0: Sabem que llevar-se a les 7 del matí és una f***. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos,
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 7 a 9.
5: Bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
6: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.
7: Catalunya Express amb Joan Arenyes.

És en Naïm S.K. i la cançó Som joves catalans, la cançó que avui ha obert aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, aquí, a la sintonia de Ràdio 4.

En Naïm S.K., segurament ja ho saps, és el fenomen viral del moment i s'ha fet superviral reinterpretant cançons del cançoner popular català en clau de música urbana. I ha estat la nostra benvinguda a aquesta nova edició del Catalunya Express, que t'acompanya, com sempre, cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a la FM. Potser però estàs escoltant la remissió, o potser ho estàs escoltant en format podcast a través de la pàgina web o l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. En tot cas, si estàs aquí és perquè vols que t'expliquem tot allò que és actualitat en el món de la música en català, i ho fem a través de novetats com aquesta, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Si en Naïm ha reinterpretat el cançoner popular català amb les seves cançons, els ha portat al terreny de la música urbana, a la segona hora tindrem una proposta que d'alguna manera s'afegeix a aquesta revifalla del folk català a través de formacions joves amb un aire fresc. Queda molt bé dir-ho, però és tal qual. I avui volem compartir amb vosaltres una descoberta. El grup Foresta, que des de les comarques de Girona ve a presentar-nos el seu disc de debut titulat Esclat de Maig, un disc clarament folk, clarament inspirat per l'amor a la terra, que vindran a compartir amb nosaltres a la segona del Catalunya Express. Abans, però, en aquesta primera, rebrem novament un... el DJ, que és resident del programa, que feia dies que no el traiem nosaltres, i vol deixar-nos una sessió 100% ballable amb una de les novetats més recents de cara a les pistes de ball aquest estiu. Avui, en aquesta primera hora, tindrem amb nosaltres una sessió de 40 minuts sense interrupció de música de ball en català a càrrec de DJ Pandereta. Abans, però, la novetat que ens porta el Lluc i la cançó Temps.

estan rabiant, fent el que voldrien haver fet abans. Que són temes fàcils, però la seva nòvia els està escoltant. Estan rabiant, sonant abans, no podíem entrar. Les coses canvien i era millor que...

0: totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf Katalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalan.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.
3: Ja arribarem al pur horari amb dues veus femenines que fan un homenatge a un dels seus referents, Naina, per una banda, i Jules, per l'altra, versionant ni més ni menys que Oques Grasses. Això és Cara de Cul. Cool.

Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

Es diuen Dalai Lama i aquesta cançó a ritme de rumba rock. Acabes d'escoltar-la i ha obert aquesta segona hora de Catalunya Express. Es diu Raons, una hora que avui compartim amb una formació gironina que es diuen Foresta. Abans, però, Caim Riba, acompanyat de Teresa Nogarón, retén homenatge a la seva besàvia, la poetessa Clementina Arderiu, en el 50è aniversari de la seva mort. Han publicat aquest recull de poemes musicats, entre ells El món.

0: Aquesta cançó que acabes d'escoltar és un dels temes de Foresta, els nostres convidats d'aquesta hora. La cançó es diu L'últim dia dels quatre camins. I per parlar d'aquesta cançó i del disc que la inclou, tenim amb nosaltres en Ion, que és un dels components d'aquesta formació gironina 100%, els Foresta. Ion, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Volem saber coses sobre Foresta. Aquest projecte, segons expliqueu, va néixer l'any 2023 amb l'idea de crear un repertori de folk americà i irlandès adaptat al català. Com es combina això, sí, les arrels empordaneses amb el folk americà?
1: Sí, bé, a nosaltres, doncs, tant jo com la Marta, doncs, sempre ens havien agradat aquests estils de música i portem ja portàvem molts anys abans de crear el grup de tocant aquests estils, escoltant-los, diguéssim que estàvem molt influenciats i diguéssim que era el tipus de música amb el que ja ens movíem, era per dir-ho així, ja el nostre llenguatge. I bé, llavors des del moment en el que la Marta i jo ja ens vam retrobar i vam anar treballant un repertori junts i vam anar treballant cançons, és com que sempre ens motivava la idea d'apropar el folk americà irlandès al territori, no? De dotar-li un univers propi, un univers d'aquí, i que ens sonés com un estil doncs, més proper, més nostre, que ens sonés natural, bàsicament, val? Que no fos estrany escoltar una cançó doncs, amb una sonoritat folk americana i no sentissis que és una cosa que, hòstia, que peculiar, que curiós, sinó que la sentissis i fos una cançó més per tu, simplement amb la peculiaritat que la sonoritat és folk americana o irlandesa. I després una mica d'aquesta primera etapa que hem tingut, que anàvem fent muntatges a través de cançons que ja existien i poder-li introduir en versos nostres o adaptàvem cançons al català, vam anar doncs, a començar a treballar temes propis, no? I d'aquí que l'any passat, el 2025, doncs, vam estar treballant doncs, tots els temes que han acabat sent els que hem publicat, no?, amb l'àlbum.
0: Tal com dius, heu passat això de fer collage amb versions i traduccions a compondre un repertori 100% propi. Una mica seguint el mateix estil que ja teniu o creieu que esteu fent una cosa nova i diferent del que diguéssim, en el que us heu inspirat?
1: Sí, trobo que la sonoritat ens estem mantenint bastant fidels al que venim fent des del principi. Sí que és veritat que inevitablement el fet de composar cançons pròpies acabes introduint... te n'adones que acaben predominant potser certs motius o certs elements que ens surten doncs, més nostres, no? I que diguéssim que nosaltres sempre hem dit que no som uns puristes dels estils. Vull dir, no som un grup de bluegrass americà o de música tradicional irlandesa com a tal, sinó que ens inspirem en aquestes sonoritats. A mi m'agrada dir que la sonoritat folk americana irlandesa són els nostres colors de la nostra paleta, no? Amb els quals pintaríem quadres. El que passa és que en comptes de quadres pintem cançons, no? Llavors, diguem-ne que sí que hi ha hagut una coherència bastant sòlida amb el nostre so, però inevitablement hi ha hagut una evolució.

l'any tampoc, que potser l'any que ve. I et topes amb un esbarzer i et recorda que aquest any tampoc,

0: Deixa'm explicar que Foresta, el projecte Foresta, estava format per la Marta Peiró i el Ion Cortada, bàsicament, més altres músics que s'han afegit, i que el Ion, concretament, després de voltar molt, has tornat una mica a la teva terra, als teus orígens, perquè tu vas formar a Barcelona, bàsicament.
1: Sí, sí, exacte. Jo, de fet, com tants altres, doncs vaig anar a la Universitat de Barcelona, vaig viure 6 anys a Barcelona i vaig tornar, quan va esclatar el Covid i tot plegat, doncs vaig decidir que tornava. Preferia passar els confinaments i tot plegat a l'Empordà que no pas a Barcelona ciutat. I ja després d'això ja em vaig quedar per aquí dalt. Però el folk i fins i tot havíem també tingut projectes quan encara estudiava a Barcelona a la universitat i tot va començar llavors, podríem dir. Però sí que és veritat que en termes musicals també he passat per Barcelona i vaig passar pel taller de músics i també pel CAT, a Gràcia. Vull dir, sí, sí, Barcelona ha estat una etapa important per mi a la meva vida. Però després d'això doncs vaig tornar aquí, de moment aquí estic. I com que d'aquí ha sorgit el projecte de Foresta i d'aquí han sortit les cançons, doncs inevitablement doncs estan molt inspirades per aquesta terra.
0: Exacte. Sí. Quan dius aquí i on vols exactament?
1: Doncs vull dir Figueres i tot l'Empordà. Sí, jo soc figuerenc, però diguéssim que aquí a l'Empordà habitualment trepitgem tot el territori. Les persones que connectem fort amb aquesta terra, doncs acabem trepitjant tots els pobles i els camins i les muntanyes.
0: Segurament és una de les coses que us caracteritza d'alguna manera, aquest arrelament, aquest posar en valor el territori i la vostra terra, en aquest cas això, doncs, les comarques de Girona i la d'Empordà concretament, oi?
1: Totalment. Hem intentat, o sigui, en el moment en què vam posar-nos a fer cançons pròpies, al final crec que de manera natural, bé, tant jo com la Marta, sempre a les nostres famílies des de petits, no? sempre hem trepitjat molt, molt la natura i suposo que això ha acabat deixant un pòsit d'experiències i cultural, pràcticament podríem dir-li, doncs que inevitablement ha acabat sortint quan ha tocat escriure cançons i fer lletres i trobar fortaleses i imatges potents que podrien reflectir-se, no?, doncs a la nostra música. I sí que és cert que l'Alt Empordà hi és molt present, perquè jo sóc d'aquí, però també ens agrada explicar que els paisatges que inspiren l'àlbum no només són de l'Alt Empordà, també són del Pla de l'Estany, que és d'on és la Marta, i també de la Garrotxa, la zona de l'Alta Garrotxa també ens ha inspirat molt, però bé, sí, de tota la... podríem dir, totes les comarques gironines doncs ens han donat aquest marc sobre el que inspirar les nostres músiques, no?
0: És que tenim un país increïble, eh?
1: Sí, sí, sí, completament.
0: El vostre nom, que és preciós, Foresta, té un doble joc, connecta el bosc, forest, amb la paraula foraster. Després d'haver voltat tant, encara us sentiu una mica forasters? Home, aquest disc ja heu trobat el vostre niu, definitiu.
1: Bé, o sigui, sí que és cert que el fet de tocar música folk, que no estaria dins la tradició de la música tradicional catalana, podríem dir així, ens fa una mica forasters, però ja, per mi ja no m'ho sento tan així, perquè després d'haver fet tot aquest esforç artístic i creatiu per intentar generar un univers propi molt arrelat, crec que hem intentat posar tot el que hem pogut per fer que aquestes cançons també formin part de nosaltres, no? Diguéssim, per nosaltres i per la gent d'aquí. Llavors, en aquest sentit, doncs ja no ens sentim tan forasters.
0: Tal com deies abans, l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa són els paisatges que s'han inspirat i de fet, l'àlbum funciona gairebé com un mapa de carreteres secundàries i paisatges de casa nostra. Com s'aconsegueix que un disc tan local s'acabi convertint en una història universal?
1: Bé, això també ha estat un dels objectius, no? Que jo també em vaig marcar quan vaig començar a treballar amb les lletres. M'agradava doncs, que al final, tot i que pugui parlar d'un paisatge concret o d'un indret concret, m'agradava que hi haguessin idees universals que moguessin les cançons. sense anar més lluny, no sé, Esclat de maig és una cançó per mi que és un instint universal que és humà. O sigui, m'agradava aquesta idea de que les cançons estiguessin vives i que la gent hi pogués, se les pogués fer seves i s'hi pogués agafar, sigui de l'Empordà o sigui de Tortosa. O sigui, i diguem-ne que, en el fons, tots prenem, de vegades, podem concretar o ser més costumbristes, etc., agafar una imatge específica d'un moment determinat d'un territori, però la idea que hi ha darrere, doncs, pot ser universal també. I al final, quan hi és, és igual d'on siguis que pots connectar-hi.
0: Seguim comentant cançons. Per exemple, la cançó que hem posat per començar, L'últim dia de quatre camins, està inspirada en la ruta dels quatre refugis de la Tramuntana. Per cert, Neus, que el videoclip, que és també una mica, ens situa una mica amb el vostre ambient, diguéssim, amb la vostra manera de ser, perquè respira això, una mica conveiar, excursionisme, amistat...

0: món dels caus i de l'excursionisme. Llavors, i també trobo que a Catalunya hi ha un i altres llocs, però aquí especialment hi ha com un lligam cultural molt fort amb les muntanyes, amb l'excursionisme, i en certa manera la cançó doncs, es vincula a totes aquestes tradicions, no? I trobo que és un imaginari com molt viu, que molta gent comparteix, i al final doncs, aboca una mica això. El videoclip està fet amb una sabata i una espardenya, vull dir que la vam fer amb amics i vam anar un matí i ho vam fer, però trobo que sí que acaba reflexant.
1: Us retrata molt bé, Joan Falavetti, que una mica és l'essència del que voleu transmetre, segurament. I altres cançons, per exemple, hi ha una cançó que és Un ombra d'Alzina, que està inspirada en una història curiosa, la de l'Alzina del Passeig de Gràcia, de Cim Verdaguer.
0: Sí.
1: Això no és gaire rural, diguéssim.
0: No. Aquesta és una cançó que sí que, aviam, la història està inspirada a Barcelona, no?, amb aquesta història de l'Alzina. Va ser curiós perquè era una cançó que la vam començar a fer i ens van sortir aquests versos de l'Alzina i tal, i llavors parlant amb un amic em va explicar que hi havia aquesta història de l'Alzina de Jacint Verdaguer i va ser com, ostres, doncs ara m'acabes de donar molta llenya per acabar d'enfocar i de dirigir la cançó i de donar-li i de tancar el cercle, no? O sigui, té dues parts, lògicament té les ganes. Aquesta cançó una mica vol vincular-se a aquesta història, però també doncs, parla de, bueno, de que de vegades no apreciem certes coses que hi ha al nostre voltant, que poden tenir molt de valor, que són coses potser que tenen molt de valor i que tenen una funció dins les nostres vides, que ens poden aportar doncs, aquesta bellesa, aquesta harmonia, coses quotidianes que ens trobem en el dia a dia. I trobo que els elements naturals urbans que es troben dins les ciutats moltes vegades responen a aquest patró, però també poden ser arbres que trobem quan fem certes carreteres que estan situats en certs punts i tenen una especial bellesa o camps, etc. I que pel que sigui, doncs, bueno, per avenços del temps, urbanístics, etc., de vegades tendim d'una manera molt fàcil doncs, a carregar-nos-els, no? Llavors, per un costat, també reivindica aquestes ganes d'apreciar aquests elements bonics que estan al nostre voltant i també de fer un homenatge en aquestes persones doncs, que són una mica més sensibles que la resta i decideixen escriure textos o pintar quadres o fer-nos ens traslladen a la resta i ens fan veure el valor de certes coses, no? I en aquest sentit, doncs, la figura que encarna aquest esperit sensible i aquesta apreciació de la bellesa, podríem dir així, és en Jacint Verdaguer.
2: Sonen un parc i les

0: El Mugabar Indòmit. Ja sabràs posar-te de filera amb aquesta tropa de plàtans polits i fetxendes?
1: Per fer aquest disc, aquest esclat de maig, heu tingut el suport de les Cases de la Música de Girona i la beca de la Marfà. Què ha significat per un grup emergent com vosaltres tenir aquest coixí institucional per, no, per això, per tirar endavant un projecte? Sense això potser no hauria estat possible, o què?
2: La veritat és que per nosaltres ha estat superimportant. Diguéssim, aquest suport i l'existència d'aquestes beques que treuen i d'aquests programes que tenen Cases de la Música de Girona i la Marfà, que treuen anualment, ajuden molt. Nosaltres trobo que ens trobàvem com en el moment just i en el punt just per aprofitar aquests recursos. Diguéssim, estàvem just en aquell punt que ens trobàvem en un moment això de creació, que necessitàvem una mica d'assessorament, d'impuls, etc. I ells ens aportaven exactament això. A més que no és només el fet de que treguin beques, sinó que també són persones molt properes, molt professionals, i que la veritat és que són un suport real per projectes emergents del territori.
1: 20 concerts el 2024, un altre grapat de concerts del 2025, fins i tot vau anar a l'Alguer. Ara, amb aquest esclat de maig que veu de publicar, on us agradaria que us portés aquest disc i com es presenten els pròxims mesos de cara a tocar-lo en directe?
2: Doncs bé, ara sí que hem publicat, hem fet dos concerts de presentació que han anat superbé, han sigut molt especials. Però sí que és veritat que ja vam quedar amb la Marta, que ara el farem, aquest estiu no tocarem i tornarem a tocar a partir d'octubre. Mm. O sigui, tornarem la gira oficial, diguéssim, començarà a partir d'octubre. Sí que nosaltres, ara que tenim el nostre treball publicat i que bueno, doncs també estem a l'expectativa una mica de veure si es genera una audiència, no? Si la gent doncs connecta amb les cançons, i també de veure si anem trobant a poc a poc el nostre circuit, diguéssim. Sí que tenim més o menys clar quin tipus de concerts ens agrada fer, però diguéssim que ho anirem treballant a poc a poc. Per sort tenim una mànager al nostre costat que és amiga nostra i una persona que ens dona molta confiança. També tenim el segell Microscopi amb el que hem publicat l'àlbum. Vull dir que estem ben acompanyats i no tenim cap problema, però sí que hem decidit que a l'estiu farem una parada.
1: Està bé. També s'ha de parar de tant en tant. Escolta, Jon, i quina vibra teniu amb això? Quin feedback esteu tenint ara que s'acaba de publicar el disc? Fa poquet, però no sé si ja teniu alguna mena de feedback de com s'està rebent les cançons d'aquest disc.
2: Feedback, sí que aviam, som novells i no tenim experiències prèvies, però però sí que estem supercontents. Vull dir, el feedback està sent molt bo. El concert de presentació va ser un èxit. El concert que vam fer diumenge a la muntanya també va ser un èxit. La gent està escoltant l'àlbum. No sé, ja... Nosaltres no podem demanar més, vull dir. Estem molt satisfets i molt contents. Vull dir, per nosaltres ja és un èxit haver aconseguit publicar l'àlbum. Ens hem quedat com molt satisfets de la feina feta, de com ha quedat tot i d'haver fet aquest esforç. I ara ja està, ara és de la gent i ara les cançons han de volar i fer el seu camí. I on arribin, arribaran.
1: Doncs sí, senyor. La Marta Peiró és compositora, és violinista, fa les segones veus, i el Jon Cortada és el compositor, és guitarra acústica i la veu principal d'aquest projecte, que partint de la música americana o d'arrel folk americà ens porta un arrelament important a la nostra terra amb aquest disc que acaben de publicar i que val la pena que el descobriu. Es diu Esclat de Maig i el podeu escoltar a les plataformes de streaming i ben aviat, a partir de la tarda, en directe en algun indret de les nostres comarques. Per tant, estigueu atents. Jo no he estat un plaer conèixer-te i poder conversar una estona amb tu, i segur que s'entreneu a parlar molt més del vostre projecte que es diu Foresta. Fins d'una altra.
2: Doncs gràcies per convidar-nos. Que vagi molt bé.

0: podràs fugir corrents com alguns d'ells. Seré tan clar com pugui ser, amb un sol desig, que et vagi tot molt bé.
1: Catalunya Express.

0: Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf catalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.

El Delta Esteve i un món millor, i després Dan Peralbo i el Comboi, que aquest cap de setmana han estat triomfant al Festival Cruïlla amb una de les cançons de King Gonge, el seu últim disc, titulada Un bitllet per tu. Aquesta cançó ens obre les portes del nostre podi, les tres cançons més importants de la nostra llista d'èxits.

I així queda el nostre podi. En el 3 hi ha Saxeni amb Svetlana i la cançó Josep Maria. El 2 és per la remescla de Sergi Sánchez de la cançó Festuc de Marcos. I el número 1 és per ells, per la remescla de Tututuru de Sutherland. Amb ells marxem fins la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Molt bona nit, això és el Plurals i Singulars a Ràdio 4. Avui volem parlar del sexe quan la gent LGTBI es fa gran. Hi ha un gran tabú en aquest fet i molt sovint s'invisibilitza i no es parla. Per això la Fundació Enllaç dedica l'orgull aquest any al sexe, a la gent gran. En parlem avui amb ells i també amb el Pride de Barcelona, que està a punt d'engegar l'edició d'enguany. Comencem. En Joan Sebastià Martí és usuari de la Fundació Enllaç. Joan Sebastià, molt bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Quants anys tens, Joan Sebastià?
1: En tinc més de 70 i no arribo a 80.
0: Més de 70, no arribes a 80. On vius tu?
1: A Barcelona, pel barri del Clot. Mira, no massa lluny d'aquí.
0: I ets LGTBI, ets gay?
1: Sí.
0: I tu tenint entre 70 i 80, vivint a Barcelona i sent gay, tu folles actualment?
1: Tant com puc. A més de ser gay, sóc Boy Scout. I el lema dels Boy Scouts és tant com puc i sempre a punt. Per tant, doncs, intento ser un bon gay i un bon escolta.
0: És a dir, la gent gran de 70 a 80 anys LGTBI folla?
1: Sí.
0: Però està invisibilitzat, això.
1: A veure, la gent gran gai no està castrada. No està castrada. Per tant, el seu desig permaneix. Està allà. La forma en què es manifesta aquest desig, com es consuma i com s'arriba a resoldre aquest desig, sí que evoluciona amb el pas dels anys. O sigui, actualment jo ja no puc fer les acrobàcies que feia a Eivissa quan era jovenet, per exemple, però sí que el desig està allà i es busquen unes formes de comunicació sexual que no són les mateixes que hi havia abans.
0: El sexe va evolucionant al llarg de la vida.
1: Va evolucionant, certament.
0: Com canvia?
1: Probablement això... Clar, jo només parlo per la meva experiència.
0: Bueno, ja és suficient, vull dir...
1: Per la meva experiència. Potser amb el pas del temps, dels anys, un aprèn a ser, en certa manera, més femení, en el sentit de que dones més importància a les abraçades, als petons, al pròleg. Per altra banda, molta gent gran s'ha de tenir present de que molta gent gran està operada. I en el moment que tu tens una operació, hi ha una minva de les teves possibilitats de comunicació sexual que disminueixen d'una forma radical. I aleshores això implica de que la teva comunicació a nivell sexual, a nivell que arribes al llit, també es veu...
0: Suposo que les ganes també baixen, no? Això és una cosa...
1: No sempre.
0: Vale.
1: No sempre. Les ganes estan allà. Les ganes estan allà. I les ganes de poder-se comunicar, de poder abraçar, de poder... El que passa que, esclar, les coses canvien.
0: En Joan Sebastià Martí és usuari i el Josep Maria Mesquida és president de la Fundació Enllaç. Josep Maria, molt bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Tu quants anys tens?
2: Jo tinc 57.
0: 57 anys, vius a Barcelona també.
2: Visc a Barcelona, centre, visc al Raval. Soc gai, soc marica, en realitat m'agrada dir que soc marica, no soc gai.
0: I folles?
2: Molt, molt.
0: Us va dir que ell volia que li preguntés, això, vull dir...
2: Sí, perquè sóc un dadi. Sobre els dadis existeix cert fetichisme, de forma que jo diria que sí, que fa alguns anys que estic vivint una època, diguem-ne, que daurada.
0: Una època daurada del sexe.
2: Sí, em referia al sexe, sí. Sí.
0: I amb tabú, no?, perquè sembla que només tinguin sexe la gent jove, o que...
2: Això és el que es diu, però no és cert. Ja dic, jo porto alguns anys en els quals tinc una vida sexoafectiva molt satisfactòria.
0: Bueno, Doncs recordem que esteu aquí no per parlar de la vostra vida sexual, sinó per parlar d'aquesta campanya, que per això, per parlar de la campanya, hem volgut parlar i posar un exemple, la campanya de l'orgull d'aquest any a la Fundació Enllaç, en la que es vol visibilitzar doncs, el sexe a la gent gran LGTBI, perquè sembla que no existeixi, no? O que s'invisibilitzi, i problemes que puguin sortir, que anirem ara parlant. De què va aquesta campanya?
2: Sí, l'Orgull Gran és la forma que té la Fundació Enllaç de celebrar el 28J, i ja fa 2 anys que posem un tema. És una edició, diguem-ne, centrada en alguna qüestió. L'any passat vam estar parlant de models residencials, residències específiques sí, residències generals no, etc. Vam tenir algunes persones que ens van ajudar a reflexionar al voltant d'aquesta qüestió, i aquest any hem centrat el tema de l'Orgull Gran, perdó, en la sexualitat.
0: S'ha centrat en això perquè heu volgut fer diversos tallers, si no m'equivoco. Hi ha un taller dedicat a les dones en concret, un altre més transversal.
2: Sí, hem fet diverses activitats. En realitat van començar el 3 de juny i hem acabat
0: fins a
2: l'11 de juliol, efectivament. Van començar amb una activitat de debat, amb un espai que anomenem espai de reflexió, en el qual vam inaugurar, diguem-ne, aquest Orgull Gran, parlant precisament respecte del desig en la bellesa. A continuació, vam comptar amb la presència d'un psicòleg molt, molt conegut, precisament perquè treballa temes de sexualitat, el Josep Favà. Hem fet també un tap per sex en la col·laboració d'un sex shop que ens ha parlat doncs, dels seus productes, i ens ha parlat de com es podien enriquir, no?, les experiències sexuals. I finalment doncs, hem fet una altra activitat centrada aquest cop en la sexualitat entre les dones, que està duta a terme per la Blanca Molini, una persona que es dedica a la ginecologia.
0: Joan Sebastià, tu has anat a alguna d'aquestes xerrades?
1: Sí.
0: I què tal?
1: Bueno, sempre...
0: Sempre s'aprèn.
1: Sempre s'aprèn. Val a dir de que el fet de que un col·lectiu es reuneixi per reflexionar, per aprendre, per estar predisposat a veure, a captar altres experiències d'altres persones que es troben en situacions semblants amb la teva, el resultat sempre és positiu, sempre. Per tant, jo diria de que ha estat un gran encert per part de la direcció d'Enllaç que hagi proposat aquest tema, perquè tal com tu mateix has dit, és tabú.
0: És tabú. Considereu que és tabú la gent, no? O què?
1: És tabú, però...
0: Però és que ja no només en la població LGTBI, no?, sinó tot tipus de persones.
1: És que sempre, en moltes situacions, sempre ens movem en un context de sospita. Tot és sospitós. O sigui, si un advocat un dia per una feina concreta surt a dinar amb la seva secretària, doncs és sospitós. Si un dia, el metge doncs diu, escolta'm, ja no puc més, estic cansat, anem a fer un cafè, i surt amb la seva infermera, és sospitós. O infermer. Sempre ens movem en un context de sospita. I llavors, clar, quan, suposem, una senyora gran doncs surt amb un noi més jove, és sospitós. Si un senyor gran surt amb un noi jove, és sospitós. Sempre tot és sospitós. I aleshores, clar, poc a poc un aprèn a tenir les eines per saber superar tota aquesta mena de sospites que es donen. Per altra banda, jo puc explicar que, per exemple, en el cas de persones joves que els puguin agradar la gent més gran. En aquest cas, sempre ells ho saben que són motiu de sospita. Ells ho saben. Per tant,
0: la gent jove, dius.
1: La gent jove. Per tant, ells tindran un comportament social de manera que quedi absolutament clar quin és l'interès cap a aquella persona. I llavors, esclar, quan una persona com a mi doncs em trobo amb algú que em diu és que a mi m'agraden madurs, doncs és bingo, eh? Bingo, vinga a començar. Però queda sempre tot molt clar.
2: Clar. No, l'únic que voldria afegir és que en Joan Sebastià potser és usuari de la Fundació Enllaç perquè efectivament participa de les activitats, però també és patró, és una persona que forma part de l'organització, diguem-ne, des del punt de vista de...
1: Jo soc patró, i tu ets professor i doctor de la universitat. Aquí ara hem de posar tots els títols, pel que veig.
0: Dins d'aquesta campanya també heu parlat d'un tema que crec que també s'invisibilitza, i és el sexe dins de les residències de la gent gran, no? Si es fa, no es fa, si es pot fer, no es pot fer...
2: La veritat és que el tema residencial aquest any ho hem tocat de forma molt tangencial. Sí que és cert que el Josep Fava, el psicòleg que va fer la xerrada sobre sexualitat entre els homes gais, va introduir el tema residència perquè forma part, diguem-ne, del seu àmbit d'expertesa. Però no ha sigut una qüestió que hagi centrat cap dels debats ni cap de les activitats que hem pensat. Nosaltres hem considerat que valia la pena parlar de la sexualitat perquè, efectivament, parlar de la sexualitat en persones grans és un tema tabú, com has dit abans,
0: sí.
2: I encara ho és més si parlem de la sexualitat entre nosaltres, perquè el que és difícil entre nosaltres és ser una persona gran, de forma que existeix també un tabú.
0: De fet, ja és tabú, de fet, ser gran, en el fons, no? Sembla com aquesta invisibilització, sembla que no existeixin gais grans.
2: Efectivament, nosaltres...
0: Però imagina't ja que follin, no? Encara que existeixen menys.
2: Exacte, sí, justament aquesta és la qüestió que volíem posar sobre la taula quan pensaven en l'edició de l'Orgull Gran d'aquest any. Sí.
0: Mm-hmm. Heu parlat, per exemple, jo miro una mica doncs, la vostra nota de premsa, de la Viagra, no? De la dosi de Viagra que puguin donar una residència, si no m'equivoco.
2: Bé, era una reflexió. En realitat el que dèiem és en un entorn medicalitzat, en un entorn en el qual existeix una gran quantitat de persones que es mouen al voltant del tema de la medicació, des de metges fins a infermeres, etc., doncs costa d'entendre que no es parli d'aquelles medicacions, d'aquells fàrmacs que poden proporcionar una major satisfacció
0: sexual. No es parla,
2: i jo diria que, a veure, no tenim dades al respecte, però jo diria que no és una pràctica, jo diria que de les residències poques vegades s'acostuma a prescriure aquest tipus de medicacions.
0: I és una medicació que el metge te la dona. Vull dir que, saps, si tu vas, vull dir que hauria de ser com qualsevol altre.
2: Això és el que entenem nosaltres i això és una mica el que volien reivindicar quan parlaven d'aquesta qüestió.
0: Joan Sebastià.
1: Jo també m'agradaria afegir aquí un tema que no ha sortit fins ara, que és la gent gran trans. Val a dir que la gent gran trans ofereixen una situació de satisfacció sexual encara més complicada que la que puguem tenir els gais per una banda i les lesbianes per una altra. És més complicat. I quan són grans, també les seves necessitats també són noves. És una situació que nosaltres mateixos n'estem aprenent perquè no la teníem prevista.
0: Clar.
1: Però ara, clar, aquestes generacions que han vingut, ja, algunes ja han vingut amb la transició feta, altres l'estan fent, seran grans i tindran una problemàtica que d'alguna manera ja la Fundació Enllaç n'està prenent nota per poder donar la resposta adequada en el seu moment. Però és una qüestió que ja no és tangencial.
0: Yeah. Parlem de la Fundació Enllaç. Què és la Fundació Enllaç?
2: La Fundació Enllaç és un projecte d'ajuda mútua perquè neix per donar resposta a les necessitats de les persones que formen part de la mateixa organització. També és un projecte comunitari perquè dona resposta també a persones grans de l'àmbit LGTBI i nosaltres diem que també és un projecte que s'adreça a la totalitat de la societat perquè el que volem és canviar estereotips, canviar visions, canviar tot allò que té a veure amb la percepció de les persones grans LGTBI.
0: Esteu visibilitzant realitats en el fons, no? Amb les tasques que feu?
2: Jo crec que podem dir que sí, la Fundació ja es va néixer l'any 2008, en aquests moments ja tenim 18 anys d'existència i gràcies a activitats com les que fem quan s'acosta el Dia de l'Orgull Gran, doncs jo crec que som una entitat de referència en el sector, sí.
0: Joan Sebastià.
1: Com és adequat, el professor Mesquida ha donat una definició de la Fundació Enllaç. Jo, com usuari, també voldria afegir alguna cosa més. Que, és a dir, ell ha parlat de les grans línies, les grans activitats, però hi ha una cosa de la Fundació Enllaç, per mi, que és decisiva, que és el detall. És a dir, en el moment que hi ha, per exemple, una pandèmia, en el moment que tu estàs malalt a casa, en el moment que t'acaben d'operar, apareix algú de la Fundació Enllaç que t'acompanya a casa, que et fa la trucada, que t'ajuda, doncs, a anar al notari, a fer... I aquests detalls són els que més, personalment, jo aprecio de la Fundació.
3: Clar, perquè penseu, suposo, que, òbviament, la societat va evolucionant i hi ha moltes persones LGTBI que no tenen, potser, una estructura familiar darrere que puguen tenir, potser, una família heterosexual, tot i que a vegades tampoc, vull dir, el món també evoluciona, vull dir que ja els fills ja no cuiden els pares com tampoc poden, vull dir que a vegades és més complicat, però que, òbviament, això també, una fundació com l'Enllaç entra en aquest joc, no?
1: Sí, si em permets... En aquest moment, la nostra generació sí que ha pogut patir, per sort no és el meu cas, però sí que conec molts casos que ha pogut patir marginació per part de la família i per part de l'entorn més immediat. Clar. Aleshores, sí, aleshores, tots aquests detalls que jo comentava i altres coses que poden ser com molt més fortes, de vegades doncs, tenir de parlar amb l'àrea de proximitat dels Mossos d'Esquadra, per exemple, fins i tot per marcar límits. Doncs, llavors, és molt important que la funció que pot tenir. Llavors, clar, el treballador social, per exemple, de la Fundació Enllaç, és que en sap tant, que sap trobar el moment oportú, la persona adequada, el gest adequat, que són coses que, com a usuari, l'agraïm molt.
2: És difícil afegir més coses a les que ha dit el Joan Sebastià. Potser l'únic que podem dir és que, com a treballador social, tenim un bon equip de persones professionals i tenim a 60 persones voluntàries que ens estan ajudant a fer tota aquesta tasca. Gran part del que fem té a veure amb l'acompanyament a través de trucades, a través de trobades presencials i a través de totes les activitats que fem a la mateixa fundació.
3: I la soledat, suposo que també la... No? Que és...
2: Sí, és el gran tema. És el gran tema i potser també hauríem de destinar alguns esforços per investigar una mica millor, perquè quan parlem de la soledat, en realitat, moltes vegades el que fem és aplicar una mirada que és una mica heterocicèntrica. És a dir, com moltes vegades no tenim fills o filles, com moltes vegades vivim sols, com moltes vegades no tenim parella, doncs sembla que estiguem, diguem-ne, més predestinats i predestinades a patir aquesta situació que anomenem soledat.
3: Però que després molta gent té família i té fills i té germans i de tot, i se senten soles, eh?
2: Efectivament. Per això dic que potser caldria relativitzar-ho i caldria donar-li una mica la volta a aquesta idea. També és cert, i això no podem obviar-ho, que moltes de les persones que arriben a la Fundació buscant suport arriben manifestant un gran malestar relacionat amb aquesta soledat. Clar. Això també és cert.
3: Volies alguna cosa?
1: No.
3: Que em veig amb ganes de parlar.
1: No, a vegades jo em pregunto de que si la problemàtica que pugui experimentar jo, si jo fos heterosexual, si tindria una altra problemàtica. A vegades...
3: I què creus?
1: Encara... Tindria una altra problemàtica i... potser una mica més dura, gairebé, més dura, perquè podria establir comparacions amb altres famílies, amb altres coses. I aleshores, però, en fi, jo he tingut la sort de que el meu entorn, començant per la mateixa Fundació Enllaç, m'ha sabut crear un entorn, diguem-ne, amigable. Amigable.
3: Doncs avui hem conegut aquesta campanya que heu fet aquest any, la campanya de l'orgull dedicada al sexe a la gent gran de la Fundació Enllaç. Les activitats continuen, podeu entrar a la vostra pàgina web, podeu entrar a les xarxes socials de la Fundació Enllaç i també conèixer doncs, les activitats que fan al llarg dels anys. Joan Sebastià Martí, un plaer conèixer-te. I Josep Maria Mesquida, president de la Fundació Enllaç, també un plaer.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Un cop més aquí al Plural Singulars.
2: Molt bé.

0: Això és el Plurals i Singulars, és a Ràdio 4, i un cop al mes venen los churros con chocolate, ve la Puy Ruiz de Alda, la DJ Chica Barata. Puy, molt bona nit.
1: Hola, Quim, què tal?
0: Molt bé, amb ganes de vacances ja. I tu què tal?
1: Avui he vingut sense l'Alejandro.
0: Ja, sí. El trobem a faltar.
1: És que és un noi que viatja molt. Llavors, bueno, doncs ara a Londres, ara a Alacant, ara està a Suècia, ara se'n va movent. Bueno, doncs mira, bueno, què hi farem? Un petó per tu, Alejandro.
0: Doncs un petonet per Alejandro, però vens amb una altra persona avui.
1: Sí, i tant, i tant. Mira, avui estem ja de celebració, Quim, perquè el Pride el tenim aquí al costat. Llavors, avui...
0: havia la setmana que ve.
1: Sí, sí, estem... Bueno, de fet, ja a Barcelona ja es nota, ja hi ha aire de Pride. Portem setmanes, de fet, amb actes. Ara ens explicarà. Tenim aquí a una persona que, a part de ser promotor, DJ, productor, ja s'actiu entre l'Observatori contra l'Homofòbia i el sector de l'Oci Nocturn de Barcelona, també és responsable del Somos Las i és membre de la Junta de la Cambra de Comerç LGTBIQ+, de Catalunya, i del comitè organitzador del Pride de Barcelona. Ell és Ferran Camarasa. Benvingut.
0: Hola, Ferran.
2: Hola, bona nit. Què tal? Com esteu?
0: Molt bé.
1: Molt bé, encantades de tenir-te aquí.
0: I tu com estàs? Que estàs a punt de, no? de començar el Pride.
2: Bueno, sí, estem amb el Pride ja calentet. I bueno, ja fa moltes setmanes que estem treballant fort i, a més, no? Ja, com deia, la Puy i tota la ciutat ja n'estan havent sense parar. Mm-hmm. Per festejar això.
1: Mira, jo et volia agrair abans de començar que avui hagis pogut estar aquí, Ferran, perquè abans ho parlàvem. Anem totes molt a tope, estem en un munt de curro, tu més, a més, perquè estàs dintre de l'organització, i que hagis trobat aquest huequito per poder venir a parlar amb nosaltres, la veritat és que és d'agrair. Llavors, que moltíssimes gràcies.
2: De res, per estar aquí. Un plaer, encantat.
1: Llavors, per començar, podries explicar-nos una mica el teu rol dintre del Pride?
2: Sí, bueno, jo sóc part de la junta directiva de la Cambra de

0: comerç. La Cambra de Comerç és l'entitat que té l'encàrrec d'organitzar totes les activitats del Pride. El Pride el conformen 40 i pico entitats socials, mm-hmm. entre elles bueno, totes les de Barcelona i algunes de Catalunya, i això, i encomanen a la Cambra, que és una de les entitats també d'aquest conjunt, a fer organitzar, no? És la que té una mica el múscul organitzatiu, perquè té tècnics i pot bueno, té una miqueta més de força per poder-ho coordinar i organitzar tot.
1: Tot això amb un suport de l'Ajuntament, de gent que està ficant una mica de força i d'impuls a tot aquest projecte, no? A part dels socis de la Cambra.
0: Sí, bueno, els socis de la Cambra són una part important, i després si tenim alguna ajuda petita que contribueix al pressupost d'algunes administracions, l'Ajuntament, la Diputació i la Generalitat, sí.
1: Això sí que és important, a mi m'agradaria recalcar, perquè tots aquests events que es fan a la ciutat, que sembla que els diners surtin dels arbres, no?, i que tot estigui pagat, i realment hem de tenir consciència que això costa, que al final s'intenta que siguin events que siguin solvents i que el que sembla una tonteria, no? Però el consum de barres, un consum responsable de barres és important. Nois, noies, sisplau, no aneu al paqui a fiar-vos la cerveja. Sí. Consumiu a barres,
0: això és un prec que faré també des d'aquí, sí, perquè total, gràcies a les barres es poden sufragar tots els artistes que venen i tots. O sigui, els ajuts que tenim de les administracions són mínims per organitzar la desfilada i alguna cosa més, però tot el tema de programació artística es paga gràcies al consum en barra. Llavors és important que la gent ho tingui en compte i que i que hi
2: perquè participi. Els artistes que venen cobren, no? Llavors, sí. Òbviament...
0: Clar, no cobren els mateixos catxes que podrien cobrar amb un concert privat, però sí que...
2: Però venen aquí molt sovint, s'han de pagar un hotel, a la
0: s'han de cobrir tot totes les despeses de personal, bueno, si tenen uns catxes que no són incomparables a un concert privat, però també cobren uns diners, està claríssim. Sí,
1: clar,
0: sí.
1: I això sí que és veritat, que moltes vegades quan veus una vent així al carrer sembla que, bueno, esto no faig mal a ningú si no demano la birra a la barra, però en realitat... És un goteig que sí que és important, això. Bueno, ja està dit, és un missatge que jo volia deixar molt clar.
2: Quan parleu de la Cambra LGTBI, què és?
0: La Cambra LGTBIQ de Catalunya és una associació d'empreses i empresaris, uh-huh. i autònoms i emprenedors. Vale? És com que, diguéssim, com la patronal, entre cometes, LGTB.
2: De les empreses LGTBI, de bars...
0: Exacte,
2: no?
0: De bars, no? De tot tipus d'empreses, i també empreses que donen serveis a les persones LGTBI. Per exemple, jo, dins de la Cambra, represento la Sala Apolo i el Primavera Sound, que també estan afiliades a aquesta Cambra, mm-hmm. encara que no siguin purament LGTBI, sí que donen activitats i contingut pel col·lectiu.
1: Ah, i suport, no?
0: I suport.
1: Clar. Molt bé, doncs anem a parlar una mica del Pride d'aquest any.
2: Vinga.
1: En concret, vale? Perquè cada Pride, cada any, té un lema, té com un claim. Vale. A mi m'agradaria, primer de tot, abans d'entrar en el claim d'aquest any, que em sembla que és molt interessant, que ens expliquessis una mica, Ferran, com es decideixen. Perquè sembla com que ha sortit del no-re, però segur...
2: Quan parles del claim, és com el lema de cada any, no?
1: Sí.
2: Cada Pride té una temàtica en concret. L'any passat, si no m'equivoco, ja no me'n recordo quina era. Era l'oci? No,
1: l'educació, no?
0: L'any passat era educació i cultura, no?
1: Jo diria que era educació.
2: Educació i cultura, era cultura. Educació fa dos anys, crec, no? Si no m'equivoco.
1: També hi va haver un de famílies, no?
0: Sí, educació i cultura crec que va ser l'última. Va haver una de gent gran també fa dos... Bueno, no recordo ara mateix, tampoc, que clar, cada any canviem i és complicat, però sí, l'any passat va ser cultura. Cultura i educació.
2: I aquest any és intersecció.
1: Interseccionalitat.
2: Interseccionalitat. Què és això de la interseccionalitat? Perquè costa... Doncs i la paraula, i suposo que...
0: Home, sí, és un concepte bastant nou. Bueno, no és que sigui nou, és que se li ha volgut dotar de contingut teòric fa poc, no? I crec que és molt important. I és més que res entendre que dins... Bueno, el claim és totes les realitats un sol orgull, vale? I el que va posar en valor és que dintre del col·lectiu també som molt diversos i tenim, o sigui, venim de situacions i de entitats molt diferents, no? O sigui que a part de ser del col·lectiu LGTB, doncs ens podem trobar que hem de reconèixer les persones, vivim la nostra realitat a partir de l'interacció de múltiples factors, com per exemple orientació sexual, la identitat o expressió de gènere, l'origen, la raça, la discapacitat, l'edat, la classe social, situació administrativa... o altres circumstàncies, no? Que no només som gais, lesbianes o bisexuals, també som moltes altres més coses, i el nostre col·lectiu és molt divers i engloba totes aquestes realitats.
2: A vegades una persona que potser és el col·lectiu LGTBI està, doncs, potser té problemes per ser LGTB, però a més té un altre problema afegit que potser per la seva racialització, no? Que,
0: exactament.
2: Aquestes dues discriminacions.
0: Sí.
1: Mira, jo vaig estar recentment a l'Orgull de l'Espluga del Francolí, que va ser molt bonic, per cert, i van fer un pregó molt bonic, va sortir, em sembla que el McLary, em sembla que va ser el McLary, i després hi havia una colla de nois que tenien síndrome de Down. Bueno, síndrome de Down, o perdó, potser hi havia alguna altra condició, però semblava que eren tots de síndrome de Down. I va ser molt bonic quan van parlar, sobretot hi va haver un que va dir a la nostra realitat també existeixen diferents orientacions sexuals i sembla com que això no es parla, però nosaltres també formem part d'aquest col·lectiu i un dia volem ser nosaltres el que estiguem aquí fent el pregó, no? I va ser, la veritat és que va ser molt bonic,
0: sí,
1: i va ser com
0: més,
1: molt revelador.
0: En aquest moment, no, que en aquest subcontext social i polític on bueno, certs partits o certs col·lectius estan qüestionant els drets de les persones LGTBI, a més posen en rellevància i, per exemple, o sigui, discursos d'odi entre el col·lectiu mateix, perquè ja saps que a vegades hi ha persones de col·lectiu que poden ser racistes, no?
1: Sí.
0: I això és perquè estan empenyent, bueno, hi ha certes maneres els discursos que ens divideixen, no? Mm-hmm. I hem d'anar totes a una.
1: Sí, sí, sí. I escolta, com es decideix aquest lema? Hi ha com unes reunions prèvies, hi ha com propostes, votacions, com
0: sí,
1: es fa això?
0: Sí, bueno, el plenari del Pride, que conforma totes les entitats que comentava abans, les 40 i escaig entitats es reuneixen periòdicament. Per exemple, ara, quan un cop passi el Pride, ens reunirem per valorar el Pride, i després, quan un cop passi l'estiu, doncs ja ens comencem a reunir per decidir quin serà la temàtica del proper any.
1: O sigui, realment això és una feina que porta mesos.
0: Sí, és una feina. Clar, primer s'ha de presentar les propostes, s'han de votar, s'han de discutir, i llavors després, un cop surt d'aquí de la votació el lema d'aquell any, hi ha un grup motor, que es diu, que és un grup més reduït d'aquestes entitats, que es dediquen a donar-li tot el contingut teòric i també d'activitats que se van en aquest Pride.
1: Vale, perfecte. De fet, això volia parlar-te perquè la festivitat més d'oci, no?, podríem dir, es celebrarà ara aquest cap de setmana, el 17 i 18 de juliol.
2: Vendrà, si sobretot dissabte, si no m'equivoco. O no, sí, dissabte, que és la...
0: Dissabte és la, sí, és la manifestació.
2: Les carrosses, no?
0: Sí. Exacte. Sí, sí. Però nosaltres vam començar ja el 28 de juny, vam arrencar amb una certa... amb el Village d'entitats, que aquest any es va adelantar perquè les entitats volien tenir una mica més de protagonisme i no estar només al voltant del tema d'oci, perquè al final la gent no té temps tampoc de parar-se a parlar amb elles, etc. Llavors ja vam fer un petit village d'entitats a l'Eixample, uh-huh, el dia 27 i 28, i a partir d'aquí doncs, ja estaria ben tota una sèrie d'activitats que portaran a la fase final de la setmana que ve, que serà la celebrativa. Uh-huh. I la reivindicació celebrativa es farà des del dimecres 15. Jo ho dic dimecres 15 perquè hi ha una sorpresa.
2: Ai!
0: Ah!
1: Ostres.
0: Estava previst a partir del dijous 16, però segurament el dimecres 15 hi haurà una sorpresa.
2: Això és una exclusiva a Plurals i Singulars?
0: És una exclusiva a Plurals i Singulars.
1: Però serà una sorpresa en un escenari o...?
0: Bueno, jo us explico una miqueta. El tema d'oci serà, està previst que sigui dijous, divendres i dissabte a Plaça Universitat, dijous amb el pregó, vale? Que té la pregonera és la Maria Pelae.
1: Sí. Vale?
0: I estava previst això abans que fos la de Sevilla, tot aquest rebombori, sí. Però bueno, ens ha donat una mica més de... Perquè realment ella crec que és una figura molt important i té molta visibilitat en aquest moment i que és una persona que s'ha parlat molt bé. Jo crec que ho farà un molt bon pregó. Uh-huh. I divendres i dissabte també a Plaça Universitat. I el passeig de Lluís Companys, uh-huh, el de Triomf, serà divendres i dissabte. ¿Vale?
2: Perquè són els més grans, no? Cap més gent.
0: Exacte, són cap més gent. I segurament, bueno, estem ara barruntant perquè dimecres hi hagi una espècie d'obertura abans del pregó amb un artista molt especial, que això sí que no ho puc dir.
1: A Plaça Universitat?
0: A Plaça Universitat, dimecres.
2: Un artista molt especial? Per què és especial aquest artista?
0: Bueno, perquè ha tingut un any molt rellevant, no? Està creixent molt.
1: Ui.
0: És un artista...
1: ¿Cómo es porra? No sé què decir.
2: Es que me vienen barbaridades.
0: Es un artista nacional.
1: Bad Bunny.
0: No.
1: ¿Te imaginas?
0: Es un artista nacional.
1: No. Era broma.
0: Es un artista nacional. I, però bueno, que ha tingut una rampa de carrera últimament molt important.
1: Vale. Bueno, doncs haurem de veure-ho, això.
2: Quan anunciareu això?
0: Estem a punt.
1: Vale.
0: Estem a punt.
1: Vale, sí, perfecte. Sí. Doncs Plaça Universitat, dimecres, m'imagino que al vespre, més o menys, no?
0: Sí, al vespre.
1: I podem tenir una petita
2: sorpresa,
1: pildoricita de lo que serà. Vale, perfecte, m'encanta. Vale, doncs jo et volia preguntar una cosa a nivell històric, Ferran. Jo en la meva vida professional que porto uns 15 anys, sempre he estat present en els Prides de Barcelona, i jo me'n recordo que abans el Pride de Barcelona, la festivitat, coincidia amb l'efemèride del 28 de juny. Però hi va haver un any que es va canviar i algú va passar que es va decidir que es canviava. Tu, d'això, ens pots parlar?
0: No. Puc parlar,
1: vinga,
0: i tant,
1: va,
0: parla, i tant, i tant.
1: I té, té, per què va canviar?
0: Una raó.
1: Per què s'ha quedat?
0: Va canviar...
1: A mi perquè... me desquarenginja les vacaciones.
0: Ja. Està clar. Va canviar un any perquè va caure d'una manera que coincidia amb Sant Joan, d'acord? ¿Vale? Hi ha una cosa molt important a Barcelona, que és que tots els events grans de ciutat no poden coincidir el mateix dia o el mateix cap de setmana, ¿vale? Perquè hi ha uns, tenim uns recursos, ja la ciutat té uns recursos limitats de serveis, tant de neteja,
2: sí, ja, no?
0: De policia, etc. I, per tant, aquell any que va passar això, doncs vam haver de retrasar la festivitat. Què passa? Que el cap de setmana següent de Sant Joan normalment és el Pride de Madrid.
1: Sí.
0: Llavors, coincidir amb el Pride estatal també és complicat, perquè molta gent d'aquí ja sabeu que va cap allà i t'ha celebrat el Pride, etc. El següent cap de setmana del Pride de Madrid és el Festival Cruïlla.
1: Ah, que passa el mateix.
0: I també és un event de ciutat.
2: Que així ocupa... seguireu, que acabareu a la Diada.
0: No, okay. Però bueno, per això vam haver d'agafar aquest 3 de juliol, que al final és el cap de setmana, que és el següent al 28 de juny, en què es pot fer quelcom a la ciutat. Per què no hem tornat al 28 de juny un altre cop, quan ha pogut ser? Perquè, com sabeu, hi ha una altra manifestació reivindicativa que està separada del Pride, que bueno, és independent, i tampoc el que no volíem era ocupar aquest espai que tenen ells de... Bueno,
1: per no coincidir.
2: També. Que a vegades coincidia, la gent no es queda molt clar, perquè, però, és deia, perquè hi ha dues manifestacions, no?
0: Exacte, jo crec que això és també una manera de...
1: De donar espai, no?
0: Sí, de donar espai a aquestes entitats,
1: clar.
0: Sí.
1: Vale, molt bé. Doncs mira, ara que parlem això de la manifestació, també per mi hi ha una altra pregunta, que és el tema del recorregut. Jo sí que et diria que quan he parlat amb gent, tothom està molt content pel canvi que hi ha hagut en el recorregut, perquè abans sortien de Plaça Espanya, si no m'equivoco, i s'arribava a Drassanes, no? Més o menys, al port. I ara...
0: Sí,
1: no? No era, era més o menys...
0: Més o menys, sí.
1: Una mica més, potser?
0: Una mica més.
1: I ara sortim de... A propet de Plaça Universitat, no? Tramvia, Montanero, així,
0: sí.
1: I arribem...
0: Fins a l'Arc del Triomf.
1: A l'escenari d'Arc del Triomf. Una passejada amb molta més ombra, amb una via molt més principal de la ciutat, tot i que el paral·lel és molt important a nivell artístic i cultural, no? Sí. Però la Gran Via, al final, és una via més important de Barcelona. I sí que et diria que la gent en general està molt contenta. Jo no sé si això tornarà a passar per paral·lel quan les obres aquestes de la...
2: Paral·lel, i antigament era pel carrer Sepúlveda.
0: Sí.
1: Ah, és veritat. Tens tota la raó.
0: Algun any va ser el carrer Sepúlveda, el que passa que es feia petit, perquè al final els carrers de circulació de Sepúlveda cada cop són menys, i bueno, les aceres són molt amples, però a l'espai de calçada perquè s'obrissin les carrosses no era...
1: Clar, i el Pride Barcelona bueno, fa uns anys ja que ha començat a créixer bastant, no? Que ara cada cop té més presència, hi ha més empreses que volen estar a la desfilada, hi ha més públic al carrer.
0: Exacte.
1: Aquesta desfilada per la Gran Via, es quedarà a la Gran Via?
0: En principi sí. Tot va ser arrel de que Maria Cristina va deixar de ser la seu central dels esdeveniments, pel tema de les obres aquestes. Llavors
1: hi havia només un escenari, no?
0: Només,
1: en aquell moment.
0: Només hi havia un escenari. Al passar... Bueno, no, universitat sempre havia estat, el que passa que no eren...
1: Ah, és veritat.
0: Segur, no eren...
1: Era només dijous, no?
0: No, eren els tres dies... Bueno, ja ve l'únic que van coincidir, però no era tan...
2: No era tan important.
0: Ha anat creixent amb el temps. Llavors, el primer any que no vam tenir Maria Cristina, vam passar a fer Arc de Triomf, però també vam voler fer Catalunya, o bueno, ens van dir que havien de fer Catalunya perquè la capacitat que té el passeig de Lluís Companys no és la mateixa que la que tenia Maria Cristina, llavors hi havia por d'acumulacions, etcètera. És més petit. Llavors vam passar allà i amb això també l'Ajuntament va voler donar pes ens va ajudar a donar pes a la manifestació i fent-la passar pel centre de Barcelona, que crec que, bueno, que és un pes on no hauria d'haver passat sempre, no hi ha una avinguda com la Gran Via. Bueno, va haver un esforç per part de l'Ajuntament, Guàrdia Urbana, etc. Vam estar molts mesos discutint i finalment es va veure la millor manera de fer-ho, que era doncs, anar en aquell sentit i cap a Lluís Companys.
1: I es quedarà així, llavors.
0: En principi, la voluntat, jo crec, de l'Ajuntament és que es quedi així, sí.
1: Perfecte. Doncs és una bona notícia, perquè ja et dic que, en general, a mi tothom m'ha dit sobretot el tema de l'ombra, que viva anar per la Gran Via. O sigui, perfecte.
2: I qui pot anar per aquesta manifestació? Quines empreses o com es decideix això?
0: Això, bueno, o sigui, la capçalera de la manifestació són les entitats socials, mm-hmm. vale? I després hi ha s'obre un, diguéssim, una inscripció a altres associacions o partits polítics o empreses que sol·liciten poder participar. Llavors, bueno, el comitè organitzador valora que no siguin empreses ni entitats que puguin vulnerar els drets de les persones LGTB o que tinguin algun problema. Llavors, si tot està ok, doncs poden participar.
2: Molt bé.
1: Perfecte. Bueno, Quim, jo et volia fer una pregunta. Tu l'any passat vas venir a la, a la carrosa de l'Apolo.
2: Este año tengo vacaciones. Agafo vacances.
1: O sigui que no estaràs, eh?
2: No estaré.
1: Quina pena.
2: No, no, escolta, que n'has de descansar també, que voy estresadísimo de la muerte.
1: Ens va agradar.
2: Tornes a anar aquest any?
1: Mira, ho he de mirar, perquè, bueno, ara t'explicaré...
2: M'ho vaig passar molt bé, tot he de dir.
1: La meva vida. Sí, la veritat que va estar molt bé. Mira, a tothom que ens estigui escoltant, la veritat és que és una experiència anar en una carrossa, És una experiència.
2: No, vaig passar pipa i vaig acabar suat de la calor i de ballar.
1: Doncs jo, quan vaig acabar d'allà, em vaig anar directament a Arc del Triomf, perquè anava a punxar. Ara parlem una mica de la programació.
2: Vinga.
1: Perquè, clar, quan acabes de tota la desfilada, d'estar allà... Però al final són unes 4 hores, entre que puges a la carrossa i arribes, són unes 4 hores. Arribes a Arc del Triomf i allà tens un line-up meravellós d'artistes, de DJs, ja ho dic ara, que jo estaré punxant el dissabte, però Ferran...
2: A quina hora? Que aquí, bueno, no vindré a veure, però no estic, però...
1: Mira, no la sé encara exactament, però jo he demanat punxar tard. O sigui, que m'imagino que entre les 12 o la 1, més o menys, estaré jo punxant. Però, tot i que jo sóc molt important, segur que hi ha algú una miqueta més important que jo. Ferran,
2: jo crec que DJ Chica Barata és una icona en el món LGTBI, tot, no? La verdad sea dicha.
1: Dilo, dilo.
2: No lo digo, bueno. Lo afirmo.
0: És més que res que totes les festes que tenen una continuïtat a Barcelona estan convidades a tenir un espai en doncs, 20 minuts o mitja hora a l'escenari principal.
1: Sí.
0: Què més tenim?
1: Aquí tenim d'artistes així...
0: Que s'hagin anunciat ja.
1: Vinga, va.
0: Que s'hagin anunciat ja, que encara en queden uns quants, perquè estem fent-ho poquet a poquet. S'ha confirmat a l'escenari gran Clean Bandit, Gala, Bet...
1: Ah.
0: A Selena Leo.
1: Molt bé.
0: Qui més el gran?
1: Tot això a l'Arc del Triomf.
0: Julieta, sí.
1: Molt bé.
0: Julieta, això és l'Arc del Triomf, vale? Que es diguéssim l'escenari una mica més mainstream o amb artistes més reconeguts.
1: Sí.
0: A l'escenari Plaça Universitat.
1: Això no m'ho diguis, Carmela i Lídia.
0: Carmela i Lídia presenten un dia... Sí, les presentadores d'un dia són Carmela i Lídia. Després tenim, com us he dit, la pregonera Maria Pelé, que també ens farà dos o tres cançonetes. Uh-huh. Hi ha Turista Sueca, Ferran, Sandra Montfort, Sombra Lor, Martín uh-huh. d'Aute. Tenim també Puppy Poison.
1: Ah, molt bé. Sí, hi ha com una distinció una mica de més mainstream i una mica més alternatiu,
0: sí,
1: no?
0: Sí, també per capacitat d'escenari, no? Sobretot, clar, i, per, bueno, i aquí hi ha alguns artistes més emergents, encara que també hi ha alguns subconsagrats com Pastora, que també la tenim aquest any. I, bueno, i encara en queden alguns per anunciar.
1: Molt bé, i bueno, i després de tot això, Quim, que no hem fet repàs de xurros, però això? Clar, després de tot això...
2: Hi haurà especial xurros?
1: Claro, hi haurà especial xurros el divendres i el dissabte a l'Apolo, que em sap molt de greu, però està tot esgotat.
2: Vaja, llavors... jo crec que... Si no estoy.
1: Està tot esgotat. I, de fet, el divendres la xurros es farà a la sala principal, però a la sala 2, que és la part electrònica, tindrem Somos Las, que la Somos Las és la festa que organitza el Ferran. O sigui que tenim dos festes de LGTBI en un mateix club i un ambient fantàstic. I el diumenge, com closing party de tancament del Pride, tenim una xurros open air a la terrassa del Poble Espanyol. O sigui, tenim a tope de xurros en el cap de setmana amb més orgull de tot l'any. I dit això...
0: Ara que dius allò de les carrosses, deixa'm fer un apunt.
1: Sí, sí, tant.
0: Que deies que era molt divertit amb les carrosses, etcètera. Els fans de Somos Las i de Xurros que estiguin atents a les xarxes socials, perquè en els propers dies traurem un concurset.
1: Sí, és veritat.
2: Jo recomano, que la gent s'apunti
0: i... les persones puguin pujar amb nosaltres a la carrossa.
2: S'ho passarà molt bé, passes molt bé allà.
0: Tothom que ve s'ho ha passat bomba.
2: No. I de jo recordo l'any passat que vaig anar amb un càmera de la tele i el càmera...
1: Flipó, no?
2: Que no és el col·lectiu ni res, se'n va anar supercontent. Parlant amb la seva dona de que a mi me lo estoy pasando aquí.
1: Va ser molt guai, va ser molt guai. Mira, l'any passat vam tenir aquí a la Marta, que estava la Marta Sant Martín, que també és membre de... Bueno, treballa al Pride, i li van fer una pregunta que per mi era molt important, que era el tema de les disparar pistoles d'aigua des de la carrossa, perquè...
2: M'acuerdo, les pistoles d'aigua.
1: Per un moment, des de l'organització es va dir que no es podien portar pistoles d'aigua per disparar des de les carrosses, però he de dir que finalment sí els van deixar pujar amb les pistoles d'aigua i això
2: era... La sofrir en directo.
1: Sí, va ser molt divertit.
0: Sí, estava per un tema de seguretat i protecció dels equips, perquè hi ha equips elèctrics a les carrosses, no? I bueno, al final...
1: És una bogeria, però bueno, és una bogeria que dura 3 hores i està bé, està bé. Molt bé, doncs, Ferran, per últim, abans de sotmetre el nostre joc, ens pots explicar alguna coseta sobre el World Pride 2030? ¿Se puede avanzar algo secreto?
2: ¿Qué es el World Pride 2030 i en general? Què és això del World Pride?
0: El World Pride és cada 4 anys, normalment, o coincidint amb un Euro Pride, hi ha una associació de Prides europeus, que és l'EPOA, i una altra associació de Prides internacional o mundial que es diu Interpride. Mm-hmm. ¿Vale? Ja dic, normalment és cada 4 anys o cada 2, depèn una miqueta de si hi ha més interessats, es fa aquest World Pride, que és el Pride de referència en tot el món. S'ha celebrat a Londres, un cop es va celebrar a Madrid, també.
1: A Madrid,
2: me'n recordo, sí. Un milió de persones van a Madrid, en aquell Pride.
0: Exacte. Llavors, Pride Barcelona fa un parell d'anys va decidir que es postulava per participar en aquest World Pride. Llavors han estat fent una feinada des de la cambra, dos tècnics que tenim per això, i bueno, la presidència i tal, per fer conèixer el Pride de Barcelona arreu del món.
1: I és ja... com una candidatura, no? M'imagino.
2: Sí, són com els Jocs Olímpics.
0: Algo així.
2: Llavors les ciutats es presenten i Barcelona s'ha presentat per
1: això...
2: acollir el World Pride 2030.
0: Exacte.
1: Però ho decideixen la resta de ciutats...
0: Això ho decideix l'Interpride, o sigui, hi ha unes votacions entre Interpride i amb aquestes votacions es decidirà qui
2: I quan es vota?
0: Això es vota al mes de novembre.
1: Ui, que nervis.
2: Aquest any.
0: Sí.
2: O sigui, aquest any sabrem... Si tornen als Jocs Olímpics,
0: exacte,
2: recometes, el Pride a l'any 2030.
1: Exacte. I què creus? Que sí o que no?
0: Bueno, només tenim una... Al final han caigut les candidatures que hi havia diverses candidatures, entre elles Londres, i al final només ha quedat una rival, que és Bangkok, ¿vale? Que té molta força.
2: Està molt lluny, Bangkok.
0: Està molt lluny, però seria el primer cop que es fa el World Pride a Àsia. Llavors té bastanta força. Bueno. Què passa que nosaltres...
2: Si no pots a 2030, serà el 2034.
0: Sí, no...
2: Els Jocs Olímpics vam trigar molt en tenir-los, vull dir que no passa res.
0: Sí, vull dir que la candidatura és tan forta que sí, no, es tornaré a provar per la següent, perquè realment estem plantejant un World Pride molt reflexiu, ja que estan tenint tots els discursos d'odi ara que creixen i els drets de les persones es qüestionen, llavors ens creiem que és el moment per fer un pas endavant i reflexionar. Llavors el lema que han fet a l'equip que l'està preparant és Let's think, let's answer, let's change. Pensem, responem i canviem. Serà una mena de fòrum de moltes entitats del món que bueno, intentaran analitzar i com donar resposta a tots aquests canvis socials, no, que són tan perillosos pels drets de les persones LGTB.
1: Molt bé.
2: Vamos doncs... con el concurso.
1: Sí,
2: venga,
1: sí,
2: va,
1: sí.
2: El juego preparat.
1: Venga, va, això és molt ràpid, Ferran. Jo et faré una pregunta i et donaré 3 possibles respostes i m'has de dir quina és la correcta.
0: Vale?
1: Això va sobre una mica cultura, coneixement... dels orgulls, de l'orgull, cultura, història... És fàcil.
0: Quina por.
1: No et preocupis. Vinga, comencem. El Dia Internacional de l'Orgull recorda els fets històrics que van ocórrer al club de Stonewall a New York, quan a la matinada va entrar violentament la policia en aquest local fent una redada brutal. Tots sabem què va passar després, però quin any va ser? 1. 1965. 2. 1969. 3. 1975.
0: Home, aquest és fàcil, no? El 69.
1: Vale, molt bé.
0: Venga. Això és primer de cultura LGTB.
1: Un gallifante.
2: 2 punts.
1: Vinga.
2: Dos gallifantes i 2 puntos.
1: M'encanta.
2: O 2 gallifantes, va ser arribar als 10, va.
1: Bueno, a Espanya l'orgull es va iniciar a una ciutat l'any 1977, on unes 4.000 persones es van manifestar contra la llei de peligrositat social. A quina ciutat va ser? A, Madrid. B, Barcelona. Sí, Bilbao.
0: Tenim l'honor de dir que va ser Barcelona.
1: Barcelona.
2: 4 gallifantes.
1: Vinga, el World Pride ahí. Vinga, 3. La bandera. Bandera LGTBQ+. La va idear a San Francisco un senyor que es deia Gilbert Baker. per crear un símbol positiu per la comunitat, per la desfilada que es va fer l'any 1978. Aquesta bandera primigènia no tenia 6 bandes de colors, sinó que en tenia A, 8, B, 5, C, 10.
0: Aquesta no la sé, perquè jo estic ja tant amb la inclusiva, que és l'actual. La inclusiva, que ja en té 10 o 12, doncs ara aquesta ja, no, ja me l'havia perdut. Però bueno, diria que potser són 8.
1: 8,
3: molt bé. Molt bé. 2 gallifantes. Ai, més 6 gallifantes. Que tens un B.
1: Vinga, continuem. Abans d'adoptar aquesta bandera de la que parlem, hi havia un símbol que semblava molt per representar la comunitat. ¿Vale? Atenció, quin era? A, una mariquita.
3: Que també.
1: B, una margarida. C, un triangle rosa.
0: Bueno, triangle, suposo que serà el triangle rosa, però és això, ve dels camps de concentració nazis que marcaven la gent amb el triangle rosa, no?
1: Exacto, els homosexuals. Molt bé, i per últim, de mica en mica el Pride Barcelona va prenent força i any rere any va superant assistència. L'any passat, segons l'Ajuntament, van ser 150.000 persones i segons l'organització, 250.000. Però on i quan es va produir el pic d'assistència en el Pride de l'any passat? A, Plaça Universitat en la presentació de Carmel i Lídia. B, Arc del Triomf durant la sessió de Chica Barata. C, Arc del Triomf durant els concerts de Mònica Naranjo i Chanel.
0: Pues, malauradament, hem de reconèixer que la nostra popularitat no és tanta, no? Per tant, diria Mònica Naranjo i Chanel.
3: Molt bé. Veu gallifantes.
1: Bravo.
3: Doncs escolta, que vagi molt bé aquest Pride, Ferran.
1: Molts ànims.
0: Moltes gràcies. Esperem no morir en l'intent, perquè seran dies molt intensos.
3: Però i després vacances.
0: Això espero, això espero.
1: Esperemos que sí.
3: És com l'inici de les vacaciones, el Pride. Per mi també, és com l'inici, és la frontera. Cada any és la frontera que faig vacances.
1: Total.
3: Xica Barata, Pui, ens veiem al setembre.
1: I tant, vale? Bones vacances.
3: Gràcies a tots dos. Fins aquí el Plurals i Singulars d'aquesta setmana. La setmana vinent farem el darrer Plurals i Singulars d'aquesta temporada. Els controls tècnics hem tingut l'Aro Seren i qui us ha parlat, Quim Esteban. Que tingueu un molt bon cap de setmana i un molt bon Pride també. Adéu.

0: Són les 7 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya. És 14 de juliol del 2026. Esteu escoltant el despertador de Ràdio 4. El bon dia, bona sort. Ares Teixidor, molt bon dia.
1: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Montse Vidal, molt bon dia.
2: Bon dia i bona sort.
0: El dia que ens anem sabent que els bombers van donar per estabilitzar ahir l'incendi d'Aiguamúrcia i esperen donar-lo per controlat avui.
2: Un incendi que ha afectat 155 hectàrees, majoritàriament forestals, a Querol i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i a Pontons, a l'Alt Penedès. Durant la nit, els bombers han seguit remullant el perímetre i s'ha aixecat el confinament de la població, que afectava unes 2.500 persones. Es mantenen, però, les limitacions d'accés al perímetre de l'incendi. Protecció Civil demana a la ciutadania que no s'apropi a la zona cremada i els agents rurals i els Mossos investiguen les causes i treballen amb diferents hipòtesis. Una d'elles és la intencionalitat.
0: I a Almeria, l'incendi de Los Gallardos, s'han identificat altres 3 de les 13 víctimes. Per tant, ja en són 9 en total les identificades.
2: S'hi sumen un matrimoni de Bèlgica i una ciutadana del Regne Unit. Amb aquestes 3 últimes quedarien altres 3 persones per identificar i la quarta persona és una dona anglesa que va morir a l'hospital. De moment, les víctimes identificades a l'incendi són 4 homes i 5 dones, de les quals 8 són estrangeres i una víctima espanyola. 5 víctimes són del Regne Unit, 3 de Bèlgica, una de França, a banda del ciutadà espanyol.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, treu pit del nou model de finançament.
2: I també retreu a les comunitats governades pel Partit Popular que s'hi oposin sense presentar alternatives. És en un esmorzar informatiu organitzat per Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE. Illa també ha parlat sobre la llei d'amnistia a l'espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'hi pronunciï aquest dijous. Espera un aval clar i contundent del Tribunal i envia un missatge als tribunals espanyols.
0: Mentrestant, el jutjat d'Arenys de Mar deixa en llibertat l'exdiputat Pere Albó, investigat per exhibicionisme.
2: El jutjat d'Arenys de Mar ha acordat la llibertat a disposició de l'autoritat judicial de l'exdiputat del Parlament i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme davant de diverses persones, entre elles menors d'edat a la piscina d'un hotel de Santa Susanna, a la província de Barcelona. La policia local el va arrestar després de rebre l'avís dels responsables de l'establiment.
0: I la Fiscalia retira l'acusació a l'exconseller de Salut, Albert Vergés, i Josep Maria Argimon per retard en la vacunació de policies i guàrdies civils durant la pandèmia.
2: Ha retirat l'acusació d'Alba Vergés i de Josep Maria Argimon, exconsellers de Salut. El cas ha quedat vist per sentència. L'acusació popular exercida per 3 sindicats manté l'acusació de prevaricació i sol·licita per a ells 15 anys d'inhabilitació.
0: I un grup d'experts creat per la Comissió Europea proposa limitar l'accés a les xarxes als menors de 13 anys i fer-lo progressiu fins als 18.
2: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat que Brussel·les presentarà després de l'estiu la proposta legislativa definitiva basada en aquestes recomanacions.
0: Anem pel temps. Aquest dimarts, la tercera onada de calor continuarà deixant temperatures molt elevades a tot Catalunya.
2: A Ponent i a l'interior s'arribaran als 40-44 graus, mentre que al litoral les màximes es mouran entre els 32 i els 35, amb molta xafogor. El cel estarà serè, tot i que a la tarda podria caure algun ruixat aïllat al Pirineu. Protecció Civil manté l'alerta per calor extrema i l'elevat risc d'incendis.
0: Són les 7:03 del matí. Anem a fer un cop d'ull a la xarxa viària catalana, a veure com tenim les principals artèries de comunicació del país. RAC, bon dia.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui. Avui dimarts destacant que tenim fins a 3 avaries actives. La primera des d'ahir al vespre a la C58 a l'altura de Ripollet, que en sentit nord en direcció Sabadell. Encara a hores d'ara s'ubica el vehicle al voral i provoca això amb poc menys d'un quilòmetre de retencions. També hi ha poc menys d'un quilòmetre de retencions per una segona avaria, en aquest cas a la C25 a Vilobí d'Onyada. Tot just fa una estona aquesta matinada en direcció Lleida, on en aquest cas es talla un carril de circulació i provoca doncs el que dèiem, un quilòmetre de lentitud. El que deixa 2 quilòmetres de retencions, en aquest cas doncs, seria la tercera avaria a l'altura de Sant Ferriol en direcció Olot, doncs, que també talla un carril provocant 2 quilòmetres de retencions, concretament a la A26. Per altra banda, tenim retencions habituals als accessos i voltants de Barcelona, destacant tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta els primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. També tenim el Vallès congestió, sobretot per la C58 en direcció Barcelona, al tram de Sant Quirze del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia. Una de les imatges virals de les darreres hores investiguen una conductora que viatjava aparentment adormida mentre el seu Tesla circulava amb el pilot automàtic. Aquest soroll que sent de fons és mentre un altre vehicle estava filmant aquesta dona dormint literalment a dins del cotxe mentre anava en pilot automàtic. Les autoritats de Canadà han obert una investigació després que una conductora fos gravada amb els ulls tancats i el cap recolzat a la finestra mentre el seu Tesla circulava a prop de 100 km per hora per l'autopista Trans-Canadà amb el pilot automàtic activat. Les imatges enregistrades per un altre automobilista van ser notificades immediatament a la policia, que ja ha identificat el vehicle i investiga si la conductora va posar en risc la seguretat viable. No és allò que està dormint una mica, no. Està suant, però literalment. Està fent la migdiada.
1: Sembla una pel·li.
2: Però quina capacitat. A mi que em costa molt dormir al tren, a l'avió. Imagina't, dormir-me amb un cotxe que va sol.
0: Però, a més, està de costat. Vull dir, de costat.
2: Està ben posada, està en posició fatal, no? Diguem-ne, amb la babeta, que li cau...
0: Aquesta és una de les imatges virals. L'altra imatge ens arriba des d'Estats Units. No sabia si tindria més transcendència, si aniria més enllà del digital que ho publicava, que és d'aquests que parla normalment de notícies, així com més sensacionalitzades, jornalistes, però sí, ja ha fet el salt i ja ho ha publicat el periòdico La Vanguardia, els digitals d'aquí. Ha passat als Estats Units, no sé si heu vist la imatge, d'un senyor gran que s'acosta a un búfal i el búfal aixeca el senyor gran i l'envia a l'estratosfera.
1: És brutal, les imatges són...
0: L'has vist, eh?
1: De veritat, sí, les
0: he vist. L'home està amagant darrere un pi, després el búfal fa la volta i quan veus l'home que està mirant cap a l'altre costat, que diu, a veure si el búfal està aquí, l'enganxa per darrere...
1: No,
0: envia al Mare Magnum. O sigui que les imatges...
1: Compte amb els búfalos, eh?
0: Compte amb els búfalos. Si us trobeu un búfal, doncs no intenteu parlar amb ell. Les 7 i 6 minuts del matí.
4: We are ready.
0: Mundial 2026. El bon dia i bona sort. Bona sort.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready too.
11: Made you strong. Strong.
0: Bé, quan posaven la selecció espanyola entre les millors, ara ja podem constatar que sí, que la selecció espanyola està entre les millors perquè jugarà el seu partit de semifinals avui contra França. I demà tindrem un apassionant Argentina amb Anglaterra. Un mundial que al final, d'alguna o altra manera, hem anat seguint des del...
2: I tant.
0: Des del bon dia, bona sort.
1: T'he de dir una cosa i no la sentiràs més. Ara se m'ha fet curt i tot. El mundial, ara em fa pena i tot que
0: s'acabi. Mira, encara queda.
1: El bon dia, bona sort, m'ha fet agafar-li carinyo al Mundial.
0: Sí?
1: No m'havia passat mai a mi.
0: Us explico. Ara hi haurà aquest partit que juga avui de França-Espanya.
1: Uh-huh.
0: El que passi se'n va a la final. Demà Anglaterra-Argentina. El que passi se'n va a la final. Els altres dos, els dos perdedors, els dos que perdin, aniran al partit que jugarà dissabte per decidir qui serà el segon i tercer.
1: Uh-huh.
0: El tercer i el quart.
2: Clar.
0: El tercer, medalla de...
2: De bronze i de bronze xocolata.
0: I de xocolata. I, per cert, aquest partit es podrà veure per la 2CAT el dissabte i la prèvia estaré a la 2CAT.
1: Podrem veure.
0: Participant d'aquest programa especial del Mundial. Ja parlaré, m'ompliré la boca d'això.
1: Home.
0: Que, clar, per una part, penso, home... que Espanya arribi a la final perquè té més gràcia, però si no arriba a la final, doncs tindrà gràcia poder-lo explicar des de Televisió Espanyola.
2: Clar, clar. Ja ens diràs l'hora i tot plegat, que et volem veure.
0: Us ho explicaré, me'n fareu fart. Mentrestant, Didier Deschamps, el seleccionador francès, va elogiar la selecció espanyola abans de la semifinal d'avui i la va definir com la principal favorita, destacant la seva solidesa tant en atac com en defensa.
2: Tot i això, el seleccionador francès es va mostrar convençut que França té arguments per competir i arribar també a la final. També va confirmar que Mbappé està en bones condicions, mentre que Tchouaméni no es troba al 100% per la seva banda. De Warren Zaïre-Emery va remarcar la unió del vestidor francès, va destacar el potencial de Lamine Yamal, però ha assegurat també que França no té por del rival i que tot es decidirà sobre la gespa.
0: Mundial a banda, el Barça engega la pretemporada amb les revisions mèdiques i Hansi Flick al capdavant.
2: El Futbol Club Barcelona ha iniciat aquest dilluns la pretemporada 2026-2027 amb les tradicionals proves mèdiques i físiques a la ciutat esportiva Joan Gamper. Hansi Flick ha estat el primer en arribar per supervisar el retorn de la plantilla, que prepara una temporada en què debutarà la Lliga i la segona jornada per motius del Mundial. A més dels jugadors del primer equip, diversos futbolistes de la Masia han començat a entrenar amb l'objectiu de convèncer el tècnic alemany durant les primeres setmanes de preparació.
0: Això està molt bé, és una oportunitat molt gran pels més joves de la Masia, perquè a falta dels jugadors que estan en les seves respectives seleccions, doncs ara s'han convocat molts nanos de la Masia que estan entrenant amb primer equip sota les ordres de Hansi Flick. I encara sense deixar el Barça de forma indirecta, l'Atlètic de Madrid es veu obligat a generar ingressos després de les últimes incorporacions i, de moment, no ha aconseguit tancar les sortides que tenia previstes.
2: Si no pot vendre futbolistes com Sorlo, Falmada o Ruggeri, en les properes setmanes el traspàs de Julián Álvarez podria convertir-se en la principal via per equilibrar els comptes. El Barça segueix en la situació de prop i mantenen la mateixa oferta sobre la taula, convençuts que el davanter argentí continua prioritzant vestit de blaugrana i que el club matalasser acabarà negociant la seva sortida.
0: I no deixem el Barça perquè ha sol·licitat a la Lliga disputar tota la primera volta de la temporada 27-28 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys mentre s'instal·la la coberta de l'Spotify Camp Nou.
2: Tot i que les obres haurien d'acabar a l'octubre, el club prefereix evitar riscos i garantir que també els partits de la Champions es juguin al mateix estadi, tal com exigeix la UEFA. L'objectiu és tornar al Camp Nou amb totes les garanties un cop hagin finalitzat aquesta fase dels treballs.
0: Ganes de veure ja l'Spotify Camp Nou i de no tenir que anar fent aquestes sortides.
2: És
0: que Montjuïc no...
2: Tampoc no ha acabat de... No, clar, no. No genera un bon record, tampoc, no?
0: Anar a la muntanya de Montjuïc, de veritat, eh?
2: Fa mandra.
0: Una miqueta. I acabem parlant del futur de Vinícius, que continua a l'aire entre el Real Madrid busca, mentre el Real Madrid busca desencallar la seva renovació.
2: Doncs sí, Vinícius Júnior afronta el seu últim any de contracte amb el Real Madrid sense haver arribat encara a un acord per renovar, tot i que el davanter brasiler manté la voluntat de continuar. El club blanc reclama un contracte que reflecteixi el seu pes esportiu i mediàtic. Davant l'estancament de les negociacions, José Mourinho ha decidit implicar-se personalment per evitar que la situació es converteixi en un conflicte i convence el jugador que serà una peça clau del nou projecte madridista.
0: Gràcies, Montse!
2: A tu!
0: Falten 4 minuts, arribem en punt a 8:15 del matí.
1: Que bé que ho feu, eh?
0: Som els del bon dia i bona sort.
1: Quina emoció tinc, ara us trobarem molt a faltar. Estava pensant, ai, mira, en uns dies ja em faltarà, no m'explicaran aquestes coses.
0: Carinyo, per això estem aquí i no estem dormint a aquesta hora.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
0: Comencem aquesta nova entrega del Bon Dia i Bona Sort. Avui és dimarts, dia 14 de juliol del 2026. Arrenca el programa 214 del despertador de Ràdio 4. El dia en què el sol sortirà quan... Ha sortit fa exactament 42 minuts, eh? A 6:45 del matí. I el sol ens deixarà, quan faltin 7 minuts, per 6:45 de l'espre. És traicioner aquest horari, eh?
2: És traicioner
0: perquè dius, una hora més tard i quan tens una hora més tard per davant
1: t'agafes
0: 2 hores més de marge per darrere.
1: És cert, però jo vaig més descansada, la veritat.
0: Jo és veritat
1: que me'n vaig a dormir a les 11 o així i també és veritat que jo ara us guanyo, tinc una mica d'avantatge perquè jo ara visc a Barcelona. Jo ho noto molt, nois.
0: Sí,
1: ho noto moltíssim.
0: Què tardes de casa de la feina?
1: 9 minuts.
0: En sèrio? 9 minuts.
2: És que a aquestes hores...
1: 9 minuts, nois.
2: Que guanyes... O sigui, més que guanyis 10, 15, 20 minuts, ja de
1: molt,
2: son...
1: És molt.
2: Es nota molt, eh?
1: És molt.
0: Guanyes qualitat de vida. Avui falten... Espera't un moment, que tinc un missatge important.
1: Missatge important. Des de quin búnker ens arriba, Badollador?
0: Diu, bon dia i bona sort.
1: Quin búnker és?
0: El teu pare.
1: Búnker Teixidor està despert, preparat.
0: Està molt bé, això. Hauríem de deixar-nos els missatges dels familiars? O sigui, que els meus familiars t'escriguin a tu, Montse, que els teus escriguin a l'Ares i els que l'Ares m'escriguin a mi. Està molt bé, això.
2: Actualització d'última hora, així podem anar...
0: Diu, avís per navegants... Per un moment, parem. Diu, avís per navegants, això és una primícia mundial.
1: I
0: ara aquests 3 punts que es van movent així, que està escrivint, és ràpid escrivint l'home.
1: No gaire. Mon pare no.
0: Doncs esperem. Aquí hauríem de posar, ja sé que és complicat, però l'efecte de tic-tac.
1: També dic que pot ser la gran tonteria del dimarts, del dia d'avui.
0: Els 3 punts.
1: No esperis la gran...
2: Escriviendo.
0: Els 3 punts del WhatsApp.
1: Deu estar nerviós ell, perquè ara ens està veient la careta per l'streaming de... Esperant el missatge. Papa.
0: Bon dia i bona sort, avís per navegants. Després no tenim temps per acabar el programa.
1: Algun dia, alguna cosa del Mundial.
0: Això és una primícia mundial. Els tres puntets...
1: No arriba, nois.
0: No acaba d'arribar, eh? Posa sintonia.
1: Jo crec que hauríem de tirar, sí. Fa patir.
0: Calla, que ha parat de fer... Ja han parat els tres punts?
1: Han parat.
0: Ara torna a arrencar una...
1: Un clàssic.
0: Dèiem que avui falta 4 dies per les vacances d'estiu i també ja, aprofitant per dir que tenim el Jaume Bernet al control i el Gorka Delgado i a la producció el David Alcalde. Déu-n'hi-do, eh? Està escrivint la Bíblia, que no. Va, atenció a una dada curiosa. Un estudi descobreix per què les mosques ens molesten més quan fa calor. I és que diversos estudis d'entomologia han demostrat que les altes temperatures acceleren el cicle vital de molts insectes, entre ells les mosques. Quan les temperatures augmenten, el seu metabolisme funciona molt més ràpid. Creixen abans, es reprodueixen amb més freqüència i les poblacions poden augmentar en poques setmanes. A més, durant l'estiu hi ha més restes orgàniques, aliments exposats i zones humides que afavoreixen la seva reproducció. Les mosques també són més actives perquè el seu organisme depèn de la temperatura exterior. Amb calor tenen més energia per volar, buscar aliments i reproduir-se.
2: Ara tocar més els nassos.
0: Com us heu quedat?
1: Exacte. Montse, jo crec que t'ha faltat això, i tocar més els nassos.
2: És que també és veritat que l'estiu molesta més tot en general.
1: En general,
2: també t'ho dic,
1: sí.
2: Que no només les mosques.
1: Els vostres fills, per exemple.
2: Es fa una mica llargues, les vacances. No diré que no.
1: M'ha deixat aquí a tocar.
2: T'he fet un passe, eh?
1: En general, estem... Pues, molesta tot. Molesta molt. Amb la calor.
2: Sí, estem molts més irritables. Que molt bé això de les mosques, però que l'estiu, diguem-ne, que és una època que és de per si irritable.
1: Sí,
2: irritable,
1: ho és, sí, ho
2: que
1: és.
2: L'únic que vols és estar
0: és una meravella,
2: a l'aigua i ja està.
0: Després tenim aquests moments... Jo, el meu fill, també, quan
1: s'aixeca...
0: Que va allò empanat... És que els 13 anys són duríssims, eh?
1: I són molt durs, eh?
0: Jo no sé per aquí què em trobaré, però els 13 és allò de... No!
2: Respira fons.
1: Ho resumeixes perfectament, eh?
0: Sí. No. I després està la nena, que encara està amb els 9, que és allò de que fins que el dia que descobreixi que no sóc el seu príncep, i aquell dia em moriré. Aquell dia deixaré de viure. M'envia uns missatges tan macos.
1: És tan preciosa.
0: Es lleva a mitjanit i té com un rellotge que pot enviar missatges i per donar constància de que s'ha llevat i de que m'estima, saps? I després es torna a quedar fregida. Però és una meravella.
1: La mala notícia és que també tindrà 13 anys en algun moment, Badó, ho saps, no?
0: Sí, exacte. Va, a veure, diu, avui a partir de les 9, és el missatge del senyor Teixidor, el món veurà el millor espectacle futbolístic de la història.
1: Oh.
0: El nen de Rocafonda destrossarà el sol a França, ell sol a França, i serà un espectacle mai vist!
1: Molt bé, claro que sí. Tu no volies un corresponsal d'esports? Tu no volies algú que et fes els esports? Fitxa, mon pare, home.
2: Un titular, m'ha donat un titular, home.
0: Volies exclusiva? Toma exclusiva. És un espectacle, aquest home. Va, avui, gràcies per la informació. Avui és dimarts 14. Us havia explicat que havia tingut una parella 11 anys de Rocafonda?
1: És molt fort, aquest titular, també.
0: És molt heavy,
1: és molt fort. Saps algo d'ella, per cert?
0: Mai
1: més.
0: No,
1: li vas perdre la pista, vull dir. No has tornat a Rocafonda.
0: No.
1: Escolta, jo he de dir que vaig anar al bar del Tiet, el restaurant bar que té el Tiet de precisament la Minya Mala allà a Rocafonda, i fot un menjar boníssim.
0: Sí? En sèrio?
1: Sí.
0: Que és aquells que té la vitrina que hi ha els el cap i pota...
1: Sí, però menjar més d'allà, diguéssim.
0: Ja.
1: Sí, exacte. Ja.
0: No,
1: però ja. Molt bo, em va agradar molt.
0: Perdona, és que hi ha llocs que aquests que hi ha les tapes...
1: Que
0: alguns fan molt bona pinta, però hi ha alguns que ja pràcticament pots parlar amb elles. Eh?
2: Sí, també.
0: I et contesten, eh? I diuen, hombre, tu estaves ahir aquí, no? Sí, era jo.
1: No m'he mogut.
0: Està bé. Bé, avui és dimarts, dia 14 de juliol, i com cada matí toca mirar què ens diu el calendari, i avui trobem animals fascinants, una professió imprescindible i una jornada que continua fent visible la diversitat. Avui em costa això, eh? Comencem pel Dia Internacional del Tauró. Sabeu que els taurons tenen la procedència més antiga que els dinosaures? Ho sabíeu, això, no?
1: Ostres, no ho sabia, jo.
0: Això no ho sabies, què, eh?
1: Ah, bona.
0: I parlant de dinosaures, avui hauríem de parlar de la mort d'un dels icònics de Jurassic Park.
2: Sí, vam comentar-ho ahir. Sí.
0: Bé, doncs res, pobra bèstia, perquè el cinema li ha fet molt mala publicitat. Des que va sortir Tauró, la pel·lícula, Tiburón, sembla que tots hagin de ser assassins en sèrie. Però la realitat és una altra. Cada any moren menys de 10 persones al món per atacs de Tauró. A veure, si no et toca, és una bona xifra. Mentre que els humans en matem prop de 100 milions cada any. I el més preocupant és que són imprescindibles per mantenir l'equilibri dels oceans. Sense taurons, els ecosistemes marins es desequilibren completament. Avui també és el Dia Mundial del Ximpanzé. I prepareu-vos perquè compartim amb ells gairebé el 99% del nostre ADN.
1: És moltíssim, un 99%.
0: De fet, us asseguro que hi ha ximpanzés que són més humans i humans que són més ximpanzés.
1: Totalment.
0: Són capaços de fabricar eines, aprendre a observar els altres, reconèixer-se davant d'un mirall, recordar favors i fins i tot fer les paus amb una abraçada després d'una baralla. De vegades els humans presumim massa de ser els més intel·ligents. Avui també és el Dia Internacional dels Auxiliars d'Infermeria. Hi ha auxiliars d'infermeria que és... jo, en el meu particular, a vegades vaig al cap i em diu no, és que et veurà l'auxiliar d'infermeria. I a vegades agraeixo que em vegi l'auxiliar d'infermeria.
1: Que curiós el que dius, eh?
0: No, perquè és que... tenen molta mà dreta,
1: eh? És molta
0: tenen
1: vocació, de veritat.
0: Molta mà dreta.
1: És un dia per... Bueno, avui, cada dia, per aplaudir els auxiliars d'infermeria, de veritat que
0: és,
1: sí.
0: I tant. És molt vocacional.
1: Molt, moltíssim.
0: Una d'aquelles professions que moltes vegades només volem valorar quan ens toca passar per un hospital. Són les persones que passen més hores al costat dels pacients, que ajuden en les tasques més bàsiques, que escolten, tranquil·litzen i acompanyen. Una feina imprescindible perquè sovint no rep el reconeixement que es mereix. Per cert, des d'aquí, una forta abraçada a tots els auxiliars d'infermeria.

0: identifiquen exclusivament com a home o dona i recordar que la diversitat també forma part de la nostra societat. I acabem amb el Dia Mundial de l'Orca. Avui, amb els dies internacionals, muntem un zoo, eh?
1: Tot animals.
2: És curiós, no?, que sigui el dia el mateix, l'Altaura i l'Orca.
0: Sí, sí, sí. Curiosament, que avui venim cap aquí, es para un autobús davant meu...
1: Pensava que havies vist un tauró, perdó.
0: No, és que hi havia un tauró.
3: Què dius?
0: Sí, en l'anunci de l'Aquarium, si veieu, de l'Aquarium de Barcelona, la part de darrere hi ha un tauró, i em paro davant i miro, dic, hòstia, és un tauró.
1: Ostres!
0: M'he posat al costat i després posa Aquarium, visita el nou Aquarium de Barcelona.
3: Pues justament ahir, que jo feia moltíssim que no sentia parlar ni veia res de l'Aquarium de Barcelona, ja sé que no seguiu la sèrie, però aquesta sèrie que colombiana que ha vist tothom, menys vosaltres, de Netflix.
0: Tot sempre.
3: Exacte, la reina del flow. Ahir ells van estar de concert el dissabte aquí a Barcelona, llavors s'han fet una ruta per Barcelona i ahir estàvem tots a l'Aquarium de Barcelona.
2: Veus? Mirant els taurons.
3: Mirant els taurons, exacte.
0: Doncs el Dia Mundial de l'Orca, curiosament, les anomenem balenes assassines, però en realitat les orques no són balenes, sinó membres més grans d'una família dels dofins. Viuen en grups familiars molt units, molt macos tots ells. Cada família té una mena de dialecte propi per comunicar-se i les mares poden arribar a viure més de 90 anys. Són probablement un dels animals més intel·ligents del planeta.
2: Però molt, eh?
0: La Montsepèdia...
2: És que jo m'he quedat... No, saps què passa? Que m'interessa molt aquest tema de les orques. Vull saber com està el tema de l'estret de Gibraltar, amb el problema que van tenir amb els velers, que no paraven d'embestir velers les orques, que feia por navegar per allà, es veu, i que... Bé, volia recuperar aquest tema, però has donat pas ja a altre tema.
0: Un altre dia. Posats a parlar d'estrets, podríem parlar també de l'estret d'Hormuz, que Donald Trump ha dit que farà pagar taxes per poder passar per allà.
2: Ha dit que seran els guardians, però que passen per caixa.
0: I entre ahir i avui arribaran els bombardejos més salvatges cap a Iran. És igual.
2: Quin món, eh?
0: Dimarts 14 de juliol, avui tenim aniversaris amb un dels cantants més carismàtics del rock actual. Grans actors de casa nostra, una estrella de Hollywood i un dels esportistes més mediàtics dels últims anys. Avui hi ha personalitats, però molt fortes. Avui fa 39 anys...
3: Dan Reynolds. La veu d'Imagine Dragons, un dels frontmans més potents del rock actual, Dan Reynolds ha convertit la banda en un fenomen mundial amb èxits com aquest que sona, Believer, però també és molt admirat per parlar obertament de salut mental, de depressió, d'ansietat i per la seva defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+. És un artista que utilitza la seva popularitat per donar visibilitat a causes socials i des d'aquí ens agrada.
2: I tant.
0: 39 avui, anys. Molt. Fa 53 anys.
3: La gran cant de la penya.
4: Quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar.
3: Una de les actrius més brillants del cinema espanyol. Ella ha guanyat 3 premis Goya gràcies a interpretacions memorables en pel·lícules com Te doy mis ojos, Princesas i Una pistola en cada mano. També ha triomfat en la tele, amb sèries com Hierro, El caso Asunta, sempre us ho dic, és que està brutal Can de la Penya amb aquesta sèrie.
2: Sí, eh?
3: L'has vist?
0: No, és que vaig llegir El caso Asunta.
3: És que és increïble,
0: us ho juro. No he vist la sèrie, però em van regalar el llibre del caso Asunta.
3: És increïble, molt bèstia. El cas és que Can de la Penya té una naturalitat davant la càmera que la converteix en una de les intèrprets més admirades del país. I avui fa 53 anys. Felicitada queda.
0: I avui en fa 38 un tio que cau bé, que treballa a aquesta casa, que és un molt bon actor, que és un molt bon tio.
3: Quin susto, perquè t'has saltat un. Dic, ostres, a què treballem a aquesta casa?
0: Ah, no, perdona.
3: No passa res.
0: És que fan la mateixa edat. El primer dia amb un altre. Fan la mateixa edat.
3: Per avisar el Gorka, més que res.
0: Avui fa 38 anys...
3: Conor McGregor.
0: Només té 38 anys, aquest home.
3: I jo també vaig flipar. No, i ara he flipat més quan dius treballem aquesta cosa. T'imagines que jo m'he creuat amb el Conor McGregor i no l'he saludat?
0: Sí, fa una secció d'esports. Amb empreixes.
3: El cas és que també va revolucionar les arts marcials mixtes, convertir-se en el primer lluitador que va ser campió simultàniament de 2 categories diferents. Conor McGregor és tan famós pels seus èxits dins l'octàgon com per les seves polèmiques fora d'ell, també és veritat. Carismàtic, provocador i molt mediàtic, continua sent una de les grans icones, dels esports de combat.
0: I ara sí, el que dèiem, que tots els atributs que he dit, que és una gran persona, és un gran tio, un gran actor, i que, a més, és company d'aquesta casa. Fa 38 anys...
3: Peter Vives!

0: Peter Vives, que fa el concurs a aquesta casa.
1: És maquíssim, el Peter Vives.
0: Amb el vaig trobar precisament a Televisió Espanyola i vaig desitjar molta sort. Diu, és que no ho he fet mai, això.
1: És boníssim, és boníssim, és molt guai. Un dels actors catalans més elegants que tenim. El gran públic el va descobrir amb El Tiempo entre costures, però ha participat en altres sèries com Aguilar Roja, La Riera, Velvet Collection, i a més d'actor també ha treballat com a model internacional. És una de les cares més conegudes de la ficció catalana, per també ara amb aquesta faceta de presentador. Ens agrada
2: molt. Ho fa molt bé, el rescat m'agrada molt, molt fan.
0: I avui, 60 anys...
1: Per Matthew Fox. Per milions d'espectadors sempre serà el doctor Jack Shepherd de Perdidos. Us en recordeu de la sèrie Lost?
2: Home, i tant.
1: Ostres, tampoc l'has vist, Badó? Una de les sèries més influents de la història de la tele. Aquell paper el va convertir en una estrella mundial. Encara avui aquesta sèrie, Lost, continua sent una referència imprescindible de la tele moderna. Una sèrie brutal, brutalíssima. Molt,
0: i avui,
1: us la recomano molt.
0: 66 anys per...
1: Jane Lynch. Una de les grans còmiques nord-americanes. Ella va conquerir el públic interpretant la temible Sue a Glee, una sèrie també molt coneguda, un paper pel qual va guanyar un Emmy i que ja forma part de la història de la tele. Però bueno, també l'hem vist amb altres, amb moltes sèries i desenes de comèdies.
0: I avui acabem amb una efemèride molt especial.
1: Doncs sí, en un dia com avui recordem a Isabel Torres. Hauria complert avui 56 anys. Aquesta actriu i activista canària va morir l'any 2022, quan tenia 52 anys, després d'una llarga lluita contra el càncer de pulmó. Va ser una pionera en la visibilització de les persones trans a Espanya i va arribar al gran públic interpretant a la Cristina Ortiz, La Veneno. Per això sona La Veneno en la seva etapa adulta a la sèrie dels Javis, La Veneno. El seu coratge, el seu compromís amb els drets del col·lectiu i la seva manera d'afrontar la malaltia la van convertir en un exemple per a molta gent. Així que la recordem des del bon dia i bona sort en un dia com avui, Isabel Torres.
0: Gràcies, Ares.
1: A tu sempre, Bado.
0: Arribem ja d'aquí a 5 segons, 4, 3, 2, 1, 2 quarts de 8 del matí. Ui, la liada d'Eros Ramazzotti. Heu vist les imatges?
1: Sí, sí, mare de Déu, aquest home.
0: Ara ho escoltareu. Cabreig monumental d'Eros Ramazzotti atura el concert per respondre a un fan que es queixava de la mala visibilitat. Com he començat, jo no sabré. La història infinita conté que sei diventat. Ramazzotti, si superés dels carnots, sonaria malament, eh?
2: No, clar, ja no pot ser.
1: Jo no me l'imagino amb un altre... O sigui, no me l'imagino.
0: No, aquest operes dels carnots i no, i sona l'acústica... L'acústica, no ho dic de broma.
1: Seria diferent.
0: L'acústica seria totalment diferent, eh?
2: Doncs sí, fa dies parlàvem d'artistes que es van cabrejar amb el públic en un moment determinat. Ara està Eros Ramazzotti de protagonista perquè va protagonitzar, doncs, això, un moment inesperat, una del seu concert a l'estadi Franco Scoglio de Messina. Va interrompre durant uns instants la seva actuació per dirigir-se a un espectador que protestava perquè no veia bé l'escenari. Justament aquest va ser el moment.
0: Aquí està parlant, ara fa que la banda pari. Ara escoltareu com para la banda. Se sent malament, però vull dir, perquè pugueu...
2: És l'ambient del concert.
0: Il·lustrar el moment, eh? Ara, stop.
2: Stop, stop,
0: stop, stop, stop. Cosa t'incassi con me? L'ho detto 10 volte.
2: El cantant italià li va demanar explicacions en directe. Es van com encarar amb el fan i va defensar que el problema venia dels assistents que s'havien aixecat i s'havien col·locat davant dels altres espectadors, però que no era culpa de l'organització, que no era culpa de l'artista... En fi, el vídeo del diàleg s'ha fet viral i han sortit els seguidors i detractors de l'actitud del cantant.
0: Bé.
2: A veure, és que és una cosa que passa, no? Els concerts.
1: És inevitable.
2: I també
1: sempre
2: pots dir el de davant. Perdona, que no hi veig bé, pots apartar una mica o pots no aixecar... Clar, si són files assegudes i en algun moment s'aixeca, no passa res. O una altra cosa és que es passin al concert aixecats i no deixin veure'ls a darrere.
0: Hi ha molts concerts que també estan preparats per veure'ls sentats.
2: Clar.
0: I després el concert s'anima i la gent es va aixecant i...
1: Però, és normal.
0: Però després hi ha el que s'ha quedat sentat i que no veu res a davant perquè tothom està aixecat.
2: Clar, però al final també una mica es contagia l'actitud, gent, no? Si s'aixequen tots, al final tothom s'acaba aixecant.
0: I atenció al moment insòlid que es va viure a Wimbledon durant el torneig de la setmana passada. Un tenista va demanar una llesca de pa, és a dir, allò al descans entre canvi de camp, va demanar una llesca de pa i va acabar amb problemes estomacals.
3: Ai. Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante.
1: Doncs sí, el cas és que del partit entre l'hongarès Márton Fucsovics i l'estatunidenca Lerner Tien va deixar una de les imatges més curioses de Wimbledon dels darrers temps. Durant un descans, Tien va sorprendre tothom demanant una simple llesca de pa en lloc dels habituals suplements o la fruita. Una llesca de pa de pagès.
2: Molt bé.
1: De més d'un pam de llargada.
2: Sí, senyor, molt bé.
0: No, una llesqueta, no un tros de pa per...
2: Una mica de tomàquet.
1: Imagina't, a veure, una llesca de pa fent esport d'elit no pot tenir un bon final. Pocs minuts després, evidentment, va haver de rebre assistència mèdica per unes molèsties estomacals que el van afectar a ell i al seu rendiment. Tot i completar el partit, el nord-americà va acabar cedint davant Fucsovics, que es va classificar per a la tercera ronda.
0: I atenció, perquè Ed Sheeran visita la concentració d'Anglaterra i anima l'equip amb un concert privat. With my pretty little girl.
2: És ben coneguda la faceta futbolera de Sheeran, eh? En aquest cas va sorprendre la selecció anglesa durant la seva estada a Kansas City, oferint un concert acústic exclusiu per a jugadors i el cos tècnic. La visita, que es va convertir ja en una tradició gràcies a la invitació de Harry Kane, doncs va servir doncs, això per relaxar l'equip abans dels partits decisius del Mundial. A més de cantar-hi alguns dels seus èxits, el músic va mostrar el seu suport als Three Lions i va apostar per una final entre Anglaterra i França. Avui sortirem de dubte si França finalment serà o no a la final.
0: I demà sortirem de dubte si Anglaterra també hi serà, perquè també ha de passar per sobre també de l'Argentina de Leo Messi. I aquesta és molt bona. Recuperen una llavor de tomàquet de fa 110 anys i torna a donar fruits.
1: Doncs sí, un agricultor de Palència ha aconseguit fer germinar una varietat de tomàtec... De tomàquet, clar, a Lleida és de tomàtec.
2: Tomate.
1: De l'any 1916, després de recuperar unes llavors centenàries conservades en bones condicions. El resultat és un tomàquet més gran, amb la pell més fina i un sabor molt més intens que les varietats comercials actuals. El projecte busca preservar espècies tradicionals i recuperar el gust i les característiques originals dels cultius d'abans.
2: Em sembla molt bona idea,
1: Quina diferència,
0: no? Compte per això que hi ha alguns aliments que abans s'han hagut d'anar mutant durant els anys perquè si no et podien enviar a l'altre barri.
2: Ah, sí?
0: Home, i tant.
2: Els d'abans?
0: Sí. Això no sé si ho explicava el Ferran Adrià. I precisament parlant de tomàquets.
2: Ah, sí? Ah, mira, però sí que és veritat que jo trobo molt a faltar el gust dels tomàquets de fa temps, no? No és el mateix. Encara n'hi ha alguns.
0: Encara hi ha llocs que tenen uns tomàquets que són una meravella.
2: És veritat, però abans era com més habitual, no?
0: No, sí que hi ha molts llocs que agafes el tomàquet i l'olores i fa... I no fa olor res.
2: És veritat.
0: Però n'hi ha alguns que els olores i que, afortunadament, fan molt bona olor.
2: El millor és agafar-ho de l'or directament.
0: Ah, exacte. Vinga, va, dos quarts i... Bé, els que olores i no fan olor res també els treuen d'un hort, eh?
2: Sí, sí. Bueno, però, a veure, d'un hort ja m'entens. Un hort, cuida't amb carinyo, petit, allò, doncs casolà, de proximitat.
0: Amb carinyo. Dos quarts i sis de 8 del matí. Vinga, Montse, aquí posem música.
2: Home, hi posem el Teddy Swims, un dels protagonistes d'aquesta temporada que estem a punt de finalitzar amb bona música. Ho fem, l'escoltem, perquè Teddy Swims és sinònim directament de bona música, eh? Ha estat una de les revelacions dels últims temps i aquí està amb el seu ritme de d'or a aquestes hores, el bon dia i bona sort. Per tant, volum de la ràdio a tope. Som-hi.

0: no sé si, si Loles León...
1: Hola, bon dia, bon dia.
2: Bon dia, senyoreta.
1: Bon dia, Catalunya.
0: Josep Maria Mainat.
3: Home, jo m'ho explico tot, no m'amago res, eh?
4: Molt bon dia,
0: Anton Muñoz.
4: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs,
4: sí.
0: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
5: Emociona, això.
6: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Per què sopa de cabra, Gerard?
7: La cabra... és un animal molt potent.
0: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
8: Cada dia tinc una foto amb el peu de pont.
9: Comença el caragolazo, ja això és que l'aplec comença.
6: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
10: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
11: En 5 minuts arribem a 3 quarts de 8 del matí. Si aneu al quiosc, avui us trobareu en portada aquests titulars.
12: La Vanguardia avui diu que Europa va registrar 10.000 morts més de la mitjana durant l'onada de calor. El periòdico destaca avui els espanyols prefereixen un avançament electoral a una moció de censura. El País diu tempesta contra Rajoy a Espanya i França pel seu article racista. El Mundo diu la policia eleva a 3 milions els immigrants regularitzats amb les seves famílies. El diari Ara titula el govern vol reduir a un mes l'espera per als llicències urbanístiques. La Razón destaca avui Sánchez vincula l'incendi al canvi climàtic malgrat la teoria del cable. I el diari ABC avui titula el PSOE utilitza una empresa pública de defensa com a agència de col·locació.
11: Pel que fa a la premsa esportiva.
12: El diari Esport avui llegim anem a parlar final.
11: I el Mundo Deportivo.
12: Primera final. A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.

0: Ahir va ser el Dia Mundial del TDAH. Des d'aquí felicitem els nostres tocallos de TDAH. Ens va deixar una bona oportunitat per trencar alguns mites, i una manera de fer-ho és descobrint que moltes de les persones més brillants de l'esport, la música o la televisió conviuen amb aquest trastorn. A veure, no és per treure-li ferro al TDAH, però vull dir que amb segons quina mesura, vull dir, és possible viure amb el TDAH,
1: I tant que és possible, i tant.
0: Jo tinc un TDAH galopant, m'entens?
1: I abans, no, jo m'agrada, el que es porto m'agrada perquè, primer, perquè és important visibilitzar les enfermetats, sí, els trastorns, perquè això fa que la gent se senti identificada i el que tu dius, no?, trobe algú que admire o que és conegut i que parle obertament de l'enfermetat. I, per altra banda, per una mica posar-li nom a coses que ens han passat sempre. Abans érem els moguts de la classe. Abans érem els que no escoltàvem. Ara té un nom, això. Que per una banda està bé, però per altra sembla que el que deia que ara és una moda. I, escolta, no. Hi ha gent que, o sigui, ja...
0: Per dir-ho d'alguna altra manera, abans tot això ens comportava amb aquest dèficit d'atenció a sancions a nivell de notes.
1: Exacte.
0: I ara ja he posat nom al que és el que ens passava quan estàvem a classe, que no podíem aguantar.
1: Clar.
0: Que no podíem aguantar ni 10 minuts escoltant.
1: Clar, clar.
0: Res, ni naturals, ni història, ni socials.
1: O sigui, tal qual.
0: Tot, se'ns feia bola, tot.
1: Doncs el que dèiem, no? Les sigles TDAH, Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat, doncs encara hi ha molta gent que pensa que és el nen que no para quieta a classe. Però en realitat és molt més que això. És un trastorn del neurodesenvolupament que afecta la manera com el cervell regula, doncs en aquest cas, l'atenció, els impulsos i, en alguns casos, la hiperactivitat. No és una falta de ganes, ni de disciplina, ni de voluntat. De fet, els especialistes expliquen que el problema no és tenir menys atenció, sinó tenir dificultats per regular-la. Per això, moltes persones amb TDAH poden despistar-se, diguem, fàcilment, però també passar hores completament absorbides fent una cosa que els apassiona.
0: Ara.
1: El que es coneix, bàsicament, com un hiperfocus. El primer exemple que tenim... T'has sentit molt identificat,
0: no,
1: veritat?
0: No, m'he sentit molt identificat amb el meu fill, que és un boig de la bicicleta.
1: Clar.
0: I quan, després de les sortides, doncs, fa la posta a punt i està allà com molt focalitzat amb el tema.
1: És així, és el qual. Agraïda i emocionada amb el primer exemple que us porto d'algú que tenim molt a prop i que n'ha parlat obertament.

0: Doncs sí, Rosalía va sorprendre a tothom durant una entrevista a Nova York, quan enmig de la conversa ella es va distreure pel soroll del metro i ho va dir espontàniament. Va dir, és que tinc TDAH. Anem a recordar el moment.
1: I have ADHD, so I get so distracted with sounds.
2: Oh, you were like, what is this?
1: I have ADHD.
2: Do you treat it or do you just let it be?
1: I let it be.
2: Me too.
0: La entrevista, evidentment, era en anglès. Ens va sorprendre a tots. La imatge són ella i la persona que l'entreviste, el noi que l'entreviste, i ella, amb un soroll del metro, es despiste
3: i diu que té TDAH.
0: Exacte. I del no-res diu que té TDAH, que, a més, bueno, expliquen res. És un moment, però ella explica que no es medique, però que li ha posat nom al que li estava passant durant molts anys, no? Mm-hmm. Ella diu que això, els sorolls de l'ambient, per exemple, li criden molt l'atenció i que fins i tot a vegades li costa memoritzar les seves pròpies cançons, wow. Nois. Buah. Rosalía, imagineu, eh? També va confessar que no intenta controlar tots aquests trets perquè considera que formen part de la seva manera de crear. És a dir, ella conviu amb el TDAH, però també ha après a aprofitar-ne les seves fortaleses.
3: I li va molt bé, a més a més.
0: I li va molt bé, imagineu-vos. Una altra persona que n'ha parlat obertament del TDAH, que pateix, és Paula Vázquez. Don't you worry about a thing. En el seu cas, a Paula Vázquez, el diagnòstic li va arribar quan ja era adulta, no? Ella va explicar que va començar a sospitar que alguna cosa li passava perquè veia vídeos de persones amb TDAH i ella se sentia completament identificada. Però, en lloc d'autodiagnosticar-se, això passa molt, nois, també des d'aquí un crit als nostres oients, deixem d'autodiagnosticar-nos amb Google o ChatGPT. Això és un error que estem cometent cada cop més socialment.
4: Que veus, sí. Hi ha una marca en el,
0: i jo
4: a la mà,
0: la primera,
4: no sé,
0: però parem de fer això.
4: I fas un diagnòstic que està anys llum de la
0: anys
4: veritat.
0: Anys llum, és veritat. I ChatGPT, la IA, tampoc està ajudant gaire.
3: No ajuda
0: gens. Hi ha especialistes per això.
4: Perdonem, recordem que el ChatGPT li va dir a l'Ares Teixidor durant el Nadal que... No. Que Torrons Vicenç havia fet un torró de cargols.
3: I ens ho vam empassar tots,
4: no,
3: eh?
4: No. I ho va explicar aquí. Ho va explicar aquí.
0: No, com la gran fita de Lleida, per favor.
4: A part que et dic una cosa, vull dir, poc se n'ha parlat d'això que vas explicar, perquè no. Qui cara es menja un...
0: Ja ho sé, Valda.
3: Bueno, espera't, eh? Espera't, que no estiguem d'aquí a uns anys recordant...
4: Torró de cargols?
3: L'any en què van vaticinar
4: va.
3: El torró de cargols. Pues escolta, que després Montse, sigui una realitat.
0: Si arriba aquell moment no em sentiria tan malament.
4: El dia que surti el torró de cargols...
0: Perquè us recordo que jo en aquell moment pagava el ChatGPT, el pagava perquè m'enganyés amb aquestes coses i jugués amb els meus sentiments. O sigui, va jugar...
4: Els teus dies de tot mig planeta.
0: Bueno, el cas, Paula Vázquez en aquell moment no va mirar el ChatGPT, ella va anar amb un especialista i paraules textuals seves en una entrevista que va fer per un mitjà per escrit. Diu, per fi vaig entendre moltes coses de la meva vida. Doncs sí, clar, perquè quan te fan el diagnòstic dius, ara tot té sentit. Anem amb una altra, una cantant en aquest cas, que també ha explicat la seva experiència. És Natalia Jiménez, la veu de la Quinta Estació. Me muero por besarte, m'encanta perquè us ho juro, m'ha arribat 5 missatges a l'hora i no menteixo, un d'ells, la nostra companya, la Rosa, diu, el ChatGPT el carrega el diable.
4: No,
0: és que estem tots d'acord, estem tots d'acord que és que el carrega el diable, no és gens recomanable. Jo me l'ha jugat, no una, després d'aquesta me la va tornar a jugar una altra vegada amb algú personal, ja està, ja el tinc, no el tinc, fora de la meva vida, ChatGPT.
4: Masses oportunitats que has donat al ChatGPT.
0: També és veritat, igual que amb algun ex, també.
4: Perdona, un moment, també us dic una cosa, lo dels cargols, lo del torró de cargol, ens ho va dir amb la boca petita, eh? Va dir, em sembla que això del torró de cargol és mentida.
3: Perquè ens va veure emocionats i va dir, sí, calla, que ara no s'emocionin i que després sí. Vegin que no.
0: Mare de Déu. Va, anem a centrar-nos, que el meu TDAH, veus, me fa que me despisti. El cas és que aquesta cançó que sona, Me muero de la Quinta Estación, la Natalia Jiménez va descriure d'una manera molt gràfica el TDAH. M'encanta perquè diu que és com intentar mirar una sola televisió mentre en tens 50 d'enceses alhora. Jo crec que és molt gràfic.
4: Sí,
0: molt bé el TDAH.
4: Bona.
0: Jo recordo, ara el meu nebot, el Xavi, la meva germana m'explicava la prova que li van fer per confirmar-li el diagnòstic de TDAH. I diu, nois, que te posen... O sigui, ara les proves te posen unes ulleres 3D, no, molt bèstia, i el nen, llavors te diuen, tu has de seguir a aquest puntet verd. Vale, tu vas seguint el puntet verd i de sobte el meu nebot se n'anava a la dreta, que hi havia no sé què que estava passant.
4: Les cabretes.
0: Exacte. Diu, Xavi, per què no segueixis el puntet verd? Home, no, perquè hi havia aquí el constat. És brutal.
4: Clar.
0: Doncs jo crec que la Natàlia de la Quinta Estació ho explica molt bé. Si anem al món de l'esport, nois, tenim un cas espectacular. He doesn't need his name up in lights. He just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. Michael Phelps, nois, té TDA, que el nedador amb més medalles olímpiques de la història li van diagnosticar quan tenia només 9 anys. Els seus professors deien que era incapaç d'estar assegut a classe i que no es concentrava gens. Llavors la seva mare va decidir apuntar-lo a natació perquè pogués canalitzar tota aquella energia que tenia. Doncs amb els anys, aquell nen que no parava quiet es va convertir en l'olímpic més llorejat de tots els temps, amb 28 medalles, 23 d'elles d'or. El mateix Phelps ha dit moltes vegades que el TDAH no ha estat una excusa, sinó un repte que ha hagut d'aprendre a gestionar. I vull acabar amb una dona que és considerada la millor gimnasta de la història. Simone Biles, ojo, perquè l'any 2016, en aquest cas em va sobtar moltíssim, uns pirates informàtics van filtrar el seu historial mèdic intentant generar molta polèmica perquè prenien medicació pel TDAH, nois. Doncs bé, ella, fora de que li agafés vergonya o que... No, ella va respondre amb una elegància espectacular i és que els hi va publicar un missatge dient: tinc TDAH des de que era petita, prenc medicació per tractar-lo i no em fa cap vergonya i no tinc por de que la gent ho sàpiga.
4: És que no ha de fer cap vergonya.
0: Però molt fort, perquè la van intentar, doncs això, no?, fer de menys que pel sí, fet que sí. De que... I ella va contestar amb aquesta elegància.
4: I els va passar la mà per la cara.
0: I, evidentment, va donar la volta al món aquella resposta a les xarxes i va servir per recordar que demanar ajuda o seguir un tractament no és un signe de debilitat, sinó de responsabilitat. I ja estaria. Persones que tenen professions completament diferents us he portat, però que comparteixen aquesta realitat, en aquest cas, conviure amb el TDAH. Tots coincideixen amb una idea, i és que el diagnòstic no els limita, al contrari, els ajuda a entendre com funciona el seu cervell i a trobar les eines per conviure millor. Per això és molt important no banalitzar aquest trastorn, però tampoc estigmatitzar-lo. Si algú que s'ha sentit identificat, doncs ja ho sabeu, el més important és no autodiagnosticar-se, sinó parlar amb professionals, perquè entendre el que et passa no et posa una etiqueta, sinó que moltes vegades et canvia la vida.
4: Hi ha alguns que... Hi ha persones que no ho saben o que no tenen el... Jo no tinc un diagnòstic escrit per un metge, però hi ha casos que són... Vull dir, de...
3: Que ho sospita.
0: TDAH de manual, no?
4: Que són de manual.
0: Sí, són... Les meves germanes sí. també moltes vegades diem: ui, com que ho tenim tan proper a casa, diem: ui, mira aquest o aquesta.
4: Clar. Jo tinc una, la meva germana gran té un TDAH, però un TDAH de majúscules en fosforescents, ja t'ho dic, eh? I nosaltres també, jo crec que tenim.
3: Però per sort avui també a la comunitat educativa se n'és conscient, no?
0: Sí,
3: de tot això,
0: això
3: perquè és
0: genial.
3: El que dèiem al principi, que abans, no?, tots aquests casos passaven com per mals estudiants, nanos que es portaven malament, que no podien això... estar concentrats, etc. Ostres, doncs és que realment hi ha una cosa darrere, no?
4: Jo crec que des del professorat que es fa, s'ha de recompensar l'esforç que fan les nenes i els nens amb TDAH. Perquè és que fan molt d'esforç, vull dir, el que un alumne ho entén i ho percep des d'una tranquil·litat i va absorbint tota la informació, el que té TDAH li costa moltíssim
3: molt,
4: més. Eh?
3: Moltíssim més.
4: I hi ha TDAH més dislèxia, hi ha l'esforç és triple. Vull dir,
0: empatia
4: que això...
0: i acompanyament amb aquests nanos.
4: S'ha posat en valor perquè... i afortunadament l'escola pública ho fa molt, això. Gràcies, Ares.
0: A tu sempre, Badó.
4: D'aquí, la pública i la privada, eh?
0: Sí,
4: la pública i la privada. D'aquí a 7, però em refereixo ara a la pública, que és la que m'ha tocat a mi de prop. D'aquí 7 minuts arribem en punt a les 8 del matí.
5: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badó Lladó.
4: A quina hora s'ha enviat l'últim WhatsApp, Montse?
3: A quina hora l'he enviat? Ahir al vespre? Espera, ho he de mirar? Espera.
4: És igual.
3: Ahir al vespre.
4: Ares, a quina hora l'estàs enviant ara, no?
0: Sí.
4: Estàs enviant ara. Molt bé, doncs cada minut s'envien més de 41 milions de missatges per WhatsApp arreu del món.
0: Uau! Ostres, aquesta dada sí que m'ha deixat atònita, eh? Perquè
4: voleu una altra dada que us deixarà?
0: Home, i tant, per favor, no paris, Badó.
4: Atonis, eh? El cos humà renova aproximadament 330.000 bilions de cèl·lules cada dia.
3: Wow!
4: L'equivalent a substituir prop de l'1% del cos cada 24 hores.
3: Mare meva!
4: Com us heu quedat?
0: Ostres, és fort, eh?
3: Atònites.
0: Atònites.
4: Si d'aquí 24 hores hi haurà una part teva del teu cos...
3: Que no serà la mateixa. Un 1%. Que fort, eh?
4: Sí, sí. Bèstia, això, eh?
3: No.
4: Estic pensant quina part
3: canviaria, sí, no?
0: Jo estava pensant també el mateix.
4: Aquest 1%.
3: Quina part li toca?
4: Ja tenim una altra. La sajorna del Burj Khalifa puja a una velocitat de 10 metres per segon, l'equivalent a recórrer 3 plantes en només un segon.
0: Jo t'he de dir que em vaig marejar, eh?
3: Quin mareig,
0: aquesta dada me recorda en aquest moment on vaig pujar el Burj Khalifa i em va fer molta por. Dic, bueno, què passa aquí? Estava gravant i no m'esperava aquella velocitat. Bueno,
4: teniu,
0: no me l'esperava.
4: Ja tenim uns bons frens, eh? Dic, perquè és que si no...
0: Ja.
4: Te'n vas a gastar d'espera com a l'home del búfal.
0: Te pots ser el dia, l'assessor.
4: D'aquí a 5 minuts arribem en punt a les 8 del matí.
5: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
4: La plataforma nord-americana IMDb, un portal de referència en el sector del cinema, ha fet el rànquing top 250 de les millors pel·lícules de la història del cinema, Montse.
3: 250 pel·lícules, en aquest rànquing de quines són les millors. Nosaltres, doncs, hem triat avui les 10 primeres. Es basa en diferents votacions dels usuaris d'aquesta plataforma, que segurament alguna vegada ho hi heu anat a acabar entrant en aquesta plataforma, perquè fa una sèrie de ressenyes de totes les pel·lícules, dona puntuacions i té com força fiabilitat, diguem-ne, en el mundillo del cinema. Comencem amb el número 10, un clàssic, El bueno, el feo y el malo.
0: Amén.
4: Ya os vas explicar que el que xiula...
3: Ah, sí? Hi ha una anècdota d'això, és veritat.
4: Que el xiula el vaig entrevistar.
3: El vas entrevistar, el xiulador?
4: Sí.
3: Boníssim.
4: Xiulava totes les pel·lícules de westerns. Totes.
3: Boníssim. I molt bé que xiula, eh? Ja m'agradaria a mi xiular d'aquesta manera,
4: no
3: sé, la veritat.
4: No sé si encara es viu aquest home.
0: Ai.
3: Home, a veure, no, la pel·lícula és de fa temps, ja.
0: Jo t'he dit, té una entrevista. No, i no. Què tal, com estàs?
4: No. La va fer.
3: 1966, dirigida per Sergio Leone, protagonitzada per Clint Eastwood, amb aquella mirada, amb aquell duel, un gran clàssic basat en la guerra de secessió americana, que n'hi ha tres caçadors de recompenses amb personalitats ben diferents, el bueno, el feo i el malo, doncs que busquen de manera implacable un tresor de $200,000.
0: Ostres, Montse, jo no vull mirar el guió, però tinc ganes d'arribar, perquè ara estic pensant, ostres, en el meu top 3, quin serien les meves pel·lis? No sé si estaran en aquest rànquing.
3: A veure si coincideixen o no. Jo us he dit que jo estic d'acord a mitges.
0: Número 9.
4: Vinga, anem al número 9.
3: El Senyor de los Anillos, La Comunidad del Anillo del 2001. Ja sabeu, la pel·lícula dirigida per Peter Jackson, el món fantàstic de la Terra Mitjana, amb el hobbit Frodo, que rep la missió de destruir l'Anell Únic, i bé, una poderosa arma creada pel senyor Fosc. L'acompanyen, com recordeu, l'elfo, un nan, un mag i els seus amics hobbits, i ara, en aquesta pel·lícula podem veure Elijah Wood, Viggo Mortensen, etc. La teniu ubicada, eh? En el número 8, Pulp Fiction.
0: Aquesta sí.
3: Jo aquesta, si us soc sincera, la posaria més amunt en el rànquing.
0: Jo també, Montse.
3: Un número 8 per mi és poca cosa. Tres històries entrellaçades.
4: La vaig veure fa 3 setmanes.
3: Ah, sí? No paren de posar-la per la televisió.
4: És que és boníssima.
0: Sí, és molt bona.
3: És molt bona, tio, molt i sempre... Bona. Jo la veuria seguida. Quentin Tarantino, amb aquesta obra mestra, protagonitzada per John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Rosanna Arquette, Bruce Willis... Ja sabeu, aquestes històries entrellaçades, ambientades als baixos fons de Los Angeles, que ens van captivar a mitjans dels anys 90 i que estan a la posició número 8. Número 7, El Señor de los Anillos, una altra vegada,
0: ay,
3: però en aquest
0: veritat,
3: cas...
0: Ai, que pesat!
3: Sí, El Retorno del Rey.
6: Viera llegar el día en que el valor de los hombres decayera, en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día.
3: Aquest és el discurs èpic d'en Viggo Mortensen. La veritat és que aquesta escena està molt bé.
0: És brutal. La veritat que el fan del Senyor de los Anillos és molt fan, però jo no m'hi acabo, no m'ha acabat d'enganxar mai la saga.
4: Això és com el fan
0: de
4: Harry Potter, que són aquests que... O de Star Wars.
3: Doncs en aquest cas, El Retorno del Rei està en la posició número 7 i és el desenllaç de la trilogia. Número 6, La Lista de Schindler. Una pel·lícula basada, com sabeu, en fets reals, dirigida per Steven Spielberg, narra la història d'Oskar Schindler, l'empresari alemany i membre del partit nazi, doncs que és testimoni de l'horror de l'Holocaust i decideix arriscar la seva vida i la seva fortuna per protegir els seus treballadors. Gran pel·lícula.
4: És que la banda sonora...
0: És increïble, aquesta pel·li, la banda sonora, sí.
4: El número 5.
3: Tenim 12 hombres sin piedad, un clàssic de 1957.
7: Bien, señores, ante todo quiero decirles que pueden organizar esto como a ustedes les parezca, ya que yo no impondré ninguna regla.
3: Jo si aquesta quieren, pel·lícula no l'he vist, ostres, no la conec.
0: No sabia si dir-ho o no, dic, ostres, quedaré molt malament, però no l'he vista.
3: És un clàssic, jo no l'he vist, no puc opinar, el director és Sidney Lumet i apareix Henry Fonda, entre d'altres, i és un clàssic del show del 1957, d'un jurat popular de 12 homes que deliberen una sala i ha d'emetre un veredicte sobre un cas d'homicidi...
4: És molt bona aquesta pel·lícula.
3: En què un jove és acusat d'assassinar el seu pare, oi?
4: Sí.
3: I és bona, la recomanes, eh?
4: Sí, sí, totalment.
3: La miraré.
4: El 4, aquesta també, és que ara ja és impossible.
3: Ara ja és...
4: És impossible no recomanar això,
3: eh? Sota caballo rei. El Padrino, parte 2. La gran pel·lícula de Francis Ford Coppola, amb Al Pacino, Diane Keaton, Robert De Niro... Bé, un repartiment de luxe. La pel·lícula segueix les passes de Michael Corleone com a nou don de la família. Intenta expandir aquest imperi criminal cap a Las Vegas i és, recordem, la part 2, eh? I narra, doncs, des de la seva infantesa, de Vito Corleone, a Sicília, fins al seu ascens com a cap de la màfia a Nova York.
4: Al número 3.
3: Tenim El Caballero Oscuro, del 2008.
8: Ahora veo lo que tengo que convertirme para detener a individuos como...
9: La noche es más oscura justo antes del amanecer. Os lo prometo. No tardará en amanecer.
4: Ja ha passat a frenada?
3: Christopher Nolan, ja molt fan de Batman, i en aquest cas els fans diuen que és la tercera millor pel·lícula de la història segons IMDb.
4: Sí, clar, tu ho has dit, els fans.
3: Michael Caine, no, home, a veure, el repartiment també està molt bé. Tenim Christian Bale, Michael Caine,
4: sí,
3: Morgan
4: sí.
3: Freeman... Christopher Nolan doncs, va fer aquesta pel·lícula el 2008 i sobre això, doncs, sobre l'aliança de Batman amb el tinent Jim Gordon i sobre l'aparició doncs, d'aquest Joker, no? Una ment criminal, anàrquica i psicòloga que sumeix la ciutat en un caos absolut.
4: El número 2.
3: Tenim El Padrino, però la primera part, la del 1972.
4: Això és una meravella,
3: és una meravella.
4: Eh? Jo cada vegada puc tornar a explicar la història, és que em sembla brutal.
3: De Corleone.
4: Sí, que vaig anar...
3: Explica.
4: Vaig a Sicília i sí o sí volia anar a Corleone. I entro en una pastisseria, estava sonant això de fons, aquesta melodia de fons. Dic, quina gràcia. Marxo de Corleone i al cap de dos dies trinquen a Corleone, a Provenzano, el cap de la màfia siciliana, que estava amagat a Corleone. Que dius, en sèrio?
3: Vas viure una experiència immersiva.
4: Més peliculero no pot ser això. És molt maco el camí, cap a, des de Palermo direcció Corleone.
3: Nosaltres volíem anar-hi, però al final no vam anar
4: Passes
3: a Corleone.
4: Passes per tots de camins de blat. És una passada. És
3: molt bonica, Sicília.
4: Molt autèntic.
3: Don Vito Corleone, el respectat i temut patriarca d'una de les cinc famílies que dominen la màfia a Nova York als anys 40, quan Don Vito es nega a entrar en el lucratiu perillós negoci i del narcotràfic, doncs sobreviu a aquest intent d'assassinat que deslliga la guerra de bandes que després continua en les seqüències posteriors.
4: Estàs explicant això mentre unes ganes d'agafar i dir va...
3: Vinga, cap a Sicília.
4: Cada setmana miraré El Padrino. Doncs no, que cada setmana tinc plans. És que és molt llarg. És que El Padrino és molt llarg.
3: Necessites temps, és veritat.
4: I la 1?
3: La número 1, a veure què n'opineu. La pel·lícula Cadena Perpètua del 1994. No sabem, bé, no podem escoltar. El que volíem escoltar era la part final de la pel·lícula. Recordeu que està protagonitzada per...
4: Podem intentar posar el moment? Escolta, ara sí.
10: Y ya que has llegado hasta aquí, quizá estarías dispuesto a viajar un poco más lejos.
4: Veus que bé?
3: Morgan Freeman, Tim Robbins, William Sadler, una pel·lícula dirigida per Fran Darabont, que recordareu que Andy,
10: que m'ajudi a poner en marxa mi projecte.
3: Tim Robbins està a la presó per un crim que no sabem si ha comès o no fins que no està prou avançada la pel·lícula, i a la presó coneix en Morgan Freeman, que fa el personatge de Red, que porta un temps intentant sortir en llibertat i ja ha perdut totes les il·lusions per fer-ho. Jo aquesta pel·lícula la vaig mirar i sense gaires expectatives, però després vaig pensar, ostres, quina gran pel·lícula, quan ja l'has acabat.
0: És un tros de pel·lícula.
3: Estaria en les vostres top 3, aquesta?
4: Home, la número 1 potser ens hem passat, però sí, estaria
3: bona,
4: entre les 5, segur. Gràcies, Montse.
3: A tu.
4: Per cert, deixeu-me que saludi el... Posa'm una sintonia, ja, deixeu-me la pel·lícula. Joan,
11: soc
4: bon
11: jo,
4: dia.
11: La sintonia sóc jo. Hola.
4: Bon dia, bona sort, què tal? Com estàs, Alba?
12: Molt bé, molt contenta que per fi torno a coincidir amb el Joan.
11: Jo,
12: que hi ha un any, per
0: almenys. Us ho teníem preparat per l'última setmana.
4: Ah, no? Era
11: first dates.
12: First dates.
4: família. Anem a la pregunta del dia, a veure què us sembla. Aquesta no mireu el guió, perquè si no ho sabreu de seguida.
0: A veure.
4: Quin és el rècord? Aquí, de veritat, em va esclatar el cap, eh? Quin és el rècord de permanència humana sense respirar sota l'aigua?
0: Ostres.
4: 12 minuts 46 segons, 18 minuts 33 segons...
0: Què dius?
4: O 29 minuts 3 segons.
7: Què? Montse.
3: 18 minuts.
4: 18
3: la
4: minuts.
3: B, sí.
4: Sí, 18 minuts.
7: 12.
4: 12, què diries tu?
12: I estem com, jo com la Montse, 18. Jo anava a dir 12, doncs la Montse diu 18.
4: I tu què dius?
0: Home, jo 12 sí, també, però aquesta gent està viva.
4: Digues quan.
0: 12 minuts, me sembla una barbaritat igualment.
4: 12 minuts, doncs...
0: És moltíssim.
4: De seguida la resposta.
5: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
4: Les 8 i 5 del matí, és 14 de juliol del 2026. El dia que ens devem, sabem que els bombers van donar per estabilitzat ahir l'incendi d'Aiguamúrcia i esperen donar-lo per controlat avui.
3: Un incendi que ha afectat 155 hectàrees, majoritàriament forestals, a Querol i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i a Pontons, a l'Alt Penedès. Durant la nit, els bombers han seguit remullant el perímetre i s'ha aixecat el confinament de la població, que afectava unes 2.500 persones. Es mantenen, però, les limitacions d'accés al perímetre. Protecció Civil demana a la ciutadania que no s'apropi a la zona cremada. Els agents rurals i els Mossos n'investiguen les causes i treballen amb diferents hipòtesis, una de les quals és la intencionalitat.
4: Identificats 10 dels 13 morts en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, un espanyol i 9 estrangers.
3: El jutjat de Vera ja disposa de la identificació de 10 víctimes que corresponen a un ciutadà espanyol i a 9 estrangers, un home i 4 dones del Regne Unit, un home de França, 2 homes i una dona de Bèlgica. Així, els morts identificats fins ara són 5 homes i 5 dones. El procés d'identificació dels 3 cossos restants pendents es podria enllestir ben aviat gràcies a l'arribada de les mostres biològiques de familiars de les víctimes.
4: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, treu pit de nou del model de finançament.
3: També retreu a les comunitats governades pel Partit Popular que s'hi oposin sense presentar alternatives. En un esmorzar informatiu organitzat per Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE, Illa també ha parlat sobre la llei d'amnistia a l'espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'hi pronunciï aquest dijous. Espera un aval clar i contundent del Tribunal.
4: I el jutjat d'Arenys de Mar deixa en llibertat l'exdiputat Pere Albó, investigat per exhibicionisme.
3: El jutjat d'Arenys de Mar ha acordat la llibertat a disposició de l'autoritat judicial de l'exdiputat del Parlament i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme davant de diverses persones, entre elles menors d'edat, a la piscina d'un hotel de Santa Susana, a la província de Barcelona. La policia local el va arrestar després de rebre l'avís dels responsables de l'establiment.
4: I el govern exigeix a Feijó desautorització a Rajoy, desautoritzar a Rajoy, a qui acusa d'haver ficat Espanya en un embolic diplomàtic en França.
3: Continua l'enrenou per les paraules de l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy sobre la selecció francesa, en què va dir que no hi juguen francesos. La polèmica continua en l'esfera política. L'executiu ha exigit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que desautoritzi l'exdirigent popular, a qui ha acusat d'haver ficat Espanya en un embolic diplomàtic amb el país veí.
4: I Trump restableix el setge naval a l'Iran i aplicarà un peatge del 20% per protegir vaixells a Hormuz.
3: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha deixat clara la seva intenció de controlar la via marítima i ha assegurat que restaurarà el bloqueig naval a l'Iran. A més, assegura que hauria de rebre una compensació per controlar aquesta ruta i per protegir els vaixells que hi circulen. A la seva xarxa social, Truth Social, ha publicat un missatge en què afirma que cobrarà un peatge equivalent al 20% del valor total de la càrrega del vaixell. En el mateix missatge, assegura que el seu país es convertirà en el guardià de l'estret, ha dit textualment, però sense renunciar als beneficis econòmics.
4: Anem pel temps. Estem immersos aquest dimarts en la tercera onada de calor que continuarà deixant temperatures molt elevades arreu de Catalunya.
3: A Ponent i a l'interior s'arribarà als 40-44 graus, mentre que al litoral les màximes es mouran entre els 32 i els 35, amb molta xafogor. El cel estarà serè, tot i que a la tarda podria caure algun ruixat aïllat al Pirineu. Protecció Civil manté l'alerta per calor extrema i elevat risc d'incendis.
4: Gràcies, Montse.
3: A tu.
4: Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. A veure com està la xarxa viària catalana a aquesta hora del matí. RAC, bon dia.
13: Bon dia, doncs, continuem la jornada amb tres avaries actives. La primera, des d'ahir al vespre, encara deixa el vehicle al voral, a la C58, a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell, doncs, deixa un quilòmetre de lentitud. La segona avaria, en aquest cas, talla un carril de circulació a la C25, a Vilobí d'Onyà, que en direcció Lleida, doncs, deixa també un quilòmetre de retencions. La darrera avaria, en aquest cas la tercera, ha estat a la A26, a l'altura de Sant Ferriol, en direcció Olot, on també talla un carril de circulació. Més enllà d'aquestes incidències, per altra banda, tenim retenció tensions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat que, de retruc, afecten a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al vessant Llobregat, cues per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, també per les vies costaneres, per la C32 des de Gavà en sentit nord. Pel que fa al Vallès, retencions intenses de la AP7 en sentit sud entre Montornès i Barberà del Vallès i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. També tenim congestió a la C58 des de Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Gràcies i molt bon dia. Vinga, va, tornem a la pregunta. Quin és el rècord de permanència humana sense respirar sota l'aigua? És a dir, d'apnea, eh? A, 12 minuts 46 segons. B, 18 minuts 33 segons. O C, 29 minuts 3 segons. Montse.
3: És la tot moltíssim, però 18 minuts. Va, la B.
4: 18 minuts, eh?
3: Moltíssim, tot, però totes són moltíssim.
7: Però tu vols dir que no se t'han mogut les comes i és 1,2, 1,8? No, perquè jo no puc
4: 1,2 minuts.
7: Clar, ullà, ja em pareix molt, eh? A mi ja, se'm fa llarguíssim.
4: 12,46, 18,33 o 29,3?
7: 12, 12, mare de Déu. És més rato que el que jo faig servir per cuinar. Si és que...
4: Què dius?
12: Jo crec que 18, perquè si en el programa aquest fan lo de les amnees i han durat 4 i pico, si és un rècord, jo crec que 18. I per què ho diu la Montse?
4: I tu què dius?
0: 12, 12, perquè és el mínim.
4: El rècord mundial d'apnea estàtica és de 29 minuts.
12: Què? Com algú pot estar 30 minuts sense res, que és un peix o què?
4: I 3 segons. Aconseguit precisament l'any passat, el 2025, pel croat Vitomir Marisic, després de respirar oxigen pur abans de la immersió.
3: Flipo, Déu meu.
12: Mira, doncs aquest home, a l'avió que vaig estar no fa gaire, hagués estat de conya. Hagués estat tot al bord sense respirar, perquè hi havia una persona que fotia una pesta i ja sabia que vaig aixecar-se. I jo, però senyora, es pot sentar?
3: És horrible quan passa
12: això. No, era un per arriba i per abajo. Dic, oye, no entenc.
3: Mira, per aquest cas, va molt bé, per la vida quotidiana.
7: És que l'estiu és molt dur, Carina.
12: No, no dutxar-te, és el que és dur.
7: Bueno, ja, és el que no.
4: Saps que això és motiu d'acomiadament?
12: Pues jo l'hagués fet fora a l'avió.
3: Sí, vam comentar-ho, sí. No per un dia, però si és reiterat i se li avisa i no soluciona el tema, la justícia ha donat el
7: veredicte a l'empresa. Doncs me pareix una causa justa.
3: Sí.
7: És una causa justa.
3: Home, ho ha dit que era procedent, sí.
7: És que jo
12: olorava i estava a tres fileres al davant i a la dreta, jo pensava, els que estiguin al seu costat, ui, Déu meu, estan morint. Ui, a sobre la senyora no entrava. Ella s'aixecava, agafava una cosa, ui, no em sento, ui, m'he oblidat. Una altra vegada jo,
3: només que
12: falla...
3: No aixequi els braços.
7: Precinteu-la.
4: Família, a tot això, avui el pernil me'l quedo jo.
12: Però si tu l'has votat.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
4: Què dius tu? Que jo no he votat.
12: Ai, no, igual no té sentit, eh?
4: No, sí,
12: no. Amb la senyora
4: encara. No he votat, però clar, si ho escric jo i ho voto jo, ja... Sí.
12: Ja,
4: és
12: això és quan som petits, no, passa, i la mami diu un carmel, això... després del col·le i es menja ja 5. Dius, a veure, per què jo unito 5? No,
3: això és igual. Com la loteria, que si no hi ha premi, s'ho queda a la casa.
4: Aquella nit en castellà és la banca gana, m'entens o no?
7: Sí, exacte.
4: Doncs aquesta vegada he fet de banca i m'emporto jo el pernil. Estaria bé, regalar un pernil cada dia al
3: programa.
4: Seria
3: boníssim.
7: Estaria bé. A mi m'aniria molt bé, eh?
12: Si passa com l'Anita Williams, no t'emportes el pernil, però és el pernilero.
4: Qui és pernilero?
12: Un dels famosos que talla les bodes. Ella va anar a la boda del Susi i la Marieta i el pernil no se'l va menjar, doncs va jalar el tio. Sí,
4: home, sí. Qui se'l va jalar, el pernil? Què m'estàs parlant?
12: No, el pernil no, el pernilero, el que el talla. Ai, et veig supermalament
7: posat. Una influencer va anar a un casament i no es va emportar el pernil a casa, però es va emportar el noi que el tallava.
12: Clar.
3: Jo tampoc ho havia pillat, eh?
12: Ai, m'he explicat fatal. Rebobinemos.
7: Una cosa es comérselo todo y la otra es comerse a todos. Això és un meme.
4: Vinga, avui hem de ser feliços per... Perquè hem de ser...
0: La noia aquesta que es va menjar el pernilero
7: se sentirà
0: identificada, perquè això té a veure amb l'hem de ser feliços avui, perquè hem de ser feliços per les persones que ens fan perdre la noció del temps.
4: Que maco!
0: I és que vivim obsessionats amb el temps. Mirem el rellotge quan ens llevem, quan arribem a la feina, quan dinem, quan pleguem, quan hem d'anar a buscar els nens, quan tenim una reunió, tot el dia pendent de l'hora. I per això crec que hi ha persones que són un autèntic regal a la nostra vida, eh? Les que fan que deixis de mirar el rellotge. Aquella amiga, aquella persona amb qui quedes per fer un cafè i de cop han passat dues hores. Aquella conversa que havia de durar 5 minuts i, escolta, acaba quan ja és fosc. Aquell sopar en què ningú se n'adona que el restaurant ja està recollint les taules. O aquella persona amb qui no hi ha silencis incòmodes, ni presses, ni ganes de marxar. I és curiós, perquè aquestes persones no fan res d'extraordinari, eh? Simplement fan que el temps doncs deixi de tenir importància. Això, avui dia, és un luxe perquè vivim tan accelerats que quan algú ens regala aquesta sensació de calma és com si durant una estona el món doncs s'aturés. Al final, crec que aquesta és una bona manera de saber si algú et fa bé. No és que et fa riure més ni que et diu les coses més boniques, sinó que és aquella persona amb qui, sense adonar-te'n, el temps vola. I quan marxes a casa penses, ja? Ja han passat 3 hores? Així que avui hem de ser feliços per les persones que ens fan perdre la noció del temps, perquè al final la millor manera de mesurar una relació no és comptant les hores que hi passen, sinó el poc que te n'adones de que ja han passat.
4: Quan... Oh, està molt
12: bé. Que bonic.
4: Gràcies. Ens agrada. Escolta'm una cosa, quan comences una relació amb una persona,
0: sí,
4: aquella pujada, aquella efervescència...
0: Jo no baixo, eh? Jo baixo.
4: No. Què dura, això?
0: No ho sé, em va perdurar. No? Jo no faig que baixi, això, eh?
4: Passat l'estiu, això ja...
0: No ho sé, ja t'ho diré. A la nova temporada t'ho dic.
4: 3 anys.
7: Diuen que són 3 anys, no?
0: 3 anys. Però no, què? Per favor. 3 anys? Jo això no em mato, eh?
7: Que desencantats que esteu a les portes de l'estiu, hauríeu d'estar millor, carinyo.
12: Jo estic superbé, jo crec que dura tot el que tu curris perquè duri.
0: Que bonic això, molt bé.
4: Quan fa que estàs en parella, tu?
12: Jo quasi 9 anys.
4: Què diu, en sèrio?
0: Són molts anys, eh?
7: Això sí que és una apnea.
4: Aquí s'està bé.
12: Ja, te amo.
4: És un 8:45 del matí. Vinga, va, tal dia com avui, un 14 de juliol, però del 1983...
3: Nintendo va llançar el videojoc emblemàtic Mario Bros. I aquesta és la seva
0: quines
3: sintonia.
0: Quines viciades,
7: m'he potser. Uau, és que aquesta musiqueta, t'ho juro que demana... Diria, avui no vaig a treballar, t'ho juro, m'agafen ganes de quedar-me a casa a jugar al Mario.
12: Mai he entès aquest joc, mai.
4: Tal dia com avui, del 1995...
3: Va néixer el format d'àudio comprimit MP3. Va ser desenvolupat per l'alemany Karl-Heinz Brandenburg, que va triar la cançó Tom's Dinner, de Susan Vega, perquè va provar la compressió amb la seva veu, perquè la veu de Susan Vega... és molt difícil de codificar.
4: L'aguantem una mica, eh?
7: Que xula.
3: Boníssima.
4: I ara la veu

0: Itàlia, com avui, però del 2016.
1: Fa 10 anys hi havia 84 morts i més de 400 ferits en un atemptat islamista per l'atropellament amb un camió a Niça, a França.
2: ¿Qué ocurre? Se preguntan los clientes de este café. Entren dentro, por favor, apremia al dueño, temiéndose lo peor. Y lo peor sucede. El conductor lanza las 19 toneladas de su vehículo contra cientos de personas en una carrera letal en zigzag a 60 kilómetros por hora.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies. Gràcies, Montse. Vinga, va. Hem arribat a un quart i tres de nou del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: Montse Pedia, a veure si aquesta mal enganxes.
1: A veure.
0: Per què moltes tardes d'estiu acaben amb tempestes?
1: Per l'acumulació de la temperatura al mar, no?
0: La ciència té la resposta. No, sí, per aquí va la cosa, eh? Els estudis meteorològics expliquen que les tempestes d'estiu de tarda, aquelles que ens agraden tant, saps allò que fa?
1: Quin gust,
0: home,
1: quin gust,
0: fa molta
1: quin
0: gust. Calor i...
4: Com t'agafes fent la migdiada, se pot fer de nit.
1: Quin olor de després, per favor.
4: Ai, sí.
0: Els estudis deien que aquestes tempestes d'estiu de tarda es produeixen principalment per l'escalfament intens, del terra durant les hores del sol. La superfície terrestre acumula molta calor i això fa que l'aire proper al sol s'escalfi, es torni menys dens i comenci a pujar ràpidament. Quan aquest aire calent i carregat d'humitat arriba a les capes més fredes a l'atmosfera, es condensa i forma grans núvols de tempesta coneguts com els cumulonimbus.
5: Ara sí, ara sí.
0: Aquests núvols poden generar ruixats intensos, llamps, pedres i fortes ratxes de vent en pocs minuts. Per això, moltes zones de Catalunya, especialment el Pirineu, el Prepirineu i altres àrees interiors, poden passar d'un cel assolellat al matí a una tempesta sobtada a la tarda, que és un fenomen típic dels mesos més calorosos de l'any, com serien el juny, juliol i agost. Amb aquestes tempestes t'enganxen a la muntanya i és una meravella, perquè a més fa que baixi una baixada sobtada de temperatures i estàs allà que dius, però què és això?
4: I aquella oloreta, quan les plantes, quan se mullen, o la terra...
1: Mullada.
0: Sí, la mateixa que l'avió aquella.
6: Avui la de la terra mullada és un perfum exclusiu al costat d'aquesta senyora.
0: Vinga, va, un quart i 5 de 9 del matí. Anem amb la música. Avui sona Katy Perry, eh?
1: Doncs sí, recuperem Katy Perry i el seu crit de guerra, aquesta roar de fa ja uns quants anys, que sona així de bé.

0: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
1: Només falten 6 minuts. Arribarem a 8:45 del matí. Anem als titulars de la premsa escrita a aquesta hora, Montse.
2: La Vanguardia avui titula: Europa va registrar 10.000 morts més de la mitjana durant l'onada de calor. El periòdico diu: avui els espanyols prefereixen un avançament electoral a una moció de censura. El País titula: tempesta contra Rajoy a Espanya i França pel seu article racista. El Mundo: la policia eleva a 3 milions els immigrants regularitzats amb les seves famílies. El diari Ara titula: el govern vol reduir un mes l'espera per a les llicències urbanístiques. La Razón avui destaca: Sánchez vincula l'incendi al canvi climàtic malgrat la teoria del cable. El diari ABC avui titula: el PSOE utilitza una empresa pública de defensa com a agència de col·locació.
1: Anem per la premsa esportiva.
2: El diari Esport avui diu, en referència a aquesta semifinal que juga avui Espanya contra França, anem a per la final.
1: I Mundo Deportivo,
2: que diu: primera final.
0: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
1: A veure, a ningú li agrada fer-se gran. A ningú li agrada fer-se gran.
3: A mi sí, eh?
4: A mi no importa.
3: A mi m'agrada complir anys.
5: Perquè esteu a la franja baixa de fer-se gran.
3: Bueno, no sé.
2: No, i tu també, callarissa.
5: No, però vull dir que... No, no, a mi jo estic molt content, però vull dir...
1: Que m'estàs a fora, a mi.
2: No, perquè tu crec no has dit res. Sí, no, però és que tu no t'has queixat. Ell s'ha queixat i com...
3: No, ell sí s'ha queixat. Ell diu, a ningú li agrada fer-se gran.
2: Ella diu, a ningú li agrada fer-se gran. Llavors, ella ha sortit i ha dit, home, dic, home, callaris-te tu, precisament, i tu tampoc, Badó.
1: Jo crec que, bueno, igual vosaltres...
2: Home, perdoneu.
1: També els que són més joves també volen ser grans, també. Jo tenia...
3: Quan
1: jo tens pressa per ser gran, per fer els 18, per després ja... Per
4: quan passes els 25 ja no tens tanta pressa.
3: A mi m'encanta, quan érem petits, allò que deien de quants anys tens? Diu, 11 cap a 12.
2: Ja quedaven encara 10 mesos.
1: La meva filla deia, quan tenia 3, deia 4 a tothom. 4. I ara, que en té 9, diu, ja 10. Diu, queda poc. Dic, no, que no queda poc.
2: O sigui, queda un any.
1: Tens 9, s'ha acabat.
5: Periodisme, carinyo, fets objectius. Ne tens 9, carinyo.
4: El meu germà petit, quan vam estar a Roma, al Vaticano, tenia 7. I ell deia, no, tinc 8. I clar, la senyora li deia, no, quants tens? Perquè li quedaven, no sé si 2 o 3 mesos. I ell, 8. I ella, no, que amb 7 no pagues. I el meu germà, vale, quants tens? 8. Dic, hola, nen.
3: A pagar.
4: No li importa pagar.
5: Bueno, volia pagar el Vaticà, és creient.
1: Això ho jugo bastant, també, eh? Sí.
4: No, però la veritat que tenia 7. Dic, però per què t'estàs fent? Diu, home, no, només em queden 2 mesos. Dic, però nen, 2 mesos que tens 7.
2: Home, clar, aprofita.
1: No, però allò de paguen tant si tenen 8 anys, on t'ho vaig fer, això, fa poc?
4: No ho sé.
1: És igual, deixa'm córrer. Va, deia això perquè hi ha un home que no suporta fer-se gran, i s'entén perfectament. Qui no li agrada fer-se gran?
4: El Sylvester Stallone?
1: No.
4: Vale.
1: Aquest ja no té res a fer. Mick Jagger.
5: És que, clar, és impossible pensar que algú que sents cantant Start Me Up pot estar fent-se gran. I però la vida passa per tots, i Mick Jagger, que és un tema que no solia abordar molt, ha aconseguit una entrevista de New York Times, ni més ni menys, per a parlar de la qüestió, i els ha explicat que fer-se gran no té res de bo. Però lo típic que et diuen, no?, quan estàs fent gran, però bueno, vas acumulant molta sabidoria, no?, i això també es va...
6: Exacte, i ha fet exactament la mateixa frase intangible de Badó, i ha dit: he oblidat tota la meva sabidoria. O sigui, que està parlant una mica de que també ja se n'invada una mica la memòria. I res, llavors, diu que, en relació a perdre la memòria, diu, jo crec que a vegades solto algunes perles, diu, i també les estic oblidant quines perles se m'han escapat. Bé, en fi, no perd l'humor, també, i diu que no és agradable. Després, no, una mica reflexionant, diu, no és agradable fer-te gran, diu, no pots fer les coses tan ràpid com abans. És que, clar, recordem esta persona saltant i ballant per damunt dels escenaris, i de cop sentir-se que es fa vell, de cop deus tindre una frustració, pobre, si et Mick Jagger. I diu, físicament has de tenir molt de compte en tot. Diu, i quan jugues a futbol, diu, te posen molt de porter. Diu, i a mi no se'm dona bé fer de porter.
2: Ai. Hi havia un altre dia, algú que deia...

0: El diari, que fer-se gran és el mateix, que vull dir que la manera en què tu t'estàs fent gran ho veus clarament quan intentes posar els mitjons i no pares de blasfemar.
1: Ai,
0: que no hi arribes.
1: Total. Perdona, mira. Perdona. Fer-se gran i agafar obesitat per mala alimentació. Això també dificulta molt posar-se els
0: mitjons. Això no té edat, eh? Això qualsevol edat.
1: I atenció, perquè mor als 100 anys Hilda Love, la drag queen més veterana de Barcelona i del món.
2: Abans que parleu de pel·lícules, jo estava pensant, com pot ser que ningú hagi mencionat Hilda? Espero que estigui a la llista, ho revisaré, perquè és una de les pel·lícules de capçalera, és adorable aquella pel·lícula, la podria recitar de principi a fi. Doncs bé, Hilda Love va morir aquest diumenge al Raval, el barri on va fer tota la seva carrera i on va viure sempre, ho va confirmar EFE. Ella havia nascut a San Fernando, Cádiz, el 1925, se diu ràpid, va arribar a Barcelona en 40 anys, per dedicar-se al món de l'espectacle. Venia de París, on s'havia refugiat del franquisme després de fer la mili, perquè recordem per quines situacions van haver de passar determinades figures del col·lectiu LGTBI durant les dècades anteriors. Allí va descobrir a Rita Hayworth i d'allí va treure el seu nom artístic que la va acompanyar fins a l'últim dia. Era una llegendària del Cangrejo, on va actuar moltíssimes nits. Mai se va retirar oficialment i a Cádiz, al seu poble natal, hi ha un premi que es diu Premi Hilda Love per als activistes LGTBIQ+.
1: I atenció, perquè presó domiciliària per Màrius Borg, que ja m'agradaria també aquesta presó a mi,
2: Efectivament, no era esta cançó, però no passa res. El 15 de juny van condemnar a Màrius Borg a 4 anys de presó i a pagar 60.000 euros d'indemnització perquè havia estat condemnat per violació i per una sèrie de càrrecs a exnòvies. Clar, què ha passat? Ells van apel·lar i llavors, mentre apel·len i se celebra i esperen la sentència ferma, lo jutge l'ha tret de la presó i li ha dit pots fer presó domiciliària. Claro, en el seu cas, presó domiciliària vol dir anar a residir al Palau Reial, on viu sa mare,
1: no?
2: Està allí en una pulsera telemàtica al Turmell, però evidentment la fiscalia s'ha oposat, gràcies a Déu, perquè vol dir que hi ha una certa independència de la fiscalia allà, s'ha oposat a aquesta decisió judicial, perquè és que, clar, a banda de que és un privilegi a tota llum, també implica que hi ha un risc de reincidència, perquè recordem que aquesta persona ja el dia abans de que el jutgessin va ser detingut per intentar atacar en arma blanca. Sí, o sigui, el dia abans que el jutgessin en tota la premsa de tot el món mirant.
1: Doncs molt bé. Doncs,
3: però un dubte, perdó, ràpid, digues. Això només passa si ets algú important, no? Perquè la gent normal, mentre que apel·la, no hi passa a la presó.
2: Si estàs en presó preventiva abans, és molt estrany que de cop deixes d'estar-hi mentre esperes la sentència definitiva.
0: Bueno, i les mesures cautelars aquesta, no? Per evitar això, reincidència. Clar. O fugida.
2: O fuga, perquè és una persona que té disponibilitat econòmica i recursos.
1: I atenció, perquè Eva Arsigova es casa després de 25 anys amb el mateix home.
2: Ara sí!
1: Com t'agrada aquesta punyetera,
2: És que sóc tan fan de George Michael. I de Barcigova també, s'ha de dir. I no per l'anunci que feia, perquè si algú no la recorda, se va fer famosa d'una de les tops famoses dels anys 90 i principis dels 2000, però la seva campanya estrella és la del Wonderbra.
0: Sí.
2: O sigui, quan se va ficar de moda aquest tipus de sostenidors, ella va ser la imatge i això la va fer famosa a nivell planetari. Doncs després de 25 anys en el mateix home, han decidit casar-se. Jo crec que han arribat a la conclusió de que ja se'n podia fiar, no?
1: Sí,
2: jo crec que després de 25 anys ja me puc fiar, me caso. Ell és un empresari italià que es diu Gregorio Masrai. Se van casar aquest dissabte a Turí, d'on és ell, i va entrar al casament del braç de son pare, que això a unes determinades edats ho trobo molt bonic també.
0: Sí.
2: Puc entrar en 53 anys que té Barcigova a l'església del braç de son pare.
1: Home, si tens la sort de tenir els pares vius.
2: Efectivament.
3: Aquell pare sí que va blasfemar en comptes amb el mitjó, allà portant a la noia, pobret, tota l'entrada.
2: Doncs tenen tres fills junts, se van casar primer per l'església, a San Vito, a Turí, després van anar al Palazzo de Carignano, també a Turí, després van dinar allí. Se va casar en un vestit de l'enfant de 6.000 euros, preciós, que comparat amb tots els vestits que està fent servir la gent per casar-se, per favor, busqueu a Google el vestit de Barcigova.
0: Vaig a veure ara mateix.
1: Menys és més, a vegades.
2: Bueno, és que, clar, és el tema, perquè era un vestit com realment, com, així com de gas, amb unes altres transparències, però molt delicades, molt fines, no era el típic vestit sexy
0: sí.
2: de nòvia.
0: No, molt maco,
2: que s'està ficant tothom permanentment, saps, en forma sirena. No, o sigui, una cosa elegant, i vaig pensar, gràcies.
0: Ho veig molt com, com de fa dècades, no?
2: Total,
0: com
2: sí,
0: molt clàssic.
2: Té un rotllo retro, sí. Sí.
1: I acabem, Anthony Hopkins canvia de professió als 88 anys.
2: I us preguntareu per què ara de cop sona música clàssica.
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs perquè Anthony Hopkins, als 88 anys, tot i ser una llegenda de Hollywood i tindre dos Oscars, ha decidit que es vol fer un canvi professional a la composició de música clàssica.
0: Bravo.
2: Què? A l'agost trau un disco de música clàssica en temes tots compostos per ell, perquè es veu que porta 60 anys composant música clàssica i acumulant los temes. Hi ha un primer senzill que ja han decidit quin serà, que encara no he pogut sentir, que es diu Breaker Road, i el disc ni més ni menys que intervé Gustavo Dudamel. O sigui que la cosa va...
0: Super en serio.
1: Aquest home és una caixa de sorpreses. El seguiu a Instagram?
0: No,
2: però és molt graciós.
1: Molt. Val la pena seguir-lo, perquè si comença a fer coses que dius és un avi.
2: Total, clar.
1: Un avi autèntic. I es recrea molt, i ell vol estar connectat amb gent molt transversal, amb tothom, sí. Saps? Amb joves, amb grans, això, i comença a fer coses a través d'Instagram, però a més a més que interpreta davant de la càmera, i és una meravella, de veritat, és una meravella. Jo el segueixo, jo el miro molt, m'encanta.
2: Pues diu que es va dedicar, que això és fortíssim també quan descobreixes aquestes coses, no? Que este senyor és un actor dels més cèlebres de la història, però resulta que ell es va dedicar a actuar com per casualitat, perquè ell volia ser músic.
0: Ah,
2: o sigui,
0: sí?
2: Que no, se va ser una opció.
4: M'encanta la història. Mai estar, és una mica
2: més dur.
4: Mai estar per fer el que vols fer.
1: I el millor està per arribar.
4: I tant.
1: Callarissa, no marxis, que fem un concurs ara.
2: Home!
5: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
6: Esto un party, podeu agua el agua.
1: Vinga, 2:45 de 9 del matí, 900-630-630. Mira, truca per al concurs del carregarem, que està molt bé, i si no t'agrada, doncs truca igualment i parlem amb tu. Imagineu-vos fer un viatge en el temps endinsant-vos en un dels edificis gòtics més impressionants i més ben conservats de la ciutat. I és que avui portem una invitació doble per visitar el Museu Marítim de Barcelona.
0: Molt xulo, eh?
1: 900-630-630, 930-630. És que després la gent diu, és que no sé què fer aquest cap de setmana.
4: Ah, és que...
1: I hi ha llocs...
4: Serà per coses.
1: I llocs que són una meravella per visitar. 900-630-630. Situat a les històriques drassanes reials, a tocar del port, aquest espai és molt més que un museu. És una immersió profunda en les aventures del mar, on podreu passejar sota arcs medievals i descobrir com es construïen els grans vaixells de l'època, o quedar-vos bocabadats davant de la joia de la corona, la imponent rèplica a mida real de la galera reial del segle XVI.
0: És una passada.
1: Una experiència cultural ideal per fer en família i embarcar-vos en aquesta aventura per descobrir els secrets de la història marina. 900-630-630.
5: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
1: Per cert, sabies que...
4: El primer passi de cinema amb crispetes estava prohibit. Durant molts anys els cinemes no permetien entrar a menjar perquè embrutava les sales. Amb el temps van descobrir que les crispetes eren... Què ha passat?
1: No, passa, continua.
4: Eren un negoci encara millor que les entrades.
1: I sabies que...
4: Hi ha una ciutat construïda gairebé tota amb sal, a Colchán, i alguns hotels, parets i mobiliaris estan construïts amb blocs extrets del salar més gran del món.
1: I sabies que...
4: Existeixen semàfors pensats específicament per a persones que caminen mirant el mòbil. Algunes ciutats han instal·lat llums al terra perquè també les veguin les persones que no aixequen la vista.
0: On anem a parar, eh?
1: I sabies que...
4: El primer bitllet de metro es validava amb unes tenalles. Molt abans dels torns electrònics, els revisors feien un petit forat al bitllet per indicar que ja havia estat utilitzat.
1: Doncs ja ho saps.
5: Estàs escoltant... Bon dia i bona sort. Amb Badollador.
1: Dos quarts i set minuts de 9 del matí, és 14 de juliol del 2026. Avui anem amb el temps, com sempre, amb el coet, eh? Els bombers van donar per estabilitzat ahir l'incendi d'Aiguamúrcia i esperen donar-lo per controlat avui.
0: Un incendi que ha afectat 155 hectàrees, majoritàriament forestals, a Querol i Aiguamúrcia, l'Alt Camp i a Pontons, a l'Alt Penedès. Durant la nit, els bombers han seguit remullant el perímetre i s'ha aixecat el confinament de la població, que afectava unes 2.500 persones. Els agents rurals i els Mossos investiguen les causes i treballen en diferents hipòtesis. hipòtesis, una d'elles és la intencionalitat.
1: Identificats 10 dels 13 morts en l'incendi de Los Gallardos, Almeria, un espanyol i 9 estrangers.
0: El jutjat de Vena ja disposa de la identificació de 10 víctimes que corresponen a un ciutadà espanyol i a 9 estrangers. En total són un home i 4 dones del Regne Unit, un home de França, 2 homes i una dona de Bèlgica. Així, els morts identificats fins ara són 5 homes i 5 dones. El procés d'identificació dels 3 cossos restants pendents es podrien enllestir ben aviat gràcies a l'arribada de les mostres biològiques de familiars de les víctimes.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, treu pit del nou model de finançament.
0: I també retreu a les comunitats governades pel Partit Popular que s'hi oposin sense presentar alternatives. En un esmorzar informatiu organitzat per Radio Televisió Espanyola i l'agència EFE, Illa també ha parlat sobre la llei d'amnistia a l'espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'hi pronunciï aquest dijous.
1: I el jutjat d'Arenys de Mar deixa en llibertat l'exdiputat Pere Albó, investigat per exhibicionisme.
0: Sí, el jutjat d'Arenys de Mar ha acordat la llibertat a disposició de l'autoritat judicial de l'exdiputat del Parlament i l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme davant de diverses persones, entre elles menors d'edat, a la piscina d'un hotel de Santa Susanna, a la província de Barcelona. La policia local el va arrestar després de rebre l'avís dels responsables de l'establiment.
1: I Trump restableix el setge naval a l'Iran i aplicarà un peatge del 20% per protegir vaixells a Hormuz.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha deixat clara la seva intenció de controlar la via marítima i ha assegurat que restaurarà el bloqueig naval a l'Iran. A més, assegura que hauria de rebre una compensació per controlar aquesta ruta i per protegir els vaixells que hi circulen. A la seva xarxa social, Truth Social, ha publicat un missatge en què afirma que cobrarà un peatge equivalent al 20% del valor total de la càrrega del vaixell. En el mateix missatge ha assegurat també que el seu país es convertirà en el guardià de l'estret, ha dit textualment, però sense renunciar als beneficis econòmics.
1: Gràcies, Montse.
0: A tu.
1: Anem pel temps per les properes hores. Aquest dimarts, la tercera onada de calor continuarà deixant temperatures molt elevades arreu de Catalunya.
0: A Ponent i a l'interior s'arribarà als 40, fins i tot als 44 graus, mentre que al litoral les màximes es mouran entre els 32 i els 35. Això sí, amb molta xafogor, el cel estarà serè, tot i que a la tarda podria caure algun ruixat aïllat al Pirineu. Protecció Civil manté l'alerta per calor extrema i l'elevat també risc d'incendis.
1: Gràcies, Montse. Per cert, estem pendents del trànsit a la xarxa viària catalana, de seguida connectarem amb el Reial Automòbil Club de Catalunya. Mentre no tinguem el RAC, ens hi posem amb l'Alba. D'aquí 4 minuts arribem a 3 quarts de 9 del matí.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
1: Mentre bona part d'Espanya està paralitzada amb les semifinals del Mundial contra França, l'Alba, no podem tancar la secció de luxe o postureig sense saber si els nostres jugadors juguen bé amb les seves carteres o no ho fan així. Tenim bona representació catalana en aquest Mundial. Per cert, ahir Cucurella va concedir una entrevista i va entendre que molta colerada estigués disgustat amb ell per la seva opció d'anar al Real Madrid. Escolta'm, al final és un esport, però també és un negoci. I també estem en el món de l'oferta-demanda. Vull dir que si al final et fan una molt bona oferta i tu no tens una altra oferta en un altre lloc, doncs al final és ell que ha de decidir amb la seva família on vol anar, on vol prosseguir. Per tant, ja ho tindríem. Alba. Espera, que ara sí.
3: M'escolteu?
4: Ara sí.
3: Entre que no m'han ficat la cançó a la Shakira perquè em vingui amunt i això, jo ara mateix estic molt trista. No,
1: que
3: és broma.
1: Espera, que la posen ara.
3: A veure si me la posen. Ara sí.
1: Tot el seu moment. És a dir, si no es demana, no sona.
3: No, clar, és que em falta demanar. Ja m'ho diu la meva família, que demano molt poc.
1: Demanes poc.
3: Ja demanaré més. Clar, a veure, avui ens juguem a entrar a la final i jo estic una mica nerviosa, que això no vol dir que no estigui confiada, eh? Però clar, n'hi ha jugadors que ells s'han anticipat i com tenen tan clar que guanyarem, s'han fet alguns autorregals així com que passen una mica desapercebuts.
4: Abans de guanyar, no? M'encanta. Abans. No sóc aquest tipus de gent.
3: Que no s'han esperat a després. Però jo us vull proposar una cosa. Jo vull que tant vosaltres com la nostra estimada audiència feu de bar de les carteres i decidiu si els regals que ara us explicaré són bones inversions, que n'hi ha que són, o són simple postureig perquè tenen molts diners.
1: Escolta'm, podríem prendre exemple alguns jugadors, com ara no sé si és la selecció francesa, igual vaig errat, però sí que n'hi ha una, que tots els beneficis que treuen dels partits de selecció els inverteixen en causes socials.
3: Ah, doncs mira, no estaria mal.
1: Ja reben molt... Escolta'm, els jugadors de futbol reben unes quantitats indecents de diners. Per tant, està molt bé que els diners que perceben per part de les seleccions els puguin invertir en bones...
2: Si algú pot ajudar en este món nostre, és un jugador de futbol.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
2: Vull dir que una mica més d'ànimos.
3: Exacte. Però bueno, com de moment això no ho arreglarem, anem a començar pel que ahir feia 19 anyets a Lamine Yamal, que està fent història al camp de futbol, i també com a nuvi. El cas és que la seva parella, l'Inés García, fa pocs dies, tots sabem que feia 21 anyets, i ell, que és molt bon nòvio, per celebrar l'aniversari que ha arribat al milió de seguidors, s'ha tirat a la piscina, diu, jo a la meva nena li faig dos collars que vagin desapercebuts, dissenyats per ell mateix.
2: Ai, ai, ai. Ai, no, gorro.
3: Són molt peculiars, però tenen bon gest. Els ha dissenyat ell, són d'or rosa, amb diamants d'alta gamma, i li han costat, pues, re, 30.000 euros.
4: Què?
3: Els dos. Els dos.
1: Ah, els dos. Ah,
4: sí, sí. Ah, bueno, sí, és així.
3: No, pensava
4: que era
3: un. No, no, els dos.
2: 15,
3: clar, molta gent s'ha posat les mans al cap com l'Ares i ha dit, però, home, com es pot gastar això? Diu, bueno, a veure, tampoc... Hi havia com dues versions, no? El que s'escandalitzava, el que deia, bueno, a veure si per ell són 50 euros. A veure, 50 o no, són els seus diners. Vull dir que és maco que se'ls hagi gastat. El tema és que el regal a mi m'ha semblat una mica egocèntric. I dic per què. Són dos collars, vale? Un porta les seves inicials, que això dius, bueno, cadascú, vale? Però clar, és que l'altre és un homenatge a la seva trajectòria professional. I us... Clar, és que
2: no,
3: molt heavy. És molt heavy.
4: I us marcant a la nòvia, marcant a la nòvia.
3: És que, tal qual.
4: És mi, era dimas.
3: Clar, i ho sabem perquè ha fotut tots els dorsals que ha anat portant durant la seva trajectòria. No té el 41, que és amb el que va començar a debutar amb el Barça quan tenia 15 anys.
2: És com una Pandora, però... feta per ell.
0: Home, és discutible, eh? El gust d'això i el significat.
3: Però que ell el porta encantada.
2: Però l'egocentrisme és una mica hereditari, no en esta família, perquè recordem aquella pintura que té son pare a la paret del mitjador, que surt ell més gran que el fill. Recordem, eh?
0: Sí, sí, però bueno, ella està encantada, també diré per què. Perquè, clar, això, si dius que costa 30.000 euros o 15.000, és igual.
3: 30, 30, els dos.
0: Si Lamine Yamal acaba projectant-se com el que potser es projecta un dels millors jugadors de la història, etc, etc, això valdrà encara més diners d'aquí a uns anys.
1: Per tant, sí, senyora, això...
0: I el perquè, dia... a més, és super...
1: I això el dia de la ruptura, perquè, amigues i amics, arribarà el dia...
3: Home, igual no, que està molt enamorat. I es diuen te quiero a les xarxes.
1: Arribarà el dia, això o a la pop, tindrà més valor.
3: No, però, escolta, en comptes d'egocèntric estàs ingenuós, perquè és el que diu la Montse. Haver ficat el 41, que és amb el que es va convertir en el jugador més jove, després el 27, que és amb el que es va assentar al Futbol Club Barcelona, després el 19, que és amb el que va guanyar l'Eurocopa del 24, i ara està jugant amb el Mundial. I a sobre ha ficat la corona!
1: Sort que el nano té poca trajectòria.
3: Clar, home, imagina't, si no allò li pesaria...
1: I costaria el triple. Va, per cert, Ferran Torres.
3: Clar, és que a falta de núvia hi ha qui s'ho regala a si mateix, i aquest és el cas d'en Ferran Torres, que està fent un Mundial espectacular, i el seu avi només està preocupat perquè no se'n vagi ni al PSG ni a cap altre club. L'avi el que vol és que el fitxa el Levante. Però clar, ell, l'avi vol el Levante només. Però, clar, el Ferran, mentre va mirant els minuts que li falta per marxar a França, ell no porta un rellotge normal. Ell porta, o ha aparegut a la concentració, amb un Rolex Daytona platí.
2: Ole.
3: I la veritat, clar, és una peça molt exclusiva i de col·leccionista que compta amb l'esfera blava, aquest és el distintiu, i el bisell marró, i li ha costat 83.000 euros.
2: És preciós, este rellotge. Mira, és que preciós. Jo els Rolex no m'agraden especialment, però este és tan bonic, és superelegant.
3: Clar, tu tens un bon ull, carinyo. Tu no t'agrada un normalet, tu vols a l'exclusiu.
1: A veure, perdona,
2: si t'hi poses...
1: Per 83.000 dòlars
3: euros,
1: ha de ser maco, eh?
2: Exacte, em faltaria que damunt els 10.000.
3: Però espera, que això no és el millor. Clar, la gent s'ha escandalitzat i ha començat a dir que com és possible que algú es gasti els diners de l'entrada d'un pis amb un rellotge. A veure, perdoneu, no seré
2: perquè
3: jo.
2: Perquè ja té pis, no?
3: No, el cas és que és una bona inversió, perquè, clar, el seu model tan exclusiu, perquè és de platí, i es fan molt poques unitats, de fet, la llista d'espera de la marca oficial és d'anys, donuts i només te'l venen, t'anava a dir te'l donen, però no, donar no, te'l venen si és un client VIP, si li dongués per revendre'l, pel que sigui, que no és el cas, el pot vendre per entre 105 i 125.000 euros, o sigui, es trauria entre 20 i 30.000 positius.
2: Però n'hi ha tan pocs, estan tan controlats que si te'l revens, si te detecten,
3: és un hipotètic,
2: no te venen mai més res, te
3: treuen de la llista. I a en Ferran no li farà falta, però vull dir que dintre el que cap és una inversió, jo crec, amb una mica de cap, no?
2: Quan durarà solter, este noi?
3: Pues no gaire.
1: No sé, tenim a Nico Williams, també, que té capricis que no són baratets, eh?
3: Home, clar, perquè hi ha qui prefereixen rellotges i hi ha qui prefereixen cotxes, com és el cas de Nico Williams, que sabem que a ell mai li ha agradat passar desapercebut, les trenes ja eren un indicatiu, i ara ha dit, jo si arribo a algun puesto, jo necessito que em mirin. I què ha fet? Pues s'ha comprat un Porsche 911 GT3 RS, que ja només per aquest trabalengües ja val el que val, amb color verd així cridaner, i li ha costat 270.000 euros.
0: Déu-n'hi-do.
3: Però, bueno, clar, és que és un cotxe que és pràcticament de Fórmula 1, no, de carreres, que està homologat per, pues, per anar pel carrer, però jo sincerament no ho entenc. Vull dir, 300 per hora que agafa el cotxe per anar a 30 sí, i que a sobre vagis donant amb el baix al badent, doncs pues, fill, jo què vols que et digui? A mi em sembla una merda d'inversió.
0: I poc malatero, aquests cotxes.
3: Sí,
0: molt poc malatero.
3: No hi cap res, allà.
0: No
3: passa res, ell ho envia allà amb l'avió privat.
2: Basta.
3: I ara acabem amb...
1: Perdona, no, tampoc és un cotxe per anar amb els nens, eh? Ja
0: és igual, no, però escolta, però ni la bossa té cap allà.
1: I acabem parlant de Miquel...
3: De ben, com no, perdó, no li cabrà ni la nòvia, igual porta'm un altre.
1: Miquel Merino.
3: Clar, acabem amb l'anomenat el salvador de la selecció, Miquel Merino, que és el fill del Miguel Merino, i els seus gols històrics són els que ens ha portat avui on estem a la semifinal. Però, clar, hi ha qui deia que era qüestió de sort. Jo crec que és el resultat d'un cap ben moblat. I això ho podem veure com que ell no s'està comprant coses per comprar, sinó que ha preferit assegurar el patrimoni i ha entrat com inversor en un dels fons actius digitals i plataformes d'e-commerce més grans de consum. I així s'assegura multiplicar, és una bona jugada, perquè multiplica el seu patrimoni anual en un 30% mentre ell està pues, marcant gols. Que avui, per favor, marca com a mínim 2 o 3! No?
1: Sí, demanes poc, eh? Dos
3: bueno, dos ell i un al Jamal, que està molt content, doncs ja ho tenim, no?
1: Vale.
4: Ja estaria.
1: Gràcies, Alba.
3: A vosaltres. Oi, gràcies a vosaltres. Que estic trista, que ja no us veig fins al setembre.
1: Mira, que encara ens direm adéu. Encara tenim 10 minuts de programa.
3: No, us deixo un mes de descans a la reportera. Després, ditxaratxera, al setembre estic aquí una altra vegada.
1: Vinga, anem a conèixer ara, sí, com està la xarxa viària catalana. Ens acostem cap al Real Automòbil Club de Catalunya. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Ferran, bon dia i bona sort.
7: Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: Ara sí, a veure si el tenim. Ferran, bon dia.
8: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts amb fins a 4 accidents actius a hores d'ara. El primer ha estat a la A2, que tallava la circulació en direcció Lleida a l'altura de Tàrrega, tot i que a hores d'ara ja tenim un carril de circulació obert que provoca 4 quilòmetres de retencions. El segon accident ha estat a la Ronda de Dalt, que en direcció al Nus del Llobregat, en sentit sud, talla un carril de circulació i provoca fins a 7 quilòmetres d'aturades. També tenim un tercer accident a la C63 a l'altura de Lloret de Mar, que deixa doncs, un quilòmetre de cua en dos sentits de la marxa. També tenim un altre accident a la N150 a l'altura de Ripollet, que en direcció Barberà del Vallès talla un carril en sentit nord, provocant un quilòmetre de retencions. Per altra banda, tenim una avaria també a la C58, que des d'ahir al vespre, a l'altura de Ripollet, en direcció Sabadell, deixa el vehicle al voral. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions en tots els voltants i accessos de Barcelona, cues amb tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes. També des del Llobregat continuem també amb retencions des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat per la A2 i la B23. També al Vallès hi ha congestió a la AP7 en sentit sud entre Mollet i Barberà i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies, bon dia i bona sort. 9 i en punt, les 9 del matí. We are ready. Mundial 2026. El bon dia i
0: bona sort.
1: Bona sort.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
1: Va, anem als esports. Avui recordem que hi ha aquesta semifinal entre Espanya i França. D'avui ja sortirà el primer finalista del Mundial 2026. Demà el segon entre Anglaterra i Argentina. Anem a pams. Didier Deschamps, seleccionador de França, va elogiar la selecció espanyola abans de la semifinal d'aquest Mundial i la va definir com la principal favorita, destacant la seva solidesa tant en atac com en defensa.
14: Tot i això, el seleccionador francès es va mostrar convençut que
0: França té arguments per competir i per arribar a la final. També va confirmar que Mbappé està en bones condicions i que Tchouaméni no es troba al 100%. Per la seva banda, Warren Zaïre-Emery va remarcar la unió del vestidor francès, va destacar el potencial de Lamine Yamal, però va assegurar que França no té cap por de cap rival i que tot es decidirà sobre la gespa.
1: Mentrestant, el Barça, i ara parlant ja en clau blaugrana, engega la pretemporada amb revisions mèdiques i Hansi Flick al capdavant.
0: El Futbol Club Barcelona ha iniciat aquest dilluns la pretemporada 2026-2027 amb les tradicionals proves mèdiques i físiques a la ciutat esportiva Joan Gamper. Hansi Flick ha estat el primer en arribar per supervisar el retorn de la plantilla, que prepara ja una temporada en què debutarà a la Lliga a la segona jornada, això pel Mundial. A més dels jugadors del primer equip, diversos futbolistes de la Masia han començat a entrenar amb l'objectiu de convèncer el tècnic alemany durant les primeres setmanes de preparació.
1: És el que dèiem abans, que explicàvem a primera hora, que molts nens de la Masia... És que, clar, és que són nens! Molts, la Minya Mal va debutar...
3: Sent un crims, amb 15.
1: Que era un nen, vull dir que molts nens de la Masia estaran aquests dies entrenant amb el primer equip sota les ordres de Hansi Flick.
4: Lo emocionats que deuen estar,
1: home, és que ara no són, és el moment de demostrar. Aquests nanos van a donar-ho tot aquests dies. Mentre no arribin els reforços del Mundial, que encara estan amb els seus compromisos, i que a poc tardar, fins diumenge, encara estaran treballant als Estats Units, doncs ara els hi toca als més joves demostrar la seva vàlua i a veure si es guanyen la confiança del bo de Hansi Flick. Mentrestant, l'Atlètic de Madrid sense deixar el Barça es veu obligat a generar ingressos després de les últimes incorporacions i, de moment, no ha aconseguit tancar les sortides que tenia previstes.
0: Sí, no pot vendre futbolistes com Slordoz, Almada o Ruggeri en les properes setmanes. El traspàs de Julián Álvarez podria convertir-se en la principal via per equilibrar els comptes. El Barça segueix en la situació de prop i mantenen la mateixa oferta sobre la taula, convençuts que el davanter argentí continua prioritzant vestir de blaugrana i que el club matalasser acabarà negociant la seva sortida.
1: I encara en clau blaugrana, el Barça ha sol·licitat a la Lliga ha disputat tota la primera volta de la temporada 27-28, és a dir, la propera no l'altra, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys mentre s'instal·la la coberta de l'Spotify Camp Nou.
0: Tot i que les obres haurien d'acabar a l'octubre, el club prefereix evitar riscos i garantir també que els partits de la Champions es juguin al mateix estadi tal i com exigeix la UEFA. I és que l'objectiu és tornar al Camp Nou amb totes les garanties un cop hagi finalitzat aquesta fase dels treballs.
1: Què volies dir? Què deies?
3: No, a mi m'agrada l'estadi Lluís Companys.
1: Home, no.
3: A mi no em desagrada.
1: Has anat a l'Spotify Camp Nou?
3: Sí.
1: Sí, has estat.
3: És que com jo soc del Madrid, a mi m'agrada més el meu.
1: T'agrada més?
3: A veure, el Bernabéu és increïble. Que el de Spotify està molt bé, però al costat del Bernabéu, doncs pues no.
1: Home, quan estigui acabat a l'Spotify...
3: No tant.
1: Quan estigui acabat a l'Spotify Camp Nou, en parlem.
3: Serà molt guai, però no serà tan guai com el Bernabéu.
1: En parlem.
3: Bueno, en parlem. Però que el Lluís Companys està molt bé.
2: M'agrada molt esta lluita tipo idealista que esteu tenint ara mateix, no com immobiliària, no, barra esportiva.
1: Jo per això no em respontino, ja t'ho dic ara. Però sí que et dic...
2: Jo tampoc.
1: Jo sí que et dic que el Bernabéu és expectativa... versus realitat.
3: Jo crec que és al revés.
1: Expectativa.
3: Jo crec que és al revés.
1: Versus realitat.
2: La pregunta és, i els veïns del Bernabéu, quin els agrada més? No? Jo estic segur que els agrada més el Camp Nou als veïns del Bernabéu.
3: Això sí.
1: Expectativa versus
3: això,
1: realitat.
3: Això, quan tens raó, és que tu no tens un pèl de tonto, eh?
2: Ni un pèl de listo. Ni de listo.
1: Vinga, va. Acabem parlant precisament de Vinícius. El futur de Vinícius continua a l'aire mentre el Real Madrid busca desencallar la seva renovació.
0: Vinícius Júnior afronta el seu últim any de contracte amb el Real Madrid, després, sense haver arribat encara a un acord per renovar, tot i que el davanter brasiler manté aquesta voluntat de continuar al club blanc, reclama un contracte que reflecteixi el seu pes esportiu i mediàtic. Sí, davant...
1: Perdona, que el demani ara, que quan arribi a casa aquest, es trobarà a treballar cada matí a Mourinho, que ha de fer una mandra. Anar a treballar cada matí i trobar-te aquest home...
4: T'ho imagina't.
1: Arribar i trobar-te aquest home.
4: Ai, no. Quina sort en tenim, que no treballem amb aquest noi.
3: Pues sí que treballes amb mi, que... maca.
0: Ara com ara, les negociacions estan estancades, eh? I el que deies, Badó, José Mourinho ha decidit implicar-se personalment per evitar que la situació es converteixi en un conflicte i convenç el jugador que serà una peça clau del nou projecte madridista i que se l'haurà de trobar cara a cara allà cada dia.
1: Amb el Mourinho. Vinga, va, falta en 3 minuts i en punt seran les 9 del matí.
3: Mourinho.
1: que aquesta hora ja, és que ja, ja es fa calor, ja...
4: Ja.
1: Pots sortir d'aquí i anar a la platja, ara.
4: Quasi, bon... quasi.
1: A les 9 és bona hora per anar a la platja.
2: És la millor hora.
0: És la millor hora.
1: Jo, quan estiu baixava a Calella, a la platja del Canadell, aquesta hora baixava i plantava la... la sombrilla i posava les tovalloles.
3: És que la gent em cau fatal. I, perquè després arribo jo a la una al migdia i no tinc puesto.
0: Bueno, això és un debat, eh? Això és un debat,
2: això
0: però...
2: Això és un debat etern.
0: Enorme.
3: Veure, perdona,
1: perdona, perdona. Tenia la platja davant, ho veia des del balcó. Baixava baix, plantava això i mirava. I cada matí, sistemàticament, i cada any d'això, la mateixa nena, a la mateixa hora, buscant petxines.
0: Ai, que mona.
1: Cada dia de la vida.
3: Sí, ara romantitza la teva història. Però això és com quan estàs en un hotel i el típic guiri que deixa la tovalloleta des de les 8 del matí fins a les 8 de la tarda i des del migdia ja no ha aparegut. Senyor, treu-la, que em vull prendre el sol!
0: Ja, llavors se'n va a dinar, se'n va a berenar, se'n va a esmorzar i allà està la tovallola plantada.
3: Està la tovallola, que és en plan, senyor.
2: Se va viralitzar un vídeo de persones pegant-se a la terrassa d'un hotel perquè estaven les hamaques totes ocupades, hi havia algú que va arribar i era com acabaven d'obrir, estava tot ple, diu, aquí algú se cola per cobrir les amagues. I van acabar guerra física.
4: Home, i tant, m'ho penso.
1: Molt
3: a
1: bé,
3: és que, no sé.
1: Escoltem Imagine Dragons.
0: Vinga, va, perquè avui el vocalista d'en Reynolds fa anys, va néixer a Las Vegas el 1987. Escoltem cinc de les seves cançons més importants. Això és Believer. La banda de Las Vegas ens ha deixat grans èxits també com aquest Thunder. Aquest també boníssim, Follow You.
2: Este noi sempre va la samarreta molt, no, als concerts? Mare? Este noi sempre va sense samarreta, no, als concerts,
0: ah, sí?
2: Lo cantant, crec que sí.
1: Escolta, te l'imagines tu?
3: clar.
2: És que jo no l'escolto molt, llavors si el conec, crec que és per això.
0: A mi m'encanten. Amb aquest tema van debutar It's Time. I aquesta també pertany als seus inicis. Són Top of the World.
1: Esto t'agrada, eh?
4: M'encanta,
1: per acabar. Ho deixem, Montse, gràcies.
0: Va, bon dia i bona sort a vosaltres.
1: Joan, gràcies.
2: Adéu-siau, Déu-vos guard.
1: Gràcies, Alma.
3: Adéu, disfruta de l'estiu, de la teva sombrilla a les 9 del matí.
1: Gràcies. Bon estiu, és veritat. Gràcies,
3: bon estiu, Ares.
4: A tu sempre, Badou.
1: Demà hi tornem, ens en quedaran 3 encara. Així que fins demà, feliç dimarts, bon dia i bona sort, Catalunya.
9: Són les 9 del matí.

0: Què tal? Molt bon dia. És dimarts 14 de juliol. A aquesta hora comencem nova edició del Cafè d'Idees, on us acompanyarem fins a les 10. A punt pel format habitual. Durant una estona us posem al dia de les notícies més destacades i després en farem anàlisi política. Avui amb els periodistes Ferran Casas i Milagros Pérez Oliva. De nou, estem ja de ple en una onada de calor, en nits on costa dormir, i haurem d'estar molt pendents també dels incendis forestals. Al darrere d'ells, aigua a Múrcia, on hi va quedar estabilitzat i es va poder aixecar els confinaments que s'hi havien fet. A nivell internacional, de nou, l'estret d'Hormuz marca l'agenda després que Trump assegurés que aconseguiria fer-se amb el control d'aquest pas. Mentrestant, però, han continuat els atacs i els aliats, diran els hutis, han atacat l'aeroport de Riyadh a l'Aràbia Saudita. Tornem, però, a la previsió meteorològica en aquesta jornada, on els termòmetres no baixen tant com seria necessari per poder descansar la nit. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, EMET, Juan Carlos Piña. Què tal? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat, però durant la tarda al Pirineu creixeran núvols d'evolució sense descartar alguna tempesta aïllada al Pirineu més occidental. Avui les temperatures es mantenen sense canvis o pugen lleugerament. Podem arribar a màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona i 32 a Barcelona i Tarragona. La EMET manté activat l'avís per calor a la província de Lleida i a l'interior de Girona i Barcelona. És de nivell taronja, perill important a la província de Lleida. Per altra banda, bufa vent fluix variable tendint al migdia a les components sud i sud-est amb intervals moderats. És una informació d'EMET.
0: Atenció al trànsit, perquè tenim ara mateix un matí complicat a la xarxa viària, la C25, a l'Aleix. Hi ha un carril tallat a Arbúcies en sentit Lleida per un accident. Hi ha intensitat en aquest punt. També a la C63, en aquest cas, hi ha cua a Lloret de Mar, en tots els sentits, per un accident. Pel que fa a Barcelona, l'enllaç de la Pota Nord i la Ronda de Dalt, hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet a Collserola, sentit Llobregat, per un accident que talla un carril. A la mateixa ronda també hi ha cua d'Esplugues a Collserola, en aquest cas sentit Besòs. La 2 està tallada a Tàrrega en sentit Lleida per un accident i, per tant, hi ha retencions en aquest tram i en aquesta mateixa via hi ha lentitud i aturades encara entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. 9:02 del matí, és moment d'obrir el bloc informatiu. Els bombers esperen controlar durant aquest dimarts l'incendi a Aiguamúrcia després que ahir aconseguissin estabilitzar-lo. El foc ha afectat 155 hectàrees majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia a l'Alt Camp i a Pontons a l'Alt Penedès. Darrera hora des de Tarragona, Judit Huerta.
2: Els 220 veïns que havien estat evacuats ja han pogut tornar a casa seva i també s'han aixecat les mesures de confinament de la població, que afectaven unes 2.500 persones. Es mantenen, però, les limitacions d'accés al perímetre de l'incendi. Protecció Civil demana a la ciutadania que no s'apropi a la zona cremada. Rafael Prades és el cap de servei.
3: Incidir moltíssim, sobretot, en que això no vol dir que la gent pugui moure's lliurement, en que el perímetre encara s'ha de mantenir sense circulació. Demanem, sobretot, a la ciutadania que respecti aquestes ordres i que no s'apropin a la zona cremada, perquè encara hi pot haver riscos.
2: Durant la nit, 17 vehicles dels bombers i 80 efectius han seguit remullant el perímetre. Ara, els agents rurals i els Mossos investiguen les causes i treballen amb diferents hipòtesis, una de les quals és la intencionalitat per la recurrència d'incendis a la zona.
0: Tot plegat quan s'intensifica l'onada de calor. Sergi Molera, bon dia.
4: Bon dia. Protecció Civil manté l'alerta per les altes temperatures i per l'elevat risc d'incendi forestal. Dimecres serà el dia més crític d'aquest episodi, amb temperatures que podrien situar-se entre els 38 i els 40 graus en diversos punts del territori. Els agents rurals activen avui el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 60 municipis de 13 comarques. Es mantenen les restriccions d'accés a 8 espais naturals i a les àrees recreatives.
0: A Almeria, l'incendi de Los Gallardos, que ja està controlat i ha cremat 7.000 hectàrees, ja s'han pogut identificar altres 3 de les 13 víctimes, per tant, ja en són 9 en total les identificades.
4: Si sumen un matrimoni belga i una ciutadana del Regne Unit, amb aquestes 3 últimes quedarien altres 3 persones per identificar i la quarta persona és una dona anglesa que va morir a l'hospital. De moment, de les víctimes identificades de l'incendi són 4 homes i 5 dones, de les quals 8 són estrangeres i una víctima espanyola. 5 víctimes són del Regne Unit, 3 de Bèlgica i una de França, a banda del ciutadà espanyol.
0: En clau política, us expliquem que a les 12 del migdia el Congrés dels Diputats comença el primer examen per tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat. Maria Rubio, bon dia.
5: Bon dia. Avui es votarà la senda d'estabilitat pels propers anys, tot i que tot apunta que el Partit Popular, Vox i Junts la rebutjaran. En aquest cas hi hauria una segona votació la setmana que ve. Avui també es debat la convalidació d'un decret llei per augmentar les ajudes a la dependència.
0: Des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el nou model de finançament i ha acusat aquells que el critiquen pel seu origen de ser mals espanyols. Unes declaracions que el president ha fet públiques durant la cinquena edició de Los Desayunos i l'esmorzar, que és l'esmorzar informatiu organitzat per Radio Televisió Espanyola i l'agència EFE. Lorena Enns.
6: L'Institut Cervantes de Madrid ha estat l'escenari en el qual Salvador Illa ha tret pit del que titlla de lideratge responsable de Catalunya per posar damunt la taula un model de finançament que pretén reformar un sistema que porta 13 anys caducat. El president ha retret a les comunitats governades pel PP que s'oposin al canvi del model sense presentar cap alternativa.
7: Ja basta d'esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
6: El cap de l'executiu ha assegurat que aquesta posició mostra por de resoldre un problema. Per aquest motiu ha demanat que en el proper Consell de Política Fiscal les comunitats abordin el debat des de la serenitat.
7: A mi són coses que me gustaría que el día 29 y en el debate que se pueda abrir se reflexionen y se discutan con serenidad, con responsabilidad, con números, no con sensaciones.
6: Coincidint amb l'entrada en vigor dels seus primers pressupostos, el president no ha tancat la porta a treballar pels de 2027, però ha assegurat que els recentment aprovats li donen recorregut per tota la legislatura.
0: Mentrestant, Junts i Esquerra mantenen el pols polític a l'espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre la llei d'amnistia d'aquest dijous. Helena García.
8: L'optimisme republicà al carrer Calàbria contrasta amb la cautela juntaire al passatge Bofill. Junts evita pronunciar-se fins que no conegui un veredicte que Esquerra creu que exhibirà els dèficits democràtics de l'Estat. Rius i Alemany.
9: El que després faci la justícia espanyola és del tot imprevisible sempre.
10: Posarà davant del mirall l'Estat espanyol i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
8: Illa també confia en el TJUE i carrega contra el PP.
7: Espero que sea una sentència clara i, sobretot, que s'aplique con diligencia. Que algunos vienen a decir no sé qué de Junts i que los van a dissolver i que van a prohibir estos partidos i luego les piden para una moción de censura. Vamos, hombre.
8: El PP matisa el seu acostament a Junts, Vox contra l'amnistia. Fernández i Garriga.
11: Pasar página significa que lo que centró la conversación política hace 10 años no forme parte del centro de la conversación política.
12: Puigdemont té que vindre aquí, ser jutjat i ser condemnat.
8: Per la CUP, el TJUE deixarà Sarrells, Morena.
13: Tampoc posarà fi a les noves formes de repressió.
8: I denuncia que l'operació Judas penjarà de l'Audiència Nacional.
0: A Girona, Junts denunciarà aquest matí que trenca el govern de coalició en Guanyem i Esquerra l'Ajuntament. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha convocat una roda de premsa per fer-ho públic.
4: El malestar del partit es va entreveure en una carta que Geis va publicar aquest cap de setmana, en què deia que se'ls havia acabat la paciència després de 3 anys de pacte tripartit. Junts fa un gir de guió amb la mirada posada doncs, a les municipals del maig del 2027. En el ple d'aquest dilluns, l'alcalde Lluc Salelles ha defensat la continuïtat del pacte a 3 com la millor opció fins que les municipals del maig de l'any que ve per tenir un govern, diu, independentista i clarament republicà.
0: El Tribunal Suprem dicta que no es pot excloure el castellà de la retolació de les escoles públiques i concertades. El Tribunal considera que els cartells i rètols també formen part de l'activitat educativa dels centres. Núria Alcalà.
14: Sí, el Tribunal ha anul·lat l'apartat d'un document organitzatiu del Departament d'Ensenyament del 2022 que establia que la retolació dels centres s'havia de fer en català, occità i aranès. Pels magistrats, els senyals i cartells dels centres són rellevants i no es poden considerar aliens a l'activitat educativa. Per això conclou que el castellà no es pot excloure de les comunicacions amb els alumnes. El Suprem dona així la raó a l'Assemblea per una Escola Bilingüe que va presentar recurs contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que considerava que no era necessària l'obligatorietat del castellà a la retolació perquè no forma part de l'activitat educativa. El Suprem discrepa i recorda que l'ensenyament no es limita al que passa a les aules ni als llibres o materials docents sinó també a l'espai físic. El Departament d'Ensenyament manté que el document enviat al centre sobre l'organització del curs vinent no recull cap referència a la retolació de les escoles i considera que la sentència no obliga a fer-ho en castellà.
0: La sentència del Suprem ja provoca reaccions. La Plataforma per la Llengua demana a la Generalitat que recorri la sentència davant el Constitucional.
5: Així ho ha dit la directora de l'entitat Ruth Canandell en declaracions a Ràdio 4.
15: Una interpretació nova de la llei de política lingüística ni recull les disposicions de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i, per tant, que creiem que hi ha base jurídica per recórrer i la sentència no és ferma i el govern de la Generalitat el pot recórrer al Tribunal Constitucional i esperem que ho faci.
5: Des de Junts, Mònica Sales afirma que els tribunals continuen erosionant el català a l'escola.
0: Vist per sentència el judici contra Vergés, Argimon i l'excúpula de Salut pel retard en la vacunació de policies i guàrdies civils. La Fiscalia ha retirat, però, l'acusació. Sergi Bassoles.
16: Sí, el Ministeri Públic exonera els exconsellers de Salut, Talba Vergés i Josep Maria Argimon i altres tres exalts càrrecs de la conselleria retirant la seva acusació.
17: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
16: Malgrat el gir de guió de la Fiscalia, l'acusació popular exercida pels sindicats Jupol, Jusil i Jussapol manté l'acusació de prevaricació i sol·licita per ells 15 anys d'inhabilitació.
18: Hay un WhatsApp, señorías, de Judit Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guàrdia Civil i Policia Nacional. No podrem argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
16: Les defenses dels acusats, com la de Vergés, han insistit en que la demora en la vacunació dels agents s'explica perquè van entregar els 100 d'efectius tard
18: 1 i 2 mesos després.
16: I han recordat que el Consell Interterritorial de Salut va ordenar paralitzar les vacunacions el 15 de març pels problemes detectats amb la vacuna d'AstraZeneca. Dels 5 acusats, 3, l'exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, l'exsecretari general Marc Ramentol i la pròpia exconsellera Alba Vergés han fet ús de l'última paraula.
19: Molt orgullosa d'haver pogut servir al meu país.
16: Finalment, i després de 3 setmanes, el judici ha quedat vist per sentència.
0: Juan Carlos Peinado ha demanat a Begoña Gómez, esposa del president del govern, que demostri que va viatjar a Londres la setmana passada per anar a la graduació de la seva filla.
5: El jutge assegura que el passaport de Gómez no consta cap segell d'entrada o sortida al Regne Unit i això l'ha fet sospitar. Peinado ha donat 5 dies a Gómez per justificar que hi ha estat. De no fer-ho, li imputaria un delicte de trencament de mesures cautelars. El govern espanyol ha lamentat l'obsessió, diuen, i persecució per motius polítics de Begoña Gómez i ha recordat que el Regne Unit ja no segella passaports, ja que des del mes de gener els seus controls duaners estan digitalitzats.
0: I l'article de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa continua portant cua. Tots els partits polítics francesos, inclòs a l'extrema dreta de Marine Le Pen, han qualificat de racista l'expresident espanyol.
4: Una de les respostes més contundents ha estat la del ministre d'Afers Exteriors, Jean-Noël Barrot, que ha assegurat que França no té color de pell i ha afirmat que qualsevol afirmació en aquest sentit és...
20: Toute afirmació au contraire relève de
4: la estupidesa, diu, racisme o una combinació de totes dues. També ha defensat que la selecció representa la millor cara del país.
0: Des de la Moncloa, Pedro Sánchez i els seus ministres ja van sortir en tromba contra l'expresident, una reacció que no ha agradat a Rajoy, que en declaracions al Mundo assegura que no es posarà al nivell dels membres de l'executiu.
4: El PP també ha defensat el seu antic líder, tot i que no ho ha fet Feijó, que de moment guarda silenci, ha estat Borja Semper qui ha intentat rebaixar el to.
21: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España. Y esto yo no circunscribiría a este perímetro.
4: La reacció des de la concentració de la selecció espanyola ha arribat aquesta matinada per veu de Lamine Yamal, qui en la roda de premsa prèvia al partit d'aquesta nit no ha volgut valorar les paraules de l'expresident Rajoy, però sí que ha parlat d'integració.
22: No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol si sirve para algo es para integrar, para la sociedad y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
4: A tot això, Pedro Sánchez és des d'ahir a França, on avui se celebra la Festa Nacional del País.
0: 9 i 13 minuts del matí, esteu escoltant el Cafè Idees a Ràdio 4 i us expliquem que l'Orient Mitjà no ha venit d'atacs dels Estats Units a l'Iran amb la pugna per l'estret d'Hormuz al centre. Trump assegura ara que cobrarà una taxa als vaixells que el vulguin creuar.
5: Teheran, per contra, diu que Hormuz està tancat. Hem de recordar que el tractat signat ara fa 3 setmanes entre els dos països, els Estats Units, exigien que l'estret estigués obert i prohibien a l'Iran cobrar cap peatge. Ara Donald Trump s'ha proclamat guàrdia de l'estret i diu que cobrarà una taxa del 20%. Vull ser recompensat perquè estic protegint una part molt rica del món, ha dit Trump des de l'oficina Oval. El que no ha explicat és com s'aplicarà aquest 20% ni quina institució recaptarà els diners. Tampoc queda clar si és legal imposar una taxa en aigües que no són territori nord-americà. L'Iran, per la seva banda, manté la seva postura. L'estret d'Hormuz ha estat tancat i ells són qui el custodien. Durant els darrers dies, el trànsit ha caigut al seu nivell més baix en 5 setmanes. Només 6 vaixells van travessar l'estret aquest diumenge.
0: I a conseqüència d'aquestes tensions, el barril de petroli de Brent torna a pujar un 2% més aquest dimarts i ja freca els $85.
5: És el preu del barril per entregar el setembre, que arriba fins als $84,9 i reflecteix aquesta nova escalada d'atacs entre Washington i Teheran. El preu ja s'havia disparat un 9,59% durant la jornada anterior. El cru del Mar del Nord, de referència a Europa, també ha repuntat en el mercat de Londres, fins a situar-se en 83,30 dòlars, una pujada de 7,29 dòlars respecte a l'última sessió.
0: La Unió Europea i el Regne Unit rubriquen aquest dimarts un acord sobre Gibraltar.
4: Es tracta d'un acord històric que suposarà tombar la tanca que separa la colònia britànica del territori espanyol. La desaparició de la frontera física vol generar noves oportunitats pels veïns i facilitar la mobilitat de les milers de persones que entren i surten de Gibraltar cada dia.
0: La Comissió Europea vol reforçar la protecció dels menors a internet.
4: Un grup d'experts independent recomana prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys a tota la Unió Europea i que a partir d'aquesta edat siguin les plataformes les que hagin de demostrar que són entorns segurs abans de permetre l'accés dels adolescents. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha anunciat que Brussel·les presentarà després de l'estiu la proposta legislativa definitiva basada en aquestes recomanacions.
1: I believe we need to consider phased and gradual access for different
4: age. Diu que la infància no espera i que quan passa no la podem recuperar, afirma von der Leyen. L'informe també aposta per sistemes fiables de verificació de l'edat i per exigir més responsabilitat a les grans empreses tecnològiques.
0: Obrim crònica de successos. Denunciat un jove de 13 anys a Tàrrega, a l'Urgell, que hauria comès una agressió sexual la nit de dissabte a diumenge a un altre jove de 13 anys. El cas s'ha derivat als serveis socials per ser inimputable. Lleida, Joana Cendra.
5: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que la víctima, una jove de 13 anys, va interposar una denúncia contra un altre jove de la mateixa edat, 13, per una agressió sexual que hauria tingut lloc a Tàrrega el cap de setmana. El ser menor de 14 és inimputable i, per tant, els serveis socials s'han fet càrrec del cas. D'altra banda, i també a Tàrrega, els Mossos han detingut un jove de 18 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual que s'hauria comès en el marc del Festival Pau Patarrés de la capital de l'Urgell, celebrat aquest passat cap de setmana. La víctima hauria donat l'alerta al punt violeta habilitat al festival i els Mossos van detenir posteriorment el presumpte agressor.
0: A tot això, el Consell de Ministres aprovarà avui l'avantprojecte de llei de violència vicària.
5: Es tipificarà de manera específica en el Codi Penal com un delicte contra la integritat de les dones. L'aprovació és fruit de l'acord entre ministeris que ha costat mesos de negociació.
0: I tornem amb la informació local perquè els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu a l'àrea metropolitana de Barcelona pel tiroteig al barri de la Mina d'ara fa un mes.
4: L'operatiu està en marxa a Barcelona, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Terrassa i Massanet. Segons ha informat Mossos, s'estan fent entrades i escorcolls en diversos punts. Hi ha uns 150 efectius desplegats de les unitats d'investigació criminal, ordre públic, la canina, drons i la científica. El tiroteig va tenir lloc el 12 de maig al carrer Saturn del barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs, i no hi va haver-hi ferits.
0: La Guàrdia Civil, juntament amb l'Europol i la Gendarmeria Francesa, han detingut quatre persones que formaven part d'una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus.
5: L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Els residus s'enterraven de forma clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Els detinguts se'ls imputen delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, falsedat documental contra la hisenda pública, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a l'organització criminal.
0: El jutjat d'Arenys de Mar ha acordat la llibertat a disposició de l'autoritat judicial de l'exdiputat del Parlament i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme.
4: Albó s'hauria masturbat davant diverses persones, entre elles menors d'edat, a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. La policia local el va arrestar després de rebre l'avís dels responsables de l'establiment.
0: L'Ajuntament de Barcelona decidirà a finals de setmana si els veïns de Sant Gervasi afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro poden o no tornar a les seves cases. Més detalls, Maite Boada.
2: Segons l'alcalde de Barcelona, les obres i revisions dels edificis afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro no fan ser pessimistes, sinó tot el contrari, però amb tot en pro de la seguretat es decidirà més endavant si els veïns de les 8 finques afectades poden o no tornar a partir de dissabte.
3: Els edificis estan assegurats i tot està bé, però volem estar al 200% segurs abans de recomanar la tornada als veïns i les veïnes a casa seva.
2: Avui l'Ajuntament es reunirà amb els comerciants afectats. Jaume Collboni, d'altra banda, ha expressat la seva preocupació sobre com es banalitzen i normalitzen discursos i comentaris racistes i xenòfobs en relació als comentaris escrits de Rajoy sobre el Mundial. Del Pla de Barris de la Generalitat, Barcelona proposarà Ciutat Meridiana amb la finalitat de dur a terme 32 actuacions estimades en 25 milions d'euros.
0: Obrim aquesta hora, pràcticament 9 i 20 minuts del matí. Esteu escoltant el Cafè Idees a Ràdio Cugat, la crònica esportiva parlant de futbol, perquè avui es disputa el primer dels dos partits de semifinals del Mundial, Espanya i França, que buscaran un lloc a la final a partir de les 9 de la nit en directe per la 2CAT.
4: Són les dues seleccions que arribaven com a favorites en aquest Mundial i una de les dues es quedarà fora aquesta nit de la competició, tot i la bona dinàmica amb la que arriben els francesos. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente assegura que els hi tenen la mida presa.
6: Ya tenemos muy, muy estudiado a Francia, nosotros durante este campeonato, nos conocemos muy bien hace ya unos cuantos años. Y es verdad que, si es que tú lo estás diciendo, es que tiene futbolistas también de una dimensión futbolística excepcional, pero nosotros también. La verdad, el tema de este juego es intentar imponer las características de uno, intentar imponerse el estilo al otro.
4: Demà serà el torn d'Argentina i Anglaterra també a les 9 de la nit.
0: Fora del Mundial, el Barça ha tornat a la feina aquest dilluns amb les proves mèdiques dels jugadors, tot i que sense els mundialistes. Josep Capel, bon dia.
9: Bon dia. Avui comencen els entrenaments de pretemporada del Barça després de que 10 jugadors del primer equip passessin ahir les pertinents revisions mèdiques i físiques. Van ser en concret Ter Stegen, Chesney, Valde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Roni Bardaggi. També ho va fer Ronald Araujo, tot i que aquest, el Charrua, no començarà a exercitar-se fins dilluns de la setmana vinent. Alguns d'ells encara amb el seu futur en l'aire, com per exemple Ter Stegen, que està mirant de tancar la seva sessió a l'Ajax, o transferibles com Héctor Ford, Casado o Roni Bardaggi. També s'incorporaran De Jong i Rafinha just per l'estaix de pretemporada en terres angleses, i un cop acabin aquestes, a partir del 4 d'agost ho faran els jugadors que estan a les semifinals del Mundial, els 8 de la selecció espanyola, a més de Gordon i Jules Koundé. Aquestes dues primeres setmanes s'entrenaran a la ciutat esportiva Joan Gamper i ajudaran aquests jugadors del primer equip 15 nanos entre el filial i el juvenil.
0: Encara al mercat de fitxatges, Mapi León segueix Alexia Putellas i també s'incorporarà al London City Lionesses.
4: La defensa aragonesa ha finalitzat el seu contracte amb el Barça al juny després de 9 anys a l'entitat blaugrana.
0: D'altra banda, Vicky Lozada torna a Catalunya per reforçar el Barcelona Women.
4: La migcampista de Terrassa posa així punt i final a la seva etapa al Bristol City.
0: En bàsquet, el Barça ha fet públic un segon fitxatge, el base nord-americà Justin Robinson.
4: Arriba procedent del París, és un base elèctric de 1,85 m i és el segon reforç que anuncia la secció en un estiu complicat, encara sense entrenador i amb la direcció esportiva penjant d'un fil.
0: I acabem amb ciclisme, perquè el Tour, la cursa es torna a posar en marxa després de la jornada de descans. Avui es disputa l'etapa 10 amb un circuit de muntanya de 166 quilòmetres en dos ports de primera categoria. 9 i 22 minuts del matí. Anem a notícies de l'àmbit cultural i comencem amb una pèrdua, perquè ha mort amb 91 anys l'escriptor barceloní Luis Goytisolo, autor d'una obra literària extensa, entre la qual destaca la tetralogia Antagonia o l'obra assagística El porvenir de la palabra, que va rebre el Premi Nacional de les Lletres 2013.
10: Goytisolo era membre de la Reial Acadèmia Espanyola, la RAE, des de 1995 i també havia col·laborat amb diversos mitjans de comunicació.
0: I Aitana i Antonio Díaz, el Mago Pop, han comprat el Teatre Aquitània de Barcelona.
10: Els dos artistes barcelonins s'han associat per adquirir plegats aquest espai escènic que comença una nova etapa per tal de generar noves oportunitats als creadors i professionals del sector, afavorir la producció i exhibició de nous espectacles i potenciar el teixit cultural de la ciutat de Barcelona. I així ho han

0: Doncs Aitana i el Mago Pop, que compren el teatre Aquitània. Recordem que també hi ha pendent que el Mago Pop doncs, pugui estar interessat i que va acordar la compra del Regina. 9 i 26 minuts, anem a l'espai d'anàlisi política aquí a la sintonia del Cafè d'Idees a Ràdio 4.
1: Cafè d'Idees.
0: Saludem els analistes d'avui, els periodistes, Milagros Pérez Oliva, què tal?
2: Del País? Molt bon dia.
0: Bon dia, Milà. Ferran Casas, director de Nació Digital, què tal, Ferran? Bon
3: Hola,
0: dia.
3: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bé, escolta'm, ara sí que ho havíem explicat, aquesta informació que traieu, Ferran, el teu mitjà, Nació Digital, hi havia convocat una roda de premsa on es tenia que saber Girona què faria junts en aquest pacte que té amb Esquerra en Guanyem, la formació de Lluc Salelles, que és l'alcalde. Recordem que Gemma Geis és la cara visible de Junts en aquest govern municipal. Després ho vincularem, perquè també hi ha hagut el moviment de Cambrils. Ja estem a any de municipals i, per tant, això vol dir...
3: Ja hi ha molts nervis i molts,
0: hi ha moviments.
3: I molts moviments, sí. De fet, el que ha passat a Girona recorda molt el que va passar a Barcelona, quan Jaume Collboni, que era soci de govern d'Ada Colau, uns mesos abans de les eleccions, va buscar arguments, diguem-ne, per deixar el govern municipal, perquè pensava que això li donava un cert avantatge competitiu per les eleccions municipals. No les va guanyar, però es va convertir en alcalde. Sembla que la situació de Junts és una mica diferent, entre altres coses, perquè aquesta decisió de sortir del govern... Ahir hi havia un article de Gemma Geis, un avui, que deia sense acabar la paciència. Ahir va haver ple al vespre a Girona i avui al matí ja ella ha comunicat la seva decisió a l'alcalde Lluc Salelles. No genera una gran unanimitat interna dins de Junts per Catalunya, però ha fet aquest pas perquè Junts ja... molt espantats per les enquestes, encara que diguin que les enquestes no tenen cap valor i que estan totes manipulades contra ells. És evident que hi ha molta preocupació per quina és la perspectiva electoral a Junts per Catalunya, que recordem-ho, fins l'any 2023 va tenir l'alcaldia de Girona i ara està amb 4 regidors, ara ha sortit del govern i amb una perspectiva electoral que, pel que diuen les enquestes a la ciutat de Girona, no és gens bona.
0: Mira...
2: Jo veig que tots aquests moviments són moviments de nerviosisme. I ja fa dies, tant a nivell nacional, tant a nivell de la política del grup parlamentari al Congrés dels Diputats, com els moviments que estan fent a Catalunya. L'oposició que fa Junts al Parlament també és una oposició molt cridanera, molt estrident, molt poc raonable. Jo crec que en realitat és fruit una mica de la desorientació que segueixen de veure com se'ls estan menjant molt el terreny i que la competència d'Aliança Catalana és molt forta i lo de Cambrils és

0: un exemple molt clar, que els tres regidors d'allà passin, els que havien sigut, passin al
1: de Junts a Aliança.
0: Sí, de Junts a Aliança.
2: És l'exemple, és la mossegada més forta...
0: Més forta que ha tingut fins
2: que
0: ara.
2: Que hem tingut fins ara, perquè sí. És un grup municipal en ple, de tres regidors, és a dir, hi havia hagut, per exemple, Amposta, Assalt, hi havia hagut alguns altres regidors de Junts
0: que havien passat sueltos
2: a Aliança, però aquí estem parlant d'un grup municipal en ple i estem parlant d'una ciutat com Cambrils que té 40.000 habitants. Vull dir que no és un poble.
1: Per tant, però això també és veritat que sí que en els governs de coalició, quan estàs a un any d'eleccions, a vegades passa que hi ha aquests moviments
0: sí,
1: que
0: però...
1: el soci petit, sobretot, sí. Vol com jo agafar una mica d'aire, no? Potser.
0: Sí, però jo t'haig de dir que és una mala manera d'acabar una coalició. És una mala manera, perquè tu has de ser responsable de la legislatura i del mandat que has tingut des del primer moment fins a l'últim, i t'has corresponsabilitat. Si has format un equip amb un altre partit per fer una majoria de govern, tu ets responsable de totes les decisions que s'han pres sota aquesta majoria de govern. I voler-se desmarcar, i això ja a mi no em va agradar quan ho va fer Collboni, perquè penso que no li donava especials avantatges. La situació es va resoldre d'una altra manera, es va resoldre per l'aritmètica de les matemàtiques després del resultat.
2: Sí, perquè va quedar segon, no?
0: Clar. No, ell no tenia males perspectives, no necessitava fer-ho, per entendre's, perquè ell, bueno, pues el PSC també és una marca que arrossega. En el cas de Junts, el problema és que la marca està danyada. La marca està danyada per una trajectòria política erràtica que fa que una part important de lo que era la base socioelectoral de l'antiga Convergència, doncs una part d'aquestes ja està disseminada en altres partits. Alguns han votat ja socialista, altres han votat altres Esquerra Republicana, etcètera, etcètera, no? I els que encara queden, molts dels que encara queden, ara tenen una mica una sensació de vertigen i de crisi agònica, en el sentit de que el seu món... Llavors, tenen, d'alguna manera, Aliança Catalana representa una oportunitat de mantenir la flama, una flama que ells no volen que s'apagui, que és tota la flama independentista, per entendre'ns. Tot i que Aliança Catalana veurem que farà una evolució en el que la qüestió independentista també ja veurem quina...
1: Perquè també li disputa votants a Vox.
0: Clar. Clar, exacte. Sí. I també hi ha gent de Vox que s'ha passat, segons hem vist en l'última enquesta del CEO, no? Sí. Bueno, jo crec que tot això s'està movent molt, però lo que està, la base de tots aquests moviments és la descomposició de la base electoral de Convergència, que era una base electoral molt ampla i que, per tant, també era la que era susceptible d'esmicular-se més en més direccions, perquè tenia una ànima socialdemòcrata, per entendre's, que ja estava molt lluny, perquè després del pas de Mas per la Generalitat amb el seu programa neoliberal, aquesta, la socialdemòcrata, estava ja molt desarticulada.
2: Jo crec que, a més, aquí hi ha una cosa, que és que Junts, en els darrers anys i en els anys del procés, va fer bandera de la unitat, no? Sempre el frame de la unitat i la necessitat de la unitat independentista. I, clar, coses com això que ha passat a Girona deixa en evidència que Junts defensa la unitat només quan la lideren ells, perquè ja van sortir del govern de la Generalitat que liderava Esquerra Republicana i els hi va costar horrors investir a Pere Aragonès, em sembla que va ser a la segona una investidura absolutament agònica, van estar al govern amb molta incomoditat, no? Amb molta pressió
0: i fent la guitxa.
2: Exacte, molta pressió de Puigdemont i Borràs, que no eren al govern, els que sí que eren a dins del govern, i això va costar un enfrontament intern, no? Entre Jaume Giró i altres consellers i la direcció del partit, i ara passa una mica el mateix a Girona, no? No lideren el govern de Girona, lideren Guanyem, que és aquesta coalició d'Esquerra Plural, però que té com a principal element la CUP, i ells, doncs, trenquen el govern i, de moment, doncs, hi queden Guanyem i Esquerra Republicana. Una mica la sensació amb Junts per Catalunya és que en aquests moments ja fa anys que no hi ha ningú al volant i que des del final de Convergència, doncs, han anat donant cops de volant o canvis d'estratègia, que és un partit, doncs, poc estable i poc fiable, poc previsible. És a dir, és difícil. Una de les característiques que tenia Convergència i Unió és que era un partit molt previsible. És a dir, era bastant fàcil encertar què farien en cada moment, i això, en un partit de centre-dreta o de dreta, jo crec que també té un premi. L'electorat vol aquesta previsibilitat. I en aquest moment, a més, és un partit amb un lideratge molt fort, que és el lideratge de Carles Puigdemont, però és un lideratge absent. No només físicament per la situació de l'exili, sinó perquè és que no assisteix ni a les reunions de l'executiva del partit. Però això és quan hi ha una decisió que no li agrada, la canvia. I després, en els darrers temps, i acabo, i això ja és més purament polític, han jugat al marc de la dreta, han jugat a entrar en el marc d'Aliança Catalana, no? Quan parlant d'immigració, de seguretat, d'ocupacions, fins i tot la crítica ferotge que fan els mitjans públics catalans, és a dir, tot això és el frame d'Aliança Catalana, on Aliança Catalana se sent còmoda, i han quedat engullits. És a dir, jugant a la dreta, competir a la dreta, han quedat engullits. Per tant, ara, un gir més progressista, no?, en posicions com estaven fa uns anys, en què deien allò de que no eren ni de dretes ni d'esquerres, sinó que eren una mena de front patriòtic transversal i que hi havia gent d'esquerres, jo intueixo que seria encara pitjor.
0: Jo crec que, a més, que l'evolució de, des de res anys, estic d'acord amb el que dius, però ja amb dos matisos. Una, l'evolució des de res anys ha demostrat que el seu programa està molt més a la dreta de l'imaginari polític que hi ha sobre ells.
2: Sí.
0: I de la pràctica que va mantenir Convergència en els temps que era Convergència.
2: Això perquè ha passat sobretot a Madrid, no?
0: Sobretot ha passat en les votacions al Congrés, que s'ha posat de manifest molt clarament, però també a Catalunya, amb tot el tema de l'habitatge, amb tot el tema del turisme, etc, etc. És a dir, ells han estat molt posicionats amb els interessos, diríem, més de la patronal, de la dreta, etc, no? I l'altra és que, efectivament, Junts té un lideratge, un únic lideratge, lo de més és una difuminació total, que és Carles Puigdemont, però jo no sé si se'n pot dir lideratge polític d'una persona que té una situació molt singular, que no pot intervenir en la política del dia a dia, i que, a més, és el responsable, de fet, de tots aquests bandassos, tot, no sé com es diu en català, tots aquests estiragonses que hi ha hagut.
1: Sí, gens de volar, sí, no sé.
0: Exacte, tot aquest canvis, no?, i que no se sap. I per altra banda, tothom, jo no sé imaginar-me, quan torni Carles de Puigdemont a Catalunya, com serà el seu lideratge. Molt em temo que es desinflarà com un globus, eh?
2: Bueno, caldrà veure que és dir, primer que torni, perquè darrerament...
1: Estem pendents, ha dit, de demà passat.
2: Bueno,
1: i
2: és que darrerament hi ha persones a Junts per Catalunya, com per exemple el seu advocat, Gonzalo Boye, que fan córrer que una sentència favorable del TJUE no implique que això acceleri el possible retorn de Puigdemont. Jo crec que això seria encara pitjor pel seu partit, perquè és evident que Junts per Catalunya necessita un lideratge, i necessita un lideratge que estigui present, i necessita un lideratge que estigui a les reunions i que es vegi amb la gent.
0: Hi haurà dues eleccions.
2: Exacte, i que trepitgi el territori. Per tant, si Carles Puigdemont, perquè l'alta judicatura espanyola segueix amotinada contra la llei d'amnistia, no pot tornar, jo crec que arriba el moment en què Junts per Catalunya s'ha de plantejar realment que el de Puigdemont pugui ser un lideratge àulic o una referencialitat honorífic, però que necessita un lideratge efectiu. És a dir, necessita algú que lideri efectivament el partit, que tingui autoritat i que no passi com ara, en què l'executiva decideix, per exemple, que no se sumaran amb una moció del PP al Congrés dels Diputats per demanar eleccions, i un cop s'ha fet la reunió, Carles Puigdemont truca per telèfon i diu que això s'ha de canviar i s'ha de fer, o que és també el que va passar en la moció de censura a Ripoll. Estava tot acordat perquè es fes la moció de censura fa un any, i a última hora Carles Puigdemont va canviar la decisió. Clar, això deixa Jordi Turull i altres dirigents absolutament als peus dels cavalls, no? I al final Junts per Catalunya necessita un líder que en aquests moments pugui confrontar, que pugui ser una alternativa a, no només a Sílvia Riols, també a Salvador Illa, també a Oriol Junqueras.
1: També per comparar, perquè, per exemple, el PSC, que és un partit que en aquestes coses de fontaneria com, no, de Ripoll, va passar el que va passar molt ràpid quan va haver-hi una discrepància dels regidors de Ripoll, En el cas de Junts, ara tenim aquests dos temes que són Girona, que has dit que tampoc hi havia com un consens dintre de Junts, i el tema que va estar Cambrils, però és que a Barcelona tampoc el candidat era el de... El no. que tenim entès, el de Carles
2: Puigdemont.
1: No, va perdre
2: Puigdemont. Però fixa't, sí. Puigdemont perd a Barcelona perquè no és capaç d'alinear els seus partidaris. És a dir, Puigdemont li diu, l'entorn de Puigdemont, li diu a Pilar Calvo, Albert Batet, que es presenti a les primàries i que li desbrossaran el camí. Ella va a les primàries contra Jordi Martí, que era evident doncs, que es presentaria i que és el candidat
0: bueno,
2: que
0: és el que representa... s'ha treballat en Terruño allà.
2: No, i és el candidat de Trias i que representa l'antiga Convergència, però apareixen dos candidats més afins a Puigdemont. I aleshores el vot, diguem-ne,
0: no
2: puigdemontista es divideix, sobretot per la presència de Jaume Alonso Cuevillas. No? Tant Pilar Calvo com Jaume Alonso Cuevillas són els candidats de Puigdemont. No? Ostres, la sensació és de desordre intern.
1: Uh-huh. Com dèiem, però pendents de demà passat, perquè també ara comentaves el que diu el que fa Correboi, etc, però sí que és veritat que també després hi haurà d'haver-hi el que decideixi Europa, com condiciona després el Constitucional i el Suprem, que és al final qui ha d'aixecar les ordres de detenció.
0: Sí, bueno, és que aquí és bastant galimaties tota aquesta història. Costa molt. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà sobre si la llei d'amnistia està d'acord amb la normativa europea, bàsicament en dos temes. Uh-huh. Un, si els delictes de terrorisme entren o no, i això afecta a quins, em sembla que són càrrecs del CDR que estaven processats per terrorisme, i l'altre és tot el tema de si afecta els interessos econòmics de la Unió Europea, del qual se'n deriva tota la polèmica sobre la malversació.
1: Correcte,
0: no? Però, encara que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea digui que no afecta els interessos econòmics de la Unió Europea, el problema segueix sent que el Tribunal Suprem va fer una interpretació absolutament extemporània, il·lògica i anormal del delicte de malversació. Entenem per malversació no quedar-se diners de fons públics per benefici propi, sinó aquesta idea de que, com que els líders independentistes van utilitzar recursos de la Generalitat, recursos materials i humans de la Generalitat per organitzar el referèndum, no van tenir de posar diners de la seva butxaca, que és una cosa rocambolesca. Llavors, això és el que ha de dirimir el Tribunal Constitucional. Clar, el Tribunal Constitucional no ha volgut pronunciar-se sobre això esperant la sentència de la Unió Europea, però el que dirimirà el nus de la qüestió serà el Tribunal Constitucional.
2: Sí.
0: Perquè és el que pot imposar-se al Tribunal Suprem.
2: Sí, sí, i la setmana passada vam tindre una discussió aquí amb Montserrat Nebrera, perquè no m'agrada que es digui, però una de les característiques dolentes, ara que abans que parlàvem de la previsibilitat o no de Convergència i Unió i de Junts, de la justícia espanyola, és que és previsible. És dir,
0: que sabem... en una direcció sempre.
2: L'alta judicatura... Bueno, en el cas del Tribunal Constitucional, a la contrària.
0: No, ja,
2: és a dir,
0: refereix al Suprem.
2: Com que sabem com estan fets els tribunals, com estan triats els jutges, i malauradament sovint a qui es deuen, doncs sabem, i hem vist la posició que té el Tribunal Suprem, que és molt clara sobre el tema de l'amnistia, que és posar tants bastons a les rodes com pugui per impedir que aquesta llei prosperi, però sabem també que quan es va fer aquesta llei ja es va fer bastant d'acord o amb un diàleg constant amb el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Per tant, és absolutament previsible que la llei quedarà validada pel Tribunal Constitucional i més després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i això farà que el marge d'interpretació per no aplicar-la del Tribunal Suprem sigui cada cop menor.
0: Però aquí deixa'm matitzar el tema de que no es pot fer equidistància. És a dir, és veritat que tots sabem que hi ha una majoria determinada al Tribunal Constitucional,
2: sí,
0: i tots sabem que hi ha una majoria tampoc tan clara, en el sentit de que sigui majoria, perquè no són escollits, sinó que són designats els membres de les sales penals
2: del Suprem.
0: Cada una de les sales del Suprem. Ara bé, jo crec que aquesta idea de que uns diran això perquè és previsible perquè són de dretes, altres diran això perquè són previsibles perquè són d'esquerres, jo crec que...
2: Però falla poc, això.
0: Eh?
2: Falla poc.
0: Falla poc, però no. Però el que vull dir és que, malauradament, el debat se centra en això i en el fons, quan tu estudies i analitzes bé, des del dret, com s'han actuat o com han actuat, resulta que el Tribunal Constitucional, sigui progressista o no ho sigui, ha tingut interpretacions més ajustades a dret en moltes matèries, des de l'avortament fins a moltes altres. I qui està fent les interpretacions jurídiques forçades, interessades, que retorcen el dret fins a nivells impressionants, és el Tribunal Supremo.
2: Sí.
0: Llavors, clar, com que tots dos s'escullen d'aquesta manera i s'ha polititzat els òrgans de justícia, desapareix una mica la idea aquesta de l'obligació que tenim d'analitzar quines versions de la interpretació jurídica que tenim s'ajusten més a dret o no. I és evident que el que està fent Peinado amb la dona del president és una aberració processal i jurídica de dalt a baix, i és evident, per molt que sigui un fatxa, si ho fes un altre que no fos fatxa, seguiries en una aberració.
2: Bueno, per ser una mica indulgents, podem dir que el Tribunal Constitucional se sap ultimíssima instància i té normalment més temps per treballar i per prendre les seves decisions, per argumentar-les, que el Tribunal Suprem, que, per exemple, quan li interessa el Tribunal Suprem, va superràpid, com hem vist. Com hem vist amb el cas Ábalos i el Koldo.
1: Escolteu, sí que ara, per tancar el tema d'aquest de Puigdemont, parlàveu d'això, no?, del lideratge, de com arribaria, perquè, clar, si quan Puigdemont torni, pot ser cap de l'oposició, és un expresident, és tota la càrrega que porta.
0: No el veig,
1: Jo no homologo, però també recordem que tot el periple de Junqueras, que moltes vegades reivindicava el seu pas per la presó, però tot i així ell no se sentia a vegades prou reconegut per això, en certs moments ho havia retret. Aquest punt de la situació viscuda amb ficar-te en el present, no?, i en la gestió del dia a dia d'ara.
0: Mira, jo t'haig de dir que tot això dependrà de qui guanyi les pròximes legislatives. Jo crec que si guanya les pròximes legislatives PP i Vox i formen govern immediatament i apliquen, com és d'esperar, el programa Vox-PP, que serà, aquí serà una mica al revés, jo crec que molts dirigents convergents veuen una oportunitat de reviscular tot el sentiment i l'emoció i, jo crec que ells calculen que cuanto peor és millor en aquest cas, en el sentit de que les idees independentistes estan, diríem, estaven en el procés en crisi, molt en crisi, i ells no havien havien d'alguna manera assumit la responsabilitat que tenien en el fracàs de com va anar tot. S'han dedicat a tirar contra Esquerra Republicana una vegada i una altra i culpant Esquerra Republicana de tot, quan ells tenen una part de responsabilitat molt gran. I ara, si hi hagués un govern de PP i Vox i es materialitzés una agenda antiautonòmica i anticatalana, llavors tindrien una nova oportunitat.
2: Jo crec que aquí hi ha un factor que passa que està absolutament subjecte al que passi aquest dijous, però sobretot al Tribunal Constitucional i al Tribunal Suprem, i que no hem de menysprear, que és, atesa la situació que tenen també interna, tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana, jo no descartaria que si Puigdemont i Junqueras poden ser candidats a Madrid, siguin candidats a Madrid. És a dir, amb un context, d'una possible...
0: Per això dic que tot canviarà.
2: D'una possible majoria PP-Vox, presentar Puigdemont i Junqueras, diguem-ne, com una força de xoc o...
0: Bueno, Puigdemont i Junqueras no tenen una química en aquests moments.
2: No,
1: cadascú el seu parlamentari.
2: Per separat.
0: Però en pensant guerra, estan sempre en guerra.
2: Amb una clau d'un govern PP-Vox a Madrid i confrontar-lo, perquè a més això també podria resoldre alguna circumstància interna d'Esquerra Republicana amb Gabriel Rufián, que no hi ha una comoditat amb les posicions en aquest moment del portaveu a Madrid, i evidentment si es vol presentar Junqueras genera un consens intern que poc a dir i a fer tindria a fer Rufián, i de Junts per Catalunya, perquè el context electoral a Madrid és molt dolent.
0: Però jo crec que Junqueras, el seu objectiu és ser president de la Generalitat, no?
2: Sí, sí, claríssim. Però les eleccions espanyoles...
0: Són abans.
2: Ja. Clar, és dir, jo crec que ens podríem posar d'acord en que Salvador Illa esgotarà perquè té pressupostos, que esgotarà la legislatura, i això vol dir eleccions a mitjans de l'any 2028, i les eleccions espanyoles segurament seran al febrer o al març de l'any que ve. A partir d'aquí, bueno, es podem presentar les espanyoles, a veure què passa, a veure com comença la legislatura a Madrid, i després, si els interessa, presentar-se a les eleccions al Parlament de Catalunya.
0: Que,
2: altra cosa és el desgast també que arrosseguen aquests dos líders.
0: És el que t'he dit, tenen un desgast enorme, i després de la legislatura que han fet, perquè Junts és el responsable de que la segona legislatura de Pedro Sánchez hagi sigut com ha sigut, perquè és el factor que ha distorsionat tota l'agenda que hi havia del govern de coalició i de la majoria de la investidura. I per tant, jo no sé, Puigdemont, quan si es presentés a les eleccions per dir voteu-me per anar a Madrid, a fer què?
2: A fer què?
0: A fer què, senyor Puigdemont?
1: Escolteu, sí que també hi ha uns minuts avui i a la semifinal del Mundial, França-Espanya, però tot això ens porta... Ja hem parlat molt dels expresidents del govern, i sempre quan ho fèiem deixàvem com una mica Mariano Rajoy com aquell menys polèmic, o que sabia, doncs, que havia ocupat la plaça de registrador...
2: Fins que li han donat un teclat.
1: Que, bueno, clar, veníem no, d'aquests perfils de González i Aznar, sobretot, després el que s'ha incorporat ara a les polèmiques judicials de Zapatero... Però també Rajoy entra en escena amb aquests articles futboleros que fa, que ha provocat una crisi forta, amb unes paraules que sobre paper són dures de dir, que a França no són francesos els jugadors, quan 20 de 23, ho són tots, però 20 de 23 són nascuts a més a França, 23 nacionalitats després...
2: I la justificació...
1: El per què no són francesos, doncs, home...
2: I la justificació aquesta patètica que fa el PP, dient que això és el sentit de l'humor de Mariano Rajoy, si això fos així, si fos un article... diguéssim, irònic, no? Que podria ser.
1: Bueno, aquell Rajoy quan parla, sí, no? Que va fent aquells girs...
2: I en, un registre, en un registre d'un article d'un expresident de futbol i tal, podria ser que tingués aquest sentit. Però si això realment hagués sigut així, doncs, home, ell, alguna cosa similar a una disculpa o a un aclariment hauria d'haver fet ahir, després de la polèmica política que s'ha muntat a Espanya i a França.
0: Jo sempre he pensat que el perfil de Rajoy és cada vegada més frívol. Més frívol. Ell és un personatge que ja quan governava, en l'última fase del seu govern, penseu que la major part de les vegades sempre dèiem no, Rajoy deja que les coses se resolven soles. Però... És a dir, que no intervenia. O que deixava a veure què facin els altres.
1: A vegades el millor és no fer res.
0: Exacte. No, i això era el seu mantra. I ara jo el trobo que en diverses, no només en aquests escrits que fa, perquè són de futbol, i llavors se suposa que en el futbol es poden anar més sueltos, diríem. No. Està suelto també en algunes de les intervencions que ha fet en actes polítics o en actes més de commemoracions i coses, diríem, no? Jo crec que és un líder que ara mateix no té contenció i, a més, té banalitza coses que un expresident no pot banalitzar.
1: Ja. Yeah.
0: Ell sembla que no sigui conscient de que ell és un expresident. Es posa a escriure de futbol tal com raja. I què és el que raja? I el que raja és una ideologia i una mentalitat que demostra que està més a prop de Vox. Mira, fins i tot Vidal Quadras ha sortit avui a criticar-lo.
2: I el Front Nacional francès.
0: I el reagrupament francès també l'han criticat.
2: Sí, però és curiós, perquè sí que és veritat que l'article delata això, però jo crec que Rajoy és una persona... Jo el vaig tractar molt quan vaig estar a Madrid, com a ministre, com a cap de l'oposició. Una persona profundament de dretes, profundament conservadora, clàssica, però jo crec que mai va caure... En aquesta deriva ultra... És a dir, no és José María Aznar. És a dir, José María Aznar sí que el veus com una mena de padrino de tota la dreta, no?
0: Ho tenia molt fàcil de rectificar,
2: I d'això de les majories nacionals...
0: Se me calentó la boca, ja està, amb el mateix.
2: De les majories nacionals amb Vox i tal. Però la veritat és que em sorprèn que Mariano Rajoy caigui en això.
1: Bueno, que hi havia prèvies, la prèvia del Paraguai, que hi havia hagut voler, sí. Vull dir,
2: la gent evoluciona, i no sempre evoluciona positivament, no?
0: Mira
2: Felipe González.
0: Això estava dient, que uns evolucionen com a Felipe González i altres cap a la banalitat total.
2: Exacte. Però sí, a mi em sorprèn negativament, i de fet jo esperava que fes algun tipus de rectificació.
0: De
2: D'aclariment, no?
0: D'aclariment, no li costava gaire dir, bueno, he utilitzat un això que, però pensant-ho bé,
2: ironia,
0: té un significat
2: no,
0: que s'ha interpretat d'una manera que jo no volia
2: expressar. Clar, perquè aleshores vol dir que ell pensa que Nico Williams
0: clar,
2: i Lamine Yamal
0: són,
2: tampoc
0: no són
2: espanyols?
0: Clar.
2: Bueno, pot pensar que Lamine Yamal és
1: català. Una mica però... no té res a veure, perquè un cas és judicial i és molt més dur i tal, i del que tu vulguis, però quasi que al final en Zapatero també es produeix el mantra d'aquells que fins i tot diuen, vols dir que tenia la capacitat per fer això? Doncs en Rajoy també hi ha com aquesta cosa de... No sembla com una estratègia política pensada ara perquè vulgui
2: no,
1: usurpar el discurs de
2: Vox. No, segurament no.
1: Sinó com un comentari d'aquests que en certs
2: ambients
1: es fa... Com
2: un comentari frívol, no?
0: Sí,
1: i que no es frena, no?
0: Però és un comentari que és explosiu perquè té una connotació ideològica en el debat que hi ha ara sobre la immigració té un, i sobre la prioritat nacional. És que això ve amb la prioritat
1: no,
0: nacional.
1: És que sobre paper
0: ja,
1: és horrorós el que
0: clar,
1: diu.
0: Clar. Però no només això, sinó que en el cas de la relació amb França, i per això s'ha provocat tot aquest conflicte diplomàtic, és perquè plou sobre mullat en el sentit de que el PP està boicotejant al Senat un acord d'amistat entre Espanya i França. Que l'està boicotejant amb la idea de que és anormal que ministres francesos puguin assistir a un Consell de Ministres espanyols i ministres espanyols a un Consell de Ministres francesos, cosa que són aquests acords d'amistat estan entre França i Alemanya, entre França i Àustria, entre Alemanya i no sé què. Vull dir, està entre molts països. I no són els consells de ministres habituals en els que s'aprova una llei. Són consells de ministres convocats ad hoc en què s'ajunten tots els ministres d'un país i tots els ministres d'altre i tracten els temes d'interès comú.
1: Bueno, com aquelles cimeres que hi ha com
0: sí,
1: 4 o 5 per banda
0: doncs
1: que
0: això,
1: es troben.
0: Doncs això és a lo que s'ha oposat el PP enviant al Tribunal Constitucional una consulta de si és constitucional i, per tant, retrasant, impedint que entri en vigor aquest tractat d'amistat amb França. És que, a veure, no és tampoc...
2: Sí, sí, és bastant inexplicable.
0: Ella ha de saber això, perquè ha sortit als diaris aquesta posició del PP obstruccionista.
1: Sí, sí, no hi ha més... En fi, l'argumentari de per què opta per aquesta via, no?
0: Ah, sí, sí.
1: En un punt on també ja veiem que ens queden 5 minuts, no? De la situació de les enquestes on sí que hi ha el sumatori Vox-PP, però vaja, que sí que hi ha d'haver sumatori, que hi ha sigut Andalusia també al final i com que ja es normalitza el sumatori.
0: A veure, al PP ara hi ha preocupació, hi ha una certa preocupació, la veritat, perquè és veritat que la inèrcia, totes les enquestes i tota la situació política porta a que PP i Vox puguin tenir una majoria inclús folgada en segons quines enquestes donen que pugui haver-hi en les properes legislatives, però estan preocupats per la imatge que està donant el PP d'improvisació a partir de les polèmiques que s'han creat per declaracions que no s'esperaven. Tot el tema de les baixes laborals del Rajoy, que han sigut una foguera amb els agents
1: Feijó,
0: socials...
1: Sí.
0: Perdó, de Feijó.
1: Sí.
0: Amb tot el tema dels agents socials i les baixes laborals, etc. Tot el tema dels nets, dels exiliats, que és una llei que el PP havia recolzat i que ara està en contra sense que s'hagi variat substancialment res del que ha passat. Que dona per fet que tots els exiliats votaran socialista, cosa que també és molt agosarada.
2: Sí.
0: Perquè, a veure, són 2,4 milions de descendents que han fet la sol·licitud de tenir la nacionalitat espanyola, la major part d'ells argentina, i que el PP dona per fet que tots aquests, o la majoria d'aquests, seran votants socialistes. Pues parla molt del concepte que té de si mateix i de la capacitat de convèncer que té el mateix PP. I després ha vingut tot aquest tema de Rajoy i encara les polèmiques que no han anat a més però que han sigut sobre tot el tema de l'avortament i de les...
1: Dels drets del no nascut, d'aquestes ajudes,
0: sí,
1: etc.
0: El que vindrà a propòsit del pacte amb Vox.
1: Ferran.
2: No, jo crec que és evident que al final el Partit Popular, la proximitat amb Vox fa que li compri el discurs, no? Vull dir, que al final la dreta quan té l'extrema dreta al costat, abans parlàvem de Junts i Aliança Catalana, doncs ha de triar si la confronta, no? Com han fet a Alemanya o han fet a França, amb resultats diferents, no? Perquè a la dreta tradicional alemanya li ha anat millor que a l'esquerra i a la dreta tradicional francesa, si la confronta o si li compra els arguments des del primer dia. I el Partit Popular, doncs, sembla que ha optat per això, no? Per comprar els arguments des del primer dia. Escolta'm, el primer Parlament on va tenir presència Vox va ser l'any 2019, crec, al Parlament andalús. I li va faltar a Juan Moreno Bonilla hores per anar-se'n a veure a Vox i aconseguir la investidura com a president del govern. És a dir, ni es va plantejar buscar alguna mena d'acord perquè, diguem-ne, el Partit Socialista el deixés, entre cometes, ser president, no? Per tant, cap sorpresa el que està passant.
0: És bé, va fer molta gràcia l'altre dia que el mateix Vox va sortir a que no es precipiti el PP, que no ens compri tan aviat el programa, perquè venia a dir, aquí es tracta de que nosaltres tinguem el millor resultat i ells tinguin, no perdin vots pel centre, perquè si no, a veure si al final...
1: Cadascú defensa el seu espai, en
0: exacte,
1: principi. No?
0: Exacte, i va sortir Vox allà criticant el PP.
2: Tot i que jo crec que no... I abans d'entrar parlàvem a fora amb la Milagros, jo crec que no serà fàcil, és dir que encara que PP i Vox sumin majoria absoluta, serà un procés llarg perquè es posin d'acord, perquè Vox serà molt exigent.
1: Ho deixem aquí. Gràcies, Ferran Casas, Milagros, Pedro Oliva.
0: Gràcies a tu.
1: Nosaltres bon tornem demà quan siguin les 9. Adéu.
3: Són les 10.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bon dia. Condemna rotunda de l'Ajuntament de Tàrrega per les dues presumptes agressions sexuals que s'haurien produït aquest cap de setmana a la capital de l'Urgell. Una d'aquestes agressions seria d'un jove de 13 anys a una noia de la mateixa edat. El cas s'ha derivat als serveis socials per ser inimputable. Lleida, Joana Cendra.
5: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que la víctima, una jove de 13 anys, va interposar una denúncia contra un altre jove de la mateixa edat per una agressió sexual que hauria tingut lloc a Tàrrega el cap de setmana. El ser menor de 14 anys és inimputable i, per tant, els serveis socials s'han fet càrrec del cas. La Fiscalia de Lleida va arxivar l'any passat 89 diligències penals perquè els investigats eren menors de 14 anys. L'alcaldessa de Tàrrega és la Rosa Maria Perelló.
6: Un rebuig rotund a que es produeixin doncs, aquestes situacions i realment tenim un problema a la nostra societat i sobretot quan afecta si hi ha joves que sens dubte doncs, vol dir que alguna cosa no s'està fent prou bé.
5: D'altra banda, i també a Tàrrega, els Mossos han detingut un jove de 18 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual que s'hauria comès en el marc del Festival Pau Paterres de la capital de l'Urgell, celebrat també aquest cap de setmana. La víctima hauria donat l'alerta al punt violeta habilitat al festival i els Mossos van detenir posteriorment el presumpte agressor.
3: Per cert, que una recerca dirigida per l'Hospital del Mar ha vinculat el trauma infantil amb més risc de desenvolupar malalties físiques a l'edat adulta. Ens ho expliquen a Banyeres.
7: Les persones que han patit una situació d'agressió física, sexual, assetjament escolar o fins i tot negligència familiar durant la infància o l'adolescència tenen fins a 1,57 vegades més risc de desenvolupar malalties més enllà de les mentals durant l'edat adulta. Així ho recull l'anàlisi de més de 250 recerques a 6 milions de persones. Doctor Benedict Amant, autor principal investigador a l'Hospital del Mar.
8: Qualsevol trauma infantil augmenta el risc de tener un diagnóstico de dolor de cabeza es algo muy prevalente dentro del campo de neurología, diabetes y enfermedades cardiovasculares.
7: El doctor Mann remarca la necessitat de situar la prevenció del trauma infantil com una de les prioritats polítiques i socials, però també de detectar el trauma infantil precoçment per tractar-lo amb intervencions dirigides.
3: Junts ha trencat el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i abandona l'executiu municipal format fins ara amb Guanyem i Esquerra Republicana. La formació n'explicarà els motius en una roda de premsa aquest matí. Anem a Girona, Gemma Esteve.
9: La vicealcaldessa Gemma Geis va comunicar la decisió a l'alcalde Lluc Salelles ahir al vespre després del ple municipal i en un moment de tensió entre els socis. Geis, que exercirà com a portaveu de Junts, explicarà avui els motius del trencament en una roda de premsa. La decisió arriba només dos dies després que la dirigent assegurés en un article que a Junts se li havia acabat la paciència amb la situació dins del govern. La sortida d'aquesta formació Junts, que té 6 regidors al consistori, deixa el govern amb només 11 representants dels 27 que formen el ple municipal i obliga a Guanyem i Esquerra a governar en minoria. Això sí, amb els pressupostos aprovats, el que dona a Salelles més marge de maniobra. Ara queda pendent saber quin paper adoptarà Esquerra Republicana i com afrontarà l'executiu local aquesta nova etapa.
3: I frenada al mercat immobiliari. Al maig, la compravenda d'habitatges retrocedeix un 7%, però les transaccions, Climent Sabater, es mantenen en màxims de l'última dècada.
10: Per cinquè mes consecutiu, la compravenda d'habitatges cau al conjunt d'Espanya. Al maig, les operacions han retrocedit un 7% fins a les 56.000 transaccions. En l'acumulat de l'any, la davallada s'apropa al 4%. A Catalunya, la frenada és més moderada, del 5%, i la xifra de compravendes es queda a prop de les 9.000, que, tot i el retrocés, és la cinquena més alta en un mes de maig de tota la sèrie històrica. De fet, la venda de pisos només puja a dues comunitats autònomes, Andalusia i Extremadura, i cau a la resta. Catalunya és la tercera on la davallada és més petita. A una desena d'autonomies, el retrocés supera el 10%. La desacceleració del mercat immobiliari arriba en un moment de poca oferta de llars disponibles davant una demanda creixent que impulsa els preus a l'alça.
3: Els bombers confien donar per controlat avui dimarts el foc d'Aiguamúrcia, que ja ha cremat 154 hectàrees majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i a Pontons, a l'Alt Penedès. Àlex Eloi, bon dia.
11: Bon dia. 17 vehicles dels bombers i 80 efectius segueixen remullant un foc després d'estabilitzar el perímetre ahir al vespre. Agents rurals i Mossos investiguen ara les causes i treballen amb diferents hipòtesis, una de les quals és la intencionalitat. En el moment en què el foc s'ha donat per estabilitzat, s'han aixecat tant les mesures de confinament que s'havien ordenat com l'ordre d'evacuació d'una urbanització de la qual s'han desallotjat 220 persones.
3: I dol al món de la cultura perquè ha mort amb 91 anys l'escriptor barceloní Luis Goytisolo.
11: Autor d'una obra literària extensa, entre la qual destaca la tetralogia Antagonia o l'obra assagística El porvenir de la palabra, va rebre el Premi Nacional de les Lletres el 2013. Goytisolo era membre de la Reial Acadèmia Espanyola, la RAE, des del 1995 i també havia col·laborat amb diversos mitjans de comunicació.
3: Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 11.
4: Ràdio 4.
12: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i gairebé 6 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
13: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
12: Lo Pau de Pons, on podrem viatjar? Encara hi som a temps a trobar viatges a preu de ganga per aquest estiu o ja anem tard? Diu que sí, que encara hi som a temps. Sabrem on i quan costen. I també parlarem dels pobles de Catalunya on és més barat comprar un pis o una casa. D'això últim en parlarem amb l'economista Gonzalo Bernardos. Tot això i molt més aquí al matí de Ràdio 4, des d'ara i fins que sigui la una del migdia. Abans, però, mira, saludem a Jordi Barbeta, Sergio Fidalgo, Alejandro López Fonta. Com esteu? Bon dia.
14: Jo estic bon molt dia. Content d'estar bon al teu programa.
12: I nosaltres de què hi siguis.
14: Moltes gràcies.
12: Última setmana, però,
14: Última setmana, però no serà l'última.
12: Ara marxem... No, a partir del 7 de setembre aquí serem tots, puntualment. Escolta, mira, fem una cosa. Començarem sentint a Lamine Yamal parlant sobre la polèmica amb Mariano Rajoy.
15: Pero el fútbol sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso.
12: Ahir en parlàvem, Recordem que Mariano Rajoy va escriure un article a El Debate sobre la selecció francesa on deia: juguen a un gran nivell, sí, però sense francesos. Sense francesos, en referència que molts són fills d'immigrants. Aquí vull recordar que 23 dels 26 convocats van néixer a França i tots, sense cap excepció, tenen la nacionalitat francesa. El govern espanyol exigeix que Rajoy rectifiqui les paraules racistes sobre França. Mentrestant, la direcció del Partit Popular defensa el comentari de Rajoy com un sarcasme i sense cap mala intenció, diuen. A veure, de moment només un titular, sobre la polèmica generada per Mariano Rajoy. Barbeta, titular, i després en parlem més abastament.
16: Hi ha un problema sobre la identitat. Qui decideix la identitat de cadascú? comentario impresentable, Rajoy no sabe en a qué país vivimos.
12: Alejandro.
17: El millor de tots, Lamine Yamal, i amb les seves declaracions. La veritat, que no m'ha sorprès, però m'ha agradat molt.
12: Ara, de seguida, vindrà també Jordi Fàbrega, l'alcalde de Sant Pere de Torelló, que, com és habitual, arriba tard. Abans, però...
18: No... Pobre, perquè ve per la C-17.
12: Però ja sap que ve per la C-17.
18: Sí, bueno, escolta'm... Ja he vingut així, clar,
19: Que s'ha dirat...
20: És una gincana,
18: No, la Meridiana...
12: Passar un dia, dos o tres, però cada setmana no.
18: El crim de la Meridiana no els hi perdonaré mai a la Colau i al Collboni. El de la Meridiana és brutal. I a més és un atac contra la gent perquè han posat un lloc perquè passin bicicletes que moriran pel fum que dels cotxes, els cotxes apilonats als costats.
12: Escolteu, més coses. Nou cop de la justícia espanyola al català a l'escola. Obliga a retolar en castellà als centres. El Suprem prohibeix excloure el castellà en la retolació dels centres educatius públics i concertat, Sergio Fidalgo.
21: No és un cop, és justícia, és el que ha de ser. A Catalunya hi ha dues llengües i a l'escola catalana ha d'haver-hi dues llengües.
12: No és un cop, és justícia, és el que ha de ser, Jordi Barbeta.
18: Heu de ser espanyols per...
21: No, espanyols i catalans. No és canviar, és conviure.
18: Ara et diré una cosa. Això estava no, bé, estava... Però si tu escrius... Si tu no dius res... Si no diu res, si el govern no diu res, la pràctica és pues, que es dirà... perquè mireu la tonteria, és a dir, Institut Joan 23, no? Institut de Batxillerat Joan 23. Bueno, pues per posar-ho en castellà hauré de posar Instituto...
21: No facis trampes. No, només és això. És també la informació, els cartells informatius. No és només
18: sortida, una entrada. Sí,
21: tot,
18: sí,
21: és tot. Vale. No, és només... no facis caricatures. Vale.
18: No
21: facis
18: és una tonteria.
21: No facis trampes.
18: Això és una demostració de poder i de poder colonial.
21: És respecte a la llengua que parla la majoria dels catalans. Respecte a la llengua que parla la majoria dels catalans.
18: Però si ha de fer una autocrítica del govern. Si el govern no escriguis i ara ho posarem els cartells en català... No ho diguis, això. Això es fa, però no es diu. No cal dir-ho. No, estic segur que no hi ha cap norma que digui que els col·legis de La Rioja... No, La Rioja hi ha en bascos. A la banda de la Besa. No sé, de Guadalajara... hagin de ser en castellà. Segur que no hi ha cap norma. No cal dir-ho.
21: Ara,
18: si tu dius, veniu els feixistes,
21: Jordi,
18: aquests de les organitzacions
21: ja són feixistes.
12: A veure, sisplau, el que vulgueu tots, però d'un en un, per la mort de Déu.
21: S'acaba de dir feixista. Una cosa, perquè jo dono suport a l'Assemblea per l'Escola Bilingüe. Jo dono suport. Jo sóc un feixista, llavors.
18: No, tu ets d'aquests.
21: Jo sóc d'aquests, un feixista.
18: Llavors, no, tu vols imposar-me a mi.
21: No. Tu m'estàs imposant a mi. Tu m'imposes.
18: No, però si no t'agrada.
21: Vull conviure. Me'n vaig, no? Me'n vaig. No? Dilo, que me vaya. Venga, que me vaya, dilo. Vols que me'n vagi? Per què? Perquè no estic d'acord amb tu.
18: Perdona, si te'n vols anar,
21: jo no vull anar. Acaba la frase, Si no t'agrada, què? Si no t'agrada, què?
18: Doncs fota.
21: Ah...
18: Perquè si no t'agrada el país que hi ets, doncs fota.
21: Bueno, és que Espanya és un país, estem a Espanya.
18: No,
21: estem
18: això
21: a Espanya.
18: És una cosa.
12: Senyors, calma, sisplau, calma. A veure...
18: Jo estava fent l'autocrítica de que a vegades... és com
12: atansa't el micròfon, sisplau.
18: La llengua preferent... No diguis res de la llengua preferent, no cal dir-ho, perquè, evidentment, els jutges, que són colonials, i les associacions, com la del Sergi, estan esperant això per fotre't.
21: Va. Les feixistes... Això és feixista, dilo.
12: A veure, es pot dir tot amb tranquil·litat i amb respecte. Una cosa, la fiscalia...
18: S'ha de ser una mica subtil i intel·ligent.
12: La fiscalia havia donat suport al recurs de l'Assemblea per una escola bilingüe que reclamava la retolació en castellà. El govern defensa que la sentència no l'obliga, diu, a canviar la retolació de tots els centres per incloure-hi també el castellà. Alejandro López Fonta.
17: Jo, una mica de sentit comú. Una mica de sentit comú, vull dir, a veure... És evident que legalment s'hauria de retolar amb els dos idiomes. Però jo, llengües. Però a un poble de la Segarra o del d'Urgell, jo crec que no fa falta. Jo crec
19: perdona,
17: que no fa falta.
19: I tu, un segon, un segon, Sergio, Sergio, Sergio.
18: I a Cornellà tampoc.
17: Sí.
18: I a Cornellà
17: sí, jo crec,
18: però
17: jo
18: si
17: crec
18: està que... en català al Mercadona.
21: Alejandro, és molt greu, eh? Però... Estàs dient que no és Espanya, això, eh? No és molt
17: dient,
21: greu,
17: no
21: Alejandro.
17: Dient que no és Espanya. És molt greu.
20: No és Espanya.
17: No estic dient que no és Espanya. Jo estic dient...
18: No, és que tu creus que el català no és espanyol. El separatista ets tu.
21: No. Bueno, separatista.
17: Calma, senyors. No, deixa'm explicar.
12: A veure, un segon. Exacte. Acaba, Alejandro.
17: Vull explicar-me. A l'ús de la llengua, a l'ús de la llengua dels ciutadans és el que ha de prevaldre, sempre. Llavors, al teu entorn de vida, és com si a un poble de la Segarra el metge de capçalera no sap parlar català. No és de sentit comú.
12: Jordi...
17: No és de sentit comú, i estamos en Espanya, no és de sentit comú.
12: Jordi Fàbrega, bon dia.
20: Bon dia. Escolta'm, a veure, sentit comú saps quin és? Que la llengua que està patint més és la llengua catalana. Davant d'una llengua que és dominant al món, com és l'espanyola, que no ha de patir per la seva subsistència. En canvi, sí que hem de patir pel català, perquè el català està en un retrocés de mínims històrics. Per tant, el que hem de fer és protegir-lo al màxim, mimar-la tant com podem. Permeta'm un segon, perquè has parlat tot el rato. Aleshores... Històricament, imposició de la llengua espanyola als països catalans ha estat arreu.
21: Imposició.
20: L'altre dia, imposició. De la llengua espanyola i de la llengua francesa. Parlem amb els catalans de Catalunya Nord, que diuen som quatre nadius que parlem el català, que intenten subsistir. I, perdoneu, els alcaldes són perseguits per parlar la llengua catalana a Catalunya Nord. Per tant, estem en un procés colonial
21: és
20: de dos estats...
21: És francès.
20: Un segon, Sergio. Aleshores... És aquesta actitud el que no ho val. I aleshores...
12: Sí, però vés acabant,
20: molt...
12: Fàbrega.
20: Acabo, és molt ràpid, però el que és evident és que si no ho protegim i fem que acabarem per fer bilingüe la retolació de les escoles i acabarem que els carrers d'aquest país també es castellanitzaran. Veurem això.
12: Jordi, fins aquí. Jordi, fa un segon.
21: Una frase.
12: Sergio i després Barbet, endavant.
21: Una frase. Només et dic una cosa. Els catalans castellanoparlants també tenim drets lingüístics. I s'esteu trepitjant. No, els esteu negant sempre.
20: Mai.
21: M'estàs negant.
20: Mai.
21: M'estàs negant.
20: Mai. Mai.
21: No em considerat ciutadà.
20: A tu ningú et diu, parla'm en català, ningú t'ho diu.
21: A mi,
20: en aquesta ciutat...
21: A l'escola, sí. Vaig,
20: per força, em diuen... Em discriminen per ser catalanoparlant. Em discriminen per ser catalanoparlant. I em diuen... Habla en español, que no te entiendo.
12: Calma.
20: Això, moltes vegades.
12: Fàbrega,
21: Fàbrega.
12: Sergio.
20: Per tant, Sergi, no taquis.
12: Sergi, no, Sergio. Escolta'm una cosa. Una cosa. Abaixem una miqueta el to, sisplau.
20: No, com
12: us agafarà alguna cosa, no cal cridar.
20: Ja, però com més cridi ell, més cridarem nosaltres.
12: Doncs no ha de cridar ningú. Ni ell, ni tu, ni cap. Sergio, no, i després Barbeta, sisplau.
20: És actitud d'imposició constant.
12: Calma't, Jordi Fàbrega.
21: El que havia de dir, ja ho he dit.
12: Doncs au,
21: també
12: Barbeta.
21: Tenim drets lingüístics.
12: Barbeta, endavant.
18: Els drets lingüístics més trepitjats a Catalunya són els drets lingüístics dels catalans. Això no hi ha dubte. Només cal veure, per exemple, l'ús del català a la justícia. No? És a dir, els advocats ja et diuen, escolta, no em fotis amb el català, perquè tu, quan vas a la ciutat de la justícia, hi ha un cartell que posa la llengua no et condemna o alguna cosa així, no? És a dir, pots parlar català, que això no afecta la condemna. Això. Quan et diuen això, dius, hòstia, m'he ficat. Ho veiem a tots els judicis aquests que estan sortint, inclús aquests dies, amb la traducció del judici aquest de la Vergés i l'Argimon, eh?
12: Sí.
18: Que hi havia el problema de la traducció... Bueno, sigui, els drets lingüístics que han estat trepitjats, quan no perseguits, han estat els catalans. El tema, diguem-ne, la decisió de la sentència aquesta del Suprem és una sentència absolutament política. I a més és ridícula, perquè, insisteixo, vol dir que...
12: Anem acabant, Barbeta.
18: Quan posi Col·legi Vedruna... posarà Col·legio Vedruna a sota, o a sobre. Institut d'Estudis, no, Institut de Batxillerat, Joan Maragall, haurem de posar Institut d'Estudios Joan Maragall. O sigui, això és un gasto, una imbecilitat,
12: bé,
18: una estupidesa, que només té un sentit, diguem-ne, humiliant. La sentència només té un sentit
12: acaba,
18: humiliant.
12: Acaba, Barbeta, sisplau.
18: Perquè no es, ni es practicarà.
12: Escolteu, més coses. Aquest matí ara en parlarem també, estem pendents. Junts anunciarà que trenca el pacte a l'Ajuntament de Girona amb Guanyem i Esquerra Republicana. I per sort, avui, aquest dimarts, de moment, toquem fusta, toquem ferro, estem relativament tranquils amb el tema dels incendis. Tranquils, però sense baixar la guàrdia, de cap manera. Les coses no estan bé ni són fàcils. Estem en plena tercera onada de calor i el risc d'incendi continua sent entre alt i molt alt a gran part de Catalunya. No tenim risc extrem com els últims dies, però que ningú abaixi la guàrdia. A veure, Jordi Fàbrega, a banda de ser alcalde de Sant Pere de Torelló, ets diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona. Catalunya acumula 3.800 hectàrees cremades en només 10 dies. A tot l'estat, ahir ho dèiem, en 3 setmanes, o poc més de 3 setmanes, s'han cremat gairebé 60.000 hectàrees, més de 58.000. Pràcticament el triple que durant el mateix període de l'any passat. La xifra supera tota la superfície cremada en aquest mateix període dels últims 15 anys. Aquests dies, lògicament, hem sentit, i tu també i sobretot, has degut sentir moltes crítiques per la no prevenció d'incendis a Catalunya. Els boscos asseguren bombers i també i sobretot pagesos i ramaders que estan fatal, que aquí ningú fa el que ha de fer.
20: Bueno,
12: i sí, que a ells no se'ls dona el que necessiten per poder fer la seva feina en aquest sentit.
20: Jo crec que a vegades fem poca propaganda, perdoneu-me l'expressió, del que realment fem de prevenció d'incendis en tot l'any. Que en fem molta. Què vol dir? Els incendis s'apaguen a l'hivern?
12: Sí, però s'han apagat els incendis a l'hivern? S'ha fet el que s'havia de fer aquest hivern passat, per exemple?
20: Jo aquests dies ho deia. Segurament els incendis podien ser d'una magnitud espectacular a Catalunya. I, sortosament, toquem fusta. Fins ara hem tingut cremades 500 hectàrees, però no hem tingut els macroincendis que es van produir a l'estat espanyol l'any passat. I per quin motiu? Perquè hi ha hagut prevenció d'incendis. Què vol dir? Franges de protecció al voltant de perímetres de les urbanitzacions i nuclis urbà.
12: Ui.
20: Bastant.
12: Ara els pagesos
20: comencem,
12: i ramaders que et senten...
20: Comencem amb gestió forestal, que s'havia abandonat durant molts anys. S'ha començat des de ja fa alguns anys. Tota l'estratègia de prevenció d'incendis. I última cosa, per exemple, jo crec que com a diputat, atendre allò que ens demana la pagesia. Com? Quan cossegen, posar kits d'extinció en la mateixa maquinària.
12: Els sindicats... Això hem començat.
20: Ara, que anem tard a fer la feina? I tant que anem tard. Anem molt tard. Que aquest país ha abandonat el bosc? Anem tardíssim, és veritat. Que aquest país té un 70% de la seva superfície, que és forestal, quan fa 20 anys enrere no passàvem dels 50 i que hem abandonat el camp i ho hem deixat que l'abandonem? Sí, tenen raó. Anem tard.
12: Els sindicats de bombers, a més, avisen que el cos va cap al col·lapse i exigeixen a Interior una resposta immediata. El col·lectiu denuncia falta de personal, dotacions mínimes, exposició a tòxics i avituallaments insuficients. Clar, amb una simultaneïtat dels incendis que els ha complicat i molt la vida aquests últims dies i setmanes a Catalunya. Insistim, tot i que aquest matí, tenim... estabilitzat, que no controlat, l'incendi de l'Alt Camp, previsiblement quedarà controlat durant el dia d'avui, però atenció perquè el risc continua sent alt o molt alt a gran part de Catalunya. Breument sobre els incendis, alguna cosa més?
20: Una petita cosa, només molt
12: digues.
20: Petita. El que realment ens preocupa a totes i a totes és un fenomen nou que no ens havíem trobat, degut al canvi climàtic, els incendis de sisena generació o els megaincendis, que en diem. D'acord? Que encara que hi llencem aigua, se'ns fon. Quan tu tens un incendi que agafa el combustible una temperatura de vora 10.000 graus, tu ja pots anar tirant aigua. Aquesta aigua es fon. Mm. I aquesta és una situació que no ens havíem trobat, aquest país, que ens hi trobem en aquests últims anys. I aquest és un nou fenomen que ha passat en clima mediterrani, Califòrnia, Xile, amb gent cremada, morta, amb edificis cremats, i és un context amb el clima mediterrani que de contrast molt fort que ens estem trobant per primera vegada.
21: Una cosa que estic d'acord és que la Diputació realment és un organisme que està al terreny, que toca terreny, que parla amb els alcaldes...
0: I per tant,
21: sí que... Sí. La Diputació me les crec. Jo me les crec i crec que la feina del Jordi. Una altra cosa és la feina de govern. Jo crec que a Bombers li falta més mitjans, més recursos, i espero que realment que una vegada Salvador Illa...
12: Bé, a veure, si no m'equivoco, pressupost de la Diputació de Barcelona, 1.300 milions d'euros.
20: Sí.
12: D'aquests, quants es destinen a la prevenció d'incendis i què s'ha fet aquest hivern passat?
20: Uns 25 milions d'euros destinem i tots els municipis de la demarcació de Barcelona tenen tant per millora de camins, punts d'aigua, ADFs, recolzament amb vehicles, vigilància d'incendis, que són, és, i sobretot els associacions de propietaris forestals, que els fem cooperar entre ells, que s'havia abandonat la gestió forestal. Per què? Perquè cada any gestionem 2.000 hectàrees.
12: 1.308 milions, pressupost de l'any passat, el d'aquest any 1.410, per ser exactes, dels quals 25 van a la prevenció d'incendis. Alejandro.
17: Vaig escoltar a un membre de l'associació que sembla de propietaris, que deia que es necessitaven 60 milions, no 25. Sí. D'aquests 1.400 no es poden dedicar 60 a això? Perquè al final estem parlant
20: una matització, eh? Sí. Només és, estic parlant només de la demarcació Barcelona. Els 60 necessitaríem a tot el país.
17: Sí, bueno.
20: I no és la demarcació
17: la Diputació
20: Barcelona,
17: és Barcelona,
20: vol dir que...
17: La... Vale, pues ja, ja, però no arriba a 60, segur.
12: Escolteu, i amb aquestes calorades, lògicament que l'està especialment alerta, pendents dels cops de calor. De fet, divendres passat un temporer va morir a Seròs, a la comarca del Segrià. Va caure desplomat mentre collia fruita en una finca on la temperatura superava a aquella hora els 40 graus, a Jordi Vila.
0: Sí, aquest matí us presentarem un projecte del Departament d'Empresa i Treball per evitar que situacions com aquesta es repeteixin. Treballen amb drons per controlar que al camp s'hi compleixin les mesures de seguretat laboral quan els termòmetres s'enfilen.
12: Bé, i ens farem ressò d'una nova protesta de les autoescoles, perquè això de fer l'examen pràctic del carnet de conduir és gairebé missió impossible. Les llistes d'espera arriben als 4 o 5 mesos, o de vegades sí, més.
0: Avui a les 12 del migdia les autoescoles surten als carrers de Lleida per exigir solucions definitives al col·lapse dels exàmens de conduir. Demanen estabilitat en les plantilles d'examinadors, que es cobreixin les vacants i un compromís institucional sostingut en el temps. En parlarem amb la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro.
12: Sí, senyor, i a més aquest matí vindrà el filòleg i periodista Jordi Bota, també, eh?
0: Sí, amb qui aquesta temporada hem posat en valor el bon
12: ús... Ara que parlàvem
0: ús...
12: del català, avui sí, tenim el Bota aquí, sí, al matí sí, de Ràdio 4.
0: Amb ell aquesta temporada hem posat en valor el bon ús de la llengua catalana. Avui ens centrarem en paraules

0: per fer la maleta, que això sempre ens anirà bé.
1: I això a quina hora sortirà?
2: Això sortirà d'aquí una estona, a la segona hora de programa. Sí, home, s'ha d'escoltar tot. Perquè
1: clar, entre 11 i 12.
2: Sí, a quarts de 12, exacte. I espera't, perquè avui també us direm quins són els pobles de Catalunya on podem comprar un pis o una casa més barata.
0: Sí, perquè, atenció, un municipi català s'ha colat entre els més barats d'Espanya per comprar-hi un pis. Descobrirem quin és i compararem els preus del metre quadrat amb ciutats com Barcelona, on els preus estan pels núvols. En parlarem amb l'economista, com no, Gonzalo Bernardos.
2: Al teu poble hi ha pisos o cases a la venda ara mateix? I a quin preu,
3: molt
2: Jordi
3: poquet,
2: Fàbrega?
3: El preu és correcte.
2: És correcte, què vol dir que és correcte?
3: Que un pis...
2: Que el preu és correcte.
3: Què
2: vol dir que és correcte? Correcte pel que ven o pel que compra?
3: A veure, un pis de lloguer allà està situat entre els 500 euros promig. Per tant, això és difícil de trobar segurament en entorn metropolità.
4: Impossible.
3: Un habitatge de venda d'una casa en filera estaria situat a l'entorn d'uns 180-200.000 euros. Difícil de trobar aquí. Distància, estem a 80 quilòmetres de Barcelona. Mm. Aquesta és el que és...
2: Si pot, arribeu tard.
3: Sí, perquè...
1: Sí, però això també, la culpa també, la té la
3: Colau. També arriben tard arribeu els de Granollers, els de la Garriga, els de... Montcada.
2: No, perquè són més previsors.
3: No, perquè he marxat.
2: I saben el que es trobaran.
3: Que són. Dues hores i pico per arribar aquí. Bé. Però en tot cas, sí que és veritat el que has dit, Xavi, que hi ha una gran diferència de preu a l'interior del país respecte a l'entorn metropolità aquí.
2: Bé, aquest matí també parlarem de varius i salut...
1: A Cadaqués no és tan barat, em sembla.
2: I salut vascular. Doncs no, segur que no.
0: Sí, ho farem amb el cardiòleg Marvin Garcia, experta en cirurgia vascular i angiologia. Descobrirem com afecta la calor a la nostra circulació i buscarem solucions, per exemple, per desinflar les cames. Passejar per la platja és tan bo com diuen? Li preguntarem. Doncs ho sabrem d'aquí una estona, Xavi.
2: Bé, i quines ulleres protegeixen més i millor del sol? Quins són els millors tipus de vidres i filtres solars? Atenció, perquè els experts alerten que és pitjor, diuen, portar ulleres de sol no homologades que no pas anar sense.
0: Aquest matí us explicarem quines són les millors ulleres per protegir els ulls del sol. Les hem de dur sempre posades. Quins vidres hem de triar? Com podem saber que són originals i no una còpia que no compleix els requisits de la Unió Europea? Ho aclarirem amb Joaquim Grau, president del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya.
2: I parlant d'ulleres, falta menys d'un mes perquè una part de Catalunya es quedi a les fosques. Això passarà, recordem, el 12 d'agost, amb l'eclipsi solar, que serà notícia a quarts de nou del vespre.
0: Parlarem amb Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec i doctor en astrofísica per la Universitat de Barcelona, per parlar de l'eclipsi, d'aquest eclipsi del 12 d'agost. Descobrirem els llocs des d'on es veurà millor i sabem si podrem veure'l des de casa nostra, també.
2: I aquest matí, senyores i senyors, vindrà Lo Pau de Pons.

0: Què et sembla el menú del programa, Barbeta? Compres, t'hi enganxaries o no? De fet, en formaràs part, la primera part.
1: Ja sé que heu pujat d'audiència des de que vinc, no? Però... No. Però el programa està molt ben pensat i molt, molt interessant.
0: Carai, gràcies. Sergio?
2: Home, el menú promet. A mi m'interessa lo del blog, lo de les ulleres, m'interessa tot.
0: Molt bé, moltes gràcies. Tu, Alejandro, què?
3: Superinteressant.
0: Sí?
3: Sí.
0: Ves que
3: estic
0: has de
3: per quedar-me.
0: Què has de dir?
3: Estic per quedar-me.
0: Aquí es pot quedar qui vulgui.
1: Jo estic calculant, sí? Miraré... Ja
3: no, què he de dir, no. La veritat és que són temes molt interessants.
0: Doncs mira, tot això ho farem amb Jaume Tudela, Aro Seren i Marta Inglés al control de so, 11:15.
4: El matí de Ràdio 4...

0: Xavi Freixas.
1: Aquest que es va sentint així de fons és el Barbeta, el periodista Jordi Barbeta, que no calla ni sota l'aigua i fa la vida impossible als companys del control de so.
2: Es pot callar?
1: I Santuno. Sergio Fidalgo, aquest matí també director del Català Empordanès, Alejandro López Fonta, consultor d'empreses, i Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló. Déu-n'hi-do la polèmica que ha generat Mariano Rajoy, a partir del que va dir en aquest article que s'ha publicat al Debate. Ana Córdoba, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs sí, mireu, us faig una mica la cronologia del que ha anat passant, d'acord, arran de la publicació d'aquesta columna d'opinió. Divendres a la nit, després que Espanya es classifiqués per les semifinals del Mundial, Mariano Rajoy va publicar una columna d'opinió al Debate en què assegurava, i cito textualment, que França té una plantilla d'altíssim nivell, això sí, sense francesos. Aquesta frase ha aixecat moltíssima polseguera, aquesta frase en concret, d'acord? La plantilla d'altíssim nivell sense francesos. S'acusa l'expresident espanyol d'assumir tesis d'extrema dreta perquè, recordem-ho, dels 26 jugadors de França, només 3 han nascut fora del país. El ministre francès d'Exteriors assegura que França no té color de pell i que qualsevol afirmació en sentit contrari és una estupidesa, racisme o una combinació de totes dues coses. I des del govern espanyol qualifiquen l'article de racista i xenòfob i exigeixen al Partit Popular que desautoritzi les declaracions de Mariano Rajoy. A més, exigeixen una disculpa de Rajoy i la rectificació del mitjà on es va publicar l'escrit. Des del món del futbol, doncs, també reaccions. Les reaccions no s'han fet esperar. Recuperem les declaracions de Lamine Yamal sobre la polèmica.
4: Pero el fútbol sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso.
3: També n'ha parlat el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Luzán, que ha tret ferro a les paraules de Rajoy.
5: Yo lo que digo es una verdad muy grande, que es lo que más une hoy en España es la selección española de fútbol masculina e incluso la femenina. Que no venga la política a dividirla y a separarla. Hay que tener un gran respeto por la selección francesa, que son evidentemente grandes jugadores a nivel mundial, y España es una España también plural, igual que Francia. Esa quizá más sacado incluso de contexto que otra cosa.
1: S'ha tret de context, diu el president de la Federació Espanyola de Futbol, Jordi Barbeta.
2: Aviam. Això del futbol, d'entrada, no és per integrar. És un negoci, i si mirem el que passa quan després d'un gran partit, que és que la gent es baralla, es trenquen, es barallen... Però és igual, amb el futbol de seleccions o de clubs, Lo del Rajoy ha fet una clocada d'ull ideològica. Ell sap que molta gent pensa així, i la gent del seu diguem-ne, àmbit ideològic, pensen així. De casa. I llavors què vol dir? Que és que hi ha un concepte de dir l'identitat, jo sóc el que sé el que vol dir ser espanyol. I jo decideixo qui és espanyol i qui no. No? I serveix tant per dir amb aquest que vol ser-ho perquè acaba d'arribar i dir no, tu ets un moro, O jo, que no vull ser espanyol perquè sóc català, en el cas, no és el cas meu, el cas en general, però parlo de mi. Doncs tu ets espanyol perquè no pones el DNI.
1: De seguida, Sergio Fidalgo, Alejandro López Fonta i Jordi Fàbrega, però abans, Jordi Vila, hem sortit al carrer i hem preguntat a la gent al voltant de la polseguera que bàsicament ha aixecat el que ha escrit Mariano Rajoy.
6: Majoritàriament la gent ha estat crítica amb Rajoy, però hi ha opinions de tot.
7: I sobre les declaracions del Rajoy que diu sobre la selecció francesa, juga a un gran nivell però sense francesos?
8: Fatal, fatal. Sí, si refereix a francès o no, bueno, és que és fatal, tot malament. No hi ha per on salvar-ho.
6: T'han sorprès?
8: No sé. A veure, suposo que aquest home ja està com en la seva nube, no? I tampoc sent que tinc una obligació política constant, però bueno. No m'han sorprès tampoc molt.
9: Bueno, que és un racista, vull dir que no em sorprèn.
6: No sorprèn, eh?
9: No em sorprèn gens que faci aquest comentari.
6: Rajoy és Rajoy.
9: Rajoy és Rajoy, exacte. I sempre ho serà.
10: Rajoy és que és així. A ver, hay mucha polémica, pero es como una broma. No. Entiendo que le moleste a los franceses, pero es que las que tiene Rajoy son básicas. la del pueblo, hay, tiene muchas.
0: Rajoy és un racista d'ultradreta, ja està, sempre ho ha sigut, encara que es camufli, llavors, bueno, no em sorprèn tampoc.
11: S'aprofiten aquest tipus de comentaris per amplificar problemes, però sí, és penosíssim que es facin aquest tipus de declaracions avui en dia, sí, sí, clar.
12: El problema de este país es que le hacemos caso a cualquiera, ese es el problema. Y gente ya no tiene potestad ninguna para decir lo que dice, déjalo, no hay problema.
1: Sergio Fidalgo, director del Catalán Punés.
13: Ahora, yo no sé la intención que tenía Rajoy, pero un expresidente del gobierno no puede decir estas cosas y punto. O sea, es impresentable y realmente a mí lo que me da la sensación es que no sabe en qué país vivo. Porque ahora es que ahora descubrí que España es un país que es mestiz, que siempre ha tenido una relación a la inmigración de muchos países, más que aquí... I vingui amb aquest comentari, sincerament, és que jo quan ho vaig pensar, digo, no, és que ni el disculpo, no és una rajollada, és una cosa impresentable.
1: Anna.
3: Mira, les crítiques li han arribat des de totes bandes, d'acord? Fins i tot des de l'extrema dreta francesa, el partit de Le Pen titlla Rajoy de racista pels seus comentaris, diu que són lamentables. I, a més, clar, ens preguntem què diu el Partit Popular davant d'aquesta situació. Doncs, hores d'ara, i treu ferro, parlen d'una columna sarcàstica, ho dit per això, que alguns dels encastats, no?, deien del sentit de l'humor de Rajoy, doncs parlen d'una columna sarcàstica escrita sense mala intenció.
1: Jordi Fàbrega, que encara no t'hem sentit sobre aquest tema, endavant.
14: Home, jo crec que té una també intencionalitat del partit que hi ha avui, no?, que és allò posar-hi tensió. I el que diu de la Federació Espanyola, ostres, el futbol sempre hi ha hagut política i en la política sempre hi ha hagut futbol, per tant és indestriable i és obvi que aquesta polèmica Rajoy pot tindre aquestes sortides de to, però aquestes sortides de to provoquen el que ha provocat Xavi, que és un debat públic sobre el tema.
1: Alejandro,
15: dos coses. Una, a veure, des del punt de vista de que qui és francès o espanyol, la Constitució francesa és diferent a l'espanyola. I el Rajoy, el que ha fet, s'hi ha mirat alguna cosa, perquè suposo que al donar aquesta dada ell ha mirat alguna cosa, s'ha mirat la Constitució espanyola que diu pare i mare. I amb 23 dels 26 jugadors de França no són fills de pare i mare francès.
1: Barbeta,
15: i això no vol dir que no siguin francesos, ni vol dir que Rajoy sigui un racista.
1: Barbeta, 20 segons, sisplau.
2: No, jo el que volia dir és que això que ha dit el Rajoy, en el fons és la política que subtilment practiquen pràcticament tots els governs. Vull recordar, per exemple, que als Estats Units va sortir la idea del WASP, White Anglo-Saxon and Protestant. No? Als Estats Units no volen incorporar Puerto Rico com a nou estat, com els altres, perquè els hi canvia la situació sociològica, inclús de la llengua, del castellà.
1: Bé. Escolteu, què passarà aquesta nit? Qui guanyarà, Espanya o França? I amb qui aneu vosaltres en el tram final del Mundial? Amb Espanya o amb Leo Messi? Jordi Fàbrega.
14: Jo vaig amb Leo Messi des del primer dia.
1: I tu, Sergio, no? O sí? O jo, també vas amb Leo Messi?
13: Jo amb Leo Messi... No, jo vaig amb Espanya, claríssimament. Ah. I aquell altre partit, jo espero que Leo Messi caigui. Ho tinc claríssim. Però també dic una cosa, ser independentista és complicat, perquè han d'escollir qui guanya, si l'opressor a Espanya o l'opressor a França. Recordem-lo de la Catalunya Nord. Con lo qual, suposo que al final no sé què fareu.
1: Fàbrega, o tu també, sí, digues, Barbet.
2: Jo per una vegada, si que sirva de precedente,
1: ai, senyor.
2: Jo vull que guanyi Espanya.
1: Avui vols, hombre, que guanyi Espanya.
13: És un espanyolazo, en el fondo.
1: I si hi ha una final Espanya-Argentina...
2: No, vull que guanyi Espanya perquè a mi la meva mala em cau bé, perquè el Pedri...
1: I si al final queda entre Espanya i el Leo Messi, amb qui aniràs?
2: No, llavors estaré a favor de Leo Messi, però per una raó. Per una raó. Primer perquè el Leo Messi ens ha
14: portat molt.
2: Produït moltes nits d'alegria. Però també perquè després quan guanya Espanya són molt pesats.
1: Alejandro, breument, sisplau.
15: És com quan guanya el Barça.
1: Tu vas a Espanya,
2: perdona, claríssim,
1: no?
2: Que també són molt pesats.
15: Jo sí, segur, ara Messi, sempre, però, sí. Però total. Jo, evidentment, amb Espanya i el meu segon equip seria Argentina, però amb aquestes pseudos arbitrals ja et dic que no.
1: I la gent del carrer, què diu, Jordi Vila?
11: Doncs mira, quan hem arribat i hem fet la primera pregunta, la gent estava parlant d'això mateix, eh? D'això mateix. És un tema que ocupa i preocupa i aquestes són les respostes.
7: A veure, semifinal, Espanya, França, avui, ara estàveu parlant d'això, no?
16: Sí. 4-0.
7: Qui guanyarà?
16: França.
7: França, ho tens clar? Sí.
16: No, però lo tengo clarísimo.
7: El factor decisiu, que Mbappé...
16: No, que juga millor, bàsicament.
7: I no pot haver-hi la sorpresa?
16: Sí, sempre. Imagina't Cabo Verde.
17: Espanya, claro.
7: Quin resultat?
17: 2-1. Disputar 1-1 i luego un gol d'Espanya ganamos.
1: Espanya.
7: Per quan?
1: 1-0.
7: Veuràs el partit?
12: Claro.
7: ¿Estás seguint el Mundial?
12: Sí, sí, sí. Todo lo que puedo. No sigo mucho fútbol, pero el Mundial sí.
7: ¿Y penses que té opcions per guanyar el Mundial al 2010 o aconseguir?
12: Sí, sí, sí. Es que ha empezado exactamente igual que en el 2010. Exactamente igual.
7: Hay muchos paralelismos, ¿no?
12: Muchos, muchos, la verdad que sí. Empezó de mal, de más, de menos a más.
10: Espero que ganemos 2-1.
7: 2-1.
10: Sí.
7: ¿Veuràs el partit?
9: El veuré segurament, sí.
7: ¿Qué penses que passarà?
9: Jo penso que guanyarà França.
7: Per quan?
9: Hòstia, 3-1 o alguna cosa així.
7: És la favorita.
9: És la favorita, sí, sí.
0: Sí, que guanyi Espanya, sí, per deute.
7: No, no, però no et veig molt convençut, dient-ho.
0: No, que guanyi Espanya per deute històric.
7: Resultat?
0: 3-1 per Espanya. Sí, 3-1 per Espanya, sí, sí.
1: 4 minuts i 3 quarts d'11.
18: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
19: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
20: El Pla B, amb Toni Marín.
19: Compromesos amb la bona informació.
21: El cap de setmana a les 12 arriba l'hora del vermut a Ràdio 4.
22: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
23: Sota sospita. Amb Laura González.
21: Dissabte i diumenge de 12 a 2 quarts de 2.
23: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Ara, de seguida parlarem de les autoescoles que avui protesten als carrers de Lleida. També parlarem d'aquests drons que han de vigilar més i millor, que, per exemple, els temporers treballin en condicions, com persones humanes, sobretot quan tenim aquestes tremendes onades de calor. Abans, però, una cosa. El Suprem permet que els familiars d'immigrants nacionalitzats puguin obtenir el permís de residència encara que tinguin antecedents penals. És a dir, immigrants amb antecedents penals podran renovar el permís de residència. Expliquem-ho millor, això, encara. A veure, els antecedents penals no anul·laran automàticament el permís de residència. Hi haurà casos que s'estudiaran individualment. El Tribunal Suprem avala gran part del reglament d'estrangeria, però introdueix correccions en qüestions relacionades amb la protecció de menors o la unitat familiar. I la policia eleva a 3 milions els immigrants regularitzats amb les seves famílies. En un any, Espanya assumirà 3 milions d'immigrants en situació legal amb les seves famílies a través del procés de regularització extraordinari impulsat pel govern espanyol. Els comandaments d'estrangeria adverteixen que les reagrupacions faran, diu, que el sistema faci fallida. Sergio Fidalgo.
13: Jo el que estic veient és que estem regularitzant, però el problema és que els serveis públics estan com estan. L'habitatge està com està i que si tu vols acollir a gent, has de garantir que tant la sanitat com l'educació com que tingui un lloc per viure, i no ho estan fent, no s'està fent. Pedro Sánchez està fent lo fàcil, toma papeles. Però després, això com ho fem? Com els integrem? Tu vas pel carrer avui en dia i tu vas amb molta gent al carrer dormint. Això no pot ser.
1: Jordi Fàbrega.
24: Dues coses breument. No? Primera, el tema de la delinqüència. Està bé que mirin cas per cas. Per què? Perquè hi ha gent que reincideixi, que es reintrodueixi a la societat. Segona, estic bastant d'acord amb una cosa. Tenim un país preparat per una dimensió demogràfica i aquesta altra dimensió demogràfica segurament no tenim ni el sistema escolar, sanitari, social, habitatge preparat per assumir-ho. Si afegim el reagrupament, el problema se'ns ampuia encara més. Ara, cal buscar solucions perquè una part passa també per la solució, però els nouvinguts.
1: Alejandro López Fonta.
15: Ni tenim les infraestructures suficients per mantenir o per assumir aquest increment demogràfic, ni tenim els diners per sostenir el sistema del benestar que tenim a Espanya.
1: Jordi Barbeta.
2: Això últim que ha dit Alejandro, per mi és el més preocupant, perquè si resulta que s'ha de retallar de l'estat del benestar per poder estar, per poder atendre a altres necessitats, tindrem conflicte social.
1: Bé, més coses. Junts anunciarà aquest mateix matí que trenca el pacte a l'Ajuntament de Girona amb Guanyem i Esquerra. La fins ara vicealcaldessa, Gemma Geis, ha convocat una roda de premsa per fer pública justament aquesta decisió. Diu que se'ls ha acabat la paciència. Tot això a poc més de 10 mesos vista de les eleccions municipals. Alcalde de Sant Pere de Torelló.
24: Estratègia municipal, és a dir, hi ha unes eleccions de 10 mesos i ells saben que volen fer d'Aliança Catalana perquè se'ls està menjant el terreny i volen el trencament amb les esquerres de Girona. Així és, ras i curt.
1: Ah, algun comentari més, Sergio?
13: A mi el que sorprèn que la CUP, que està en antisistema, sembla que pot pactar amb els socialistes o amb Junts. És una cosa que em sembla interessantíssima.
1: Bé, escolteu, una altra cosa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, espera que aquest dijous el TJUE es pronunciï de forma clara i contundent sobre l'amnistia i que s'apliqui, diu, amb diligència. Illa confia que els tribunals espanyols l'aplicaran amb diligència i sense més dilació.
2: Però si,
1: què passarà
2: tant,
1: aquest dijous,
2: si
1: Jordi Barbeta?
2: Parla, que parla tant, no? Què passarà? Jo no tinc ni idea. Jo el que sí que crec és que el Tribunal Suprem farà tots els possibles perquè no es pugui aplicar la llei. El que passa que el PP va fer un canvi, bastant antidemocràtic en el temps del procés per donar-li poders executius al Tribunal Constitucional, que és una barbaritat. I clar, ara resulta que potser aquesta potestat que li va donar el PP al Tribunal Constitucional per poder anar contra el Parlament de Catalunya i contra tot això, doncs ara potser li pot donar poder, potestat executiva al Tribunal Constitucional perquè digui el senyor Puigdemont ja pot tornar, que no li passa res.
15: Però el Tribunal Constitucional només apareix quan una salta a la Constitució. Si no salta la Constitució, com va passar aquí durant el procés, que era contínuament que el Parlament de Catalunya saltava la Constitució, el Tribunal Constitucional no apareix.
2: Però per això ja està resolt.
15: No, però
2: el
15: com
2: Tribunal Constitucional
15: ja està, però vull dir que no es van donar poders executius al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no va tenir poders executius. El Tribunal Constitucional va fer la seva feina, que és una salta a la Constitució...
2: No, però, però tenia capacitat de dir, escolta'm, no pots fer això.
15: No pots,
2: i si fos això,
15: no pots fer això perquè és anticonstitucional. Perquè,
2: sí, però clar, tenia capacitat executiva. No, si no, normalment el Tribunal Constitucional és un tribunal d'arbitratge, de cassació.
15: No.
2: Sí.
15: El Tribunal Constitucional és el que empara que ningú es salti la Constitució.
2: Sí, però te'n recordes del canvi de legislació que va fer?
15: No vam fer...
2: Sí, home, el Tribunal Constitucional té ara una potestat...
1: No donis cops, home, a la taula.
2: Ara, escolta, bueno, ja veurem. El que queda clar és que la llei d'amnistia és una desautorització total i absoluta del Tribunal Suprem, de la sentència del Suprem. És una manera de dir el Tribunal Suprem es va excedir i això ho hem d'arreglar-ho. I això, evidentment, el Tribunal Suprem no està disposat a tornar-ho.
13: És que no va ser una desautorització, va ser simplement una baixada de pantalons, perquè recordem que els socialistes 6 mesos abans estaven en contra de l'amnistia. No és una cosa que es va fer per convicció,
2: Ho va fer... això va fer perquè, si no, perquè no seria sí, president del govern. Això ja ho sabem tots, no?
15: Però la llei d'amnistia no està desautoritzant el Tribunal Suprem. Una llei d'amnistia, tu pots interpretar-la d'una forma o una altra, i al final hi ha un tribunal que suposo que si el Tribunal Superior de Justícia Europea diu alguna cosa, es farà cas. Però no té res a veure amb desautoritzar el Tribunal Suprem.
2: Home, si el Tribunal Suprem... Si el Tribunal Suprem diu aquests senyors van a 100 anys de presó que els hi van fotre...
15: No,
2: no, escolta'm, això saps què? Deixem-ho córrer, fem una amnistia.
15: Però això no té res...
2: Home, és el que mateix que va passar quan el franquisme va ser
15: no,
2: una trampa.
15: Però això no desautoritza
2: dir,
15: el Tribunal Suprem.
2: Com que eren uns fatxes, doncs ara fem una amnistia.
15: No, això no és així. Estic absolutament en desacord amb tu.
1: 11 minuts i les 11.
2: Aquesta és gràcia.
23: Al matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Aquí la tertúlia continua, constantment. Pim-pam, pim-pam, pim-pam. Ells, si ho dieu, parleu alt, parleu fort, perquè se us sentirà més i millor.
15: Però no us no calleu. Tema que ens ha posat a tots en la mateixa direcció, que és l'anterior. Tema de la regularització de 3 milions de persones.
1: Sí. Ah. Laura Freixas, directora general d'Inspecció de Treball de Catalunya. Com estem? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Volem que ens expliquis si pot ser més i millor aquesta prova pilot que esteu fent amb drons.
3: Sí, exacte. Hem posat en pràctica una prova pilot per incorporar drons, és a dir, tecnologia, a el que són les visites d'inspecció. I això, bueno, és una prova pilot que desenvoluparem al llarg d'aquest any i que això ens ha de facilitar o ens ha de permetre incrementar l'efectivitat de les actuacions inspectores.
1: Sí, sí. Hi ha gaires incompliments ara mateix? Perquè, clar, ara aquests dies justament s'està investigant la mort d'un temporer que va caure desplomat, va caure plomat a Seròs, mentre collia fruita una temperatura sembla que superior als 40 graus. No sé si s'ha detectat algun incompliment aquests últims dies o setmanes que posi en risc la salut dels treballadors, Laura.
3: Sí, bueno, precisament la prova pilot hem iniciat aquesta prova en els treballs que s'estan desenvolupant ara aquest estiu a la recollida de fruita a Lleida, precisament on hi va aquest accident, i l'objectiu és precisament aquest, a través dels drons, doncs, permetre una localització dels treballadors temporers i veure en quines condicions estan treballant, tant a nivell laboral com a nivell de prevenció de riscos laborals.
1: Efectivament, els drons seran capaços de detectar si algú està treballant amb temperatures perilloses per la seva salut. Els drons també veuran si en cas que es pugui treballar es compleixen les mesures d'hidratació, indumentària, els descansos. Tot això quan anirà a missa? Perquè de moment hem sentit que s'ha fet una prova amb un dron al Baix Segrià, però tot això, diguéssim, l'any que ve ja es farà funcionar, diguéssim, durant tota la campanya de la fruita, amb més drons i es començarà a sancionar, Laura?
3: De moment estem amb aquesta prova pilot, que tant es farà al camp com en altres sectors, i que ens ha de permetre, doncs, veure efectivament com estan treballant. Això és una captació d'imatges per veure les condicions i després les actuacions d'investigació continuen, perquè el que s'ha de verificar a la Inspecció de Treball és que les empreses, en compliment del deure de protecció de les persones treballadores, doncs, adopten mesures. En el cas de les temperatures és especialment necessari, doncs, que les empreses facin avaluacions de riscos i identifiquin a través dels protocols quines són les situacions de risc, que s'han de tenir en compte sempre les alertes meteorològiques dictades per als serveis meteorològics, i que s'han de determinar mesures preventives que han de tenir en compte, doncs, les temperatures, també les característiques de les tasques que es realitzen i també les condicions de les persones. I, per tant, tot aquest ha de fer que les empreses adoptin totes aquelles mesures que siguin necessàries per protegir la seguretat i la salut de les persones treballadores.
1: Ja, però hem estat buscant informació. Clar, diu, la normativa estableix un màxim de 27 graus en interior d'oficines. No fixa cap temperatura concreta per exteriors. En el cas de Catalunya, davant d'avisos de calor del Meteocat, les empreses estaran obligades a adoptar mesures organitzatives i preventives adequades per protegir els treballadors. Els nivells de calor intensa són diferents en cada punt de la geografia catalana. Correspon al percentil 98 de la temperatura màxima diària de juny, juliol i agost al llarg dels últims 10 anys. Quan la temperatura supera en 2 graus aquesta mitjana, s'activa l'avís per calor molt intensa.
3: Exacte.
1: I aquí diuen, en el cas de Barcelona, aquest llindar se situa en els 34,1 graus, a Lleida en 40,3, a Girona en 38,5 i a Tarragona en 34,2. Al final, si jo vaig a collir fruita a la campanya a Lleida, a partir de quina temperatura puc deixar de treballar? O de quina temperatura i quina humitat ambiental?
3: Efectivament, la normativa no diu una temperatura. La normativa el que ens diu és que, en el cas de que el Servei Meteorològic de Catalunya emeti un avís de fenomen meteorològic de nivell taronja o vermell, s'han d'adoptar les mesures preventives adequades. I, si és necessari, s'ha d'interrompre o reduir l'activitat durant la jornada. És a dir, és el protocol de cada empresa el que ha de determinar, en funció de la temperatura, de l'avís meteorològic, de l'activitat i de la situació dels treballadors, quines són les mesures preventives i, si cal, doncs, reduir els horaris i modificar la jornada de treball.
1: És ambigu, no, això? No ha de ser fàcil, no sé, vaja, els camps de les comarques... No. Digues, endavant, no, Laura.
3: Està identificat, és a dir, quan hi ha una alerta d'avís vermell o de vis taronja, automàticament s'han d'implementar unes mesures i s'han d'adoptar aquelles mesures que diu el propi protocol.
1: Però quines mesures? Quines són les més destacades, les més importants per entendre'ns, en resum?
3: Doncs són mesures especialment organitzatives, és a dir, adaptar els horaris a les temperatures, i també mesures de prevenció tipus, doncs, per exemple, en el treball a l'agricultura és necessari que els treballadors disposin d'aigua, que disposin de gorres, de tot de material que permeti disminuir l'efecte que la temperatura pot provocar, i sobretot l'adaptació de la jornada de treball.
1: D'acord. Als camps de les comarques de Lleida hi treballen uns 35.000 temporers, majoritàriament migrants, amb uns drets laborals que no sempre es compleixen. Com a mínim, així ho denuncien sovint els sindicats. L'any passat es van fer, diu, 662 inspeccions, gairebé un 40% més que l'any anterior. Es van detectar 124 infraccions amb un import total d'aquestes sancions que va superar els 700.000 euros. Sabem quantes infraccions i multes s'han posat en el que portem de temporada, en la campanya de la fruita d'aquest any, Laura Freixas?
3: Bé, la temporada de la fruita acaba de començar, va començar el mes de finals de maig amb la recollida de la cirera. Aquests expedients que ha fet inspecció i que ja ha iniciat en aquesta temporada es troben ara mateix, s'estan desenvolupant i s'estan portant a terme, i per tant, quan es finalitzin aquests expedients tindrem les dades exactes d'aquesta temporada.
1: Molt bé, Laura Freixas, directora general d'Inspecció de Treball de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-ho explicat aquí en directe al matí de Ràdio 4. Gràcies i bon estiu. Que vagi molt bé, això.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau, bon dia. 5 minuts i les 11.
23: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: I avui les autoescoles de Lleida surten al carrer per protestar una vegada més pel col·lapse a l'hora de fer els exàmens pràctics de conduir. Raquel Castro, presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida. Què tal, com estem, Raquel? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: El problema continua.
4: Continua, no. S'arrela molt més.
1: Què vols dir? S'allarga encara l'espera? És cada cop més llarga?
4: Doncs sí. Dic, i més de les portes, bueno, les portes ja entrades a l'estiu, on hi ha més demanda d'obtencions de permisos, pues menys capacitat per la prefectura.
1: Vaja. Ara mateix, normalment de mitjana, quants mesos hem d'esperar per poder fer l'examen pràctic del carnet de conduir?
4: Doncs de 3 a 4 mesos, però pensa que si ara hi ha una bossa de 5.000 alumnes aquí a Lleida, si examinant-se tots amb la capacitat que ens donen, igual ens aniríem fins al febrer o març de l'any que ve.
1: I la culpa de qui és? Capacitat. De la Direcció General de Trànsit? Pregunto.
4: Pues del senyor Pere Navarro, de les gestions que fa, i la prefectura de Lleida, la senyora Maria José, doncs perquè té un problema intern amb el seu equip, i això de que de nou de plantilla d'examinadors tinguem aquí, com hem tingut a principis del 2026, com a 5 o 6 alumnes, 6 examinadors de baixa, pues això ens ha retocat a reduccions d'exàmens de circulació.
1: Bé, i què fa tan malament el senyor Pere Navarro? Que has començat dient la culpa és de la gestió que fa el senyor Pere Navarro.
4: Pues no veu los focos i no veu la posició de que amb una prefectura quan falten examinadors els col·loco, quan ha de reforçar plantilla pues que la fico, tant administratiu com examinadors, i això és el que fa, no donar hores, no donar, només fa pues mesures extraordinàries com va fer el dissabte.
1: Escolta, quants examinadors falten ara mateix a les comarques de Lleida i a tot Catalunya?
4: Bueno, a tot Catalunya, bastants, però el que jo et puc parlar de la prefectura de Lleida és que, en principi, hi ha una plantilla de 9, però dels 9 en tenim de liberador sindical, vull dir que han ocupat la plaça però no treballen com a examinadors, tenim un parell de baixa, ara ens notifiquen aquest estiu de que tenim un coordinador que ens ve a ocupar la plaça, però ja el tenim de baixa també.
1: Mare meva. Escolta'm una cosa, i què fareu aquest migdia, aquesta protesta prevista per les 12, justament? En què consistirà i què n'espereu de la protesta d'avui?
4: Doncs més que res, no som aquí per protestar, sinó perquè ens han obligat ja, de tal com està el sistema que ja està arrelat, i exigim un servei d'exàmens que funcioni, una plantilla estable, perquè si aquí la plantilla estable ens funcione, a llarg termini això se va calmant i podrem anar traient aquests alumnes que estan en espera. Esperem que ens escolten i que fiquen el personal.
1: Em queda un minut i mig per les notícies de les 11. Jordi Barbeta,
2: només una pregunta,
1: un moment, sisplau.
2: Per ser examinador, on has de treure el carnet?
4: On has de treure el carnet? Pues mira, són oposicions, però també ara les han liberat.
2: Oposicions a on? A quina administració?
4: Eh? Ministeri Interior de l'Estat.
2: Exacte. Aquest és el problema. Que no han volgut traspassar un servei tan tonto com és. No, Espanya no es roba.
5: A veure, el problema no és aquest.
2: Sí, és el problema.
6: Sempre
2: no hi ha examinadors.
1: Senyors, deixeu-me agrair a la Raquel Castro.
2: No hi ha examinadors.
1: Barbeta, Barbeta. Home, és que Raquel Castro.
4: El Servei Català de... Perdoneu que us digui, però té raó, perquè el Servei Català de Trànsit ha donat la mà per fer ajuda, per ficar personal, sigo per els exàmens de teòrica, per fer servei, per ajudar aquest col·lapso, i ells s'han negat rotundament.
1: Raquel Castro, Barbeta, respecte'm, sisplau, com a mínim a mi. Raquel Castro, presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, ens has il·lustrat molt bé.
1: Ja està. Gràcies, nois. Bon estiu, eh?
6: Merci, bon estiu.
1: M'heu fet suar la cancel·lada, eh?
6: Avui ha estat interessant.
1: Sou tremendos. Escolta, sentim les notícies de les 11 i de seguida tornem al matí de Ràdio 4. Talla.
8: Són les 11.
11: Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bon dia. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha tornat a fer una crida perquè les comunitats del Partit Popular donin suport a la reforma del sistema de finançament. Entrevistat a les Mañanas de Ràdio Nacional, Dalmau ha assegurat que no s'ha de discriminar la proposta només pel seu origen i ha assegurat que la injustícia del model no és que Catalunya pugui recaptar impostos en un futur, sinó el dumping fiscal que, per exemple, aplica la Comunitat de Madrid.
14: Pensamos que para los intereses de España hoy es más problemática la política fiscal que está haciendo Madrid, que quizás le va bien a Madrid, pero no le está yendo bien ni a Castilla-La Mancha, ni a Castilla-León, y a las comunidades que la rodean, donde se está llevando actividad económica de estas comunidades, donde se está aspirando, ¿no?, servicios públicos, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que a veces nos confundimos de dónde hay que mirar.
8: I encara en clau política, el regidor de Junts a Cambrils, Enric Daza, serà el nou cap de llista d'Aliança Catalana a les eleccions municipals del 2027. Diu que ha perdut la confiança en la directiva local del partit i que la seva intenció és acabar el mandat sense deixar el grup municipal. Anem a Tarragona, Judit Huerta.
16: Ho ha explicat el partit d'extrema dreta en un acte públic a la localitat tarragonina que ha comptat amb la presència del mateix Daza, del secretari d'Organització d'Aliança Catalana, Oriol Gés, i de la secretària de Política Institucional, Aurora Fornos. Daza, que a principis de l'any passat va ser expulsat del govern en coalició amb el PSC, un fet que va provocar la sortida del pacte dels de Puigdemont i la dimissió de l'alcalde, ha explicat que el canvi de partit respon a una reflexió, literalment, diu, profunda, i ha afirmat que assumeix el repte amb la mateixa il·lusió i més experiència que mai. Aliança Catalana serà la tercera formació política en la que s'adscriu Daza després de fer-ho amb el nou moviment ciutadà de Cambrils i amb Junts. Sobre la seva situació, l'Ajuntament diu que manté el suport de les dues companyes de grup amb les quals pretén acabar el mandat utilitzant la marca política Compromís amb què es va presentar el 2023.
8: Novetats al cas Leire Díez. L'Audiència Nacional cita com a investigats la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, i l'advocat Ismael Oliver, exassessor de Coldo García. Àlex Eloi, bon dia.
25: Bon dia. El jutge Santiago Pedraza ha acordat la seva compareixença el proper 9 de setembre i ha requerit nova documentació relacionada amb la investigació, com els correus que Leire Díez va intercanviar amb ex-alts càrrecs de la CEPI entre el 2021 i 2023. Els investigadors creuen que Leire Díez hauria rebut 27.000 euros d'una empresa d'Ismael Oliver que hauria ajudat a ocultar pagaments irregulars del PSOE. D'altra banda, Ana María Fuentes està investigada per haver emès diverses notes d'encàrrec per facilitar aquests pagaments. La causa investiga un presumpte entramat per desestabilitzar les causes judicials que afectaven el PSOE o el govern.
8: I continua en marxa la macrobatuda desplegada pels Mossos aquest matí al barri de La Mina i altres municipis de Catalunya. L'objectiu és localitzar armes de foc i els responsables d'un doble tiroteig registrat el passat 12 de maig a La Mina. Sergi Bassoles.
26: Sí, un macrooperatiu policial dels Mossos desplegat aquest matí amb epicentre al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs. Més d'un centenar d'efectius d'unitats d'assalt, d'investigació científica i seguretat ciutadana, entre d'altres, participen en aquest dispositiu que neix arran del tiroteig que es va registrar el passat 12 de maig precisament al barri de la mina. En concret, els ocupants d'un vehicle van disparar fins en una quinzena d'ocasions al carrer Saturn. Com a conseqüència, minuts més tard es va produir un altre tiroteig per part de membres del clan on s'havia registrat el primer incident. En aquest cas van tirotejar un vehicle del clan rival al barri de Montsolís. Dos incidents amb arma de foc registrats, com dèiem, el 12 de maig, en què no es van registrar ferits i, segons fonts consultades per Ràdio 4, estarien relacionats amb enfrontaments pel control del territori entre dos clans familiars vinculats al narcotràfic. Aquestes mateixes fonts consultades relaten que l'operatiu desplegat aquest matí s'està realitzant de manera simultània a diversos municipis de Catalunya, amb escorcolls a Barcelona, Sant Adrià, com deien, Badalona, Terrassa o Massanet.
8: La Unió Europea i el Regne Unit formalitzen aquest dimarts l'acord sobre l'encaix de Gibraltar al bloc comunitari. A partir d'aquesta mitjanit caurà la tanca que separava Gibraltar de la línia de la Concepción i el penyal passarà a formar part de l'espai Schengen de lliure circulació.
25: Una mesura que beneficiarà els més de 15.000 treballadors transfronterers, així ho ha definit Salvador Molina, president de l'Associació de Treballadors Espanyols de Gibraltar, en declaracions a Ràdio Nacional.
0: Va caer el muro, no el muro de Berlín, pero el muro de las penas, el muro de la tragedia, el muro de ir a trabajar a otro sitio que no sea España, y después entre la entrada y la salida de Gibraltar, trabajar en vez de 8 horas, trabajar 16.
25: Un acord que es formalitza 10 anys després del Brexit i que signaran aquesta tarda Regne Unit i Comissió Europea amb la presència d'Espanya com a convidada.
8: Gràcies, això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
7: Ràdio 4.
9: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
10: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
12: Esta es la verdad. I no me la pienso callar.
17: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
18: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
27: Com sempre, salut i perdó.
28: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
29: La veritat per davant de tot.
30: Andy, i jo no penso dir la paraula.
31: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
32: M'he quedat esparverada.
26: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
33: Nena!
34: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
10: Metròpoli, amb Xavi Collado.
7: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: És mig quart de 12, ara mateix. Quin dimarts, Jordi Vila.
2: Sí, quin dimarts.
1: Són indomables, eh?
2: Sí, molt intens.
1: Sort que tenim el Jordi Bota, ara, que posarà ordre, un home assenyat, respectuós. Gràcies, Jordi.
3: Què tal, bon dia.
1: Què portes avui?
3: Doncs moltíssimes coses. Avui, com has vist, no hi ha ni introducció ni res, eh? Però sí que, en aquest cas, porto moltes coses.
1: El gra,
3: perquè,
1: no?
3: Pim-pam. Ben picat, ben directe.
1: Perfecte. Estil al matí de Ràdio 4.
3: Sí, i tant.
2: Sí, m'interessa molt perquè són paraules i expressions que es diuen per influència del castellà, però que no són genuïnes, del català, entre altres coses.
1: Ara han marxat els tertulians. A quina hora ho feu, això dels viatges? Que ens interessa molt, perquè són molts els que esperem a ultimíssima hora per triar una destinació. Acabem pagant molts calés, però es veu que encara es poden trobar viatges molt xulos a preus de ganga, Jordi.
2: I ens ho explicarà la Norma Lebrero, periodista, autora del blog elmonensespera.com, el nom d'aquest blog ja parla per si mateix, conegudíssima a Instagram amb el compte Normals. Doncs res, ens explicarà quines són les millors destinacions, els millors preus i trucs per fer bé la maleta.
1: Això serà d'aquí a pocs minuts al matí de Ràdio 4. Quins són els pobles de Catalunya on podem comprar les cases més barates ara mateix?
2: Atenció, perquè un municipi català s'ha colat entre els més barats de Espanya per comprar-hi un pis. Descobrirem quin és i compararem els preus del metre quadrat amb ciutats de Barcelona, on els preus estan pels núvols. En parlarem amb el nostre gran col·laborador economista, Gonzalo Bernardos.
1: I per què rius? No, fa gràcia, Gonzalo. Un altre intens.
2: M'has llegit la ment.
1: Però a la gent li agrada, tu. Xavi. A la gent li agrada,
2: Sí,
1: s'ha de dir,
2: sí,
1: també.
2: No, en sap.
1: En sap. No estàs d'acord amb tot amb ell, com amb ningú en aquesta vida, però només faltaria.
2: És veritat que de vegades té punts de
1: economista
2: màxima intensitat.
1: De prestigi. Però... Escolta, parlem també de varius i salut vascular aquest matí.
2: Sí, ho farem amb el cardiòleg Marvin Garcia, expert en cirurgia vascular i en angiologia. Descobrirem com afecta la calor la nostra circulació i buscarem solucions, per exemple, per desinflar les cames. Passejar per la platja és tan bo com diuen?
1: Ho sabrem d'aquí una estona.
2: Sí.
1: Quines ulleres protegeixen més i millor del sol? Atenció, perquè els experts alerten que és pitjor portar ulleres de sol no homologades que anar sense.
2: Doncs mira, això li preguntarem al Joaquim Grau, president del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya. Quines són les millors ulleres per protegir els nostres ulls del sol?
1: Doncs sí, senyor. Mm? I falta menys d'un mes perquè una part de Catalunya es quedi a les fosques. Això serà la tarda vespre del 12 d'agost amb aquest eclipsi solar.
2: Doncs en parlarem amb el Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec i doctor en astrofísica per la Universitat de Barcelona, per parlar d'aquest eclipsi del 12 d'agost. Descobrirem els llocs des d'on es veurà millor i sabem si podem veure'l també des de casa nostra.
1: Sí, senyor. Doncs sí, home, sí. D'aquí una estona ho sabrem com ens hem de preparar de cara a aquest eclipsi.
2: Xavi, per
1: cert... Perquè el proper trigarà més de 150 anys, en arribar.
2: Sobre aquest tema, Xavi, es veu que hi ha alguns hotels de les Balears que demanen fins a 22.000 euros per passar-hi la nit de l'eclipsi.
1: De veritat, 22.000 euros.
2: És fora, això.
1: Per una nit.
2: Sí,
1: qui ho paga, això? Jordi Bota, saps qui vindrà?
3: Em sembla que sí.
1: Qui?
3: Sorpresa. Lo Pau de Pons.
1: Sí, senyor.

0: Com ens agrada, lo Pau?
1: I tant, i tant, i tant.
0: Ho animarem, això, ens ho passarem bé.
2: Va, bueno, va,
1: la festa a la Xenola.
0: Aquí al matí de Ràdio 4, Marta Inglés, Jaume Tudela i Aro Serén. Al control de so falten 3 minuts per un quart de 12.

0: Jordi Bota, va, ens centrem en paraules o expressions que es diuen per influència del castellà, però que no són genuïnes del català i que són totalment inadequades.
1: Inadequades, incorrectes, i mireu, hem fet tertúlia amb una família i això és el que ens deien.
2: Sí. Sí.
3: Sí.
4: Sí?
5: No.
3: No.
4: No, què és?
3: Per descomptat.
4: Per descomptat.
2: Ah, és veritat.
4: Molt bé, i quan una persona diuen que se'n va per les branques, irse por las ramas, en castellà, en català, és així també o no?
3: Sí.
4: Sí?
3: No.
5: No?
4: No.
2: No.
4: No. Què seria, va?
3: Enrotllar-se.
4: No. Enrotllar-se, no?
3: No, no.
2: Trencar-se
3: per les... Trencar-se per les... Sí, anar-se per les...
4: No, no, no, no té res a veure. No. És bàsicament fugir d'estudi.
3: Ah! Vale.
4: Sí, aquesta la sabeu. Sí, aquesta sí. Sí. No la sembla gens, aquesta.
5: No.
4: I allò de... Sí, deixar-se de rodeus...
3: No.
4: De rodeos?
3: No. Deixar-se de romansos.
4: Molt bé, sí. Deixar-se de romansos. Perfecte. I una persona es pot dir que s'ha patejat tot Catalunya?
3: No.
4: S'ha patejat tot Catalunya?
5: No. Patejant, no.
4: No, patejat, què seria? Perquè, clar, patejat seria de pates.
3: S'ha
4: no.
3: visitat. No.
6: Caminat.
3: No. S'ha...
6: Recorregut.
3: No.
4: Molt bé.
3: Sí?
4: Ha recorregut, ha voltat.
3: Ha voltat.
1: Val dir que enrotllar és d'una forma de rotlla i, per tant, no hauríem de fer servir aquesta excepció. I també hem de dir, doncs, això, no?, que molta gent diu per suposat i poca gent per descomptat. Mm. Tenim encara més castellanismes i, en aquest cas, uns nens que també han sentit molt la paraula liar.
4: Vosaltres heu sentit l'expressió d'una persona que l'ha liat o que l'ha liada?
2: Sí.
4: Sí?
2: Sí.
4: Ho dieu?
2: Sí.
4: Ho dieu?
2: Sí.
4: Sí? Sabeu que està mal dit?
2: Sí. Fer-la grossa.
1: Doncs fer-la grossa, eh?
7: Està molt bé aquesta, fer-la grossa. Fer-la grossa, eh? Sí. Sí. Jo abans m'agrada molt la fugir d'estudi, eh?
1: Sí, està aquesta molt és molt catalana, molt genuïna, i l'hauríem de recuperar, molt nostrada. Mm-hmm. Altres expressions que serien inadequades, per exemple, muntar un pollastre o fer venir salivera, que és la correcta en aquest cas, passar les canutes també seria malament, estaria malament, tot i que aquesta passar les canutes es diu molt al País Valencià i allà sí que és acceptada.
4: Ah. Quan el van acomiadar, les va passar canutes.
5: Les va passar putes.
4: Putes, putes, sí, sí, putes. Putes, molt bé. O magres, molt bé.
3: Jo anava a dir magres.
4: Magres, eh? Putes és molt més col·loquial, no?
3: Sí, però és ben dit.
4: Sí, però molt col·loquial i, clar, i amb un registre molt informal, sí. Fer-se la boca aigua.
6: Salivar.
4: Molt bé.
3: Sí, molt bé.
4: Sí, sí. Salivar, fer venir salivera.
3: Sí,
4: perfecte.
3: Sí, sí.
4: I muntar un pollastre?
6: Liar-la.
3: No, muntar...
4: Liar-la no.
3: No.
5: Hòstia.
6: Muntar un pollastre és...
3: Ai.
6: Crear problemes.
5: No.
4: Armar un sideral. Armar-la grossa. Armar un sagramental. Fer una escena.
3: Sí.
4: Molt bé. I menjar-se un marrón?
3: Menjar-se un marrón és com... que no te toca el i te l'has carregat.
4: Molt bé. Carregar el mort.
3: Carregar-se
5: el mort.
3: El mea culpa.
5: Carregar-se el mort.
4: Carregar-se el mort, carregar el mort. Sí. I ficar-se en un jardí? És un calc, del castellà, ja aviso. O sigui, que està malament.
3: Malament.
6: Complicar-se.
3: Endissar-se?
4: No.
6: Complicar-se?
3: No.
4: Ficar-se en un embolic.
1: I a vegades hi ha gent que el que fa és buscar brega, és a dir, buscar merder, polèmica amb algú, no? A vegades amb les tertúlies passa, no? Que
0: sí.
1: Una amb l'altra es punxa, no?
0: I, avui, per
1: i l'altra salta i tot plegat.
7: Sí, avui la tertúlia ha estat un sideral, eh? S'ha armat un sideral de...
0: Sí, no? Això és la calor, la gent senyala...
1: Sí, i això senyala, perquè fa falta ara per les vacances o vacacions, que també és correcte, vacacions.
7: És correcte, vacacions.
1: Vacacions és correcte.
0: No fotis.
1: Sí, si busqueu el diccionari... Mira, us dono un recurs perquè tothom el tingui.
0: La gent gran del poble encara ho diu, això de vacacions,
1: sí, sí, sí.
0: Però no sabia que fos correcte.
1: És que, de fet, vacacions diuen que era més antiga aquesta paraula que vacances. Abans, al segle anterior, molta gent deia vacacions.
0: Oh, sí.
1: Sí.
0: Ah, sí, això sí, home, però no sabia que era correcte, que estava acceptat.
1: Sí. Si busqueu, per exemple, l'Optimot, allà surt, però no és l'opció preferent. L'opció preferent és vacances, però les dues hi són, tant vacacions com vacances. Evidentment que vacances és la forma preferent, ho hem de dir-ho així, la preferent, i també és la forma més estesa en el domini lingüístic català.
0: Sí, entre la gent jove, la gent gran que n'hi ha que diuen...
1: Vacacions.
0: Que no fas bones vacacions, nen.
1: Sí.
0: Sí o no?
1: De fet, hi ha un bon amic del programa, també, la Milica, també, l'altre dia m'ho deia. Dic, ostres, bones vacacions, Jordi, bones vacacions. Dic, ho puc dir-ho per antena, també? Dic, sí, endavant. Dic, doncs, mira, també el saludem.
0: Doncs au, perfecte, una altra cosa que m'ha après, tu.
7: I tant, i tant.
0: Doncs morirem.
1: No.
0: Diu que el dia que deixem d'aprendre...
1: Sí, és veritat.
0: Et mors.
1: Sí, sempre...
0: Diu, tant se val si tens 100 anys com si en tens 15.
1: Sí. Per exemple, catxar, ho vam aprendre també aquí, com ho has comentat tu, sí. El tema de fer relacions sexuals, però... Sí. Però catxar també té més excepcions, té més significats, a banda d'això. Sí, mira, vaig estar buscant i, per exemple, al Camp de Tarragona, catxar vol dir estrènyer la mà en senyal d'amistat o cortesia. A l'Empordà vol dir amagar, per exemple.
0: Doncs aquest que no vagi a Lleida, el del Camp de Tarragona, i digui, catxa'm.
1: Sí, perquè... sí, llavors faran una cosa en lloc de l'altra i llavors sí que la faran grossa, eh? Després sí que... O l'acusaran d'alguna cosa que no va ser.
0: Perills, té perills, això, del català.
7: En castellà tenim aquesta de catxear.
1: Sí,
7: no? Catxeament,
1: sí,
7: no?
1: que l'escorcollen, les fan el registre i tot plegat.
7: Sí.
1: I en algarès, que també és un altre dialecte del català, l'algarès vol dir expulsar. O sigui, catxar vol dir que et fan fora d'un lloc.
0: Ah, sí?
1: Sí. De fet, això, el diccionari de català, valencià, balear, de Borja Moll, i surten aquestes excepcions. Yeah. Per això ara les comento, perquè mira, yeah. Vull dir, sempre aprenem coses noves.
0: Molt bé, perfecte. Què més?
1: Més coses. A l'estiu, la quitxalla que aprèn a nedar es posa braçals, i no manguitos. Vaig fer enquestes i la majoria de gent, tothom deia manguitos, manguets, no. Són braçals. Ens estirem en una hamaca, no en una tombona, o en una gandula, també, la gandula. En aquest cas, la hamaca, en aquest cas, seria estirada amb cordes, per exemple, amb un arbre, sí. Amb estaques, per exemple. I llavors, també hem de dir sènia o sínia en lloc de nòria, fent partides de futbolí, i no de futbolín, que la gent parla i diu futbolín, també. I també, per resguardar-nos del sol, hem de dir parasol i no sombrilla, com encara hi ha molta gent que diu.
4: I llavors, quan aneu a la platja, per resguardar-vos del sol, què hi poseu?
2: Crema solar.
8: Un parasol.
4: Parasol, molt bé. Parasol, crema. El parasol, heu sentit algun català que digués sombrilla algun cop?
2: Sí, jo parlo.
1: Doncs aquesta noia ha reconegut que ella a vegades també ho diu. També una expressió castellana que a vegades sentim en català és agafar el tranquillo.
4: Mm-hmm. I agafar el tranquillo, què diries que és?
9: Doncs millorar fent una cosa que al principi potser li costava una mica més.
4: I liar-la parda, això ho dieu també? Els joves?
9: Fer-la grossa, no?
4: Molt bé.
1: I hi ha joves que no utilitzen el bro de l'anglès actual, del brother, per referir-se al col·lega, sinó que fan servir un altre recurs.
9: El bro? Bueno, company. Jo dic molt company. Quan he de saludar algú, li dic company o guapo, una cosa així. Com estàs, guapo? Com estàs, company?
7: Ep, company.
1: Ei, company. Sí, aquesta està molt bé. Molt bé. I ara, si us sembla, deixem...
7: Quan algú li dius company, veure, això... és molt fratern, no?
0: Jo no t'ho puc, sí. No puc preguntar, això, perquè això m'ho sé. Soc de poble, home. Diu, ara representa que jo he de dir, Jordi Bota, hem de dir vindrà el dilluns o dilluns? Home, article fora.
1: Oh, article
0: fora. Una ràbia, això, com posa... Vindrà dilluns?
1: Sí.
0: Vindrà... Ara arriba Nadal?
1: Sí.
0: No el Nadal.
1: Sí.
0: Els Nadals.
1: Els Nadals encara que
0: els Nadals em rebenta.
1: Sí.
0: Això ja em fot malalt.
7: Sí, hi ha molta gent que ho diu,
0: però,
7: això.
0: Però Nadals, dilluns, dilluns. Sí. Encara hi ha gent que diu el dilluns, vindrà el dilluns, vindrà el dimecres...
1: Molta més de la que pensem. Sí.
0: Ah, sí?
1: Sí. I, de fet, hi ha un article a l'Optimot que parla d'aquest tema precisament per això, perquè s'ha de recordar aquest tema, no? Que quan ens referim a una data molt propera, sempre ha de ser sense aquest article definit. Per exemple, no puc dir vindré el dijous a prendre una cervesa, sinó que vindré dijous a prendre una cervesa. I, atenció, perquè si diem el dilluns anem al cine... vol dir que cada dilluns anem al cinema, d'acord? Seria això. Mm-hmm. I l'altra cosa important és que som dimarts o és dimarts. Podem dir-ho en primera persona del plural o en tercera persona del singular. I si us sembla, hi posem una miqueta de musiqueta per animar una miqueta
7: sí,
1: més,
7: està bé, sí,
1: entre cometes, el cotarro.

0: Són apunts de música i de literatura amb la cançó Xavier, el tècnic de so de la Ludwig Band, que ho està petant. És aquest el tècnic de so i on hi ha també una conversa entre ells.
1: Per què has triat aquesta música?
0: Doncs mira, Xavier, sí. B vol dir que hi ha una rima consonant. Vol dir que a partir de l'última síl·laba tònica tots els sons coincideixen, els sons vocàlics i consonàntics, d'acord? Per tant, seria rima consonant. De fet, aquesta va ser una de les preguntes de l'examen de selectivitat de la literatura, de la part de literatura de l'examen de llengua que hi va haver-hi el passat mes de juny. Per tant, per exemple, fixeu-vos que parla de torrut, parla de collonut, parla de minut, per tant, és una rima consonant. A més, és una cançó molt i molt divertida, on també hi ha, això, interpel·lacions com hòstia, frases com, per exemple, aquesta, la farem bona, que abans hem comentat, la farem grossa o la farem bona, són sinònimes, i també fa referència, per exemple, a un personatge mitològic, com el rei Mides, que és famós per la mitologia grega, perquè tot el que tocava doncs ho convertia en or, no?, en aquest sentit. I mamarratxos, atenció, que rima amb borratxos. Per tant, és una cançó molt, molt festiva, molt divertida i que té molta, això, que molta simpatia, no?, que enganxa, que atrapa.
1: Sí, sí, la paraula que està mamarratxo dona joc, eh? Dona joc.
0: Sí, tant, i tant, i tant. I més ara a l'estiu, no?, que la gent també surt, va de festa, se'n va de concerts, no?
2: Bé, escolta, deixa'm anar un segon al Servei Català de Trànsit, perquè fa una estona hi ha hagut una sortida de via a la 2, al seu pas per Targa, la capital de l'Urgell, ha tallat un carril, això ha provocat llargues cues. Em sembla que està reobert i solucionat això, però pels que ens escolteu des de les carreteres i autopistes catalanes, volem fer la fotografia de com estan les coses ara mateix. Mireia, com estàs? Bon dia. Mireia Camats.
3: Hola, bon dia. Doncs sí, la situació ja s'ha normalitzat a l'autovia 2 a Tàrrega, una furgoneta ha volcat en sentit Lleida. La via està tallada en sentit Lleida, s'han fet desviaments, però ja s'ha normalitzat. En canvi, a la C63 es dona pas alternatiu a Lloret de Mar per un accident. Això provoca retencions de 5 quilòmetres. A l'AP7 hi ha intensitat, a Barberà del Vallès en sentit sud. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona. A l'AP2 hi ha dos carrils tallats a Barberà de la Conca en sentit Barcelona per tasques de reparació de danys d'un accident d'ahir. Hi ha intensitat en aquest tram. A la Ronda del de Barcelona, a la B20, hi ha retencions de Collserola a Horta en sentit Besòs i a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Moltíssimes gràcies, Mireia Camats, des del Servei Català de Trànsit. Molt amable, que vagi bé. Una abraçada, bon dia.
3: Adéu-siau.
2: 5 minuts. Bon dia.

0: treballem els caps de setmana. I llavors tenim més temps, doncs, entre setmana per viatjar, per moure'ns.
1: No està malament, això, eh?
0: Sí.
1: Ara més d'un deu dir, mira, també podria fer jo això.
0: És una filosofia.
2: Jo el que em pregunto és com tu fas amb els peques, perquè, clar, tu pots treballar el cap de setmana, però els fills van a l'escola.
0: Exacte, sí, i el cap de setmana, doncs, estan amb els avis.
1: Com i quan comença aquesta aventura, Norma?
0: Vaja, nosaltres sempre hem viatjat. El que passa és que amb la irrupció de les xarxes socials i el naixement del nostre fill, del nostre primer fill, en Blai, que ara ha fet 10 anys, allò que comences a... és un projecte que neix també amb la maternitat, jo sempre ho dic, perquè comences a buscar informació que no trobes, no?, de viatges amb nens. I llavors el que vam decidir, doncs, va ser crear-la, aquesta informació. Trucs, consells, destinacions...
1: Quants viatges feu a l'any? Perquè veient Instagram sembla que sigueu sempre fora.
0: Sí, però no són tants. El que passa és que nosaltres normalment en fem un parell de grans a l'estiu, ara a finals de juny i després a finals d'agost, i llavors durant l'any, doncs, fem petites escapades. Sí.
1: D'acord. Què ha estat el millor i el pitjor del viatge a Canadà?
0: El millor, jo crec que descobrir com els canadencs tenen una concepció de passar el temps a la naturalesa tan diferent a la nostra. És a dir,
1: explica'ns.
0: Nosaltres, per exemple, hem llogat una autocaravana i hem fet una ruta per les muntanyes rocalloses amb autocaravana. Doncs allà no tenen un concepte de càmping. Allà, quan van de càmping, no van amb els nostres càmpings, amb activitats, amb piscina, amb la parceleta, amb el seu forn, la seva botiga i el seu supermercat. Allà tenen un concepte d'acampada... molt salvatge, molt natural, no? Llavors, allà els campgrounds, de fet no són càmpics, són campgrounds, són àrees d'acampada on tu tens el teu trosset, ho has reservat per internet, ho has pagat, però tens el teu trosset, la teva taula amb la seva cadira de fusta i la seva barbacoa. I el veí està lluny, i és dins el bosc, que és un concepte molt diferent. Estan molt preparats per l'acampada. Ell sortia d'acampada, és com un gran plaer, no? I llavors estan molt en contacte amb això, dins del bosc. Molt xulo.
2: És a dir, mantens, no?, l'essència d'estar al mig de la natura.
0: Exacte.
2: Que a vegades en un càmping ni tan sols te n'adones que ets al mig del bosc.
0: I això que a Canadà, en aquesta zona, per exemple, hi ha el perill dels ossos, no? Llavors tenen unes mesures molt estrictes, per exemple, amb el menjar, que no el pots deixar mai a fora. Tenen unes guixetes especials per a la gent que fa acampada amb tenda, no? Que són molt, molt valents, sí. Perquè hi ha molts atacs d'ossos que entren a les tendes, perquè tampoc pots deixar, per exemple, cosmètica ni res que faci olor que pugui atraure els animals.
2: Heu tingut algun ensurt o què?
0: No, nosaltres no. N'hem vist, d'ossos molts, des de la carretera, i no ens n'hem trobat cap dins el bosc, que és una cosa que preocupava molt a la gent, no. Però és veritat que és molt fàcil veure'ls. I és clar, és el gran atractiu d'aquest viatge, no? Que no saps quan te'ls trobaràs ni com.
2: I tant.
0: I que fa que el dia sigui molt emocionant.
2: I què ha estat el pitjor d'aquest viatge? Si hi ha alguna cosa que diguis, això no m'ha agradat.
0: El menjar.
2: Sí.
1: Bueno, és que aquí mengem també, eh? A mi sí. Em passa, no puc sortir.
0: A veure, la carn de vedella d'allà és molt bona,
2: sí.
0: Però tenen poca varietat. A vegades als restaurants i no surts de l'hamburguesa, de la pizza, de la pasta i el bistec, eh? Però vaja... Sí.
2: Va, què us sembla si anem amb una mica el que estàs per a tothom, que són consells per viatjar més, millor i bé de preu?
0: Això costa molt i jo entenc... Clar, jo et diria, el primer per estalviar diners a l'hora de viatjar és tenir molta flexibilitat, tant per triar la destinació com per triar les dates.
2: És a dir, és d'anar amb la ment oberta.
0: Sí. Perquè si no, si busques un... Vull anar a Mallorca a la primera setmana d'agost, és el que hi ha, i no hi ha miracles.
2: Per tant, si jo ara no tinc reservat res per aquestes vacances, què em recomanes? Què hauria de fer ara mateix per veure quines opcions tinc?
0: Mirar un buscador de vols, que trobis un vol que s'ajusti al preu que estàs disposat a pagar, que sigui un país que sàpigues que, ostres, doncs, pues, està tot bé de preu. Per exemple, a Europa, pues, Polònia, tota la zona d'Europa de l'Est, Bòsnia, Sèrbia, Montenegro, fins i tot. Els països bàltics també és molt... els preus són raonables. clar, tu pots trobar un bitllet de 20 euros i anar-te'n a Londres

0: barats, però a Londres l'allotjament, per exemple, és caríssim, no? Llavors has de valorar tot això, no? Tenint en compte doncs, els preus dels vols, però també totes les despeses que hi hauràs allà.
1: Sí, surt millor, per exemple, de preu econòmicament en el mateix moment fer la reserva del vol més l'allotjament? O és millor fer-ho per separat? És a dir, primer agafem pel vol i després ho hem de mirar-ho tot, vaja.
0: Jo no ho faig mai junt, perquè normalment els vols els compro amb molta antelació, molta, són 6 mesos, normalment, i rarament els comprem a última hora. Normalment són els viatges els planifiquem amb bastant temps, i llavors l'allotjament sí que em deixo una mica de temps primer per planificar exactament què voldrem fer, i llavors quan ho tinc busco els allotjaments. Però clar, això, si vas a última hora, segurament...
1: Clar, és això, última hora, sí.
2: Gonzalo Bernardos.
3: Com estàs? El terror. Xavi Freixas.
2: Com riure la Córdoba. Nen!
0: Estem parlant de diners.
2: Aquest matí hem tingut una tertúlia més intensa que quan hi ets tu.
3: Això està molt bé, són les que t'agraden a tu.
2: No,
4: per una vegada no t'ha tocat el rebre, Gonzalo.
2: Tant no, Jordi Barbeta, Sergio Fidalgo...
3: Un dia...
2: l'alcalde, el teu amic, de Sant Pere Torelló.
3: Déu-n'hi-do,
2: Jordi Fàbrega i Alejandro López Fonta.
3: El López Fonta no genera problemes.
2: No, els problemes, el Barbeta i el Sergio, sobretot. I una miqueta l'alcalde, també.
3: Això ja m'ho imaginava.
2: Més intens, com
3: ja
2: m'ho
3: imaginava.
2: Ai, senyor.
3: López Fonta és tranquil·litat total.
2: Ai, senyor. Cosa que tu no ets.
3: A veure, escolta...
2: Avui sí, home, amb el Jordi Bota i amb la Norma Lebrero t'has de portar bé, Gonzalo.
3: El que estan parlant és interessantíssim, perquè agafar i aconseguir viatges bons i barats és un art.
2: A veure,
3: i
2: jo
3: no
2: encara no sé on t'aniré. Jo, d'entrada, gaudeixo molt a Catalunya, perquè fantàstic. Tenim el millor país del món.
0: Sí,
2: Calella de Palafrugell, el meu poble, i anar fent. Però si vull fer alguna escapada...
3: El seu poble és Os de Balaguer.
2: Sí, si vull fer alguna...
0: Cardedeu.
2: Alguna escapada així que econòmicament no suposi un daltabaix...
0: Mira, nosaltres...
2: Què puc trobar a aquestes alçades? Em diràs, ja va estar, nen.
0: A l'agost de l'any passat ens en vam anar a Bòsnia.
2: I no estava previst, això?
0: No, ho vam... És que nosaltres tenim un amor molt especial amb Sarajevo i llavors a l'abril... març o així, Ryanair va anunciar un vol directe des de Girona, i llavors vam comprar els bitllets. Però és un país molt econòmic, és culturalment i històricament, òbviament, per raons òbvies, és apassionant, i no és car. I vam estar dormint per 50 euros una família 4 en un apartament a Jaorina, que és una pista d'esquí que hi ha al costat de Sarajevo. Vull dir, és viable, i és viable anar-te'n a Europa.
3: És baratíssim. Jo me'n recordo que vaig anar a Croàcia i vaig fer una excursió a Mostar. En primer lloc...
0: I Mostar és una zona turística, vull dir que segurament encara era més car que Sarajevo.
3: Però, en primer lloc, el nivell de vida dels... Ja fa temps, el nivell de vida era baix, però clar, allò era pràcticament menys de la meitat del que costava a Croàcia.
0: Pots menjar per 7 euros, una família... Sí, és... I a més és que té un component històric, bueno, doncs, que som periodistes, ens apassiona.
3: Ara fixa't, és antic el Xavi, Si el Xavi, en lloc de tenir molts anys, tingués 30, quan diu...
2: Què dius? Què dius ara?
4: Sí. Ja ha rebut, Xavi. Tu espera, aviam com acabarà això.
2: El més vell de la classe i de llarg ets tu.
3: Però amb mentalitat jove.
2: Sí, home, sí.
3: A on viatgen els joves? Els joves, anar per Catalunya, això pràcticament és un trajecte d'autobús. Anar per Europa és una excursió. Ara, viatjar, ara està en la ona. Viatjar és Àsia. És Amèrica Llatina, Oceania. Això és viatjar. Donar voltes per Catalunya...
2: Has vingut amb pantalons llargs o curts avui? Avui llargs.
4: Però s'ha de ser una mica aventurer, perquè realment no, és el que deia la Norma, que ella, per exemple, no agafa el típic pack de vol més hotel, tal, sinó que t'has de buscar tu la vida, has de saber ben bé on ho busques. A mi alguna vegada m'havien comentat que fins i tot les ofertes són diferents si ho agafes des del mòbil o des de l'ordinador.
0: Sí. I si l'agafes des de Barcelona, que si l'agafes des de Sant Climent de Llobregat, que de vegades miro... El preu varia.
2: Escolta, digue'm més, recomana'ns més coses, allò de dir, no us podeu morir sense anar aquí. I per això.
0: Com a països?
2: Sí, on vulguis, no sé, el que t'agradi, el que t'hagi agradat
0: Europa,
2: més.
0: Europa, que recomanis. Sempre, Islàndia, no sé si hi heu anat, però és la cosa més bèstia, natural.
4: Però és caríssim, oi, Islàndia? Això és un dels meus somnis i ho tinc allà perquè...
3: Tens una ajuda molt important, que tens vol directe. Sí. És Vueling, i el vol de Vueling sol estar bé de preu per la distància que és.
0: Sí. I el problema és que són vols que són molt de matinada, o sigui, sempre arribes a les 4 de la matinada, però bé, és un hàndicap. Jo sempre dic el mateix, el que està molt bé, a Islàndia és un país car, però el vol no és car, l'allotjament és car, però allà, una vegada allà, la natura, o sigui, és que no s'ha pagat res. Si no vols fer activitats anar a veure les cascades, anar a veure les platges, anar a veure... Tot això és gratuït, al final.
3: Però compta amb les reserves, perquè si tu vols reservar, per exemple, a l'abril per anar a Islàndia a l'agost, no oblida't. Ja, normalment la gent fa tota la volta, val? No oblida't, perquè els llocs més allunyats de la capital no n'hi ha oferta. I l'oferta que n'hi ha, si és un hotel,
4: és caríssima.
3: El... caríssima.
2: No? Norma, que sàpigues, Jordi Bota, que el Gonzalo no es mou de Salou. No es belluga de Salou.
3: Jo he estat a Islàndia, per això parlo.
2: Sí, sí, però normalment no viatja perquè li fa por l'avió, com a mi. L'altre dia, Gonzalo...
3: Sí, que no viatjo en avió, mare meva.
2: Sí, si ja, però no
3: si
2: et fa gràcia.
3: No em fa gràcia, però viatjo.
2: Jo vaig anar-hi cada setmana en avió d'aquí a Madrid. 3 anys.
3: Mare meva.
2: No m'ha agradat mai. I l'altre dia vaig pensar en tu, quan vaig llegir la notícia del que va passar, que va esclatar la finestra d'un avió en ple vol de Grècia a Alemanya, i que els passatgers van salvar la vida d'un home, diu, la meitat del seu cos, diu, va acabar fora de l'avió.
0: L'havien xuclat.
2: Jo això sempre, una vegada hi havia un porro amb una finestra tornant de Madrid. Home, això ha sortit a tots els diaris, ràdios i teles.
3: La gent va de vacances, va en avió, tu li vols
2: aterroritzar. Mira, no ho havia dit fins avui, però aprofitant la vinentesa que hi ets tu, vaig pensar en tu.
3: Sí, clar.
1: Però, de fet, hi ha més accidents amb cotxe, no?, que no pas amb avió.
2: Sí, sí, està demostradíssim, però és un tema de coco.
3: Anant en cotxe a l'aeroport que en avió.
1: Sí, per això.
2: I tant.
1: No. Doncs jo, Gonzalo, et veia també, com que parlaves abans d'Oceania, d'Àsia i tot plegat, amb aquesta mentalitat jove, veia també que voltaves per allà. No sé per què, m'ha vingut al cap.
3: Jo la primera vegada que aniré a Àsia és aquest estiu, si no passa res, que aniré al Japó. Uh-huh. Però, ja dic...
2: Quantes hores de vol són d'aquí al Japó?
3: 13. 13, l'últim vol.
2: 13 hores patint.
0: Però mines a fer un de 4, no?
4: Perquè espera, que la Norma no hi haurà tot controlat, això, no? Explica'ns.
0: No, normalment fas escala, no?
3: Sí, per això l'últim vol em sembla que són 13. Si compto el d'anar a Frankfurt...
0: I és dels que te l'has jugat i has fet escala a Doha, a Dubai...
3: No, no me la jugo.
2: Bé, des del control, els companys del control de Som diuen deixa't estar de viatges i que ens digui en què invertirà el Gonzalo, que farem el mateix que faci ell.
3: Invertir? Mira, el... Continua estant molt bé...
2: És com un boletaire, no ho diuen mai.
3: No
2: diuen mai.
3: Escolta,
2: la veritat.
3: Invertir en el
2: mercat... Es va equivocar perquè es va vendre les accions i mira, l'Ibex al final, rècord històric.
3: Espera.
2: Oh, sí, clar, espera. Tard o d'hora caurà
3: Escolta,
2: això.
3: Escolta, que no tinc una bola de vidre, eh?
2: Va,
3: però,
2: digues.
3: Espera. No, continua estant molt bé invertir en el mercat immobiliari, però de cap de les maneres invertir en les millors zones. Hi ha que buscar oportunitats. Per exemple, a Catalunya, perquè per tenir una bona rendibilitat per lloguer, Martorell és l'única ciutat important que no té control de preus. Per exemple, si us agrada una ciutat gran, Saragossa. Tu què dius les meves inversions? Jo a Saragossa vaig comprar un habitatges el 2024 nous, que encara no me les han donat, i ha pujat el 50%. Per exemple, Ciutat Real, per exemple, Segovia, vull dir, llocs en què realment no hi ha molt habitatge de l'estanding, però hi ha moltes oportunitats.
1: Ara que parlaves de Saragossa, a Terol, per exemple, també hi ha, diguéssim, l'habitatge és molt barat, molt assequible.
3: Sí, però el que passa és que és una població petita amb molt poques possibilitats de créixer. I si no té possibilitats de créixer, el tens malament. Perquè el que se suposa que en els pròxims anys serà fàcil fer habitatge per part de l'administració pública i te pot generar una competència que pot ser que faci que els preus no te pugin al que pujaran en altres llocs.
4: Clar, és que avui el Gonzalo ha vingut per parlar-nos dels municipis on el preu del metre quadrat és més econòmic. I d'aquí que el Xavi hagi tirat cap a les inversions del Gonzalo i hagi deixat...
2: M'ho demanen des del control, això, eh? M'han dit, deixa't estar de viatges, que ens diguin que invertirà.
3: Jo, no, el que no recomano de cap de les maneres és invertir a borsa en aquests moments. A mi, primer, tens un senyor que no saps el que farà, que és Donald Trump.
2: Mira, ara mateix l'IBEX 35, a aquesta hora, quan falten 4 minuts per 3 quarts de 12, cau un 0,92%. Està als 19.157 punts.
3: Per mi, preus que no els mantindrà si realment esclata la bombolla de la intel·ligència artificial. Ja que hi ha una bombolla, que el tinc claríssim. És les mateixes característiques que en la història va haver la bombolla dels ferrocarrils, de l'energia elèctrica, de la biotecnologia i fins i tot d'internet a finals del segle XX. Per tant, que això serà un tema que ens afectarà i molt positivament pràcticament a tots, sí, però que els preus que s'estan pagant per les empreses que generen a intel·ligència artificial i també per les subministradores de semiconductors són excessius, ho tinc claríssim.
2: Bé, i mira, el que va pujant és el preu del barril de Brent, eh? Ara mateix està a $86.7. Ara mateix, clar, tot això entenc després que Estats Units i l'Iran hagin tornat a la guerra oberta després d'una setmana d'enfrontaments a Hormuz.
3: Sí, però quan es va obrir a l'estret d'Hormuz va baixar a $70. Això significa mateixos preus que abans de la guerra. Per tant, el que passa és que el preu del petroli, no, excepte si la guerra es prolonga molt i l'estret d'Hormuz queda tancat, no ens han de preocupar excessivament, perquè s'ha demostrat que hi ha una capacitat d'incrementar l'oferta important. La va incrementar molt Noruega, la va incrementar molt Nigèria, la va incrementar molt Estats Units, perquè amb el fracking té una capacitat suplementària de produir molt important.
2: Bé, escolta'm, pobles i ciutats de Catalunya on puguem trobar els lloguers més barats o també si ens plantegem comprar un pis o una casa. Aquest matí li he preguntat, li he demanat a l'alcalde de Sant Pere de Torelló, diu, mira, allà un lloguer de mitjana et surt per 500 euros, que lògicament això no ho trobes a l'àrea metropolitana de Barcelona. I si et planteges comprar una casa d'aquestes enganxades, cap a entre 180.000 i 200.000 euros, m'ha dit, a Sant Pere de Torelló, a la comarca d'Osona.
3: Mira, Lleida, val? Es farà, d'aquí a molt poc, ja està començant, la promoció de més luxe de tota la història de la província de Lleida. Saps on és el lloc?
2: A on?
3: Borges Blanques.
2: A les Borges Blanques, a la capital de les Garrigues.
3: A les Borges Blanques. Són 62 pisos que tenen coworking, co-living, tenen gimnàs...
2: Fa calor allà, i a l'hivern hi ha boira.
3: Bueno, però com a la major part de Lleida. I a la vegada tenen una zona comuna que fins i tot té bosc, piscina, jocs infantils, de tot. Això és una promoció que va quedar aturada i que era del 2006, que no es fa en pla dur.
2: I això quan serà això?
3: Ja ha sortit al mercat. Però el que passa...
2: I de quins preus estaríem parlant i quin tipus d'habitatge és això?
3: Estem parlant de 4 habitacions, 110 metres quadrats, 220.000 euros. Ah. I si són dos habitacions, estaríem parlant 130-140. Això, però, fixa't, és un mercat totalment diferent al que s'ha venut en la zona. En la zona s'ha venut només el que són a preus molt baixos, derivat d'allò de restes que li van quedar als bancs i que comercialitzaven els agents immobiliaris. Però aquí hi ha hagut una promotora que, d'alguna manera, vol aprofitar el que s'havia fet per fer la millor promoció de la història de Lleida.
2: Les Borges Blanques, què més?
3: Per exemple, ens anem a l'àrea metropolitana de Barcelona, un lloc que està força bé és la Llagosta. Per què està bé la Llagosta? Perquè està relativament a prop de Barcelona i el problema que té és que és una població que històricament té una renta per càpita baixa, però en canvi té tots els serveis. Si la compares, per exemple, amb la que està més pròxima, que és Mollet, la diferència és un 30%. I si tu no t'importa, si teletreballes i no t'importa on viure de Catalunya, sens dubte el Baix Ebre, Tortosa, Amposta, Sant Carles de la Ràpita... Sant Carles de la Ràpita encara té una vessant turística que encareix una mica els preus. Ulldecona està tiradíssim, ja no t'explico, Sant Jaume d'Enveja i Deltebre. Allà van fer molta obra nova que no va acabar-se en 2006-2007 i té preus absolutament d'enderroc.
2: Carai, tu... De quins preus estaríem parlant?
3: estarien per... Mira, un pis de segona mà de 100 metres quadrats a Ulldecona, pots trobar perfectament 110, 120, 130.000 euros.
2: Ja veig que he de tirar cap a Ponent o cap al sud, cap a les Terres de l'Ebre, però a mi m'agrada la Costa Brava.
3: Està caríssim. Està caríssim. Està caríssim, entre altres coses, perquè el primer, no hi ha la mateixa oferta que la Costa Daurada, hi ha menys oferta. Segon lloc, és el lloc preferit pels burguesos de Barcelona, perquè no és el mateix... No vesteix el mateix tenir una propietat a la Costa Brava que a la Costa Daurada. Encara hi ha classes. Tercer, als francesos els encanta. I tot això fa de que la Costa Brava sigui molt, però que molt cara. Ja.
2: Tu no hi vas gaire, a la Costa Brava. No? Ets molt de Salou.
3: Sí. A mi m'agraden les platges grans... i m'agraden llocs que tinguin moltíssims serveis. I pensar que Tarragona, Salou, Cambrils... La rodalia de Tarragona són més de 500.000 habitants i això significa que tens molts, molts serveis i a la vegada molt bones combinacions de transport.
4: Xavi, mira,
3: Ja ho sabia que vindria lo Pau de Pont.
2: T'agrada?
3: Ui, tant, moltíssim.
2: Ja que sí.
3: Em cau molt bé.
2: Què diu l'Opau? Com estàs, nen? A on vas amb una camisa negra si et fotràs de calor, tio?
5: Sembla un gitano d'aquells que
2: no,
5: toquen la guitarra.
2: No, gitano i sí, perquè ja té així.
5: Nen de color negre?
2: Jo també. Diu, té raó la Marta Inglés.
4: No sé, si que et queixes, si tu també...
5: Ara sí, ja estic aposentat.
2: Estic més sonat del que em pensava.
5: Ara us escoltava.
2: El critico perquè va de color negre i jo vaig de color negre, també.
5: Es veu que s'ha d'invertir a Martorell i a Saragossa.
3: No, tu que ets de Lleida. A Borges.
2: A les Borges Blanques.
3: A les Borges Blanques, que és la promoció més luxosa.
2: Hi ha un Dacona.
3: Més luxosa.
4: Xavi, hi ha un estudi.
5: A tots els culs de món.
4: Hi ha un estudi de l'idealista.
5: No sabia perdre res a Borges. Com vaig que fot a Borges?
4: Hi ha un estudi d'Idealista que ha fet un rànquing dels municipis d'Espanya on el metre quadrat és més econòmic i hi ha només un municipi català que s'ha colat en aquest rànquing i és Balaguer.
2: Balaguer?
4: Balaguer, exacte. Sí, a Balaguer el preu del metre quadrat, segons aquest estudi, és de 732 euros i està lluny dels pràcticament 3.000 de mitjana de Catalunya.
3: Jo, Anna, crec que a Balaguer el preu és superior al que diu Idealista.
4: Doncs això és el que diu aquest estudi. Aquest després, el més econòmic, si voleu...
2: És capital de la Noguera, diguéssim, aquest és el preciós poble o ciutat català que s'ha colat a la llista de...
4: Això és el que diuen. Mira, diu, el municipi més barat de tot Espanya és a la província de Còrdoba, concretament Fuenteovejuna.
5: Todos a una.
4: Exacte. I té el metre quadrat més econòmic per 369 euros al metre quadrat.
3: Saps què passa, Anna? Que en Balaguer, moltes vegades...
2: Hi has estat mai, tu, Balaguer?
3: I tant. Si he donat fins i tot una conferència, imagina't.
2: Fas calés a tot arreu.
3: No fa falta anunciar-lo, perquè ja saben qui el pot comprar. I l'agent immobiliari ja l'anuncia. I després, que moltes vendes que es van... sense agents immobiliaris. Per tant, la mostra d'Idealista és escassa i mostres petites a vegades poden donar llocs a enganyar. Que Balaguer l'habitatge és barat? Sí. Tan barat? No ho crec.
4: D'acord.
5: Però bueno, ara si vaig a casa meva i els dic, nois, m'he comprat un pis a Balaguer. Que t'has tornat boig o què?
3: A veure, tu on vius?
5: Jo sóc una mica nòmada, però entre setmana volto perquè vaig a Barcelona.
3: Sí, però a Lleida les rels les tens i...
5: A Pons. Pons què?
3: Bé? No.
2: Som de Pons, tenim lo ranxo.
5: Però a Pons què? El metro quadrat com està? Sabràs més tu que jo.
3: No existeix el metro quadrat a Pons. No hi ha... No surt en res, Pons. Quants habitants té Pons?
5: Jo quan anava a col·legi m'havien dit sempre 2.000. Ara em sembla que ja són vora 3.000. El que passa és que hi ha molta demanda perquè a l'Iberi, a pocs quilòmetres, tot el de Guissona, l'àrea de Guissona, ve molta gent a...
2: 2.000...
5: Està convertint en ciutat
2: dormitori. 639. 2.639. Bons. A la Noguera.
5: Pocs i bons.
3: No és rellevant.
5: Bueno,
3: has de tenir
5: no és rellevant pel tema de l'habitatge, però per mi és molt rellevant perquè és el meu poble, cony. No digues que no és rellevant.
3: És que aquí jo estic...
5: Estàs parlant amb termes tècnics?
3: Estic en franca minoria, Un dels de Balaguer i l'altre de Pons. Ostres, estic en un sàndwich.
5: Los de Ponent.
2: D'on ets tu, Jordi Bota?
1: Jo de Blanes.
2: De Blanes.
1: De la Costa Brava. On comença la Costa Brava, la Roca de Sa Palomera, comencem per allà.
2: Com la Fina Brunet, la gran Fina Brunet.
1: Sí, sí, sí.
2: La convidarem un dia, la temporada que ve, la Fina.
1: La Fina Brunet, en Rafael Bagot, també, del 3 Catinfo, de les notícies, dels esports, també.
2: Els esports?
1: Sí. I hi ha molta gent, el Marc Pérez, també.
2: No, aquest no sé qui és. I tu d'on ets?
0: Jo de Cardedeu.
2: De Cardedeu.
5: Sembles el Jordi Pujol, anar preguntant a la gent d'on són.
2: D'on ets
5: tu? De Cardedeu? Saps què diuen a Cardedeu? No ho direm.
2: No, Pau.
5: Vaig vindre una vegada a la Fira de Sant Isidre.
0: Isidre, molt bé.
5: A la Fira dels Rucs.
3: Bueno, lo Pau, quins bolos tens tu per aquest estiu? Quants bolos tens?
5: Un
3: cada dia i fas bolos...
5: No, bèstia, un cada dia no.
3: Fas bolos fora de Catalunya?
5: No. No m'entendrien. Com a molt a Mallorca i al País Valencià. Ara t'ho dic, si vols, coi.
3: Sí, sí.
5: Mira, aquest cap de
2: no
5: setmana...
2: No sap ni on van, té tants que no sap ni on
5: van. Demà vaig a Artesa de Lleida.
2: Artesa de Lleida?
5: El que passa que és una cosa particular i tampoc no cal anunciar-ho.
2: Ja.
5: La setmana que... El cap de setmana me l'he reservat, però el 24 sí que vaig a Puiggròs, que també és per allà a Lleida. Després tinc un casament.
2: A prop de les Borges Blanques.
5: Després tinc un casament que em toca bastant la pera. Perquè això dels casaments, clar, estic amb aquesta edat, que tota la colla es casa, i és no només lo dispendi del regal, sinó que jo he de tindre en compte el que en diuen el lucro cessante. El que he dit això d'ingressar perquè
3: sí,
5: no puc d'allà.
3: Sí, sí.
2: Després és... vindran els divorcis, que també se celebren ara.
5: Exacte, despedida de casat. Sí. Llavors hi ha a la Garriga, que fot el pregó el dia 30, després de la Garriga pujo a Sant Julià de Vilatorta del mateix dia, l'endemà me'n vaig a Cabrera de Mar... L'1 d'agost me'n vaig a Ventalló... Bueno, què vols que et repassa tot això?
4: Mare meva, Pau, ja està, deixem córrer.
3: Ho tinc clar, el meu fill, que és gestor de patrimoni financer, li diré que et truqui. Perquè això són calés, eh?
5: Oh, Pau, això...
3: Són calés, però calés, calés, calés. Què fas a l'any? Sent polo?
6: Sí, xiquet, sí.
2: No.
3: Ai.
5: Però és que m'has enganxat...
3: Has sentit el terme diners i ja...
5: M'has enganxat amb temporada alta, també. Jo comparteixo la temporada igual que els pagesos del CK, que és a l'estiu. Temporada...
3: Sí, home, però caps de setmana també faràs a l'Iberia.
5: Sí, ho vaig
3: fer,
2: Ja us coneixíeu o no?
5: Tu estàs bé? Bollons, d'aquí...
2: Havíeu coincidit o no?
3: Aquí, clar.
2: No, és que ahir em va dir el Gonzalo. Crec que no he coincidit mai amb lo Pau.
5: Sí, aquí sí.
2: Sí.
5: Sempre s'inventa coses. L'has
3: somniat, l'has somniat.
5: S'inventa coses.
3: Sí, home, sí. Lo Pau, al principi, Xavi, alguna vegada estava més temps després de la tertúlia. I d'aquest temps després de la tertúlia venia Lo Pau.
2: Atansa't al micro, que sembla el primer dia que... Escolta, Norma, com diu que s'ha de fer la maleta?
0: Amb molt poca cosa. Jo sempre dic, el més dur de fer un viatge són els trasllats, no? Arribar a l'aeroport, anar carregat... Llavors, com menys coses portem a sobre...
2: Hi ha un que dona la volta al món a peu, un català,
0: i
2: va marxar amb dos calçotets només.
0: És que és el millor.
5: Ara, ben bruts.
0: Sí.
5: Però clar, si vas a un lloc que fa fred, què?
0: No, doncs ho portes a sobre. Saps què vull dir?
4: I tu quan viatges, perquè viatges amb els teus fills, també, aleshores com tu fas? És a dir, què poses, què no poses dins la maleta?
0: Calculem les mudes, la muda que portem posada i un parell o tres més. I llavors es tracta d'anar rentant, o bé, no sempre vas amb la mateixa roba, la vas canviant cada dia, no? Llavors preferim anar més lleugers i més d'això que anar carregats i amb tota la roba de...
3: Però la gent gran el que porta és... moltes medicines.
0: Jo porto moltes càmeres, que això persona. També és un hàndicap.
3: Jo no formo part de la gent gran.
2: Quantes pastilles ha pres?
4: A partir de quina edat es forma part de la gent gran?
3: Gent gran? Home, oficialment una vegada estàs jubilat, que és als 65-67.
2: Quantes pastilles ha pres el dia? La de la pressió i què més?
3: La de pressió recentment, eh? Que era l'únic dels amics que no se l'aprenia.
2: Li vam salvar la vida amb aquest programa. Un dia va parlar amb dos cardiòlegs.
4: Ai, és veritat, m'estic recordant d'això.
2: Se'l van emportar a l'hospital. I vas anar l'endemà.
3: La de la presó recentment...
2: Em deus la vida, Gonzalo.
3: I la resta són vitamines.
2: Que l'altre dia el Xavier Verdaguer va estar a punt d'emportar-se el Pau i a mi. Ens va posar una tira a la boca i ens va dir que ens queda un parell de mesos.
3: Sí,
2: tot es tira tres.
5: Bueno, la vida de l'artista. El Xavi porta vida d'artista, clar.
2: I tu ets artista, doncs imagina't.
5: Saps què em passa jo amb la maleta? que a l'hora de marxar, perfecte, i cap tot perfectament, allò tot quadriculat. Ara, a l'hora de tornar, ahir d'embutir per allà.
2: Sí.
0: Jo saps què faig? Sí. M'enduc sempre alguna cosa que sé que deixaré allà. Alguna cosa que estigui vella.
2: Aprofita per llançar alguna cosa.
0: Ah, exacte.
5: Ah, jo m'ho descuido directament.
0: també, no és voluntari. També és una estratègia.
2: El problema és que la maleta per marxar li fa la seva mare i la maleta per tornar-se la fa ell.
5: Això ho dius tu.
2: I llavors ens passa això.
5: Això em passa quan anava a Colònia, d'això sí, veus?
2: Sí. El tornar a feina a Rai, a tancar la cremallera.
5: Tota la canalla saltant a sobre la maleta. Bueno, coses d'aquelles.
1: I les maletes per volar també cada cop més petites, també. Per no haver de facturar, també, no? I teniu tot enrotllat.
0: És que factura és un mal de cap,
5: Jo hi havia un home del meu poble, un home gran del meu poble, que estava forrat de calés. Aquells que vivim de renta, anàvem venent finques i cada any fotia un gran viatge. I el paio anava tan així de sobrat que el tornar no l'agafava, la maleta. La deixava allà a l'aeroport i al cap d'uns dies li enviaven a casa.
2: Ai, wow. Doncs què més?
4: Quin és l'error més comú que cometem quan fem la maleta? Això, passar-nos de roba o la manera com la pleguem, també, no? Hi ha trucs també per plegar bé la roba.
0: Per plegar, nosaltres el que fem és el mètode Marie Kondo, que era enrotllar-la. Ah.
5: Uh-huh. Marie Kondo, dit.
4: Marie Kondo.
5: Sí, sí. No, que el Xavi m'ha mirat d'una manera...
2: No, jo no et mirava per això, home.
4: Bueno, és igual. Aquí. No es facis cas, no, continua, d'acord? Quan es posen així ells dos, és igual, deixa'ls
5: estar. No, que estem a la setmana aquella.
0: L'estratègia és això, és enrotllar-la, ocupa menys, queda més comprimida, utilitzar bosses d'organitzadores també va molt bé, perquè amb la cremallera acabes de treure-li l'aire. I sobretot això, agafar les mudes per 3-4 dies, per sobreviure els primers 3-4 dies i després poder anar rentant.
3: Jo faig tot el contrari. Jo vull tenir el màxim possible d'oportunitats o d'elecció quan estigui allà.
4: S'endú tot l'armari, ell.
3: Sí. Quan em diu la dona, què vols portar-te? Això, tant, sí. És innegociable.
4: I després no fas servir res,
0: clar.
4: O siguem realistes.
3: Per si descàs.
2: El Gonzalo, el Pau i jo som fàcils, això, un parell de samarretes o quatre...
5: No,
2: sí, calçotets, això sí.
5: Jo soc presumit, eh?
0: Un parell de banyadors...
2: Sí que ets presumit, sí.
5: Allò en claro.
2: Sí. Està com un calder. Sí o no? Et cremaràs, nen. Tendràs mal amb la pell.
5: Jo.
2: Estàs molt negre, tio.
5: Ui, doncs vaig anar l'altre dia amb un barco, ves? Jo t'explicaré qui hi havia fora d'antena. Quedaràs acollonit.
3: En la porta, segur.
5: Jo no he dit res.
3: No.
2: Que fort.
3: Costa brava. Com és que no estàs a la junta directiva del Barça?
5: No tinc prou patrimoni per avalar.
3: Sempre es poden fer excepcions.
2: El Gonzalo pot donar un cop de mà.
3: Jo al Barça, exacte.
1: Una bestreta.
2: El periquito, donant calés al Pau. Perquè...
5: Digue-li el Xino, a veure si et vol.
3: El Xino ha passat a la història.
5: Ah, ja no hi és, el Xino.
3: Ja no està, afortunadament.
5: Ah, no, tens raó. Qui ara? A l'Espanyol.
3: Ara està Alan Pace, que és un inversor nord-americà.
5: Doncs digue-li amb aquest, coi. Tu que tens mà amb aquesta gent?
3: Mira, un bon negoci són els clubs de futbol. Tu agafes un club de futbol, està força malament, el portes a competició europea i el vens i et formes.
5: Però fins que no arribi a competició europea.
3: Exacte. L'únic problema que tens és, un, que has de fitxar bé i vendre millor. I el segon problema és que l'afició, prepara't, que et dirà de tot. Perquè l'afició l'únic que li interessa és que la pilota entri.
2: Ja. Ja.
1: En Gerard Piqué a Andorra. L'Andorra encara no està a Europa, però déu-n'hi-do la feina que ha anat fent, també, no? Sí. I amb Casals, Campos i tot plegat. O sigui, també fa negoci.
5: Jo en coneixia alguns que ho feien a la Xina, això. De comprar clubs de futbol.
2: Norma Lebrero, periodista, autora del blog elmonensespera.com i del compte d'Instagram Normals. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
0: Bon
2: Escolta,
0: estiu.
2: Que tinguis un bon estiu,
0: igualment.
2: Fins aviat.
0: Gràcies,
2: que vagi bé. Gonzalo, que et pots quedar una estona o no?
3: M'he de marxar. 10 minuts sí que em puc quedar.
2: Et queda 10 minuts, home, els que puguis. Tu vota què?
1: Em quedo.
2: Sí?
1: Sí.
2: El Pau segur, perquè acaba d'arribar, l'Anna Córdoba també, doncs au. Ara, què farem a la tercera hora, a banda de sentir el Pau aquí en directe?
4: Què farem a la tercera hora?
2: Ah, sí, això de les ulleres de sol.
4: Exacte. Sabrem quines ulleres de sol van bé i quines no.
2: Sí, perquè si no són homologades, més val no portar-ne cap, diuen els experts.
4: Exacte,
2: eh?
4: I sobretot que és que hi ha trampes, és a dir, hi ha alguns logotips que semblen els oficials i no ho són.
2: Això està homologat, això?
5: Ja ho sabràs pel preu.
2: Ja pots comptar.
5: Ho sabràs pel preu.
2: Quan valen?
5: Si són cares, són bones.
2: Quan val, això?
5: Això passa amb tot.
2: Quan val?
5: No ho sé, no me recordo, fot dos anys que me les vaig comprar.
2: Va, i parlarem amb el Salvador Ribas, el director del Parc Astronòmic del Montsec, per això de l'eclipsi... Que el veuràs, Pau? L'eclipsi el 12 d'agost, o no?
5: Sí, estic... En quina hora és? Depèn de l'hora.
2: A 9:15.
5: Sí,
2: quan falti un minut per 9:15, em sembla que serà el moment més interessant. Mira, ara veig que l'Observatori del Montsec justament augmentarà 10 vegades més la seva capacitat d'observació. En parlarem amb el director d'aquest observatori. Abans, però, sentirem les notícies de les 12. Ara, de seguida, tornem en directe aquí, al matí de Ràdio 4. Que no marxi ningú, eh? Fins ara mateix.
7: Són les 12.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. Reaccions a la citació de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, i l'advocat Ismael Oliver per part del jutge Santiago Pedraz en el marc del cas Leire Díez. La UCO sosté que els diners per pagar les despeses de la presumpta trama liderada per Santos Cerdán i que suposadament perseguia desestabilitzar els procediments judicials contra membres del Partit Socialista i del govern espanyol venien de Ferraz. El vicesecretari de Política Autonòmica del PP, Elías Bendodo, parla d'organització criminal.
9: Esto es una organización criminal claramente organizada. 126 imputados, por tanto, y uno de ellos, pues, el gobierno, miembros del gobierno, lo último que hemos conocido la SEPI, no me voy a referir al expresidente Zapatero, miembros del Partido Socialista, los números dos, Ábalos y Cerdán, y la familia del presidente del gobierno.
4: Fuentes i Oliver estan citats per declarar com a investigats a l'Audiència Nacional el 9 de setembre. Les condemnes per delicte sexual van créixer un 15% en adults el 2026 i un 6% en menors. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística sobre la població condemnada adulta i menor d'edat del 2025. Àlex Eloi, bon dia.
10: Bon dia. Tot i aquest increment en els delictes sexuals, els adults amb sentència ferma per tota mena de delictes comesos enguany o en exercicis anteriors van disminuir un 0,2% fins als poc més de 306.000 condemnats. D'aquests, 8 de cada 10 van ser homes i un 20% dones. Entre els delictes més freqüents, els relacionats amb la seguretat viària, gairebé un de cada 4, seguit del de lesions i furts. En termes absoluts, el 70% dels condemnats són espanyols i la resta estrangers, però en proporció a la població va haver-hi més del doble de persones no nacionals condemnades, 15 per cada 1.000 adults enfront dels 6 entre els espanyols. Ceuta, Melilla i les Balears són les tres regions que han encapçalat el rànquing de més delictes. En el cas dels delictes entre els menors d'entre 14 i 17 anys, el nombre de delinqüents també va descendir un 1,8% fins als 13.200. La majoria de delictes, lesions, robatoris i amenaces.
4: I continua en marxa el macrooperatiu policial desplegat a diversos municipis de Catalunya amb epicentre al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs. Un dispositiu dels Mossos desplegat aquest matí que estaria relacionat amb un tiroteig de mitjans del maig. I malgrat que l'operació segueix en marxa, ja s'han produït, Sergi Bassoles, les primeres detencions.
11: Sí, hores d'ara ja són 3 els detinguts, 2 homes i una dona. Unes detencions que s'han efectuat a Sant Adrià del Besòs, al barri de la mina, a Badalona i a Terrassa. Durant el registre realitzats en aquests municipis, però també a Barcelona i a Maçanet de la Selva, els Mossos han intervingut diverses armes de foc, en concret 3 pistoles, un revòlver, un subfusell i una escopeta de caça. A banda, la policia catalana ha decomissat 40.000 euros en efectiu. Unes detencions produïdes en el marc del macrooperatiu policial desplegat aquest matí amb epicentre al barri de la mina i que ha mobilitzat a més de 150 efectius de múltiples unitats dels Mossos, entre ells el GEI, els efectius d'assalt de la policia catalana. Un dispositiu de màxims que continua en marxa i que està relacionat amb un doble tiroteig sense ferits que va tenir lloc el passat 12 de maig al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs i que hauria estat protagonitzat per clans familiars rivals dedicats al narcotràfic.
4: I el Ministeri de Sanitat ofertarà 12.850 places MIR per al 2027. Això és un 3,9% més que a la convocatòria anterior i el doble que el 2018.
10: L'oferta inclou 9.676 places de medicina i 2.341 d'infermeria, a banda de les corresponents a farmàcia, psicologia, química, biologia i física. Les proves se celebraran el 23 de gener de 2027 en 26 localitats de tot Espanya, amb la novetat de la reincorporació de Vigo com a nou seu d'examen Barcelona serà l'única seu de Catalunya.
4: I encara sobre salut, Gutmann i l'Institut Català d'Oncologia han renovat el conveni marc de col·laboració en matèria assistencial, de recerca i de docència per reforçar les sinergies entre ambdues institucions i millorar l'atenció a pacients oncològics amb lesió medular o dany cerebral.
10: Com a principal novetat és la incorporació de programes de neurorehabilitació comunitària i a domicili. Prop del 5% dels pacients que s'atenen anualment a Gutmann Hospital de Neurorehabilitació pateixen una lesió neurològica derivada d'un procés oncològic. L'objectiu és acompanyar el pacient al llarg de tot el procés, des de l'atenció especialitzada hospitalària fins al retorn al domicili i a la comunitat.
4: Gràcies, això és tot de moment. Tornem a més notícies a la una.
8: Ràdio 4.
7: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
12: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
8: El Pla B, amb Toni Marín.
12: Compromesos amb la bona informació.
13: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
14: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
15: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
16: Irrepetibles.
17: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
18: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
16: Irrepetibles. Amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
8: Ràdio 4.

0: Per vosaltres, pels bombers.
1: Sí, senyor, Pau.
0: Vale, vale.
2: I tant, noi, i tant. Un 10, els bombers que tenim, en aquest país, tio. Espectacular, això.
0: És així, a més, som gent que som molt entregada. Quan hi ha qualsevol cosa, sempre...
2: Totalment, totalment. Que se'ls hauria de tractar més i millor, també.
0: Correcte, correcte.
2: Molt millor.
3: En tots sentits, eh? Sí,
2: en tots sentits, sí, noi. Ai, senyor, lo Pau de Pons, com vol ho fa bé, què t'ha semblat,
0: jo
2: doctor?
0: Jo també tinc idees de bombero, de vegades.
2: També, també. Més d'una vegada. Però bé. Escolta, aquest matí parlàvem junts, ja està trencat el pacte a l'Ajuntament de Girona,
0: Ah, sí?
2: Amb Guanyem i Esquerra, clar, poc més de 10 mesos vista de les eleccions, el que dèiem aquest matí, amb els tertulians.
0: La Gemma Geis, es diu.
2: Exacte, sí, senyor, ja la coneixem, la Gemma Geis. I la Núria Riquelme, que està tertuliant en aquest programa, és regidora, ha estat... sí, sí.
0: Ah, sí? Allà, de quin partit és, la Riquelme?
2: Amb la Gemma Geis.
0: Ah, va, de Junts.
2: Sí. Doncs el govern de Girona salta pels aires. Junts trenca el pacte tripartit, abandona l'Ajuntament i el deixa en minoria. És un altre dels titulars de l'actualitat d'aquest matí, que ja hem comentat bastament a la tertúlia. Dit això, Jordi Bota, diu que tens un resum de no sé què.
3: Sí, tinc un resum de la secció de català que hem fet, diguem-ho així, durant aquests últims mesos.
0: Vinga, va,
3: anem a
0: classe.
3: És un resum,
0: anem a classe.
3: Sí, de Netcast, amb enquestes que hem realitzat al carrer, amb el micròfon de Ràdio 4, i això és el que ens comentaven alguns dels nostres oients i també de les persones que trobàvem pel carrer.
2: Doncs au.
4: Home, aquí a l'Institut de Cucaviu, en el sentit de que com que vivíem, o sigui, vivíem i vivim del turisme, jo l'interpreto com que a l'estiu, com que hi ha més gent, doncs fas més calarons, no?
5: A veure, deixem-ho rumiar, Tarruella.
6: Tarruella.
7: Tarruella.
5: Tarruella, no?
8: Diem quets, són les bambes que dieu aquí.
9: Posar un rellotge de sol, ara el dia que plogui, diu que passarà, diu, no marcarà, i ho van tapar amb una manta, i per això ho diu, fet, se'n vol quironès.
10: Varen dir que els de Blanes... De la merda en fan campanes.
11: Tomàquet és tomata.
12: Tomata. Tomata. La tomata i a l'hivern que fa molta fred.
13: Sí, la fred que és femenina.
14: Doncs el poble d'aquí al costat d'Igualada, que és Capellades, sempre diem que a Capellades sempre hi ha hagut putes i lladres.
15: Com des de distornudar, diem xobuiro. Ai, que va de xobuirat.
16: I llavors també una altra peça que és curiosa són els clamàspecs. Era la peça que servia per aguantar l'ollo quan estava al foc.
17: La revesia vol dir que quan canvia pitjor el temps.
18: Idò, és una exclamació de dir no fotis, és una... Idò, què m'has dit això? No fotis que...
19: Agarra el mocaor cada dia per tapar-me d'este fred que fa, i aquell temps no acompanya molt.
5: Van portar a la tramuntana, ha portat mala gana.
3: Bé, això és una expressió que feia la gent gran, que deia, per exemple, vas a la xamberga. Per exemple, podria ser que va de qualsevol manera vestit.
8: Nosaltres, popularment, de petits, havíem sentit que, com que aquí a la Garrotxa hi havia tant i tanta confecció i filatura, i, esclar, el fil, la llana, quan ens presentava la filatura, es havia de cardar, amb unes màquines, ens deia cardar la llana. Llavors, esclar, per això, llavors, popularment, com que hi havia tanta gent que treballava en això, deia que no carda el lot, no carda enlloc.
12: I també em referència a la farra, no?
4: A la farra, a moltes sí, sí. Festes, diu que ens agrada molt la festa, normalment les festes d'Olot són festes molt animades, molta gent, que a les nits, després de la

0: Doncs aquesta cançó de mallorquins i catalans d'en Tomeu Penya, que interpretava també lo Pau de Pons, és per il·lustrar, en aquest cas, les categories gramaticals que a vegades canvien. Per exemple, mallorquins i catalans, aquí actuaria com a nom i no actuaria com a adjectiu. O sigui, són mallorquins i catalans. Mallorquins i catalans, com més amics, no? Més endins, tot plegat. Sí? Sí. Llavors, podem dir un noi mallorquí, seria adjectiu. Seria un noi adjectiu, seria adjectiu. Yeah. Llavors, si dius els mallorquins compren, per exemple, el que sigui, seria un nom. Oh. Aquest procés es diu habilitació, es diu, o conversió. Per exemple, hi ha la paraula taronja. Taronja, per exemple, és un nom, no? Un camp de taronges, per exemple.
1: Però, les taronges?
0: Sí.
1: De Miquelet.
0: Sí. Sí, sí, de taronges, sí, sí, i tant. Okay. I també el color taronja, no?, pot ser... clar, però el color taronja ve del nom taronja. És a dir, és una forma de crear noms, o adjectius, o d'altres. Per exemple, un ai al cor, per exemple, aquest ai és una interjecció. Dic, ai, dolor,
1: fotis mal, ara...
0: Ai, que prendrem mal desplegats.
2: Sí, que prendrem de mal, sí.
1: Doncs
0: això, això són interjeccions, no?
1: Ja, doncs... me pensava que xerraries de mallorquí, dels mallorquí, dels dialectes, val que te xerri mallorquí.
0: Ho vam fer, sí, ho vam fer, això de
2: mallorquí. Lo Pau és bo amb això, eh?
0: Sí, sí, és bo, eh? I el mallorquí, i tant.
2: Parla perfecte.
1: M'agrada molt Mallorca.
2: Sí, noi.
1: Tota la zona de fora vila, eh?
0: Jo aniré a Menorca aquest estiu. Aniré, re, 4 dies, també.
1: Amb tanga, fotes amb tanga per allà a la platja?
0: Sí, aniré per allà.
2: Allò sembla una delegació de Barcelona, l'agost, però bé, no
0: passa. Diuen que sí, molta gent. No,
2: trobava tot Barcelona allà, sí, sí, com si fos durant l'any.
0: Oferta d'última hora.
2: L'únic que ens trobem a la platja, al Xiringuito.
0: Doncs això.
2: Va, què més? Llavors, que hem de parlar d'això de les ulleres de sol.
0: Perfecte, ràpidament. Troncament és un altre, diguem-ho així, sistema per crear paraules. És a dir, paraules com, per exemple, Joaquim, ho tronquem en català i diem Quim, per exemple.
1: Això és un hipocorístic.
0: Hipocorístic, sí. Aquest troncament, aquest tipus de... En aquest cas, que fa referència als ons propis, és un tipus que es diu hipocorístic, perquè n'hi ha, per exemple, d'altres, com per exemple, no sé, per exemple, Ràdio Caset, doncs, o per exemple, Vídeo Caset, seria vídeo, per exemple, no?
1: I és curiós perquè en català els hipocorístics es fan pel final, sí. És a dir, es tronquen pel la part de darrere.
0: En la majoria de casos és així, en la gran majoria, i en castellà, en canvi, és al revés. Per exemple, en castellà, Cristina, doncs en castellà es diu Cris i en català diríem Tina, tot i que ara actualment també és cert que per influència del castellà doncs també hi ha hipocorístics que es fan, diguéssim, per la part del davant.
1: Però la manera genuïna catalana és per darrere.
0: Sí, sí, la genuïna, l'autèntica...
1: Una Meritxell, ja has dit Txell,
0: Txell, i no Meri. Sí, sí, Margarita Guida, Concepció Sió, per exemple, Assumpció Sió, Francesc Cesc, per exemple, no? Seria
1: aquest
0: el cas.
1: De Francisco Cisco.
0: Sí. I un altre tipus, per exemple, de troncament amb noms comuns, com comentàvem, perquè aquest és l'altre tipus de troncament que hi ha, de discoteca, diem disco, per exemple, o de Santa Coloma, i és un nom propi de població, de ciutat, seria Santaco. Ha anat a Santaco. O sigui, sí, això però, la gent també...
1: Però això
0: també
1: gaire català no és, això de Santaco, eh?
0: No, però ho diuen, eh? La gent també ho comenta. I llavors també tenim les reduplicacions, que en aquest cas, per exemple, quan diem rum-rum, que això ho deia també Tomeu Penya en aquesta cançó, quan es diu nyic-nyic, nyigui-nyogui, per exemple, xino-xano, ziga-zaga, són reduplicacions. És a dir, repetim, diguem-ho així, la base morfològica, en aquest cas, en dos elements, i entremig hi posem un guionet. I per acabar, tindríem també una sèrie de manlleus, que són paraules que adaptem al català i que venen d'altres llengües, per exemple, de l'àrab, albercoc, xaloc, arracada, de l'anglès, per exemple, béisbol, càmping, futbol, embol... en aquest cas de l'italià bravo, casino, piano, pizza, soprano, castellanismes, buscar, taquilla, tarda, que estan acceptats, tots aquests, occitanismes, ballar, capellà, homenatge, i galicismes, per exemple, bitllet, cabaret, menú i xufer. I ara, sí, doncs seguirem amb una altra cançoneta.
2: Última hora. Dos quarts i un minut d'una. No, que li dic a la Marta Inglés, ja parlem així obertament.
0: Ah, sí, sí, perfecte, sí. Perfecte. Sí, sí. Molt
2: que
0: bé,
2: posi
0: bé.
2: La cinta última hora perquè tenim aquesta informació que acabem de saber. 9 anys d'inhabilitació, 9, a David Sánchez, germà del president espanyol, per prevaricació en el seu endoll a la...

0: la Diputació. Doncs au.
1: Ja ho sabeu.
0: Déu-n'hi-do com està el pati, eh? L'Audiència de Badajoz condemna a 9 anys d'inhabilitació a David Sánchez, germà del president del govern espanyol, per prevaricació en el seu endoll a la Diputació. Dit això, més coses, a aquesta hora podem parlar amb Joaquim Grau, president del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya. Què tal, com estem? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia, Joaquim. Quines ulleres protegeixen més del sol?
2: Bé, les ulleres solars sempre, si el filtre solar té la seva categoria, protegeixen pel sol. Depèn una miqueta de l'ambient. No és el mateix si estem amb un sol d'alta muntanya o de platja com si estem amb un sol de, diguem-ne, de ciutat. No.
0: Quin és més perillós? Intensitat. El de muntanya i de platja?
2: El de muntanya i de platja, segur, perquè aquí et demanaríem un filtre de categoria o recomanaríem un filtre de categoria 4,
0: sí,
2: perquè ens tregui molta més llum. En canvi, per ciutat, amb un filtre de categoria 3 en tindríem suficient.
0: Ja. És que hi ha experts que diuen, alerten que és pitjor portar ulleres de sol no homologades que no pas anar sense.
2: Bé, les ulleres de sol no homologades, si no compleixen la normativa, de fet, són un perill, perquè la lent solar no solament ens té que filtrar, diguem-ne, intensitat de llum que tens en l'ambient, sinó que ens té que filtrar radiacions, sobretot la radiació ultraviolada. De fet, les lents que nosaltres coneixem com lents graduades blanques, les que, si necessites graduació, et vas a fer les ulleres a l'òptica, aquestes ulleres, ja, encara que siguin transparents, estan filtrant l'ultraviolat. Què passa? Que si un filtre solar que t'està traient la intensitat de llum no està complementat amb el filtre ultraviolat, tu el que estàs fent és tenir més perill. Per què? Perquè quan hi ha sol o quan hi ha llum, el que fem són les nostres pupil·les, es tanquen una miqueta. Si no hi ha llum, les nostres pupil·les es dilaten, és a dir, fa més gran. Si es fa més gran, hi ha més embut. Si hi ha més embut i estàs portant una ullera de sol que no estigui homologada, sí que treu intensitat de llum, però no et filtra l'ultraviolat, amb el qual t'estàs castigant més a l'ull.
0: Ja, i ara molts oients diuen, ja, però i jo com sé que unes ulleres són bones, diguéssim? Quan vaig a comprar unes ulleres, com puc saber que realment aquelles em protegiran del sol?
2: Bé, l'ideal seria que tots els productes sanitaris tenen un canal de distribució habitual, que són, en aquest cas serien els establiments sanitaris d'òptica. Però el que hauríem de mirar no solament és l'estètica, perquè si només ens fixem en l'estètica anem una miqueta perduts. El que hauríem de mirar, sobretot, és l'etiqueta que porti al mercat CE i que compleixi la normativa, la 123U2/1, que seria la normativa que tindrien que complir les lents solars i el mercat CE, perquè, clar, una ullera de sol no solament són les lents, sinó és les lents més la muntura, diguem-ne, o que aguanten les lents. I les muntures també tenen que ser un EPI de categoria 1. Llavors, el conjunt tenia que ser un EPI de categoria 1 en quant a muntura que complís la normativa de la lent solar. I això està, si compleix la normativa, amb l'etiqueta ho posa i posa al mercat CE.
0: I quan s'han de portar, Joaquim Grau? Estiu i hivern? Sol i núvol? És a dir, l'impacte dels rajos solars és similar en dies assolellats i en dies ennuvolats?
2: No, hi ha més impacte els dies que hi ha més llum, hi ha molt més impacte. De fet, les ulleres
0: de sol... Sí, però a vegades, perdona, si són núvols alts, aquells prims, aquells lleganys, cirros, sí, rostrats i tal, la gent diu, ai, mira, avui no cal patir tant ni pel tema protecció solar a la pell i tal, perquè no passa res. I sí que passa. És a dir, clar, si els núvols són baixos o tenim aquestes boires o un núvol de tempesta, és evident que baixa l'índex ultraviolat, però de vegades, segons quin tipus de núvols, ens pot enganyar això i podem prendre mal, també.
2: Sí, no, això segur. De fet, el que baixa és més aviat la intensitat solar, però l'ultraviolat segueix estant en l'ambient. De fet, i per una demostració molt típica o molt clara d'això és que la gent que va al cap de setmana, que va a esquiar i que és un dia així tot ennuvolat i tal, i pensa que no necessita, i acaba l'endemà amb una queratitis en els ulls, no? Per què? Perquè d'alguna manera el que li està fent, el que li ha fet mal és a l'ultraviolat que hi ha a l'ambient.
0: I els vespres...
2: I els ultraviolats sí que és veritat que canvien d'intensitat cap al migdia n'hi ha més.
0: D'acord. I diu que al vespre la llum es reflecteix sobre la carretera, per exemple, i va cap als ulls?
2: No, al vespre no. La llum... No, el que hi ha és que hi ha reflexes que, d'alguna manera, són reflexes de llum polaritzada. Tu, quan vas conduint i vas per la carretera, vas veient al fons de la carretera o com una taca d'oli, que de vegades, quan arribes allà, veus que desapareix, o veus que treu com un fum. Això és llum polaritzada, i aquesta llum polaritzada es podria filtrar amb unes ulleres de sol, que a part de treure'ns l'ultraviolet i a part de treure'ns la intensitat de llum, ens filtressin la llum polaritzada.
0: Ja. I els que no en portem mai, d'ulleres de sol?
2: Bé, anem sense protecció. Això és com el que... Jo de vegades, quan ara que s'han fet aquestes carreres pel Pirineu i tot això, veig que els corredors es cada dia més es protegeixen amb ulleres, eh? Yeah. I ulleres que pesen poques i són còmodes. Però el que sí fan tots és protegir-se la pell, o la majoria, i agafen i es posen crema solar. A l'ultraviolat està, i com més amunt estàs a la muntanya, més n'hi ha d'ultraviolat. Però pots estar a la platja o pots estar en una ciutat i al migdia la quantitat d'ultraviolat és important. Llavors, si tu no vas protegit, tindràs més problemes segur en els ulls, sobretot com més vagis avançant amb l'edat.
0: Ja. Escolta, no falta ni un mes per l'eclipsi solar del 12 d'agost. Quines ulleres hem de comprar que siguin segures per aquest eclipsi?
2: Pues les ulleres del filtre de l'eclipsi. A més, jo crec que és un fenomen que està creant molta expectació i tindríem que estar molt protegits. De fet, aquí tindríem que buscar que sigui la normativa 123.2.2, que aquí treuen quasi el 100%.
0: Torna-ho a dir, home, que prendrem nota, que això la gent no tenia el bolígraf a mà. Com ha de ser això?
2: La normativa ISO 123.2.2.
0: D'acord. ISO... 123.2 /2. Sí, d'acord.
2: O guió 2, sí.
0: Molt bé. Perfecte. Doncs bé, a Tarragona diu que... A Tarragona diu que en regalaran 23.000 d'ulleres homologades amb ISO 123.2/2 a dependències municipals, perquè allà s'hi veurà molt bé l'eclipsi. Durarà 61 segons a Tarragona i quan falti un minut per 8:45 del dia 12 d'agost, la lluna taparà completament el sol, en aquest cas,
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Bé, jo crec que és molt important, és superimportant protegir-se. De fet, per la franja de Lleida crec que també serà eclipsi total, Entrarà sí. per Lleida, baixarà cap a Tarragona.
0: Com més avall, però, més. Sí. Com més avall, més total i més segons durarà, diguéssim. Però Lleida també, efectivament. Doncs no sé, teniu algun dubte, algú? Doctor, vostè, tu, que és Jordi Mota.
1: Sí, de fet és necessari, sobretot, incidir sobretot en aquest sentit, no? Que la gent porti, en aquest cas, aquestes proteccions, aquestes ulleres, per veure l'eclipsi, perquè, si no, els danys poden ser irreparables, no?
0: Sí, noi, sí, perquè I podem prendre mal de veritat aquí, Joaquim Grau, que la gent s'ho prengui seriosament, tot això que has dit.
2: No, jo crec que ens ho hem... Jo crec que tots ens ho hem de prendre molt seriosament.
0: I tant.
2: Primer, perquè és una novetat. Segona, perquè amb la novetat no estarem sols, sinó que estarem segurament acompanyats amb la nostra família i amb els infants. I s'ha de vigilar molt amb el tema dels infants. I això, els danys poden ser grans i irreversibles, i a més, en aquest moment no són... És com el que va a la platja i està prenent el sol i no se'n dona compte que s'està cremant la pell i al cap d'unes hores es nota que s'ha cremat, no? Pues yeah. Aquí amb l'ull passa una cosa una miqueta similar. No passa res, és un moment i estic fent no sé què i després al cap d'unes hores és quan comencem a tenir tots els símptomes i hem d'anar de seguida que ens mirin perquè com més aviat hi anem, si tenim alguna sintomatologia, tindríem que anar-nos a visitar perquè com més aviat prenguin remei a la situació, millor. Per tant, la protecció té que ser molt. Pels infants, moltíssim. I procurar no treure'ns les mai, perquè si encara que estiguin, diguem-ne, que estiguin al moment que sigui total, no saps mai en quin segon començarà en aquella zona a sortir la llum.
0: Ja,
2: la protecció, per mi, és molt, molt important.
0: Sí, senyor, que quedi clar. Mirar l'eclipsi solar sense ulleres homologades pot provocar lesions a la retina per tota la vida. És a dir, que poca broma. Exacte. Poca broma amb això.
3: Ja mos ho mirarem per la tele, pues.
0: Sí, noi. I que és pitjor portar unes ulleres sense filtre que no porta res. Està claríssim. La canalla petita, el tema ulleres, ara que tenim també en línia, Joaquim Grau, ara posen allò nens petitets o nenes de pocs mesos, ja van amb ulleres de sol. Això ja és correcte o no?
2: Clar, que és supercorrecte. L'ull, quan s'està desenvolupant, necessita igual de protecció que quan és gran. De fet, als nens petits se'ls hi posa un filtre solar, per exemple, com una samarreta per la pell, no?
0: Sí.
2: Ja és el primer, o una gorra. Pues els ulls s'han de protegir igualment. Aquí sí que haurien de tenir unes característiques, el que deia abans, de que una ullera no deixa de ser un epi, i si quan estem parlant d'un epi per un nen petit, tindrien que tenir unes condicionants molt més importants, no? En quant a rotures i o possibles caigudes que pogués tenir l'infant amb les ulleres, amb el qual són una miqueta, diguem-ne, més tecnificades.
0: Moltíssimes gràcies, Joaquim Grau, president del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya. Gràcies per haver estat en directe aquí al matí de Ràdio 4. Bon estiu, si no parlem. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Merci, que vagi bé. Tres, què dius, Pau?
3: Ah, no, salut. Jo de petitet no n'havia portat mai d'ulleres.
0: Tampoc.
3: I ara em porto per fotre el merda, pregunto, eh? Sí.
0: Tres minuts per tres quarts d'una. Mira com riu el doctor. T'ha fet riure el Pau, ara.
3: És per fer el xulo.
0: Aconsella'ls alguna cosa més, home. A veure si podem acampar una mica més, el Pau i jo.
4: Mira, sí, durante la... Es muy típico ahora en verano que vas a alguna ciudad, haces caminatas muy intensas. Sí. Y hay otro síntoma muy importante que es que de la nada, de un momento para otro, las piernas se ponen rojas, de arriba abajo. Entonces, otro es que es una especie de vasculitis, se llama vasculitis asociada al...
0: Tota la cama vermella, tota la baix.
4: Hasta la rodilla, las zonas no cubiertas. Las zonas no cubiertas, es que típicamente vamos pantalones cortos, y se pone roja las dos. Esta es muy frecuente. Si esto llegara a pasar, sobre todo porque es una consulta, además que la gente llega muy, muy asustada, si esto llegara a pasar, no es nada grave, es con agua fría y esperar un par de días y evitar el ejercicio y el calor, mejorará mucho. Mm-hmm. Eso es una causa frecuente ahora en verano.
0: Perfecto.
4: Lo típico que vamos a Roma, vamos caminando y el día siguiente la pierna roja.
0: Ya. Au. Ja ho sabem, això. Vota, eh?
1: Què tal?
0: Això dic jo, què tal?
3: Anar amb taxi i ja està.
1: Sí, la gent gran és el que li passa més... Vull dir, abans ha comentat a partir dels 20 anys, que era quan ja començaven, no?, a haver-hi aquests problemes.
3: A veure, si amb 20 anys antigament... se et comencen a enfilar les cames, que sí, vas malament, tio.
1: Sí, sí, sí, amb retenció de líquids. A mi no em passa, però cada cop passa més, no? O sigui,
3: Ustà, perquè
1: antigament era, no?, era la gent més gran, comentaves.
4: Sí, probablemente es que cada vez nos le damos más importancia a estas cosas. O sea, habitualmente... antes una pierna hinchada puntualmente no le damos más importancia. Ahora sí que es que la población está más pendiente de la salud.
1: I també és molt recomanable a nivell de salut en general, no?, fer moltes analítiques, diguéssim, o sigui, fer un control i fer visites preventives.
0: Vigileu amb els auriculars, no us atenseu els micròfons, que si no petarà tot això. Ara, digues, vota.
1: No, que comentàvem també que, com per exemple, has d'anar al dentista, a l'oculista, has d'anar també a fer visites rutinàries o fer anàlisis de sang, analítiques, per poder veure com estem, no?, en aquest sentit.
3: I també sí, jo m'assigueu més donar, perquè em diuen que estic malament, em quedo a casa. A la que comences a anar al metge, et venen tots els mals.
0: Jo també sóc dels teus,
1: eh? Sí,
4: a la que te jubiles, a veces también otra. A la que te jubiles, me he enfermado. Es otra, sí,
0: això diu el doctor Cugat, diu que si et jubiles i et deixes anar, en 4 dies diu el clot.
1: Exacte. A més, hi ha dos tipus de persones, no? Les persones que sempre van al metge, diguéssim, i les persones que no hi van mai.
0: No, hi ha dos perfils d'hipocondríac. El que va al metge per res, cada 2 per 3, i els que no hi anem mai per por que ens ho trobin tot. Sí, que arribarem allà, veus, l'altre dia ens posen una tira, el Pau i a mi, au, el Rocco, que té 100 anys, va sortir perfecte, i nosaltres, au.
3: Si no te l'haguessin posat, ara estaria la mare tranquil.
0: Ben tranquil, ben tranquil. El primer dia menys enciam, el segon ja no.
3: Igual de fotut estaries. Estaries igual de fotut, però tranquil i content.
0: Què faràs tu dia a l'eclipsi, Pau?
3: Jo no sé, quin dia amb què cau? Amb 12?
0: 12 d'agost.
3: Ho he de mirar al calendari. No sé,
0: amb què cau, això?
3: Amb dimarts. A mi també fot l'eclipsi com l'eclipse.
0: Sí? Però pensa que tardaràs més de 150 anys a veure'n un altre com aquest.
3: Ja miraré per la tele.
0: Eh?
3: Ja el miraré per la tele.
0: Ja mirarem el resum.
3: Jo el que no entenc és per què fot mal, que no està tapat el sol per la lluna.
0: Sí, però mentre no es tapa... I mira, Salvador Ribas, pregunta-li al director del Parc Astronòmic del Montsec i doctor en astrofísica per la Universitat de Barcelona. Com està, Salvador? Bon dia.
5: Hola, molt bé, bon dia.
0: Bé, ara parlàvem...
3: Explica-li
0: això. Aquest és el Pau de Pons, Salvador.
3: Hola, que ets d'Age, tu.
5: Sí.
0: No és d'Age, és d'Age, però no és d'Age.
5: La qüestió és que quan hem de posar-nos les ulleres de protecció, quan el sol estigui oficial, parcialment eclipsat, és a dir, quan encara tenim llum directa del sol, llavors, igual que qualsevol altre dia, en qualsevol altre moment, no podem mirar el sol directament sense les ulleres especials, durant la parcialitat hem de portar les ulleres. En quin moment ens les hem de treure? Quan no veiem llum directa del sol. És a dir, quan amb les ulleres deixem de veure cap dibuix del sol, cap traça del sol, amb les ulleres posades ja ens les haurem de treure, i llavors el que veurem són les capes externes del sol, la corona solar, alguns dels poden veure potser algun dels elements de la cromosfera, que és una altra capa que normalment no veiem del sol, i al moment que tornem a notar un fogonazo de llum, ràpidament posar-nos les ulleres, perquè llavors ja tornem a rebre llum directa del sol, i ens hem de posar doncs, de nou les ulleres de protecció especials per observar el sol o per observar un eclipsi per evitar tenir problemes de salut visual a posteriori.
0: Bé.
5: A veure, doncs, evidentment, doncs, nosaltres quan anem conduint un cotxe a vegades ens ve el sol de cara i no ens ha passat res perquè retirem ràpidament la mirada. El problema de l'eclipsi és que al passar alguna cosa tu tens com la necessitat de seguir mirant i és quan pot ser una temeritat. Per això, quan hi ha llum directa del sol, ulleres, quan el sol està totalment tapat, que tenim aquestes capes externes només visibles i, per tant, no veiem res a través de les ulleres, llavors ens les hem de treure.
0: Ja, això també li podies haver preguntat. És que acabem de parlar amb el president del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya i ara el Pau et fa la pregunta a tu. Salvador, sort
5: segurament
0: que saps de tot.
5: Hauria explicat els motius del que pot passar
0: és que aquest Pau és...
5: a la visió millor que jo.
3: No volia entretindre amb aquell home tan savi perquè em preguntis xorres com les meues.
0: Escolta, que aquest també és un home savi, eh?
3: Ja ho sé, però com que m'ha dit que era del Montsec, he pensat...
0: Director del Parc Astronòmic del Montsec i doctor en astrofísica per la Universitat de Barcelona, eh? Poca broma.
3: No, és una eminència, és una eminència.
0: És una eminència. No, preguntava si ets d'àgil, Pau. Clar, com
5: no,
0: cal...
5: no, no, no, jo sóc del barri de Gràcia de Barcelona i porto gairebé 20 anys treballant aquí a àgil.
0: I no tornaries a Barcelona ni boig?
5: Bueno, torno a veure la família i ja està.
0: Ja, ja, però no ho canviaries, eh? Tornar a viure a Barcelona et suposaria un daltabaix o no?
5: Bueno, jo crec que un s'acostuma al que convingui en tots moments.
0: Yeah.
5: El que passa és que doncs, es treballa molt bé aquí al Montsec, sota un cel estrellat i amb un equipament fantàstic com aquest.
0: Ja. Yeah. Escolta, on, a quina hora, com veure'l, tot això de l'eclipsi, com ens hem d'anar preparant per planificar-ho bé, els que no ens el volem perdre? Perquè el proper serà l'any, més de 150 anys, diu que falta, no?
5: Sí, Salvador. Per tenir un de total que veiem a Catalunya ens hem d'anar a finals del segle XXII, per tant, aquesta és una oportunitat gairebé diria que vital, no? Perquè doncs, és l'anterior que es va veure des de Catalunya va ser el 1905, aquest del 2026, i després ens anem al 2180 i alguna cosa. És a dir que aquest és el bo per nosaltres. L'únic problema que té és que és un eclipsi que es produeix molt a prop de la posta de sol, amb el sol molt baixet. Això ja ho hem anat donant aquest missatge durant molts dies i durant molts mesos, doncs, d'una manera o d'una altra, de manera que necessitem disposar un horitzó oest, oest-nord-oest, completament lliure d'obstacles. Uh-huh. És a dir que des de l'interior d'uns carrers d'una ciutat podem ser que no el veiem, sí, perquè és un edifici, un arbre que ens ho tapi. Per això hem de buscar punts elevats, punts que tinguin la posta sol, la direcció oest-nord-oest, sense cap mena d'obstacle a la visió, perquè així podrem veure el sol, perquè es produirà el fenomen. Comença més o menys a 7:45, comença la lluna a tapar el disc del sol, però el moment de la totalitat, a les zones on és total, és al voltant de les 8:29. I durant una durada que va des de un instant de temps, doncs, amb una franja, allò que és aquest instant, una franja que, doncs, que més o menys uneix, jo dic que uneix Torrefarrera, Lleida i Vilanova i la Geltrú, tirem aquesta línia,
0: sí,
5: allí dura doncs, entre 10-12 segons, com a molt la totalitat, d'aquí cap avall, quan més cap al sud-oest de Catalunya, més dura aquests instants de foscor, aquests instants de completa cobertura, fins a estar doncs, millor que el minut i mig, doncs, a Terres de l'Ebre, especialment doncs, a la zona del Delta i sud-oest de Catalunya, excepte sud-oest de Catalunya, estem per damunt del minut 30 de cobertura. I després es tornarà a destapar, però aquest moment de les 8:29, doncs el sol estarà a només 5 graus d'alçada.
0: Yeah.
5: Perquè feu una idea, si estirem la mà completament, doncs estarà separat de l'horitzó doncs l'ample d'uns pocs dits nostres de la mà, és a dir, estarà super, super baix, doncs a l'alçada típica que un edifici t'ho taparia, que un arbre t'ho taparia, per això hem de buscar doncs, indrets doncs, que no estiguin a l'ombra. Per normalment per tindre un eclipsi has de buscar l'ombra de la lluna. En aquest cas hem de buscar l'ombra de la lluna, però no l'ombra dels arbres o de les cases.
0: Ja.
6: Perquè per tant, si estem a l'ombra
5: dels arbres o de les cases no veurem res.
0: Punts elevats, diu l'Anna Còrdoba, subratllem-ho.
5: Punts elevats o punts amb un horitzó oest lliure, per exemple, doncs, aquí en les notes a Terres de Lleida, doncs, a Montsec no es veu total, perquè
3: I
5: no
3: s'ha dit la totalitat.
5: Aquestes zones del Baix Segrià, per exemple, doncs, o de les Garrigues, doncs que hi ha zones que miren a l'oest, tot i que són zones que potser no són gaire planes, les Garrigues és bastant irregular, però mirar cap a l'oest, aquestes zones doncs, normalment tenen un camp de visió molt ample, perquè cap a l'oest doncs, hi ha doncs, la zona plana doncs, que entra cap a l'Aragó, i aquella zona doncs, ens dona doncs, molt més marge de possibilitats que no passi si haguéssim dintre una vall tancada que no podíem veure res perquè les muntanyes ens ho taparien. És a dir que, i el mateix passa, doncs, per exemple, doncs, en Terres de l'Ebre, doncs, hi ha zones que la Serra del Montsià, el Montcar o els ports ho tapen, que des de l'ombra, però hi ha altres zones que no. Per exemple, doncs, els extrems doncs, més surts del delta no queden a l'ombra d'aquestes muntanyes i, per tant, ho veuran completament. És a dir, hi ha tota una sèrie de zones, hi ha un mapa d'ombres a la web de la Generalitat.
6: Hi ha un mapa de 20 municipis, no? Amb 27 punts d'observació.
5: hi ha punts d'observació òptims, i després hi ha un mapa d'ombres que et diu per qualsevol lloc, mm-hmm, si estàs a l'ombra d'alguna muntanya o no, per poder doncs, escollir-ho, perquè no n'hi ha prou en estar a la zona de totalitat, en aquesta franja, mm-hmm, on l'eclipsi es produeix completament, sinó que cal un pas més, que és que no hi hagi cap obstacle que ens ho tapi. Per això hem publicat aquest mapa d'ombres, per poder saber que realment estàs a un lloc que et tocarà el sol, i per tant veuràs amagar-se el sol.
6: Yeah. Escolta, i si estic a la ciutat de Barcelona, per exemple, tinc la possibilitat de veure'l? És a dir, si pujo a algun lloc elevat, podré veure alguna cosa o des d'aquí no es veurà res?
5: Des d'edificis elevats, ho hem estat mirant aquests dies, edificis elevats que tinguin la direcció oest, que no tinguin cap altre que el tapi, es pot arribar a veure, però sí que és cert doncs, que l'òptim seria doncs, anar doncs, a una zona al qual Collserola no et fes ombres, és a dir, que estiguessis mirant cap a la banda de darrere de Collserola, perquè el sol s'amaga pel nord, entre l'oest i el nord-oest, que és just doncs, a l'altra banda de la Serra de Collserola. És a dir, que estiguessis doncs, encarat cap al Vallès, tindries, des de Collserola cap al Vallès, tindries més possibilitats de poder-ho veure, però no serà total. A Barcelona és un eclipsi parcial, yeah, perquè no, el sol no es veu completament tapat per la Lluna. Això passa amb una franja molt estreta, d'uns pocs quilòmetres, que comença, com deia, aquesta línia imaginària que he tirat entre Torreferrera i Vilanova a la Geltrú aproximadament. Doncs d'allí cap al sud-oest és on és total. Per damunt d'aquesta franja hi ha una zona en la qual és l'eclipsi instantani, dura poquíssims segons, yeah, i doncs, per tant és recomanable doncs, anar quan més al sud millor, per poder tenir més temps d'observació. Però a veure, si estem en un d'aquests municipis que dura 10-15 segons, aprofitem-los també.
0: On el veuràs tu, Salvador? Tiraràs avall?
5: Jo el veuré des de Terres de l'Ebre, doncs, on farem doncs, una retransmissió en directe amb senyal de vídeo per internet, conjunta entre el Parc Astronòmic i l'Observatori de l'Ebre, que es va fer precisament per l'eclipsi del 1905. Farem una activitat conjunta durant aquells dies, des del dia 10 al dia 13 anirem fent activitats, i el dia 12 en si doncs, farem una retransmissió en directe, una senyal de vídeo del sol amb diverses càmeres, per poder veure diversos trets característics del sol, com es va sent eclipsat, i allí des de l'Observatori de l'Ebre, al terme de Roquetes, a Terres, per tant, Terres de l'Ebre, allí estarà jo en concret, i part de l'equip del Parc Astronòmic, i altra part de l'equip estarà a Lleida i a Borges Blanques, que són doncs, d'aquests punts que he comentat ara fa un moment, doncs d'aquests 20 punts que la Generalitat ha assignat, en dos d'aquests estarem. A Lleida i a Borges estarà gent del Parc Astronòmic per poder donar suport científic a
0: l'activitat. Escolta, Salvador Ribas, ara veig a l'obertura de l'edició digital del diari La Mañana, que dirigeix el Francesc Guillaumet, tertulia molt habitual d'aquest programa, justament obren La Mañana amb aquest titular, ara mateix, eh? L'Observatori del Montsec augmentarà 10 vegades més la seva capacitat d'observació.
5: Sí, aquest és un equipament que està a la Serra del Montsec, no és el Parc Astronòmic que dirigeixo, és un altre equipament
0: germà nostre. Però ens ho pots explicar nostre, també, perquè ho tens a prop, això.
5: Sí, ho puc explicar sempre amb tot el respecte als companys, no?, que sí, porten a l'Observatori del Montsec, que està situat, l'Observatori del Montsec està situat a dalt del cim del Montsec,
0: sí, senyor,
5: a 1.600 metres, al terme de Sant Esteve de la Sarga, que ja és Pallars Jussà, ja no és Noguera com Àger, i en aquest cas doncs, hi ha l'equipament més important d'observació astronòmica de recerca a Catalunya. Fins ara hi havia el telescopi Joan Oró, que tenia 80 centímetres de diàmetre, i ahir el que van presentar l'equip de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, que és el gestor d'aquest observatori amb la conselleria, és la inversió d'uns quants milions d'euros per poder fer un telescopi de 2,5 metres, és a dir, de 80 centímetres passarà a 2,5 metres de diàmetre, i un telescopi completament robòtic, és a dir, que funcionarà de manera automàtica i que gestionarà doncs, l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, que és qui és l'organisme gestor d'aquest equipament germà nostre. Estem a 10 quilòmetres per camí, a moltes corbes, en línia recta molt menys, però doncs, 10 quilòmetres perquè tenim una alçada, una diferència d'alçada considerable.
0: Així ho explica el director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en declaracions a La Mañana, però dic, aprofitant que et tenim aquí, sé que us coneixeu tots i totes a la mateixa zona, dic, a veure, explica'ns una miqueta més, moltes gràcies. Breument, Jordi Bota, perquè tinc poc temps.
1: Sí, també aquest eclipsi, diguem-ho així, coincidirà amb el temps, em sembla, amb les llàgrimes de Sant Llorenç, no?, també, amb els perseids, perquè sempre és cap a l'11 o 12 d'agost, no?
0: Sí. Sí. Breument, Salvador, coincideix... breument, que hem de fer cantar el Pau de Pons.
5: Coincideix superbé perquè és amb lluna nova. L'eclipsi de sol sempre es produeix amb lluna nova, per tant, la nit serà molt negra, serà una nit sense llum de la lluna, i això ens afavorirà poder veure perseids, les llàgrimes de Sant Llorenç, per tant, és una molt bona nit per les llàgrimes de Sant Llorenç.
0: Molt bé. Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec i doctor en astrofísica per la Universitat de Barcelona. Aquest estiu vindrem amb el Pau a veure't un dia.
5: Quan voleu.
0: Sí? Va. Vinga,
5: sí,
0: va.
5: Sereu sempre ben rebuts a aquesta casa.
0: Moltes gràcies, molt amable, que vagi bé. Merci, home, Salvador. Bon estiu, si no parlem abans. Que vagi bé.
5: Gràcies, igualment, bon estiu.
0: Adéu. Ai, senyor, 4 minuts i la 1, Pau. A repetir, però dic, no quedarà temps. Diu, no cal. Diu, no cal cantar. Com que no cal cantar?
3: Aquest paio, amb això de l'eclipsi, fotrà festa major.
0: És molt bo, aquest.
3: Tota la vida esperant-ho.
0: Sap molt de què. Exacte, també.
3: Això sortia el Tintín, el Tintín i el Templo del Sol.
0: Sí, senyor. El Tintín, que agrada molt al Picó, també. I el president del Parlament, el Rull, entres al seu despatx i està ple de tintins, allò.
3: Va, cadascú el seu.
0: Endavant i quan vulguis.

0: Vale, vale. Això m'ho situa a l'Empordà, cony.
1: Molt bé, perfecte. Escolta, això s'acaba, nois. Vota, ja marxem,
2: s'acaba,
1: eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Last dance.
1: Últim dia, avui. Minut, últim dia per tu.
2: Per mi, sí. Ah.
0: Home, doncs...
1: Ah. Demà tornem.
0: Vacaciones de verano para ti.
1: Per nosaltres no és l'últim dia. Demà farem tertúlia amb Salvador Cot, Joan López Alegre, l'Anna Sáez, la directora del Segre. Després entrevistarem Antonio del Río, d'UGT Bombers, perquè, com dèiem aquest matí, els bombers reclamen millores salarials, eh? Sindicats i bombers, també? Sí, es treballen al límit, denuncien també falta de recursos, demanen més seguretat. Avui els has dedicat una cançó.
0: Digue-li que et canti la Macarena, aquest del Riu.
1: Demà parlarem amb el... Home, vindrà aquella que en sap tant d'economia, la Raquel Calart, periodista especialitzada en economia de La Vanguardia, l'autora del podcast de Bolsillo, que té un èxit brutal.
0: La
1: mira, demà parlarem amb el doctor Joan Lozano, membre del grup de tabac de la CANFIC, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, per deixar de fumar. Eh? L'Ares Teixidó també vindrà, perquè ho ha deixat fa poc més d'un mes amb un esprai que va amb recepta, que tot i això et costa uns 50 euros, i diu coli en un llum.
0: Doncs llibre té bolígraf.
1: I d'aquests que han de marxar de casa perquè tenen ratpenats, Anna Córdoba.
3: Sí, exacte. Parlarem amb una família de Sabadell que tenen una plaga de ratpenats i no s'hi pot fer res perquè estan protegits.
1: Tu, Pau, tornes divendres, l'últim dia. Fins demà, oients.
4: És la 1.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez, germà del president del govern, a 9 anys d'inhabilitació per ocupació pública com a autor per cooperació necessària d'un delicte de prevaricació administrativa, tot plegat en relació a la seva contractació a la Diputació Provincial l'any 2017. L'expresident d'aquesta institució, Miguel Ángel Gallardo, també exsecretari general del PSOE Extremadura, l'han condemnat a 18 anys d'inhabilitació per dos delictes de prevaricació per la contractació de David Sánchez i de l'amic d'aquest, Luis Carrero. Àlex Aloy, bon dia.
6: Bon dia. Les acusacions populars exercides per Manos Limpias, Hazte Oír, el PP, Vox i Justitia Europa, l'Associació Liberum i la Fundació Abogados Cristianos demanaven 6 anys de presó, tant pel germà del president com per a Gallardo. La Fiscalia no havia formulat acusació i havia demanat al jutge l'absolució de tots els encausats. Recordem que els fets que es jutjaven feien referència a la suposada creació ad hoc d'un lloc de feina per a David Sánchez a la Diputació de Badajoz en mans socialistes el 2016. El germà del que més tard seria president del govern era músic i estava a l'atur i va ser nomenat coordinador d'activitats dels conservatoris provincials, un lloc per al qual van ser descartats altres 10 aspirants.
4: En marxa a aquesta hora al Congrés, el debat i votació sobre els objectius d'estabilitat pressupostària passa prèvia a la presentació dels comptes públics. Amb tota probabilitat seran rebutjats pel vot en contra de Junts, a més de PP i Vox.
6: PSOE i Sumar defensen que els pressupostos compten amb la despesa social més elevada de la història i recorden que d'aquesta una partida important és per a Catalunya. Escoltam el portaveu socialista Patxi López i la de Sumar, Aina Vidal.
7: Hay un récord histórico de recursos, hasta 226.000 millones de euros, que nos van a permitir reforzar las políticas públicas.
8: El hecho o no de aprobar el techo de gasto que vamos a votar hoy implicaría, por ejemplo, para Cataluña más de 1.000 millones de euros para poder hacer sus políticas públicas. Creo que los partidos catalanes tienen que ser muy cuidadosos.
6: L'executiu, però, no aconsegueix el suport de Junts, que s'afegeix a la negativa de PP i Vox. Esther Muñoz, PP, Pepa Millán, Vox.
9: Todo este bomba de humo que están trayendo con los presupuestos, cuando sus propios socios dicen que es para convocar elecciones y tener una excusa para convocar elecciones, porque ni siquiera están hablando con ellos, es evidente que forma parte de su campaña de propaganda, ¿no?
10: Y como saben que no los van a aprobar, igual que llevan haciendo desde el año 2023, presentan el mayor techo de gasto de la historia para acusarnos a los que nos oponemos a este teatrillo de antisociales.
6: El pressupost tampoc convenç Podem, que critica la forta despesa militar. Ione Belarra.
11: Una ampliación de la capacidad de gasto del gobierno que única y exclusivamente se está destinando al rearme y a gastarnos en armas y tanques lo que debería ir destinado a la sanidad, a la educación, a la dependencia, nos parece que es la peor noticia, no solo en términos económicos, que también, sino para la posición estratégica de España a nivel internacional.
4: I el grup de Junts a Girona ha trencat amb el govern municipal format fins ara amb Guanyem i Esquerra Republicana. La líder de Junts a Girona i vicealcaldessa del municipi, Gemma Geis, argumenta que l'alcalde, Lluc Salellas, ha deixat les prioritats dels juntaires en segon lloc. Girona, Gemma Esteve.
2: La formació assegura que pren aquesta decisió per la manca d'avenços en qüestions relacionades amb recursos humans, la neteja o l'espai públic, entre d'altres. L'encara vicealcaldessa, Gemma Geis, ha explicat que diversos projectes que depenen d'ells han deixat de ser una prioritat per l'alcalde i lamenta que durant la remodelació del govern del 2025 no poguessin assumir més responsabilitats tal i com van demanar.
12: Aquests regidors, al gener del 25, vam proposar assumir més responsabilitats al govern de la ciutat de Girona. Però arriba un moment que el rumb en una ciutat, en un ajuntament, el marca l'alcalde i hem arribat a la conclusió que ja no podem continuar condicionant aquest rumb. Se'ns ha acabat la paciència, que crec que és una frase que tothom pot entendre perfectament.
2: Tot i sortir del govern, Junts diu que farà una oposició responsable i que els seus 6 regidors mantenen la mà estesa per arribar a acords. A més, Geis assegura que marxen amb la consciència tranquil·la d'haver aportat estabilitat al govern, amb 3 pressupostos aprovats i després d'haver encarrilat projectes estratègics com el del futur campus de salut.
4: Catalunya ha registrat 4.454 episodis d'afectats de manera directa o indirecta per la calor des de l'1 de maig, segons dades del Sistema de Vigilància de Salut.
6: La majoria dels casos, un 51%, han estat cops de calor amb 2 casos de mort. L'altra gran causa, en un 37%, han estat deshidratacions i una de cada 3 persones ha acabat en ingrés hospitalari. Segons el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària de l'Institut de Salut Carles III, en els primers 12 dies de juliol, les morts atribuïbles a la temperatura són 211, la segona xifra més alta de l'última dècada.
4: I el piró musical de la Mercè i de la festa de la nit de Cap d'Any es trasllada. El de la Mercè es farà a la platja del Bogatell, mentre que el de la nit de Cap d'Any serà a l'Anella Olímpica.
6: L'Ajuntament de Barcelona ha decidit reubicar els espectacles de llum i foc que fins ara es feien a l'Avinguda Maria Cristina a causa de les obres de la Fira de Montjuïc que s'han d'intensificar durant la segona meitat de l'any i el 2027, ja que les feines són incompatibles amb esdeveniments multitudinaris. L'any passat, el piró musical va plegar 110.000 persones i la nit de Cap d'Any, que va comptar amb 115.000 assistents.
4: Gràcies, això és tot. De moment, tornem a més notícies a les 2.
5: Ràdio 4.
13: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
14: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
5: L'Altra Ràdio, amb Sintoniqui.
14: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.

0: Benvinguts a Xaviforna.
1: La 1:08, saludem el Xavi Freixas, enviem una abraçada molt gran a tot l'equip del matí de Ràdio 4 i ara comença Xavifòrnia, si tu vols, fins les 4, aquí, a la primera en català, en aquest migdia, en aquesta tarda de 14 de juliol. Avui, França recorda que un dia el poble va assaltar la Bastilla i va descobrir que cap mur és etern. Aquesta nit, Espanya no vol conquerir París. Vol conquerir el futur, amb la pilota com a bandera i la generositat com a revolució. Jo crec que aquesta és la bandera d'aquest equip. Clar, davant el talent imperial de Mbappé, Dembélé, Doué, Olís i companyia, hi haurà un equip que no necessita reis perquè tots corren per tots. Tots corren per tots. I és que les revolucions no sempre comencen amb canons. De vegades comencen amb una passada, una bona pressió i 11 jugadors que decideixen no tenir por. França celebra avui la caiguda d'una fortalesa. Espanya somia fer caure la més poderosa del Mundial. I veurem Maria García Coll si ho aconseguim.
2: Tant de bo, tant de bo. Primer de tot, ens ho hem de creure.
1: Nervis.
2: Primer ens ho hem de creure.
1: Costa una mica de creure aquesta vegada.
2: Tu estàs molt pessimista.
1: No. Jo, a veure, és que em costa de creure, comentava abans fora de micròfon amb el Jaume Tudela, amb el nostre tècnic, que costa de creure poder veure en una mateixa vida dos finals de Mundial, no?
2: Però és una cosa que... Quants triplets, Xavi Martínez, et pensaves que veuries tu a la teva vida? Del Barça.
1: Cap. Un cop vaig veure el primer, ja vaig dir, això no passarà mai més.
2: N'has vist dos?
1: Sí.
2: Hi ha gent que mai a la seva vida va veure el Barça sent campió d'Europa.
1: No, clar.
2: I nosaltres, ho hem vist 4 vegades, Xavi Martínez.
1: 4?
2: Jo 4, tu 5.
1: Jo, la del 92 no me'n recordo.
2: Doncs llavors 4.
1: Molt petit.
2: Doncs llavors 4.
1: Sí,
2: però tu les has vist totes 5. I hi ha gent que es va morir sense veure el Barça campió d'Europa.
1: Et veig amb la vibra molt alta, Maria García Coll.
2: És així, és que els primers a creure-s'ho... Tenim una cosa, els espanyols, i jo crec que és més de català, que és creure que tu sempre ets menys, creure que els altres sempre són millors que tu.
1: No, però no va per aquí,
2: però hem de pujar, hem d'anar a tope.
1: Això és que és molt català, però no va per aquí. Avui no va per aquí, almenys jo no ho veig així. Va, que ho compares inevitablement amb l'estat de forma de Nico Williams a l'Eurocopa.
2: Bueno.
1: Sí, de la mina al Barça aquest any, o a les semis contra l'Inter, o a l'Eurocopa mateix també, el Pedri. El Pedri no arriba al seu millor moment.
2: És un partit de futbol, pot passar
1: qualsevol cosa. Però és veritat que com a grup és el que dèiem, no? Mm. Vull dir, és que tots corren per tots. Jo crec que aquí està la força d'Espanya.
2: I
1: veurem. Diu el Jaume Tudela, em diu per línia interna, que avui MVP Pedro Porro.
2: A veure.
1: Saps què vol dir això, no? Si passa. Que Mbappé...
2: Sí. Adéu.
1: Amb el Aro Seren al control també, amb el Jaume Tudela, amb el Joel Sevilla a la producció. Som-hi, va.

0: començarem, com sempre, a actualitzar on és la conversa social, i això es diu Virals.
1: I és mundial, sobretot, però també altres cosetes del món de la cultura i de la tele.
0: Avui és dimarts del millor còmic d'aquest país. Avui és dimarts el Xavi Fornia de Xavi Franquesa. Avui ens visita un autor, també. Es diu Alexis Racionero i arriba el Xavi Fornia a presentar El arte de no complicarse la vida. Ell porta anys buscant respostes en llocs que la nostra societat accelerada normalment ignora, no? Filosofia, silenci, el viatge, la sabidoria oriental també. Serà molt interessant avui, Maria?
1: Sí, perquè a més és important en aquests temps que corren, no? Intentar-nos no complicar la vida, que ja ens ho posa tot prou difícil.
0: El arte de no complicarse la vida. Després tenim l'edició migdia per actualitzar la informació i a la tercera hora, Eva Moreno. Eva Moreno i el sexe, darrera secció de la temporada. I acabarem amb una tertúlia sobre la semifinal d'aquesta nit entre França i Espanya. Ens visita el gran Jaume Riello.
1: Els nostres companys d'esports, que ja ho sabeu, que estan seguint el Mundial en aquesta casa tots els partits, totes les hores, tota l'estona, i em vindran aquí a explicar-nos-ho.
0: Si ens vols seguir, és molt fàcil, a @xavifornia, també igual, a Instagram, @xavifornia, @radio4/RNE. Allà, comentaris, missatges, el que vulguis, el que et sembli, et passi pel cap en directe de tot el que anirà succeint aquí en directe a Ràdio 4, o queixes, també, us llegim, @xavifornia.

0: ha un partit que ha monopolitzat internet les darreres hores és aquest França-Espanya, el d'aquesta nit. Les xarxes ja fa dies que viuen aquesta semifinal com una final anticipada. I l'etiqueta és FRA.
1: Espanya-França.
0: Espanya-França. FRA és una de les més comentades encara a aquesta hora de la tarda i sobretot abans del partit. Increïble. Està ja plena de memes, comparacions, vídeos recordant els grans duels entre les dues seleccions, Maria.
1: I una de les cançons que més sona és aquest Bad Romance de Lady Gaga. Per què? Perquè Lady Gaga té alguna cosa a veure amb el partit d'avui? No. Sinó perquè hi ha un tros de la lletra que sembla que digui I don't wanna be French. No vull ser francès, mira. I don't wanna be French. La gent ja, I don't wanna be French, no vull ser francès. La cançó en realitat diu I don't wanna be friends, no vull que siguem amics. Però bé, la gent ho ha canviat per no vull ser francès, no?
0: M'encanta, molt fan, molt fan.
1: Un dels muntatges que més circula és el de Lamine i Mbappé, presentats com el relleu generacional del futbol mundial. També s'han recuperat imatges de la semifinal de l'Eurocopa del 2024, quan Espanya va eliminar França amb aquell golaç de Lamine Yamal. Buah. Que va donar la volta al món. Moltes persones recorden aquell partit amb frases com la història que es tornarà a escriure. I TikTok també s'ha omplert de vídeos exaltant els valors d'Espanya i que, per què no dir-ho, ens fan estar molt cofois, com per exemple aquest.
2: Imagina ser francès i que Espanya t'elimine el 14 de julio, que és tu dia nacional. Imagina ser francès i que Miquel Merino no sea de tu país. Imagina ser francès i que el jamón español sea mejor que cualquier plato tuyo. Imagina ser francès i que ni una de tus fiestas le llegue a los tobillos, a las ferias, fallas o San Fermín. Imagina ser francès i que Nadal haya ganado 14 veces tu torneo estrella. Imagina ser francès i que Nadal se retire y llegue otro español para seguir ganando tu torneo. Imagina ser francès i que tus tortillas sean con un huevo en vez de 5 como la española. Porque en España le echamos más huevos a las cosas. Imagina ser francés y que Lamine te eliminase de la Eurocopa teniendo solo 16 años con este golazo. Imagina ser francés y saber que tu gente no es ni la mitad de alegre que la española. Imagina ser francés y que tu país vecino sea el mejor país del mundo. Pues deja de imaginártelo porque, por suerte, tú eres español. A por ellos y viva España.
1: Clar, és que, mare de Déu.
0: Oh, quina motivació,
1: la comparació que més m'ha agradat és imaginar si ser francès i que les teves truites siguin amb dos ous en comptes d'amb cinc, com
0: fan,
1: les espanyoles,
0: fan,
1: perquè aquí
0: fan.
1: Li posem més ous a les coses, no? I a sobre, avui és 14 de juliol, tu ho has dit abans, la presa de la Bastilla, el Dia Nacional de França, com aquí el 12 d'octubre, com aquí a Catalunya l'11 de setembre. Imagina't que t'eliminés el país veí el dia 12 d'octubre, doncs el mateix, no? El gran protagonista, però, continua sent Lamine Yamal, també ho has dit abans, ahir va comparèixer davant dels mitjans, coincidint amb el seu 19è aniversari. El futbolista del Barça va demostrar una vegada més que transmet molta confiança tant a dins del camp com a fora.
3: ¿Tú te ves como campeón del mundo?
4: Obviamente sí. Es difícil, como todos los títulos de selecciones, pero si nos vemos todos como campeones del mundo, como en 2010 pasó, ¿y por qué no? No creo que sea por culpa del entrenador que no lleve 5 goles. No sé, son cosas del juego y no me preocupa, la verdad. Bueno, yo creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un mundial. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol, si sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso. Y yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro que mañana va a ser un día especial.
1: Clar, una declaració que molta gent ha interpretat com una resposta directa al respecte a França, també una mostra de personalitat, de la gran personalitat que té el Lamine, no? Ell també ha assegurat que és el partit més important de la seva carrera. Diu que no té pressió, l'hem sentit ara, perquè diu que prefereix gaudir d'aquests escenaris i que l'únic que vol és continuar fent història. Una altra resposta que s'ha fet viral, les hem sentit totes aquí, no té res a veure amb el futbol. Li hem preguntat per aquestes declaracions que dèiem ahir de Mariano Rajoy, que va dir, bàsicament en un article d'opinió, que França tenia una gran selecció però que no hi havia francesos.
0: Sí, la caliau.
1: Exacte. Lamine, doncs, evidentment, ha defensat el paper integrador de l'esport. Les seves paraules han estat molt aplaudides a les xarxes. Ha dit que tant ells com França són una gran mostra d'aquesta integració del futbol i també ha generat conversa la seva aparició a la roda de premsa perquè duia un collaret de diamants.
0: Li han preguntat?
1: Exacte, ha dit que era un regal.
0: L'han preguntat per tot. He vist molt bé a la Lamine Yamal en aquesta roda de premsa.
1: Estava molt tranquil, eh?
0: I de fet ell va demanar sortir a parlar, va ser ell.
1: També li han preguntat pel seu pentinat, pel seu germà petit, per en Kane, que ens ha robat els cors.
0: És l'estrella del Mundial.
1: Diu que per ell no li fa tanta gràcia, perquè per ell és normal, perquè el veu a casa sempre, no? I que la gent el descobreixi li fa molta il·lusió. Mentrestant, França també arriba envoltada d'expectació. Les xarxes a França destaquen aquest duel Mbappé defensa Espanya, Mbappé Pedro Porro, no? Que ara deia.
0: Jo crec que li cau a Porro i li cau a Cubarsí.
1: Dèiem,
0: li cau, però es mou molt Mbappé, però jo crec que Laporte i Cucurella estaran més per Olise.
1: Olise
0: i Dugué. Dembélé i Olise, segurament.
1: Sí, mentre que molta gent també confia en, doncs... És que, bueno, bé, és igual, però...
0: Bé.
1: És igual, Lamin, Pedri,
0: és que
1: Cucurella...
0: Fent ara, en dos segons he dit quatre noms, que clar, és que...
1: Xavi, et torno a posar el vídeo d'abans.
0: Que sí, que sí, no, si és que estic escoltant això, mira, escolta. I crec.
1: Això és Alicia al País de les Meravelles. Fantàstica, aquesta banda sonora.
0: No és Alicia al País de les Meravelles. Mai més serà Alicia al País de les Meravelles. Sempre serà Informe Robinson, com vam guanyar el Mundial 2010. És l'escena del gol d'Iniesta.
1: És del 2010, aquesta cançó.
0: Té tot el documental, que està molt ben fet, per cert, que gira entorn a Andrés Iniesta i com comença la temporada lesionat, el camí tan terrible, no mental, el treball també mental que va haver de fer. I aquesta cançó va sonant tota l'estona, però sobretot el moment final, no, de la jugada. És impressionant.
1: Èpic, eh?
0: Uf! Bé, en les darreres hores també s'han fet virals prediccions, no, Maria?
1: Fetes amb intel·ligència artificial. Ens agrada molt aquesta cançó, però la que volem que soni avui, Xavi, quina és?
0: Moltes vegades, sisplau, cada cop que Espanya marca sona això.

0: són simuladors estadístics, no? Hi ha apostes, aquí hi ha una mica de tot, no? Pronòstics.
1: Sí. I el pronòstic, segons aquests justament simuladors, no? Diuen que Espanya té un 53,9, gairebé un 54% de probabilitats per classificar-se davant del 46% de França. És a dir, les estadístiques donen, de veritat, jo també m'he sorprès. 27 punts és molt poc, eh?
0: Suposo que les estadístiques juguen amb el que s'ha fet abans a nivell numèric.
1: Clar, no? sí.
0: Venen de ser campions d'Europa, de la Nations, de tal. Enfrontaments directes.
1: Però també amb el que està passant al Mundial, de com juguen en el Mundial.
0: També fiquen això?
1: Sí. Ostres. Hi ha algunes que sí.
0: A França és impressionant.
1: Doncs de moment li donen un punt més a Espanya, un lleuger avantatge. T'he de dir que Maldini li ha donat un 60% a Espanya, a França, i un 40% a Espanya.
0: És molt bo. És el contragafe de Maldini.
1: Doncs mira, sí, hem de veure. El que tenim clar és que no hi ha un favorit clar, que el model dibuixa un enfrontament molt, molt igualat. El que sí que diu és que és molt possible que tot es resolgui en els 90 minuts, que no hi hagi pròrroga, diuen els models.
0: Tant de bo, tant de bo.
1: Això diuen. És el que haurem de veure si finalment serà el partit de Lamine Yamal, no? Ell deia, no he de tenir pressió, perquè com que dieu que no estic bé, també, pam, la va deixar anar.
0: Sí, l'ha deixat anar, sí. I ara hem de parlar d'una... d'un dels grans programes d'aquest estiu, d'aquesta casa. És un programa que no para de triomfar, és el Gran Prix del Verano, que ha tornat i en qüestió de minuts s'ha convertit en un dels temes més comentats a X. Evidentment, no tot serà mundial, així que canviem del futbol als toros.
1: Les vaquilles.
0: Les vaquilles, que ja no són vaquilles, realment. Però bé, milers d'usuaris han compartit captures, memes i comentaris en directe mentre seguien el debut de la nova temporada.
1: Televisió espanyola, aquest estiu hi ha tres coses, que són els Sanfermines, el Gran Prix i el Mundial, bàsicament, que és el que més ens agrada.
0: Totalment, Maria.
1: La conclusió que més es repeteix és que el Gran Prix és un programa de tota la vida. Molts espectadors celebren que el programa hagi sabut introduir novetats sense perdre l'essència que el va convertir en un fenomen televisiu als 90 i a principis del 2000. És cert que hi havia hagut crítiques els últims anys com per voler modernitzar massa, i ara la gent diu que s'ha tornat a l'essència. Molts missatges nostàlgics de persones que veuen el programa amb els seus fills després d'haver-lo vist amb els seus pares i amb els seus avis. Una de les frases més repetides és que és dels pocs programes que encara avui en dia, 2026, és capaç d'ajuntar davant de la televisió moltes generacions, no? D'aquí el programa de l'abuelo i del niño.
0: És veritat.
1: I això és el que fa que tingui molt bones audiències. Un 18% de share, 1.400.000 espectadors.
0: Uau.
1: És una barbaritat. Un dels aspectes més aplaudits ha estat el retorn de la cucanya. Aquesta prova que tant ens agrada, una de les proves més icòniques, que és doncs pujar bàsicament un pal amb pernils a dalt, pernils de peluix, i agafar-los. També la patata caliente, evidentment, el bàsquet aquest que es fa amb bolquers, també agrada molt. I s'ha parlat molt del trio de presentadors. Ramon García, Ramonxo, que continua sent per molts l'ànima del programa, ho
0: Home.
1: És...
0: És la nostàlgia, també.
1: L'admiro tant, Ramon García. Em sembla espectacular, presentador d'entreteniment. Em sembla brutal.
0: És molt maco. Jo vaig coincidir uns anys amb ell a Madrid. Estàvem a la mateixa emissora de ràdio quan ell va deixar de fer tele uns anys, que no el trucaven, i llavors va començar a fer ràdio.
1: És fantàstic, m'encanta. També la Xus ha agradat molt, s'ha tornat a guanyar bona part del públic amb el seu humor espontani, ja la coneixem, a la Lala.
0: I, sí, la Lala està en la sopa, sí.
1: Sí, ella sempre a tot arreu, a la Revuelta, al Gran Prix...
0: Ens passa, ens dona per una Inés Hernán, vinga, tots els programes.
1: Sí,
0: ens dona per, com es diu, la presentadora del Morning aquest de la ràdio musical... la Eva Soriano. Ens dona per Eva Soriano tot, Eva Soriano.
1: I la novetat, Gorka Rodríguez, que debuta comentant les proves, ja sabem que és company de Ràdio Nacional, i ara també a la tele. La majoria de reaccions han estat positives, destacant que encaixa molt bé amb el ritme del format. Sí que és veritat que han anat rodant diversos presentadors per aquest punt on està ara el Gorka, i jo t'he de dir que a mi personalment és el que més m'encaixa, també.
0: Sí, no?
1: El vaig veure ahir i m'agradava molt com feia les proves. I com sempre passa a internet, també doncs, hi ha hagut memes, les caigudes, evidentment, del programa han estat un dels moments més comentats. El primer programa, atenció, Polinyà, localitat catalana del Vallès, Xavi Martínez, o sigui, molt a propet de casa nostra.
0: Polinyà, sí.
1: Contra Cantalejo, que era de Sòria, i atenció, perquè Polinyà va fer una pallissa, però una pallissa 36 a 19. O sigui, un dels rècords de punts, ja no d'aquest programa, sinó de la història del nou

0: Ja hi ha gairebé
1: de
0: caps
1: tothom, doncs,
0: de programes, gairebé. I doncs, això doncs, apunta que serà un estiu que tornarà a ser una de les cites imprescindibles de les nits dels dilluns.
1: No?
0: Sí, exacte, els dilluns.
1: Jo el faria cada dia.
0: És que,
1: jo hagués enregistrat 5 vegades més.
0: Buah, és que
1: i tot l'estiu, cada nit, cada nit. Vinga, crec un prix cada nit, cada nit.
0: A mi m'agrada, sisplau. Si jo m'encantaria en algun moment de la meva vida poder formar part del Gran Prix.
1: És que podríem presentar el Gran Prix.
0: Jo no ho dubto. Ho faria molt bé.
1: Perfectament. Potser en una altra etapa de la cadena, ja
0: sí,
1: veurem.
0: Sí, mai se sap. Ai, tant de bo! Bé, José Pablo, un abrazo.
1: I bé, sí. Acabem amb una notícia que ningú no s'esperava. Aitana i el Mac Pop han anunciat que s'han convertit en socis per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona, situat a l'Avinguda de Sarrià, el que era l'antiga seu de la Filmoteca de Catalunya.
0: Amb un vídeo publicat a les xarxes de tots dos on s'ha omplert de comentaris. Molts seguidors diuen que és un crossover català que ningú s'hauria esperat mai.
1: És increïble.
0: L'Antonio Díaz i el Mago Pop i l'Aitana, no? I que destaquen, doncs, perquè són dues de les figures amb més projecció internacional de Catalunya i ens agrada molt que apostin per invertir en la cultura de casa.
2: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Catalunya.
3: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues puedan conectar con su público.
0: Un projecte que no és només comprar un teatre, ho diu la mateixa Aitana, la seva intenció és convertir l'Aquitània en un espai dedicat a les arts escèniques, produccions noves, suport al talent emergent, espectacles de diferents disciplines. L'Aitana i el Mago Pop diuen que feia molt temps que volien impulsar un projecte conjunt d'aquesta manera. Les xarxes doncs, han aplaudit aquesta decisió, aquesta iniciativa, perquè justament arriba en un moment molt delicat per al sector cultural. I també han dit que el Mago Pop ja és propietari del Teatre Victòria i recordem també d'un altre teatre a Broadway. Per tant, ara amplia la seva aposta pels escenaris barcelonins. L'Aitana és la primera gran aposta, gran inversió que fa en el món de la cultura. També doncs, hi ha hagut humor. Molta gent diu que l'Aitana programarà musicals de temporada, que farà tots els seus concerts al
1: teatre. Home, pot fer el que
0: teatre.
1: Vulgui al seu teatre, una presentació d'un àlbum o qualsevol, sí, qualsevol cosa.
0: I una barreja, t'imagines? Un espectacle de màgia i de música alhora? Mago Pop, Aitana? Curiós,
1: ho veig,
0: eh?
1: Ho veig. Fins que al principi la parella ha sorprès una mica, però després sí, encaixa.
0: Sí.
1: Encaixa.
0: I ens ha agradat molt aquesta aliança, no? Bàsicament, és el que volem, que hi hagi espais per la cultura.
1: Amb un vídeo molt maco que han fet els dos,
0: sí,
1: molt còmplices, no?
0: M'ha agradat.
1: Li preguntarem al
0: Toni Cano també què en pensa, ell que també té un teatre.
1: Home, clar, ell té el Teatre Muntaner.
0: Per això. Sí, sí.
1: Doncs mira, ja tenim per aquí el el nostre Rodri. Per alçada seria el nostre Rodri o Laport.
0: Home, és molt alt, eh?
4: Lamine sí, també és alt, eh? Al tanto, eh? Jo lamineixo bastant, eh?
1: Lamineja. Xavi Franquesa, bona tarda.
4: Bona tarda a tothom i a tothom.
1: Com estàs, tothom, del 0 al 10?
4: Us he enganxat tard perquè he anat a... O sigui, ara el tema... Intuiré de què estàveu parlant. Només ja, per la referència final de... No, parlarem amb Toni Cano, que també té d'estar al teatre i de més. Ojo, que tinc coses a dir.
0: Ai.
1: Què?
4: Perquè he entès que aquesta aliança que us sembla tan meravellosa,
1: sí,
4: és la que han fet el Mago Pop amb l'Aitana.
1: Sí, Aitana i Antonio.
4: Aitana i Antonio.
1: Aitonio podria ser.
4: Bona parella.
1: Aitonio.
4: Bé, aquí hem de dir una cosa, em sembla meravellós. Jo estic molt content, professionalment per ells, empresarialment per ells. Perquè això que se'ns vegi com una aliança que ajudarà la cultura, nous talents i de més, posats a parlar-ne,
1: sí,
4: jo estic molt content que empresarialment jo estic molt feliç per ells.
1: Sí.
4: Perquè crec que és, han fet un gran negoci.
1: Uh-huh.
4: Val? Però, al tanto, jo crec que això d'alguna manera té pinta d'especulació i privatització de la cultura.
1: Ai! Què dius? Ui. Per què ho
4: és
1: dius?
4: A dir... jo estic molt, molt feliç, torno a repetir, per ells dos empresarialment, però per la cultura, home, no cal que ens ho venguin com que això és un avantatge per la cultura, perquè no ho és.
1: No ho és.
4: En el moment que un mateix grup empresarial es digui Mago Pop, o es digui Balanyà, o es digui Cartanyà, o es digui Pepón Nieto, quants més teatres

0: altres tingui la mateixa persona, més dificultat hi haurà per l'empenta cultural. És a dir, estarà tot totalment privatitzat, con lo qual l'artista és el que menys podrà decidir de on i com i quan vol actuar. I això, pels que som
1: tu,
0: artistes...
1: Tu d'això en saps una mica, a
0: home,
1: més.
0: Home, en sé
1: espectacle...
0: En sé una miqueta.
1: Una miqueta i bastant.
0: I gràcies a aquesta força d'algun grup empresarial, en algun moment jo sempre he funcionat una miqueta portant la veritat cap endavant i no m'he agenollat davant de ningú, però sí que se m'ha vetat.
1: Sí, eh?
0: Sí, perquè si tu... Hi ha un aro, que és l'aro o en ella, empresarial. Quan tu no passes per aquest aro, comencen a tancar-se portes. Això passa amb el món de les... Ha passat també amb el món de les discogràfiques, ojo, eh?
1: I tant, i tant.
0: Per tant, hi ha gent que s'ha queixat de la fórmula de les discogràfiques, però munta un negoci que té pinta de seguir la mateixa estructura que aquestes grans discogràfiques, no? És una sort per ells que vulguin diversificar i ho facin... cap aquí, i jo en lo professional, estrictament en lo artístic, no tinc res a comentar sobre les seves carreres, penso dos molt grans professionals, però em fa por, bàsicament, això no és una crítica amb ells, és una crítica en el sentit a l'estructura, que a mi em fa molta por pensar que si ara el món del teatre queda en mans de quatre persones que juguen al Monopoli, perquè a mi em fa tot l'efecte que això és jugar al Monopoli. Celebro que tinguin molts diners, eh? I no sé, no m'agradaria veure'm amb aquesta tessitura de tenir tants diners, no saber on invertir-los i, bé, jugar-los amb la, amb, diguéssim, la disfressa de la cultura. Crec que en un moment, quan un té una empresa, tant de bo m'equivoqui, eh? O sigui, jo, com dic sempre, m'encantaria tragar-me les meves paraules, però tant de bo m'equivoqui, però crec que quan es posa la cultura a mans d'un grup empresarial privat, alerta, perquè la cultura pot tenir un nom molt diferent de cara endavant. Bé, dit això, volia fer la reflexió perquè estava parlant d'això.
1: No, superinteressant, perquè, repeteixo, ets una veu autoritzada i és un punt de vista molt, molt interessant d'una notícia molt, no, molt impactant i sobretot d'actualitat pura i dura que avui volíem tractar aquí.
0: I perquè, clar, s'ha venut, la imatge que s'ha donat és molt maca, no? Que surten
1: dos
0: xavalets molt exitosos i molt guapos, tots dos,
1: sí, sí, sí,
0: molt exitosos, i diuen, ai, mira, que ens hem juntat perquè teníem aquesta il·lusió...
1: Hòstia, però millor, a mi com a artista... Millor això que no que estiguin tancats als teatres. Home, que ha passat durant molts anys a Barcelona.
0: Els teatres que estan comprant no estan tancats, eh?
1: No, aquests no, però dic que és una sensació, almenys meva, tu sabràs millor que jo, eh? De que respecte a Madrid anem molt enrere en aquest sentit.
0: Sí,
1: no
0: s'omplen sí,
1: els
0: que passa
1: teatres
0: que, clar,
1: aquí.
0: Si els que tenen a veure amb lo públic els hi posen pals a les rodes i els demés el que fan és privatitzar-se, que també entenc, el que sigui propietari, tant passava amb el Regina com passava amb aquest, el que sigui propietari d'aquest teatre, al millor porta 30 anys de propietari, arriba un moment que diu, escolta, aquí venen uns senyors, un noi i una noia, fantàstics, que posen tota aquesta morterada sobre la taula. Escolti, jo tinc 62 anys.
1: Estic cansat.
0: Sí. Jo vull agafar i retirar-me i anar a viure a Llafranc, ja, no? I ho venen, però clar, el problema és que abans allò que abans es dividia entre quatre empreses, ara ho porta una sola, i aquesta sola, al ser tan gran, va absorbint, i això al final ens portarà... Ara tu imagina't cap a aquesta dinàmica, que és una dinàmica totalment possible, perquè té molt de múscul empresarial, que li diuen, no? Possiblement és la persona que més múscul empresarial dins aquest
1: nivell, sí.
0: Aquest gremi té, sí, sí, amb moltíssima diferència, no només a Catalunya. Ara imaginem que amb aquest múscul empresarial comences a comprar-ho tot, absolutament tot. No podrem decidir.
1: Això ha passat amb els festivals. Això, que ens explicava l'altre dia el director del festival Terramar, no? Que és un festival petitó, diguéssim, més familiar, ens ho explicava perfectament. Podeu recuperar el podcast a RN Audio. I val molt la pena, perquè jo no era conscient. Ell ens va donar aquí una informació que em va deixar bocabadat.
0: Doncs mira, ho recuperaré per argumentar una miqueta
1: això,
0: que no ho he portat ni preparat, però vull dir que això jo ho vinc rumiant des que va sortir la notícia ahir.
1: Sí, sí, sí. Tres monstres, tres fonts.
2: Un grup israelià que ha comprat moltíssims festivals.
1: Tenen tots els festivals, tots.
0: I tot és molt maco, és molt... Clar, visc des de fora, ui, que és el happy world, que li dic jo. Ara hem de mirar les conseqüències de tot això. I jo... Com em dedico això fa molts anys, les he vist de tots colors.
1: Clar.
0: I he vist molts tipus d'empresaris, tant de bo que no sigui un d'aquests, però... la pròpia indústria et porta a prendre un tipus de decisions més impopulars i al final cadascú mira per lo seu. Bé, dit això...
1: Què?
0: Parlant d'aquestes dues persones
2: mira,
0: magnífiques.
2: Mira, ens deia el Joel ara que ja... tu n'has parlat d'aquest teatre, que hi ha un altre interès del Magopop en comprar un altre teatre, que seria el Teatre Regina,
1: sí, sí,
2: que tu n'has
1: parlat. El teu, on fas tu l'espectacle,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí, doncs hi ha, doncs hi ha la polèmica...
2: Ja, interès, eh?
0: Bueno, la polèmica, la notícia, perdó. La notícia ja va sortir, de fet... Clar, el Teatre Regina no sabem al final, perquè no se n'ha parlat més si l'ha acabat comprant el Magopop, a mi sembla que sí, no ho sé, però el Teatre Regina estava llogat des de feia pràcticament 40 anys, 38 anys, per la mateixa família que gestionaven, feien espectacles infantils, espectacles en català, donaven una sortida. Jo també hi actuava allà, es va obrir també a un públic més divers i més adult, però s'estava donant sortida al teatre musical infantil, que és una cosa que, si no es feia allà, i en català...
1: No es feia.
0: No es feia. A Barcelona, com a mínim. La persona interessada en comprar en un principi era el Magopop, que deia que continuaria aquesta dinàmica. No m'ho vaig acabar de creure, però si és així que ho ha comprat, tant de bo vulguin seguir aquesta dinàmica, però em sembla que no. El que sí que faran és poder decidir quina és la programació, qui es programa i a qui no es programa. Que és totalment lícit. Ojo! Si al final l'empresa és teva, és lícit, però dic que és molt trist, vist des de fora, per la part que no ens dediquem al món de l'empresa, és molt trist perquè això condiciona tota la cultura. La condiciona absolutament.
1: Sí, perquè al final vas al benefici.
0: Tu no pots decidir, com a artista, jo vull anar a tal teatre, m'encantaria actuar, portar el meu show a tal teatre. Oblida't com a artista de tornar a picar cap porta, com es feia abans. Hi ha hagut un canvi de paradigma en molts aspectes. Ha passat també als festivals, els veien molt macos. Els festivals el que sí que van fer és anul·lar l'opció que aquests grups neixin ells sols a omplir les sales com feien abans, sales de mitjà format, perquè els interessa més a tots els nivells, tant a l'estructura empresarial com amb ells, perquè així d'aquesta manera van a molts més festivals que sempre en els mateixos, al tanto.
1: Per tant, això et dic, si és que manen dos.
0: Manen dos i van sempre els mateixos.
1: Sí.
0: Per això et dic, un grup nou ara es veu incapacitat perquè no hi ha sales d'aforament mitjà i tampoc els criden pels festivals. Llavors, què han de fer? Pues anar penjant TikToks, sí, a veure si sona la flauta.
1: Sí.
0: I això és tristíssim, perquè estàs condicionant el tipus d'indústria que hi ha. Però, vaja...
1: No, anem al rendiment immediat, rendiment màxim, sempre, i no, molt interessant la reflexió que has fet, sobretot des del coneixement des de dins, no?
0: Sí, sí.
1: Volem,
0: i sobretot, tant de bo m'equivoqui, m'encantaria, com amb moltes altres coses, com vaig fer en el seu moment amb el tema Ferran Torres, quan parlàvem de Ferran Torres i donar la meva opinió, tant de bo m'equivoqui. No m'he acabat ni d'equivocar ni de no equivocar la cosa. Ara sembla que està interessat el PSG. És que volia parlar d'això.
1: Sí.
0: Volia parlar d'això, ara hem vingut amb un altre tema, però...
1: A veure.
0: Anem al que anàvem, si us sembla bé.
1: Sí.
0: Coincidint amb el partit d'avui, em volia centrar en un aspecte que últimament està agafant molta rellevància. I ho faré posant l'exemple més manit, com deia fa uns instants, en les meves seccions, quan hem parlat d'esport, que n'hem parlat moltes vegades.
1: Molt. Aquí del Barça, molt.
0: I avui no podem obviar, perquè estem a les portes d'un...
1: Estem nerviosos ja.
0: Del partit.
1: És al partit.
0: O sigui, tot el que ha passat fins ara, el Mundial, ha sigut una cucamona, a mi em sembla poc interessant, fins ara. Fins que hem arribat en aquest quadre final, que això és la competició, hauria de ser això, perquè, objectivament, si tu pares a pensar, l'última final de la Copa de... La Copa Europa, no, de...
1: De l'Eurocopa.
0: De l'Eurocopa, què va ser? Anglaterra-Espanya. Per tant, és lògic que dos dels millors equips del món siguin aquests.
1: Sí.
0: Estan a la semifinal. Qui va guanyar l'última Copa del Món? Argentina. És lògic, d'alguna manera, que estigui. Qui ha sigut sempre subcampió, tant de Mundial com de... pràcticament de totes les competicions europees? França. Són, sens dubte...
1: Sí, és el Mundial més previsible, diguéssim, a aquest nivell, a nivell semifinals.
0: Són
1: els quatre que tothom pensaria que podrien haver arribat.
2: Sí.
1: Però no ha passat mai, això és la primera vegada que passa, que els quatre primers del rànquing FIFA són a les semis. Vull dir que sembla una cosa molt lògica, però no, és extraordinari.
0: Jo estic frisant, ja. Jo estic frisant, perquè ara ja comencen a arribar els partits que m'interessen. I, de fet, m'interessa més el de demà que el d'avui.
1: Què dius?
0: Perquè el d'avui pateixo més.
1: Ja.
2: Clar.
0: Perquè m'hi veig més involucrat. El de demà és allò que ho pots gaudir sense... És molt maco, això, eh? És com...
1: Sí.
0: Clar, perquè és un patiment amb distància. Sí. Clar, no t'afecta tant.
1: I com molaria demà poder veure aquest Anglaterra-Argentina sabent que els estem esperant, a qualsevol dels dos.
2: I tant.
1: Els estem esperant a la final.
0: Oh, però llavors, quina sensació. Pateixes per empatia, que li dic jo. És a dir, veus patir les diferents aficions,
1: sí.
0: Però tu estàs amb aquest punt
1: de... És molt maco,
0: és un patiment de sofà,
1: sí,
0: que dic jo, eh?
1: Sí, sí. Ara, bé. Jo sempre m'acabo... mimetitzant amb algun dels dos, em va passar la final d'Argentina i vaig patir a la final d'Argentina.
0: Per ara, per exemple,
1: semblava jo de Buenos Aires.
0: Entre Anglaterra i Argentina, estem amb Argentina?
1: Sempre. Sempre. Leo Messi. Sempre.
0: Ah, és que jo
1: i Julián.
0: A mi Argentina me la bufa bastant, en general.
2: Ja, jo estic
0: ara, Leo Messi...
2: Eh?
0: Clar,
1: Leo i Julián.
0: Som de Leo. Bueno, a mi Julián no ho acabo de veure, eh?
2: Jo estic com a Franquesa,
1: ja ho sabia, és que jo ho sabia.
0: No ho acabo
1: ho
0: de veure. Li estan donant...
1: Doncs ara pugem l'oferta, eh?
0: Home, escolta,
1: això és de fa minuts.
0: Cada gol que fot per l'escaire, que n'ha fotut 3 en tota la temporada...
1: És un mega crack, tio.
0: Val 50 milions d'euros. Cada gol per l'escaire val 50 milions d'euros.
1: És un superclasse, i si amb el Cholo Simeone ha pogut ensenyar aquest futbol, imagina't amb el Hansi.
0: Sí, però, clar, jo ho entenc. Tu, això, aquest discurs del Copopo, l'he vist al Mundial...
1: No, però és que al Mundial, com hem vist a la Min? És que, clar... Però
0: ha fet la... Ara, avui tancarà la boca.
1: És avui.
2: Jo estic una mica com a Franquesa, eh? No sé ben bé...
1: No
2: jo
1: val 150.
2: Jo prefereixo Harry Kane, mira què et dic. M'és igual la que tingui.
0: Quina llàstima, no. Quina llàstima, allò de la... Però és que, clar, ara també hem vist aquest Mundial, de sobte Mbappé s'està sortint. Ja. Bellingham, em sembla que està fotent un Mundial...
2: Quina ràbia els madridistes, sí.
0: No, perquè ara, clar, dius, hòstia, amb la merda temporada que han fet, lo tranquils que estàvem, ja resulta que tots aquests... I el Cucurella, que està fotent un Mundial també collonut,
2: sí.
0: I resulta que tots aquests aniran al Madrid amb el Tanoca Harris aquest, però... amb l'entrenador. Bé, no...
1: Però escolta,
0: no,
1: perdona, això és la demostració de que s'han estat cuidant durant tot l'any.
2: Que se n'enfoten a la cara dels del Madrid.
1: Totalment. S'han reservat per arribar a aquest Mundial com han arribat Mbappé. No, escolta, és evident.
0: Jo crec que s'ha estat guardant, ara s'ha vist, s'ha estat dosificant per arribar a aquest moment. Jo recordo haver tingut una conversa, res té a veure amb això, però amb en Rudi Fernández, jugador de Barça, jugador de bàsquet del Real Madrid, selecció espanyola, jo crec que un dels millors jugadors que ha donat al país, i em reconeixia que quan jugava al Real Madrid, diguéssim, fins que no arribaven als play-offs,
1: ja.
0: Allà la gent entrenava. Yeah. Anava a jugar els partits de cap de setmana com si fos un entrenament.
1: Yeah.
0: Perquè ells s'estaven guardant literalment per estar perfectes quan arriben els play-offs,
1: sí,
0: tant de la Eurolliga com de la Lliga i la Copa del Rei, bàsicament, que són les tres competicions que jugaven. Per tant, té molt de sentit. Tu estàs economitzant i has d'estar fora en el punt que et toca. Cosa que també ha fet Leo Messi, per altra banda, que ha estat... tot l'any jugant al tran-tran, que li diuen, i quan arriba el moment encara treu una miqueta de força per fer les jugades quan les ha de fer. Però bé, l'important, de veritat, del món de l'esport ara mateix, i en el cas de Ferran Torres, és el seu glow-up. Sembla que ara Ferran és l'hòstia perquè s'ha deixat el cabell llarg. Li han canviat les faccions i ara no només sembla un paquet, sinó que és el nou David Beckham.
1: És veritat, sí.
0: Hem passat de que et sembla que té cara de tontet, fins i tot, quan era dolent... I ara es veu que és David Beckham?
1: Sí, sí, no, està tothom frisant amb el Ferran.
0: Per tant, no us preocupeu. A la vida, no depèn si t'has tret una carrera, va millor la feina, progresses més, si t'esforces més... No, és passar per la perruqueria, un tall de cabell especial. Això, et dic una cosa, les dones creuen més amb aquest canvi de rom quan hi ha un nou estilisme, els homes, doncs, bueno, escolta, m'he deixat bigot, m'he deixat barba, me l'he fet tant, no, la cosa no canvia. Ara, una dona es posa un color que evita el cabell o, diguéssim, marca una miqueta més la metxa, que dic jo, i aquí hi ha un abans i un després, eh? Però, bueno, diuen que no hem de jutjar les persones pel seu físic, i a mi em sembla que és veritat, però el cervell és molt xaparder. En menys d'un segon ja hem decidit si li caus bé, si sembla simpàtic, si és de fiar, si no, si directament li canvies de vorera. És injust, però funciona així. Encara som molt esclaus de la imatge. Per exemple, si ets molt alt, la gent ja pressuposa que ets un líder, pel que sigui. Una persona alta, la gent diu un líder.
2: Sí, sí, sí.
0: Un baixet... Però una persona alta, dic, a mi m'ha passat. No has obert boca i ja et demanen que baixis la persiana del local. Bueno, coses que pressuposen. En canvi, si ets baixet, sempre hi ha algú que et parla com si fossis la mascota de l'empresa. Fan les cosetes amb diminutius... Diu, va, campió, campió de què? Si només he vingut a buscar un cafè. També haig de dir que els guapos també juguen amb avantatge. A un tio atractiu, No ho he viscut mai, això com a tal, però un tio atractiu, li diuen, quin carisma, no? Un tio atractiu, el veus? I un cantizano, no?
1: Quin carisma, no?
0: Quin carisma. Tu veus el cantizano i dius, hòstia, quin carisma, no? No, el que té és una mandíbula que sembla feta amb AutoCAD, una mandíbula perfecta, que ara també pots anar a un centre d'estètica i te la revisen.
1: Ara els de l'Isla de les Tentaciones se l'estan fent de baratillo, i així estan, que el resultat és terrible, però se l'estan fent.
0: Però fixa't que ara mateix passa tot una mandíbula d'allò, ara marca la masculinitat, el lideratge de la mandíbula. I després volia parlar d'un col·lectiu que em crida molt l'atenció, són els calbs, no? Perquè estem, tant tu, Xavi Martínez, com jo, estem, diguéssim...
1: Tenim sort.
0: Som la resistència, sí, per entendre'n. Però jo els miro amb certa enveja, els calbs,
1: Sí?
0: El calb ha de saltar comentaris que serien impensables amb qualsevol altra part del cos. En coneix algú amb una cabellera espectacular, per exemple? No ni passis la mà pel cap dient, ui, quina mata de pèl. Però els calbs... Sí. Sempre la gent, el toquecito, no? El pam, pam, pam, pam. El tanto perquè amb això sí que em fa molta cosa. A mi una persona que presumeixi de calva, a mi em sembla fantàstic. Gent orgullosa de... Perquè, a més, jo crec que el moment aquest en què s'han alliberat, perquè hi ha un procés de caiguda, jo crec que ja l'empoderament de l'home ve en el moment que diu... Fins aquí.
1: Ja està.
0: Anem a descobrir una miqueta tot això i ells es senten un esportiu descapotable. Vull dir, és així. I a mi em crea atenció, perquè jo tenia el pare d'un amic. Sí. No el coneixia, em inquietava molt perquè portava el bisonyer, perruca.
1: Ah.
0: És una cosa que a mi sempre...
1: Sí.
0: Perquè en ordre de coses que em fan cosetes està el tenyir-se, aquest tenyir-se de persona gran.
2: Ai.
0: Perquè, clar, si és una persona jove...
2: Cabell lila, Cabell lila.
0: O cabell lila, o hi ha un caobita taronjat, marrón naranjito, que s'estan posant. Perquè és com un intermig entre lo morenos que eren quan al millor eren joves i lo blanc que està ara. Per tant, diu, una cosa intermitja, doncs ni per ti ni per mi. Dius, home, no. I després em fa encara més cosetes, sobretot el tema bisonyer, tema perruqueta. Però és que a més, em va cridar molt l'atenció perquè el pare del meu amic era un tio sensacional, tenia un sentit d'humor de l'hòstia. I portava aquest bisonyer durant un temps, però de tant en tant, dies random, el tio deia, avui no me'l poso.
1: O sigui, no defensava una continuïtat de la seva estètica.
0: Li era igual. I et defensava.
1: Los martes calvo i jueves...
0: Et defensava les dues opcions de meravella, Vull dir, quan posava el bisonyer en el bisonyer, hi havia dies que deus, avui quina mandra, pel que sigui.
1: Però clar, l'impacte de veure'l de sobte, no?, sense perruca, era com... Bueno, a veure què...
0: Era superimpactant, però amb ell li suava el papo.
1: Sí, no, perfecte. M'agrada la gent així.
0: Aquesta actitud és...
1: M'encanta.
2: Hi ha gent que porta la perruqueta d'un color...
0: Sí, i li va canviant el color de sota.
2: I el color de sota diferent. Això...
0: És molt inquietant.
2: I es veu a simple vista i dius, ai.
0: Ai, fa coseta. I he arribat a veure gent fent veure el gimnàs que, diguéssim, es mullava, entrava a la dutxa i tu deies, clar, què farà ara?
1: Clar.
0: Se'l traurà, netejarà i se'l tornarà a posar. I veies que el que feia, i m'he fixat, que és molt d'allò, es mullava les puntetes dels dits i es mullava les puntes de la... Clar, la perruca tota sencera no, perquè, clar, hi ha tot un mecanisme i un adhesiu i tal. Però mullava les puntetes, allò que li diuen efecto mojado, i sortien com
2: per fer veure que s'havia mullat el cabell.
0: M'inquieta molt, parlant ara de coses físiques, tots tenim les nostres petites taretes, i bueno, taretes, digue-li diferències físiques. M'inquieta molt el tema dels de persones guenyes. T'explico per què. No, podríem considerar com algo completament normal. Però, clar, aquí ells no pateixen, Tampoc tenen per què. Però tu, quan parles a una persona que té un ull que no mira cap a on hauria de mirar, el que estàs patint ets tu. I dius, conxi, el problema no el tinc jo. Llavors, jo proposo, si us plau, perquè és un problema que tinc i em consta que té altra gent, que estàs els primers 10 minuts de conversa intentant adivinar quin és l'ull bo.
1: Sí.
0: Quan dic quin és l'ull bo, és quin és l'ull que haig de mirar.
1: Sí.
0: Perquè, clar... I això inquieta. Per tant, jo proposo, des d'aquí, Catalunya, un petit tatuatge a sota o a sobre de l'ull amb un xec, no? Saps com el xec al visto del WhatsApp? Fas un xec, diguéssim, en el que marxa i un doble xec en el que queda fixa. Com dient és aquest? Perquè, clar, arriba un moment que tu hi ha un patiment constant de dir...
1: Absolutament d'acord.
0: I jo pararia... si us plau, si ens permeteu la gent que teniu l'estrabisme o com li vulgueu dir, o fes una senyal amb el ditet quan comences la conversa amb una persona nova, fas així, com dient, és aquest.
1: Sí, mira, amb aquest, és aquest. Et veig bé amb aquest, t'enfoco amb aquest, no?
0: T'enfoco, o el que tu m'has de mirar, perquè clar, al final, el que s'està tornant loc amb la vista, ets tu que li estàs buscant contínuament l'ull.
1: Clar, clar, clar, clar.
0: Cuidado amb això.
2: És que no saps on mirar, és inquietant.
0: És molt inquietant. I quan tu ho veus des de fora, a mi m'encanta analitzar-ho des de fora, quan veig a una persona, parlant per primer cop, a una persona... Exemple, jo que sé, aquest director de cine, com es deia... David Trueba. Clar, el de David Trueba, per exemple, hi ha diferents tipus d'estrabisme. Sí, el de David Trueba, vull dir, pot fer dos pel·lis a la vegada. Eh? Sí. Una amb un estudi i l'altra amb exteriors. Però és molt inquietant, perquè fins que tu adivines... I a més, fins i tot tens la sensació de dir... Escolta, aquesta persona, mentre em parla, no m'està mirant, està mirant altre lloc. Que això, hi ha un altre tipus de persona... que no mira els ulls quan parla.
1: A veure, aquesta és... Jo no puc amb aquesta gent.
0: I la pregunta seria, perquè això no és un tret físic o una característica, no, això és una cosa que té a veure amb la personalitat, que dius tu.
2: Escolta, absolutament tota l'estona.
0: Hi ha
2: és
0: gent
2: inquietant,
0: que tota més que veus que fa un exercici continu d'evitar-te la mirada.
2: No, una estona passat, sí, però sí tota l'estona a mi se'm fa estrany.
1: Però això és llenguatge no verbal, o sigui, tu has de mantenir un contacte visual quan estàs parlant amb algú, no?
0: Anar
1: traient la mirada constantment...
0: Hi ha gent que no ho considera oportú. Jo no me'n refio d'aquest tipus.
1: Jo tampoc.
0: No me'n refio de les persones que no miren els ulls quan parlen. De fet, això sí que ho he arribat a recriminar, el de la persona que deia això. Però sí que estaria bé, diguem... Fes-me un gestet, diguem quin és l'ull bo, perquè ens traiem aquest patiment, perquè hi ha un patiment innecessari. Però aquesta gent que no et mira la cara quan parles, sí que li he arribat a cridar l'atenció, De bones maneres, diu, mira, jo és que tinc un problema. És una tècnica que funciona, tinc un problema. Que a mi ho passo fatal quan no puc enfocar l'altra persona als ulls mentre parlo. Llavors no li estàs culpant, sinó que t'estàs posant tu com a foco del problema.
2: Això està bé, perquè també quan no has entès alguna cosa perquè ell ho ha explicat malament, el que has de dir no és que ho has explicat malament, sinó també,
0: A veure si ho he entès perquè estic espès. Això et posa com tu com a culpable.
2: Sempre.
0: Per tant, l'altra persona t'ho repeteix. Que hi ha gent que diu que no s'entiende nada.
2: A veure si ho he entès.
1: A la inversa, no? De dir, a mi m'ha fet molta ràbia sempre la gent que diu m'entens? Jo intento dir sempre, m'explico.
2: M'explico. Sí.
0: Veus, aquí t'estàs posant tu com a...
1: Sí,
0: exacte.
1: Sí,
0: com la persona responsable de que s'estigui tenint o no. Aquest mantens fa la mateixa ràbia que la gent que diu vale al final de totes les frases. Vale. Em posa molt nerviós. És com les respiracions profundes que fa la gent quan parla. Quan agafen aire per la boca. És una cosa que m'arriba a obsessionar profundament, com la seva respiració, no?
2: I quan et fan... Però és que, clar, saps? Tota l'estona...
0: Sí que et diré més. Els que ens dediquem a comunicar, d'alguna manera...
1: Això ho fem molt,
0: Ja jo intento escoltar-me lo just i necessari.
2: Ui, odio escoltar-me.
0: Però jo m'he arribat a proposar... Veus? Treure-me...
1: No, ho fem,
0: Més els hi fa ràbia, tu
1: tots.
0: Quan n'ets conscient...
1: El teu altre jefe d'Alta Ràdio ho fa també molt. O sigui, ho fem tots.
0: És un altre malson continu que et jutges a tu mateix.
2: Ah, ho has dit. Tota l'estona.
1: Tots ho fem, tots.
0: Tota aquesta gent que
1: treballa... Perquè s'ha d'explicar a l'oient. És que estem a 30 coses alhora.
2: Sí, però també és veritat.
1: Hiperfoco, i és veritat que estem a 30.000. Quatre monitors amb la informació aquí. El productor que ens està parlant per línia interna, el tècnic també, el no sé què, Maria i jo, dient-nos no sé què de la següent hora.
0: Una música que... És un espai que t'agafes per intentar posar tot a puesto.
1: Exacte, això són 3 mil·lisegons, no?, de dir, escolta, sí... Llenço,
2: i que
1: ja
2: hi ha molta gent, la majoria, que no tenim guions escrits. O sigui, jo treballo d'una manera, tu, Xavi, treballes igual. Hi ha gent que sí, que té paraula per paraula tot el que ha de
1: des
2: dir.
1: Des del bona tarda fins al adeu-siau.
2: Sí, exacte.
0: Són
1: de
0: maneres diferents.
2: Jo no sé treballar d'aquesta manera. Llavors, com que no treballo d'aquesta manera i no llegeixo un guió, no sé com explicar-me si no faig aquestes pauses.
0: És com la gent que quan li fas una pregunta, automàticament et diu, què? Aquest què?
1: És per guanyar temps.
0: És per guanyar temps. Per trobar la resposta, al tanto, Per tant, normalment significa que estan a punt de mentir.
1: Sí.
0: Perquè tu l'has sentit perfecte. Què? Això passa molt en parella,
1: Veritat,
0: Carinyo, on has estat? Què?
2: Que si quiero, que si tengo.
0: Què? Carinyo, on has estat? I que et responguin un què?
1: Uf.
0: Aquí ja saps que ha estat un lloc que no hauria d'haver estat. Ja està buscant la millor fórmula per sortir.
2: I tu entens no sé què, i tu, que si quiero, que si tengo. No? Això també costa com de... No saps ben bé.
0: No, és fantàstic. Bueno, són cosetes que ara acabant també té a veure la calor que ha fet de joc que estem més irritables i tots aquests detalls, detallets, igual que us deia en una altra ocasió, que tenia misofonia, o misofonia, encara no sé ben bé com s'ha de dir, l'altre dia viatjava a l'AVE i era insuportable. Era insuportable jo perquè, clar, arriba un moment que amb un vagó silenci i gent amb aparells electrònics, tic, i gent tenint converses, per molt fluixet que sigui, perquè quan més fluixet que... en un lloc on no es pot parlar, perquè recordo, recordatori, amics, el vagó silenci no és per parlar fluixet. Silenci vol dir silenci absolut de tot tipus d'aparells i persones. Per tant, ja tu ja vas allò amb una miqueta amb gent que parla fluixet, l'altre tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, que el tiqui-tiqui-tiqui no ho entès a gent que té volum al mòbil. Avui en dia, 2026, tenir volum al mòbil, que et soni el mòbil, ja sigui el teclat o sigui qualsevol tipus de so, senyal, avís, és de molt mala educació i per mi, ja ho vaig a dir, és una hortarada.
1: Totalment.
0: No us n'aneu al llit amb una persona que té sons al mòbil, si us plau. Sé que fa uns anys, bueno, en qualsevol cas, parlàvem del tema físic. Per sort, després arriba una cosa molt més important, que tu parles, coneixes la persona i descobreixes que el guapo pot ser un imbècil, que acostuma a passar, i que el calb, també acostuma a passar, és encantador. Que el guenyo és el més llest de la colla, sempre passa,
1: sempre,
0: i que el problema no era el seu físic, era el teu primer judici, que aquest sí que acostuma a ser bastant lletxot.
1: Bravo, franquesa, m'ha encantat, meravella. Escolta, darrera aparició de la temporada a Ràdio 4.
0: Gràcies,
1: gràcies per aquesta temporada meravellosa.
0: A vosaltres per aguantar-me les dèries.
1: No. I bé, ens escoltem a Ràdio Nacional i també, bé, ja parlarem al setembre.
0: Bueno,
1: ja veurem.
0: Si arribem vius, a veure si arribem vius.
1: Va. Xavi, t'estimem molt. Les dues, butlletí informatiu i després més Xavi Fornia.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El govern confia que s'acabarà demostrant en instàncies superiors la innocència de David Sánchez, el germà del president, després que l'Audiència de Badajoz l'hagi condemnat avui a 9 anys d'inhabilitació per ocupació pública, com a cooperador necessari d'un delicte de prevaricació administrativa en relació a la seva contractació a la Diputació Provincial. Portaveu del govern, Elma Saiz.
2: Así que, como les trasladamos siempre, confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
0: La portaveu del Partit Popular, Esther Muñoz, diu que aquesta sentència hauria de fer dimitir al president del govern.
3: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
0: Des dels partits d'Esquerra qüestionen la sentència. Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, Alberto Ibáñez, de Podem, Aina Vidal, de Sumar.
4: Porque es una sobrada importante. Si eres realmente patriota, te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara.
5: Es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes.
6: El estado de opinión actualmente de la ciudadanía española frente a la justicia es nefasto y tiene que ver, entre otras cosas, con sentencias como esta.
0: Mentrestant, el Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària com a delicte en contra de les dones, Clara Ontanyón.
7: La nova norma incorpora mesures de protecció per a terceres persones que tenen el risc de rebre violència masclista, com familiars i l'actual parella de la víctima. És una llei que contempla la retirada de la pàtria potestat als pares que hagin exercit violència contra la seva parella i també escoltar els menors abans que un jutge decideixi el règim de visites o de custòdia. Ana Redondo és ministra d'Igualtat.
8: Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre y por lo tanto eso tiene que tener consecuencias en el ámbito civil como acabo de referir.
7: A banda, el Consell de Ministres ha aprovat transferir 900 milions d'euros a les comunitats autònomes per a finançar el nivell acordat de dependència. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha fet una crida als grups polítics a votar a favor de la reforma de la llei de dependència i la discapacitat aquesta tarda al Congreso.
0: Gràcies, Clara. I encara en clau política, la Unió Europea i el Regne Unit ja han signat l'acord per retirar la tanca que feia de pas fronterer a Gibraltar. La signatura ha estat a Brussel·les i ha anat a càrrec del comissari europeu de Comerç i el secretari britànic per a Europa. També hi han estat presents el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, i el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo. L'acord, recordem, entrarà en vigor aquesta mitjanit i implicarà que el Penyal passi a formar part de l'espai Schengen de lliure circulació, una mesura que beneficiarà els més de 15.000 treballadors espanyols transfronterers de la zona. Desarticulada una banda que explotava sexualment 24 dones vulnerables a pisos prostíbuls de Barcelona i Tarragona, hi ha una quinzena de detinguts. Sergi Bassoles.
9: Les víctimes, totes de països llatinoamericans, eren captades, com acostuma a passar, amb falses ofertes de feina. Ho publicitaven a través de les xarxes socials, d'aplicacions de missatgeria i anuncis en pàgines web. En el cas que ens ocupa, les enredaven dient-nos que treballarien com a cuidadores de persones grans. La crua realitat, però, és que tot era un engany. Un cop arribaven a Espanya, l'organització les obligava a exercir la prostitució, tot sota un presumpte deute de 5.000 euros que havien de saldar. De la quinzena de detinguts, la majoria han estat arrestats a Barcelona i una a Tarragona. Estan acusats dels delictes de tràfic d'éssers humans, prostitució, afavoriment de la immigració il·legal i d'un delicte contra la salut pública. S'han desmantellat 6 pisos que operaven com a prostíbuls clandestins, ubicats a les províncies de Barcelona i Tarragona. Durant els escorcolls, la Policia Nacional va decomissar, a més, 100.000 euros en efectiu, cocaïna i altres drogues, així com pastilles d'estimulació sexual.
0: I en clau cultural, la indústria de la música en directe s'ha quadriplicat els darrers 25 anys, el major creixement de la història, passant de 70 milions de facturació fins 244 milions l'any passat. Aquesta és una de les dades que es desprèn de l'anuari de la música, que ha presentat l'associació professional ARC i el grup End the Rock. Lluís Gendrau n'és el director i així en justifica el creixement.
10: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes i en aquell moment, però s'ha aliat sobretot amb aquest model de 360 graus on moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe. Per tant, hi ha una hibridació del sector de la música.
0: Puja el nombre d'espectadors de festivals, però no ha augmentat la presència a concerts en català. Puja l'interès de concerts en castellà i augmenta també l'escolta a plataformes en castellà i anglès. Per primera vegada no hi ha cap disc en català dins del top 15, sí que hi ha una cançó que encapçala el rànquing de reproduccions, que és Divinais, de Rosalía, tot i que és mig en català, mig en anglès. I Ceràmic Circus, el circ de l'artista suís Julian Vogel, omplirà avui i demà la sala Ovidi Montllor del Mercat de les Flors de Barcelona amb un solo on conflueixen ceràmica, patins en línia, percussió, plats xinesos i una bicicleta invertida. Un exercici frenètic de malabarisme pel que fa a disciplines circenses poc habituals que serveix a l'artista per reflexionar sobre l'error. Julian Vogel. Puts
11: mi... L'espectacle em posa en un lloc de fallida, de fracàs, immediatament. I no hi puc fer res en contra. I vaig pensar, si ho poso a l'escenari, això és real. I quan parlem sobre risc al circ, crec que és important esmentar la realitat. El risc de fracassar que mostrem és real, no està interpretat. Real, it's not
0: performed. I això és tot de moment. Tornem a més notícies a 2:15 a l'edició migdia.
1: Ràdio 4.

0: Bona hora de Xavi Fornia a Ràdio 4. Gràcies, Marta Inglés, al control, amb l'Aró Seren, amb el Jaume Tudela, perquè tot soni molt bé. El Jaume està nerviós, eh? Estem tots, ja tots, mut, França-Espanya.
1: Ah, per això.
0: Home. Joel Sevilla, que també està tens. I el Joel des d'ahir. No pensava en una altra cosa. I ara anem a parlar amb una persona molt, molt, molt potent, molt interessant. L'Alexis Racionero fa anys que busca respostes en llocs que la nostra societat, aquesta societat accelerada, doncs acostuma a ignorar. La filosofia, el silenci, Maria, el viatge, la saviesa oriental, també.
2: Ell és doctor en història de l'art, escriptor, terapeuta i professor de ioga i meditació i ha dedicat bona part de la seva trajectòria a connectar el pensament amb la vida quotidiana. Ara publica L'art de no complicar-se la vida, L'art de no complicar-se la vida, un llibre que recull ensenyaments del zen, el budisme, l'estoïcisme, tot plegat per aprendre a viure amb més senzillesa i desafecció.
0: Doncs sí, la seva proposta qüestiona una cultura que ens empeny a acumular objectes, obligacions, estímuls i expectatives, fins i tot quan ja no som capaços de sostenir res de tot plegat, no? Bé, no sé, potser perquè viure millor no consisteix a afegir alguna cosa nova, no? Sinó a descobrir, d'una vegada per totes, que podem començar a deixar anar. O no, Alexis, bona tarda, benvingut.
1: Bona tarda. També diré que sóc autor del mètode Flick, l'únic llibre que s'ha escrit sobre l'entrenador del Barça. Sóc columnista del Mundo Deportivo i sóc un futbolero de mena.
0: Què dius? Espera, ara parlem del teu llibre, que és molt interessant. Però abans, França-Espanya, com ho veus?
1: França-Espanya guanya a França, em sap greu.
2: Sí. Uau, sí.
1: Tenen una davantera devastadora. Sí. I necessitem el millor Pedri, necessitem el millor Lamine, necessitem masses coses que ara mateix no tenim. I França sembla que va sobrada, però com futbol és futbol...
0: Ja, està doncs... clar, sempre queda aquesta esperança. És el que parlàvem abans, que li deia la Maria, és que no és l'Espanya de l'Eurocopa, que eren dos avions per banda, clar, no? I clar. El millor Pedri... No, tot això no ho estem veient. No tenim l'esperança que aquesta nit sí que apareixi, per exemple, aparegui el millor Lamine.
1: Sí.
0: Avui.
1: I que no encaixem gols, i que, no sé, que el Cucurella es mengi a no sé qui, i el nostre Cubarsí, doncs, amb un bon central com Laporte, doncs estan fent un gran mundial, no? Però és que França ho té tot, eh? A davant ho té tot.
0: Sí, és veritat, sí. No, és fa por.
2: Em contrasten molt aquestes dues vessants teves que ara estem parlant.
1: Sí, és una de les bases.
2: Perquè el futbol és totalment al contrari, no? Doncs del que expliques també en el llibre.
1: Ho explico ràpid, perquè això ho dic molt quan faig formacions. I em sembla que en el llibre també ho explico, no? I és d'aquelles coses de que jo puc ser un yogui atípic perquè sóc un yogui quotidià. És a dir, jo penso que totes aquestes mirades orientals que poden semblar molt elevades i molt místiques no tenen sentit si no les apliquem en el nostre dia a dia i en la nostra societat. I la cosa aquesta meva de les polaritats del hooligan i el yogui, doncs jo sempre dic que el hooligan necessita el yogui i viceversa. És a dir, el yogui, hi ha un moment que estàs allà tant en la neutralitat i tant amb la serenor i tant amb l'equilibri, que de sobte algú et ve al cap i et diu avui jugar al Barça, necessito anar a cridar...
0: A treure
1: la part animal, els dimonis, convertir-me en això i sortir d'aquest personatge. Però alhora no puc estar amb la part animal, vull dir, el hooligan també necessita...
0: Bojos, clar.
1: Però és aquest joc d'equilibris que al final jo crec que és
0: sentit,
1: la vida, no?
0: Té sentit. Hi ha un equilibri aquí.
1: Sí, hi ha gent que t'ho discuteix o que no ho accepta, però jo amb aquestes coses soc molt sincer, no? És com també quan ets un intel·lectual et diuen i tu ets un intel·lectual i ets futbolero? Pues sí, quin problema hi ha, no?
0: Som molt futboleros, aquí. Anant al títol, L'arte de no complicar-se la vida, el títol d'aquest llibre, sembla senzill, però no ho és, perquè ens complica la vida allò que ens passa o, sobretot, la història que construïm al voltant del que ens passa?
1: Més la segona part, sí. O sigui, el que ens costa més és donar-nos compte del que ens passa sense la pel·lícula.
0: Ja.
1: O sigui, amb el zen hi ha una dita que és molt simple, però que és complicadíssima, que és, pel D.T. Suzuki o altres, pues, diuen, this is it, esto es esto. Això ens costa moltíssim.
0: Vull molt estoic, això, no?
1: Clar, i també és de la teràpia aquesta, el que jo també he treballat, pues, com soc terapeuta aquesta i així, i al final és el darse cuenta, no? I el que és molt difícil és això, depurar la visió fins a un punt, o sigui, treure el soroll i les pel·lícules, per no muntar-te la pel·lícula i dir, a veure, la situació és aquesta, no et montis, no vagis més enllà, no? I el que ens complica molt la vida és la pel·lícula que contínuament ens muntem, no? I llavors ja podíem entrar en detalls, pues, del personatge principal que ens governa o les nostres màscares, que el pare perfecte, l'amic simpàtic, el que sigui. Llavors anem construint, pues, unes formes que moltes vegades ens compliquen. A vegades no, eh? però la majoria de vegades ens compliquen, no?
2: Presentes també en el llibre la senzillesa, gairebé com rebel·lió una mica, perquè és molt complicat actualment deixar-ho tot o tenir... No deixar-ho tot, però sí que tenir menys coses o viure d'una manera més senzilla que no pas, doncs, viure com ens fa viure la societat, no? Aquestes ganes de sempre tenir més... Per què és tan complicat desfer-nos del que realment no fem servir?
1: Bueno, és que la senzillesa no es valora, o sigui, fixa't ara mateix, pues, no sé, quan la gent torni de vacances, com valorarem més unes vacances? Pues quan algú et comença a explicar que ha anat al Quinto Pino, ha fet 40.000 coses, ha visitat 1.000 països i ha fet no sé quant, no? I en canvi, si algú et diu, pues mira, no, és que m'he quedat a casa, he descansat i desconnectat, pues el veuràs com un pringat. I jo també, o sigui, és que som així. Després, pues, també, quan parles de... Bueno, i com et va la vida? Pues sembla que quan més expliquis i més jaleo hi hagi, millor. No? Jo que sóc també... Jo m'he passat 20 anys sent professor de cinema a l'ESCAC i tinc molta part de cinema, pues és que és com les pel·lícules, no? Al final ens agrada lo complicat. Quan tu veus una pel·li, tu el que vols és que hi hagi un cacau importantíssim. Si la cosa és simple, no hi ha pel·lícula. Pues una mica les nostres vides ens creem aquesta història, no? De lo sofisticat i complicat té valor i lo simple no val res.
0: Avui és més provocador dir en tinc prou que dir vull arribar amb més coses.
1: Probablement, o jo crec que és més difícil dir en tinc prou.
0: És més complicat.
1: Sí, jo penso que quan, no sé, en diverses entrevistes que et pregunten qui no es complica la vida, jo penso quan som nens ens compliquem menys la vida, perquè som més espontanis, més naturals, faig això i això faig. I potser sí que ens creem pel·lícules de que idolatrem a gent i coses així, però amb la infància, pues, les coses són bastant fàcils. I penso, això potser és una mica utòpic, que hi ha una bona part de la bellesa que també arriba a aquest punt, no? De que dius, bueno, ja estic fart de tot i potser no cal que sigui des de la resignació, sinó des de la... ja de dir, bueno, pues, ja en tinc prou i ara pues, valoro coses tan simples com contemplar el que passa davant meu i deixo de fer, no? Una cosa que jo defenso molt quan em pregunten i què has de fer per no complicar-te la vida? Pues no és tant el que has de fer, sinó el que has de deixar de fer, no?
0: Ens hem de treure moltes coses.
1: Sí, sí, sí, ara ho sentia parlar mentre estàvem a punt d'entrar i això, i sentia i pensava, bueno, és que sí, és que va d'això, va de posar filtre, de decidir, pues, fins on arribo i fins on no arribo, i el que és difícil d'aquest filtre és que et demana, per deixar anar coses, primer has d'aturar i has de fer un buit. I un buit del soroll mental que tinguis, o de projectes, o de tot, i dir, a veure, jo què vull fer? 6 programes de ràdio o em vull fer un ben fet, no? Jo, per exemple, pues abans m'escric molt, i em renyen perquè faig quasi 2 llibres a l'any, però jo abans tenia encara més idees. I em frustrava el fet de que pues, ideava 8 coses i n'arribava a 2, no? Pues també deixar-se complicar la vida és dir, bueno, millor una cosa... ben feta, que no intentar fer 10, no? Una provocació que jo també llenço en aquests temps d'ara és que estic en contra del multitasking, siguis home o dona.
0: Ja. És veritat, perquè intentem fer-ho tot alhora, fer moltes coses alhora, i al final no arribem a fer res bé. No. O almenys, potser ho has fet bé, però la sensació que et queda és que no, tu no estàs content amb això del tot, no? No estàs satisfet.
1: Sí, és com quan mires quatre sèries alhora i al final fas un tour mix de les sis i no saps al final quina era una i quina era l'altra, no? I ens passa molt, eh? Vull dir, tots ho fem, que de sobte estàs fent una cosa i estàs escrivint i alhora estàs fent no sé què.
0: Ui, aquí nosaltres en directe... Però bé, no seria el cas, perquè això és un tema professional molt concret, però en realitat a la vida, en el dia a dia, no? Gaudir d'un moment amb la teva parella quan arribes de treballar i no, deixar de mirar les pantalles o estar pendent de no sé què o fer...
1: És que una mica la idea, que jo no crec que és una revolució, simplement pues, tornar a coses que ja hi eren, que és donar valor a allò que en català es diu badar. I està molt bé, badar. Està molt bé no fer res.
2: Acusir-se.
1: Sí, però badar a vegades és... Pues, és que no estic fent res, simplement estic desconnectant. I bades 10 minuts... i després hi tornes. Però és que si no estem sempre dándole, i quan no estem dándole al cap i al pensament i així, estem dormint i passem d'un extrem a l'altre.
0: Sí,
1: no?
0: És veritat, sí. Mm. Perquè, clar, una de les idees és reduir l'ego?
1: Sí, això és... Bueno, això...
0: O sigui, sobretot, deixar de viure tan pendent de l'opinió dels altres.
1: I de la teva pròpia opinió.
0: I de la teva pròpia, sí, que moltes vegades també està pendent de, o està relacionada amb el que pensen els altres. No?
1: Clar, aquí hi ha dues coses. No? És com que lo de l'ego a mi a vegades també em cansa perquè és com un gran titular de tots els llibres d'orientalisme, de creixement personal. I a veure, no és que l'ego sigui dolent. Vull dir, tots tenim un personatge que ens domina. Però el que és important és més o menys saber com funciona i saber de què va. I el que li passa a l'ego, pues, com deies, és d'una banda a l'ego es construeix pues, una imatge davant dels altres. Llavors això ja t'obliga a una sèrie de coses. I està bé valorar bueno, si estàs d'acord amb aquestes obligacions que et crea el personatge o si potser vols baixar una mica pues, la intensitat d'aquestes obligacions. I el que ens fastidia molt cap a nosaltres mateixos, no, a l'ego d'un mateix, és... que l'ego ens porta a voler tenir la raó. I això sí que ens complica molt la vida.
0: Sí.
1: Perquè estem en una conversa i ja quasi no escoltes a l'altre i tu estàs pensant que no, és que avui no guanyarà en França, guanyarà a Espanya i marcarà a Cobercí. I amb aquest tio passo d'ell i el que em digui m'he d'igual i jo defensaré això i tal. I si després el Cobercí pues, guanya molt bé, però si no, pues ja has tingut un lío. No? I això és una cosa fàcil. Vull dir, hi ha idees del nostre ego pues, polítiques i derivades o fins i tot davant de postures morals a la família o així et poden complicar moltíssim la vida, no?
2: I si parlem de xarxes, abans parlaves de que potser el que es queda a casa aquestes vacances doncs que el veiem com algú que no ha fet res, en canvi doncs és un triomfador el que va tot arreu. I això abans t'ho explicava un amic o t'ho deia, però clar, ara veiem constantment tot això per xarxes i ja no només de gent que coneixem, sinó gent que no coneixem, d'influencers, de creadors de contingut, i tot això també genera una frustració molt, molt real, no?
1: Sí, i t'he de dir que jo sóc d'aquests, vull dir, jo sóc, també he escrit sobre el viatge a l'heroi, escric molt sobre el viatge a l'heroi és mitologia i d'això, però he escrit sobre viatges al Japó, Mushin, Shoshin, he escrit sobre viatges a Àsia, i veritablement a mi viatjar em serveix molt per donar-me en compte. És a dir, jo necessito sortir de la meva quotidianitat per donar-me en compte. I estic amb el treball de dir, bueno, i això no ho pots fer quedant a casa? I estoy en ello. Però certament m'ajuda molt més el fet de sortir. Però com dius, és veritat que llavors quan un surt, pues, com tens el personatge de l'Alexis escritor o del Yogi o del que sigui, pues venga a penjar que si ara estic a Nova York fent una formació, que si ara estic a no sé què. I sí, clar, idealment, i especialment, pues, no sé si parlem de vacances i de desconnectar, perquè jo el que defenso és que per no complicar-nos la vida hem de fer desconnexions. I fer el contactor de tirada. Hi ha moments que estàs a full, però moments que potser necessites aturar, no? Pues amb unes vacances pues estaria bé que poguessis viatjar i dir, bueno, pues si no penjo coses i desapareixo, pues no passa res, no? I és aquest deixar de fer, no? I deixo el personatge descansant, també.
0: De fet, diuen que els més feliços són els que menys pengen. a xarxes.
1: Probablement.
0: Si et fixes ara mateix, no?
1: Probablement, perquè el penjar a xarxes ja sabem que ens crea aquella dependència de i qui m'ha vist, i quants likes han posat, i quina reacció ha tingut. I en part és com una cosa quasi inconscient, no? Que clar, també parlo perquè he de parlar pues, de la desconnexió digital, no? Que tots podem tenir mares o pares o nens que hem d'estar pendents de si estan bé o no, però és bo poder deixar el mòbil 24 hores.
2: Sí. Uau, em sembla impossible.
1: Ja,
2: o sigui,
1: ja.
2: No,
0: molt difícil.
1: Sí, és difícil, 6 minuts.
2: Ja, totalment.
0: I l'altre dia ho parlàvem també, Maria, el tema de les vacances, no? De com omplim les vacances, que acaben sent potser fins i tot més cansades que l'any de feina, no?
1: Sí.
0: Tot pel postureig, tot per anar-te a llocs superlluny, perquè va tothom, perquè està de moda, perquè després pujaràs aquelles fotos... Quina tonteria tan gran, no? Quedar-se a casa moltes vegades pot ser un pla perfecte per descansar de debò.
1: Sí, però aquí hi ha...
0: Més barat.
1: Sí, però aquí és que hi ha un tema cultural que ens costa molt i que és de formació, no? O sigui, a nosaltres ens han ensenyat que el fer té valor i el no fer no té valor.
0: Ja. Yeah.
1: I, clar, a partir d'aquí la cosa és complicada, perquè, pues, idealment, a veure, els japonesos tampoc són perfectes, eh? I a vegades anem a buscar idees d'Orient, que les idees en si antigues estan molt bé, però ves-ho a buscar ara i a veure on ho trobes, no? És com allò de la Índia és un paradís per meditar, no. La Índia és un caos de bullicio i de soroll que t'ensenya moltes coses, no? Però, per exemple, la tradició japonesa, pues, a la pintura, pues, per exemple, l'espai buit té tant valor com l'espai dibuixat. I tenen una connotació minimalista en els espais, en el zen, en voler, pues, això, la Marie Kondo i l'ordena a tu casa i deixa els espais buits, etcètera, etcètera. Pues, bueno, això culturalment potser els ajuda a entendre que potser el buit, el famoso vacío fèrtil, té un valor. Però aquí és que ens costa molt.
2: Em sembla molt interessant com parla l'Alexis, perquè parles des de les coses que tu has estudiat, que tu saps i que en saps molt, no? Perquè, a més, continues formant-te, però no des d'una lliçó. O sigui,
0: totalment.
2: Com criticant de que no, és que jo també ho faig. O sigui, jo també penjo coses a les xarxes, és molt difícil, però que hi ha gent que et ve i que és molt estudiosa d'aquests temes i et diuen, no, perquè clar, perquè tot això que fem és horrible, tal, tu dius, és horrible, però és molt difícil fer-ho d'una altra manera. Ho estic intentant jo també, no? O sigui, em sembla molt interessant aquest punt de vista.
0: 100% amb tu, Maria.
1: Bueno, és que jo d'una banda he sigut professor molts anys i ja sé el que és també estar allà dalt i dir, doncs el cinema és això. I al final, no sé, quan més saps, jo crec que te n'adones que les coses són relatives i que no hi ha veritats absolutes, no? I que tots som éssers imperfectes i que una cosa és que busquem solucions i camins i una altra és que trobem les fórmules màgiques, no? I, bueno, a mi una cosa que em va agradar fer aquest llibre és que el títol era un altre, era La vida simple, i va ser l'editor que em va posar aquest bon títol.
0: Molt bon títol.
1: Però que et complica l'escriptura, perquè és tot un repte. I quan arribo al final del llibre, pues sí, dic, bueno, doncs reconec que he fracassat, perquè jo hi ha tardenys de la meva vida que encara em continuo complicant la vida que no vegis, no? I és així.
0: Jo crec que hi ha moltes persones, o potser a totes, a tots ens ha passat, en algun moment de la nostra vida hem estat així també, que necessiten una guerra en la que estan ficats, una causa per la que lluitar. Moltes vegades t'adones que és molt ridícul i sobretot molt tòxic, que dius, però com pot ser que avui també tingui el drama, que demà també tindrà un drama de no sé què, que són coses quotidianes que no tenen cap tipus d'importància, però t'adones que necessiten estar tota l'estona en guerra amb coses, o queixant-se d'alguna cosa, o intentant solucionar alguna cosa, o tot és complicat. Mai tenen 4 dies seguits que dius, hòstia, perfecte, no? Han estat tranquils.
1: Sí, amb això... Amb això, que és cert, que ens passa així, és una mica contundent el que diré, però, clar, t'ajuda, pues, de sobte, pues, jo què sé, jo fa 2 mesos he perdut a la mare de la meva filla. M'havia separat fa 6 anys, però que una persona de 56 anys lluitant amb un càncer que mor. I es queda una filla sola.
0: És molt greu.
1: Bueno, però que aquestes coses, al final... Són coses que et diuen, bueno, al final, lo important a la vida són aquestes coses. Llavors, aquestes punyeteres batalles que ens muntem i que tots ens muntem i que jo sóc el primer que ho faig i d'això, quan passen coses així, en el teu entorn és quan dius, va, la pena estar barallant-nos tot el dia perquè no ens posem d'acord si anem a, jo què sé, a Begur o a Cadaqués o coses d'aquestes, o em quedo a casa i vaig a no sé on. És que a vegades, això, com deies, ens enganxem a la discussió, no? I és fer aquest filtre de dir, bueno, anem a veure el que és important de debò. Però, clar, es diu, la gent que ha tingut experiències molt a prop de la mort, després són gent molt tranquil·la. Perquè, clar, ho han tingut tan a prop,
0: clar,
1: que aquesta serenitat...
0: I que les tonteries i els drames...
1: Clar,
0: sense cap tipus de
1: clar, arriba un moment que dius, a mi què m'has d'explicar, no? O qui ha estat lluitant amb un càncer i continua, no? Diu, bueno, jo celebro cada dia que m'aixeco, no?
0: Clar.
1: Però dir-ho...
0: No,
1: molt
0: és molt
1: bé.
0: Fàcil, està clar.
1: Però tots
0: hem de repetir, crec que és molt important. Eh?
1: Sí, això sí.
2: I pares de fills, no? Ara pensava també amb discapacitat o persones que tenen problemes, no? Que també se n'adonen de que doncs, viure és molt més simple, no? Que deies la vida simple, doncs una mica més, no? Perquè saben que tenen problemes tan grans a casa que diuen, ostres, doncs el que em pugui passar...

0: no culpo els altres. Uh-huh. Jo crec que deixes de complicar la vida als altres i fins i tot tu te la pots fer més fàcil. Ara, hi ha un tema també, que és com una paradoxa, no? Que és que a vegades per deixar de complicar la vida primer te l'has de complicar bastant. O sigui, no és un camí d'allò de dir, vinga, ja està, simplifico, faig el switch, faig que les coses depenguin de mi i limpio. No, no, a vegades has de ficar pedra per arribar a un punt de dir, pues mira, ara sí que estic on volia estar, no? Jo acabo el llibre parlant de la llibertat i dubtava, perquè pensava, la llibertat et deixa complicar la vida o te la complica?
1: Exacte, exacte, la ignorància moltes vegades o... Sí. Mm. És que arriba l'edició migdia, arriba l'informatiu, és el que té la ràdio en directe. Estaríem amb tu aquí hores, clar, t'estaríem explotant, Alexis. T'aguantaríem amb nosaltres fins que comencés Espanya-França.
0: O sigui, imagina't.
1: Sí, jo crec que dona. T'agraïm molt la teva visita. Enhorabona per aquest llibre, l'art de no complicar-se la vida. I espero que ens veiem molt aviat.
0: Quan vulgueu.
1: Buscarem alguna excusa i si et ve de gust i pots,
0: pues sí.
1: Això és casa teva.
0: Sempre que vulgueu, gràcies.
1: Gràcies, Alexis. Ah, espera, Alexis, porra.
0: Porta a 3-1 per França.
1: 3-1 per França.
2: Que dur.
1: Maria.
0: I sóc del Barça, eh?
1: Ja. Acceptació, Maria. Acceptació. Acceptació a les 11 de la noche.
2: T'anava a dir.
1: Ja veurem què passa al final.
2: Accepta-ho després, ara.
0: Que todos cambio. Igual a les 11 de la noche cambio, eh?
1: Ah, o 1-3. Va, informació i seguim al Xavi Fornia.
3: Són 2:45.
4: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
3: Bona tarda. L'Audiència de Badajoz ha condemnat a David Sánchez, germà del president del govern espanyol, a 9 anys d'inhabilitació per cooperació necessària en un delicte de prevaricació administrativa. L'executiu de Pedro Sánchez ja ha anunciat que recorrerà la sentència i confia que instàncies superiors l'acabin revocant. La ministra portaveu Elma Saiz recorda que la Fiscalia va demanar l'absolució de l'acusat.
5: Así que como les trasladamos siempre, confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
3: És, sens dubte, una de les notícies del dia, però també que aquesta mitjanit el rellotge marcarà el final d'una frontera tal com l'hem coneguda durant més d'un segle. La tanca entre Espanya i Gibraltar deixa de ser un pas de controls, cues i esperes. 10 anys després del Brexit entra en vigor de manera provisional l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit que transforma la mobilitat entre els dos territoris. Des d'avui, 16.000 treballadors poden entrar a Gibraltar sense ensenyar el document d'identitat. El president de l'Associació de Treballadors Espanyols a Gibraltar és Salvador Molina.
6: Va caer el muro, no el muro de Berlín, però el muro de las penas, el muro de la tragedia, el muro de ir a trabajar a otro sitio que no sea España y después entre la entrada y la salida de Gibraltar trabajar en vez de 8 horas, trabajar 16.
3: Ja ho han sentit, per a molts és el final d'un ritual quotidià que els feia perdre hores cada setmana, però el canvi no es limita a la mobilitat. També obre interrogants sobre les pensions, la fiscalitat i l'impacte que pot tenir en el preu de l'habitatge al camp de Gibraltar. És una frontera que s'obre, però un acord que encara deixa preguntes sense resposta. En parlarem. Salutacions d'en José Gil i l'Helena Ramos a la realització i les vies de sol, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Vaques al control central. I la calor ha provocat més de 4.400 afectats a Catalunya des de l'1 de maig, amb 2 morts per cop de calor. A més, només en els primers 12 dies de juliol s'han atribuït a les altes temperatures 211 defuncions, la segona xifra més alta de l'última dècada. La previsió de temps des de l'EMET, Juan Carlos Piña.
7: Avui a Catalunya continuem amb temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen lleugerament a l'interior i baixen lleugerament localment als litorals i prelitorals. Màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a la província de Lleida i a l'interior de Girona i de Barcelona, sent de nivell taronja perill important a la província de Lleida.
3: I coneguem també l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
8: Bona tarda. De moment, en aquesta hora, tenim lentitud amb aturades encara en algunes vies. En el cas de l'autoritat,

0: l'autopista AP7, especialment entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, quasi tocant Cerdanyola. Tot això en sentit sud, en sentit Tarragona. La C58 i la C33 també amb aturades entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, per tant, d'entrada a la capital catalana i també d'entrada a la Pota Nord, la B20, amb retencions de Santa Coloma, de Gramenet al Nus. De fet, a les dues rondes, ara mateix hi ha força moviment a les dues. A la ronda litoral, sentit Besòs, de Zona Franca fins a Montjuïc, però també més endavant, des de la zona de Prim, de Poblenou, fins al Nus de la Trinitat. En sentit Llobregat, també lentitud amb aturades entre Prim i la Barceloneta. I pel que fa a la ronda de dalt, aquí tenim també aturades en els dos sentits, sentit Llobregat des d'Horta fins a les Corts, i en sentit Besòs, pràcticament entre Sarrià, Sant Gervasi i la zona també d'Horta. És tot de moment, bona tarda.
1: Doncs passen 4 minuts de 2:45.
2: Edició migdia. Eva Albiol.
1: El germà del president del govern espanyol, David Sánchez, ha estat condemnat a 9 anys d'inhabilitació per irregularitats en la seva contractació a la Diputació de Badajoz. L'Audiència Provincial aprecia un pla preconcebut per facilitar-li l'adjudicació d'una plaça pública. Núria Alcala, bona tarda.
3: Bona tarda. Els magistrats veuen així provat el delicte de prevaricació en la seva contractació l'any 2017 com a coordinador d'activitats dels conservatoris de la Diputació de Badajoz i després com a cap d'arts escèniques. El tribunal aprecia un pla preconcebut i una unitat d'acció per afavorir a David Sánchez. La sentència remarca que la plaça pública que es va crear de forma urgent per ell era innecessària i buida de contingut i només responia a l'interès particular del germà del president. A més, considera que es va acordar un canvi de nom d'aquest càrrec a cap d'arts escèniques, un lloc d'alta direcció, per adaptar-la a les seves apetències personals. Els magistrats també destaquen que David Sánchez no tenia el menor coneixement sobre el funcionament dels conservatoris de Badajoz i tampoc recordava cap detall sobre la seva entrevista vista de feina o la seva incorporació al lloc de treball. Pel tribunal també és rellevant el fet que el germà del president no residís a Badajoz ni s'hi desplacés de forma regular. Amb tot, veu provat que cap dels acusats eren aliens al pla delictiu, un pla però de despatx, és a dir, organitzat en una corporació petita, piramidal i fortament jerarquitzada, el que ha dificultat la recollida de proves directes. Per exemple, no ha quedat acreditat si el propi David Sánchez va demanar la creació de les seves places o va fer algú del seu entorn. D'entre els 11 acusats, el líder del PSOE d'Extremadura i president de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha elevat la seva inhabilitació a 18 anys perquè a ell se li imposen dos delictes de prevaricació.
1: Bé, doncs la condemna de David Sánchez ha provocat una allau de reaccions als passadissos del Congrés amb valoracions molt diferents. El govern defensa la seva innocència mentre el PP demana la dimissió de Pedro Sánchez. Cambra Baixa, Rosa Carreño, bona tarda.
4: Bona tarda. Feijó diu a X que la sentència demostra que ningú està per sobre de la llei. El PP parla de dia històric que diuen hauria de tenir conseqüències.
5: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
4: A Vox no li sorprèn la contundència. José María Figaredo.
6: Esto lo que demuestra es que estos tipos son unos chorizos, son unos auténticos ladrones, unos cacos que han colocado a toda su familia.
4: Entre els socis, el PNB més prudent.
7: Supone una sentencia fuerte, ¿no? Una inhabilitación por tanto tiempo.
4: Els socis d'Esquerra parlen de sentència desproporcionada. Rufián, Ibáñez, Vidal.
8: Porque es una sobrada importante.
9: Es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes.
10: El estado de opinión actualmente de la ciudadanía española frente a la justicia es nefasto y tiene que ver, entre otras cosas, con sentencias como esta.
4: Els partits d'Esquerra convençuts que aquesta sentència deixa clar que la dona del president serà també condemnada.
1: A partir d'aquest dimarts s'obre una nova etapa entre la Unió Europea i el Regne Unit. A primera hora d'aquesta tarda tots dos materialitzen l'acord perquè Gibraltar passi a formar part de l'espai Schengen de lliure circulació, un acord que suposarà la desaparició de la tanca que separa el penyal de la línia de la Concepció des de l'any 1969. És una notícia de la Mireia Moreno i la Lourdes Gata. Lourdes, bona tarda.
11: Bona tarda, sí. El text, fruit d'anys de negociacions, s'ha ratificat aquest migdia a Brussel·les.
12: Ha caigut el muro, no el muro de Berlín, però el muro de las penas, el muro de la tragedia, el muro de ir a trabajar...
11: El moment de l'assignatura a càrrec del comissari europeu de Comerç i el secretari britànic per Europa hi han estat presents el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, i el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo. L'acord, recordem, entrarà en vigor oficialment aquesta mitjanit i implicarà la incorporació de facto del Peñal a la zona Schengen. La mesura afecta persones i mercaderies i beneficiarà més de 15.000 treballadors transfronterers que cada dia han d'assumir controls d'accés i temps d'espera per poder anar a treballar. Així ho ha definit Salvador Molina, president de l'Associació de Treballadors Espanyols a Gibraltar, en declaracions a Ràdio Nacional.
12: Ha caigut el muro, no el muro de Berlín, però el muro de la pena, el muro de la tragedia, el muro de ir a treballar a otro sitio que no sea España, y después entre la entrada y la salida de Gibraltar, trabajar en vez de 8 horas, trabajar 16.
11: Però els controls no desapareixen, es traslladaran al port i l'aeroport de Gibraltar. Segons l'acord que se signarà avui a Brussel·les, les arribades per aire i mar tindran un doble control per part de les autoritats locals i de la Policia Nacional. De fet, serà Espanya qui tingui la darrera paraula sobre qui entra al territori.
1: Bé, doncs, han estat anys de negociacions entre la Unió Europea i el Regne Unit per un acord que finalment entrarà en vigor 10 anys després del Brexit. Avui caurà una tanca a Lourdes que delimita una frontera amb molta història al darrere.
11: Les tensions sobre el Peñal ens porten fins a 3 segles enrere. Al punt de partida, un document, el Tractat d'Utrecht, que posa fi a la guerra de successió l'any 1713, estableix la cessió al Regne Unit de Gibraltar, que en aquell moment es trobava sota domini espanyol. Comença així una disputa territorial que s'ha allargat durant anys.
13: Gibraltar, a crown colony that has been ruled by the British for 250 years.
11: Fem un salt i ens situem ara al segle XX, en concret al franquisme. Sota la dictadura de Francisco Franco, l'ONU convida els governs espanyol i britànic l'any 1965, via resolució assembleària, encetant les converses sobre la sobirania del Peñal, considerat encara colònia britànica. La dictadura franquista exigeix que s'apliquin les resolucions de l'ONU per descolonitzar el territori, l'anul·lació del Tractat d'Utrecht i la devolució de Gibraltar a Espanya. La resposta britànica arriba en forma de referèndum.
13: All who came to the polling stations, 44 people voted in favor of joining Spain.
11: Les urnes parlen i determinen que un 99% dels votants vol seguir formant part de la corona britànica. Tot escala quan el 8 de juny de l'any 1969 Franco ordena el tancament total de la tanca. Un tancament físic total que implica la desconnexió de les comunicacions terrestres i telefòniques i que deixen milers de persones incomunicades, una greu crisi econòmica a la línia de la Concepción i l'afloració del sentiment identitari gibraltareny. El bloqueig es manté durant més d'una dècada i entre el 1982 i el 1985 es reobre la frontera primer pel trànsit de persones i després pels vehicles i mercaderies. I així es va explicar segons l'arxiu de Radio Televisió Espanyola.
14: En este momento, señoras y señores, se abre la verja. Vean ustedes, Carmen Wong es la primera persona en entrar.
15: ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
16: ¡13 años! Me parece mentira.
11: Des de llavors, anys de negociacions entre Unió Europea i Regne Unit que culminen en l'acord post-Brexit que s'ha signat avui a Brussel·les i que suposarà l'eliminació definitiva de la tanca a partir d'aquesta mitjanit. Una fita històrica que té una dimensió física i, sobretot, simbòlica, que marca l'inici d'una nova etapa a Gibraltar.
1: I més notícies de l'exterior amb la Rosa Quillet. França celebra avui la seva festa nacional amb la tradicional desfilada militar als Camps Elisis.
17: Bona tarda. L'última que presideix Emmanuel Macron com a president de la República i compta amb l'assistència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. L'edició d'enguany posa l'accent en el rearmament francès i ret homenatge a Ucraïna i els seus aliats amb la participació de militars de 37 països. La celebració es completarà amb focs artificials i un espectacle espectacle de 1.600 drons al voltant de la Torre Eiffel.
1: Segona mort en una setmana d'un immigrant a mans de l'ICE als Estats Units.
17: Un jove colombià de 26 anys ha mort per trets durant un operatiu policial a l'estat de Maine. Els agents asseguren que van disparar perquè el conductor intentava fugir i posava en risc la seguretat pública. Diversos testimonis, però, qüestionen aquesta versió. El cas arriba mentre l'administració Trump pressiona l'ICE perquè dupliqui les detencions diàries d'immigrants.
1: I continua augmentant la tensió entre els Estats Units i l'Iran per l'estret d'Hormuz.
17: Donald Trump ha anunciat que els Estats Units reprendrà el bloqueig naval als ports iranians i ha assegurat que vol cobrar un peatge del 20% als vaixells que travessin aquesta ruta estratègica. Teheran rebutja la proposta i reivindica el control de l'estret. Mentrestant, el conflicte també s'ha traslladat a terreny militar amb nous intercanvis d'atacs que han fet créixer la preocupació internacional i han impulsat a l'alça el preu del petroli.
1: Tornem a casa nostra. Gir de guió a l'Ajuntament de Girona. Junts per Catalunya anuncia que dona per trencat el pacte amb Guanyem i Esquerra. Tot i això, en el ple d'ahir, l'alcalde Lluc Salellas va defensar l'opció de mantenir viu l'acord de govern fins a les pròximes eleccions municipals. Gemma Esteve.
15: Gemma Geis atribueix la ruptura a una manera diferent de governar i retreu a l'alcalde Lluc Salellas haver deixat en un segon terme projectes que Junts considerava prioritaris, entre ells la regulació de determinats comerços, qüestions relacionades amb recursos humans o la neteja de la ciutat.
18: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. Fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no?
15: Junts assegura que els seus 6 regidors faran una oposició responsable i donaran suport a totes les iniciatives que siguin positives per a Girona. La formació també defensa que marxa amb la consciència tranquil·la d'haver donat estabilitat al govern, amb 3 pressupostos aprovats i projectes estratègics encarrilats, com el futur Hospital Trueta. La sortida de Junts es produeix a menys d'un any per a les eleccions municipals i deixa el govern local amb només 11 representants dels 27 que formen el ple municipal.
1: La capital gironina ha estat una de les poques institucions rellevants en què els partits independentistes han governat de manera conjunta en els últims anys. La guanyadora de les eleccions, Sílvia Paneque, actual consellera de Territori i portaveu del govern, es va quedar sense arribar a l'alcaldia. Preguntada per si serà la candidata de cara a les properes municipals, Paneque ha assegurat estar absolutament centrada en els reptes que li planteja el seu departament.
19: Crec que si el meu cap estigués valorant altres qüestions o estigués en altres llocs que no fos el departament, sincerament crec que no seria ni just ni adequat.
1: I el regidor de Junts a Cambrils, Enric Daza, serà el cap de llista d'Aliança Catalana a les municipals del 2027 i tot i el canvi de partit assegura que acabarà el mandat com a regidor de Junts, Judi Cuerta.
20: L'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament de Cambrils, Enric Daza, serà el nou cap de llista d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de l'any que ve. Les altres 2 regidores de la formació de Puigdemont, tot i això, no s'adhereixen al pacte amb el grup polític d'extrema dreta català. Una d'elles, la Teresa Recasens, ha explicat els seus motius.
21: Jo, Teresa Recasens i Simó, no confesso, no combrego, no dieu-lo com vulgueu, no em sento al costat d'Aliança Catalana. Sempre he cregut i continuo pensant que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
20: Ara, entre moltes altres incògnites, queda pendent saber què passarà fins al final d'aquesta legislatura amb el grup municipal de Junts.
1: Més qüestions. El Consell de Ministres aprova l'avantprojecte de la llei de violència vicària, la violència que exerceix una parella o exparella sobre familiars directes o nous vincles afectius de la dona per causar-li més mal. El text aprovat avui després de mesos de debat i preveu suspendre la pàtria potestat als maltractadors. Clara Untanyon, bona tarda.
22: Bona tarda. És una llei que contempla la retirada de la pàtria potestat, la guàrdia i custòdia o règim de visites quan hi hagi un procediment obert per violència de gènere o violència contra els menors, sota una premissa. Ana Redondo és ministra d'Igualtat.
23: Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre. Y por lo tanto, eso tiene que tener consecuencias en el ámbito civil.
22: El text també preveu escoltar els menors abans que un jutge decideixi el règim de visites o de custòdia. La ministra ha insistit en la importància d'aquesta llei en el context de que des del 2013 68 menors han estat assassinats, 3 aquest any. A banda, el Consell de Ministres ha aprovat transferir 900 milions d'euros a les comunitats autònomes per a finançar el nivell acordat de dependència.
1: De fet, els expliquem que les condemnes per delictes sexuals van créixer un 15% en adults el 2025 i un 6% en menors. Són dades de l'INE sobre la població condemnada adulta i menor d'edat l'any 2025. Àlex Eloi.
0: Sí, tot i aquest increment en els delictes sexuals, els adults amb sentència ferma per tota mena de delictes comesos enguany o en exercicis anteriors va disminuir lleugerament un 0,2% fins als poc més de 306.000 condemnats. D'aquests, 8 de cada 10 van ser homes i un 20% dones. Entre els delictes més freqüents, els relacionats amb la seguretat viària, gairebé un de cada 4, seguit del de lesions i furts. En termes absoluts, el 70% dels condemnats són espanyols i la resta estrangers, però en proporció a la població va haver-hi més del doble de persones no nacionals condemnades, 15 per cada 1.000 adults enfront dels 6 dels espanyols. Ceuta, Melilla i les Balears són les regions amb la taxa més alta de delictes.
1: I una recerca pionera liderada per l'Hospital del Mar vincula el trauma infantil amb un major risc de desenvolupar malalties físiques en l'edat adulta. Ens ho explica la Laura Hurtado.
2: Es calcula que el 60% de la població adulta ha viscut experiències traumàtiques durant la infantesa. Diversos estudis ja havien demostrat la relació entre els traumes infantils i les possibilitats de desenvolupar un trastorn mental anys després, però una nova investigació apunta que també hi ha una associació amb les patologies físiques com la diabetis, la migranya o les malalties cardiovasculars. En concret, el risc augmenta 1,57 vegades i la vinculació és especialment forta en els abusos i en l'assetjament escolar. El doctor Benedict Taman és investigador a l'Hospital del Mar i un dels autors principals de l'estudi.
3: Si havia un bullying en la infància, tenemos más probabilidad de tener un diagnóstico de dolor de cabeza. Si había un abuso sexual, tenemos una probabilidad mucho más alta de tener obesidad en la edad adulta.
2: Aman remarca que són associacions, no causes directes, que s'han pogut analitzar a través de 250 recerques amb dades de fins a 6 milions de persones.
1: I en clau cultural, l'escriptor i assagista barceloní Luis Goytisolo ha mort als 91 anys, segons ha confirmat la Reial Acadèmia Espanyola. Autor d'obres com Antagonia i Les Afueres va morir diumenge a Vimbodí, a la Conca de Barberà, on vivia des de feia dècades. Montse Soto.
5: Etern candidat al Cervantes i al Nobel, Premi Nacional de Literatura, les Lletres, la Crítica, Luis Goytisolo estava considerat un nen prodigi, el darrer de la saga d'escriptors formada pel poeta José Agustín Goytisolo i el també escriptor Juan Goytisolo, els seus germans. Va estudiar dret, però ho va deixar per dedicar-se a l'activisme polític i a la literatura, i és que per ell els grans temes de la seva obra eren tan essencials com aquests.
24: ¿Cómo decirlo? El mundo, la vida, es de lo que hablo.
5: Luis Goytisolo ens deixa un corpus literari monumental on hi trobem la seva obra Les Afueres, que fa virar la literatura espanyola dels 50 cap al minimalisme, la tetralogia Antagonia, centrada en l'art de l'escriptura, o novel·les com Estàtua con palomes, Premi Nacional de Literatura als anys 90. Membre de la RAE, tenia clar que pel que passaria a la posteritat seria la seva obra, marcada per l'observació i la ironia.
24: Si yo paso la historia de la literatura, creo que ya estoy en ella. No será forzosamente por ser miembro de la Academia, sino por la entidad de los libros que he escrito.
5: Coincidències i xispes van ser les seves darreres dues obres, textos breus sobre la societat actual des de l'òptica d'un octogenari amb una vida, no ho dubtem, dedicada plenament a la literatura.
1: José María Rubio, bona tarda.
25: Bona tarda.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol es juga aquesta nit amb França, la primera plaça de finalista al Mundial. De seguida fem la prèvia del partit, però abans marxem precisament cap al País Veí per situar l'etapa del Tour de França i perquè el Jorge Agüero, el nostre enviat especial de la Ronda Gala, ens expliqui com s'estan vivint allà les hores prèvies d'aquesta semifinal del Campionat del Món de Futbol.
25: I que a més avui és 14 de juliol, és festa nacional. Primer l'esport en directe, Jorge, ha arrencat la segona setmana al Tour i ho ha fet amb una etapa duríssima pel massís central, una jornada d'aquelles que de tant en tant ha posat contra les cordes els dominadors de la cursa. De moment, s'intueix batallar?
4: Sí, i de fet ja tenim l'escapada de l'escapada amb Harold Tejada i un Movistar Javier Romo al capdavant de la cursa, per darrere una vintena de corredors, entre ells diversos espanyols com també Raúl García Pierna, el català Joel Nicolau, Joni Zaguirre, també Xavier Miquel Azparrem i sobretot un dels favorits per l'etapa d'avui, l'holandès Matthew Van Der Poel, que recordem va guanyar diumenge passat abans de la jornada de descans. És, tu ho deies ara, Rubí, una etapa absolutament trencada cames, 166 quilòmetres amb 7 ports de muntanya, entre ells el pas de Peirol, de primera categoria, i també després el col de Pertús, també de primera, amb 4 quilòmetres al 8%, tot just d'una nova pujada, que serà on acabi aquesta etapa, acabarà en alt, aquí a l'estació d'esquí de l'Heliogan.
25: I el que deia l'Eva, sospito que avui el Tour deu estar sent eclipsat o mig eclipsat pel partit d'aquesta nit, Jorge.
4: Sí, sí, però val a dir, Rubí, Eva, que està sent un dia molt maco aquí al País Veí, perquè efectivament és 14 de juliol, és Dia Nacional de França i estan convivint dues coses sagrades per als francesos, la seva selecció de futbol i el Tour de França. No us amagaré que els col·legues francesos i el personal de la cursa, doncs, ens han preguntat diverses vegades durant el dia d'avui pel partit d'aquesta nit, quan ens escoltaven parlar castellà, i aquí el que us puc dir és que, bueno, hi ha certs sentiment de patiment aquesta nit per la selecció espanyola, també molt il·lustrativa la portada d'avui de l'equip, amb les tres coses. La ref final, deia, el somni final és la portada, amb la imatge dels jugadors de la selecció francesa i de la selecció espanyola, la bandera tricolor i també a sobre Tadej Pogačar per il·lustrar aquest dia tan maco a França.
25: Bueno, doncs de moment deixem el Jorge gaudir de l'espectacle del Massís Central al Tour i som nosaltres els que ens centrem en l'Espanya-França d'aquesta nit.
22: La cita que aturarà els dos països almenys durant dues hores serà a les 9 hora catalana i a Dallas la selecció espanyola i el combinat francès repetiran la semifinal de l'Eurocopa de fa dos anys. Espanya ha buscat la seva segona final mundialista de la història i França la que seria la seva segona final de mundial consecutiva.
25: Estan tots els ingredients perquè per la majoria d'experts es tracta també dels dos equips més sòlids i que millor han jugat en el que va de campionat. Els dos tècnics han de poder comptar a priori amb totes les seves peces. A partir d'aquí, deia la prèvia Luis de la Fuente, es tracta de qui aconsegueix manar sobre el terreny de joc.
6: El tema de este juego es intentar imponer las características de uno, intentar imponerse el estilo al otro y, por supuesto, intentar minimizar y controlar las potencias y las fortalezas que tiene el rival. Ese es el juego del fútbol. El que más equilibrado está en todos esos aspectos normalmente está más cerca de ganar. Però aún así no te lo garantiza.
25: Tots els focus estaran a sobre dels cracs dels dos equips. Mbappé, a més, està en la lluita per ser el màxim golejador del torneig, mentre que Lamine Yamal espera poder marcar les diferències per primer cop en aquest Mundial.
7: Es el partido más importante que voy a jugar. Estamos muy ilusionados todos y entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Y yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí. No me preocupan los goles, pero yo creo que siempre es especial marcar en partidos así y obviamente acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día muy especial.
25: En les darreres hores s'ha parlat molt de si han molestat al vestidor francès les paraules de la Mira en el sentit que a ell França no li fa por. Un altre blaugrana, com Koundé, ha explicat que això a ells el que els hi demostra és la mentalitat del déu del Barça de cara a aquesta nit.
8: En ningún momento hemos sentido una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza, lo hace siempre también con el Barça, confía mucho en sus virtudes, en las virtudes también del equipo donde juega. Así que nada, le veo también como motivación extra para él.
25: Per anar acabant, el més probable és que els dos seleccionadors repeteixin l'equip dels quarts de final. Ho sabrem poc abans de les 9, que és quan comença aquest Espanya-França. Això a Dallas i Atlanta, avui prèvia de la segona semifinal, que recordo enfrontarà demà a l'Argentina amb Anglaterra.
22: Més futbol, però fora del Mundial. L'Espanyol acaba de presentar com a entrenador del seu filial a una llegenda perica com és Sergio García.
25: I que ja ha deixat una frase lapidària pel primer dia. Aquí la intensitat no es negocia, sentenciat el del Bon Pastor, que s'ha marcat com a objectiu transmetre als jugadors de l'Espanyol B que una cosa és jugar molt bé a futbol i altra diferent és poder ser professional.
9: Que tenemos buenos mimbres para que el primer equipo se curta de ellos y para eso estamos, para trabajarlo, para que ellos en su momento puedan ser y llegar a ser profesionales, que no es fácil, evidentemente, pero creemos que hay muy buenos jugadores, pero hay que trabajarlos para que puedan subir al primer equipo.
1: I una altra llegenda, en aquest cas de la selecció femenina, que va de ser presentada com a nova jugadora del Badalona Women, ho explicàvem ahir. Als 35 anys, Vicky Losada torna a la Lliga Espanyola.
25: Després de 5 temporades fora i en les que ha jugat als Estats Units, a Itàlia i principalment a Anglaterra, i ara Jaume Riello vol ser part del creixement de l'equip badaloní.
10: Des del club apunten que l'arribada de Vicky Losada va en les dues línies a les que treballa el Badalona, arrelament al territori d'una banda i ambició per a créixer, tal com apuntes, de l'altra. De fet, la jugadora garenca ha deixat anar el somni de poder anar a Europa amb el conjunt badaloní.
12: Que poco a poco pues, el Badalona pues, se consolide como un equipo de primera y sí, es fácil decir esto, pero quién sabe si en 2-3 años pues quizás meter otro equipo catalán en Champions que no sea solo el Barça.
10: Sobre el seu retorn al Johan Cruyff, ha assegurat que sempre serà especial visitar l'estadi barcelonista, però ha apuntat que de quan estava ella al Barça només queden dues o tres jugadores. La migcampista arriba cedida pel Bristol City, equip que forma part del fons Mercury 13, en el qual també hi és el Badalona.
1: I acabem amb tennis i amb els espanyols que estan jugant els tornejos que es disputen després de Wimbledon.
25: En el circuit femení a Iasia, Romania, ha passat ronda Caitlin Quevedo i durant la tarda han de jugar Paula Badosa i Leire Romero. I en nois, eliminat a Gastad Pedro Martínez. Ha caigut a Bastad Miguel Damas i a Umaga Croàcia durant el dia d'avui, durant la jornada de dimarts, han de disputar els seus partits Pablo Carreño i Dani Mérida.
1: Gràcies, Rubí. I torna a teràpia de xoc.

0: I ho fa per celebrar el seu aniversari amb una gira única que recorrerà els principals festivals del país al llarg del 2026. Una de les cites avui al festival Les Nits Occident als Jardins del Palau de Pedralbes de Barcelona. I tu et vas fent gran. Tantes coses que has somiat. Doncs som a punt d'arribar a les 3, així que saludem el nostre company Xavi Martínez. Xavi, bona tarda.
1: Hola, Eva, què tal?
0: Última hora d'en Xavi Fornia. I quin és el menú que ens portes?
1: Doncs de seguida Eva Moreno, la nostra sexòloga, per tancar temporada aquí al Xavi Fornia. Pitus. Eva Moreno, que portarà desentrenament...
0: T'ha quedat peixo, eh?
1: Sí, rigor, rigor periodístico.
0: Que es noti que són les 3.
1: Exacte, per si algú no ho sabia. Les dues a Canàries. Desentrenament sexual. El mite de recuperar el sexe a les vacances. És molt interessant això que porta avui l'Eva. I després tenim, home, molt interessant la tertúlia que farem amb el Jaume Riello, company d'esports d'aquesta casa, sobre el gran partit d'aquesta nit. Així que farem tertúlia esportiva.
0: Ja deia jo, dic, no parlaran de futbol.
1: Home, ja, home. Si ja portem parlant una hora.
0: Home. Es pot dir per qui apostes o no?
1: Jo a Espanya sempre, sí. Sempre, sempre. Ara, que fa por França, molta. Avui serà d'infart, això.
0: Jo estic en dualitat.
1: Ja, és que són animals, són unes bèsties.
0: A mi m'agradaria que guanyés Espanya, però no vull treballar. No sé, saps?
1: Sí. Què vols dir? Què vols dir, Eva?
0: Que portarà molta feina, m'està mirant el Rubí malament.
1: Sí, clar, home, clar, però escolta, però és històric.
0: Bueno.
1: Sarna con gusto.
0: Ja veiem què passa. Bueno, demà en parlem.
1: Demà comentem, Eva, una abraçada molt forta.
0: Bona tarda, Xavi.
1: Bona tarda, la millor, Eva Albiol, la millor.

0: 3:01. Hola, Eva Moreno, com estàs?
1: Hola, Xavi Martínez.
0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Martín Noia al control, perquè tot soni fantàstic amb el Roger Vergés i el Joel Sevilla a la producció. Què tal?
1: Molt bé. Bueno, amb el corazón partido.
0: Sí, no?
1: Com deia aquell, clar, perquè és l'última secció de la temporada. Xavi, tu saps què portem des del 2022?
0: Clar.
1: 5 temporades.
0: És bèstia, eh?
1: És molt. Sí, sí, és que avui ho comptava, eh? Sí. Perquè el punt per pensar faré una mica així, com de...
0: Ai, emotiu, que ens posarà tendres, ja veuràs, ja veuràs.
1: Però sí, sí, ja vull dir, hosti, és que clar.
0: Clar, clar.
1: Anem sumant, que... anem sumant.
0: Som una família.
1: Total.
0: I, sí, sí, molt bloc, també, no?
1: Sí.
0: Al final, pocs canvis hi ha hagut, diguéssim... que depeneix de nosaltres, pocs.
1: Sí,
0: moltes
1: és veritat.
0: Hi ha hagut canvis perquè no volíem, perquè els contractes s'acaben, de formació, d'alumnes que entren, de periodistes que només poden estar uns mesos i per llei han de marxar. Bé, això ja ho sabem, però aquests no els volem, aquests canvis, no?
1: No. A mi sempre em fa pena i sempre els dic, no us vull agafar carinyo, ja, però sempre els agafo.
0: És inevitable.
1: Ja, és així, és així.
0: Doncs sí, sí, són ja uns anyets i és cada setmana aquí junts, juntes, parlant d'una cosa molt important com és la sexualitat. I des de la veu d'una persona com és l'Eva Moreno, que és sexòloga, terapeuta de parella, és fundadora de Tupper Sex. I avui Maria García Coll, el tema és...
2: Hola! Ara sí.
1: Ara sí.
0: Perdó, ara sí. Desentrenament sexual, el mite de recuperar el sexe a les vacances. Que dius, home, si no ho has fet durant tot l'any.
2: Ara... Però és com tot. No, a l'estiu faré, no sé què. No, a les vacances faré, no, home, si no ho has fet durant tot l'any, ara no ho faràs tampoc, no? Doncs
1: pues us faríeu creus de la quantitat de parelles que hi han que van procrastinant aquestes trobades d'intimitat perquè consideren que serà a l'estiu quan tindran més temps i després la realitat, la evidència, ens diu que no. Primer perquè t'ocupes tot el temps, perquè d'alguna manera allò que has estat evitant durant tot l'any també ho faràs, i ara ho veurem, a les vacances. Llavors ocupes tot el temps. Quedes per esmorzar, quedes per dinar, quedes per sopar, a més si tens a les criatures, a més si
0: home,
1: tens a les famílies, o si no et montes un viatge d'aquests que camines tropocientes mil hores, que quan arribes a l'habitació de l'hotel estàs absolutament destrossat.
0: L'última cosa que vols és posar-te a fer cardio, ja t'ho dic jo.
1: Justament. Llavors m'agrada molt que diguis cardio, perquè jo he fet servir aquesta paraula de desentrenament sexual perquè una mica passa amb l'activitat sexual com amb l'esport, no? Que és que perdem fons i llavors costa moltíssim recuperar aquest fons, perquè hi ha moltes coses que estan afegides, no? No és només que no tinguis capacitat cardíaca o pulmonar, que aquesta segur que la tens, sinó que has perdut la capacitat de contactar, d'enganxar-te a la teva parella, perquè voleu que surti tant i tan bé que és impossible que surti la trobada perfecta. I és per això que anem demorant
0: sí, sí,
1: aquestes mm-hmm, trobades.
0: I a part que jo tinc una teoria, tu d'això en saps molt més, evidentment, ja em diràs si estic encertant o no, però jo crec que quan més ho fas, més ganes tens. Quan menys ho fas, menys ganes
2: també
0: tens.
2: També estic d'acord amb tu,
0: passa,
2: Xavi.
0: Passa.
2: Jo crec que sí.
1: Passa, sí. I té a veure amb la seguretat que sentim amb tot el procés. Perquè ens sentim molt més segurs amb nosaltres mateixos o mateixes, perquè ens sentim més segurs i connectats amb la parella, i perquè com que hi ha moltes trobades, és igual si una trobada no va tan bé i una altra va molt millor. Perquè la suma de totes és la connexió, que és el que anem a buscar. I això no només passa amb el sexe, passa amb altres activitats que ens connecten també i que ens fan activar a nivell de cervell i generar aquests neurotransmissors que tant ens agraden com la dopamina, no?
0: Sí.
1: Pensa que el cervell, sí, l'entrenem en què hem de fer aquest hàbit, ell continua, vull dir, d'alguna manera ens va conduint a que portem a termini aquest hàbit. El que passa amb el sexe és que quan perdem aquest entrenament li fa molta mandra al nostre cervell.
0: Clar.
1: Començar.
0: Sí, és com l'hàbit de fer-se el llit cada matí no? Quan ja portes un mes, dius, escolta, això ja és una rutina que ha interioritzat el meu cervell.
1: I només que m'hi poso de nou, ho torno a fer. Però fixa't que fer el llit o anar al gimnàs és una cosa que depèn només de tu.
0: Mm. Ja, clar, clar, evidentment. Clar, clar, clar, clar,
1: i mantenir
0: clar.
1: Activitat d'intimitat, d'intimitat, ja és... clar, depèn també de l'altra persona.
0: Clar.
1: I de com estigui l'altra, i de com estigui l'altra persona. Llavors, no... La recomanació, que és el que hem anat dient durant tot el curs, no deixeu el vincle en pausa, que és el que fem quan aturem, quan procrastinem, quan diem, no, ja ho farem quan tinguem temps, ja ho farem quan tinguem la trobada perfecta, ja ho farem quan anem a sopar, ja ho farem quan deixem a les criatures amb els avis. I al final això passa poc. Llavors... No esperem a que sigui natural, no esperem a que sigui espontani. Aprofitem les vacances per connectar aquest pegament. Ah, mira, m'encanta.
2: El Martín.
0: És el millor, Martín.
1: Fantàstic, fantàstic.
0: Llavors què? Per què deixem el sexe per les vacances? Hi ha solucions màgiques?
1: No hi ha solucions màgiques. I jo us he preparat... Mira, no hi ha solucions màgiques, però quan comencem a mirar TikTok, quan comencem a mirar, no tant Instagram, més TikTok, sembla que hi hagin solucions màgiques.
0: Ui, a tot, per tot.
1: I llavors, jo sé que no ve molt al cas. Estimada audiència, us he portat uns talls avui que no venen molt al cas, però és que m'han fet molta gràcia. Com ara aquest que ens diu del valor que té tocar, literal, les pilotes a la teva parella.
3: ¿Sabías que tocar las pelotas de tu novio puede salvar la vida de ambos? Esto no es un mito, es biología evolutiva. Los hombres modernos están constantemente estresados, sus niveles de cortisol se mantienen altos y sus...
1: Ja, prou. No cal que acabem d'escoltar tot el missatge. Però clar, tu imagina't l'estrès que posa sobre les personetes que entren en el TikTok quan algú amb aquesta veu rotunda, científica, que avala el contingut del que està dient, diu que tocar les pilotes de la teva parella allarga la vida.
0: És que clar.
1: Clar, imagina't, ens trobem amb aquesta parella que porta molt de temps que no té vinculació, que resulta que com que té una mica més de temps, mira més el TikTok, i de cop li comencen a aparèixer aquests missatges, doncs els hi esclata al cap, i això, en comptes d'aproximar, el que fa és allunyar, perquè no només és de tenir vinculació amb la meva parella, sinó que a més li haig d'anar tocant els ous pel passadís quan me'l trobi a l'habitació.
0: És que clar, dit així...
1: Sí o no? Sí. És que al final, quan tu estàs, que estàs en aquest modus que veus posar-te en activitat sexual com un haig de, com ja, una càrrega, tot això que anem escoltant...
0: És tan forçat
1: com aquest altre. Ja veuràs, ara és que t'agradarà.
4: Se ha demostrado que cuanto más frecuentes son las relaciones íntimas en una pareja, mejor es la situación financiera del hombre. Se vuelve más motivado, más disciplinado, más concentrado. Pero también es una cuestión de biología. Se puede relacionar con lo que se llama...
1: O sigui, no ens van bé les coses a casa. Ens costa arribar a final de mes. Hem de tenir més sexe perquè la situació financera millorarà. Això és el que està dient, no?
0: Clar, clar.
1: Això és el que està dient. Sé que són uns talls avui ficats en calçador, però... Em diverteix molt.
0: Humor, home,
1: em diverteix molt posar-ho, perquè a més posem una mica de peus a terra i una mica de seny i d'avaluar les coses que els missatges que ens arriben a través de les xarxes. Escolteu al Xavi Fornia aquí cada setmana, que són missatges de valor científics, no? No hi ha solucions, Xavi, que m'ho preguntaves.
0: Màgiques no
1: hi ha. No hi ha solucions màgiques, ni per l'economia, ni tampoc per activar l'activitat sexual. Jo sé que tu sempre dius que forçar-ho és com una cosa que no és natural, yeah. I jo sé que no és natural, però és que de fer-ho, que ens sembli que no és natural, passarem, si entrem en aquesta roda, a fer que sigui natural.
0: Sí, sempre ho dius, que al final és com posar-te deures i dir, escolta, hem de trobar sí o sí aquesta setmana un foradet per... per nosaltres, no? Si tenim vida de tenir fills, de responsabilitats, de molta feina, s'ha de pensar i s'ha de dir, i això potser s'ha de naturalitzar i acabarà sent menys artificial, no?
1: Exacte, i jo mira, l'objectiu que proposo per totes aquestes parelles que ens escolten, que estan en aquesta situació, que són moltes més de les que pensem, que el primer objectiu d'aquestes vacances sigui sentir-se còmodes. Sentir-me còmoda amb la meva parella, poder estar més o menys abraçats al llit, anar agafats de la mà, que ens podem fer un petó més profund, no el piquito de te'n vas i tornes, sinó que hi hagi una mica més de vinculació, perquè anirem abaixant el nivell d'expectativa i el nivell d'atenció. I si em sento còmoda amb la meva parella, això anirà arrossegant més comoditat, perquè com que em sento còmoda em vull sentir més còmoda, i llavors transformarem l'espiral d'evitació en una espiral de connexió. Llavors, arribar a sentir-vos còmodes, primer objectiu per aquestes vacances. Si aconseguim això, aquestes vacances, en aquestes parelles que porten tantíssim temps que no tenen activitat sexual, l'auguri per l'inici de curs serà
0: bo.
1: Molt i molt bo. Ara, no comenceu pel final, perquè si escolteu missatges com aquests a TikTok, potser se us en van les ganes.
5: Sentarte en el rostro de tu novio durante unos minutos puede cambiar el estado de ambos cuerpos por el resto del día. No es solo cercanía, es biología. En el momento en que tu peso se apoya sobre él...
0: Sentarte en la cara de tu novio. Entiendo sin pantalón.
1: Oye, bueno, claro.
0: Entiendo sí, sin...
1: Estaba ilustrat al TikTok. Era como una radiografía. Sí, sí, ya. Cuando es veo a las personas como radiografía.
6: Sí,
1: no portaban roba. Sí, sí. Y entonces él estaba estirat... La imatge és ell estirat en el llit i era ella girada amb l'esquena cap a la seva cara, se seia no literalment sobre la seva boca, que això ja ens hagués agradat, sinó seia sobre el seu coll, o sigui, sobre el seu pit. O sigui, imagineu una... Sí. Com ho veieu?
0: Hi ha molts fans de la selecció espanyola que li estan dient a l'Ester Expósito que faci aquest tipus de coses aquesta setmana.
1: Ah, sí?
0: A Mbappé. És com és la parella de Kylian Mbappé i és una amenaça brutal aquesta nit a les semifinals del Mundial. Li estan enviant molts missatges. De fet, s'estan filtrant molts, Maria,
1: sí,
0: oi?
1: Sí,
0: han sortit a la llum de... Bueno, volen que lesioni d'alguna manera Kylian Mbappé. Molts van per la via sexual. A veure, que tot això és conya, que estem
2: clar,
0: en termes de broma. Que li doni canya a Mbappé al llit i que no arribi a jugar bé aquesta nit, pel que sigui, una pubàlgia, el que sigui. I d'altres van per la línia aquesta d'asseure't...
2: En trauré un, li dic al Joel Sevilla que el passi després, ja veuràs que és tan graciós, que li envien un àudio a l'Ester Esposito.
0: Ah, sí, que ja tenim l'àudio, però ara l'escoltarem.
2: I també n'hi ha d'altres que li diuen el contrari a la Inés García, que és la parella de la Minyamal,
0: també...
2: i li diuen: Inés, aquesta nit tu tranquil·la, deixa'l descansar, no el molestis a
0: la no entris a l'habitació. Sí, sí, a mi m'ha fet gràcia una mica també algun concepte aquest de la bronca de Kylian Mbappé i Ester Expósito provocada per Ester Expósito perquè Kylian no jugui bé, no? I llavors comencen: lo que tienes que hacer es cocinarle enfadadilla rusa, croquejas de jamón, Ferrero reproché, grita misú, quejadillas...
1: M'encanta molt aquesta sabidoria popular.
0: Són tremendos.
1: Us en recordeu del que parlàvem l'altre fa dos seccions, no? Que parlàvem del futbol, de l'esport, de si anava bé o no anava bé abans del sexe.
2: Sí, exacte.
1: Doncs ull amb el que demanem, perquè si l'Mbappé és dels que es carrega la pila després d'una bona trobada sexual, ull.
0: Mira,
2: no molestaré el Joel, li faré una mica la guitza al de Martín Noia. Et poso l'àudio al micròfon,
0: sí,
2: vale?
0: No, però això
2: et puc posar l'àudio al micròfon,
0: sí,
2: on ballaràs.
0: Baixem sintonia, ja està.
2: A veure, us ha fet cara de... No ho tornis a fer mai més, això.
0: Si ho encaixes bé, com tota la vida, sonarà perfecte.
1: Amb lubricació.
2: Mira, a
7: veure. Esther, ¿qué tal estás? Buenas noches. No sé si te pillo un buen momento, pero solo vengo a recordarte que el martes hay un partidazo. Francia-España. Nos jugamos el paso a la final del Mundial, que no es cualquier cosita. Y tú eres española, que no se te olvide. No vas a querer que nos eliminen, ¿verdad? El partido lo empiezas tú. Tú vas a sacar de centro. Todos los españoles confiamos en ti. Yo solo te pido una noche dura de cardio, de 2-3 horitas buscando la primera rampa, y a eso de medianoche, 4-5 de la mañana, un espasmo, rodillazo al cuádriceps, así seco, para que al día siguiente no se despierta al 100% y esté un poquito renqueante. Solo eso. Un saludo.
2: Lo millor és... Hola, Esther, no sé si te pillo un bon moment o no. Sí, sí, sí.
0: Això és, realment és una captura, una gravació de pantalla, captura real d'un missatge privat per Instagram a l'Esther Expósito.
2: Sí.
0: I ella ho ha escoltat, perquè es veu perfectament com posa visto hace unos minutos.
2: Sí, sí, sí. No sé si es faria o no, sentit, però sí, sí. Està molt bé, està molt bé.
1: Ho ha escoltat.
2: I a més, sí, sí. Lo millor és al principi que li diu, oi, Esther, no sé si te pillo un bon moment. Sembla com un àudio de l'escola, no? De la professora. Oye, mira, me sabe boníssim, espectacular.
0: Enfabada, mala cara a la romana, clar, solo grito de ternera...
2: Boníssim.
0: Bo, és que això és infinit.
1: És fantàstica la gent. No, a més que surti enfadat o estressat perquè s'acaba de tenir una enganxada, una discussió amb l'Esposito, ja ens va, amb això ja ens va bé, eh?
0: Sí, Esther, por favor, hazle broncones en vinagre. esto enfado de carne, pizza con riña... Arroz tres delirios.
2: No, la gent és molt enginyosa.
1: És meravellós.
2: Escolta, ha sonat molt bé, això, eh? Ha sonat molt bé l'àudio enfocat en el micròfon.
0: No, i tant, ho farem cada dia. Martín, cada dia.
2: Mira la cara.
0: S'acabó. Vamos a ir aquí metiendo audio desde el móvil. Jo, a una altra ràdio, jo tenia un mini-jack connectat al mòbil
2: i
0: a l'ordinador, i llavors jo podia anar llançant àudios també. Ells deixaven sempre pujada el fader,
2: el canal,
0: la regleta, i anava jo llançant coses.
2: I ja sentia, oye, Xavi, ¿puedes comprar alubias para cenar?
0: Algun cop va passar això, o algun WhatsApp que entrava, també és el risc.
2: Espectacular.
0: Però bé...
1: Com a la vida misma.
0: Eso es.
1: Tal qual, tal qual. Doncs això, no deixem sempre... o sigui, no comencem pel final. Jo em trobo amb les parelles que el que volen directament és ja anar-se'n al llit i tenir activitat sexual. I no s'adonen de la importància de tot el que passa abans d'arribar al llit. Perquè el sexe, jo hem dit aquí 300.000 vegades i avui, última secció de la temporada, ho tornem a dir. Comença abans d'arribar al llit. Comença abans d'arribar al llit. Llavors, cuideu tot el que passa fora del llit. Cuideu-vos bé, parleu-vos bé, toqueu-vos, feu-vos mostres d'estima. Poseu-vos en modo erotisme. Per què no aquests comentaris que només enteneu vosaltres? Reconnecteu amb aquella parella activa sexualment que éreu, que hi ha moltes parelles que s'obliden d'aquests moments.
0: Què passa si tu escoltes el programa d'avui, et fan cas una persona, i comença a aplicar tot plegat, però quan arriba a casa l'altra persona no està en aquest mood. Llavors només hi ha un que està tirant del carro tota l'estona?
1: Pues el que has de fer és...
0: Posar-li el podcast.
1: Exacte. Exacte. Està claríssim, clar. Perquè fixa't, amb el sexe no hi ha prou. El pitjor enemic del sexe és el silenci.
0: Sí.
1: Llavors, si tu no li saps explicar tot el que estàs escoltant aquí avui, passa-li el podcast. Escolta'm, escolteu-lo junts, aneu aturant, comentant, amb això estic d'acord, això m'agrada, això no m'agrada, discutiu amb el que jo dic, no estigueu d'acord amb el que jo dic.
0: Exacte.
1: Però que això provoqui conversa entre vosaltres, perquè això significarà que no hi ha por a afrontar, a encarar la situació, que moltes vegades no parlem de sexe per por a no encarar el conflicte, perquè al final quan no hi ha sexe i sabem que és una carència de la relació, genera conflicte i genera retret i genera emprenyament amb situacions quotidianes que no caldria. Llavors, comenteu tot el que estem parlant avui, que sigui motiu de discussió, que sigui motiu de conversa. Feu-vos propòsits per a aquestes vacances reals, no? Escoltant amb empatia i amb les orelles ben obertes les necessitats de la meva parella i expressar també quines són les meves necessitats.
0: Molt bé. Prenem bona nota. Llavors, no sé si volia rematar amb el
1: Mira, remato amb el punt per pensar. Només us dic que rebaixeu les expectatives, que rebaixeu les expectatives, que torneu a parlar de sexe, que us toqueu, que recupereu el contacte sense cap tipus d'objectiu, que genereu contextos on es pugui nodrir el desig, perquè aquest estiu el que jo vull és que no us obsessioneu per tenir més sexe. Vull que us obsessioneu per estar més a prop, per mirar-vos, per tocar-vos, per riure junts, per parlar de vosaltres, perquè el desig neix de la connexió. I recordeu, les vacances són una oportunitat per reconnectar i cuidar de la intimitat. I ara sí que li poso la siretita, la sireteta, al pastís, perquè avui s'acaba la temporada i a mi em ve la emoció.
0: S'acaba la teva participació en la temporada.
1: Sí.
0: No, recordem que la temporada és fins divendres.
1: Divendres, tothom fins aquí divendres, exacte. Aquí fins divendres. Doncs jo vull donar les gràcies a tothom. A tothom que ha seguit la secció, que l'ha escoltat cada dimarts i que després l'ha escoltat en el podcast i que, a més, m'han fet feedback, que això és molt maco, no? Les gràcies a aquesta casa, perquè ens deixa parlar de la manera que parlem, amb totes les conyes que fem, amb totes les barbaritats, amb tots els àudios...
0: Lliures.
1: Àudios que jo porto, que de vegades jo mateixa dic, Eva Moreno, on vas a parar?
0: I d'altres superinteressants, com testimonis impactants que he pogut gaudir aquest any, no? Que ens has portat.
1: Efectivament.
0: És brutal, sí, sí.
1: Xavi, gràcies a tot l'equip i especialment a tu, per confiar en mi temporada més.
0: Gràcies a tu.
1: I només desitjar-vos això, que tingueu molt bon estiu, que aprofiteu per estimar-vos i que tingueu molt i molt i molt bon sexe.
0: Així ho farem. Prometido.
1: Us prenc la
0: paraula.
2: Era una amenaça? M'estaves amenaçant?
0: No, home, no, que ho hem
2: així
0: de fer.
2: Així ho farem, eh?
0: No, he mirat el Martín, la Maria, tothom aquí tinc. Tots, totes.
1: Que vinguem amb bona energia
0: clar, sexual. Clar que sí. Doncs, Eva, moltíssimes gràcies per aquesta temporada meravellosa. Al setembre més.
1: Al setembre més.
0: No sé si a la mateixa hora, però al setembre més.
1: Ja us ho explicaré.
0: Ja parlarem. Gràcies, t'estimem molt.
1: Us estimo moltíssim. Wow.
0: Servei públic, Eva Moreno. Una setmana més i la darrera aquesta temporada.

0: Bé, avui és 14 de juliol. Avui França celebra el dia que el poble va tombar la Bastilla. Aquesta nit, Espanya vol tombar una altra fortalesa. Davant hi haurà Mbappé, Olís, Doué, Dembélé i tot el poder d'una selecció feta per imposar respecte. Fan por, sí. Fan molta por. Però les grans gestes no les escriuen els noms, sinó els qui creuen junts, juntes. La sensació és que Espanya arriba sense corona, però amb una cosa més perillosa. Un equip disposat a córrer, a patir i a lluitar com si cada pilota fos l'última. I és que potser la història espera una nova revolució, no als carrers de París, en aquest cas com el 14 de juliol i la Bastilla, sinó sobre la gespa. I avui França, per què no, també pot tenir por. Això diu la Maria García Coll.
1: Tu no, eh?
0: Sí.
1: T'has posat molt èpic, Xavi Martín.
0: És que estic ja èpic, però ja són 3/4, ja no queda res pel partit. Jo cada minut que pas... Jo porto pensant en el partit des de fa 4 dies. Clar. El Joel, igual. Martín no, ja, control, també. Hola, Gemma Rielo, com estàs?
2: Què tal, Xavi?
0: Bona tarda. Molt bé. El nostre amic i company dels esports de Ràdio Nacional d'Espanya, de Ràdio 4. Què? Sensacions. Ara entrarem a tocar temes, però sensacions prèvies. Jaume, què penses?
2: Una semifinal d'un Mundial. O sigui que és que és complicat, no? Jo veig a Espanya i a França com els dos millors equips que han arribat a aquestes alçades de campionat i que podria, per molts, de fet, és una frase que jo he escoltat, podria ser una final anticipada. Jo no m'atreveixo a dir això, perquè la final s'ha de jugar i els de l'altra banda del quadre també són dos equips molt potents.
0: Això és 9 de la nit a l'estadi Dallas Stadium, que és espectacular, aquell estadi, és impressionant.
2: Juguen a Dallas o a Los
0: Angeles? Dallas, sí.
2: Pensava que era Los Angeles, fixa't.
0: Avui és Dallas i...
2: Sí, a Los Angeles va ser l'eliminatori.

0: quatre davanters, anar a intentar atacar, a que aquestes individualitats aconsegueixin avantatges i fer gols, i després en el replegament defensiu també és una selecció que ho està fent molt bé. Té molt bona defensa, té un bon doble pivot defensiu. Ojo, que Tchouaméni podria no jugar aquest partit.
1: Com ho tenim, això? Perquè va dir ahir Deschamps que arribava al 70-80%.
0: També estem en percentatges, amb això.
1: Això deia, diria Deschamps, que per cert parla molt bon espanyol.
0: Sí.
1: Vaig quedar al·lucinat, no? Parla en castellà.
0: Sí. Didier Deschamps. Si no jugués Tchouaméni, l'alternativa seria Koné, que jo crec que està fent un molt bon Mundial. Ho va fer bé contra... Sí, un jugador molt potent, molt físic, molt alt, que ho va fer molt bé contra el Marroc, també contra Paraguai a l'eliminatòria anterior, que va ser el partit que més li va costar a França, però com dius, la meva sensació és que França arriba amb molt bones sensacions. Espanya no està traient els partits amb tanta suficiència, però sí que... La meva sensació és que Espanya està jugant el que vol. És a dir, que els partits es disputen amb el guió que Espanya vol a cada eliminatòria contra Portugal. La meva sensació és que Espanya va dominar des de la pilota, des de la possessió. Potser no va tenir ocasions claríssimes, però Espanya jo crec que va dominar. Als quarts de final, la meva sensació també és la mateixa. Espanya va ser superior. I no sé, ja et dic, per mi són les dues seleccions que millor arriben a aquestes alçades de campionat. Argentina i Anglaterra arriben amb més dubtes.
1: I tant, i polèmiques.
0: I polèmiques.
1: Moltes, per una banda i per l'altra.
0: Correcte.
2: Sí. Mira, el que us deia, ho he trobat, és un model estadístic que inclina la balança cap a Espanya amb un 53,9% de possibilitats de classificació i a França un 46,1%. Una eliminatòria directa on assegura que en els 90 minuts gairebé passaria tot. O sigui, que és molt complicat passar
0: això
2: a una pròrroga.
0: Això és mullar-se poc, aquest model estadístic. No es mulla gaire.
1: Aquest model és gallec.
2: Sí, el percentatge mide a quien llega a la final després de los 90 minuts al pròrroga amb les penaltis, però diuen que és més probable en els primers 90 minuts. Només 27 punts de diferència, eh? O sigui, Espanya lleugerament per davant.
0: Però no és gallec de considerar França en francesos, no?
1: És que clar, que ens ha liat aquest senyor gairebé per un problema diplomàtic. I a més és ultramotivat a l'equip, perquè jo estic convençut que això ho utilitzarà.
0: Això haurà arribat, seguríssim.
1: I tant. Clar, tu fas un 1-1, no?
0: Mm-hmm.
1: I compares jugadors per jugadors, dius, ostres, que potser fins i tot guanya Espanya 6-5 en un possible 11. Porter, Unai Simón, Mañán.
0: Unai Simón va estar una mica dubitatiu, a l'últim partit va... però probablement jo em quedo amb Unai.
1: Mañán
0: no m'acaba a mi d'agradar. Ja et dic, Unai Simón en aquell tram final de l'últim partit va generar algun petit dubte, alguna pilota que no va controlar, que va generar alguna oportunitat de perill pel rival, però sí, probablement em quedo amb Unai.
1: Clar, dius, lateral dret, Koundé, però jo estic parlant de com arriben,
0: sí.
1: No del que han fet o han estat, no. Koundé, Pedro Porro. Ara mateix?
0: No, Pedro Porro...
1: Pedro Porro? Sí.
0: Podria entrar l'11 del Mundial.
1: I tant.
0: Així t'ho dic, eh? O sigui, si fas un 11 del Mundial, de tots els equips, de totes les seleccions, Pedro Porro podria opositar millor lateral dret del campionat.
1: Upamecano...
0: I no era titular quan va començar el Mundial, era Marcos Llorente.
1: Era la idea, era Marcos Llorente, sí. Clar, Upamecano, Cubarsí.
0: A mi m'agraden els centrals de França, eh? M'agraden els dos centrals de França molt. Físicament estan fent un campionat boníssim. Tot i que Upamecano té també algun moment de desconnexió.
1: Les Upamecanades són...
0: En té.
1: Hi ha un clàssic, eh? Vull dir,
0: a cada partit en té alguna.
1: Sí.
0: I probablement en tindrem
2: alguna. Cubarsí ho està fent molt bé, també. Un dels millors de la selecció. Crec jo l'altre dia el gol del Merino ve també d'un rebuig de Cubarsí.
0: Correcte, una pilotada des de lluny de Cubarsí. Cert.
1: Vale, llavors portaríem Unai, guanya, per les votacions que estem fent aquí, eh? Estem fent l'1-1. Guanya Unai, guanya de moment Porro, al lateral dret. A central tu has votat per Upamecano.
0: Jo voto Upamecano, sí.
1: Tu a qui votes, Maria?
2: Jo Cubarsí.
1: Jo també.
0: Doncs guanya Cubarsí.
1: 3-3 espanyols.
0: 3-0,
1: Però, clar, a
0: veure. El model estadístic s'equivoca, eh? Això és un 70-30 com a poc.
1: Saliba Laporte.
0: A mi és que m'agraden els centrals francesos. Torno a votar.
2: Per tant, sí,
0: tot i que els dos són francesos, eh?
2: T'anava a dir, si t'agraden els francesos, Laporte...
0: Laporte també és francès, sí.
2: No sé què dir-te.
1: Jo Saliba.
2: Sí, jo potser també. Estava dubtant.
1: És boníssim.
0: I físicament és un porter.
1: És un animal. Sí. Lucas Digne o Cucurella?
2: Cucu.
0: Jo voto Cucu, també.
1: Cucu.
0: Els dos laterals d'Espanya estan fent un mundial boníssim, boníssim.
1: Cucurella. Seguim, eh? Atenció, arriba al mig
0: ara,
1: del camp.
0: Ara la cosa clar. Està 4-1, no?
1: Si ara mateix... Exacte. Són 4 espanyols, Unai, Porro, Cubarsí,

0: i Cucurella i Saliba.
1: Saliba de França.
0: 4-1. Mm. Seguim. Rabiot o Pedri?
1: Vols dir que jugarà Pedri?
0: O Fabián, m'és
1: o
0: igual.
1: O Fabián.
0: Fabián.
1: No va jugar l'altre dia, d'inici.
0: Ja. No sé si això marcarà el camí de Pedri al Mundial o potser...
1: I Fabián va sortir, va fer un gol...
0: Ho va fer molt bé.
1: Sí. Jo aposto per Fabián.
2: Jo també. Fabián.
1: Jo aposto per Fabián, Rabiot o Fabián. Rabiot també ho està jugant molt bé, en això que dèiem abans del replegament, de controlar els contracops. Fabián, va.
0: Vinga, va.
1: Fabián.
0: Maria?
2: Fabián.
0: Jo també. Quina pallissa, però... A veure, ara arribarà la davantera, que allà veuràs.
1: Sí, allà veurem.
0: Cone o Rodri? Aquest Cone, aquest Rodri. No el que han estat, si un ha estat pilotador i l'altre no.
1: Cone, no
0: Chouameni.
1: Com
0: arriben
1: avui? Cone, no Chouameni,
0: Cone,
1: si arriba.
0: Perquè si arriba Chouameni, suposo que jugarà Chouameni, però en principi hem de dir Cone, no?
1: Sí, és qui està jugant ara mateix.
0: Això. A mi m'agrada més Rodri, jo voto...
2: Sí, jo crec que també.
1: Va, jo voto Rodri també. Va.
0: Doncs Rodri, vinga.
1: M'ha costat, eh?
0: Ja.
1: Ha estat fàcil aquesta.
0: Olise o Dani Olmo?
1: Uf.
0: És que clar.
1: És que Olmo està jugant molt bé.
0: És superinjust.
1: És que per mi és probablement el millor de la selecció espanyola.
0: Per mi també.
1: Dani Olmo, amb porro. Però és que Olise també és que està a un nivell brutal. Em costa moltíssim triar, però com Olmo està sent el millor de la selecció espanyola, sota el meu punt de vista, Olmo.
0: Olmo.
2: Olise.
0: Olise. Jo dic Olise.
1: Has de desempatar.
0: Sí, he de desempatar, Olise. Mira que Dani Olmo és el que tu dius, està fent un mundial històric.
1: Sí. Ja va fer una Eurocopa brutal.
0: Sí, sí. Barcola o... En aquest cas, jo suposo que jugarà el jugador a l'extrem esquerre de l'Atlético de Madrid, no?
1: Baena.
0: A Baena. Baena. Entenc. Avui.
1: A mi... Barcola no m'està agradant tantíssim com Mbappé, com Chouameni...
2: No.
1: Però, ai, com Chouameni, com Olise, però jo voto Barcola en aquesta... I Baena ho està fent bé, eh?
0: Barcola.
2: Sí.
1: Baena ho està
0: Barcola
1: fent
0: o Dué, en aquest cas no sabem qui jugarà
1: sí,
0: avui.
1: Sí, podria jugar Dué també.
0: Per això, Barcola o Dué.
1: Sí.
0: Kylian, Mbappé o Oyarzabal?
1: Kylian.
0: Home, poso ja Mbappé
1: Kylian,
0: perquè...
1: Kylian.
0: No,
1: Kylian.
0: No fem teatre perquè no.
1: Kylian.
0: I Dembélé, Lamine Yamal.
2: Lamine.
1: Dembélé.
2: No ho penso.
0: És que no, estem parlant de com arriben.
1: El mosquit.
0: Jo crec que ara mateix és més determinant Dembélé. I així ho ha demostrat al Mundial també i a la temporada amb el PSG. No?
1: Tot i que amb Lamine jo tinc la sensació que estaran de menys a més en aquest campionat.
0: Sí, però se li nota que no...
1: Que ha arribat lesionat, que no està en aquell puntet, no? Que tots coneixem de Lamine. I tot i això està sent determinant, obligant a les defenses a fer dos contra uns, a generar espais. Precisament, Pedro Porro està fent un Mundial tan bo per tot el que genera també Lamine Yamal, és un factor més.
0: Sí, està treballant molt.
1: S'està desdoblant molt bé Pedro Porro i aprofita aquests espais que generen quan ha d'aglomerar tanta defensa Lamine Yamal. Llavors, ja et dic, sense estar fent un gran campionat, evidentment ha de jugar Lamine, però Dembélé jo crec que està per davant.
0: Doncs 1-1, guanya Espanya.
1: Guanya Espanya.
0: 6-5.
1: Uf.
0: És Unai, l'11 ideal d'aquest any seria Unai Simón, Porro, Cubarsí, Saliba, Cucurella, Fabián, Rodri i a dalt Olise, Dué, Barcola, Mbappé i Dembélé.
1: La davantera amunt, francesa, eh?
0: La davantera és sencera francesa i al mig del camp és nostra.
1: I la defensa
0: gairebé, amb el Saliba.
1: Sí, gairebé
0: Saliba.
1: És espanyola també. Sí.
0: Doncs, a veure, no som tan inferiors. És que hi veig a molta gent avui molt pessimista i amb molta por, de debò. Molta gent. No, menys la Maria García Coll.
1: Els últims precedents són bons.
0: Molt bons.
1: A la, com es diu, la Nations League, guanya Espanya. A la passada Eurocopa guanya Espanya, quan aquesta Espanya encara s'estava una miqueta fent. Ara arriba un puntet més madura. Sí que és veritat que aquella selecció a l'Eurocopa arriba amb un Nico Williams a un nivell estel·lar i Lamine Yamal, especialment, a un nivell molt per sobre del Lamine actual, però jo ho veig molt igualat i pot passar qualsevol de les dues. Potser jo dono un puntet per sobre de favoritisme a França, però
0: també,
1: que serà un partit molt, molt igualat.
0: També penseu que si avui Espanya aconsegueix passar a la final, guanyar a França, l'estat d'ànim, la confiança amb la que arriba la selecció espanyola en aquesta suposada final del Mundial, després de guanyar a la gran favorita és brutal, o sigui, és d'un nivell molt alt, no?
1: Llegia que ha tingut, el, mirant els rànquings FIFA dels rivals, el camí més dur, la selecció espanyola.
2: Sí. Ostres!
0: Sí, sí, sí.
1: Que ha tingut rivals més potents. Ha tingut a Portugal, ha tingut a Bèlgica, i després era França, Anglaterra i Argentina.
0: Argentina, que menys.
1: Ha tingut els,
2: i el tema dels quilòmetres també, n'hem parlat molt, que ha viatjat, la selecció francesa ha viatjat molt menys que Espanya. Espanya crec que havia fet 13.000 i pico quilòmetres i França 3 o 4.000. Vull dir que això també influeix, no?
1: Ha anat de costa a costa. Atlanta, Los Angeles, ara Dallas, ha estat a Mèxic, també a Espanya en el segon partit o en el tercer de la primera fase. Ha fet molts quilòmetres i sí, probablement això també afecta, però vaja, que seran petits detalls, probablement. Una de Upamecano o alguna d'aquest tipus el que pot acabar decantant el partit. A mi el que us dic, em sembla que França juga molt, molt bé i que estarà igualadíssim el partit. Sí, sí.
0: Doncs va, la porra final, ha arribat el moment. Ja amb tot l'equip aquí. Jaume Riello, què dius?
1: Jo insisteixo, un puntet per sobre França. França 2, Espanya 1.
0: Ostres, França 2, Espanya...
1: Igual a la pròrroga, fins i tot.
0: Jaume Riello. Maria García.
1: N'hi ha moltes pròrrogues en aquest Mundial, eh?
0: Però encara Espanya cap, no?
1: Espanya cap.
2: No.
1: I França tampoc.
0: I França tampoc.
1: No.
2: Jo t'ho vaig dir ahir, ho mantinc. Jo 2-3 a favor d'Espanya.
0: França 2, Espanya 3. Maria García Coll.
2: A l'últim moment, també.
1: Xavi.
0: Doncs jo és que crec que hi haurà pròrroga avui. Jo crec que hi haurà pròrroga. 2-2.
1: Penals, no?
0: Pròrroga, no. 2-2, i a la pròrroga, Mikel Merino. Mikel Merino. 2-3 guanya Espanya. Jo faig un Maria, va. Sí.
2: Ahir vas dir una barbaritat.
0: Ahir vas dir un 3-5.
2: 3-5,
0: ahir, 3-5, ahir estava trapella.
1: Encara estem amb els Sanfermines.
2: Sí.
1: Aquesta semifinal encara entra, o sigui que Mikel Merino pot estar encara de gràcia.
0: Ah, exacte.
1: I podem utilitzar aquesta bala, i tant.
0: Martín Noia, què dius? Resultado. Minuto resultado. El nostre tècnic gallec. 3-2, Espanya. Mira, ens hem abonat al 2-3.
2: Sí, sí, sí.
0: Joel Sevilla. Joel. Així és com li diu la meva filla.
2: Joel.
0: Joel Sevilla diu 3-4 a la pròrroga guanya França. O sigui, 4-3 guanya França.
2: No, Joel diu 2-7. Joel, què dius?
0: No, 4-3 no, guanya França.
2: Ho has sentit?
0: Roger Vergés, control. 3-5 guanya França, 5-3. Molt bé, aquí està la porra, ja està. Què ha dit el Xavi Franquesa?
2: No,
0: ara me'n recordo. Bé, Jaume, no traiem més temps, que tindràs una feina d'avui de les bones.
1: Tenim feina aquests dies amb el Mundial, sí, sí, sí.
0: O sigui que gràcies per venir al Xavi Forn, sempre és un plaer.
1: Un plaer, com sempre.
0: Que vagi molt bé. Jaume Riello.
2: Gràcies.
1: Una abraçada.
0: Ai, Maria, Maria, quan marqui Espanya, perquè marcarà Espanya aquesta nit, saps quina cançó sonarà?
2: A mi m'agrada molt, jo ja t'ho vaig dir, tu em vas dir... No m'agrada tant, jo crec que ara cada cop t'agrada més.
0: Mira,
2: com la Minya Mal.
0: Exacte, és un grower, és un grower absolut. És d'aquelles cançons que tu escoltes al principi, la primera escolta i dius... sin más. Però et va guanyar, et va guanyar. Que és la graciosa
2: del
0: Quevedo, que recordem, si marca un gol al primer Espanya, sonarà la graciosa de Quevedo. Si marca un altre Espanya, sona Despechar.
2: Sí.
0: Si marca un tercer Espanya, torna a sonar Quevedo, no?
2: Sí.
0: I així.
2: I al final del partit, superestrella de l'Aitana.
0: Sí. Doncs va. Invocando goles.
2: Venga, som-hi.
0: Quevedo.

0: échate pa' acá.
1: Tant de bo, Sònia, aquesta nit. Molt, molt, molt, aquesta cançó a l'estadi.
2: Esperem que sí, esperem que sí.
1: A Dallas. Que hem d'escoltar Luis de la Fuente.
2: Va parlar ahir, juntament amb el Lamín.
1: Sí, ahir, avui, no sé, sí, seria ahir, sí, sí. Ha dit això.
3: ¿Tú te ves como campeón del mundo?
4: Obviamente sí. Es difícil, como todos los títulos de selecciones, pero si nos vemos todos como campeones del mundo, como en 2010 pasó, ¿y por qué no? No creo que sea por culpa del entrenador que no lleve 5 goles. No sé, son cosas del juego y no me preocupa, la verdad. Bueno, yo creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un Mundial. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol, si sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso. Y yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro que mañana va a ser un día especial.
2: Ah, sentíem en Lamine Yamal, no?
1: Sí.
2: Que parlava de que no està al seu millor moment, doncs com que no està al seu millor moment, no té pressió, el que el polèmic Lamine, sempre li agrada ser polèmic, i també el futbol com a mètode d'integració, no? Pel que va dir Mariano Rajoy en aquest article d'opinió, on deia que França té una gran selecció però sense francesos, no? I ha generat doncs molta polèmica, gairebé un conflicte diplomàtic, com deies tu, i Lamine Yamal, doncs evidentment és una persona que, com a persona racialitzada, amb pares d'origen que no són d'Espanya, doncs ho ha deixat clar, no? Que tant França com ell són un exemple d'integració. Cosa que ahir el programa de la COPE, no? Deia Iturralde una cosa que crec, Xavi, que és molt important, perquè s'ha fet molt viral a les xarxes també,
1: sí.
2: I és que deia que Lamine, només per ser com és, tu estaràs d'acord amb mi, crec, té un component polític molt fort, i mitja Espanya, gairebé bona part de l'equip d'Espanya, o sigui, gent espanyola, no li agrada gaire a Lamine perquè és, i estic a favor de l'Iturralde, i ho deia tal que val així, és negre, juga amb el Barça i és musulmà. I jo hi afegeixo que, a més, és català, saps? I jo crec que tot això fa una certa rabieta, i estic d'acord amb l'Iturralde. I els companys li deien, no, home, però què dius? Això no és així. Qui està en contra de Lamine? L'Iturralde deia, la meitat del país. Molt, jo no sé si diria la meitat, però sí que molta gent no li fa gaire gràcia a Lamine i estan esperant que Lamine faci una cosa per dir, veieu. I és veritat el que dèiem, igual que aquella gent catalana que no se sent espanyola, que està en contra de la selecció i prefereixen que guanyi Messi a que guanyin tots els jugadors del seu equip del Barça, doncs hi ha gent que està en contra de Lamine Yamal, que és l'estrella de la seva selecció, i això és així.
1: També hi ha un motiu principal per mi, que és que hi ha molta gent del Real Madrid.
2: Exacte, sí,
1: a Espanya, sí. I llavors, clar, com és l'estrella del principal rival, doncs ja està, és que clar. En fi, Luis de la Fuente també va parlar, van sortir junts, de fet, primer va parlar Luis de la Fuente, després Lamine Yamal. Hem volgut posar primer Lamine perquè ens semblava molt interessant, esperadíssima roda de premsa, però sobretot molt interessants aquestes paraules, de molts temes diferents, amb una seguretat, amb 19 anys que acaba de fer, fa dos dies,
2: exacte,
1: un dia. Impressionant, fora de norma. Luis de la Fuente, l'escoltem.
5: Té una sorte tremenda perquè és que hi ha 26 futbolistes. Iba a decir dos por posición, no, en alguna hay hasta tres jugadores que podían ser titulares mañana tranquilamente, tranquilamente. Los detalles que nos invitan a tomar una decisión sobre un jugador u otro es exclusivamente en nuestro punto de vista, en nuestra información, en nuestro conocimiento del rival, con las virtudes o puntos fuertes que queremos atacar al rival normalmente o defenderlo luego, ¿no? Entonces es lo que te lleva a tomar la decisión de un jugador u otro, pero si es que son todos muy buenos. Mikel Merino, ¿qué te voy a decir? Pero cualquiera de los que estáis pensando es que son todos tan buenos que podría jugar cualquiera de ellos. Entonces, en ese punto yo estoy muy tranquilo, porque normalmente, vuelvo a decir, me equivoco poco, pero por eso. Porque son tan buenos que a quien pongamos, a quien elijamos, no nos equivocamos. Porque lo hacen bien siempre.

0: Aquest és el remix que ha fet a Nai, el nostre Martín Noia, no? De Dai Dai de Shakira. Anem a sentir-ho.
1: M'encanta, mola!
0: Més, Luis de la Fuente, que parlava així dels seus jugadors, i també sobre Lamine Yamal, sobre la situació de la gran estrella de la selecció espanyola.
2: Le queda poco de fútbol ya, ya tiene 19 años, fíjate ya. Madre mía, pues nada, simplemente que esté tranquilo, que disfrute, y sobre todo fuera ansiedad. Que disfrute del fútbol como él lo sabe hacer, y reitero otra vez más, el gran día de Lamine está por llegar en el Mundial.
0: Ahí.
2: Así que...
0: Ay, ¿qué soy?
2: Espero que sea mañana. Y si no, la final. Si podemos pasar.
1: Tant de bo sigui avui, o si no, la final. És el que deia, no? Que el millor dia de la mina al Mundial encara està per passar. Per tant, complicat.
0: I Luis de la Fuente també va voler parlar sobre tancar d'alguna manera el cercle.
2: Sabiendo que es muy difícil, pero, como diría otra vez, tendrá que ser un ratito. Y sí. De cerrar el círculo. Lo que sucede es que es...
0: O sea, sin más saber...
2: No queremos cerrarlo en el Mundial, queremos que sea un año, otro paso más, porque somos unos competidores natos y queremos seguir compitiendo, pero es verdad que sería una bonita guinda de poner en el pastel ganar un campeonato del mundo. Uno lo tiene aquí en la cabeza ahora, sabiendo que es muy difícil. Pero, como diría otra vez, tendrá que, lo repito, y sí,
0: ¿no? La cirereta del pastís.
1: Tant de bo. És veritat, no? Jo crec que el millor Lamine també encara està per sortir, ara ho dèiem, i m'ha fet gràcia també que el nostre company en Jorge Agüero, que està seguint el tour a França, parla a Televisió Migdia amb l'Eva Albiol, no? I deia que els francesos, quan els senten parlar en castellà, li diuen, ei, què tal els ànims per aquesta nit, tal, no? I ell deia... Noto certs nervis a França, que jo, a mi m'ha sorprès, això deia el Jorge Agüero, castellà, a mi m'ha sorprès, fixa't. I amb el Joel també ho dèiem, que ens ha sorprès, però jo pensava que els francesos dirien, Espanya...
0: Que potser es veurien molt superiors. Exacte. Per com estan jugant aquest Mundial.
1: Sí, jo pensava que es veurien molt superiors, i sembla que també
0: poc,
1: hi ha certs nervis.
0: Home, comença a haver-hi traumita,
1: Exacte.
0: Espanya-França, perquè és que les darreres han estat un desastre per ells i hem estat molt superiors, no? Jo recordo el Mundial de 2010, que... Hi ha moltes similituds, tu les has explicat aquí molt bé al programa, Maria, durant tots aquests dies, no? Les semifinals també eren contra la gran favorita. Però una cosa brutal, l'Alemanya d'aquell any era favoritíssima, no teníamos nada que hacer, però res a fer. Una altra similitud, veus?
1: 1-0 va marcar Puyol. Avui, 1-0 marca Pau Cubarsí.
0: Doncs
1: ja podria ser.
0: Oh, i tant.
1: Tant de bo. Ell deia que volia marcar un gol, li van preguntar també que quin seria el seu gol somiat i va dir, doncs mira, justament ara en unes semifinals del Mundial.
0: El que està boig és Gavi, que diu que ell ha somiat moltes vegades que marca el gol de la final del Mundial de Xilena.
1: Gavi li falta un bull.
0: Contra els
1: Argentins. Ens encanta.
3: Li falta un bull.
1: És veritat, però li falta un bull. Una patata pel quilo, però és igual, ens agrada. Sempre el nostre equip. Li falta una... No té tots els soldadets en línia, té el telèfon mal penjat, el que tu vulguis. És veritat.
0: No passi riure perquè no estic massa fi.
1: Estàs ofegant.
0: Llavors, si ric molt... Per cert, que ens han tornat el De Jong trencat.
1: Ah, que bé!
0: Sí, De Jong ha tornat trencat.
1: I se'l poden quedar.
0: Torna a Barcelona lesionat i podria estar diversos mesos de baixa. Alerta, Frenkie. Alarma, De Jong. I el Joel em pregunta, i la pasta? Dic, no, tranquil, això ho cobrarà, tranquil, encara que estigui a casa, ho cobra igual.
1: Home, i tant!
0: No és autònom, pateixis. No és autònom.
1: No pateixis.
0: De Jong,
1: no pot fer factura, si no.
0: Doncs, bé, veurem què fem també amb aquest senyor, que ja porta unes temporades que, en fi...
1: Està de baixa laboral, representa.
0: Ai, senyor. Què faries amb el Ferran Torres? Què fas? Perquè
1: en què?
0: No et vols renovar?
1: Quina, però futbolísticament? No, perdó,
0: Que ara s'ha convertit... Ara Ferran Torres és un sex símbol, de sobte. No sé què
1: és el meu estil,
0: Ja sabem que el teu estil és...
1: Robert Lewandowski. Què faria en Ferran Torres? A mi no m'agradava el Barça, el Ferran.
0: Sí, doncs l'has de vendre ja, perquè acaba contracte. i vol cobrar la prima.
1: El vols
0: la
1: comprar?
0: La prima, l'abuela, i vol cobrar...
1: El vols comprar tu, Xavi?
0: No.
1: Perquè et faci el dinar...
0: Paris Saint-Germain es veu que sí que faria una
1: sí,
0: oferta...
1: Sí, oi? Estava interessat en una...
0: No massa alta, perquè com acaba contracte no serà una gran oferta, potser el malvendrem, eh?
1: Per... No sé què li passa a Luis Enrique amb el seu exgendre, eh?
0: Ara el Ferran està solter.
1: Sí.
0: Potser tornen.
1: Amb la Cira.
0: Clar, per què no?
1: Martín.
0: Tot torna a la vida. I clar, el tema era de Ferran al PSG, perquè hi ha una oferta baixa, però hi haurà. I diuen que Mateu Alemany, el director esportiu, director tècnic de l'Atlètic de Madrid, ha trucat al Ferran Torres i li ha dit: tu espera't un anyet al Barça.
1: De l'Atlètic de Madrid?
0: Clar, el Mateu Alemany és
1: l'home... Està l'Atlètic de Madrid?
0: I tant, des de fa un any.
1: Ostres, que m'he
0: perdut aquí, Xavi. Sí, sí. Veu que ha trucat al Ferran Torres i li ha dit: tu espera't un anyet al Barça, que l'any vinent se t'acaba el contracte i t'endús la prima de fitxatge.
1: Vinga, i fem un canvi per Julià.
0: Gratis.
1: I fem un canvi,
0: sí,
1: per Julià.
0: Sí, el canviaran aquests, en fi. Que tanquem la paradeta. Hem fet ja 3.000 porres. Ja no recordo els resultats, però
1: 3-2.
0: Bé, en fi.
1: Jo hem dit 3-2, tu dius que pròrroga, i jo dic que no, que als 90 minuts...
0: El Jaume Riello diu que guanya França. El Xavi Franquesa també que guanya França.
1: Sí.
0: L'Alberte que guanya França. Però al final... Hem de recordar
1: hem de
0: una
1: creure.
0: Cosa. Hem de creure i hem de recordar que som una potra salvaje. Demà tornem. Ara us deixem amb la informació a les 4 de la tarda i després l'entrellat amb la Samantha Villari, tot el seu meravellós equip. Maria, demà...
1: Fins demà!
0: Més!

0: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.
1: Són les 4.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. Continuen les reaccions a la condemna de David Sánchez, el germà del president del govern espanyol, 9 anys d'inhabilitació per a ocupació pública. Tots els socis d'investidura coincideixen en la gravetat de la sentència. Maribel Vaquero, del Partit Nacionalista Basc.
2: Supone una sentència fuerte, ¿no? Una inhabilitación por tanto tiempo.
1: Una sentència, segons Esquerra, Compromís i Sumar, desproporcionada i injusta. Escoltem Gabriel Rufián, Alberto Ibáñez i Aina Vidal.
3: Porque es una sobrada importante. Si eres realmente patriota, te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara.
4: Es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes y yo creo que deberían ir cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho en este país.
5: El estado de opinión actualmente de la ciudadanía española frente a la justicia es nefasto y tiene que ver, entre otras cosas, con sentencias como esta.
1: Consideren que aquesta sentència anticipa una possible condemna a la dona de Sánchez, Begoña Gómez. I al Parlament deixen falta lleu als expedients contra 2 diputats de Vox i la líder d'Aliança Catalana per presumpte delicte d'odi. La Comissió de l'Estatut del Diputat emplaça la majoria a reformar el reglament per incloure les sancions. Més detalls, Helena García, bona tarda.
6: Quan Garriga i Urriols denuncien una cacera de bruixes, bona tarda. El Parlament veu una falta lleu del portaveu de Vox en relacionar els socialistes amb drogues i putes, al·ludint al Cascoldo, i tillar el Lluís Companys d'assassí. I dins la llibertat d'expressió, que l'electe ultra Calvet responsabilitzi la consellera Martínez Bravo de la corrupció a la Dagaia. Igual de lleu que la cap d'Aliança Urriols assenyali sistemàticament fins a 7 vegades l'electe d'Esquerra Driuec per dur el hijab al vel islàmic. La mesa decidirà les sancions a Garriga i Urriols, però la Comissió de l'Estatut del Diputat urgeix als partits a reformar el reglament perquè les sancions tinguin rang de llei. El seu president Junts, Antoni Castellà,
7: per adequar molt més i tipificar molt més i analitzar molt més en profunditat qualsevol afer d'aquest tipus.
6: La majoria té la intenció de registrar la reforma del reglament aquest mes.
1: Més de la meitat dels municipis catalans dificulten l'empadronament de les persones migrants. Ho denuncia un informe d'ECAS, les entitats catalanes d'acció social, que recorda que es tracta d'un tràmit obligatori per llei i que no comporta per si sol el reconeixement de drets de residència. Marc Esparza.
8: 4 de cada 10 municipis a Catalunya vulneren el dret a l'empadronament a les persones migrants en situació administrativa irregular i, a més, de la meitat es detecten incidències en els processos, segons les dades de l'informe elaborat per ECAS, les entitats catalanes d'acció social. Des d'ECAS recorden que el padró no dona drets a les persones i, a més, és una obligació que tenen les administracions. Carlos Macías, director general d'ECAS.
9: Empadronar és una obligació legal, no és una opció política ni una facultat discrecional de les administracions públiques. El padró no crea drets ni els concedeix, però sí que reconeix una realitat, és que una persona viu en un municipi. I això és fonamental per 2 raons, perquè facilita la garantia de l'exercici efectiu dels drets i perquè permet a les administracions públiques planificar adequadament els seus serveis públics.
8: L'estudi s'ha elaborat amb dades d'entitats de 60 municipis de més de 20.000 habitants. Les traves es poden donar per el color polític de l'Ajuntament, però també per la saturació administrativa del propi consistori.
1: Doncs precisament avui també hem conegut que la Policia Nacional ha desarticulat a Badalona una trama dedicada a vendre fraudulentament empadronaments per facilitar la residència a estrangers que es troben en situació irregular a Espanya. Hi ha 2 detinguts als quals se'ls atribueix un delicte d'afavoriment d'immigració il·legal. La xarxa se centrava en la venda, en la majoria dels casos, a canvi d'entre 500 i 1.000 euros de certificats d'empadronament fraudulents amb els quals els ciutadans procedents de tercers països simularien una permanència en territori espanyol amb l'objectiu d'obtenir un permís de residència o treball. Els implicats anaven als voltants de les oficines d'atenció al ciutadà de Badalona per trobar persones amb aquestes necessitats. Els líders de la trama s'encarregaven de la captació de propietaris o arrendataris d'immobles, els quals oferien un percentatge dels guanys a canvi d'autoritzar l'empadronament per la residència simulada al seu domicili de ciutadans estrangers sense permís de residència per finalment promoure la seva regularització a Espanya. I pel que fa al temps, aquesta tarda continua el temps estable en una jornada en què pugen lleugerament les temperatures. Avui màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona i 32 a Barcelona i Tarragona. La EMET, recordem, manté activat l'avís taronja per calor a la demarcació de Lleida, a l'interior de Girona i a Barcelona. Això és tot per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
0: Ràdio 4.
10: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia aviso amb el 02076 o entra a comitèemergència.org.
11: Jo no sé si Lola és León.
12: Hola, bon dia.
11: Bon dia, senyoreta.
12: Bon dia, Catalunya.
11: Josep Maria Mainat.
13: Home, jo m'ho explico tot, no m'amago res, eh?
14: Molt bon dia,
15: Pantón Muñoz.
14: Molt bon dia.
16: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs.
14: Sí.
16: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
12: Emociona, això.
0: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
16: Per què sopa de cabra, Gerard?
17: La cabra és un animal molt potent.
16: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
18: Cada dia. Tinc una foto amb el peu de pont.
19: Comença el caragolazo. I això és que la plec comença.
0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas. Ràdio 4.

0: Molt bona tarda, comencem aquí l'entrellat. Benvinguts, benvingudes. Just en aquests moments, aquesta tarda, estan compareixent al Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i s'espera que portin explicacions sobre una actuació que va generar un profund malestar entre la comunitat educativa, la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents quan preparaven les mobilitzacions de la passada primavera. Aquesta infiltració va ser percebuda com una vulneració de la confiança i, de fet, la intersindical la va denunciar als jutjats per vulneració dels drets de vaga, de la llibertat sindical i el dret a reunió pacífica. Tampoc es va entendre en aquell moment com una operació d'aquest tipus es va acabar descobrint amb tanta facilitat. Més enllà de les responsabilitats polítiques que se'n puguin derivar, el cas ha contribuït a erosionar una relació que hauria de ser especialment sòlida, perquè la confiança entre el govern i els mestres és una peça clau per afrontar els reptes de l'escola pública. Sense respecte mutu, sense transparència, serà molt difícil construir els consensos que l'educació necessita.
1: És l'escola que volem, que volem. És l'escola que volem, que volem.
0: Natàlia Sánchez, bona tarda.
2: Molt bona tarda, Samantha. Recordem que fa pocs dies l'Assemblea Educativa de Catalunya va anunciar una nova vaga per l'arrencada de curs. El 8 de setembre el professorat es mobilitzarà per reclamar millores. També han instat la conselleria a convocar una nova mesa de negociació sectoral aquest mateix mes de juliol. La consellera d'Educació, per la seva banda, Esther Niubó, va anunciar fa uns dies que s'ha reunit amb un centenar de direccions i docents per esmenar la confiança.
0: Podem parlar a l'entrellat amb Gavi Ramírez, que és delegat de la Intersindical Educació. Gavi, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
0: Què espereu d'aquesta compareixença d'avui al Parlament de la consellera d'Interior i el director dels Mossos d'Esquadra?
3: Doncs mira, seré sincer, no n'esperem gaire cosa d'aquesta compareixença. Sí, no esperem gaire de la consellera, ni del senyor Trapero, ni d'aquest govern, en realitat, perquè ens han fallat ja moltes vegades. Com deies, és molt greu que en un conflicte laboral, i no només laboral, sinó un conflicte sobre el model educatiu que volem amb tot el sector educatiu, la resposta que està tenint aquest govern és d'autèntica vergonya. És d'ignorar el conflicte, és de no seure a negociar, és de no parlar, i l'única cosa que han fet és infiltrar policia a les assemblees de treballadors, que ja no és només el tema ètic o el tema moral de la infiltració, no? O no és que els sindicats estiguem decebuts per aquesta infiltració, no, és que és un tema molt greu, o sigui, és un tema, estem parlant de drets laborals, de drets fonamentals, perdó, que estan reconeguts per la Constitució. Estem parlant de vulnerar el dret a reunió, de vulnerar el dret a vaga, de vulnerar drets sindicals, infiltrant a la policia en una assemblea sindical on s'han de decidir coses, on s'han de parlar temes laborals amb els treballadors. O sigui, la situació realment és molt greu i el que esperem d'aquesta compareixència és ben poc.
0: De fet, la Intersindical, justament vosaltres vau denunciar la infiltració als jutjats. Quin objectiu teniu amb aquesta denúncia?
3: Bueno, l'objectiu és poder depurar responsabilitats, no? Poder treure l'entrellat, no? Pues poder brindar, o sigui, poder veure què està passant i que aquesta gent que ha fet que ha dut a terme aquesta actuació tan tèrbola i tan en contra dels drets fonamentals, realment hagin de donar explicacions, perquè el que estem veient avui al Parlament és de vergonya. O sigui, la consellera ha aprovat per tots els mètodes possibles escaquellar-se de comparèixer avui, ha demanat informes per intentar els serveis jurídics del Parlament, per intentar escaquellar-se d'haver de respondre les preguntes de l'oposició. Al final, òbviament, no ha tingut èxit i ha hagut de comparèixer, però les seves respostes tornen a ser evasives, torna a no donar la cara. I llavors l'única manera que tenim de forçar-la a donar la cara és amb aquest contenciós que hem obert per intentar treure el que ha passat, que quedi de manifest i que hi hagi un compromís ferma perquè això no es torni a repetir.
0: I pel que estem sentint, les relacions entre el Departament d'Educació i els sindicats de mestres no sembla que estiguin gaire properes.
3: Home, no estan en el seu últim moment, per descomptat. El que sí que està clar és que s'han de reconduir, és que aquestes relacions són fonamentals i és que no són només els sindicats, no? Tu ara deies a la introducció que l'Assemblea de Catalunya, que l'Assemblea Educativa de Catalunya havia proposat una vaga per l'inici de curs. Aquí no és només que estiguin presents els sindicats, estan presents els docents, hi ha gent que no està afiliada a cap sindicat, hi ha gent que no està organitzada. Parlem de tots els treballadors de l'educació. És que hi ha una àmplia majoria de treballadors de l'educació que no estan conforme amb com aquest govern està fent les coses. I és la seva responsabilitat canviar aquesta dinàmica. I els sindicats estem, per descomptat, oberts a parlar, continuem dient que s'ha de convocar el sindicat al comitè de vaga, que hem d'assegurar parlar, que hem d'assegurar negociar, però és impossible negociar amb aquest govern del PSC.
0: Ara que parlaves d'aquesta convocatòria de vaga, efectivament l'Assemblea Educativa de Catalunya ha convocat vaga a l'inici de curs, el dia 8 de setembre. Preveieu un retorn a l'escola calent?
3: Home, el retorn a l'escola no serà normal. Això podeu estar segurs. Serà calent perquè no tenim els centres climatitzats i realment és molt complicat estar a l'aula, i serà calent també en el sentit figurat perquè no hi ha una altra manera d'iniciar el curs que no sigui com vam acabar el curs anterior. O sigui, està clar que nosaltres hem de continuar lluitant per l'educació que mereix aquest país, i l'educació que mereix aquest país, el sistema educatiu que mereix aquest país, les condicions laborals pels professionals que mereix aquest país no són les actuals. Llavors cal una reflexió gran i cal redirigir la negociació per anar en la línia del que volem aconseguir. I sabem que algunes coses són fàcils, que algunes altres no, però hem de començar aquest procés, hem d'anar cap a una inversió de com a mínim el 6% del PIB, hem d'anar cap a una escola que garanteixi que el català sigui la llengua vehicular i que l'alumnat acabi amb un nivell adequat, hem d'anar cap a uns currículums que estiguin consensuats amb els professionals. Hem d'anar cap aquí, no podem seguir amagant el cap a sota de l'ala i sense proposar solucions realistes.
2: Gavi, perquè quedi clar, des de les últimes jornades de vaga d'ara fa un mes, no arriba, del passat mes de juny ençà, s'ha avançat una mica les negociacions amb la conselleria?
3: No s'ha avançat absolutament res. O sigui, la consellera ha sigut incapaç de convocar el comitè de vaga, que és el que venim exigint des del febrer. Ha sigut incapaç de convocar el comitè de vaga des del febrer. Després hem estat en negociacions, hem anat a la mesa, sí, però la negociació a la mesa és molt complicada perquè estem negociant amb dos sindicats, que són Comissions Obreres i UGT, que fan tot el possible per posar pals a les rodes i per impedir que hi hagi un avenç i que es pugui progressar. Sí? I llavors és molt difícil negociar el comitè de vaga per arribar allà on volem arribar. Perdona, és molt difícil negociar a la mesa de negociació. Sí? Per tant, el que necessitem és que es convoqui el comitè de vaga. I fins ara no s'ha convocat aquest comitè de vaga. Des de la consulta on es va rebutjar aquest preacord que la consellera va arribar amb alguns dels sindicats, no hi ha hagut cap altre avenç, no s'ha tornat a convocar els sindicats i seguim esperant i seguim insistint cada dia en que això no pot continuar així.
0: Bé, és Gavi Ramírez, delegat de la Intersindical d'Educació, que ens ha atès a la trucada de l'entrellat. Gavi, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres per tractar el tema.
0: Adéu, bona tarda. Com està el pati? Està per fer una party. Celebrem el teu aniversari. Totes les nits que calgui. Marc Boranic, bona tarda. Àlex Salmon, molt bona tarda. Leo Espluga, com esteu? Com veieu ara mateix aquesta compareixença d'Interior i els Mossos per parlar d'aquella infiltració de dues Mosses d'Esquadra en les assemblees que feien les mestres, diré en femení perquè la majoria eren dones, quan preparaven les mobilitzacions de la primavera, doncs mira, i les van enxampar. Somrius, Leo?
4: Sí, és un rit per rodar el femení plural. No per això,
0: correcte.
4: Això no fa tanta gràcia com pots.
0: Bé,
4: com pots explicar.
0: Doncs ara estan donant explicacions d'aquella infiltració i en fi, com ens expliquen els sindicats, no hi ha avenços en l'àmbit d'educació amb els sindicats. Com ho veus, Leo?
4: Bueno, o sigui, és una cosa que jo crec que hi havia aquesta menja esperança, no? De cop s'ha acabat el curs, arriba el juny, sembla que de cop arribarà setembre, no? I aquí no ha passat res. Una mica com quan discuteixes amb la teva parella, no? I després fa sobre que no. Però no, clar, el problema que passi alguna cosa sortirà tot allò de sota l'armari igual. Vull dir, és que allò no desapareix. Llavors, clar, jo crec que tenen els sindicats que tenen la responsabilitat i el repte, també, de revifar un foc que està com mig apagat, no? La metàfora del foc ara no és molt adient, però sí que crec que és bastant important. I després, clar, jo crec que la consellera, no crec que ho faci, però sí que té l'oportunitat de fer aprofitar aquests temps que no hi ha classes i el foc mediàtic està baix per fer unes negociacions més calmades, menys atrevessades per el foc mediàtic, que és una cosa que afegeix molta pressió, i arribar al setembre i fer una gest d'elegància i dir, mira, abans que comenci el curs, ja tenim acord, hem treballat en silenci, som professionals, per donar també aquesta imatge d'una política professional, que la ciutadania confia en la privacitat dels processos, cosa que crec que no passarà, però crec que estaria molt bé.
0: La consellera sí que ha dit que s'ha reunit amb un centenar de direccions, o sigui, de directors, directores i docents. Això sí, eh? Que estan treballant per esmenar la confiança del sector de l'educació i les relacions.
4: Però és que la cosa és que jo crec que poden dir moltes coses, però la confiança s'arregla d'una manera molt senzilla, que és com augmenta o sigui, ofereix un pressupost millor. Vull dir que no té molt misteri, no? No crec que... Crec que aquí les paraules no volen dir massa.
0: Magda està escèptica.
5: Tema, sí, no, clar, oferir més i més, vull dir... És un tema que s'ha complicat molt, perquè jo crec que la consellera va cometre potser l'error de negociar amb uns sindicats, que evidentment són minoritaris aquí, però són majoritaris, realment, i vam pensar, bé, ja està, ja ho tenim, perquè hi havia millores, també, eh? I clar, això ja s'ha fotut tot. Ara, a mi, per exemple, el que, malgrat que volien, els sindicats no volien començar el curs el 8 de setembre, de cap manera, i ara comença vaga el 8 de setembre. Clar, això és francament lleig, sincerament, perquè, clar, aquí s'hi juguen moltes coses i, sobretot, a mi el que m'ha sabut molt greu, lo dels nanos, perquè no han volgut fer les colònies. Jo he vist nanos, no sé si ho vaig dir aquí, plorant, i, clar, els nanos de la privada, de la concertada, sí que han fet colònies. I, clar, home, si tens vocació, dius, bé, ja tenim vaga, tenim tot això, però les colònies amb les criatures les farem, no? De tot modes, bé, el delegat sindical que ha parlat aquí, bé, primer que em sembla positiu que vulguin negociar i tot això, i que no se negocia bé, d'acord, però quan negocien són dos parts, eh? No és només una part que ho fa tot bé l'altra, i clar. I llavors que la consellera ha tingut reunions amb escoles i tot, això em consta i és veritat. Com quedarà? Tu preguntaves especialment allò d'infiltrades. Primer es va dir unes coses, després han dit algunes altres per part de la pròpia policia, que, bueno, que forma part de la seva feina saber què ha de passar i tot això. No sé com pot acabar, no? En els tribunals veig difícil que pugui haver una condena, perquè, clar, si tanquen Barcelona, que no es pugui entrar, Barcelona va a altra banda, doncs que la policia vulgui saber què passa, no ho sé, perquè primer es va dir que no era, després que sí, és un tema complicat i em sembla bé que hi hagi el Parlament i que hi vagin.
0: Van demanar disculpes, per les mosses infiltrades,
5: sí,
0: vull dir, que
5: sí,
0: es va constatar que
5: sí
0: que hi eren,
5: perquè això és molt llet, molt... No pot ser, no pot ser, això ens passava quan el franquisme, que fèiem una reunió a la facultat i sempre hi havia, però l'acostumàvem a descobrir, deu ser aquell, no? És lleig, és
0: lleig. De fet, les van descobrir.
5: Sí, sí. Bueno, jo crec que no devien ser molt expertes perquè ho van descobrir molt fàcilment.
4: També perquè ja s'han incorporat molts mecanismes entre les pròpies agrupacions, perquè com hi ha hagut tantes infiltracions i n'han sortit tantes, estan incorporant com mecanismes per destapar...
5: Clar, per destapar. Ara, l'últim acord de la conselleria ho va fer l'USTEC, també, ho va admetre, i després en votació em van dir que no, i que més, vull dir que la cosa es complica i no per bé, perquè aquí, clar, hi ha els alumnes i tot això, jo no sé pas què passarà, no? M'ha agradat molt que el delegat sindical parlés també del català, perquè en aquests moments que està que per part que es parli menys en català i tot, que no diguessin res d'això, no era el sou, però del sou se'n parlava molt ara d'això, d'altres coses no, del model educatiu i tal, tant no, no? I després també una cosa que ha dit, que la consellera ha intentat per tots mitjans no anar-hi. Mira, quan un no vol anar a un lloc, la consellera malauradament tenia problemes de salut que podia arreglar, perquè havia tingut càncer no fa gaire, vull dir que aquí com si la consellera s'estés amagant, que no devia tenir ganes d'anar-hi, jo tampoc en tindria amb la seva situació, vull dir, aquí l'estiu amb la calor i tenir que anar amb un tema que ara, però hi ha anat, perquè és obligació naturalment de tots els que tenen càrrecs públics quan els parlaments citen d'anar a les reunions i hi ha parlaments, aquí no sé com va acabar, però el Parlament espanyol pot ser un delicte i tot, no anar-hi.
0: Àlex, com ho veus?
6: Jo diferent sí, col·lectiu, el tema de les infiltracions i demés, perquè sí, és una altra qüestió i a més les escoles i Mossos treballen molt conjuntament amb moltes i normalment hi ha un equip de Mossos, normalment són dos o tres, que de forma regular visiten les escoles i per molts temes, temes de drogues, temes de violència,
5: ja estan a la sortida, acompanyar els que no tots,
6: o sigui, ja la relació és, la relació no és dolenta. Ara, l'altra qüestió, home, és molt interessant per això que ho he explicat. Primer es va arribar a un acord amb la UGT i Comissions Obreres, sindicats minoritaris. Després va haver el lío que hem comentat, aquesta tertúlia durant un temps. Surt l'acord amb l'USTEC, l'USTEC fa un referèndum i aquest referèndum el perd l'USTEC. Fascinant. Quina quantitat de professors estan en un sindicat? Jo diria que solament és un 25. Diria, eh? No sé quines són... Si ho mireu, però no som...
5: O sigui, minoritaris. No sé, jo tampoc...
6: La gran quantitat de mestres no són a cap sindicat. I per al que a mi m'expliquen la gent que tinc propera que fa de mestre a primària, no a Barcelona, sinó a pobles, els mestres estan cansats. I estan cansats de veritat. I quan es junten amb les decisions de les direccions de cada escola... Doncs la decisió, jo vaig trucar aquella tarda a un familiar que ha sortit i em diu, ha sortit per un 75 continuar la vaga. Sí, sí. I això és el que va passar a la resta del territori. Llavors, això què vol dir? Els mestres estan cansats. Bé, això és interessant, perquè els pares també estem cansats. Llavors, igual podem anar junts, pares i mestres, no? Perquè l'educació ha baixat. L'educació ha baixat moltíssim. És que ara un jove arriba a la universitat i una jove arriba a la universitat i sap el 25% del que sabia un universitari fa 20 anys. L'altre dia vaig veure en un programa de tele una professora que treia un examen de fa... Ella va començar feia 30 anys. Treia un... Això ho va ser... Ah, doncs sí. Mira, ho vaig veure, no era un programa de tele, era el programa de la Samantha. Sí. No, home, no, digues tu, home, que fas un programa fantàstic.
2: No, només faltaria,
6: molt... Però és que era molt interessant, allò. Sí. Jo vaig fer la prova, un examen de fa 30 anys, i d'ara, a l'examen de 30 anys, ara, aquests alumnes suspendrien. Que no, que la qualitat de l'educació està baixant molt. Igual som molt bons amb una cosa molt concreta, però no amb el que és el que busquem tots, no? Que és una mica de matemàtiques i de comprensió lectora.
5: Sí, de comprensió fonamental.
6: Amb això ja està. Llavors, home, els mestres estan cansats, no solament per la calor, sinó perquè tenen un munt de nens, en un munt de qualitats i de característiques. Jo recomano el programa que vas fer.
2: Perquè, el podcast que fa la Samantha, expliquem-ho, que la gent ho començarà a buscar.
6: No,
2: és
6: que està bé, home, està bé del periòdic.
2: Ja anaves ben encaminat, eh? Entre el 20 i el 25% dels docents catalans estan inscrits...
6: Quants, perdona?
2: Entre el 20 i el 25% dels docents catalans estan inscrits a una organització sindical.
6: O sigui, el 75% dels mestres no estan a cap sindicat. Si són els que han dit, volem continuar la vaga i passem del que digui l'USTEC, la UGT i el Sunsun Corda.
5: No, però no tots, perquè n'hi ha que estan cansats, com tu molt bé deies. D'aquests estan cansats, molts. Tots tenim alguns amics mestres, estan cansats, no saben què fer.
6: Perquè no és una qüestió de sou solament, això és una cosa que li vaig coincidir una vegada amb el conseller Dalmau, que estava fent de conseller d'Economia perquè la consellera estava malalta i em va dir, no, l'educació, i diu, no, això és una qüestió de sous, i no, conseller, això no és una qüestió de sous, que és una qüestió...
5: No només, bueno, però també està... ja el sou, clar.
4: Sí, però el que passa aquí és que és una qüestió molt més estructural, és a dir, com el gran repte no és una qüestió... O sigui, el problema és si aïllem l'educació fora de totes les altres factors que conformen l'esfera pública, és molt difícil d'entendre. Però, clar, al final l'educació és com una mena de cal... com un brou que mostra totes les contradiccions de tota la societat com intensificades, no? Llavors, clar... La gran frustració és que el problema de l'educació no es soluciona només intervenint en l'educació. S'ha d'intervenir en el conjunt de la societat per millorar l'educació, no? Perquè, clar, tu ho mostres, Àlex, clar, al final hi ha una contradicció avui en dia entre tenir una comprensió lectora i una formació humanista, que seria com algú que més o menys estem totes d'acord, no? És a dir, persones que tinguin capacitat d'entendre, d'escoltar, d'interpretar textos, de tindre un pensament crític, que més o menys entra en contradicció molt gran amb certs requeriments contemporanis. Llavors, clar, jo crec que l'educació hem d'intentar
7: quan es parli d'això, connectar-ho amb altres problemes i amb altres possibilitats i amb altres possibilitats per no quedar-nos atrapats en pensar que és un problema només del col·le.
0: Parlant d'escola, el Tribunal Suprem ha determinat que no es pot excloure l'ús del castellà en la retolació de les escoles públiques. Ho ha fet en una sentència que anul·la les indicacions del Departament d'Educació.
2: El document establia que la retolació s'ha de fer en llengua catalana, en aranès a la Vall d'Aran, i en llengua de signes catalana si correspon, i amb aquesta sentència el Suprem ara obre la porta a incloure el castellà en la retolació de les escoles públiques. El Suprem estima així un recurs presentat per Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya, mirem on ha apuntat en castellà i tot, amb el suport de la Fiscalia i en contra d'una resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
0: Què deies, Magda?
5: No, ja ho ha aclarit ella. Qui havia presentat això? Són aquests grups obsessos, que a més no hi havia cap problema amb la retolació, perquè moltes
6: ser
5: coses...
6: Ser bilingüe no, sé, no és una obsessió, eh? Perdona, Magda, ser bilingüe no és una obsessió.
5: No!
6: Ja saps, jo milito amb
5: el bilingüisme. Una obsessió contra el català existeix, de part de determinats grups.
6: D'alguns sí, però d'aquesta associació l'únic que puc buscar és el bilingüisme. Perquè no em sembla malament.
5: No hi ha cap problema, perquè... No, el bilingüisme, però hi ha una llengua que està en minoria, una llengua amenaçada.
6: Absolutament, i és feble, i és la que està malament.
5: Exacte,
6: això sí.
5: I jo defenso aquesta llengua, que és la meva.
6: Estan les dues llengües.
5: Per a veure, ningú que jo sàpiga, les escoles, i ho he parlat amb molts, com tu tenim a mi, ningú s'havia preocupat d'això, perquè tothom entén els lletreus, com quan al Palau Justícia van muntar el Col·legi d'Advocats, van fer una obra de teatre i tot en fotents, perquè era les sales, i clar, van muntar, ui, un merder, i clar, era sala quarta, sala cinquena, i clar, dèiem, traducció, i era el mateix, normalment els lletreros,
6: perdona,
5: entenem, tu vas a Alemanya i els entens.
6: A l'edifici aquell que, on estaven els jutjats, que ja no existeix,
5: que està a terra, Companys, el dels jutjats, sí.
6: Quan
5: sí.
6: Tu entraves, posava... Estava en bilingüe tot. I fins i tot arribava ascensor. Perdó, ascensor.
4: Que per quin sentit?
5: Però per això, és això, el que vull dir, que no, són ganes
6: això no
5: de fer
6: té sentit,
5: punt.
6: Això no té sentit.
5: No té sentit.
6: Ara,
5: té
6: posar
5: que...
6: jutjat número 3, juzgado número 3, a mi no em sembla malament.
5: Però sempre... Però ara és com una mica ridícul, perquè això estaven abans, hi havia els dos, però ara ningú havia protestat de res, i estan aquests senyors de l'escola.

0: Però la quantitat de plets que tenim ara contra, jo què sé, contra un ministre que ha dit no sé què, són uns grups que no sé què hi pinten, perquè l'acusació pública, que és on s'amaguen molts grups aquests, es va fer per bé. Que o sigui, quan es va legislar d'acusació pública és que la gent pogués tenir aquesta acusació, però avui dia, si tu et mires aquí, pues aquests de l'escola bilingüe, si no són els abogados cristianos, que només faltaria que... És una minoria. Els abogats cristians n'hi ha molts que no fan aquestes coses, ja. No? I aquest és una mica el problema, que estem en plets absurds i que em sembla absolutament... I sobretot crear merder on no n'hi ha.
1: Leo.
2: Sí, jo crec que és una mica un pseudoproblema. Estic d'acord amb la Magda en aquest sentit, no? Perquè, a més, crec que tot el debat sobre el bilingüisme, que a part, entrant al debat sobre el bilingüisme des d'una falcada tan esbiaixada, genera un debat com falsament antagònic, que crec que no cal tenir-lo. Però sí que és cert que, en aquest sentit, el debat sobre el bilingüisme podria ser un debat molt interessant, perquè, a més, aquí si atenem a la literatura dels filòlegs, dels antropòlegs, hi ha tota una sèrie de teoria lingüística que és molt interessant i que val la pena consultar per aquests fets, no? I quins són els processos que hi ha de les relacions entre diferents llengües, etc. Però el que està clar és que estem en un món on les llengües, al final, viu en un món que està en forma de K, tot està en forma de K, no? Llavors, què vol dir? Que hi ha unes llengües grans que cada cop tenen més parlants i que van totalitzant els espais i les llengües petites tendeixen a la seva dissolució. O sigui, igual que hi ha monopolis econòmics, doncs hi ha monopolis lingüístics, que van de la mà, per cert. Però clar, aquí el fet és que jo seria molt interessant parlar sobre quin paper pot tenir cada llengua quan hi hagués una igualtat real. Però en el moment en el qual hi ha una llengua que està sent minoritzada i una altra que no, crec que és un debat fals que no cal tenir.
3: Jo, i a més, és un debat amb la seva estratègia equivocat. Portem 30 anys d'immersió lingüística, bueno, o política lingüística amb la llei.
0: I la votada veritat, per unanimitat al Parlament de Catalunya.
3: Bueno, no. El no del Partit Popular en aquell moment, encara que estaven negociant per al sí. Però al final...
0: La primera van votar tots.
3: No, la primera era la normalització. La primera era fantàstica.
0: Això és el que no volia era... dir. I la van votar
3: Marta
0: tots.
3: Marta Mata, i a més, la primera no era agressiva amb res.
0: Amb res.
3: Amb res. Okay. Però bueno, però això no podia ser i va canviar. I va canviar i va fer una llei l'any 98.
0: Bueno, i va venir Ciudadanos i va muntar el pollastre.
3: No, Ciudadanos no existia llavors. Ja no existia.
0: No, i ara no hi és, però el mal que va deixar existeix.
3: No existia, no existia. L'any 98. Bueno, la qüestió és quina és la llengua feble en aquest moment a Catalunya? El català, de veritat? Pues portem 40 anys d'immersió. Hi ha alguna cosa que no ha funcionat. Diria jo, eh?
0: Sobretot gràcies a totes aquestes ajudes. Home, és que...
3: No sé. O sigui, la realitat és que no ha funcionat.
0: Hem tingut que lluitar molt per la llengua.
1: Home, no
0: que altres països
1: no ha funcionat.
3: Quina és la llengua feble a Catalunya?
0: El català.
2: Però ja preguntem-nos per què.
1: La pregunta seria si no seria més feble encara.
2: Exacte. Ah.
3: Quina és la llengua feble a Catalunya després de tant esforç?
0: A veure, mireu,
4: Magda, els teus nets, sí. Samantha, els teus fills, al pati de l'escola, quina és la llengua predominant mentre juguen?
3: El castellà, ja ho dic jo.
1: Sí, sí.
3: Hi ha
1: una cosa que és molt sorprenent, que fins i tot amb els companys que són catalanoparlants surten a jugar i parlen castellà.
0: Sí, sí.
1: Perquè només que n'hi hagi un que parla castellà, ja està.
3: No, però ja no
1: canvien
3: això,
1: automàticament
3: entre ells.
2: Però per què?
3: Poden canviar de llengua.
1: També
3: amb
1: perquè
3: altra...
1: veuen els dibuixos en castellà.
3: Però, Àlex, sí. Però i fins i tot es parla en català i després es van introduint frases en castellà.
1: Sí, sí.
0: Ha sigut sempre
3: atacat.
0: El català ha sigut sempre atacat. Pensem que
3: no,
0: ja,
3: atacat,
0: a nivell
3: no.
0: d'Europa...
3: No, no, en aquest cas
0: millor.
3: És el feble.
0: A nivell
3: això
0: d'Europa hi ha quantitats de llengües minoritàries que ja s'han perdut. El secret de Nova Planta, el secret de 1716, l'article 9 ja diu que no es parlarà el català. I hem seguit parlant català i aquí l'estem parlant amb un mitjà públic, amb tota llibertat.
1: La primera en català, eh?
0: Sí, però ha sigut molt difícil, no ha sigut fàcil. Van fusellar gent, només que mestres per si, mestres de català, quan el franquisme. La mateixa Rodoreda deia, jo haig d'estar a l'exili només que perquè era mestre de català. O sigui que hi ha un atac a la llengua catalana perquè consideren que és més que
2: molt recent, a més, molt recent. Que no estem parlant de fa 300 anys, estem parlant de fa menys d'un segle.
0: Sí, però fa 300 anys ja van fer els secrets
2: sí,
0: i tot
2: però vaja,
0: això.
2: Que hi ha una història aquí molt recent.
0: Sí, però vull dir que els catalans han lluitat i, de fet, quan diem, oh, però ho hem perdut tot. No, no ho hem perdut tot, perquè aquí estem parlant català i, per tant, hi ha possibilitats, no? I amb democràcia, doncs, ja la llengua...
3: Quin any va ser l'any del Raimon a la Universitat de Madrid? sí, cantant en català i tota la gent posada en peu, aplaudint.
0: Aplaudint.
3: Sí, 68?
4: Sí, 76,
2: però això són fets simbòlics.
3: No, 68.
2: Sí,
3: però no, això era que

0: aquell moment a Madrid el català sonava a llibertat.
1: Vale, i a què sona ara?
0: I què sona ara? Això ho hem perdut.
1: Preguntem-nos per què. A què sona ara?
2: I ara què sona? Parlar català què sona? Clar, és que...
0: Bueno, pues això ja no però... explicaré jo el que sona a Madrid.
3: Bueno, és que ara hi ha una llibertat que no existia en aquell moment. Clar, és que exacte. Ha canviat el món
2: ara ja
3: bastant.
2: No tens problema. Ja, jo me'n recordo, començava a fer les xerrades i hi havia sempre algú que deia... I jo les acostumava a fer moltes amb la Maria Aurelia Campmany. Deixa'm que contesto jo. I la Maria Aurelia els hi fotia un... Ja ho farem en castellà quan el català tinc les mateixes possibilitats.
1: Perquè és una realitat. És que jo, per exemple, quan penjava vídeos, jo penjo un vídeo en català i s'obren els comentaris de gent dient-me que perquè parlo en català, que ho he de fer en castellà, que si jo tinc públic que no entén això i que perquè no poso subtítols, ningú em demana que posi subtítols en català quan parlo en castellà, m'entens? O sigui, hi ha una... O sigui, no falla. O sigui, cada cosa que jo he parlat en català he rebut crítiques que mai ningú s'atreviria a dir-me en castellà. I això al final fa molt pesat, o sigui, fa una experiència molt cansada i això té un efecte molt gran, no?
3: És a dir, una coerció.
1: És una coerció. Ah. I al final això és constant, no? I llavors... jo he hagut de passar per un procés jo, de no canviar d'idioma, de parlar en català a la gent, o sigui, que he hagut de fer un procés de politització, de conscienciació. Jo de petit m'enfadava amb ma mare quan no canviava d'idioma, li deia, mama, deixa'm en pau, però no t'enfadis per això, no sé què. I ara ja tinc 17 anys, no, sí, i dic, no penso...
0: Crec que hem una situació amable i divertida, i la sèrie Merlí, per exemple, va publicar a Latinoamèrica una quantitat de gent volgués parlar el català. De la mateixa forma que aquella sèrie coreana va aconseguir que Espanya i a Catalunya es volgués sí. estudiar el coreà. Bueno,
1: però que l'han fet més rellevant.
0: La gent fa el que vol i això està bé,
2: Corea,
0: cadascú llibertat.
3: Jo crec que hi ha un altre fet també. O sigui, jo crec que estem en una societat que està assimilant diversitat de manera molt ràpida i l'escola s'està quedant enrere, em fa l'efecte. I poso exemple, la meva escola. Els matriculats a I3, el 75% són expats. A l'escola de la Natàlia també.
1: Expats,
3: eh? No estem parlant de magribins, de pakistanesos... No, expats, o sigui, del primer món. 75%. Gent, a més, que té una mobilitat geogràfica intensa, vull dir que potser se'ls queden aquí 2, 3, 4 anys, però després canvien de... I el català no els fa una feina. No els és útil.
1: Però és perquè hi ha una lògica, és la lògica neoliberal, que et diu que utilitzaràs la llengua que et sigui més productiva. I, per tant, si jo tinc anglès i tinc castellà, el català per què?
3: És que parlen en anglès, no?
0: És que les llengües són eines de
2: comunicació. Les llengües són eines de comunicació.
1: Aquí és on parlem. La filosofia, o sigui, jo com a filòsof no puc permetre això. O sigui, el llenguatge és la casa del ser. No, és veritat. O sigui, el llenguatge és el fonament del ser. És el fonament de l'estructura de tota la vida. És... O sigui, el llenguatge és tot menys comunicació, et diria, inclús. O sigui, la comunicació és un efecte del llenguatge, però el llenguatge és la manera com...
0: Punyetes.
1: O sigui, el llenguatge és lo real.
0: Això que has dit, Leo, punyetes.
2: Sí, no, té tota la raó.
4: Què contestes quan reps aquests missatges criticant el contingut que penges a xarxes en català?
0: Perquè no l'entenen, perquè no l'entenen. És una qüestió que no l'entenen.
2: No, però
0: sí que l'entenen. No l'entenen. Hi ha molta gent que et volia entendre i no l'entenen.
1: No, perquè
0: és una via de comunicació.
1: Però quan cito un alemany, ningú diu... Quan parlo en... Quan utilitzo una parla en grec, ningú m'està dient això. Perdona, no entenc què vol dir alecella.
3: Què vol dir alecella?
1: Veritat, en grec, en antic.
3: Era una broma.
1: Però, clar. Jo no contesto res, un cop havia contestat, però passa. Si
2: no,
1: tampoc serveix per res.
2: Fent,
1: si entres al perfil, és com... Hi ha una certa gent que no es pot parlar, que són aquests, i després els perfils d'Aliança Catalana, que diuen també bestieses, aquests dos grups de gent, és que no pots parlar amb ells. Jo els bloquejo i aprendre'm pel sac.
0: L'important és que parlis amb l'idioma que et doni la gana. Aquesta és la qüestió.
1: Clar, jo és el que desitjo.
2: El català ha estat històricament atacat, perquè no és la gent que no el parla, culpar el pobre immigrant que ve que no el parla, és la gent que l'ataca. I molts són gent d'aquí que han estat educats en català.
1: Això és cert.
2: Però tenen una ideologia diferent.
1: Això és cert.
3: Més coses. La violència vicària podria ser tipificada per primera vegada al Codi Penal com un delicte sobre la integritat de les dones. S'ha aprovat avui al Consell de Ministres i seria una norma que donarà protecció als fills de les dones víctimes de violència masclista.
4: La norma retirarà automàticament la pàtria potestat als agressors amb sentència ferma, obligarà a escoltar els menors per establir un règim de custòdia i obligarà els agressors a difondre públicament prohibirà els agressors a difondre públicament els seus crims, com va passar amb el llibre de José Bretón.
2: No, bé, aquest és un projecte de llei.
3: Ja, ara et preguntarem, Àlex.
2: Aquest és un projecte de llei que se n'ha parlat molt, perquè, a veure, avui dia fins ara no estava legislat, no estava cap llei vicària. És veritat que hem tingut una o dues sentències que hi ha hagut, que han sortit molt publicades, que algun jutge ja l'aplica, o sigui que es demanava d'alguna manera, que tothom entén què vol dir violència vicària. I aquesta llei jo penso que era necessària, que em sembla bé, és un projecte, o sigui que pot canviar molt amb les esmenes dels parlaments. Però hi ha una altra cosa important, que també no és només la parella, sinó que també els fills, que són els que més ho reben, sinó també la germana, la mare, perquè, clar, ja heu vist que molts últimament han matat a la mare que estava davant, i llavors aquest sembla com també és violència vicària, perquè vol dir que hi ha una mort o un atac a una persona per fer patir l'altre,
3: la no?
2: Doncs s'amplia a tot això, s'amplia a l'altre, a treure pàtria potestat quan hi ha violència i tot això ja es feia. I és molt greu, la violència vicària, perquè la gent pateix molt i es demana que s'amplia més coses, entre altres coses, clar, ja ho dic jo, que s'amplia els animals domèstics a la casa, perquè a mi m'han vingut moltes clientes. És que diu que em matarà el gos, que encara estan més desprotegits, perquè, clar, no... I la gent pateix molt d'això. Mira, jo quan vaig tenir una beca als Estats Units, vaig demanar a cases de dones acusades, i molts, ells tenien prohibició de comunicar-se, no? Però llavors hi havia encara, saps els magnetofons aquells? Perquè tu ja no ho has viscut, però amb la cinta. I em van ensenyar a la gent d'allà, que jo anava a visitar-ho, com no podia fer altra cosa, li posava la cinta i posava, doncs mira, jo estic bé, ara sentiràs la gossa. I llavors em sentia la gossa que l'anava hostiant i la gossa plorant. Bueno, duríssim, no? Però vull dir que, clar, el fet de voler fer mal a algú, vull dir, a mi si em mata el gos o el gat els mato jo, no sé, et fa mal. És evident que ara sí, sí. Costaria molt avui dia la societat que tenim que algú que tingui l'animal a casa no li sàpiga greu, vull dir, no li faci mal. I la llei aquesta és necessària, i veurem molts canvis, perquè, clar, i sobretot la protecció de les criatures, perquè jo he vist violència contra les criatures... també, diguem, no la pot fer només el pare, que jo aquest tema de vegades que no ens diguin, no, és que, que llavors ens surten masclistes, clar, i no donem ni un motiu de raó, però jo he vist maltractes, potser no molts greus, clar, vull dir a la gent parella, però jo d'una parella que vaig tenir, que em va fer patir moltíssim, clar, ell, la mare havia mort d'un nano, i ell es va aparellar amb un altre. Llavors va portar el seu fill, lògicament, i la mare dels altres fills comuns no tractava bé aquest fill. Per tant, el primer és protegir els menors sempre, perquè això és tristíssim, que un nen se li mori la mare. Jo ho vaig trobar, vull dir, se'm sortien les llàgrimes, no sé com dir-te. I això passa. Ara, que la llei és necessària, sí, que veurem canvis, sí, que tothom, jo crec que a nivell popular tots sabem què vol dir violència vicària, que això és... i que s'agreugi la pena quan hi ha violència vicària, jo crec positiu.
3: Àlex, què penses d'aquesta prohibició que es vol aplicar als agressors perquè no puguin difondre els seus crims, que no puguin,
4: narrar-los?
3: Sí, com a la novel·la de L'Odio.
0: A veure, L'Odio, de Luis G., no és una novel·la.
3: Veritat, és una crònica,
0: no? Sí, és això que ara es diu una història de ficció amb fets reals, aquesta cosa.
3: Una no-ficció.
0: Una no-ficció. Bueno, això ja ho havia fet Truman Capote. No, Truman Capote, per exemple.
1: Són novel·les.
3: Sí. Periodisme narratiu, digue-li X, no?
0: Sí, periodisme narratiu, o sigui, forma d'explicar la veritat amb situacions que igual no són exactes, no? Aquesta, jo he llegit a L'Odio, novel·la que no s'ha censurat ni està prohibida. Si no s'ha editat és perquè Anagrama no va voler. I és una novel·la on s'evidencia que la pitjor violència masclista que existeix és la vicària.
2: Sí, sí.
0: Però es veu de forma clara. O sigui, hi ha un moment de la història...
2: Que vingui ho concreti.
0: Sí, però aquesta novel·la el que enforteix això
4: no
0: que
4: blanqueja.
0: Tu dius... No blanqueja. O sigui, hi ha una escena que diu que ell li explica a l'autor que, clar, ell volia... José Bretón volia amagar les proves. Però, clar, tampoc massa. Tampoc massa, perquè, clar, si ell ja no sabia que havia sigut ell... O sigui, és que allò et posa la pell de... Bueno, és una història que t'arriba a explicar exactament... La violència assassina d'aquests personatges. El plantejament de l'escriptor en relació amb la dona és veritat que va ser un error I Luis Gea el que tenia és que haver parlat amb la mare dels fills.
2: La llei ho prohibirà, que després d'haver fet el crim i tot, ho pugui escriure.
1: Jo crec que està bé.
0: Però jo us dic, si voleu saber, hi ha molta literatura negra que t'explica la maldat de la gent, American Psycho, per exemple, de Bret Easton Ellis.
1: Clar, però és una ficció.
2: American
1: Psycho.
0: Sí, però
1: no està revictimitzant una persona amb noms i cognoms. Jo crec que aquí la màgia de la literatura i de l'escriure i de l'art en general és la capacitat de, a través d'un fet concret, extreure unes lliçons potencialment universals i a poder ser sense revictimitzar les persones que han patit, perquè si no al final l'escriptor el que està fent és estar exercint violència sobre les víctimes, en canvi de respectar-les, perquè al final aquest llibre, si s'hagués publicat i tothom l'hagués llegit, les persones que han patit aquesta violència, tothom sabria la seva intimitat, tothom sabria el que li ha passat, i jo crec que, per exemple, posem que jo he patit una violència molt gran, no? Jo tinc el dret a escollir a qui li explico això i a qui no. No? Jo, per exemple, si tu has patit un abús sexual, tu tens dret a escollir a qui li expliques aquestes coses, a qui no, perquè si no és anar com amb un cartell de víctima i que tothom et miri amb la cara torçada i no sé què, i et tractin...
0: Absolutament d'acord, però en aquest cas era un cas públic, eh?
1: Clar, que això també sona malament.
0: Seguit per als mitjans de comunicació, clar, explicat i resexplicat.
1: Clar,
0: o sigui,
1: aquí també els mitjans de comunicació tenen una responsabilitat.
0: De vegades, no, però era mitjà de comunicació, explicat aquí en aquesta pròpia casa.
3: Recordem que aquests nens van estar desapareguts, fins, clar, que es va saber que els havíem assassinat.
1: Clar, però,
3: vull dir que els mitjans també tenien un interès en aquest cas,
1: però
3: perquè hi havia dos nens desapareguts.
1: Al final pot passar, com el cas del Càcer, que el propi mitjà de comunicació s'acaba convertint en una pròpia eina que repercuteix en el propi crim. No? Al final també molts agressors el que busquen és certa fama, o sigui, hi ha un factor psicològic aquí darrere. I si tu li preveixes, al final és una cosa com molt antiga, no? Però l'oblit és el càstig més profund que es pot fer, no? Borrar-te és el càstig
3: però
1: més profund.
3: Però aquest debat ja existia quan ETA matava. Si havíem d'informar dels atemptats o no, perquè la publicitat els afavoria.
2: Sí, i una cosa és explicar de la persona.
3: Això ja ho debatíem.
2: La major part de periodistes són sensibles i ja no ho fan per dir... Es pot informar perfectament sense anar contra la persona. En tot cas, la pregunta que tu feis, la llei aquesta ho prohibirà a partir d'ara. I tot ve del cas aquest que tu explicaves, no? Perquè com aquest a sobre anava fardant que ell havia fet un llibre i si l'arriben a publicar estaria totes les teles explicant, és que claro, quan la cogí
3: em sembla interessant una cosa perquè diu que prohibirà als agressors difondre públicament, però aquesta obra no era de José Bretón.
0: No, però és veritat que l'autor s'inspira i o sigui, si Bretón li dona l'entrevista i les converses a Luis G, és per fer mal a la seva,
1: exacte,
0: a la mare dels fills.
1: Per revictimitzar-la.
0: És així, és exactament
2: és
0: així.
2: És tan fort com
0: llavors,
2: això.
0: Amb aquesta, amb això, com una obra creativa, tu pots entendre com a escriptor que no vulguis, durant l'elaboració de l'obra, parlar amb la mare, perquè si no et pot... Però un cop ja està escrita, tu tens que anar a la mare i explicar-li, mira, això va així, això, total...
1: O treu aquell material,
0: estàs d'acord, no estàs
1: d'acord, i escriu una cosa que no nombri aquest tio i no li tingués aquest plaer.
0: I llavors tu ja estàs anant amb la
1: qüestió
0: creativa.
1: Crea una ficció, o sigui, fes una investigació, com fan els bons escriptors, i a partir d'allà crees una història sobre la violència vicària, en el qual, a més, li dones pel sac a aquest tio i no el nombres. Com, toma, saps?
0: O sigui, sí, però el plantejament creatiu de l'escriptor no era aquest.
1: Clar, doncs aquí és on hi ha el problema.
0: I existeix una llibertat absoluta del plantejament creatiu d'un creador,
1: o
0: no?
1: I els crítics podem dir que aquest plantejament és un xurro. Jo trobo que és un xurro.
0: Perfecte, ho pots dir, però és llibertat del creador.
2: Sí,
0: però
2: la llei, jo soc més prosaica, la llei ho prohibirà que ho facin perquè a vegades fa molt mal a les persones.
1: Fins ara...
2: I no l'oblid.
1: No hi havia aquest... Això, no sé, quan tu escrius un llibre, sí que la gent et pot denunciar per prejudicis i ultratge, etcètera.
0: I apologia, apologia.
1: Si dius noms de certes persones i expliques certes coses...
0: El famós Hassel, que hem parlat aquí a vegades, és apologia.
1: Clar, però no només apologia, si jo faig unes memòries, no, i us dic els vostres noms, i aquí dic coses, i us insulto, no, al meu llibre, dic aquests són desgraciats, no sé què...
2: Si només ens dius desgraciats,
1: No, però em podríeu denunciar. O sigui, em podríeu denunciar.
2: Bueno, sobretot si a la persona li imputes un delicte que no ha fet, o dius, aquest robava...
1: Sí,
2: o us dic... Una falsetat, dir que eres impresentable no passa res, però dir que, per exemple, ha robat, o ha violat, o ha fet alguna cosa, llavors sí que ho pot ser, naturalment, que amb la qüestió de violència de gènere tenim aquest problema, que a vegades no hi ha amb prou proves, s'ha absolt, i llavors diu, ara una denúncia contra la dona, però he de fer la denúncia. Clar, això és molt dur, perquè llavors a vegades no hi ha proves, però no vol dir que no ho hagi fet. Llavors li treus a moltes dones la llibertat de fer la denúncia. Una altra cosa és que, per això s'ha dit amb alguna denúncia que va haver-hi amb això de Podemos i tot això, que, home, fer denúncies que siguin falses o que no, això fa més mal a totes les dones que res, perquè ara aquelles dues que li havien fet a l'Errejón, em sembla que és, ara les dues et dic que no i que no volen seguir, i ara una i l'altra, això fa més mal? Fa més mal,
3: jo
2: això?
3: Jo crec que en la pràctica, prohibir als agressors difondre els seus crims, el que fa és prohibir entrevistar qualsevol assassí. No podrem.
2: Bueno, veurem què diu la llei i com ho diu.
3: Si ell no pot explicar el seu crim, un periodista no pot anar a preguntar-li.
0: Això ens porta amb una altra reflexió de fa molts anys. Si tu tenies la possibilitat d'entrevistar a un etarra, l'entrevistaves o no? Des del meu punt de vista, sí.
2: Sí, clar.
1: Però aquí hem de replantejar... Si jo estic d'acord amb vosaltres, que sí, però crec que falta... I això potser... falta integritat i falta intel·ligència per poder fer això. Perquè el que estem veient avui en dia, amb aquesta fascinació i aquesta espectacularització de la violència, del crim, amb programes com Crims fent això...
2: L'èxit que té...
1: El true crime, que és una cosa que socialment, per mi, és una mostra de degeneració social i de pobresa cultural, directament. Què passa? Que al final ja ningú està entrevistant amb un objectiu, o molt poca gent, no? O sigui, la gran majoria de les entrevistes busquen més el morbo i aquest fenomen d'aquesta fascinació, no?, per l'assassí, com aquest personatge supercomplexa i quins traumes va tenir i no sé què. Ningú parla de violències estructurals, ningú parla de patriarcat, ningú parla de violències estructurals. És tot una cosa així, un gen raro, quasi com si fos un artista, l'assassí, no?
2: Sí.
1: Vull dir, no sé...
2: Violem la llei, clar, pot canviar, no? Aquí només diu prohibició, clar. I es refereixo al cas aquest que ara parlàvem, no?
1: Dubto,
2: però
1: això
2: veurem,
1: final,
2: perquè és delicat, legislar.
1: Sí,
2: vull dir que hi ha coses que són delicades, com clar, això. Llavors, si una dona ha fet una denúncia falsa, què? Però, clar, són delicades de legislar, no penseu.
3: Canvio de tema, eh? Estàs seguint el Mundial, sí o no, Magda? Sí, tu estàs seguint la selecció espanyola?
0: Mira, avui ve de la Roja.
2: La Roja. No és que m'interessi gaire en general el d'allò. Jo soc del Barça i quan juga el Barça es deixa tot, però quan...
3: Bé,
2: has seguit, però... Jo veig que la gent hi té interès a seguir, perquè hi ha gent que li agrada el futbol.
3: I t'han arribat les declaracions que va fer... Les declaracions o no? La columna d'opinió que va escriure Mariano Rajoy...
2: Horrorós.
3: On va dir que la selecció francesa juga sense francesos, això t'ha arribat, no? Doncs
2: sí, home, no, clar, és que jo ho segueixo.
3: Espera, Magda.
2: Terrible.
4: Hem d'escoltar efectivament les declaracions al respecte de Lamin Yamal en roda de premsa.
5: Yo creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un mundial. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol si sirve para algo es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
3: ¿Qué, Alex?
0: Fantástico.
2: Fantàstic.
0: Mira,
2: ahir feia
0: la columna
2: anys
0: del Rajoy estava bé, o sigui, feia un d'això, però tenia aquesta frase que no sé per què, o sigui, és que és inútil, és una frase inútil, que segurament ell continua estant molt orgullós, però és que destrossa absolutament a l'esforç que s'està fent, com diu a l'Emil, o sigui, si és l'exemple més clar, és la selecció francesa i la selecció espanyola, no? I a més amb l'Emil, no? Que quan van jugar contra Marroc, crec que hi havia un munt d'insults i tal, i les declaracions seves van anar per aquí, no? Si el futbol,
2: no hi ha
0: el món
2: del futbol, es controla molt això, fixeu-vos-hi que fins
0: i
2: tot han tancat camps, que han fet multes importants als clubs per evitar que hi hagi el racisme, i el l'Emil, que justament era ahir el seu aniversari, o sigui que se'ns ha fet madur ja, no? M'ha semblat una resposta fantàstica.
0: Que té 19, no?
2: 19.
0: Ahir els feia. Ja és gran, sigui, ja.
2: Per això els feia ahir. Bueno, va, no és que el segueixi dia a dia, és que ho vaig llegir, no? Però el feia ahir. I m'ha semblat molt madura.
0: Sí, està ben construït.
2: Que ben construïda la resposta, per això ho deia.
0: No, i ell sembla que està ben construït. I això és una cosa de la Masia, això que treballen bastant, no solament la part futbolística, sinó també la part de la construcció de la persona. I per això han sortit els Xavis, els Iniesta,
2: els Messi,
0: el propi Messi, el Pedri,
2: el Puyol,
0: Messi,
2: tot,
1: A més, últimament millor que anem a veure que no parla, no? Perquè, mare meva...
3: Xaquí?
1: Què ha passat? Ostres.
3: Messi, que no parla dins.
0: Està gran ja, home, ja està.
1: Està patina una mica, patina una mica. Que bueno. Si Donald Trump, que sempre és israelí...
3: Ah, no m'he assabentat jo d'això. Ha dit alguna cosa de Trump? Ah, que es va fer una foto.
2: Bueno. Messi, no em diguis a Messi.
1: Bueno, no passa res, mira, el Maradona era drogadicte, jo que sé, cadascú aquí, que faci el que vulgui, no passa res. Vull dir, jo, és molt bon futbolista igualment. No, aviam, això del M. Rajoy... És que jo no sé, a part, són molt dolentes les seves columnes normalment, no? O sigui, jo...
0: Té aquest no punt, malament,
1: té aquest punt
0: aquesta,
1: com de graciosillo... De graciosillo... Com de tio gran que es creu graciós... Uf, a mi és que em dóna ser repelús, no?
0: De cunyau.
1: De cunyau, però de cunyau del nord, a més, que és un tipus de cunyau molt determinat, no? És un cunyau molt gallec.
0: Però no del nord-nord, sinó del nord...
3: Del nord-oest.
0: Sí,
3: sí. Bueno, és del nord-oest, efectivament.
1: Sí, sí. No, va, però això ho dic, no té cap mena de connotació de,
2: Messi,
1: amb rerefons. No és igual, el Messi d'això
0: no, perquè va estar al costat del Trump, però clar, si tens que entrar...
2: Jo no jugo al Messi sempre a favor d'ell.
1: Jo crec que podria haver pres el Maradona, no?
3: Allà, va, che... No parlem a l'hora, sisplau, digues, Leo.
1: Perdona, res, estic ja fent el burro, no? Si
2: no, home, no.
1: No tinc res a dir.
2: No, no, deia que el Messi per mi és una bona institució i per tant si juga a Argentina amb qui sigui, jo estic a favor d'Argentina, excepte si juga, clar, amb els que són els meus, no, però el Messi jo crec que és una persona que de la Masia també i que des de molt petit també, no ha dit barbaritats.
3: És curiós, trobo que és curiós, no sé què en penseu, que en el futbol es dona en com una mena, es fa una mena de laboratori del que és la societat, no? Vull dir que efectivament estan tots els exemples d'integració i està també el racisme més evident, no? Les dues coses.
1: A mi saps què em fa bastanta mà de tot això? O sigui, totalment d'acord amb el que dius, eh? És que ara, o sigui, jo no sé quants clips de 2 minuts trauran tots els diputats, la selecció de la Minya Mal le destroza el racisme a ustedes, no sé què, no? Perquè, clar, o sigui, jo ja... l'últim cop va passar el mateix amb la selecció. La selecció de Iñaki Williams i no sé què contra el racisme d'este país. O sigui, jo demano també una mica de...
3: Què vols dir?
1: De que sisplau, que els grups polítics tinguin una mica de saber fer, una mica d'elegància, no?
3: I deixin
1: que
3: ho veus oportunista o què?
1: Molt, molt, molt. I a més, se'ls pot jugar a la contra, perquè després, quan el president de la selecció... El jugador, com es deia? El Cazorla, no? És el Cazorla?
3: Cazorla?
1: No, Cazorla no era, Cazorla era guai. L'anterior capità de la selecció.
3: Capità de la selecció. Sí, ara aquí era, anem a buscar...
1: Que no li va... Que... Sí, sí, sí. Típic.
3: Ara buscarem.
1: Típic. Que quan...
0: Bueno, ja ha tingut diversos capitans
1: sí,
0: a la selecció.
1: No sé. Però... Sí, però anterior.
3: Xavi va ser? No, Xavi de la
0: Barça. No, no, no va ser.
1: Bueno, el cas que s'ha d'anar molt en cuidado amb utilitzar els futbolistes com a referents morals perquè després, quan sortim per l'altre costat... O sigui, crec que no toca. Crec que no toca.
3: Tu què creus?
6: No, com a referents morals, no.
4: Álvaro Morata.
2: Però que n'hi ha alguns que els admirem molt, com són com a persones, també.
1: Sí, però que la política s'ha de dir la política. Dir, sí.
2: No. Només faltaria que per ser futbolistes no els puguem admirar amb coses que fan, perquè n'hi ha, el Messi mateix té una fundació que treballa molt i tenen fundacions... Que...
3: Magda, al partit d'aquesta nit el veuràs, hi ha molts jugadors del Barça a la selecció.
2: Sí, això és el que... Sí, el veuràs? Sí, jo ho sé. Jo normalment pateixo
1: no,
2: tant...
1: Perdó, no volia...
2: No, ja ho sé,
3: estàs buscant
2: ja sé
3: a quin capit es referia. Sergio Ramos tampoc.
2: No, el Sergio
3: què?
2: Ramos...
3: No el miraràs? España-França
2: bueno,
3: és un gran partit,
2: jo arribo molt tard a casa perquè em quedo a treballar i tot això, llavors segur que veig la segona part. Jo si arribo a casa, primer que està posada a la tele i allà estan enganxats, no? I això ho miraria. Però a mi per televisió, inclús quan juga al Barça, m'aixeco molt perquè em posa més nerviosa.
3: Molt nerviosa, no?
2: Avui no passaré tants nervis perquè no em fa patir tant si perd Espanya com si perd el Barça. Però... Són jo he vist que la gent s'ha interessat molt per aquest... Per
3: home,
2: tots.
0: Semifinals. Tots els mundials. Home,
2: tots els mundials. No, però que cal
0: la història serà si Espanya passa i Argentina també...
1: Espero
0: la final,
1: que no, espero que no. Si me'n farà un pròxim.
3: Tu estàs patint amb el mundial, Leo?
1: És que no estic patint tampoc.
3: Home, però acabes de dir.
1: No,
3: qualsevol ho diria.
1: Però m'he imaginat una final Espanya-Argentina.
3: Què?
0: Això pot ser.
2: A favor d'Argentina, jo.
3: Primer Argentina de guanyar Anglaterra.
4: Sí, perdoneu. I Espanya-França, eh?
3: Sí, ja. No sé què és més complicat. També.
2: No, però no hi ha francesos, o sigui, que és igual. Però hi ha Espanya-França, França està bé. Sí,
1: home,
2: sí.
1: El seleccionador va citar el Julio César, que he flipat.
3: El seleccionador d'aquí?
1: Espanya-Espanyol cita Julio César.
3: A Luis de la
1: Sin
3: Fuente.
1: Sufrimiento no hay... No sé què, dic, per favor. Llegeix-te les obres de Julio César i aprèn a no citar-lo en el futbol. Aquest genocida ens va ensenyar com jugar a futbol. Per favor. El gran conquistador de la història, clar, és que és un deliri. Bueno,
2: però jo l'únic que m'agrada que la gent disfruta.
0: Com segur, com segur. Sempre
2: la gent s'ho passa bé.
1: Beni, vidi, bici, no? Si falta dia, el tio, que és que no sé jo.
3: Tu segueixes el Mundial, Àlex?
0: Sí. Aquesta...
3: Tu creus que guanyarà
2: Espanya avui? És impossible no seguir-lo una mica, perquè... de tot se'n parla, i arribes a casa, com estan, quan estan? O sigui, que encara que no hagis...
3: El d'avui és un gran partit, eh? Espanya-França és un partit
1: jugant
3: per mirar-lo.
1: Per mirar-lo.
2: I Argentina-Anglaterra també.
0: Iliada.
1: Soc el meme, no soc el meme aquest de pantomima full. Jo estava llegint la Iliada i pensava, què és aquest soroll que em molesta tant? I era la gent cridant pels pals. Estava Espanya jugant. I jo, deixeu-me llegir a Homer.
0: Ara és Odisseo, que tens que llegir, que ara s'estrena demà o demà passat.
1: No parlem d'això.
3: Però has vist l'èpica? Has vist l'èpica del moment, per favor, llegint la Iliada? I marcant gol a Espanya. És que em sembla molt èpic. Nois, quina temporada més maca amb vosaltres. Última setmana de l'entrellat. Àlex Salmo, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer. Magda Oranic, gràcies per venir, perquè també va ser un gust fitxar-te. Leo Espluga, ha estat el gran descobriment d'aquesta temporada. I la veritat és que espero retrobar-vos en el futur. Un gust, companys. Moltes gràcies als tres. Que vagi molt bé l'estiu, eh?
0: Igualment.
3: Descanseu i al setembre més traca.
2: Descanseu vosaltres també, eh?
3: Notícies.
6: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han trobat els cossos de dos nens d'11 anys sense vida al riu Ter, a Manlleu. Aquest dilluns una família va alertar la policia que els seus dos fills bessons d'11 anys havien anat a jugar a futbol i a la una de la matinada encara no havien tornat a casa. Els Mossos i la policia local van iniciar un dispositiu de cerca i aquest migdia han trobat dos cossos que coincideixen amb la descripció que tenien dels dos menors. Ara les víctimes es traslladaran a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya per identificar-les i fer l'autòpsia per determinar la causa de la mort. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. L'Ajuntament ha decretat dos dies de dol i ha convocat demà a les 8 de la tarda un minut de silenci. Nou intent de l'oposició perquè la Conselleria d'Interior i la cúpula dels Mossos donin explicacions per la infiltració d'agents a les assemblees de docents. Més detalls, Sergi Bassoles.
8: En aquesta ocasió, però, la consellera i Trapero, entre d'altres comandaments del cos, compareixen a la Comissió d'Investigació del Parlament sobre la infiltració de policies dels cossos de l'Estat en moviments socials, polítics i populars dels Països Catalans i de l'espionatge en Pegasus. Un marc, aquesta comissió, que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha criticat.
9: Parlar del cos de Mossos d'Esquadra en una comissió d'investigació sobre infiltració de policies dels cossos de l'Estat en moviments socials, polítics i populars dels Països Catalans i sobre espionatge amb programari espia del Regne d'Espanya, ens sembla que no és el més adequat per la pulcritud dels procediments.
8: Mateix argumentari l'emprat pel director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
10: Aquesta comissió, en cap moment, llevat d'ara, ha tingut un enfocament cap al cos de Mossos d'Esquadra.
8: Tant Parlon com Trapero s'han limitat a repetir el que ja van detallar a la Comissió d'Interior d'ara fa dos mesos, reconeixent que va ser desencertada la infiltració d'agents de la policia catalana en una assemblea de docents i recordant que s'han obert informacions reservades.
7: Gràcies a aquesta hora es debat al Congrés dels Diputats en un ple extraordinari el decret que consolida la llei de dependència. A més de reconèixer l'accessibilitat com un dret universal, es crea un fons estatal per la seva protecció amb una ajuda reforçada de 6.200 milions d'euros. Pablo Bustinduy és el ministre de Drets Socials.
11: Debemos garantizar una financiación suficiente. Y debemos hacerlo sabiendo que cada vez más personas se van a incorporar al sistema, tanto para dar cuidados y apoyos como para recibirlos.
7: La votació és aquesta tarda. El Congrés també s'ha de pronunciar sobre la senda d'estabilitat. La majoria de la cambra, previsiblement, tombarà els objectius de dèficit i deute del govern perquè Junts s'hi oposarà, sumant els seus vots en contra als del Partit Popular i Vox. Més qüestions. La investigació del cos d'agents rurals confirma la hipòtesi inicial de l'origen de l'incendi forestal de Sant Manat, al Vallès Occidental, que s'atribueix a una màquina que es va encendre. Clara Ontanyón.
12: El foc, recordem, va afectar més de 185 hectàrees d'aquest municipi de Caldes de Montbui. L'informe tècnic d'investigació, que es traslladarà al jutjat encarregat de la causa, estableix que l'incendi es va iniciar accidentalment i en relació amb els components elèctrics d'una carregadora compacta, que es va encendre quan feia tasques de construcció i moviment de terres en una finca privada. El foc va obligar a evacuar els veïns d'Aguanta a Sant Manat i el càmping de Pasqualet a Caldes i també a confinar veïns d'urbanitzacions properes.
7: I un apunt de l'exterior, a Brussel·les, almenys dues persones han mort i quatre estan desaparegudes per un incendi en un edifici en obres al centre de la capital de Bèlgica. Ha provocat la mort de diverses persones que estaven en un ascensor. El foc ha començat a la segona planta. Quan es va originar l'incendi, hi havia més de 200 treballadors a l'edifici. S'estan fent obres de reforma per convertir-lo en un complex amb restaurants, oficines, un hotel i apartaments de luxe. I la previsió meteorològica per aquesta tarda, emet Juan Carlos Piña. Bona tarda.
13: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya continuem amb temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen lleugerament a l'interior i baixen lleugerament localment als litorals i prelitorals. Màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a la província de Lleida i a l'interior de Girona i de Barcelona, sent de nivell taronja perill important a la província de Lleida. És una informació d'EMET.
7: Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal rtv-e.cat i també d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
6: Ràdio 4.
14: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
6: Ràdio 4.

0: tarda i 6 minuts, que jo he acomiadat a l'Àlex Salmon.
1: Però demà torna.
0: Demà torna,
1: És que aquesta setmana estem fent aquestes coses, Com ja ens queden 4 dies per marxar de vacances, sí. L'ha trellat aquest divendres. Apa, siau, marxem de vacances. doncs tenim això, que l'Àlex demà torna. Avui tenim la Carolina, que habitualment només la tenim els dimarts.
0: Efectivament, d'aquí una estona la tindrem. Però abans de tot, volem parlar d'un dels grans èxits a la cartellera d'aquesta temporada, una de les pel·lícules que més ens ha colpit.
1: Efectivament, de fet, es va estrenar l'any passat i ens va deixar la pell de gallina.

0: Al març del 2025 es va estrenar La Fúria.
1: ¿Han comenzado ellos, Alex? Yo qué sé.
2: Estaba mirando demasiado.
1: Tú a mi hermana ni la toques, sé que te estoy viendo, perro.
3: La Fúria, inspirada en una vivència pròpia de la seva directora, aborda la violència sexual des d'una mirada profundament humana, apostant per una narrativa que prioritza la reflexió i el respecte cap a les víctimes. Una pel·lícula reconeguda i premiada per partida triple al Festival de Màlaga, amb els premis de millor actriu, actor secundari i muntatge, i dos premis Gaudí, els de millor actriu i millor direcció novell, per Gemma Blasco.
4: A la Gemma de 18 anys, que acaba de ser agredida i que somia amb ser cineasta, crec que estaria veient els Gaudí, així que si s'obre una línia en l'espai-temps, li vull dir aquestes paraules. Sé que ara et fa mal el cos i l'ànima, i tot és molt fosc, però creu-me, passaran els anys, coneixeràs a homes que no veuran el teu cos com un territori de conquesta, trobaràs l'amor de moltes formes i un equip de persones talentoses que t'acompanyaran a explicar el que estàs sentint ara mateix. Les dones de la teva vida et sanaran i et repararan, i algun dia podràs executar a través del cinema una venjança poètica i respectuosa. No tens res del que avergonyir-te. De fet, gràcies a la lluita de dones com tu, el 2026 t'asseguro que la vergonya està canviant de banda. Una de cada quatre dones ha patit violència sexual. Aquesta nit som 1.800 persones. Crec que hem de fer números. Aquest premi li dedico a totes les víctimes de violència sexual. Moltes gràcies. Bona nit.
0: Doncs avui la directora i guionista Gemma Blasco recollirà un altre guardó, el Premi Princesa de Girona Art 2026. Gemma Blasco, molt bona tarda.
5: Bona tarda, m'acabo d'emocionar molt.
0: Ja t'he vist. Encara et ressonen aquelles paraules d'aquell discurs.
5: Sí, és que crec que el dia següent el vaig tornar a veure i crec que no m'hi havia costat massa més i ara m'acabo, no m'esperava que el poséssiu i m'he connectat molt amb el que vaig dir aquell dia, sí.
0: Març del 2025.
5: Març del 2025 vam estrenar, com ho has dit, quasi, sí. O sigui, no m'ho puc creure, vaya voràgine, quin any, tu.
0: Com ha estat aquest any?
5: Ha estat un any molt intens. O sigui, molt intens, i és tota l'estona una contradicció molt gran, perquè al final estic en un espai de privilegi molt gran, no? I la pel·lícula, doncs, ha tingut cert reconeixement, no? I visibilitat, i hem pogut, hem aconseguit que la nostra feina es veiés, no? I que el missatge arribés, i és molt bonic, és un privilegi, i alhora m'ha esgotat. O sigui, l'exposició m'ha esgotat i hi ha un punt de que ara tinc moltes ganes de tancar-me a casa meva a escriure i a reconnectar-me una mica amb l'essència de lo que fem i de d'on treus el material, els ingredients per escriure i reenamorar-me del procés d'escriptura, que aquest any ja ho he fet una mica, però no ho he fet, o sigui, no he deixat de fer-ho compaginant-ho amb promoció, llavors moltes coses.
0: Un no parar. I encara et queda aquest vespre al Gran Teatre del Liceu a Barcelona, que recolliràs aquest guardó Premi Princesa de Girona Art 2026. El jurat d'experts ha posat de relleu la teva capacitat d'abordar, a partir de la teva experiència personal, nous imaginaris i també la teva mirada ètica i complexa sobre les realitats socials. Aquest reconeixement, què significa per tu?
5: És que significa moltes coses. Significa, per una banda, una mica una empenta, una benzina, no? Que dins de crec que una professió que està inestable, i no només econòmicament, sinó també psicològicament, és una mica benzina de dir, vale, vas bé. Hi ha algú com aquí de dir, que t'acompanya una miqueta, no? Que t'abraça una mica. Després significa visibilitat, o sigui, significa visibilitat, i això al final fem les pel·lícules perquè arribin a la gent, i per tant això ajuda a que les pel·lícules arribin a la gent, no? I també ho sento com un privilegi i com una responsabilitat, perquè al final sí que crec que són uns premis que estan una mica enfocats, no? A intentar com promoure el talent jove, no? Una mica crear referents, i em sembla algo com molt pretensió sentir-me referent d'algú, però sí que dius, hòstia, ho sento com una responsabilitat, no? Si hi ha algú que està allà a casa seva i té 16 anys i vol ser directora de cine, no? Que pugui ser un referent, doncs intentar influenciar el millor que puguis, no? I llavors també ho sento com una responsabilitat, no ho sé, és molt bonic, i que destaquessin també això, o que remarquessin això com a motiu per donar-me el premi, em reforça una mica que aquest compromís que jo sento amb la part més formal del cinema, no? Que no només el que expliquem a les històries que expliquem, sinó com les expliquem i quines decisions narratives i tècniques prenem, i que siguin de forma ètica, pues que que no és una cosa meva, que no, no estic boja a casa meva com una friqui sobre això, sinó que té sentit i que arriba i que hi ha gent que li dona el seu, no, el seu reconeixement.
3: Portem poca estona parlant, Gemma, i has mencionat dues vegades la inestabilitat emocional d'aquesta professió. Què és el que passa en aquesta professió?
5: Bueno, és que és una professió, i això que jo estic parlant és d'un privilegi gegant, que ara ja, o sigui, és inestable, però des d'un lloc molt més segur que el que era abans, Vull dir, no vull com abandonar-me de res, però sí que he vingut de... O sigui, hi ha hagut moments de molta precarietat i és una... Per començar, és una professió que depèn de projectes, no? I aquests projectes són cicles tancats, a vegades molt curts, a vegades més llargs, però això són anades i tornades, doncs, econòmicament i com a nivell de laboral. Després, jo me'n recordo quan estàvem esperant que s'estrenés La Fúria, perquè la vam acabar, però encara no ens havien agafat a un festival, no? Una mica de la categoria que estàvem buscant. Llavors, en 10 mesos, amb la pel·lícula acabada, però no l'havia vist ningú, llavors és com, vale, si una mica aquest és el meu salt a nivell professional, la pel·lícula està acabada i no l'està veient ningú. O sigui, com aconseguiré feina si ningú veu la pel·lícula? Me recordo que van ser mesos que jo intentava escriure i no, hi havia alguna cosa de mi que no em podia concentrar perquè estava com molt inestable emocionalment, molta vulnerabilitat, no? T'exposes molt emocionalment, també, no? Quan fas pel·lícules, exposes molt pues, les teves ferides i les teves merdes, i és molt complicat. És molt vulnerable, és preciós, això també fa que ho sigui preciós, però bueno, és tot això, no? Inestabilitat econòmica, inestabilitat psicològica, no? És una professió dura que requereix un sacrifici supergran, no? Que estem intentant que cada vegada hi hagi més conciliació familiar, social, d'os i tot, però que no deixa de ser una professió que és molt sacrificada i, bueno, com la vostra, no? Però que és molt sacrificada i es pateix molt, hi ha molts moments, això que parlàvem abans del cortisol, no? O sigui, que hi ha moments, que hi ha temporades que són molt adrenalítiques, i jo a vegades sento un desajust hormonal que, saps? O sigui, per exemple, ni més ni menys, expliquem-ho així, amb la promoció de La Fúria se m'en va anar a la regla diversos mesos.
0: Wow.
5: Això no havia passat mai, jo soy un reloj, saps? I això també és un símptoma, llavors hi ha alguna cosa aquí que hem de polir, saps? O sigui, també com aquesta exposició i aquest deixar-nos la vida dins d'aquesta promoció, bueno, s'ha de polir una mica, o sigui, que que per començar, que ja li diguem campanya de premis, i em sembla una senyal una mica delicada, però perquè durin 5 mesos, o sigui, bueno, ja. És molt complicat.
0: I ara que parlem d'inestabilitat, abans també has dit que no t'havies tornat a afrontar el teu discurs. Per què? Què et feia por de tornar-lo a sentir?
5: No, o sigui, l'havia escoltat, o l'havia vist, o a vegades em surt a Instagram que algú m'etiqueta o així, però no, i l'havia vist i m'agrada, em fa molta il·lusió, però crec que parar a escoltar-ho, a més la ràdio té aquesta cosa que només em sentia la meva veu, no em veia ni la cara nerviosa ni com pujo a l'escenari ni res, m'escoltava la meva veu i m'he emocionat perquè era feia molt que no l'escoltava.
0: És que va ser molt emocionant el discurs.
5: Que bonic.
0: Devia connectar amb moltes noies, també.
5: Sí, em va escriure molta gent. Sí, sí.
0: Què et deien?
5: Bueno, doncs una mica... també m'ha passat amb la pròpia pel·lícula, no? Jo ja m'esperava que en algun col·loqui de cop algú, no?, se m'apropés. Jo al final, jo sóc amiga de l'Àngela Cervantes i ella m'explicava el que passava amb Jauria, amb l'obra i tal, però no m'esperava que fos una constant tan gran i molt per Instagram, no? També com en aquesta sensació d'anonimitat, de ser anònimes a les redes socials i alhora no? Molta gent m'escriu i molta gent m'agraeix, sobretot d'agraïment. I llavors jo m'emociono molt perquè hem intentat fer una pel·lícula que també, que les víctimes també s'hi poguessin acostar, no? Que no les deixés fora del relat i del discurs i que no els hi fos retraumatitzadora, no? I segur que per alguna ho ha sigut, perquè al final cada trauma és diferent i cada persona ho ha viscut a la seva manera, però hem intentat prendre decisions que fossin respectuoses i responsables i ha estat molt bonic veure aquesta tornada, no? Com, i que la meva història de cop jo m'he intentat separar lo suficient perquè pogués ser universal en realitat, no? I m'he trobat que sí, no? I que cabien les històries de totes i és superbonic quan de cop el relat comença a ser col·lectiu.
3: De fet, en aquest mateix sentit has explicat més d'una vegada en diverses entrevistes que tu, quan et passa el que et passa amb 18 anys, no t'acabes de sentir reflectida ni identificada amb el relat que hi havia, sobretot en el món del cine, de la violència sexual.
5: Absolutament, o sigui, m'ha costat molt trobar referents, em puc mencionar 2 o 3, no? O sigui, com una cosa molt anecdòtica en relació a la quantitat de vegades que sí que s'han tractat aquestes temàtiques i I al final, jo, a mi em van agredir amb 18 anys sexualment pel carrer, va ser una agressió de més molt violenta físicament, eren altres tiempos, com dicen alguns també. Al final la meva història personal és molt diferent a la de la pel·lícula. La meva història jo vaig denunciar i aquesta persona va estar 11 anys a la presó. I a la pel·lícula no arribem fins aquí perquè no m'interessava, perquè a mi m'interessava, jo, com a mi m'agradeixen un juliol i ara estava el juliol, no?
0: Sí.
5: M'agradeixen un juliol, que cada any me'n recordo, i començo a estudiar cinema a l'octubre i llavors començo a revisit, bueno, començo a descobrir el cinema i totes les eines que té, començo a buscar referents en el cinema, no? I m'adono que no els trobo i m'intento refugiar amb això i no els trobo, i el que trobo en general són pel·lícules que revictimitzen molt a la víctima. O a vegades treballen la temàtica des d'un lloc una mica pamfletari, o a vegades es tracta més de la delicadesa i la fragilitat de la dona, no? I jo pensava, hòstia, jo, la foscor que jo estic sentint, que és algo bastant dark, no? I bastant deep, i em sentia molt furiosa, jo no ho trobava enlloc, no? I per mi la pel·lícula és una mica una resposta a això, no? A també abraçar aquesta part nostra i a poder, a reclamar el nostre dret a transitar-la i a viure-la, no? Jo, evidentment, estic en contra de la violència, però no estem parlant de violència, per mi estem parlant d'unes emocions, doncs, més viscerals, que nosaltres les dones també les tenim, no? I que crec que culturalment ens han ensenyat que a nosaltres nos pertoca més la mediació i la palabra, no? I pues, no, a mi no em ve de gust a mediació aquí, saps? O sigui, estic molt enfadada, estic molt furiosa, no entenc el que m'està passant, però sé que el que m'està passant és molt animal i és molt visceral. I la pel·lícula és una mica una resposta a això, no? I per això també em separo de la meva pròpia història, perquè no m'interessava una història de jutjats i comissaries, sinó que m'interessava explicar visceralment el que jo estava sentint per dins, no? Llavors, per això dic que la pel·lícula no és exactament autobiogràfica, tampoc. És autobiogràfica emocionalment, potser, però no tant com dels fets, no? I també separar-me va ser una manera de protegir-me, no només a mi, sinó també a la pel·li, perquè jo crec que si no, no podia prendre les decisions d'una forma com més objectiva, no? No vull dir freda, sinó com més objectiva.
0: I en el teu discurs als Gaudí deies que la vergonya està canviant de banda. Creus realment que és així? Està canviant de banda o costa?
5: Jo crec que em va faltar dir està començant a canviar de banda. Em va faltar aquesta paraula. Jo crec que està començant a canviar de banda, sí. Està començant a canviar de banda, que queda molt, i que encara no està del tot en aquella banda, no? Però bueno, estamos en ello, jo crec, no? Va ser curiós, dir una anècdota, que jo vaig escollir la paraula banda, expressa, o sigui, i vaig patir molt de dir, hòstia, i si guanyo i ho dic i m'ho tradueixen malament, i ho van traduir malament en algunes versions al castellà, en medis importants, i van posar, van interpretar bàndol.
0: Que és el que havia dit la Giselle Pellicot.
5: No, ella va dir banda.
0: Ah, sí?
5: Bueno,
0: sempre es va traduir com de bàndol. Sempre es va traduir així.
5: Ah, sí?
0: Sí.
5: Jo volia dir, jo no volia dir de, jo volia dir de lado, però no de bando. Perquè jo no volia interpretar com dos bandos, sinó com un costat i l'altre, no? Com si fos una vorera, no? I hi ha un lloc on estan patint molt unes i l'altre lloc no, no? I però perquè això hi va haver alguns comentaris haters i d'odi cap al meu discurs, que era com polaritzant més, no sé què, i és com, yeah. No, és que jo no he dit bàndol, jo he dit banda, no, expressament. Ara no recordo el que va dir la Giselle Pellicot exactament.
0: Hauríem d'anar a l'original del francès, que sí. Ningú el sabem, perquè ja hem consumit la versió dels mitjans de comunicació com a tradici, com de bàndol, no? Àngela Cervantes i Àlex Moner són els protagonistes de La Fúria. De fet, sempre va estar ni clar que l'Àngela havia de formar part de la peli, i així mateix ho explicava ella.
2: Desde que ella empezó a estudiar cine y me hablaba de esta peli que quería contar, ella me hablaba de que pensaba en mí, ¿no? Para este personaje, que cuando lo escribía como que se imaginaba que lo interpretara yo, y yo no había hecho nada como actriz, ¿no? Y entonces era como que me diera como esa oportunidad, pues fue como muy, muy bonito, y mira, la vida pues al final nos da acompaña de otra manera y nos apoyamos en el proyecto de otra manera.
0: ¿Y cómo es que siempre vas a tener tan claro que la prota había de ser l'Àngela?
5: Bueno, és que l'Àngela i jo som amigues des de la primera de l'ESO, no? Anem juntes a classe, i l'Àlvaro coincideix algunes classes amb el meu germà, i bueno, la nostra vida pues, va anar evolucionant, ens vam fer molt amigues, no només nosaltres dues, som un grupet d'amigues, i volíem estudiar altres coses que no revelaré, però finalment la vida ens va portar, per mi, estudiar cine, ella interpretació, i clar, com a mi m'han agradat 18 anys, quan vaig començar a estudiar cinema, ella ja havia fet algunes coses com més d'extraescolars, o no amateurs, però com en escoles de teatre, però encara no com formar-se com a nivell de professió, però jo l'havia vist molt des de performar en el dia a dia, o sigui, algú de conèixer molt, molt algú, i també l'havia vist en coses d'aquestes de, pues això, pues típica actuació d'una mica de final de curs, no sé com dir-li, però com de final de curs d'escoles de teatre o així, i jo era molt conscient del seu potencial, o sigui, jo al·lucinava, era una persona que a més la coneixia molt i sentia que ella havia un potencial enorme, i llavors a més ella va ser una de les amigues que em va acompanyar en el meu procés traumàtic, o sigui, llavors coneixia molt el que jo havia sentit per dins. I jo vaig començar a estudiar cine i jo crec que a finals de primer o a segon li vaig dir a Àngela, jo algun dia faré una pel·li sobre, no sé exactament quina forma tindrà encara, però vull fer una pel·li una mica sobre això que m'està passant i vull que l'interpretis tu, saps? I l'Àngela em deia, però és que jo no he fet res, dic, bueno, però és que queden molts anys, o sigui, perquè jo no tinc pressa, saps, tu tampoc. I llavors, bueno, la sort també va ser que ella, mentre jo vaig aixecar la pel·lícula, que van ser molts anys, ella va començar a treballar professionalment. És veritat que la Fúria és el seu primer prota, això és així, no? I és molt bonic que sigui així, però per sort ella és una actriu impressionant i va poder treballar abans i preparar-se per realment poder carregar amb aquest personatge que era bastant bèstia, no? Que si hagués sigut la seva primera pel·li igual hagués sigut un pel més complicat, però jo sempre vaig saber que ho havia de fer ella. Jo vaig escriure per ella, o sigui, per ella, vull dir, sabent que ho faria ella, i també això és un privilegi, saps? Escriure sabent qui ho farà.
6: I ara un any i pico després de l'estrena de la pel·lícula, amb tot el que ha passat, com a col·legues, quan mireu enrere les dues, què dieu?
5: Pues diem que ha estat un procés també complicat, que ens hem hagut després com de separar una mica de la pel·lícula i de soltar i soltar, eh? Però sí que ha sigut bonic, jo crec, el veure una cosa que, de fet, l'Àlex Moner, que ens hem fet molt amics durant... que no era amic meu abans, però ens hem fet molt amics durant la pel·lícula i ara estem treballant alguna cosa junts en un projecte seu, deia una cosa que és que ell havia sigut testimoni durant el rodatge d'un acte d'amor de l'Àngela cap a mi i d'un acte d'amor de mi cap a l'Àngela. I no sé si és exactament així, és una manera molt, molt maca de veure-ho per part de l'Àlex, però sí que hi havia algú, jo recordo estar en el set, no? Estar en set i jo... hi havia en seqüències de molta intensitat, per exemple, m'oblidava de que era la meva pel·lícula i jo només volia treure com el millor de l'Àngela perquè l'Àngela brillés, no? I perquè estigués allà brillant. I l'Àngela s'oblidava de que ella era l'actriu que havia de brillar i estava tope per la Gemma quina pel·li necessitava fer i jo... I allà hi havia una generositat molt gran que ens en recordem tota la vida, saps? I després una altra cosa que ens anàvem trucant cada dia, bueno, parlàvem cada dia, evidentment, però hi havia dies com més determinants o més difícils que a l'acabar la jornada l'Àngela i jo arribàvem a casa, ens trucàvem al cap de setmana i tal. I dèiem, ens feien com un xec de ho estem disfrutant? Sí, no? Vale, sí, perquè passarà molt ràpid, passarà molt ràpid. I va passar molt ràpid el rodatge. I portàvem assajant 4 mesos, però va passar molt ràpid i ho vam disfrutar molt i el que recordem és que és una pel·lícula que parla del dolor però que la vam fer molt d'amor i amb moltes risses i va ser molt bonic, saps? I això és algo que estarà per sempre.
0: I esteu pensant continuar treballant juntes?
5: Home, de fet hi ha un projecte de parc congelat, diguéssim, que vam començar a escriure durant la pandèmia amb dues amigues més, un projecte de sèrie, que durant el rodatge de la Fúria vam dir, algun dia hem de rescatar això, i va ser com, sí, però clar, no m'ho explicar res, perquè som diverses autores, però home, em fliparia, clar, evidentment, m'encantaria, a més és una actriu espectacular, és que no només és amiga, és que és una actriu, és de les millors actrius que tenim.
0: És veritat. Sí, és veritat. Sí. La sèrie me l'estic imaginant en clau de comèdia, no sé per què.
5: Uf, no massa,
0: Ah, no?
5: No massa.
0: Déu-n'hi-do.
5: És veritat que l'Àngela té una vis còmica espectacular, eh? És espectacular, sí. Que a la Fúria hi ha 3 o 4 momentets que allà també en reluce. Sí.
0: I l'hem vist, alguna vegada també. El premi que reps aquesta tarda posa el focus en creadors joves. Quin diries que és el principal obstacle que continua trobant avui una directora jove a Espanya?
5: Una directora jove a Espanya encara pocs referents, o menys dels que haurien de ser, jo crec. Cada vegada som més, no? I estem més en no? I hi ha més notícies o moments de la ola de directores, però bueno, estem una mica fartes ja de ser l'excepció, saps? Com que una mica ara la gràcia és que puguem parlar de les nostres pel·lícules sense que, no? Sense fer l'excepció, no? I què falta? És que, a veure, el segueixen desigual realment al sector. L'objectiu quan es va fundar CIMA, l'Associació de Dones Cineastes Estatal, el seu primer estatut i principal és quan, algo així més o menys, quan haguem arribat al 50-50 de paritat al sector, l'associació desapareixerà, perquè és el motiu de la seva fundació, no? I perquè això passi, no sé si ho veuré viva jo, saps?
0: Tu creus, Tant queda.
5: Queda moltíssim. Queda moltíssim perquè, a part, hi ha una cosa que falta, no només per les que comencen, no? Per les que vindran, sinó per nosaltres, que és el que hi ha. O sigui, cada vegada som més directores, encara no som majoria, ni lluny, però cada vegada som més. Però el que no són, pressupostos equitatius. O sigui, realment, els nostres pressupostos són menors, molt menors. I jo, llavors jo estic farta, i és com la pròxima vegada que algú em digui les mujeres hacen cine intimista, li diré, mira, escolta, és que nosaltres fem cine intimista perquè ens falten diners per personatges i per localitzacions, ara et queda una pel·li intimista, però jo crec que estem en un moment on estem, per fi s'està començant a confiar una miqueta més i els nostres pressupostos estan creixent, que encara segueixen sent desiguals, però estan creixent una mica, i que estem demostrant que podem fer pel·lis molt bones i molt diverses, no? Que no és, no, és que les mujeres hacen un tipus de pel·lícula, mira, prou ja, o sigui, això ja queda caduco, no? Jo crec que és el bonic, estem mostrant que podem fer molts gèneres diferents, i crec que encara falta que afiancem aquests referents, no? per les directores que pugen i que vegin que poden fer pel·lis de terror, que poden fer pel·lis d'acció, que poden fer pel·lis, no? que nosaltres som capaces de fer també pel·lis de tots els gèneres diferents, però s'han de confiar els pressupostos de nosaltres, no?
0: Ja, què caldria? Una presentació de guions a cegues, igual que es demana el currículum a cegues, que no es vegi ni el sexe, ni l'edat, ni... Si un productor, quan s'enfronten a projectes així, si veu una dona ja pensa, ai, més risc? Què passa?
5: Hòstia, saps que no sé si estan els productors com els finançadors? O sigui, no ho tinc clar, eh? Per mi, no ho tinc clar. Aquí no vull respondre com, perquè no tinc els números davant i no sé exactament on falla esa confiança. El que sí que tinc bastant clar és que, òbviament, hi ha casos diferents, però és molt habitual el cas de productora més o menys novell, potser porta més trajectòria que la directora, però no és una, diguéssim, no és una vieja glòria de la producció, sinó productores relativament noves que confien en noves directores i que aquí es creen uns binomios de, no, uns tàndems producció-direcció que després moltes vegades duran molts anys perquè allà hi ha una extrema confiança que creixen juntes i això és un format que està funcionant molt, no? Llavors, jo també estic reivindicant molt el paper de les productores i d'on posen la confiança les productores. Llavors, quotes cada vegada en tenim més, és veritat, i bueno, en tenim més, estan funcionant, diguéssim. Eren necessàries, jo sempre ho recolzaré, i estan demostrant que podem fer bones pel·lis molt diferents entre elles. Què més falta? Sí, en algun punt del procés hi ha algú que deixa de confiar. O sigui, sí, no et diré que no. En algun punt està fallant alguna cosa, perquè no pot ser que el percentatge de dones que estudien direcció sí que sigui 50-50 i a la indústria no. O sea, hay algo que está fallando en el camino.
0: Ya. ¿Tens clar el discurs d'aquest vespre quan recollis el premi?
5: El tinc preparadet, perquè a més aquest no és sorpresa, em toca parlar sí o sí. Llavors aquí m'ha tocat preparar-m'ho, però sí.
0: Aquest te'l podràs sentir sense emocionar-te, creus?
5: Sí, jo crec que sí, perquè aquest jo crec que no... O sigui, hi ha algú d'haver-t'ho preparat, no? Com, que l'altre també estava com escrit, però estava com vomitat per si acaso, no? Però l'altre era un exercici més íntim, el dels Gaudí, realment. Era una cosa que em vaig escriure per mi...
6: I el portaves escrit a mà, no?
5: Sí, que mon pare em va dir, filla, la pròxima retallar les restes de la llibreta, perquè es veu que està arrencat d'una fulla de amarandela, saps? Mon pare, em filla, per favor, una miqueta de tisoreta. I jo, és que no sabia què guanyaria. Sí, el portava escrit, però, clar, després vaig donar compte que si hagués pensat que... O sigui, que si et passa pel cap, dius, pots guanyar, vale, però no vols ni pensar. No? És una cosa que no vols ni pensar-ho, no? I dic, clar, si ho hagués pensat en sèrio, potser ho hagués fet un discurs menys íntim, perquè no... Saps? Que estic supercontenta d'haver-ho fet així, però és veritat que aquest, per exemple, bueno, és un discurs que ja planteges sabent que el llegiràs, que no tindràs els nervis de la sorpresa, que és una mica diferent. Llavors, és molt bonic, però és un plantejament diferent, sí.
0: Bé, mentre esperem aquest discurs, Gemma, sabem que tens un projecte ideal amb la Gela Cervantes, que ja veurem quan veu la lluny, però n'hi ha algun altre projecte que, diguem, no, sí, d'aquí poc veurem a Gemma Blasco fent la seva nova obra.
5: D'aquí poc, no?

0: 2026, enhorabona i gràcies per ser aquí a l'Entrellat.
1: Moltes gràcies per aquesta entrevista. Moltes gràcies.
0: Adéu.
2: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.

0: Ja sap la nostra audiència que quan són aquestes sintonies perquè ha arribat a la casa Carolina Ferrer. Carolina, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, com estem?
0: Doncs...
1: Ai, quina il·lusió escoltar la nostra sintonia, quina pena també alhora. Aquesta setmana, no?, hem volgut fer dos dies, com que ja s'acaba l'entrellat i vos trobarem molt a faltar. Jo dic, xica, va, enjuntem-nos un parell de dies aquesta setmana i acomiadons-se com cal.
0: Clar que sí, no és divendres, és dimarts, però sempre és un bon moment per parlar amb la Carolina Ferrer. Carolina, com estàs dormint aquests dies amb tanta calor?
1: Fatal, jo fa ja...
2: Fatal,
1: més,
2: gràcies.
1: Més i mig, perquè això recordem que aquesta calor ja va començar a principis de juny, si no abans. Jo
0: sí,
1: què
0: sí.
1: sé, em sembla una eternitat.
0: Ja.
1: I la gent quan em pregunta, què tal, quins plans a l'estiu? Jo dic, res. Vull dir, només aspira a tindre un lloc amb aire condicionat.
0: Uh-huh.
1: És que no puc... No es pot viure, jo això no ho aguanto.
2: Ara estava pensant, Carolina, durant la gravació de la travessa VIP, que més va ser a Mallorca, vau passar molta calor, també, eh?
1: Vam tindre tanta sort, Natàlia, Samantha, perquè vam rodar al mes de maig,
0: sí.
1: que al mes de maig va haver una onada de calor, però va ser just després de rodar la travessa VIP, o sigui que vam tindre molta sort, vam tindre alguns dies així de caloreta, alguns dies ens va ploure, vaja, un horari normal
0: primavera,
1: de primavera, com l'havien conegut fins ara.
0: Clar. Bé, lo de dormir amb els nens, com ho vas gestionar, Carolina?
1: Bueno, si ja dormir sola és difícil, imagina't aneu-vos amb nens. Bueno, aquí les tres són mares i jo, bueno, volia que parlàrem una miqueta de les nostres experiències a l'hora o no de fer col·legio, no? Que...
0: Sí, sí.
1: Que jo ja ho tinc una mica oblidat perquè els meus petits, la bessona, ja tenen 11 anys
0: uh-huh.
1: i gràcies al nostre senyor ja, però no fa massa, fa un parell d'anys van decidir, perquè encara anaven venint de tant en tant un o l'altre
0: sí.
1: al llit, però jo crec que ja es van donar compte que és que són ja més grans que jo, que
0: sí,
1: feia calor, que ens molestàvem, que tal, que no dormien del tot bé, per tant van decidir anar cadascú a la seva habitació.
0: Uh-huh.
1: Però de petits, què? Com va anar la vostra experiència? Natàlia la té més recent, m'agradaria que comencés ella
2: doncs
1: a veure
2: mira.
1: com dormia amb els seus fills, amb la seva filla, amb els seus fills.
2: Les primeres setmanes fas una mica el que pots. Llavors jo tenia un braçolet al costat del llit, cada X temps quan necessitava teta acabava dormint al mig, perquè tu t'acabes adormint una mica amb la por aquella de xafar-lo, no? Però escolta,
0: sí.
2: Mira, fas el que pots. Però és veritat que, clar, vaig començar a treballar tan aviat que la veritat és que no ho recordo com una cosa super, super, super complicada.
0: Però ja no ara... va cap dia al llit, el teu fill? Ja no hi va?
2: Sí que hi...
0: Ah.
2: Sí, durant la nit no, eh? Ell el que fa és, quan jo estic de viatge o quan la meva parella està de viatge, ell sap que aquelles nits pot dormir amb els pares.
0: Això
2: ell ho sap. El que m'està començant a dir és, mama, per què no et quedes tu a dormir a la meva habitació?
1: Yeah.
2: Que això encara és més complicat, perquè, clar, té un llit petit.
0: Ja.
2: Però ara amb aquesta calor, tot just ahir, diu, a la meva parella no hi era, i em diu, escolta, mama, posa't a dormir amb mi. I als 3 minuts em diu, mama,
1: ja
2: em molestes. Em va fer servir la frase em molestes. I jo, quina meravella, fill meu, queda't tu aquí sol dormint. Dic, perquè això era... A més, es mouen molt.
1: Mm. Es mouen moltíssim, moltíssim.
0: Depèn del nen. Depèn
1: sí,
0: del nen.
1: Depèn, però normalment es mouen i més això, en aquesta calor.
2: El meu fill és una
1: baldufa.
2: O sigui,
1: sí.
2: Quan dormim junts, acaba el seu cap als meus peus. I
1: sí,
2: dic, però
1: sí.
2: Què és això?
1: Buah, jo no sé, tu, Samantha, perquè tenim bessons, les dos,
0: sí.
1: Era molt curiós els tètrics que feien entre els dos, si han dormit alguna vegada en un llit junts,
0: sí,
1: com,
0: sí,
1: no? com canvien de postura a l'hora que es toquen
0: sí,
1: a tota hora, no?
0: Com
1: necessiten
0: igual, com si estiguessin
1: contacte.
0: A la panxa, no? Encara,
1: sí.
0: Com si estiguessin encara allà a l'úter.
1: Increïble, jo de més petits es feia algunes fotos perquè era una cosa preciosa,
0: sí.
1: No?
0: Jo els he vist anar creixent i estan en la mateixa postura, anys
1: sí.
0: després, i fer la mateixa fotografia i amb els mateixos llençols.
1: Ai, que xulo.
0: Quan tenien 2 anyets i ara en tenen 7 i fan igual.
1: Que xulo. Mira, això és una

0: cosa de les que he volgut fer sempre i no ho he fet, de rotllo fer com una mateixa foto cada any, no?
1: Ja.
0: En la mateixa postura, en el mateix lloc, amb la mateixa, més o menys, roba. No ho he aconseguit.
1: Encara estem a temps, mira. Encara
0: sí,
1: estem a temps.
0: Sí, encara estem a temps. Però no ho he aconseguit per una cosa o per altra, però és xulo això. Bueno, jo en els meus bessons vaig començar també, com Natàlia, en un bressol a cada costat del llit, i la meva parella s'encarregava d'un, diguem, i jo de l'altre, però jo els vaig voler donar pit als dos.
1: Sí.
0: I allò va ser,
1: quant de
0: temps ho vas
1: fer?
0: Molt complicat. Pues mira, gràcies a Tomeu, que és el nen, vale? Tinc nen i nena.
1: Sí.
0: Tomeu als 6 mesos es vol que dir, mira, va dir, jo aquí no tinc suficient,
1: clar.
0: Aquesta germana meva s'ho papa tot, i com aquell, Tomeu era més xupetero, li agradava el xumet, i també li vam començar a donar una mica de vive, que ella no volia res, de res, ni vive, ni xupe, ni res, només volia teta, teta, teta. Per tant, va acaparar...
1: ja es va quedar
0: tema,
1: ella, eh? Ella
0: el tema,
1: sola.
0: Sí, sí, i es va quedar ella sola, i ell a 6 mesos ja va començar a més vives, per tant, la meva parella es va encarregar del nen, diguéssim, i jo de la nena. Però això no va ser suficient, perquè en el llit es molestàvem uns a altres. Quan un plorava, la de la teta despertava l'altre quan s'aixecava a fer el biberó ens despertava a nosaltres.
1: Ja.
0: I el que vaig fer és anar a una altra habitació amb un altre llit de matrimoni per a la nena i per a mi, i el pare de les criatures es va quedar amb el nen també, amb un llit ben gran, i així vam aconseguir dormir almenys un parell d'anys que van estar dormint amb nosaltres.
1: Mm-hmm.
0: Va ser la solució que vam trobar per a sobreviure, no?
1: Claro,
0: perquè al final
1: claro.
0: És el que busques, sobreviure.
1: Mm-hmm. Sí. Escolta, volíem sentir algun tall, oi?
0: Sí, perquè, clar, sempre ha hagut, no? Sobretot les nostres mares, les sogres, consells varis que ens han donat de si dormir a més nens o no. I tenim el tall d'una noia que es diu Candela Antón de Vez, que és divulgadora d'antropologia i evolució humana, que vaja, ella, com a estudiosa, ha tret el seu parer.
2: ¿Por qué? Nosotros que somos adultos no queremos dormir solos, por ejemplo, yo y mi pareja dormimos juntos. ¿Y por qué se supone que nuestra hija tendría que dormir sola en una habitación en una cama separada? Esto es una cosa que hemos hecho en Occidente desde hace mucho tiempo. Los niños duermen en su habitación, solos, con su camita, y es que ¿a qué edad empezó a dormir solo? Como si fuera lo que uno tiene que conseguir. Esto, si vas a la mayoría de culturas del mundo, lo que anima la es esa. Si los niños están hechos para estar al lado de sus padres o de su grupo humano, que necesitas calor, que necesitas sentirte seguro. Y nosotros no. ¿A qué edad conseguiste que durmiera en su habitación? Esto es una decisión cultural, una decisión. No implica una intención específica, pero sí que implica una contingencia. O sea, se ha ido desarrollando hacia algo determinado, que es muy raro. O sea, esto se hace muy poco en el mundo.
1: Té raó.
3: És que això és el que em diu el meu fill. Per què tu i el papa dormiu junts?
0: Clar.
3: I jo estic aquí sola a l'habitació?
0: Clar, quan ells necessiten, i més quan són tan petits, molt,
1: sí.
0: Molt de contacte. Que cadascú faci el que vulgui. El que jo sempre recomano és que no deixen plorar als nens. Si necessiten estar més en contacte, és que ho necessiten.
1: Mm.
0: Saps? Aquells mètodes que a mi em semblen, bueno, aberrants, de deixar-los en una habitació més lluny, no? Per a que no patisques quan has d'estar, bueno, mossegant-te les ungles, no? D'escoltar el teu fill com et crida. O sigui, que cadascú faci el que necessite un poc el nadó, no? En estos moments. Però bé, ha estat bé.
1: Avui la secció anirà de maternitat, de dones, de què anirà, Carolina?
0: Bueno, una mica de tot, Hem estat fent scroll per les xarxes i volíem, pues, això, donar consells per a la vida, per a les dones, per a la criança. Mira, una cosa que m'ha semblat molt curiosa i que jo crec que de totes les coses que va a dir aquesta noia faig més de la meitat malament. Escoltem-la, si vos sembla, i després en parlem. Va sobre l'estiu, la suor, la mala olor.
4: Te cuento los enemigos silenciosos de tu olor corporal. Y un aviso, el número uno lo hace mucha gente. Puesto número 5. No secarte bien. Parece una tontería, pero dejar humedad en los pies, ingles, axilas o debajo del pecho es literalmente montar un spa de lujo para las bacterias y los hongos. Y cuando ellos hacen fiesta, tú hueles a fiesta. Puesto número 4. Repetir ropa que no huele solo porque la usaste un rato. La ropa técnica del gimnasio atrapa sudor, grasa, bacterias y olor en las fibras como ninguna. Puesto número 3. Lavarte el pelo poco o lavarlo mal. En el cuero cabelludo se acumula sebo, sudor, células muertas, contaminación y resto de productos. Si además usas gorra, casco o haces deporte, la mezcla se pone muy interesante. Resultado, raíz pesada, picor, caspa y del olor ya ni hablamos. Puesto número 2. olvidarte de la lengua. El mal aliento no siempre viene de los dientes. Si no lavas la lengua, se forma una capa blanquecina que acumula bacterias y compuestos sulfurados. Traducción, aliento de dragón. Y ahora sí, puesto número uno. Lavarte el cuerpo, pero olvidarte de los rincones especiales. Las de las orejas, el cuello, el ombligo, entre los dedos de los pies, debajo del pecho, etc. Así que quédate con esto. Oler bien no es echarte más perfume. Es entender dónde se esconde el olor y tratarlo.
0: És un vídeo molt necessari. Increïble. És molt necessari. Sí.
1: Però ha dit darrere les orelles.
3: Home, clar.
0: Tots els raconets ben sequets a partir d'ara. Jo, que ara a l'estiu, o sigui, en dutxe i surto pràcticament mullada perquè sé que em secaré en dos minuts, però clar, és veritat que en els raconets ahir tarda en secar-se la cosa, clar. I poden aparèixer aixes bactèries causants de la mala olor. Una altra cosa, la llengua. No ha aconseguit encara, mira que ho diuen de fa temps, Jo, rentar-me la llengua de bon matí, només m'aixeques que m'agafa una agonia.
3: No, però hi ha els raspalls aquests de llengua que són una meravella.
0: Ah, sí, però jo no... Sí.
3: Jo el tinc.
0: Sí, com metàl·lics, i et passes ahí el metall per la llengua i t'arrastres una quantitat de porqueria, però és que m'agafa un oix que no puc. Jo primer... Mira, vale, rentar-me la cara un poc, glopejar-me o rentar-me les després la llengua. Jo fins que no em faig un cafè, però sóc persona.
1: Mare meva, o sigui, tenim bacteris... que són ja formen part de la família, aquests bacteris.
0: I és que el que fem, no? Parlàvem dels nadons. El que fem amb els nadons, que sempre tenim tanta cura quan són bebès, que sequem en unes gassetes, en uns panyets, tots els raconets, les molletes, tal, perquè sabem que això després de gran se'ns oblida.
1: Totalment.
0: Se'ns oblida.
1: Totalment, sí, però és que també hi ha dies que surts de la dutxa i no saps si t'estàs assecant l'aigua o ja la
0: suor.
1: Això també passa. Més consellets?
0: Més consellets, ja saps que durant tot l'any, els dos anys que portem en l'entrellat, li han donat molta importància, no sé per què, Samantha, al tema de la menopausa.
1: Home!
0: Hem parlat molt, hem tingut moltes opinions al respecte, i m'ha agradat un senyor metge, que ara mateix no sé com li diuen, però molt bé, apareix molt per xarxes, dient coses molt interessants sobre la menopausa. Escoltem-lo.
5: Que en una consulta médica un médico le diga, bueno, mujer, ¿qué esperas? Si tienes 52 años, es lo normal. Eso es natural. ¿Natural? Natural es el cáncer. Y lo combatimos con uñas y dientes. ¿Por qué esa misoginia de decirle a las mujeres que, chica, a ver, que todas hemos pasado por eso? Bueno, ¿y qué? Pero yo no quiero pasar por esto. Esto tiene solución. Hay, Pedro, más de 150 síntomas distintos agrupados en lo que nosotros llamamos el síndrome climatérico. Y esto, las mujeres ahora están empezando a contarlo.
3: Es del doctor Neiro.
0: Home. Molt bé. El doctor Neiro, molt bé. I he posat aquest tall perquè precisament, no, m'agrada que ho reconega un home, no? Perquè és veritat que ara es comença a parlar des de fa un temps i tal, i estem ahí reivindicant que ens facin cas, que ens facin cas, i aquest doctor, molt bé, dient les coses com són, que doncs som les grans oblidades i que no se li dona la importància que té a esta etapa vital, que sí, és una cosa natural, però que si podem deixar de patir...
1: Això mateix,
0: clar,
1: que investiguin i que ens donin un remei, clar que sí.
0: Ai, 130 símptomes, té la menopausa.
1: No.
0: I 130.
1: I a quin més estrany que l'anterior,
0: Jo en dec de tindre 129. Tots a la vegada, mira, ho es van alternant, però ai, és que jo, mira, porto uns anys guapets.
1: Ai, mare.
3: Escolta, i ara amb això de la menopausa, jo tinc moltes amigues que fan servir molt aplicacions per controlar-se, doncs, tots els símptomes i tal, sí. I fins i tot rellotges intel·ligents... per controlar-se de, mira, avui he dormit millor, tal, qual, que, bueno, que mira, no ho sé, no sé si és molt útil, però que hi ha eines...
0: És que hi ha eines, exacte, aplicacions, rellotges i tot tipus de material tecnològic que et diuen de tot. Jo crec que massa, no? Potser no ens donen massa informació. Mira, anem a escoltar també un tall on fa aquesta reflexió. Massa coses, massa monitoritzats, massa controlats, no? Amb tot això, escoltem-lo.
6: Pulserita, relojes, anillos que monitorizan nuestra actividad física, sueño, hasta el boom, boom, boom de mi corazón. Pueden ser tremendamente útiles si sabemos lo que hacen y sobre todo si sabemos lo que no hacen y los intereses que puede haber detrás de ellas. Primero que quiero desmontar aquí es que estas pulseras no miden tu sueño. Lo que registran son algunas variables como cómo te mueves, el tiempo en el que te mueves e incluso tu frecuencia cardíaca para después, mediante algoritmos, estimar cuándo estás probablemente despierta o probablemente dormida. Y esto es muy diferente a medir tu sueño. Y eso tiene consecuencias, es que son muy útiles para saber más o menos cuánto dormimos o para registrar nuestros horarios de descanso de actividad durante semanas o meses. Pero cuando te dicen que te has pasado 1 hora y 20 minutos en sueño profundo o 30 minutos en sueño REM, eso es más marketing que ciencia. Porque esas fases se definen utilizando otras variables como la actividad cerebral, los movimientos oculares o el tono muscular, que no se registran directamente con estos dispositivos. ¿Para qué puede ser útil? Pues más o menos para traquear tu actividad. Y pues sí me da curiosidad saber cuántos pasos he dado en ese camino de Santiago o en ese festival tecno de la semana pasada. Me gusta cuando me recuerdan que llevo mucho tiempo sin moverme. Lo que me convence bastante menos son las puntuaciones de calidad del sueño. Porque que nos digan que hemos tenido una puntuación de 80 o de 92 sobre 100 en una noche no quiere decir que hayamos descansado más, que vayamos a rendir más o menos al día siguiente o que nuestro cerebro se haya recuperado mejor.
1: Wow. Que és que
0: aquest
1: jo
0: era
1: no
0: Nacho,
1: sí, res.
0: No, res. Nacho Roure, que vos l'aconsello molt si no el seguiu per Instagram. Nacho Roure, que a més és català, és neuròleg, divulgador i en Instagram dona molts consells. Després d'aquest vídeo va rebre moltes crítiques i tal. Home, però rellotges intel·ligents també això ens fan la vida més fàcil. Diu, sí. No, res està malament, però no cal, obsessionar-se i monitoritzar-ho tot i obsessionar-se això. No? Ui, he dormit 6 hores, hauria d'haver dormit tal, i això, bueno, jo crec que crea un estrès, no? Afegit a l'estrès que ja portes, que no deu de ser bo.
1: Efectivament, l'ansietat que et donarà, no?, tenir tota aquesta informació. Què més has trobat?
0: Res, és que, pues això, és que tot és sobre informació. Tenim massa informació, però hi han coses que, ostres, que em criden l'atenció perquè pues això, ens faran viure millor, perquè tota la vida ens hem menjat, per exemple, la síndria amb pepites, no?, amb les llavors.
1: Sí.
0: Només espere que no les hagueu mossegat, mastegat.
1: Ai, què dius?
0: Perquè això té un perill increïble. Anem a escoltar el que diuen.
7: Aquí tenim les escopinyes, que diu que hi ha gent, jo no, això no ho havia vist, però diu que hi ha gent que es veu el suc de la llauna.
8: És una cotxinada fer això. No és que sigui dolent per la salut, però quan fem això, tota la quantitat de sal que hauríem de consumir al llarg del dia ja ens l'estem bevent amb el suc de les escopinyes.
7: M'estàs dient el mateix amb el suc de les olives?
8: Exactament. Millor no mastegar les llavors.
7: Perquè què passa dins de la llavor negra?
8: A dintre d'aquestes llavors hi ha substàncies que poden ser una mica tòxiques i és millor evitar. Aquestes blanquetes tan petites,
7: sí, aquestes me les acabo de menjar.
8: Es poden menjar, sí, i no passa res. Les negres, si les mengem, és important no mastegar-les. Es pot menjar la pell del fuet o la llangonissa o l'he de treure? Tu ets de les que te'l menges amb pell, amb això blanc, o treus?
7: No, majoritàriament no, però si faig un entrepà i n'hi ha, doncs me la menjo i no passa res. Bueno, penso que no passa res.
8: No passa res si és embotit, que la pell és natural, és a dir, és de budell.
7: Sí.
8: Hi ha alguns embotits que poden estar fets amb cel·lulosa o amb algun plàstic, en aquest cas ho hauríem de treure. I això blanc que veiem són uns fongs que creixen que també són totalment
7: saludables.
0: Vale. Saludable, sort, perquè jo dic, mare, la de fuets que m'he menjat jo amb pell.
1: Clar.
0: Però, clar, la qualitat, s'ha de buscar la qualitat. Si tu et compres un fuet del súper barato, pues ja saps que la pell, almenys, l'has de treure.
1: És que jo penso, la gent que anirà tocant la pell aquesta, encara que sigui de budells, que te'l podries menjar, no cal.
0: Té raó. Però lo de les llavors i lo del suc de les escopinyes, jo la veritat és que no me l'ha begut mai.
3: És
0: no
3: el que t'anava a dir, qui es veu el suc de les escopinyes?
0: No, però sí que hi ha molta gent que amb la mateixa escopinya no agafa una culleradeta, perquè si li has posat llimona, la veritat és que està superbo.
1: Clar.
0: I després per a fer receptes d'estes que també surten per les xarxes, per Instagram, no?, que li poses el mateix suc perquè li fas allà com una mica de carpaccio, d'escopinya amb no sé què,
3: ceviche,
0: amb mango.
3: Sí, exacte.
0: El ceviche aquest, que jo és veritat, l'any passat em vaig fer molt de ceviche aquest ràpido con escopinyes i no sé què, que estava boníssim. Una mica de mango, de cebeta, tal, però clar, li poses tot el suc Ara sabem també que no.
1: Té molta
0: és
1: sal.
0: Que no podem fer res, no podem fer
1: res. Ja.
0: No
1: en fi, res. mesura, al final és mesura. De menjar, has trobat més coses per les xarxes?
0: He trobat més coses molt curioses, perquè amb el tema de la cocció dels aliments, hi ha tot un món, però aquest ens pot fer, el podem fer servir molt, i és que és un consell molt senzill, i és que segons naixen les verdures, les hortalisses de dalt cap a terra, tenen una cocció, i de terra cap a dalt, una altra. Escoltem.
9: Todos los vegetales que crecen de la tierra para arriba comienzan su cocción desde agua hirviendo. Si lo haces desde agua fría, pierden color, sabor y nutrientes. Todos los que crecen abajo de la tierra, desde agua fría. Esto te la vas a acordar para siempre. Arriba de la tierra, agua hirviendo. Abajo de la tierra, agua fría.
3: És boníssim!
1: Oh, per fi sabem.
0: Per fi, un consell, no? És superdidàctic, supersenzill, superfàcil, que això, escolta, una cosa te diré, les nostres mares sabien de tot, però això, jo no sé si ho
3: home,
0: sabien,
3: és que jo mai he posat les patates a bullir
0: mai.
3: Amb l'aigua freda.
0: Amb l'aigua freda, mai. Jo sempre més, jo en totes les verdures en general, sempre m'espero a que estigui l'aigua bullint, no? Mm. És curiosíssim. Apunteu-seu, perquè a veure, també ens colen molta trola, no? Imagine per Instagram, cuineres com la Ruscalleda, col·laboradora vostra i tal, segur que ho saben.
1: No,
0: si voleu,
1: i ella també ho ha dit més d'una vegada, que la patata la fica amb l'aigua freda.
0: Amb l'aigua freda, sí. Curiosíssim. Curiosíssim. M'ha agradat molt este consell i el faré, el faré servir.
1: Podríem fer el saber vivir, amb consells així.
0: Ai, sí. Mira, és que ens anava molt bé.
1: Ah, mira.
0: Però ara no calen programes com el saber vivir, perquè està Instagram, que ens dona tot de consells. N'hi ha gent molt, molt experta, de fet, farmacèutics, metges, que tenen el seu canal d'Instagram i que donen consells boníssims. Que este li vaig prestar jo moltíssima atenció, perquè, escolta, a mi, jo no sé si per la menopausa o què, però a mi les molts aliments no em senten bé. No em senten bé i molt, moltíssims. Igual que abans em sentava tot bé, ara tot regular i m'ha de cuidar molt. No. Per tant, he prestat molta atenció per a quan nosaltres, adultes o nens, tinguem una gastroenteritis, que sol passar molt, sobretot en estiu.
10: Llega el calor y llega la gastroenteritis. Y es muy frecuente que usemos Aquarius y otras bebidas isotónicas para rehidratarnos cuando estamos con diarrea. El problema es que estas bebidas están diseñadas para reponer las pérdidas de agua y electrolitos que perdemos con el sudor.
11: Que son muy distintas a las pérdidas que tenemos en una diarrea.
10: En una diarrea, el Aquarius puede hacerte empeorar por dos motivos. Uno, no tiene suficiente sodio, potasio e iones. Eso puede empeorar tu deshidratación al beberlo, pudiendo causarte náuseas, vómitos e incluso convulsiones y riesgo vital. Y dos, tiene demasiado azúcar. Este exceso de azúcar en el intestino va a arrastrar agua y empeorar aún más la diarrea. Si tienes una diarrea fuerte, lo que tienes que beber es suero de rehidratación oral.
1: Una pregunta. Sempre parla així, aquest
3: Mira,
1: noi?
3: Mira, estava pensant el mateix. Dic, a quina ràbia com parla, per favor.
0: Sí, fa una mica de ràbia, però tot el seu contingut és boníssim. És veritat que jo crec que s'accelera, saps que es pot accelerar la manera de parlar, sobretot perquè com la gent de seguida canvia, no?, fa scroll quan no li interessa massa o quan es fa massa llarg el vídeo i tal, llavors volen donar tota la informació en menys d'un minut i per això s'accelera i li surt aquesta veueta.
3: Però és
0: molt interessant. No li heu donat alguna vegada Aquarius als vostres fills quan han tingut un episodi d'aquestos?
1: No.
3: No, però jo a mi mateixa, jo n'he pres quan he tingut gastroenteritis, he pres aquest tipus de begudes.
0: No, pensant que té, minerals, no sé què, sals, però...
1: No, jo els hi dono aigua. Aigua sí, que s'hidratin si tenen diarrea, això. Però no havia pensat...
0: Sí, aigua o els sueros que ja estan preparats de les farmàcies.
1: Quan érem més petits sí que teníem sueros d'aquests. Ara ja...
3: Doncs n'hauríem de tenir,
1: També és veritat.
0: Sí. No, jo a la farmàcia sempre vaig, quan tenen alguna cosa així i em venen en uns brics petitons i tal, i s'ho prenen, no s'ho prenen molt perquè s'agafa, perquè no està massa bo, perquè és així entre salat, dolç, no saps quin gust té, no? El suero és així i tal.
1: Ja.
0: Però sí, l'Aquarius jo l'havia fet servir, madre mia,
1: i resulta que el que estàveu fent,
0: pecado mortal. Doncs en aquest canal d'aquest farmacèutic també dona consells sobre tallar la diarrea, parlant de és que la paraula em fa molta risa.
1: Ja t'he vist riure quan deies diarrea.
0: Saps un medicament que moltes vegades o alguna vegada hem pres per a tallar la diarrea, no ho faré així mala propaganda.
1: Ah, ja sé quina marca vols dir.
0: Exacte.
1: Ja sé.
0: Saps que ho talla en sec?
1: Sí.
0: Pues, sí, ho talla en sec. Doncs diu la persona que no és bo tallar en sec la diarrea, que tot el contrari, perquè els intestins, no, poden acumular tota aquesta diarrea.
1: Sí.
0: I que, bueno, que això pot explosionar. Que més val hidratar-se a mesura que treus i arribarà un moment en què ja no treus més. Però n'hi ha, en lloc de tallar-ho en sec, hidrasec, saps? Ah. Hidratar-se en un altre tipus de medicament, que val per a unes coses, però no precisament per a diarrees d'estes de casos ja extrems.
1: Ja.
3: També quina mala pata que sigui, o sigui, just a la calor quan arriben les gastroenteritis, perquè és que la veritat és que és del tot desagradable.
1: Clar, és que a l'estiu tot a cuca viu.
3: Efectivament.
1: A fora i a dins del cos. Així és.
0: Doncs si tenim temps, posem un tallet més i si no, ho deixem així.
1: Ens ha agradat, clar que tenim temps. Tira.
0: Ens han agradat els consells. Aquest crec que també va sobre un medicament. Escoltem-lo.
12: En primer lugar, muy frecuente, algunos medicamentos para la tensión arterial como los IECAs o ARA2, es decir, enalapril, ranitril, losartán o olmesartán, tienen la función de aumentar el nivel de potasio en sangre. Así que, cuidado, los frutos secos, las patatas, los plátanos, las espinacas, el atún en lata, la remolacha o las coles de Bruselas, al ser muy ricos en potasio, pueden causar un exceso de este mineral en el organismo, lo cual es muy peligroso, sobre todo para el corazón. Así que consulta con tu médico para saber si tu tratamiento antihipertensivo es uno de estos. En segundo lugar, y cuidado con este, los medicamentos contra el dolor del tipo antiinflamatorio, como el ibuprofeno, no se deben mezclar con bebidas con gas como los refrescos, porque esto aumenta la concentración del medicamento y puede ser gravemente perjudicial para los riñones o tu corazón, sobre todo si estás enfermo o deshidratado o tienes fiebre. En tercer lugar, la leche o el yogur pueden dificultar la absorción de algunos medicamentos, como los antibióticos. Por eso, si consumes algún lácteo, siempre es recomendable esperar aproximadamente 2 horas para tomar el antibiótico y que pueda hacer su efecto correctamente. Y cuidado con este en último lugar, porque os pasa mucho, los cítricos como la naranja, el limón, el pomelo o el kiwi pueden alterar el efecto de los fármacos para reducir el colesterol, como las estatinas. Esto puede causar un exceso del medicamento en la sangre y producirte efectos adversos, como el dolor en los músculos o incluso dañarte el hígado. Por tanto, evita tomarlos justo a la vez.
1: Però, clar, no sabíem res de tot això.
0: És que no sabíem res de tot això. És que ha tingut que vindre Instagram.
3: I et dic una cosa, com aquest no parlava així? M'ho he cregut tot.
1: Sí. Jo segueixo en aquest. Ara no me'n recordo com es diu, però és metge, és doctor.
0: Busquem-lo, Natàlia. Sí, s'havíem ahir apuntat el nom, però és que ens ha deixat... Sobretot, lo de l'ibuprofeno.
1: Amb un refresc.
0: Per exemple, o amb un refresc. Res que porte gas amb l'ibuprofeno. I els antibiòtics. Que jo quan em prenc algun medicament, i un antibiòtic, dic, ostres, pues em prendré un iogurt, no? Algun lácteo per a que fas a paret, no? I que et protegisca. Pues no, també fa l'efecte contrari.
1: Exacte.
0: Ai, senyor.
3: És que Aurelio Rojas.
0: Tota
1: això mateix és veritat, Aurelio Rojas, Aurelio el doctor. Rojas. Sí, a mi m'agrada, les coses que diu, però també és veritat que en diu tantes que perquè em quedi amb totes hauran de trobar un remei en la menopausa.
3: Sí. Al·lucina, té 1.600.000 seguidors a Instagram.
1: Sí, perquè brutal, a més és guapot, brutal. També s'ha de dir. Jo crec que potser jo també contribueix.
0: Sí. Però, com el que deien dels rellotges intel·ligents, de tota la maquinària que tenim per a controlar-se-ho tot, pues, també l'excés d'informació que tenim per les xarxes, del que podem fer, del que no, del que podem menjar, del que no, del que és perjudicial, del que no, i el dones compte que ho has fet bastant malament tota la vida i t'entra una angoixa.
1: Però, escolta,
0: que no saps què fer. Però estem a temps, estem a temps.
1: Hem sobreviscut, hem sobreviscut. Vull dir que també una mica de seny,
3: Sí, exacte.
1: Sí, està, sentit comú i tranquil·litat. Carolina, divendres et tornem a trobar, no?, aquí a l'Entrellat.
0: Divendres ens trobem i parlarem de tele, de la tele que vindrà, de la tele que hem passat aquest estiu i del que estem passant aquest estiu, que està sent terrible. La tele en estiu, jo crec que l'hauríem d'apagar.
1: Ai, mare.
0: L'hauríem d'apagar perquè, mira, te dic, no hi ha res de bo.
1: Tu creus,
0: Samantha,
1: eh?
0: Res de bo. Bé. Mira, salvaria el Grand Prix.
1: Bé, això t'anava a dir. Això t'anava a dir. Bé, almenys tenim el Grand Prix. Carolina Ferrer, moltes gràcies.
0: Vinga, un petó.
1: Fins divendres. Adéu. Arribem a les notícies les 6 de la tarda. De seguida tornem a l'entrellat.
13: Són les 6.
14: Ràdio 4. Serveis informatius.
13: Bona tarda. A aquesta hora, l'Assemblea Nacional Catalana ha convocat una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona en contra de la presència del rei Felip VI a Catalunya. El monarca espanyol ve a Barcelona al Liceu amb motiu dels Premis Princesa de Girona que s'entreguen a partir de les 7 del vespre. Allà hi és la nostra companya, la Clara Untanyón. Bona tarda.
15: Bona tarda. Sí, prop d'un centenar de persones amb paraigües grocs i una pancarta sota el lema "Ni rei ni corona" comencen a caminar des de la plaça Sant Jaume per protestar en contra de la visita del monarca. L'objectiu és apropar-se al màxim al Gran Teatre del Liceu. Josep Vilà, president de l'ANC, diu que no volen normalitzar la visita de Felip VI perquè representa, diu, la repressió, l'espoli i la colonització catalanes. I per això s'hi rebel·len.
16: Molts catalans ens rebel·lem a contra aquesta presència i simplement manifestem el nostre rebuig total i la nostra afirmació a que superant totes aquestes forces que ens volen anorrear, estem lluitant decidits per guanyar la llibertat.
15: Instant també les institucions catalanes a trencar els llaços amb la monarquia i declarar Felip VI persona non grata.
13: Gràcies, Clara. En directe des de la plaça Sant Jaume, també els expliquem que a Rubió, a l'Anoia, els bombers treballen en un incendi que s'ha declarat aquesta tarda a la zona de l'ermita de Can Massana. S'hi han desplaçat de moment 38 dotacions, de les quals són aèries 7. Els bombers treballen al flanc dret de l'incendi, mentre que diversos tractors de la zona treballen del cap. Ara mateix, el flanc esquerre és el que està actuant amb més intensitat. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha qualificat d'error polític la decisió de Junts de sortir del govern municipal. Considera que la formació ha trencat un pacte de ciutat pensant en les eleccions de l'any vinent. Ens ho explica la Gemma Esteve.
17: Per Lluc Salellas, la sortida de Junts a un any dels comicis municipals respon a interessos electoralistes. L'alcalde defensa que des de l'inici del mandat ha treballat sempre des del consens i la cooperació. Ho ha dit en resposta a les paraules de la fins ara vicealcaldessa de Junts, Gemma Geis, que aquest matí li retreia la manca d'avenços en àmbits que depenien dels regidors del seu partit.
18: I em sap greu que per tacticisme electoral i per por d'extrema dreta es canviï el guió, però ens adaptem i estem convençuts de tot el que podem fer i convençuts també de la capacitat de negociació que tindrem amb l'oposició per poder aprovar els projectes que la ciutat necessita.
17: Malgrat la ruptura, l'alcalde assegura que l'executiu continuarà treballant amb el pacte de govern com a full de ruta. També reivindica la feina feta, afirmant que es van trobar una Girona sense una direcció clara i que ara la ciutat és més social i equitativa. Les 6 carteres que fins ara gestionaven els regidors de Junts passaran a mans dels edils de Guanyem Girona. La previsió és que el nou organigrama quedi aprovat abans del 31 de juliol.
13: En esports, final d'etapa al Tour de França amb la tercera victòria de Pogacar, que amplia la seva distància amb els seus perseguidors. Enviat especial Jorge Agüero, bona tarda.
19: Què tal? Bona tarda. Doncs novament victòria per Tadej Pogacar, la tercera en el seu compte particular d'aquest Tour de França 2026, en el qual segueix vestint el maillot groc. Pogacar ha arribat en solitari a la meta situada a l'estació d'esquí de l'Heliogan, al massís central francès. Ho ha fet després d'anul·lar qualsevol tipus d'escapada, entre d'altres la de l'espanyol Javier Romo del Movistar i després la de la equatorià Richard Carapaz. Pogacar, avantatge ara mateix en la general, amb més de 3 minuts i mig al seu principal rival i perseguidor, Jonas Vingegaard. La bona notícia també és que Juan Ayuso, l'espanyol de l'equip Lidl Trek, puja un esglaó en la general, es posa quart a 4 minuts 22 segons de Pogacar, però a només 16 segons del podi provisional que el marca Remco Evenepoel.
13: Gràcies, Jorge. Ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres catalanes des del Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
20: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, destaca pel que fa a retencions. En el cas de les dues rondes de Barcelona, força moviment a les dues i en els dos sentits de la marxa, especialment la ronda litoral, en sentit Trinitat. També l'autopista B23 entre Molins de Rei i el Papiol, sentit Martorell, per connectar amb l'autopista AP7, la mateixa autopista AP7 de Santa Perpètua a Barberà, sentit sud, i també la C58 i la C33 entre Montcada i el Nus de la Trinitat. A més, a l'autopista AP7 hi ha un parell de punts on s'està treballant per retirar un vehicle, hi ha un carril ocupat i aturades de moment més menys puntuals. En el cas de la zona nord és a Riudellots de la Selva, Girona, i en el cas de la zona sud, en aquest cas a l'altura d'Ulldecona, també en sentit nord. És tot de moment. Bona tarda.
13: És tot també per part nostra. Més notícies del portal web rtv.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
14: Ràdio 4.
2: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitéemergència.org.
21: Jo no sé si Loles León...
22: Hola, bon dia.
21: Bon dia, senyoreta.
22: Bon dia, Catalunya.
21: Josep Maria Mainà.
23: Home, jo m'ho explico tot, no m'amago res, eh?
24: Molt bon dia,
21: Pantón Muñoz.
24: Molt bon dia.
21: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs,
24: sí. Eh?
21: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
22: Emociona, això.
14: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
21: Per què sopa de cabra, Gerard?
25: La cabra... és un animal molt potent.
21: Ens escolta sí, sí. Sovint, Margarita, o no?
26: Cada dia. Tinc una foto amb el peu de pont.
27: Comença el caragolazo. Ja això és que la plec comença.
14: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
28: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... un mirall de la vida mateixa.
14: El Pla B, amb Toni Marín.
28: Compromesos amb la bona informació.
14: Ràdio 4.

0: I avui s'ha presentat l'anuari de la música editat per l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya i el grup Enderrock. Des del 2016, un dels paràmetres que analitza aquest informe és la presència d'artistes femenines i formacions mixtes, o sigui, grups formats per homes i dones, als festivals de música de casa nostra.
1: Una paritat que, en el cas dels grups mixtes, ha guanyat presència, passant del 12 al 17%, però que en el cas de les dones que cantaran en solitari ha baixat del 34 al 29%. És a dir, les artistes dones només van representar el 29% de les programacions dels festivals catalans l'any passat 2025, un fet inexplicable el 2026, tenint en compte la quantitat de talent femení que hi ha a casa nostra.

0: Maria Hein, Anna Ferrer,
1: Maria Arnal, Magalí Sares, Julia Colom, Magalí d'Atzira, Lucía Fumero, Caral Laoz, Lia Cali, Les Migues, Andrea Motis, Rita Pallés o Judit i Meritxell Neddermann. Aquestes són algunes de les dones que formen part d'una generació d'artistes inspirada i que inspira.
2: I són la generació que protagonitza també Cantar sin permiso, el nou llibre del crític musical i periodista Toni Casternado, on fa una radiografia de les dones en l'escena musical catalana. I el tenim aquí, el Toni Casternado. Com estàs, Toni? Molt bona tarda.
3: Molt bé, gràcies. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
2: Gràcies per ser aquí a l'Entrellat. Mira, t'acabem de donar a tu i a l'audiència aquestes dades de l'anuari de la música, de l'ARC i d'Enderrock. Com les valores, aquestes dades?
3: Bueno, doncs que encara que queden moltes passes per donar, no? I hem d'evolucionar o trobar un camí cap al posicionament de cada vegada més ferm de la dona en aquesta indústria, no? No solament des del punt de vista de les artistes, sinó d'una indústria que ha de cuidar aquesta presència femenina, no? Llavors, jo crec que ara és un moment ideal perquè tenim una generació jove, de qual ara parlarem, i molt rica en aprenentatge, en matisos, en llibertat, en molts valors a l'hora de fer música, mirant la modernitat, però també anant cap enrere, en anar a l'arrel d'on venen aquestes músiques. I crec que aquestes dades sí que tenim aquesta sensació una miqueta, no?, d'estancar-nos, no?, en algú que...
2: Bueno, i anar enrere, no
3: anar
2: només estancar-nos,
3: per això,
2: sinó involucionar, diríem.
0: Deies que és important que la indústria cuidi aquest talent femení.
3: Sí, és que és molt important. El recolzament dels promotors, dels segells discogràfics, dels mateixos festivals, festivals grans i festivals petits, perquè no solament existeix Primavera Sound, Sonar i Cruïlla, per dir alguns, o Vida, hi ha molt més festivals, i al final, de vegades, ha semblat que al final la presència femenina és per... aquí n'hi ha un forat, la posem, tal... Bueno, i no ha de ser així.
2: Com t'expliques aquestes dinàmiques?
3: Bueno, són dinàmiques que venen de molt lluny. Jo crec que sí que n'hi ha hagut una evolució. L'altre dia agafava un diari, no sé quins, encara compro diaris en paper, i hi havia un diari que posaven, bueno, recomanacions musicals per aquest estiu, tal, i pues, venien 10 o 12 recomanacions musicals d'artistes d'aquí, era un diari català, hi havia 5-6 dones en aquestes recomanacions musicals. Llavors, a veure, n'hi ha una llavor, mai millor dit, no? Però ens volem adonar de que n'hi ha, però moltes vegades no li donem el tractament que mereix. Llavors, la indústria, bueno, doncs, versa per camins que moltes vegades, bueno, s'oblida. És com amb el periodisme musical, quantes dones n'hi han escrivint en revistes i mitjans o parlant de música? Poques. I després vas als festivals o als concerts i n'hi ha molta noia jove que li agrada la música. Llavors, bueno, són uns còdics que estan allà, una miqueta antics, però que entre tots hem de tractar d'anar cap a una altra senda, no?
2: Clar, Toni, tu, durant la teva trajectòria, has mostrat un gran compromís amb la visibilització de les dones en la música. Tens diversos llibres publicats, Mujer i Música del 2010, Elles canten, elles hablen el 2019. Per cert, col·labores amb la Barrera del So, de la grandíssima Irene Desumvila.
0: Qui fa el pròleg d'aquest llibre del qual estem parlant?
3: Molt maco, és el pròleg.
2: Efectivament. Què és el que et fa tenir aquesta sensibilitat a tu amb la visibilitat de les dones en l'escena musical?
3: Pues mira, és molt fàcil. Quan vas començar a escriure revistes musicals a Mondo Sonoro, Ruta 66, Rock Zone, després a diaris com El País i tal, molt senzill, m'agradaven molt les veus de dona. I va començar així. M'agradaven molt les veus de dona, i llavors quan anava a la redacció d'aquestes revistes, els discos de dones anaven per mi, però al final no molta gent anava a buscar aquests discos.
2: Éreu molts redactors homes, dones, en aquestes redaccions?
3: Homes.
2: La majoria
3: sí.
2: Homes.
0: La gran majoria.
3: Un 80-90%. Ara ha canviat ara ja n'hi ha més presència de dones. Jo que treballo una editorial de llibres musicals i de cinema, cada vegada tenim més autores també femenines, que és l'editorial Sílex. I sí que és veritat que, bueno, mica en mica, però en aquell moment, el 2000... Bueno, ja no parlo del 2000. Sí, cap als 2000, els discos de dona...
2: De dona eren per tu.
3: Anaven per mi, llavors vas començar a fer moltes entrevistes a dones músiques. Llavors vas començar a copsar aquesta sensibilitat femenina, i no solament això, les necessitats que n'hi havia, no? Aquell, bueno, hi havia un gran mirall que el miraves allà i deies cap a on han d'anar. Hem de parlar dels referents. De fet, us he sentit abans amb l'entrevista de la pel·li La Fúria, no?
2: Sí.
3: Que parlava directora dels referents, no?
2: Sí, senyor.
3: De tenir
2: que
3: referents.
2: Que tampoc en tenia, no els que trobava.
3: No els trobava. Doncs moltes dones no els trobaven. Jo recordo amb el meu primer llibre, que va coincidir que vaig entrevistar la Cristina Rosenminge, li vaig portar el llibre i sortia ella. I és el que em deia, és que les dones, les joves, han de perdre la por agafar una guitarra, però moltes vegades no ho fan perquè no tenen un referent.
2: Clar,
3: i ara sí que tenim la sort que els últims 15 anys això ha canviat, perquè els referents n'hi ha molts.
2: Mm. I aquest Cantar sin permiso, en què es diferencia de la resta dels llibres que has publicat?
3: Aquest sí que és veritat que està acotat a l'escena catalana. És un llibre que arran de la irrupció de Rosalía i Silvia Pérez Cruz n'hi ha una escena per mi fascinant, sense una etiqueta clara, però sí que és un grup de dones molt joves, molt lliures, molt creatives i amb moltes ganes de fer coses, però sense uns paràmetres que marqui la indústria, no? No solament a l'hora de fer música, sinó a l'hora de gestionar les seves carreres, on toquen, com poden transmitir un discurs també molt valent, que expliquen. Jo crec que també és una generació molt conscienciada de les coses que passen al carrer, de les coses que passen al seu voltant, i això per mi és superimportant.
0: Anem a parlar d'alguna d'elles, perquè hi ha veus molt interessants. Kera Laoz i Lia Kali són dos grans referents. De fet, estem escoltant ara Brindo por los míos, una col·laboració que tenen plegades. Què destacaries d'elles?
3: Doncs que tenen aquesta fórmula d'agafar una miqueta la música urbana. En el cas de Keral, més cap al flamenc, partint del flamenc, però anant a l'urbà, també n'hi ha aquella definició de la importància del barri. Per exemple, que era el Laoz, que és de Santa Coloma de Gramenet, del seu barri Singuerlín, i té moltes referències, no? Les xarcuteres del barri, el bus que agafava... Bueno, coses que de vegades se'ns escapen, però és que estan allà, no? Mm. I en el cas de Lia Kali, ella sí que va més des de la vessant del hip-hop i el rap cap a l'urbano, però al final són camins que es poden trobar. I això és supermaco. I al final jo crec que aquesta generació... Una de les definicions molt clares és que els camins tots es poden trobar al mateix lloc venint de llocs molt diferents, no? Mm. O d'estils musicals molt diferents, no?
0: I aquesta sensació de germanor, no?
3: Sí, això és molt xulo, no? D'una generació molt col·laborativa, no? Que tant fa que tu facis flamenc, tu facis jazz o facis pop, que ens podem trobar en algun lloc, no? I els encanta, no?, trobar-se. Ara crec que la setmana passada es va estrenar un single de Rita Pallés amb Lucía Fumero, no? Que ja han tocat juntes i tal, no? Però, fem coses juntes? Doncs les fem.
2: Clar, tant la Keral Laoz com la Lia Kali, tot i ser cantants molt urbanes, també tenen arrels en el flamenc, com comentaven, i en aquest estil la Maite Martín és la que millor representa, no?,
3: sí,
2: aquest gènere a Catalunya.
3: Sí, una cosa que he fet també al llibre és anar rescatant també veus que venen d'abans i que han sigut escola, no?, per aquestes artistes, no? I el cas de la Maite Martín... El cas de la Maite Martín és molt curiós, no? Ja té 10 discos publicats. No, ara, crec que 11 amb el nou. Mm. I ella, veritablement, de flamenc, només té 2.
0: Sí.
3: Ella es considera més una cantant de boleros.
2: Wow.
3: Però també coses de la indústria, no? La van catalogar ja amb el flamenc i tal.
2: El que transcendit és això.
0: Sí, de fet, ens va venir a presentar aquí l'entrellat al seu últim disc i ens explicava amb el respecte que l'ha treballat,
3: sí,
0: perquè la impressionava el fer aquest segon treball, que és un doble àlbum.
3: Sí, és un doble àlbum, sí.
0: Flamenc,
3: sí. No, sí. I té aquesta veu, té aquest discurs superpotent, no?, a l'hora d'articular arguments, idees, i la Maite és un, per mi és un focus, és un referent superimportant.
2: Passem al jazz. Estem escoltant Andrea Motis i d'ella dius que té l'habilitat d'encertar en cadascun dels seus moviments, tant vitals com artístics.
3: Sí, perquè a més l'Andrea, bueno, tenia aquella etiqueta, no?, d'artista precoç, no?, de noia molt jove que va aparèixer amb 14-15 anys, de la Sant Andreu Jazz Band, de l'escola Joan Chamorro, d'aquella generació va ser com la primera que va treure el cap, no?, i llavors tenia sempre aquesta etiqueta, també passava, per exemple, amb Núria Greja, no?, dintre de l'escena més indie. I ella sap triar en cada moment què ha de fer, no?, des del punt vital. De fet, també una cosa molt interessant d'aquestes artistes, que són artistes molt joves, que no tenen por també a ser mares, però poder continuar amb la seva carrera. I això, moltes vegades, no?, el tema de conciliació familiar i... Andrea Motis ja té fills, sí. La Rita Pallés també, Startup Helena, llavors...
0: Estem veient a la Rigoberta Bandini embarassada, sí, sobre, sí, els escenaris.
3: Sí, llavors crec que és superinteressant, no? I en el cas de l'Andrea ha sabut sempre les passes que ha de donar, va ser la primera artista d'aquí en gravar un segell com Impuls, que això era com uau, i ha fet música brasilera, ha fet discos amb orquestes d'Alemanya... Llavors, bueno, tenen aquesta capacitat de triar bé. Hi ha un documental molt recomanable de l'Andrea Motis, que es diu La trompeta silenciosa, que allà t'ajuda a entendre també els moments que tenen, no?, quan viatgen. Quan ella arriba a Nova York, a Times Square, i està allà mirant al sostre, al cel, i diu... Pues no entenc què li veu la gent això d'estar a Nova York, no? I és... la naturalitat també, no?, que tenen, el que pensen i ho diuen, no? Clar. I això és molt xulo, no?
2: Anem a la Plana de Vic. Que la Plana de Vic és considerada el Liverpool català. Això ho sabem, oi? Per la quantitat de talent que concentra Osona.
0: De fet, jo crec que hi ha més talent a la Plana de Vic que a Liverpool, perquè jo ara així penso, dic, vale, els Beatles, però a la Plana de Vic és que hi ha tothom.
3: Però què ha passat després, no?
0: Sí.
2: Mira, Joana Serrat, Núria Graham, no? Dues grans representants, sí, de Vic.
3: I a part, dues dones que han sabut reinventar-se i anar a buscar fora també el que aquí hi ha els hi costava trobar. La Joana Serrat, per exemple, estava visquent a Anglaterra i s'ha ficat allà en l'escena anglesa de folk country, està col·laborant amb bandes, fent els seus assajos, ja té una banda allà per fer concerts, i la Núria Greja, per exemple, s'ha anat a Nova York i està fent de música de sessió i està gravant moltíssims discos, s'està ficant molt en l'escena d'allà, i bueno, és com aquesta valentia de dir, bueno, el que potser no puc trobar ja a Catalunya o a Espanya, me'n vaig fora perquè n'hi ha un focus musical o cultural més enriquidor que no el que tenim aquí, que això donaria per moltes,
2: sí,
3: lectures, no?
2: Sí, però ara et volia preguntar si el que no troben aquí és pel fet de ser dones.
3: En algun cas podria ser. Jo crec que en el cas d'elles dos, la indústria, el mercat musical, les va acollir molt bé. La Núria Greja era com un carmel, no? Aquella noia jove amb molt de talent, amb aquella capacitat per escriure, per cantar en anglès, tal. I la Joana Serrat ara ha sortit, per exemple, a una llista dels 200 millors discos de la història de la música folk country, n'hi ha un disc de la Joana Serrat, que això és com un granito, no? Llavors, bueno, sí que és veritat que si fossin homes potser estarien en una altra posició. Doncs potser sí, no?
2: Ja. Anem també cap a Mallorca. Jo que volia una vida d'artista. Mira si hi ha talent, a les Illes.
0: Bueno, mare meva, les Maries, la Maria Jaume, la Maria Hein, la Júlia Colom, l'Anna Ferrer, la Maika Makowski, que abans comentava el Toni, la Joana Gomila, és que no te l'acabes.
3: No te l'acabes.
0: Les Illes no te les acabes.
3: I a part, hi ha un punt a les Illes de fantasia, no? De ments molt inquietes, no sé si és el mar, el vent, el lloc on estan, són supercreatives. Mai saps, Maria Hein, què fa, no? Musicalment, què dius? Uf, és vanguardia, és pop, és... No, tant fa. La Júlia Colom és folk, és electrònica, és tal... I tenen com una inventiva a l'hora de crear i tenen aquest món fantasiós, una miqueta també... Moltes vegades parteixen des de la pura innocència, no?, a l'hora de crear coses, no? I després tenen la sensació de que allà a la illa els queda petita, han de venir a Barcelona, que això sí que és veritat, que la majoria s'han trobat que al final per fer-se lloc a l'escena han de venir a Barcelona, però saben que al final la puresa del seu espírit musical està allà a les Illes, no?
2: I en el llibre també parles de les germanes Nederman.

0: La Judit i la Meritxell, que són dues artistes amb una sensibilitat i un talent, oi? Què va passar en aquella família? Que es va ajuntar tot allà?
1: Sí,
2: els pares són artistes, ja.
1: Això ja són artistes, sí. Bueno, què passa a Vilassar de Mar?
2: Sí.
1: Jo sóc de Premià. Bueno, vas néixer a Santa Coloma de Gramenet, però porto visquent més de 40 anys a Premià. I arribes a Vilassar i dius, hòstia, no sé per què a Vilassar n'hi ha aquest caldo de cultivo, no?, de tantes artistes. No sé, la Nederman, la Rita Pagès, n'hi ha... I no sé què passa allà. I la família Nederman...
2: L'Esfarelo, també.
1: L'Esfarelo, sí, no, total. I dius, per què? Bueno, jo crec que les Nederman tenen una cosa molt interessant. En el cas de la Judit, jo sempre em pregunto, d'on treu el temps la Judit per fer coses? Perquè fa projectes de tot tipus. Monta un festival,
2: sí,
1: que és el Floral, que el monta a Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt.
2: Que és delicadíssim, ara que parlava de sensibilitat la Samantha, és una joia de festival.
1: Sí, sí, és molt xulo.
2: Sí.
1: Va fer un disc l'any passat en cantautores basques. Va adaptar música d'Euskadi, que el disc era una meravella. I després tens a la Meritxell...
2: Que també no para.
1: Que té un univers, també fa gires amb Jorge Drexler, crec.
2: Sí, sí.
1: I és com, són molt inspiradores. I, de fet, el capítol del llibre, el que vaig fer és agafar temes dels quals havia parlat amb elles en diverses entrevistes i et parlen de tot, parlen del llenguatge. Li donen molta importància al tema del llenguatge, que és molt important. De vegades ens oblidem, no?, de la importància que tenen les paraules, no? I per elles són superimportants. Mm.
0: Mira, ara que parlàvem de les germanes que ho peten, Bad Gyal i la Mushka, o... I també tenim molt presents els germans Serrasolses, aquí a l'entrellat. Que els tenim també amb molta estima.
2: Escolta una cosa, tu que treballes en diferents mitjans, tota aquesta escena musical catalana, ara estem parlant de la femenina, però també podríem parlar de la masculina, sí, a Madrid en són conscients de tot el que passa aquí?
1: Sí i no. A veure, ells a Madrid es fixen molt en Rosalía i Sila Pérez Cruz com a tòtems, però com espectres individuals que no formen part d'una... Jo crec que aquí també són molt conscients, perquè jo crec que moltes d'aquestes artistes tenen una cosa que potser a Madrid no... que és d'on venen, de la formació que també tenen, no? Moltes venen de la SMUC, del taller de músics, de les escoles de jazz, i n'hi ha una formació molt gran, no? Llavors, és algú que tenim sempre molt en compte, no? Llavors, jo crec que a Madrid sí i no, però no són tan conscients de que n'hi ha tanta gent i tan important, i ja no tan important, fent potser coses petites, però...
2: Molt ben fetes.
1: Molt ben fetes, i que arriben, no? I parlem de jazz, ara, per exemple, l'Alba Careta, que ha fet un disc fabulós, la Irene Reig, que li van donar un premi la setmana passada, premi Alicia, segells com n'hi ha The Changes, com n'hi ha Underpool, i... Bueno, no ens hem d'oblidar de tot l'entorn també que n'hi ha al voltant d'això per crear, no? I jo crec que a Catalunya hem d'estar orgullosos i defensar que fem molt bé les coses, no?
0: Doncs si això defensa aquest Cantar sin permiso, de Toni Castarnado. Toni, un gust parlar amb tu.
1: Un plaer, també.
2: Ens han passat aquests 30 minuts sí, volant.
1: Han passat ràpid, no?
0: I llesta és la Irene, que t'ha fitxat.
1: M'ha fitxat.
0: Molt bé, molt llesta.
1: Hauré de fer un altre llibre per tornar. O el que sigui.
0: Gràcies, Toni,
1: vinga,
0: que vagi molt
1: gràcies
0: bé.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu, un plaer. Adéu. Ciao.
0: Una altra gran artista i dona, Pamela Anderson, no, Rigoberta Bandini, però Pamela Anderson també. I la tercera, la Cristina Brondo.
2: Que es baixi els auriculars, que ja la Cristina, que s'està quedant sorda, per favor.
3: Supersorda.
0: Ah, que el tenies massa alt.
3: A veure, que ja m'agrada la música alta, però que de repente ha sigut com de, al mejor yo grito y, no, y digo,
0: quina potència.
3: Què tal?
0: Doncs mira, preparades ja per les vacances, i tu?
3: Bueno, amb el cotxe baix, ja amb tot preparat.
0: Ah, sí?

0: Com és la vida d'una actriu a l'estiu, Cristina Brondó?
1: Doncs mira, la vida de l'actriu en estiu és com la resta de l'any, bàsicament, però hi ha una cosa que canvia i vull fer una campanya aquí pels actors i per les actrius, una petita campanya d'estiu que no és poseu-vos crema solar, no és beveu molta aigua, que també és una campanya a favor perquè arriba aquell moment que la gent està relaxada, té temps, estan a la platja o a la piscina o estan passejant i, clar, veuen algú que els hi sona i potser en un altre moment potser ni el veurien o potser dirien, ai, em sembla, però clar, han de fer coses perquè estan treballant i se'n van corrents, no? Però clar, l'estiu tothom està molt relaxat, no sé què, llavors, ai, nena, jo et conec.
0: Ah.
1: I tu de què em sones? Llavors, clar, comença un periplo eterno, perquè tu ara mateix doncs, no tens cap ganes de quedar-te allà mitja hora, no?
0: Uh-huh.
1: Primer, de què li sones?
0: O sigui, mentre estàs menjant les gambetes allà a un xiringuito,
1: a la
0: nit, tranquil·leta,
1: o a la platja.
0: A la platja.
1: Potser en topless, que també et
0: ai,
1: dic.
0: Mare.
1: Home, què tal, que potser no cal, no? Tu allà en topless i explicant el teu currículum vitae, saps què t'ho vull dir? Però sí, aquesta cosa que li sones d'algú.
0: Tu no treballes a Hisenda?
1: Clar,
0: tu
1: no,
0: tu vius a Santa Coloma?
1: Tu no ets la neboda de la Paquita? Saps? No, la de la polleria, la de la carn... No.
0: Llavors acabes.
1: No, sóc actriu. Ah, clar! Però no tenen ni idea.
0: No, encara no.
1: I encara no. I diu, d'on?
0: De quina pel·lícula?
1: Llavors jo ja tinc, uns tips que és... Primer pregunto què veu. Perquè clar... O què fa? Perquè, clar, diu, a veure, si veiem només TV3, ho tenim més fàcil. Si veiem la Nacional...
0: Jo no miro la tele.
1: Clar, no miro la tele. Bueno, llavors dius, va, teatre.
0: Alguna cosa deus haver mirat.
1: No, llavors dius, va, teatre. És a dir, has de preguntar, no? Això i no ho feia abans. Llavors començava, doncs, des de los inicios fins a... I jo allà, mentre vas
2: però,
1: pensant...
2: Però, escolta, això és un qüestionari bastant interessant per saber... quina de les teves feines ha tingut més incidència.
1: I també una mica l'edat, no? De quina generació. No?
2: Llavors, un estudi sociològic.
1: Clar, no? Llavors fas com un reset allò de 5 minutets, no? I llavors, quan ja més o menys ho tens clar, dius, jo crec que serà d'Herederos de la 1 con Concha Velasco, depèn de la generació. No, potser, Poblenou, nos vamos ahí, o dius, el teatre... Bueno, i al final, si ho encertes, és meravellós, perquè llavors ja et relaxes, perquè, a veure, es passa malament. Perquè de sobte dius, aquesta dona o aquest home que m'està dient això, potser es pensa que soy una altra actriu, ¿sabes?
0: Sí,
1: segur. Es pensa que soc la Paula Echevarría, perquè li
0: sí.
1: sones, però no t'ubica, no? I sempre aquest moment de... Que ha passat, eh? De dir, ai, tu has hecho la pel·lícula esta... I et diuen la pel·li que no has fet.
0: Tu estaves a Marlí.
1: I t'ho juro que jo he dit, sí.
0: Clar, molt ben fet,
1: no entrem,
0: Cristina.
1: No fem passar mal moment aquella persona,
0: jo ho veig
1: no?
0: Bé. Jo ho veig bé.
1: Llavors, t'ubiquen, ja està, doncs, perfecte, perquè a tots ens agraden, no ens enganyem, doncs, que si veuen la teva feina i els agrada...
0: Una foto, podem fer una foto?
1: Podem fer una foto, està molt bé, tal. Però llavors arriba un moment oscuro en la conversació.
0: Ui!
1: Sí, és un moment delicado, és un moment que obre un meló en la vida d'un actor, una actriu, que és, i què fas ara, nena?
0: Ai, sí.
1: No? I ara què vas a fer? I clar, si tens algo és meravellós.
0: I tu, menjar-me unes gambes.
1: Sí.
2: Si em deixa.
1: Sí, però digues que si tens un projecte allò de tope chulo, no? Pues...
0: Però tu inventa, tu digues, és que és confidencial.
1: Clar, però és que,
0: ja està.
1: És que mira, jo què sé, jo estaré que soc tan tonta que jo pues, soc molt sincera. Llavors dic, a veure, això no puc dir perquè encara no està tancat. Això si ho dic potser es gafa. Això no sé si m'agafaran, he fet només el càsting, però jo diré que ho faré perquè també tens com cosa de fallar les expectatives d'aquella persona,
0: ai,
1: no?
0: Ai, Cristina.
1: Clar, perquè aquella persona diu, ai, he trobat aquesta nena o aquesta noia.
0: Sí, i què està fent?
1: Res. Menjar unes gambes a l'ajillo. No sé si se les podrà pagar. No, llavors, bueno, doncs, per
0: nena,
1: sort...
0: Nena, fes-te la interessant. Tu fes, és un projecte internacional que no em deixen...
1: No em deixen
0: dir res. No, tinc una confidencialitat signada i no puc comentar res.
1: No saps com són.
2: Amb una directora de prestigi?
1: No, però sí que és veritat que jo aquest any...
0: Sortirà d'aquí molt, encara, eh?
1: Sortirà d'aquí molt. No, però sí que és veritat que a vegades entres una mica també com en col·lapse, en plan, he fet alguna cosa, què he fet? On et podem veure? I fas, no, jo he fet coses, però en aquell moment con las gambas en l'ajillo en la mano, no te'n recordes, saps?
0: Li podries dir, un anunci de gazpacho, busca'l.
1: Busca a l'internet, tu busca Cristina Brondó, tu sigue'm en Instagram, te vas a entrar de todo. No, però sí que és veritat que jo que estem, pues mira, per sort, dic, pues sí, mira, tinc l'obra de teatre, el Teatre Gaudí, que estrenem el 29 de juliol, estarem 3 setmanes i tal. Però també és veritat que quan no tens res, a l'estiu és un poco, perquè a mi m'ha passat, i això és així, l'any passat jo estava, vaig deixar el Galito en un casal, la Valentina estava en una altra casa d'aquí a Barcelona, i me'n vaig a la platja, a la nudista, amb el meu bocata, i estic allà superbé, no vencis, i estic allà dient, ei, molt bé, Cris, dia per tu, clar que sí, tranquil·litat,

0: Y en truca al repre y en diu, Cris, que mañana te quieren en machos alfa.
1: Home, molt bé, molt adient.
0: Molt bé, però dius, ha de ser demà. I sí, però clar, vull dir, bueno, pues venga, claro que sí. No, però per producció volen que viatgis avui, volen que dormis a Madrid avui, perquè no es fien de l'AVE, normal.
1: Ja. Com,
0: i sí, sí. I jo allà, llavors vaig fer una story dient, pues nada, estic aquí a la platja, ja m'ha passat això, però clar que sí, la feina és la feina, no sé què. I em vaig donar compte que per darrere sortien una mica de tituletes.
1: Uau.
0: I tota la gent als stories de l'Instagram dient, Cristina, és que detrás de ti...
1: Mare de Déu.
0: I hi havia un parell d'homes allà, de peu, mirant el sol. Ai.
2: Però una cosa...
0: No se'ls veia la cara, això sí, només les parts.
1: Però, per favor, igual...
2: Més enllà de l'escenografia de l'Story, això passa, que et truquen de que avui a la nit has de ser a Madrid perquè demà et volen...
0: Sí. Sí, perquè era una seqüència xula, però era poca feina, diguéssim, que bueno, pues van així. I ho hem dit molts cops aquí. Els dona igual si ets de Barcelona, si ets de Santander, és igual, ells pues estan allà i treballen i tu has dit que pots treballar. Llavors, si ells et truquen i dius que no, pues no, i truquen un altre. Aleshores, no vaig dir que sí per sort i vaig anar i ho vaig fer i molt bé.
1: Molt bé.
0: Així que això, l'estiu és una mica de tot. Sobretot és de no deixar el telèfon en mode avion, perquè mai se sap quan et poden trucar per la pròxima feina, i que si algú se t'apropa, doncs que sapigueu que no cal preguntar el currículum, que podeu dir, ei, m'encantes, passa-t'ho molt bé, i ja està. I continuar...
2: I deixar la gent que dini tranquil·la. Sí. És que bàsicament és això.
0: Sí, sobretot si estem amb una nudista, o sigui, pues que no cal,
1: Però, què aniràs a veure de teatre aquest estiu?
0: Doncs jo espero venir, fer la meva i marxar. Perdó, no, però sé que és el grec i tot estupendo, però res. Escolta, que avui és el...
1: És l'última vegada.
0: Avui és el darrer dia.
1: Ens n'anem de vacances. Cristina Brondo, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies per explicar-nos totes aquestes històries que passen entre bambolines, com viuen les actrius i els actors del nostre país al seu dia a dia, que la veritat que ha sigut molt divertit. I a més ens ha fet la crònica social dels Goya, dels Gaudí...
2: Que ha estat supergenerosa perquè s'ha mullat la Brondo i han hagut dies...
0: És que no sé fer-ho d'una altra manera, Natàlia. No sé fer-ho. Moltes gràcies.
1: Feliç estiu.
0: Us estimo molt. Moltes gràcies. Bon estiu. Que, Gael, ens anem a la platja?
2: Et veiem al Teatre Gaudí,
0: Exacte, ens veiem al Teatre Gaudí. Un besito.
1: Adéu, bonica.
3: Adiós.
4: No m'expliquis merdes, no sé què em vols vendre.
2: Hola, Pol.
5: Hola, molt bé. Ja estic aquí, he arribat.
1: Com va tot? Quin cim has fet aquesta setmana?
5: No he fet cap cim, però... Però vaig anar a una platja nudista, és que ara estava parlant d'això.
1: Però què m'estàs dient?
5: És fort, Vaig estripar ara mateix el guió.
1: Vinga, parlem de la platja nudista.
5: Jo no ho havia fet mai, no ho havia fet mai.
2: No havies anat mai a una platja nudista?
5: No. Va ser com...
1: Jo molt poques vegades, també.
5: Va ser una... Ens vam equivocar de sortida, no?, allà per l'autopista. Ah, no és aquí, espera, que volíem anar. Perquè volíem anar a... Bueno, no sé on volíem anar. I vam acabar com a... Tampoc ho sé. Bueno, és igual. molt bé. Ens vam equivocar i tal. Nosaltres vam dir, mira, aquí hi ha lloc, vam aparcar en un lloc.
1: Està bé, perquè et permet improvisar molt més. Sí. No portes banyador, no passa res.
5: No, estàvem allà i dic, hòstia, que raro que es pugui aparcar. Que raro que hi hagi tan poca gent. I vam començar a mirar i dic, bueno, hi ha poca gent i poca roba. Hi ha una mica de tot, no? I la veritat és que...
2: I què tal l'experiència?
5: Bueno, vaig pensar, dic, mira, no passa res. Aquí no passa res. Diu, afronta-ho. Mira cap amunt, no passa res. I clar, tu llavors et poses allà. Tu treus tot, evidentment, però clar, el moreno et delata bastant, no? Vull dir, el cul blanc et delata com a persona que no va a una nudista de manera quotidiana, saps? Com un impostor, no?
2: Total.
5: Sí. I ja està, no sé, vaig veure. Va estar bé. Normalitat, risses al començament, certa incomoditat, perquè era com, bueno, és raro.
1: Vas fer alguna story des de la platja?
5: No, clar, no vaig veure, perquè quedava raro treure el mòbil allà, saps, i gravar la gent i tal, però sí que vaig veure que la ràtio de calbs era molt alta, això sí que ho vaig veure que sí, vaig veure, si ets calb, estàs a un pas d'una nudista. Ara, de fet, si veig un calb, penso que va una nudista, de
1: però,
5: fet.
1: Que
2: eren... Segur que eren caps.
5: No, de debò. Clar, no, perquè has d'estar allà com dissimulant i tal. I sí que vaig treure com la conclusió aquesta que no hi ha lloc menys eròtic en el planeta Terra, no?, que una platja nudista.
1: Això és veritat.
5: No?
2: Estic bastant d'acord
5: amb
2: com
5: si això fos el...
1: Bueno, et diré que sí, un club de swingers, també... Sí, tampoc és gaire. Dius, t'ho imaginaves d'una altra manera.
5: Segur, no?
1: Sí, jo que he hagut de gravar
5: amb algun. No, bueno, sí, jo no sé, estava allà i tal. I que molt bé, tenien un moreno tots estupendo i uns cossos maquíssims i tothom molt bé i està bé, està orgullós del cos.
2: Es veuen coses bastant bèsties també, permetem que et diguis.
5: Sí, bueno, jo deia que la majoria eren R.A., que li dèiem així, són els res a amagar. O sigui, tots els homes eren res a amagar. No hi havia res a dissimular, saps?
2: Clar,
5: no, no sé si m'explico.
1: Coses perfectes?
5: Bueno, no coses perfectes, no. Cigales perfectes. O sigui, cigales generoses, saps? Era la pal de dir, tu pots estar tranquil amb el que tens i pots anar per la vida tan tranquil. No?
2: Totalment. La gent acomplexada en aquest aspecte no acostuma a trepitjar aquest tipus de platja.
5: Clar, és que és difícil, és difícil. Jo crec que vaig baixar la ràtio. Bueno, és igual, no? Ara tampoc parlarem de mi, no? Però no estic acomplexat i llavors, mira, cap problema. No?
2: És que és com ha de ser.
5: També ets a dir, tothom depilat, eh? O sigui, ells, parlo d'homes, tots estaven depilats.
2: Ah, sí, eh?
5: No vaig veure pràcticament pèl, vaig dir, bueno, no és igual. Bueno, us deixo aquí com l'actualitat de les platges nudistes ara mateix.
1: Minut i resultat.
2: Va ser el teu cim de la setmana.
5: Va ser el meu cim, no? Aquí vaig tocar sostre, no? D'alguna manera. De fet, tot baixava, eh? Bueno, de fet, va, sí, molt bé.
1: Ai, mare.
5: Bueno, ja està. A veure, la setmana passada, anem a parlar una mica de la moguda. Sí. La setmana passada, que us vaig portar? Us vaig portar coses que no faré quan em jubili.
1: D'acord.
5: Sí. No, coses que sí que faré.
2: Coses que sí que faré
5: quan em jubili. Sí. Vale? I ara us podeu imaginar de què vindrà aquesta setmana. Però bueno, i vam passar coses que sí que faria, doncs allò de la societat gastronòmica. Dedicar-me molt al tema del menjar, cuinar. De fet, ahir vaig anar a un curs de cuina. Avui dia ja m'estic apropant
2: en
5: aquesta
2: molt,
5: idea de jubilació.
2: El
5: rotllo cuinetes ja, és que ja, ho noto. Ja vaig comprar un ganivet guapíssim. Bueno, estic molt ficat.
1: Mira, és que m'has fet pensar que l'any passat vas fer el curs de fer ganivets.
5: És que una cosa porta l'altra. És que una cosa, no ha sigut aquest any. Vull dir, al començar la temporada parlava de com forjar el teu propi ganivet. Ara ja he abandonat aquesta lluita i he decidit comprar-me un ganivet tailandès, una cosa increïble.
1: Molt bé.
5: Molt guai. I després també coses que sí que faré a la jubilació, doncs allò que deia d'anar a comprar al mercat, bueno, un curs d'aquarel·les. Bueno, us vaig estar explicant diferents cosetes, no? Llegis Dostoievski, vale?
1: Sí.
5: Avui, doncs, us porto tot el contrari. Coses que no faré quan em jubili. Oh! M'ha encantat aquest. Vale,
2: aquí el Martín,
5: aquesta reverb, vale,
1: ho podem,
5: perfecte.
1: Ho podem reprendre al setembre. Ai, no.
5: No, a la propera.
1: Vinga, va.
5: Mira, les coses que no faré, la primera, que ho tinc claríssim, tenyir-me els cabells així de colors estranys, de colors allò de color blau,
1: Això
5: no passarà, ja. Vale? Perquè, ja t'ho dic, no he conegut persona anciana amb els cabells així de colors que cridin molt l'atenció. No l'he conegut que no pixi fora de test. Normalment, jo no vull ser aquesta persona. Que pixaré fora de test? Segur, vale? Però ho cridaré als quatre vents? No. Vale?
2: Menys la Rosa Maria Calaf, que és l'única que li permetem, a la resta no.
5: Vale, exacte, perfecte. molt bé per ella i pel seu color de cabell. Però almenys a Terrassa... les generacions més grans que porten els cabells així de colors de vinga, va, per què no, no? Així un blau elèctric, doncs sí. Normalment no carburen, no? Però bueno, ja està. Llavors, tatus, aquesta cosa, aquesta de tatus...
2: Ai, una cosa, Pol!
5: No, faig un tatu. No,
2: Pol,
5: no. Jo no ho faré.
2: Ets un ranci, tio.
5: Bueno, mira, Natàlia, jo crec que molt bé que la gent faci el que vulgui.
1: Però jo l'entenc, perquè ja la pell ja no té la mateixa textura.
5: És exactament el que vaig.
1: És que ja no és tan fàcil.
5: Té un punt allà de tatuar-se els testicles que no ho faré. Saps? Té un punt de dir, no cal, no? Vull dir, ja no ho he fet ja en 50 anys, ara dir, vinga, va, per què no? Ara em tatuaré aquí un... No sé,
1: Home, pot ser el front, perquè és més... té més facilitat, front, bueno, la superfície.
5: Es podria fer... Sí, alguna part de... Sí, el llom, allò sempre està...
1: El llom.
5: No?
1: Com si fossis una vedella, no?
5: Aquí darrere, bueno, no ho sé. Després, més coses que no faré.
2: A veure.
5: Per exemple, apuntar-me a un club de llançament de darts. De dardos, vale? Això és...
2: Super concret, eh?
5: No, sé que és molt concret, però entenc que... No sé, vull dir que... Dic que l'acudit s'explica sol. Vull dir, perquè hi ha el rotllo de que no hi veus bé, no apuntes... Oh. Hòstia, no agafaràs...
2: El pols i tal.
5: El pols i tot això, i clar, o sigui, és complicat, ai, la idea de posar-se a jugar dardos. O, jo què sé, llançar javelines, no sé, aquestes coses.
1: Ai.
5: No ho veig. Una altra cosa que no faré, maratons o llançar-me en paracaigudes.
2: Sí, ho has fet?
5: De fet, les dues coses les he fet. Check. No, però aquesta idea dels avis, no, valents, de vinga, va, tal, té 94 anys i s'ha llançat amb...
2: No, no, no.
5: Ostres, jo pateixo, que molt bé que ho facin, enhorabona, una gran victòria a la teva vida i aquestes coses, no? Però jo no, jo no seré. Seré més de pujar muntanyes, que ja em coneixeu, vale? Pues amb els pals i aquestes coses, vale? I de conèixer el territori, vale? I aquella cosa de jo seré dels que et donen la turra, de pal. Avui he anat allà a la collada dels bons pastors, passant per la canal del julivert, eixerit, dels tres pics i repicó, vull dir, tota aquesta cosa, això sí que ho faré. Això, turres increïbles, de per on és, per aquí, sí, senyor, mira, és per aquí i tal, i explicaré rutes i tot això, allà és on vull estar, no?
1: Molt bé.
5: Una altra cosa que no
2: saps
5: faré...
2: Saps de què tens pinta?
5: Digues.
2: De també fer... Mare meva, com es diu aquesta beguda típica catalana que es fa per Sant Joan?
5: Cervesa?
2: No, home, no, que es fa per Sant Joan.
1: Per Sant Joan? Bevem cava per Sant Joan.
5: No, no, la pomada.
2: No, que... això és de...
5: Aigua de València.
2: No, que poses totes les... una cosa... Algú em pot ajudar?
1: La beguda, unes herbes.
5: Unes herbes.
2: La poses totes les herbes.
5: Ah, el té, una infusió de camamilla.
2: No, una beguda alcohòlica.
5: Una infusió de camamilla amb unes gotes de whisky.
2: Amb sabada.
5: No, ara busca-ho i ara ho recuperem.
1: Un licor d'herbes?
5: A veure, que tinc tota la pinta de fer els meus licors,
2: ratafia.
5: Segur.
1: Ai, la ratafia, és veritat.
5: Ah, m'encantaria.
1: Però això és per Sant Joan i la resta de l'any també.
5: Sí.
2: No, és molt típic.
5: Però això no, això sí que ho faré. I abans de jubilar-me.
2: Per això dic
5: aquesta idea de tenir el meu garatge i fer-me els meus brebajes, les meves cosetes, inclús sabons... Bueno, ja ho parlarem, no? Què més? Una altra cosa que no faré, estudiar. Buah, això no ho faré segur.
1: Segur, eh?
5: Aquesta cosa d'apuntar els avis que s'apunten a 90 anys, sí, estudiar dret i tal.
1: Sí.
5: Bueno,
1: no.
5: No, això no ho faré.
1: Psicologia.
5: Vale? No, no, no, és que això no passarà. Aprendre sobre les plantes, tot el que vulguis. La gastronomia, tot el que vulguis. És a dir, la meva voluntat i inquietud d'estar aprenent constantment, sí, ho faré. Però aquesta cosa d'anar a la universitat, treure's títols, fer exàmens...
1: No,
5: no passarà.
1: Exàmens...
5: Això no passarà.
1: No cal.
5: No, és que no ho veig, no ho veig.
1: No. Després... Però faràs el teu hort, no? Per després cuinar-te el que surti de l'hort.
5: Home, això m'encantaria. Si tinc terres, terres per tenir un hort...
1: Un tros, tindràs un tros?
5: Un tros. Allò, mira...
2: Per allà Terrassa n'hi ha, no?
5: Sí, bueno, als afores hi ha terres. Sí. Sí,
1: horts urbans.
5: Jo gasto bastant d'això. Jo tinc una terrasseta i allà tinc uns testos que em vaig fer jo.
1: Veus?
2: Et vas fer tu els testos?
5: Jo em vaig fer els testos.
1: O sigui, t'estàs prejubilant.
5: Bueno, és la meva idea. Saps què està passant amb els testos?
1: Què?
5: Que li he dedicat molt temps, jo. Cada any, i és una cosa que em passa cada any, de fet. El fotut és que em passa cada any. Tinc molts enciams, vale? Pues ara ja se m'estan espigant, ja ha passat l'època.
1: Sí.
5: No sé quan arrencar mai un enciam, li pillo carinyo, no el trec mai, i ara mateix tinc tots els enciams espigats.
2: Et regalaré el calendari del pagès.
5: Pues mira, m'aniria força bé, la veritat.
1: Però li pots anar traient les fulles, te les vas menjant, no?
5: Això també ho sabia, que vas traient i després van sortir...
1: Ah, que no et menges els enciams.
5: No, només m'he menjat un enciam. Tot el més està espigat, i ja treu la lleteta blanca, i ja està, estan venuts. De fet, vaig fer un vídeo l'any passat d'un que se'm va espigar, que el vaig arrencar al setembre.
1: Però no l'arrenquis.
5: Era un arbust.
1: Les llavors, l'any següent, fan enciams.
5: Vale.
1: Clar. Però
5: bueno,
1: tu
5: sí,
1: has d'anar traient les fulles i te les vas menjant fins que espiga.
5: És que és fort perquè li poso com molt de carinyo i també de pressupost a tot. Faig el test, després allò, la terra... Bueno, ho tracto tot molt bé, ho cuido... Bueno, tot ho vaig regant quasi cada dia, ara, aquests dies de més calor també.
1: Clar.
5: I, bueno,
1: però quan
5: i fins que creixen
1: ja...
5: massa ja no estan bons i llavors
1: amarguen,
5: els haig d'arrencar i els tiro.
1: Amarguen quan espiguen.
5: Clar,
1: sí,
5: clar.
1: Ja no estan bons.
5: Clar, ja no. I ara, bueno, el xerri sí que vaig funcionant, no? I les maduixetes també.
2: Sí, és que el xerri i les maduixetes surten...
5: És que són molt agraïts.
1: Fàcil.
5: Són molt agraïts.
1: El rabes també.
5: Sí, la veritat.
1: Molt maco.
5: Després, què més no faré?
1: Què no?
5: I obrir-me un TikTok. Ja, ara ja el tinc obert, ja ho he fet amb 40, però no ho faré...
2: Amb 60 i pico.
5: Però vinc a dir aquesta cosa dels avis que veus que tenen TikTok, que estan allà, vinga, avui farem el ball, i es posen a ballar i tal. Insisteixo, gràcies per fer-ho, enhorabona, em sembla molt bé que ho feu, jo no ho faré.
1: Clar.
5: L'avi, ara farem obrir un TikTok i connectarem els joves i tal. Hi ha molt aquesta cosa també de joves que com ho dic, que fiscalitzen els seus avis. Ha passat molt amb mares i pares amb els seus crius, no? De pal, hòstia, un criu no l'ensenyis. I també aquest punt de, potser no cal que ensenyis a la teva àvia com perduda, de pal, que divertit, no sap dir Spotify, no? Vull dir, hi ha bastant d'aquesta cosa. De pal. Anem a parlar amb la iaia, i la iaia, digues TikTok, el TikTok! I veus allà tot una escena.
2: Sí, tens tota la raó.
5: Vinga, 2 milions de reproduccions, la persona, pues, el net,
1: sí,
5: gaudint de l'èxit, i la iaia allà que no s'entera de res. lleig, no?
2: Sí, estic d'acord.
5: Llavors jo això no ho faré, bueno, no ho faré, clar, això potser m'ho fan, no? Això potser, potser la meva filla, la meva neta, de dir, mira el papa, l'avi del bigoti, vinga, a tu t'agradava les xarxes. Bueno, seria una mica fotut, no? Espero que no passi això.
1: Ai, mare.
5: Què més? Més coses que no faré.
1: Què no?
5: A veure, buah, això per mi és un temón. Seure al lloc que no em toca del metro. Això ja ho havia parlat.
1: A veure, seure al lloc que no em toca
5: el metro. Mira, al metro o en els trens hi ha uns llocs habilitats. Normalment els seients són d'un altre color, sí. Hi ha cartells que ho anuncien, sí. I aquells són els llocs on jo puc seure. Aquesta cosa d'anar a un altre lloc i mirar la penya de pal perquè s'aixequi, de dir, no, aixeca't, sisplau, fer pena perquè s'aixequin, perquè clar, jo no. I tu tens 8 llocs reservats.
1: Que estan buits o estan plens?
5: Bueno, si estan plens, sí, allà sí que pots anar a posar la teva cara. Allà sí que pots anar allà a dir, ei, sisplau, sóc una persona gran, sí. Saps? Però tens aquests llocs, no? Ja. Llavors jo algunes vegades m'he vist obligat a aixecar-me perquè un avi mirava...
2: Sí.
5: Bueno, evidentment... Sempre. Sí, no, i tots tenim aquesta cosa. Sí, sí, m'aixeco, cap problema. Però llavors algunes vegades s'ha passat això, que t'aixeques i mires, i els seus llocs reservats estan lliures. I tu estàs allà de peus menjant el viatge de peus, no? Parlem-ho, no?
1: Jo crec que et dona dret a seure en els llocs reservats per ells.
5: És que clar, llavors jo vaig allà i tan tranquil. Sí, clar. Sí, sí, molt d'acord. Te sentes allà i dius, bueno, si hi ha algun problema, que hablen con mi abogado. Allà m'acabo d'aixecar per aquesta persona. Hi ha bastant negoci. Parlo més que del metro, imaginem més els ferrocarrils catalans. Sí, ja. Que hi ha aquells seients de color taronja, es veuen molt. Tenen allà un petit oasis per ells.
2: Els
5: no?
2: autobusos elles, també.
5: Els autobusos també.
1: Sí. Però no els agrada, no, aquest lloc?
5: No els agrada, no? Hi ha alguna allà que no... No, ja estic bé, ja estic bé. Ja estic bé, a la tercera parada. Diu, home, no estàs bé, fes a favor de seure. Home. Què més? Bueno, cosetes. Què no faré? Mira, escoltar els joves. Buah, ni de conya. Ni de conya. Aquesta cosa de... Oh, tal... A mi m'escoltaran. Jo fotré unes turres increïbles.
2: Jo quan era jove no m'escoltava ningú. Estàs tu que no t'escoltaré jo, tu.
5: És que clar, hi ha una mica aquesta cosa, no? De tornar-m'hi, no? Mm. Bueno, i hi ha aquesta cosa de... No, a veure, està clar, m'explicaran coses, segurament. No, mira, he fet això, què tal? Però m'agrada molt aquesta imatge de que algú m'estigui explicant alguna cosa i de cop i volta aixecar-me i marxar mentre ho està explicant. És un somni, és una cosa que vull fer, saps? I la vull practicar setmanalment. Quan sigui gran, la pal, digues, sí, sí, m'interessa molt, bum. I a la tercera frase m'aixeco i me'n vaig. I que dic, oh, l'avi està gran, l'avi Pol, és que no s'entén, no sé què, tal, i tu estàs tan tranquil, i mira, no et penso escoltar més.
1: Em sembla boníssim.
5: No? Aquesta imatge és boníssima.
2: Cauràs fatal.
1: Bueno, no, sí. Perquè es pensaran que ja no hi toca.
5: Està gana.
1: Es despista. Ai,
5: l'avi, els hi semblarà simpàtic.
1: Sí, dir, ai, pobret. No sé,
5: sí, no?
1: I tu, si sapiguéssiu.
5: Exacte. Perquè, mira, seguint amb aquesta línia, clar, el que segur que no faré és estar content. Vale? Jo ja sé que estaré amargadíssim. O sigui, jo estaré en un estat d'amargura pura. Saps?
1: Ai, mare.
5: Però, bueno, per sort tindré això, les societats gastronòmiques, tindré els cursos d'aquarel·les, vull dir, tindré una llista de... Bueno, totes les llistes que vaig dir la setmana passada, coses que sí que faré, no?
1: Clar.
5: Això sí que ho tindré. Què més? Una altra cosa que no faré és entendre cap cosa, vale? No penso entendre res.
1: Molt bé. Entendre
5: en tots els sentits. Ah. O almenys si vols, per entendre-ho ràpid, en els sentits, per exemple, tecnològics. Ja, no? Aquesta cosa de... No, és que t'has de baixar l'aplicació, burocràcia... No? Mira, m'és igual.
1: No ho entenc.
5: No ho penso entendre. No ho entenc i no ho penso entendre.
2: No militaré, faràs ni l'esforç.
5: Militaré en no entendre-ho, no?
1: Molt bé.
5: Ara ja se'm comença a fer bola tot. Imagina't ja quan sigui gran.
2: També
5: tens
2: raó,
5: passo. Aquesta mena d'aquesta intentona, aquesta voluntat d'intentar entendre... Hòstia, que hi ha vegades que s'escapen. I ho veus, no? Ho veus que dius, és que és molt difícil perquè ho puguis entendre. Llavors jo ja li estalviaré feina a la gent del meu voltant per dir, vale, jo ja no ho intento. Jo ja, expliqueu-me coses de gastronomia, si s'ha de posar sal, quin tipus de sal s'ha de comprar, aquestes coses sí.
1: Sí.
5: Saps? L'altre dia vaig parlar de llavors, si es poden menjar llavors, si no, totes aquestes coses estaria a tope. Però coses així burocràtiques...
1: Sí, no, jo no ho entenc. I fer-ho molt explícit, no? També. No ho entenc.
5: No ho entenc.
1: És molt complicat, això. No ho entenc.
5: I aixecar-me i marxar. Sí. Llavors ja, fer-ho tot, no? Que t'estiguin explicant alguna cosa i dir, és que jo, perdona, és que no ho entenc.
1: Sí.
5: T'aixeques
1: no.
5: I el segon que veuen és el teu clatell, no?
1: No.
5: I, també, una altra cosa que no faré, seguint també amb aquesta línia, és activisme. Aquesta potser és la meva, una de les coses més impopulars que diré, no? Però jo l'activisme crec que és més una cosa més de joves. Aquesta cosa dels avis a primera línia...
1: Els
5: iaioflautes i tal, que molt bé, que està molt bé, però jo crec que necessites estar informat. I jo no sóc un perfil de persona informada. Desenganyem-nos, vale? Salta a la vista cada tres frases, vale? Llavors, no estic informat, a nivell polític tampoc massa, no. Llavors, ostres, estar allà a primera línia, tal, que em trenquin la cara, no estic tan ficat, saps? Ara, això sí, activisme, quan, no sé, el que pugui l'aniré fent de manera com més silenciosa.
1: Correcte,
5: no?
1: Correcte.
5: Què més? Després, ui, aquesta és molt rara, no? Aquesta la saltem, vale? Ah, tema cuidar nets. Tema cuidar nets. El primer a tope.
1: Sí o no?
5: El primer net a tope. I ja està. Vale? A partir del segon, tercer, quart, el cinquè ja serveix per Nadal. Encara sort, vale? Això ho tinc claríssim. El primer o la primera serà... Bueno, estaré allà volcadíssim, m'agradarà molt i tot això.
1: Ai, mare.
5: També és veritat que jo sóc pare només d'una nena. Llavors, clar, no crec que tingui cinc criatures. No crec que arribem a tant.
1: Clar.
5: Jo tindrà un, dos, com a molt tres, i bueno, es podrà anar fent. Bueno,
1: espera't, espera't.
5: Ja ho mirarem, espera't. Ja ho mirarem, però bueno, no passa res al final.
1: Clar, perquè potser s'ajunta amb algun que ja té altres fills.
5: Clar, bueno, clar. Bueno, sí, sí, que el tipus de família i tal. Bueno, clar, llavors imagina't, aquest ja passaré encara, però no. Aquest serà d'ells, d'aquí m'aixecaré i marxaré i no ho entenc. Em giraré i marxaré, no? Però això. I bueno, deixeu-me dir una última cosa.
1: Ai.
5: Aquest any ha sigut molt intens, però m'ho he passat molt bé. Vale? Sento que ja estic llicenciat en crisis dels 40. He fet tots els manuals possibles per superar-la. Manuals per ser un bon corredor, per fer maratons, per acceptar que ens hem fet grans o que som una mica més de dretes, almenys jo. He fet manuals per aprendre a treballar durant les vacances o simplement per anar a dormir. Vale? Hem parlat de l'aventura aquesta dels 100 cims, de fer travesses, o com distingir un excursionista de muntanya d'un d'Instagram. Hem parlat de moltes coses.
1: Sí.
5: I si alguna cosa hem fet en aquestes 39 seccions, les vaig comptar, i ha sigut això, xerrar i parlar, no? I també, bueno, un detallet és que no he arribat a les 40 seccions. Oh. I jo que he vingut aquí a parlar de crisis dels 40, trobo que els 40 Ostres. Sempre és una cosa que d'alguna manera em perseguirà, no?
1: Ja.
5: I ja està, ha sigut un any força delirant, però, bueno, voldria deixar aquest missatge com un agraïment per haver-vos posat tot tan fàcil, Natàlia, Samantha, i provocar que aquestes estones siguin el bo i millor del meu dia a dia de les setmanes.
1: Oh, vale?
5: Sou les millors. Moltes gràcies.
3: Oh, sí que ets carinyo, el millor. Ets tan
1: sí,
3: bonic.
1: Ha estat un gust. Un gust tenir-te aquesta temporada a l'Entrellat, Pol. Sí. Mil gràcies per
5: Mira
1: tot.
5: Mira quin temazo per marxar. Fent la conga. Marxem fent la conga.
1: Va, doncs pues deixem aquesta cançó.
3: No.
5: Ah, bueno. Oh. Bueno, també està bé, també està bé.
1: Vinga, també ens agrada. Pol, moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer. Fins a la propera. Hem fet aquest programa amb el Martín Noia, amb l'Edu Ortega, oi? També hi era. I ja està, no? Era vosaltres dos. El Pau també ha estat. Has vist? Sí, sí, el Pau Robert. A producció el Tomàs Gómez, a la redacció la Marina Fernández i l'Aitor Caminero, a la subdirecció la Natàlia Sánchez i a la direcció jo mateixa, Samantha Villar. Ja està aquí el Toni Marín, els deixem amb el Pla B i tornem demà. Encara ens queden 3 dies a l'Entrellat. Fins demà. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són les 7, comencem a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal? Com estan? Molt bona tarda, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Posem a caminar l'edició d'aquest dimarts del Pla B de Ràdio 4, en aquest dia en què molts estan més pendents del futbol que de cap altra cosa. Semifinals de la Copa del Món, amb un apassionant Espanya-França que ha estat molt marcat per les paraules de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa. Després en parlem, lògicament, en aquest dia, però en el que, des d'un punt de vista informatiu, el nom de David Sánchez s'ha convertit en el gran titular de la jornada. El germà del president del govern ha estat condemnat a 9 anys d'inhabilitació, acusat de prevaricació. Per tant, durant 9 anys no podrà accedir a cap lloc de treball que depengui de cap administració pública. El govern espanyol ha insistit avui en la seva innocència i ha assegurat que la sentència és un intent per tal d'enfonsar l'executiu. Des de l'oposició s'ha demanat la dimissió del president espanyol i a Catalunya, canviant d'assumpte, la notícia ens ha arribat des de Girona. A menys d'un any per les eleccions municipals, Junts ha decidit trencar el govern tot assegurant que se'ls ha acabat la paciència. Lluc Salellas, l'alcalde de Girona, veu, doncs, com marxa una de les tres potes que sustentaven el govern format per la pròpia Junts, per Guanyem i per Esquerra Republicana. Comentarem la jugada amb el politòleg Jordi Pacheco, amb qui també en parlarem d'altres moviments que també tenen a veure amb les eleccions municipals. A les darreres hores, per exemple, hem sabut que un dels rostres més visibles dels darrers anys de Junts a Cambrils ha decidit presentar-se a les properes eleccions com a candidat d'Aliança. Molta cosa a fer, en parlarem de moltes qüestions, evidentment també de futbol, però abans ja ho saben, el que ens toca és obrir l'edició vespre i conèixer les informacions que ens porta, com és habitual, l'Andreu Vinyes. Andreu, què tal? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: Pendents del futbol, però hi ha molta més cosa per comentar, no?
2: Doncs també estem pendents d'un incendi a aquesta hora que està treballant bombers de la Generalitat a Rubió, a l'Anoia, un incendi iniciat al terme municipal de Castellfollit del Boix, al Bages, que afecta una superfície aproximada d'unes 25 hectàrees. Estem pendents també.
0: Doncs nosaltres t'escoltem amb tota l'atenció i ho comentem a partir de 2:15. Fins d'aquí una estona.
2: Fins ara, Toni.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
2: Bon vespre, com us dèiem, pendents d'aquest incendi a Rubió, a l'Anoia, l'incendi que s'ha iniciat al terme municipal de Castellfollit del Boix, 25 hectàrees, hi ha 100 bombers que treballen a aquesta hora amb 38 camions i 10 mitjans aeris. De seguida us ampliarem aquesta informació. La justícia també, d'altra banda, torna a situar el govern espanyol al centre del focus. Avui ha estat l'audiència de Badajoz que ha condemnat a David Sánchez, germà del president del govern, a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació, en considerar que la plaça que va ocupar a la Diputació es va crear expressament per beneficiar-lo. El tribunal, però, descarta el delicte de tràfic d'influències i, per tant, qualsevol pena de presó. La defensa de Sánchez ja ha dit que recorreran, ho han dit fa uns minuts. Arriba en un moment aquesta sentència de màxima pressió política sobre l'executiu de Pedro Sánchez. La ministra portaveu, Elma Saiz, recorda que la Fiscalia va demanar l'absolució de l'acusat.
3: Es que, como les trasladamos siempre, confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
2: La portaveu popular, Esther Muñoz, parla d'un PSOE esquitxat per la corrupció.
4: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
2: El president ha conegut la resolució des de París, on participen els actes de la Festa Nacional Francesa. Allà també continua la polèmica per les declaracions de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa. Després de les crítiques del govern de Macron, avui la Moncloa ha insistit que l'expresident encara no ha demanat disculpes per unes paraules que considera racistes i impròpies d'un excap de l'executiu. De seguida us ho ampliem des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre. José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Manyes a control central. Us saludem. Ara els titulars més importants del dia amb Maria Huguet. S'obre una nova etapa entre la Unió Europea i el Regne Unit.
5: Ja s'ha materialitzat l'acord perquè Gibraltar passi a formar part de l'espai Schengen de lliure circulació. Suposarà la desaparició de la tanca que separa el penyal de la línia de la Concepción des de l'any 1969. El ministre d'Exteriors espanyols, José Manuel Álvarez, defensa la cooperació i la convivència sense renunciar, diu, a reclamar la sobirania del penyal de Gibraltar.
6: La reclamación de soberanía de España no cambia ni un ápice. Pero también le digo, este acuerdo era para resolver problemas concretos. Este es un acuerdo que apuesta por la convivencia, y todos los objetivos de España los hemos cumplido.
2: El govern espanyol ha aprovat l'avantprojecte de la primera llei integral contra la violència vicària.
7: La violència vicària és violència de gènere i així s'ha entendit en aquest projecte de llei i així lo vamos a desarrollar. És violència de gènere.
5: La norma incorpora aquesta forma de violència al Codi Penal com a agreujant de la violència masclista i estableix que els maltractadors condemnats amb sentència ferma perdin automàticament la pàtria potestat. El text també obliga els jutges a escoltar els menors abans de decidir sobre la custòdia o el règim de visites. Ara l'avantprojecte inicia la tramitació al Congrés.
2: Junts abandona el govern municipal de Girona.
5: Una decisió que deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. L'alcalde Lluc Salellas acusa Junts d'actuar per interessos electorals, mentre que la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa Salellas de personalista.
8: I em sap greu que per tacticisme electoral i per por d'extrema dreta es canviï el guió.
9: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no?
2: A aquesta hora comença des del Gran Teatre del Liceu la cerimònia d'entrega dels Premis Princesa a Girona.
5: Presidida pels Reis i amb l'assistència de Leonor, princesa de Girona, i la infanta Sofia. Darrere el dispositiu de seguretat que blinda el Liceu, unes 150 persones convocades per l'Assemblea Nacional Catalana han mostrat el rebuig a la presència de la monarquia a Catalunya.
2: Podeu seguir la cerimònia en directe a aquesta hora per la 2 al canal 24 Hores i RTV Play. En esports, a les 9 del vespre, s'atura el món perquè s'enfronten les dues millors seleccions del Mundial. Espanya i França disputen la primera semifinal del torneig a Dallas. Frank Robert, bon vespre.
10: Bon vespre, Andreu. És una final anticipada perquè Espanya és la selecció que està jugant millor a futbol i França compta amb una plantilla farcida d'estrelles. Per aquest motiu, els francesos són una mica més favorits. Ara bé, de les 10 semifinals d'un gran torneig que ha disputat la Roja, n'ha superat 9. A més, els de Luis de la Fuente s'han adjudicat els dos últims enfrontaments davant el combinat gal a les semis del Campionat d'Europa del 2024 i de la Nations League de l'any passat.
2: Informació de serveis, comencem pel trànsit. Com se circula a aquesta hora? Eduard Sánchez, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora destaquem lentitud, encara algunes aturades ja més puntuals a l'autovia 2 entre Martorell i Abrera, en sentit Lleida, en sentit Igualada, a causa d'un accident que afecta encara una mica aquest tram de l'autovia, i també un tram d'aturades, de moment tampoc massa llarg, a la C32, a l'altura de Sitges, i en sentit Barcelona, també per un accident que està ocupant un carril. Per accident es dona pas alternatiu a la C422, a l'altura de la Selva del Camp, i en aquest cas per un vehicle variat, a la B224 també es dona pas alternatiu, en aquest cas a l'altura de Masquefa. Pel que fa al volum de trànsit, en destaquem aquesta hora encara l'autopista B23 entre la zona de Molins de Rei i el Papiol, força aturada, aquests 4 quilòmetres ben bons, sentit Martorell, o per connectar amb l'autopista P7, i també cues que es mantenen a la Pota Nord, a la B20, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Pendents també la tercera onada de calor de l'estiu que s'intensifica a Catalunya. Arribarà al seu punt àlgid aquest dimecres. El Servei Meteorològic ha activat avisos vermells per calor extrem al Vallès, al Baix Llobregat, entre altres zones. Les previsions indiquen que en molts punts se superaran els 40 graus i localment es podrien assolir els 42. Davant aquesta situació, Protecció Civil demana extremar les precaucions pel risc que la calor suposa per la salut i també per l'elevat perill d'incendi. Previsió meteorològica. De cara a demà, Juan Carlos Piña.
12: Demà dimecres a Catalunya continuarem amb temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pujaran més notablement al litoral i prelitoral. Arribarem a màximes de 41 graus a Lleida, 39 a Girona, 35 a Barcelona i 33 a Tarragona. L'EMET activarà l'avís per calor a tota la comunitat, serà de nivell taronja perill important a la província de Lleida i a l'interior de Girona i Barcelona.
2: Les 7 i 9 minuts del vespre.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
2: De tribunals, el germà del president del govern, David Sánchez, ha estat condemnat a 9 anys d'inhabilitació per irregularitats en la seva contractació a la Diputació de Badajoz. L'Audiència Provincial aprecia un pla preconcebut per facilitar-li una plaça pública, però descarta el delicte de tràfic d'influències. Ens ho explica Núria Alcalà.
13: Si els magistrats veuen provat el delicte de prevaricació a la contractació de David Sánchez com a coordinador d'activitats dels conservatoris de la Diputació de Badajoz i com a cap d'arts escèniques l'any 2017, l'Audiència considera la seva plaça pública innecessària i buida de contingut i manté que es va adaptar a les necessitats del germà del president per no haver d'acudir diàriament al despatx. D'altra banda, la sentència remarca que es va crear una segona plaça d'alta direcció per a Luis Carrero, amic de David Sánchez. Els magistrats destaquen que el germà del president no tenia el menor coneixement sobre el funcionament dels conservatoris i, de fet, es va presentar a la plaça per simular la legalitat del procés de contractació. La sentència parla d'una activitat criminal de despatx, el que ha dificultat la recollida de proves directes. Per exemple, no ha quedat acreditat qui va exercir pressió per contractar David Sánchez. La sentència apunta a la hipòtesi que la contractació podria respondre a una voluntat de complaure a Pedro Sánchez després que el líder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo, donés suport a Susana Díaz a les primàries socialistes. Precisament el president de la Diputació de Badajoz ha estat condemnat a 18 anys d'inhabilitació per dos delictes de prevaricació. La resta d'acusats queden inhabilitats per un període de 9 anys per accedir a càrrecs públics.
2: Allau de reaccions al Consell de Ministres, a passadissos del Congrés, amb valoracions creuades. El govern defensa la seva innocència mentre el Partit Popular demana la dimissió de Pedro Sánchez. Cambra baixa, Rosa Carreño, bona tarda.
14: Bona tarda. El govern insisteix en l'innocència de David Sánchez i confia que la justícia acabi revocant la sentència. Moncloa ha recordat avui que la denúncia va partir de l'ultradreta, Elma Saiz.
15: Lo que le puedo afirmar es que esta causa tiene un único origen, que es dañar al presidente del gobierno a través de su entorno familiar.
14: El PSOE va més enllà, parla de l'ofer Patxi López.
16: Es una auténtica barbaridad que nosotros acatamos como siempre. Ya se ha anunciado que se va a recurrir, pero que no nos va a quitar de la cabeza que hay una cacería contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez.
14: El PP recorda que ningú està per sobre de la llei, parla de dia històric i lamenta que no hi hagi conseqüències. Esther Muñoz.
4: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
14: A Vox no li sorprèn la condena del germà del president, José María Figaredo.
17: Esto lo que demuestra es que estos tipos son unos chorizos, son unos auténticos ladrones, unos cacos que han colocado a toda su familia.
14: Entre els socis, el PNB ve una sentència contundent.
18: Me supone una sentencia fuerte, ¿no? Una inhabilitación por tanto tiempo.
14: I l'esquerra parla de sentència injusta. Alberto Ibáñez, Gabriel Rufián.
19: Es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes y yo creo que deberían ir cuidado de no pasarse de frenada.
20: Porque es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez.
14: Rufián està convençut que la dona del president, com ha passat amb el fiscal i el germà, també serà condemnada.
2: Doncs un altre cas també de tribunals que afecta el PSOE. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pérez, ha citat com a investigada el pròxim 9 de setembre la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, en la causa que investiga una presumpta trama per intentar interferir en procediments judicials que afectaven el partit i el govern espanyol. El magistrat aprecia indicis de possibles delictes de revelació de secrets, suborn, falsedat documental i delictes contra les institucions de l'Estat. En aquesta mateixa investigació, l'advocada de Coldo García ha negat avui davant el jutge que el PSOE pagués la seva defensa o que mantingui cap vinculació amb el partit. També ha qualificat de falses les acusacions de l'empresària Carmen Pano sobre un presumpte intent de suborn perquè canviés la seva declaració. Bé, doncs això pel que fa a tribunals, mentre l'activitat política continua pendents encara del Congrés dels Diputats, on aquesta tarda també es voten diverses iniciatives clau, entre elles el sostre de despesa i la senda d'estabilitat pel període 2027-2029. Maria Huet, bon vespre.
5: Bon vespre, un pas imprescindible per elaborar els pressupostos del 2027, però que previsiblement serà rebutjat pels vots en contra del Partit Popular, Vox i Junts. També es debaten la convalidació del decret que incrementa el finançament de la dependència i la reforma de les lleis de dependència i discapacitat, que amplia drets i prestacions del sistema. Pablo Bustinduy és el ministre de Derechos Sociales.
21: Debemos garantizar una financiación suficiente y debemos hacerlo sabiendo que cada vez más personas se van a incorporar al sistema, tanto para dar cuidados y apoyos como para recibirlos.
5: Recordem que aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat repartir més de 900 milions d'euros entre les comunitats autònomes per reforçar el sistema.
2: Doncs també el Consell de Ministres ha aprovat aquest matí l'avantprojecte de la llei de violència vicària, la que exerceix una parella o exparella sobre l'entorn d'una dona per causar-li més mal. El text preveu suspendre la pàtria potestat als maltractadors. Laura Hurtado.
0: Després de mesos de debat, el govern ha donat llum verda a una llei que contempla la retirada automàtica de la pàtria potestat quan hi hagi una condemna ferma per violència de gènere o violència contra els menors. També la suspensió de la custòdia i les visites quan hi hagi un procediment obert. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
7: La violència vicària és violència de gènere i així se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género.
0: El text també inclou l'obligació d'escoltar els menors abans que un jutge decideixi el règim de visites o de custòdia. Finalment, en l'àmbit penal, la violència vicària serà considerada un agreujant de gènere, no un delicte específic. Segons les estadístiques oficials, 68 menors han estat assassinats des de 2013 en aquest context, dels quals 3 aquest any.
2: Junts per Catalunya ha anunciat que abandona el govern municipal de Girona a menys d'un any per les eleccions municipals, una decisió que deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. Per l'alcalde Lluc Salellas, que ha parlat aquesta tarda, és un error i acusa la formació d'actuar per interessos electorals. Girona, Gemma Esteve.
3: La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis assegura que el partit marxa perquè ja no podia influir en l'acció de govern i acusa l'alcalde de relegar projectes prioritaris per Junts.
9: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària. Fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no?
3: L'alcalde Lluc Salellas assegura que sempre ha treballat des del consens i que no hi havia cap raó de pes per abandonar el govern local. Creu que la decisió de Junts de trencar un govern independentista és un error que ve motivat, diu, per la por a l'extrema dreta.
8: I em sap greu que per tacticisme electoral i per por a l'extrema dreta es canviï el guió, però ens adaptem i estem convençuts de tot el que podem fer i convençuts també de la capacitat de negociació que tindrem amb l'oposició per poder aprovar els projectes que la ciutat necessita.
3: Ara queda per veure quin paper adoptarà Esquerra Republicana, que encara no s'ha pronunciat. Les àrees que gestionava Junts les assumirà Guanyem, amb un nou organigrama que està previst que s'aprovi abans del 31 de juliol.
2: La capital gironina ha estat una de les poques institucions rellevants en què els partits independentistes han governat de manera conjunta en els darrers anys. La guanyadora de les eleccions, Sílvia Paneque, actual consellera de Territori i portaveu del govern, es va quedar sense arribar a l'alcaldia. Preguntada per si serà la candidata de cara a les properes municipals, Paneque ha assegurat avui estar absolutament centrada en els reptes que li planteja la conselleria.
22: Crec que si el meu cap estigués valorant altres qüestions o estigués en altres llocs que no fos el departament, sincerament crec que no seria ni just ni adequat.
2: També en política municipal, el regidor de Junts a Cambrils, Enric Daza, serà el nou cap de llista d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de 2027. Diu que ha perdut la confiança a la directiva local del partit i que la seva intenció és acabar el mandat sense deixar el grup municipal.
23: Amb les dues regidores vam quedar que estarien dintre del grup municipal per acabar el mandat fins al maig del 27 i que farien pinya els tres dintre del grup municipal, que és compromís municipal, i a partir d'aquí no van fer cap més manifestació de si continuarien o no. En tot cas, estaven reflexionant sobre tot plegat.
2: Les dues regidores de Junts a l'Ajuntament de Cambrils, Laura Rallau i Teresa Requesens, han anunciat que no deixaran la formació. I anem al Parlament perquè allà s'ha proposat sancionar a la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i al de Vox, Joan Garriga, pel que ha qualificat d'infraccions lleus per delicte d'odi. La mesa haurà de decidir ara si imposa alguna sanció. Parlament, Helena García.
24: Quan Garriga veu Torquemada i Orriols una cacera de bruixes, el Parlament considera una falta lleu que la cap d'Aliança assenyali sistemàticament la republicana Driouec pel vel islàmic i Esquerra per blanquejar la submissió de les dones. Però proposa portar la fiscalia d'odi als atacs islamòfobs. Castellà, Junts, president de la Comissió de l'Estatut del Diputat.
25: Hi ha una falta lleu. Es conculca l'article 7, que de fet el que demana és el no assenyalament i el respecte entre diputats.
24: El Parlament veu igual de lleu que el portaveu de Vox, Garriga, relacioni els socialistes amb drogues i putes pel cascoldo, mentre circumscriuen la llibertat d'expressió que l'ultra Calvet responsabilitzi la consellera Martínez Bravo de la corrupció a la Dagaia. La mesa decidirà les sancions, però la comissió urgeix a reformar el reglament per dotar-les de rang de llei quan acumula 4 nous expedients contra Vox, Terrades per amenaçar Driouec amb la deportació, Calvet negar morts per racisme, Villafranca acusar la CUP de delinqüents i García Fuster, com Garriga, de titllar companys de vulgar assassí.
2: Gràcies, Helena García. De seguida tornem al Parlament, però deixeu-nos explicar que aquesta setmana estem molt pendents de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia. Bé, doncs avui el govern espanyol, en aquesta prèvia, demana que sigui clara i contundent i que permeti que els tribunals espanyols apliquin sense demora aquesta llei. La portaveu de l'executiu, Elma Saiz, ha recordat que la norma va ser aprovada pel Congrés i avalada pel Tribunal Constitucional, ha insistit que és plenament legal i ha recordat els mateixos termes amb els que es va referir sobre aquesta llei Salvador Illa fa uns dies.
1: Me voy a remitir a las palabras del propio presidente y ya, bueno, en el sentido de esperar que esa sentencia se aplique, sea clara, sea contundente y que se aplique esta medida de gracia con la diligencia y sin más dilación.
2: Com us dèiem, tornem al Parlament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha evitat donar noves explicacions sobre la presència de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. Tant ella com Josep Lluís Trapero, director dels Mossos, estaven citats avui, de nou, aquesta tarda al Parlament per parlar-ne. Ha seguit aquesta compareixença Sergi Bassoles.
6: La consellera ha començat la seva intervenció criticant el marc de la compareixença.
10: Parlar del cos de Mossos d'Esquadra en una comissió d'investigació sobre infiltració dels cossos de l'Estat en moviments socials, polítics i populars dels països catalans i sobre espionatge en programari espia del Regne d'Espanya ens sembla que no és el més adequat per la pulcritud dels procediments.
6: I tant ella com el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, han carregat de valent contra el que consideren l'alteració de l'ordre del dia.
11: Aquesta comissió, en cap moment, llevat d'ara, ha tingut un enfocament cap al cos de Mossos d'Esquadra. No era objecte d'aquesta comissió.
6: Núria Parlon ha repetit per activa i per passiva que el d'avui no era el marc per parlar d'infiltracions en assemblees de docents.
10: Si s'ha de fer pròpiament en una comissió en què es parli d'això i no barrejar-lo amb la mala praxis de les policies estatals.
6: I malgrat rebutjar donar detalls de la investigació reservada oberta arran dels fets, al·legant que el cas està judicialitzat, qualificava així aquella praxi que tanta polseguera continua aixecant.
10: Una operació maldestra, inoportuna.
6: La consellera i el director general de la policia han recordat que s'han modificat els protocols interns per evitar que una actuació així es torni a repetir.
2: Recordem que l'USTEC, la Intersindical i la COS titllen d'insuficients les compareixences en les comissions d'investigació al Parlament d'aquesta tarda, tant de Trapero com de Parlon. Ho ha dit Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
12: Davant de la falta de respostes i, sembla, doncs, la falta de voluntat de donar aquestes respostes, nosaltres, USTEC Estès, en reiterem en demanar la destitució del director Trapero i de la dimissió immediata de la consellera d'Interior per inoperància i per falta de responsabilitat.
2: El sindicat ha informat que la demanda que van interposar per vulneració de drets fonamentals ha estat admesa a tràmit.
13: Edició Vespre. Andreu Viñas.
2: Us ho dèiem, en portada estem pendents d'un incendi. Els bombers de la Generalitat estan treballant aquesta tarda amb 48 dotacions a Rubió, a l'Anoia. L'incendi iniciat al terme municipal de Castellfollit del Boix, al Bages, afecta una superfície aproximada d'unes 25 hectàrees de terreny, segons dades provisionals dels agents rurals. Què en sabem, Rosa Quitllet? Bon vespre.
26: Bon vespre, doncs, que s'ha rebut l'avís d'una columna de fum a la zona de l'ermita de Can Massan. A hores d'ara hi ha a la zona 90 efectius que treballen sobre el terreny amb 36 camions i 14 mitjans aeris i prioritzen el flanc dret per frenar-ne l'obertura davant la previsió d'arribada de vent de ponent. Els bombers també han demanat la col·laboració dels pagesos per llaurar els camps, així com de l'agrupació de defensa forestal. A tot això, a Aiguamúrcia, a l'Alcamp, els bombers ja donen per controlat l'incendi que va començar diumenge i que ha afectat unes 155 hectàrees. Amb tot, encara hi treballen 19 dotacions per evitar una possible revifalla de les flames.
2: També hem estat pendents de Manlleu. Allà l'Ajuntament, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial i, a més, ha convocat aquest dimecres a les 8 del vespre un minut de silenci per la mort de dos germans bessons d'11 anys al riu Ter, al seu pas pel municipi.
26: Aquest dimarts, els Mossos d'Esquadra han trobat els cossos dels dos nens que estaven desapareguts des de dilluns, quan els pares dels menors van denunciar que després de jugar a futbol dilluns a la nit no havien tornat a casa. Tot fa pensar que els nens es van ofegar accidentalment. Amb tot, la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets.
2: Us ho dèiem en titulars, la Unió Europea i el Regne Unit han materialitzat avui l'acord perquè Gibraltar passi a formar part de l'espai Schengen de lliure circulació, un acord que suposarà a partir d'aquesta mitjanit la desaparició de la tanca que separa el penyal de la línia de la Concepción des de l'any 1969. Lourdes Gata.
4: L'acord implica la incorporació de facto del Penyal a la zona Schengen. La mesura afecta persones i mercaderies i beneficiarà més de 15.000 treballadors transfronterers que cada dia han d'assumir controls d'accés i temps d'espera per poder anar a treballar. Salvador Molina, president de l'Associació de Treballadors Espanyols a Gibraltar, en declaracions a Ràdio Nacional.
13: Ha caigut el muro, no el muro de Berlín, però el muro de las penas, el muro de la tragedia, el muro de ir a trabajar a otro sitio que no sea España y después entre la entrada y la salida de Gibraltar trabajar en vez de 8 horas, trabajar 16.
4: Però els controls no desapareixen, es traslladen al port i aeroport de Gibraltar. De fet, serà Espanya qui tingui la darrera paraula sobre qui entra al territori. Tot plegat després de 3 segles de tensions, des del Tractat d'Utrecht, que va posar fi a la Guerra de Successió l'any 1713 i va establir la cessió al Regne Unit de Gibraltar. Finalment, aquesta mitjanit, després d'anys de negociacions entre la Unió Europea i el Regne Unit, l'acord finalment entrarà en vigor una dècada després del Brexit.
2: També estem pendents de França, que està celebrant la seva festa nacional amb la tradicional desfilada militar als Camps Elisis. Ha estat aquest matí. Enguany serà l'última amb Emmanuel Macron com a president de la República i les autoritats franceses han posat l'accent en el suport a Ucraïna i el que han anomenat el despertar estratègic d'Europa. Toni Conde.
15: Així sonava aquest matí la Marsellesa a la cloenda dels actes de la Festa Nacional de França. Enguany la celebració retia homenatge a Ucraïna i els seus aliats. Per això en la desfilada han participat 500 militars de 35 països de la Coalició de Voluntaris per a Ucraïna, que ahir dilluns va acordar la creació d'una coalició de defensa contra míssils balístics per ajudar a Ucraïna, formada per 9 membres, entre els quals Espanya, França, el Regne Unit o Alemanya. Diversos líders, entre els quals el president del govern Pedro Sánchez, el canciller alemany Friedrich Merz i el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, han assistit a la desfilada militar a París. França vol destacar aquest 14 de juliol com el dia del despertar estratègic europeu. Com a mostra de força, el Palau de l'Elisi ha destacat que aquesta és la marxa més gran del Dia de la Bastilla amb uns 6.800 efectius desplegats.
16: Edició vespre.
2: Més de la meitat dels municipis catalans estan posant traves a la concessió del padró de les persones migrants, segons l'informe elaborat per ECAS, les entitats catalanes d'acció social. Un tràmit que no dona dret i que la llei obliga els municipis a la seva tramitació. Marc Esparta.
17: 4 de cada 10 municipis a Catalunya vulneren el dret a l'empadronament a les persones migrants en situació administrativa irregular i a més de la meitat es detecten incidències en el procés, segons les dades de l'informe d'ECAS. Des d'ECAS recorden que el padró no dona drets a les persones, però que sí es tracta d'una obligació que tenen els ajuntaments. Carlos Macías, director general d'ECAS.
18: Administracions públiques actuïn respectant la garantia, la legalitat, els drets humans i els principis democràtics. Empadronar és una obligació legal, no és una opció política. El padró no crea drets ni els concedeix, però sí que reconeix una realitat, i és que una persona viu en un municipi.
17: L'informe s'ha elaborat amb dades d'entitats de 60 municipis de més de 20.000 habitants. Les traves es poden donar pel color polític de l'Ajuntament, però també per la saturació administrativa dels propis consistoris.
2: També us expliquem que les persones que han patit un trauma infantil tenen més probabilitat de desenvolupar una malaltia física a l'edat adulta, segons una nova recerca pionera liderada per l'Hospital del Mar. Més detalls, Laura Hurtado.
0: El 60% de la població adulta ha viscut experiències traumàtiques durant la infantesa. Fins ara ja s'havia demostrat la relació amb els trastorns mentals, però una nova investigació amb dades de fins a 6 milions de persones apunta que també existeix una associació amb les patologies físiques. En concret, la vinculació és especialment forta en els abusos i en l'assetjament escolar. El doctor Benedict Amann és investigador de l'Hospital del Mar i un dels autors principals de l'estudi.
19: Qualsevol trauma infantil aumenta el riesgo de tener un diagnóstico de dolor de cabeza, es algo muy prevalente dentro del campo de neurología, diabetes y enfermedades cardiovasculares.
0: Amann remarca que són associacions no causes directes i adverteix de la necessitat de detectar el trauma infantil de manera precoç per tractar-lo amb intervencions dirigides.
2: Com us dèiem, titulars, està en marxa la cerimònia dels Premis Princesa de Girona 2026, presidida pels Reis, i amb l'assistència de la princesa Leonor i la infanta Sofia. Escoltem aquest acte en directe.
27: Yo creo que tuve desde muy pequeña claro que la formación era muy importante. Lo sigue siendo actualmente.
2: La intervenció aquesta hora de Luz Casal, la cantant gallega que també està present en aquests actes al Gran Teatre del Liceu, que acull aquesta gala dedicada al talent jove que combina música, dansa i testimonis dels 6 guardonats d'enguany. Allà tenim el nostre company Pau Alemany. Bon vespre.
5: Bon vespre. Doncs com bé dius, Andreu, continuar és d'ara la gala aquí al Liceu. Fa uns minuts hem escoltat el rei Felip VI, que ha remarcat la determinació per seguir les seves idees i la necessitat de treballar junts i en comunitat. Escoltem el rei.
7: Progressar junts és l'única cosa que té sentit. I és, a més, un exercici de responsabilitat.
5: Abans que comencés la gala, salutació institucional amb autoritats com la vicepresidenta tercera, Sara Axen, o el president de la Generalitat, Salvador Illa. I a l'interior del Liceu, que llueix pràcticament ple, els convidats han mantingut diverses converses informals abans que comencés la gala. També els 6 guardonats han acudit amb temps per relatar a grans trets els seus projectes, que versen de temes com astronomia, cinema i inclusió social, així com qüestions d'empreses. Escoltem Hatim Azari, un dels guardonats.
8: Necessitem cooperar, necessitem escoltar-nos més, necessitem compartir aquestes inquietuds, aquestes motivacions que tenim i, sobretot, ser constants i pacients.
5: D'aquí uns minuts podrem escoltar la princesa Eleonor, que realitzarà el discurs de tancament.
2: Gràcies, Pau Alemany. Seguim escoltant aquesta xerrada que està protagonitzant Luz Casal.
27: Complejo poliédrico que tengo tenga salidas diferentes, ¿no? Entonces, que quiero desahogarme porque me cae mal alguien, pues tengo una canción. Que quiero
2: doncs sobre el seu procés creatiu artístic, una gala que la podeu seguir en directe per la 2, pel canal 24 hores i per RTV Play. Això pel que fa a dins. A fora hi havia un dispositiu de seguretat. Darrere d'aquest dispositiu de seguretat que blindava el Liceu, unes 150 persones han estat convocades per l'Assemblea Nacional Catalana per mostrar el seu rebuig a la presència de la monarquia a Catalunya. Clara Ontanyón.
9: Carregats amb paraigües grocs estelades i amb una mascareta per, diuen, no contagiar-se de la pesta borbònica, han rebut Felip VI amb una xiulada.

0: I en cultura, l'escriptor i assagista barceloní Luis Goytisolo ha mort avui als 91 anys, segons ha confirmat la Reial Acadèmia Espanyola. Autor d'obres com Antagonia i Les Afueres, va morir diumenge a Vimbodí, a la Conca de Barberà, on vivia des de feia dècades. Montse Soto.
1: Etern candidat al Cervantes i al Nobel, Premi Nacional de Literatura, les Lletres, la Crítica. Luis Goytisolo estava considerat un nen prodigi, el darrer de la saga d'escriptors formada pel poeta José Agustín Goytisolo i el també escriptor Juan Goytisolo, els seus germans. Va estudiar dret, però ho va deixar per dedicar-se a l'activisme polític i a la literatura. I és que per ell, els grans temes de la seva obra eren tan essencials com aquests.
2: ¿Cómo decirlo? El mundo, la vida, es de lo que hablo.
1: Luis Goytisolo ens deixa un corpus literari monumental on hi trobem la seva obra Les Afueres, que fa virar la literatura espanyola dels 50 cap al minimalisme, la tetralogia Antagonia, centrada en l'art de l'escriptura, o novel·les com Estàtua con palomes, Premi Nacional de Literatura als anys 90. Membre de la RAE, tenia clar que pel que passaria a la posteritat seria la seva obra, marcada per l'observació i la ironia.
2: Si yo paso la historia de la literatura, creo que ya estoy en ella. No será forzosamente por ser miembro de la Academia, sino por la entidad de los libros que he escrito.
1: Coincidències i xispes van ser les seves darreres dues obres, textos breus sobre la societat actual des de l'òptica d'un octogenari amb una vida, no ho dubtem, dedicada plenament a la literatura.
0: Doncs amb aquest recordatori de la mort de Luis Goytisolo, nosaltres posem el punt i final a l'edició vespre, Toni.
3: Gràcies, Andreu. Una gran pèrdua, la de Goytisolo, efectivament. 7:33 minuts. Tenim molta cosa a fer. Avui hi ha una paraula que és la que d'alguna manera doncs ho mou tot. És el futbol. A partir de les 9 de la nit, ja saben vostès, Espanya-França, de tota manera, és probable que vostès no els agradi el futbol i no s'amoïnin, perquè aquí al Pla B tenim alternativa més que positiva. Tenim una entrevista avui interessantíssima, que si realment estan malalts o malaltes de futbol i diuen, bueno, avui no podrà ser, els hi recomano molt també que demà la vagin a buscar a RTV Play, perquè avui ens acompanyarà Rafael Dezcaller, que és diplomàtic espanyol, va ser ambaixador d'Espanya a Etiòpia, Alemanya i a la Xina, i és l'autor d'un llibre que es diu justament El ascenso de Xina. Però això en parlarem a partir de les 9 de la nit. Abans hem de fer moltes coses, i ja ho dèiem, la primera és evident, hem de parlar d'esport.
4: Esports.
3: Avui amb en Frank Robert. Què tal, Frank? Bon vespre.
5: Bon vespre, Toni.
3: És el que dèiem, el món sencer s'atura a les 9 perquè s'enfronten, Frank, les dues millors seleccions del Mundial. Espanya i França disputen la primera semifinal del torneig a Dallas i per la majoria diuen que és una final anticipada, no?
5: Sí, sobretot perquè Espanya és la selecció que està jugant millor a futbol i França compta amb una plantilla farcida d'estrelles. Per aquest motiu, els francesos són una mica més favorits, ara bé, de les 10 semifinals d'un gran torneig que disputat la Roja, n'ha superat 9 i només va perdre contra Itàlia a l'Eurocopa del 2021. A més, els de Luis de la Fuente s'han adjudicat els dos últims enfrontaments davant el combinat gal, a les semis del Campionat d'Europa del 2024 i de la Nations League de l'any passat. En qualsevol cas, també hem de recordar que el conjunt francès es va endur l'únic precedent mundialista amb l'Espanyol als vuitens del 2006 per 3-1. Des que va començar el Mundial, tothom està esperant la millor versió de Lamine Yamal, o més ben dit, que marqui gols, ja que només en porta un. Doncs a la roda de premsa prèvia d'ahir, el crac mataroní va deixar clar que té ganes de callar boques.
6: És el partit més important que vaig a jugar. Estamos muy ilusionados todos y entonces yo creo que sin duda es el partit más importante que vaig a jugar. Y yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí. No me preocupan los goles, pero yo creo que siempre es especial marcar en partidos así y obviamente acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día muy especial.
5: Lamine va posar-hi encara més picant, assegurant que no tenen por, que en tot cas l'hauria de tenir França, mentre De La Fuente va explicar que és clau imposar l'estil. La selecció espanyola és la que menys ha encaixat amb només una diana en contra i la que dirigeix Didier Deschamps és la més golejadora amb 16 a favor, 8 d'Mbappé, 5 de Dembélé, 2 de Barcolà i 1 de Doué.
7: El tema de este juego es intentar imponer las características de uno e intentar imponerse el estilo al otro. Y por supuesto intentar minimizar y controlar las potencias y las fortalezas que tiene el rival. Ese es el juego del fútbol. El que más equilibrado está en todos esos aspectos normalmente está más cerca de ganar, pero aún así no te lo garantiza.
5: Espanya repeteix l'11 que va eliminar Bèlgica amb Pedri suplent. L'equip disputarà la segona semifinal mundialista de la seva història 16 anys després i demà a les 9 del vespre, hora peninsular, jugaran Atlanta, la segona

0: una semi, l'Anglaterra de Harry Kane i l'Argentina de Leo Messi, Pichichi amb 8 gols, empatat amb Mbappé.
1: Després de les 8 de l'espera marxarem fins a París, a veure com estan els ànims, parlarem una mica de tot plegat. No deixem el futbol, Frank, parlem de la Lliga, perquè embolica què fa fort amb els horaris de les 3 primeres jornades. Tot plegat està condicionat precisament a les semifinals del Mundial.
0: El president de la Lliga, Javier Tebas, va explicar que els equips que tinguin futbolistes a les semifinals del Mundial començaran més tard. En el cas de l'Espanyol, no hi haurà alteracions, arrencant el diumenge 16 d'agost a Cornellà davant el Llevant, el dissabte 22 rebrà el Real Madrid i el dissabte 29 visitarà la Reial Societat. Ara bé, el Barcelona debutarà el campionat a la jornada 2, visitant l'Elx el diumenge 23 d'agost, recuperarà el primer partit el dijous 27 al Camp Nou contra l'Atlètic Club i jugarà la tercera cita del calendari el dilluns 31, també a casa, rebent el Rayo Vallecano. Qui s'ho perdrà segur és Frenkie de Jong, ja que podria tenir una greu lesió al genoll dret, que s'hauria fet durant el Mundial amb els Països Baixos, i a l'espera de més proves mèdiques tot apunta que el migcampista estarà de baixa uns 4 mesos, un trasbals que contrasta amb l'arribada de Karim Adeyemi, procedent del Borussia Dortmund, a canvi de 22 milions d'euros més 7 en variables. L'extrem alemany de 24 anys aterrarà demà a la ciutat comtal, dijous passarà la revisió mèdica, divendres primer entrenament sota les ordres de Hansi Flick i el club el presentarà la setmana que ve. Fem un últim apunt de futbol per explicar-vos que la migcampista de 35 anys, Vicky Losada, jugarà una temporada al Badalona Women de la Lliga F, cedida pel Bristol City, i a la presentació l'excapitana del Barcelona s'ha mostrat ambiciosa.
2: Que poco a poco pues el Badalona pues se consolide como un equipo de primera y sí, es fácil decir esto, pero quién sabe si en 2-3 años pues quizás meter otro equipo catalán en Champions que no sea solo el Barça.
0: L'Espanyol, per cert, ha anunciat el fitxatge de la perla de la Masia, Natalia Scott, fins al 2028. La davantera s'acaba de proclamar campiona d'Europa sub-19 amb Espanya.
1: I en bàsquet, Xavi Pascual es desvincula del Barça i fitxa pel Dubai, mentre tot apunta que el substituirà el seleccionador d'Eslovènia, Aleksandar Sekulić.
0: I no marxem del Palau Blaugrana perquè per primera vegada a la història el Feu Culer serà la seu de la Supercopa d'Espanya de futbol sala el cap de setmana del 5-6 de setembre, amb el Barcelona, el Jaén, el Pozo Múrcia i el Palma com a candidats al títol. Acabem els esports amb ciclisme, per tant, és moment de connectar amb l'enviat especial al Tour de França, Jorge Agüero. Bona tarda, Jorge, com ha anat la desena etapa?
3: Què tal, Fran? Bona tarda. Sí, encara des de l'estació d'esquí de l'Heliogan, on hem vist avui la tercera victòria de Tadej Pogacar en aquest Tour de França 2026, la 24a en el seu global en la cursa. Ho ha fet arribant en solitari, atacant quan mancaven 15 quilòmetres per a línia de meta i neutralitzant l'escapada de l'equatorià de l'Education First, Richard Carapaz. És evident que la fam que té Tadej Pogacar és insaciable. En la general, avantatge ara mateix en 3 minuts 36 segons al seu principal rival i perseguidor, Jonas Vingegaard. La bona notícia del dia és Juan Ayuso, l'alacantí del Lidl Trek, es posa quart en la general a 4:22 de Pogacar, però a només 16 segons de la tercera posició, és a dir, el podi provisional que ara mateix el marca el ciclista belga Remco Evenepoel.
0: Moltes gràcies, Jorge. Demà, 11a etapa del Tour entre Vichy i Nevers.
1: Molt bé, gràcies, Frank. Fins demà.
0: Que vagi molt bé, bon vespre.
1: 20 minuts i arribem a les 8 en punt del vespre. Dilluns vam tenir un ensurt important quan Josep Totosaus venia cap aquí, cap al programa, i va haver de girar cua perquè, efectivament, hi havia un incendi molt, molt potent que afectava directament al seu municipi, a Pontons. Què tal, Josep? Bona tarda, eh?
4: Bona tarda.
1: Quin ensurt, no?
4: Doncs sí, un ensurt important perquè davant d'un foc que no saps mai com acabarà, és totalment imprevisible, no saps cap on anirà, no saps com acabarà, i com a alcalde no ho havia patit mai, he patit altres coses, però un foc... No, a més, jo soc voluntari de l'Agrupació de Defensa Forestal de l'EFI, porto un camió d'extinció d'incendis al meu poble, i com a les dues vessants, doncs, complicades, i molt patir, no?, perquè pateixes per tothom, el foc no pugui arribar a una casa, quan estan confinats, que la gent ho compleixi, que la gent no surti, que no es fiquin en líos, que s'apropin al foc, si hi ha una persona gran que necessita alguna no pot sortir de casa i que puguem estar per ells. Hem tingut l'Ajuntament obert tot el dia, tots aquests dies, fins ahir, que ahir el van controlar, que els bombers fan servir una sèrie de paraules que no és extingit, fins que no passen 72 hores, controlat, perimetrat, fan servir una sèrie de paraules ells de, del foc, però és molt patiment, no? Després de lo que ha passat a Almeria doncs fa pocs dies, doncs...
1: No, no, i sobretot la imatge del foc apropant-se, no? És a dir, que ho hem vist, no? D'unes columnes de foc i de fum absolutament espectaculars. 2.500 persones crec que hi havia confinades per tota la zona, no?
4: Sí, del municipi del costat i el nostre, crec, no sé si s'acorda, seran 4 o 5 municipis, eh? Vam tenir molts mitjans aeris, que això va ajudar perquè en molts llocs on hi havia el foc no s'hi podia accedir. Enmig del bosc i, per tant, no hi havia ni camins ni llocs per accedir i les feia impressió. Anar-los parant en camps, que arribés el foc amb algun camp i el poguessin parar allà. Hi havia quasi 200 bombers i 180 voluntaris de l'ADF, vull dir, quasi 400 persones, més tots els mitjans aeris. Mm-hmm. Vull dir, jo com a alcalde estic agraït a tothom, la informació permanent de bombers, de la consellera Parlon, molt, molt bé, i la informació d'ella en tot moment... Doncs molt, molt correcta, la coordinació ha estat molt, molt bé, que és important que hi hagi coordinació entre totes les administracions. I després tenim un problema que la gent no és massa conscient del perill i costa fer-los entendre que han de fer el que els diem.
1: Clar.
4: I això sempre et fa patir, no? Que la gent facin el que els dius, no? Talles una carretera i s'enfaden perquè està la carretera tallada, no?
1: Yeah.
4: O perquè estan confinats.
1: És aquesta sensació d'impunitat, no? De que no ens passarà res, no? Sí. Espera, que tenim l'Assumpta Escarp. Hola, Assumpta, què tal? Bona tarda.
5: Bé.
1: Digues.
5: No, el que dius, no? Clar, si els professionals diuen tothom confinat, no? Tothom a casa, tancat i tal, perquè és la millor, perquè ells pensen en la prevenció de la gent, o sigui, el primer, les persones. Però et dona la sensació, si veus el foc que s'acosta, no? Bueno, jo crec que el d'Almeria, amb el desastre que ha passat i la pèrdua de vides humanes, no? Però és que molta gent va agafar camins que no portaven al lloc, que estaven tallats, i a més, per exemple, l'altre dia van donar ordre d'evacuar, van veure que el foc anava per la via d'evacuació i els van haver de tornar a confinar. Vull dir que els professionals saben molt bé on van.
4: És difícil, no? Perquè aquí s'ha confinat a la gent d'aquests pobles i se'ls ha dit on tenien que anar. Eren, no sé si recordo, evacuats, perdona, no sé si eren 400 persones. El lloc on tenien que anar hi van anar 20 o 30.
5: Ja.
4: Els altres no sé on van anar.
1: Després en parlarem, si voleu, de la qüestió, però si volia situar la portada del programa d'entrada, l'esforç per ser aquí, perquè més legal el futbol, el Josep Totosaus, no es pensin, que avui no ha sigut fàcil muntar aquest programa. Tothom tenia alguna cosa a fer, ningú no ens ha dit què, però tothom tenia alguna cosa a fer. Per tant, insisteixo, t'ho agraeixo molt. I
4: l'amistat també pesa amb aquestes coses, eh?
1: Justament, no, t'ho agraeixo, i a més, com a tal, t'he situat al començament del programa perquè jo he patit, perquè quan saps que hi ha algú que coneixes i que s'està fent front d'una situació que no és senzilla, perquè la tasca d'un alcalde d'un poble com Pontons, i que és la cara visible de l'autoritat respecte als seus ciutadans, però amb totes les, clar, limitacions que deus tenir, ha de ser molt complicat.
4: Amb tot el carinyo, Toni, del món, amb tot el carinyo. La nit del diumenge al dilluns em vaig ficar al llit a les 4 de la nit per dormir una estona, no? I a 2:45 em va trucar cap de bombers. Alcalde, com estàs? Dic, hasta ara estava bé. Estava dormint, que a partir d'ara ja no estic...
1: Començava a estar bé, no?
4: Ja em vaig llevar i vaig tornar a marxar, no?
1: Molt bé. Tenim esperant-nos el Jordi Miralles. Després, si voleu, podem seguir parlant del que aquests incendis han generat, no? I tot aquest debat sobre què fem amb el sotabosc, la gestió dels boscos... En fi, després en podem parlar, si voleu, però ja sabeu que avui és dimarts, que estem tots els dies parlant amb el Jordi Miralles, que arriba dimecres i que dimecres és el dia que es disparen les temperatures. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
6: Hola, Toni, bona tarda.
1: I em sembla que no ha canviat la previsió, no? Que demà s'espera que pugin de valent les temperatures, no?
6: Sí, demà una zona una mica problemàtica pel que fa a temperatures i, evidentment, també doncs, pel que fa a incendis, doncs serà sobretot el perlitoral de Barcelona. Estem parlant del Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat i també una miqueta la comarca de l'Anoia. En aquest sector tindrem vents del sud-oest que faran pujar més les temperatures. De fet, avui les temperatures s'han mogut més o menys com les d'ahir, han pujat res, unes dècimes. Continuem parlant de 30-32 a la costa, de 36, per exemple, a Girona, de 39 a Lleida, però en general les temperatures avui no han pujat tant com pensaven. Demà sí que pujaran una mica més, sobretot aquí on t'he dit anteriorment. Per sort, de cara a dijous, les temperatures comencen a baixar, però és el que diem cada dia, eh? Tot i que baixin les temperatures una mica a partir de dijous, venint de valors tan alts, aquest descens serà poc important, però vaja, serà una miqueta d'agrair perquè ja no tindrem valors tan alts, i continuaran baixant una miqueta també de cara a divendres i al cap de setmana. Pel que fa a precipitacions, demà res, i de cara a dijous sí, dijous a la tarda, ruixats al Pirineu, Prepirineu, per tant, en aquest sector sí que podrà refrescar, o si més no, baixar la calor durant les tardes. Per la resta de Catalunya continuarem també els propers dies amb temperatures que, tot i baixar a partir de dijous, continuaran sent temperatures superiors a les normals.
1: Jo ja sé que t'ho pregunto cada tarda, però tinc esperança que hi hagi un dia que la resposta sigui una altra. Veiem la porta de sortida de tot això o no?
6: Mira, estem consultant mapes a 15 dies vista. De fet, el que passa ja de 4 a 5 dies ja comença a baixar, però a 15 dies vista, i les temperatures continuen sent cada dia superiors a les normals. No hi ha cap dia en el qual estiguis el que tocaria per aquesta època de l'any o una mica per sota. I sí que a finals de mes podríem tenir més núvols i fins i tot una situació, o si més no, de risc de pluges, que també aniria molt bé, perquè la veritat és que fa força temps que no plou i per la situació dels boscos seria una molt bona notícia. Però allò que ha de dir quan es normalitzen les temperatures, els mapes no ho explicaran encara.
1: Déu-n'hi-do. Molt bé, Jordi, seguim. Una abraçada, com sempre. Moltes gràcies.
6: Bona tarda.
1: Bona tarda, ara 13 minuts i les 8 del vespre. Avui hi ha hagut dues notícies que ens han sorprès, francament, i que d'alguna manera fan adonar-nos que la cosa de la campanya electoral de cara a les municipals doncs ja ha començat. Hem tingut dues notícies. Una ens l'esperàvem, a Girona. Junts ha decidit trencar el govern, tot assegurant que se'ls ha acabat la paciència. Lluc Salelles, l'alcalde de Girona, veu doncs com marxa una de les tres potes que sustentaven un govern format fins ara per la pròpia Junts, per Guanyem i per Esquerra Republicana. L'alcalde Salelles atribueix efectivament interessos electorals a aquesta notícia. Però n'hem tingut una altra, i en aquest cas ens ha arribat des de Cambrils, perquè el portaveu de Junts a Cambrils, o així ho ha estat durant molt de temps, ha decidit presentar-se a les properes eleccions com a candidat d'Aliança. Anem a aturar-nos una mica en aquests dos punts del dia i els comentem amb el professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Jordi Pacheco. Professor Pacheco, com està? Bon vespre.
7: Hola, bon vespre.
1: Ens anem apropant, no?
7: Clar, cada cop que ens acostem més a les eleccions, cada cop hi veurem més moviments.
1: Clar.
7: I els dos exemples són molt clars.
1: Però fixi's que parlem de dos moviments que tenen com a protagonista Junts. Una per una cosa i l'altra per una altra, però efectivament en l'àmbit de Junts sembla que estan passant moltes coses, no?
7: Sí, sí, està molt remogut. Està molt remogut, però jo crec que són dos fenòmens diferents, el de Cambrils i el de Girona. El de Cambrils és una mica... Clar, perquè sempre ho posem tot amb etiquetes, no? Però Cambrils no és ben bé Junts, sinó que és una plataforma de veïns i veïnes independent que tenia un acord amb Junts i que ja havia fet alguns moviments, no? de canvis d'aliances. I, per tant, diguem-ne, és un canvi una mica més en bloc d'un grup de gent. I segurament el cas de Girona sí que respon més a interessos estratègics electorals, perquè una coalició perquè guanyem al final és la CUP, diguem-ne. Eh?
1: Yeah.
7: Una CUP diferent, si vols, no? més suau, però al final és la CUP. I per tant, segur que a la definició de les polítiques públiques els xocs havien de ser constants.
1: Professor Pacheco, fixi's que aquestes notícies arriben pocs dies després de que haguem conegut els resultats dels últims CEOs, que no són en absolut positius per Junts per Catalunya, que veuria com Aliança Catalana el supera amb escreix realment i patiria un daltabaix molt considerable. Vostè creu que aquests resultats, per molt que després es digui en públic que no és així, però poden condicionar d'alguna manera aquest tipus d'actituds que estem veient?
7: Ah, sí, jo crec que sí. Sí, sí, està clar. I aquí sí que potser el factor comú en els dos fenòmens, eh? Dic que en coses diferents, però probablement aquí pot ser el comú, que és per una banda el moviment de Cambrils, que s'explica per un desenvolupament territorial, desplegament territorial d'Aliança Catalana, no? Uh-huh. Que està buscant grups de suport, i per altra banda, doncs la por que pot tenir Junts a Girona de que identificats amb el govern actual tinguin el flanc de frontera amb Aliança Catalana molt descobert i si els hi faci molt la mà, no? Per tant, sortir al govern i protegir-se una mica donant un perfil propi que quan un està al govern està bé perquè aplica les polítiques que pot en l'àmbit que té, però al final a nivell discursiu queda dir-ho no? Per tant, reforçar. I està clar que el factor Aliança Catalana està afectant moltíssim el món de Junts.
1: Clar. Recordem que aquest dijous el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar sobre el tema de la llei d'amnistia. Ahir, que teníem diversos advocats aquí al programa, tots ens van fer veure que el fet de que es pronunciï no vol dir absolutament res, en el sentit en el que el periple judicial pel qual encara pot travessar aquesta llei és de mesos, molts mesos. Però, en qualsevol cas, una resolució a favor de l'amnistia, vostè creu que d'alguna manera podria afavorir els interessos de Junts?
7: A veure, és que clar, han passat 10 anys, eh? De l'any 17 al 27 van 10 anys. Això vol dir que la societat ha canviat, l'electorat no és el mateix, va canviant. O sigui, l'electorat no és el mateix, vol dir que la gent que anirà a votar, que tindrà 28 anys, 28, 29, 30 anys, no formava part de l'electorat de l'any 2017. I molta gent que formava part de l'electorat de l'any 2017, doncs ja no hi és, no? I fa temps d'això. O sigui, clar, si ho vam viure i tenim una certa edat, doncs sempre ho tenim com més present. Però fa molt de temps que ja tot plegat. I per tant, bueno, pot venir Puigdemont, tornar-se a instal·lar, però més enllà de la seva persona, que ja dic que ha passat molt de temps, tampoc sembla que pugui oferir una alternativa, no? Perquè, clar, aquí el problema que hi ha és que encara que l'independentisme continua viu i no té la majoria, però continua viu i sí està molt proper a un 50%, la divisió interior que hi ha dins del món independentista és tan gran i la manca d'estratègia i de realisme, d'objectiu, no? com es percep, és tal que una vinguda de Puigdemont segurament l'efecte seria... Sempre tindria un efecte, eh? Yep. Són molts números, sempre tindria un efecte, però vaja, no sembla que hagi de ser un revulsiu.
1: Molt bé. Professor Pacheco, gràcies, com sempre, per treure el cap al pla B. Moltíssimes gràcies.
7: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Bona tarda. Jordi Pacheco, professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Girona. Olga, què tal? Bona tarda, Olga Hidalgo.
8: Bona tarda.
1: Clar, un dels partits que hi havia a l'Ajuntament de Girona és Esquerra Republicana. Tu ets d'Esquerra Republicana.
8: Sí.
1: Com has rebut aquesta notícia? T'ha sorprès o no?
8: No, perquè una mica el que coincideixo amb el doctor Pacheco, no? Que de fet és una estratègia que quan hi ha governs de coalició no és la primera vegada que ho veiem. Ho hem vist aquí mateix a Barcelona abans del 23, no? Que Collboni doncs va també desmarcar-se. També ho estem veient inclús en grups a l'oposició que havien estat governant fins fa res i ara sembla que mai hagin governat. Vull dir que és normal també que ara a les eleccions, que ens queden menys d'un any ja, doncs es vulgui marcar perfil i és una de les maneres doncs, de poder-ho fer, no? De sortir el govern i així, doncs, bueno, una mica marcar el projecte que té, si és que en té també, perquè també dèiem que Junts està una mica perdut.
1: Com ho veus tu, Assumpta?
5: Bueno, les eleccions municipals són les úniques que tenen la data fixa. I això, pels alcaldes, no? I en Miró Josep, però és veritat, pels alcaldes i en general totes les forces polítiques, tu saps que el 20 i tants de maig del 27, no sé si és el 22 o el 25 de maig del 27, hi tornaran a haver-hi les eleccions. Per tant, tothom fa les seves composicions i ara que estem a finals de juliol, doncs es prepara per l'inici de la carrera al setembre. Jo crec que el moviment de la Gemma Geis i de Junts és claríssimament de resituar, no? De dir, bueno, hem estat aquí, hem arribat fins aquí, ara necessito demostrar que tinc una política diferenciada i a veure què passa. Jo crec que, com deia, s'ha dit, es fa amb altres vegades. Jo crec, personalment, que això pot afavorir la candidatura socialista, que no sé qui és, vull dir, per si en cas m'ho preguntessis, no ho sé. Però sí que és veritat que, ja, que va guanyar i, per tant, pot tenir més facilitat. Ara, deia el professor Pacheco també allò de les sentències, deies tu, no? Allò de la sentència sobre la sentència de la llei d'amnistia, no? Clar, llavors, què passa? Jo m'ho pregunto també, com que això serà lent, de cara a Junts, què faran? Puigdemont vindrà, no vindrà? O sigui, jo trobo, almenys el darrer temps que jo estava ja en el Parlament, manques de lideratge, clar. No ho dic en els municipis, que un alcalde sempre és un alcalde. I això està clar. Però sí que falta lideratge en a Junts per Catalunya, no? I a més, Puigdemont fa uns quants mesos que no diu res de res, ni convoca res, ni res. Vull dir que també penso que això pot influir també en que tothom es restituï una miqueta en el seu lloc. Bueno, i en tot cas, si la sentència és favorable, el Junqueras també podrà presentar-se.
1: Clar. Josep Totosaus, què et sembla?
4: Comencem pel final, eh? Lo del Puigdemont, que el Puigdemont no el vol ningú. El seu partit, si poguessin, el trasladarien a Finlàndia, viatge pagat, que no li faltés de res, i no veure'l mai més, perquè és com un gerro no xino, no sé si xino, japonès o índio, que ningú sap què fer amb ell del seu partit. Ja parlo amb molta gent de Junts i amb molts alcaldes de Junts, i aquí s'han dividit, per la meva comarca Junts pràcticament no existeix. El Penedès, Baix Penedès, Anoia i Garraf és Impulsem, que tenen un conveni amb Junts, i el Puigdemont no saben què fer amb ell. És que no saben si és millor que vingui, que es quedi. Jo crec que no vol que vingui ningú de Junts, perquè no saben què fer amb ell. És un producte, per cometes, passat a moda, el Puigdemont. El que deia el Jordi Pacheco, no? Ningú, fa 10 anys, tot això.
1: És que fa 10 anys que va marxar
4: sí, amagat amb un cotxe, ha viscut com un rei, allà no li ha faltat de res, i jo no sé si ell vol tornar, tampoc, eh? Hauríeu de preguntar-li, hauríeu d'algun dia trucar-lo i preguntar-li, escolti, vostè vol tornar? I vol tornar per fer què? Per fer què? I després el tema de Girona, home, Girona està Junts, jo entenc que és un partit de dretes, centre-dreta, governant amb la CUP. No els hi va anar massa bé el tema d'ajuntar-se amb la CUP, amb Esquerra, són d'Esquerra, són de dreta, s'ajunten amb qui sigui, i doncs, clar que han de sortir del govern, lògic, em deia l'assumpte, saben que falta un any, i han de sortir i desmarcar-se dels partits d'Esquerra i desmarcar-se... Jo no sé de Girona com ha anat, ni què han fet, perquè ho desconec, eh? Però lògic és que s'hagin de marcar dels partits d'extrema esquerra com la CUP o d'Esquerra Republicana i vulguin marcar el seu perfil perquè és un partit de dretes. Jo crec que ho veig complicat, eh? Perquè tenen l'Aliança Catalana, el que deies tu, el que ens diuen les enquestes, i estan molt atabalats. I a més els alcaldes, el que deia l'assumpte, l'alcalde, que és la seva marca, però tots els alcaldes tenim una marca darrere, que és un partit pel que ens presentem, no? I avui a Junts, la marca els hi pesa. I el tema de l'Aliança Catalana s'hi pot fer mal a molts municipis. Els més petits poden no tant, perquè és més la marca de la persona que es presenta, però municipis més grans jo crec que l'Aliança Catalana s'hi pot fer molt de mal.
1: Digues.
5: No, que m'havia deixat el factor Aliança Catalana, no? Ho hem vist a l'enquesta del CEO, però és que es veu, que aquesta frontera i aquest trasbassament de vot... I, a més, també ho deia el professor Pacheco, com tot plegat han passat molts anys. I, per tant, d'alguna manera, hi ha noves generacions que tenen una altra ideologia, ho estem veient amb el creixement, no? I llavors, Aliança Catalana, que té aquest factor C25, no?, que intenta agafar aquest, no?, tot el factor C25 que diu molta gent, jo crec que li farà mal a Junts per Catalunya. I el problema de Junts per Catalunya, a més, és que se la mira tant. Això és el que li passa al PP a vegades amb Vox, no?, que se'l mira tant que al final es decanta, al final i al principi, segons com. Però en el cas de Junts per Catalunya se'l mira tant que s'acaba desdibuixant a si mateixa. A vegades jo ho veig seguint una mica el que passa en el Parlament.
1: Olga, sí.
8: Sí, agafant això, també és el que diuen, no?, que la gent prefereix l'original que no les còpies, i estan fent això Junts. Jo crec que s'han equivocat molt en l'estratègia que estan seguint, i de fet això ho veiem en els resultats dels baròmetres. Una de les coses que també diu el baròmetre, per això, que aquí dius, bueno, una mica d'esperança també amb aquest preocupant creixement de l'extrema dreta, però que la gent més jove, doncs cada cop també tornem a reviure una miqueta l'independentisme i va creixent. Per això jo discrepo una mica en que fa 10 anys, sí, 9 anys ara mateix, però que diguem que el procés el tenim molt, molt present, perquè també és l'objectiu de molta gent, doncs, que creu que un país independent és el que ens cal.
1: El que passa és que, clar, aquesta majoria independentista de la qual parlava Jordi Pacheco és de difícil casament, no? Sí. És a dir, perquè, clar, estem parlant de que una bona part d'aquest vot independentista és Aliança Catalana. I no m'imagino jo Esquerra Republicana o la CUP pactant amb Aliança Catalana. I després hi ha un altre fenomen, però això ja és per parlar-ho amb més calma, si tothom que vota Aliança Catalana és independentista o no. Perquè aquesta és una qüestió que últimament en parlem molt aquí al programa, no? Que efectivament segurament hi ha molta gent que ja vota no pensant només en la qüestió independentista, sobretot perquè Aliança Catalana d'independència últimament està parlant molt poc, si te n'adones. Està parlant molt d'immigració. D'immigració està parlant, no para de parlar d'immigració, però d'independència està parlant poquíssim. Si després voleu seguir, podem seguir una mica, tot i que anirem a París immediatament després de les notícies, a veure una mica com estan els ànims per dir-los que som millors nosaltres. Maria Huguet, què tal? Maria, bon vespre.
9: Què tal? Bon vespre.
1: Les notícies de les 8, avui amb la Maria Huguet i amb un nou incendi forestal a casa, no?
9: Correcte, ens fixem en l'incendi forestal a Rubió, a l'Anoia. Els bombers hi treballen des de 4:45 de la tarda, ara amb 50 dotacions, 14 de les quals aèries. Si bé ha començat a cremar amb molta intensitat i que ara ha anat turons, el foc ha anat perdent força i no ha tingut capacitat de llançar focus secundaris a llarga distància i això en frena l'avenç. A més, bones notícies també a l'incendi d'Aigua Múrcia, que cremava, recordem, des de la tarda del dia 12. Els bombers ja l'han donat per controlat. També us expliquem que un home de 86 anys ha mort atropellat per un vehicle de neteja a Barcelona. És la novena víctima mortal de trànsit a la capital catalana aquest any. Els fets han tingut lloc cap a les 8 del matí a la cruïlla del carrer Tarragona amb el carrer Diputació, quan un vehicle auxiliar de neteja hauria atropellat el vianant, que hauria resultat doncs ferit de gravetat. La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari pel sistema d'emergències mèdiques, on lamentablement ha mort poc després. Dos apunts de l'exterior. El president dels Estats Units, Donald Trump, fa marxa enrere i no cobrarà la taxa del 20% als vaixells que naveguen l'estret d'Hormuz. Demanarà, en canvi, inversions dels països del Golf Pèrsic a Estats Units. Tot això mentre per tercera nit consecutiva els Estats Units han atacat l'Iran. La República Islàmica ha respost amb un atac contra dos patrullers dels Emirats Àrabs al sud de l'estret d'Hormuz, que ha causat la mort d'un tripulant i 8 ferits. També el Col·legi de Periodistes de Catalunya reclama al Marroc l'alliberament del periodista Ali Lembrabet, resident a Barcelona, detingut diumenge a l'aeroport de Tànger i traslladat posteriorment a Casablanca. S'uneix així a institucions com la de Reporters Sense Fronteres, la Federació de Periodistes d'Espanya o la Universitat Autònoma de Barcelona, que demanen que s'aclareixi la seva situació legal, que se li garanteixin tots els drets processals i que pugui tornar aviat a casa. I continua en marxa la gala dels Premis Princesa de Girona, que podem escoltar de fons. Justament ara està oferint el seu discurs la princesa Leonor, princesa de Girona. L'escoltem.
10: Per posar en marxa una petita emprenedoria, acull els exclosos del sistema financer convencional.
9: Discurs que també, com el seu pare, el rei Felip VI, està oferint en parts en català. Enguany, recordem, aquests premis reconeixen el talent i el treball de 6 joves de diferents disciplines. Fa uns minuts ha parlat la directora i guionista barcelonina, Gemma Blasco, distingida amb el Premi Princesa de Girona d'Art 2026.
11: Si les pel·lícules són el legado que dejamos al futuro, me pregunto qué sucederá cuando en unas décadas veamos las imágenes de nuestro presente. ¿Estaremos avergonzados del mundo que estábamos construyendo o nos sentiremos orgullosos del que nos atrevimos a imaginar? Ojalá reconozcamos en ellas a una sociedad que tuvo el coraje de cuestionarse y la valentía de cambiar. Una sociedad que no se volvió inmune a sus propias imágenes.
9: Aquest és un dels fragments del seu discurs, Toni. Això és tot per part nostra.
1: Gràcies, Maria. Si volen escoltar més, Gemma Blasco va estar ahir en aquest programa. Vam tenir, recordin, 3 guardonats amb aquests prínceps de Girona. Va ser realment una entrevista meravellosa la que vam fer ahir al nostre programa. Si volen, ja saben, a RTV Play, ho tenen tot allà i val molt la pena. 8:05, anem a actualitzar informació. També de seguida rebrem a Josep Martí Blanc. Abans, però, hem d'anar fins a l'EMET a veure les poques novetats que tenim pel que fa al temps. Sí, senyores, senyors, demà pugen les temperatures. EMET, Joan Carles Pinya, bona tarda.
12: Bona tarda, què tal? Demà dimecres a Catalunya continuarem amb temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pujaran més notablement al litoral i prelitoral. Arribarem a màximes de 41 graus a Lleida, 39 a Girona, 35 a Barcelona i 33 a Tarragona. L'EMET activarà l'avís per calor a tota la comunitat, serà de nivell taronja perill important a la província de Lleida i a l'interior de Girona i Barcelona. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Joan Carles. I un apunt més. Parlem del trànsit. Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, queden ja poques vies amb aturada. Sobretot destacar encara l'entrada per la C58 entre Torre Baró i el nus de la Trinitat. Aquest quilòmetre i mig encara força aturat en sentit Barcelona. Alguns trams també de les dues rondes en sentit Besòs, la de dalt entre Sarrià-Sant Gervàs i la zona de Vallcarca i la litoral entre la zona de Poblenou i de Sant Adrià. I, per últim, recordar també que per un accident, en aquest cas a la C-422, es continua donant pas alternatiu a l'altura de la Selva del Camp i també que es manté encara tallada per l'incendi forestal la T244 entre Querol i Aiguamúrcia. És tot, bona tarda.
1: Gràcies, Eduard. Bona tarda, senyores i senyors, les 8 i 6 minuts.
14: El Pla B, amb Toni Marí.
1: I amb l'alcalde de Pontons i secretari general del Partit Popular a Barcelona, Josep Tutusaus, amb Assumpta Escarp, exdiputada del Partit Socialista al Parlament, Olga Hidalgo, consellera portaveu d'Esquerra Republicana a Gràcia, i amb Josep Martí Blanc. Què tal, Josep? Bon vespre, bona tarda.
15: Hola, estimat, bon vespre.
1: Què? Amb la tele a punt, amb les crispetes, no? Amb les cervesetes, fent...
15: No ho sé com anirà això, estic anant a Badalona.
1: Ja. Estàs anant a Badalona?
15: Curiós. Sí, per veure-ho, crec que han posat, han posat una pantalla per seguir-ho.
1: Ah, està molt bé, està molt bé.
15: I tinc curiositat de veure el pa que s'hi dona. Com que jo això de les eleccions no me permet observar-ho així amb certa fredor, saps? Perquè sí. Soc més de club.
1: Sí.
15: Pues bueno, per curiositat i per veure com la gent s'ho passa bé, ho disfruta, i si guanya Espanya, pues molt millor per a tots, claro.
1: Està molt bé. Anem a París. Anem un moment a treure el cap a veure què ens explica l'Antonio Delgado. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
16: Hola, Tani, bon vespre.
1: Me imagino que toda la expectación que aquí genera el España-Francia, pues ahí tres cuartos de lo mismo, ¿no?
16: Te imaginas bien. Estoy ahora mismo en el centro de París. Aquí no hay eso que se llama fanzón en mal español, pero no las han puesto. Dicen que por la ola de calor también se intuye que un poco por cuestiones de seguridad, que ya sabéis que a veces aquí las celebraciones futbolísticas se desbordan, pero han peatonalizado muchas calles del centro, y entonces estoy en una de ellas, en la Rue de Lombard, terrazas ya a reventar, prácticamente imposible encontrar una silla, y desde primera hora, gente con camisetas de los Bleus, de la selección francesa, con banderas colgadas en los balcones. Coincide además que hoy es 14 de julio, fiesta nacional francesa. Ajá. Y por lo tanto hay una inflamación patriótica, valga la redundancia, enorme en Francia. Claro. Y muchísima expectación para ver el partido.
1: ¿Qué dicen las apuestas por ahí?
16: Ellos se ven en general favoritos, ¿eh? Hay respeto, que yo hablaba con la gente y nos decía, bueno, sí, pero es que ellos, el Mundial que están haciendo desde el principio, les da la sensación de que este es su año.
1: Claro.
16: Es verdad que España es un poco la horma de su zapato. En las últimas veces que nos hemos enfrentado, España ha ganado, lo hizo la Eurocopa, lo hizo en los Juegos Olímpicos, que era a otro nivel, pero también lo hizo en la Liga de las Naciones. Pero ellos creen que esta vez les toca a ellos, que es la revancha. Hay respeto, insisto, no es que crean que nos van a pasar por encima, pero la sensación que tienen es que van a ganar, y todo lo que no sea llevarse la Copa del Mundo este año será para ellos una decepción.
1: Oye, ¿están más tranquilos los ánimos con el tema Rajoy o no?
16: Hoy sí, hoy la verdad es que el tema ya ha pasado desapercibido y la parte, digamos, estrictamente deportiva lo ha ocupado todo, pero es verdad que ayer provocó muchísima agitación. Básicamente, es que no había ningún ministro o político al que no le preguntaran, y todos expresando una gran indignación. Es un tema que ha dolido mucho, porque llueve sobre mojado. Sabéis que hay precedentes, desde los cánticos de la afición argentina diciendo, y perdón incluso por la expresión, que los jugadores de Francia eran de Angola, a las palabras xenófobas de una senadora paraguaya contra Mbappé también hace unos días. Pero yo creo que les ha sorprendido que un expresidente, un ex jefe de gobierno de un país europeo, se pudiera pronunciar en esos términos. Les ha sentado muy mal. Hay que entender que Francia, es verdad que es un país que tiene tensiones identitarias, problemas de integración. Precisamente la selección francesa para ellos es el símbolo, el ideal de lo que funciona.
1: Yeah.
16: La prueba de que puedes venir de cualquier parte y acabar por tus propios méritos siendo un ídolo representando a Francia.
1: Yeah.
16: Hay comentarios racistas también en Francia, se han hecho alguna vez, pero son muy marginales. Hay que remontarse a la época de Jean-Marie Le Pen. Ahora incluso la extrema derecha ha criticado a Rajoy. Hay un portavoz del partido de Le Pen que llamó a Rajoy racista.
1: Ya ves. De hecho, hasta Lamine Yamal hoy ha dicho que efectivamente el fútbol es la mejor forma que tiene una sociedad para integrar a las personas. Antonio, ya hablaremos, a ver cómo acaba la cosa. ¿Eh?
16: A ver cómo acaba, a ver si les fastidiamos un poquito la fiesta.
1: A ver si es verdad. Un abrazo fuerte, gracias, Antonio.
16: Otro para vosotros.
1: Hasta luego, las 8:10. No sé si lo Olga Hidalgo seguirà el partit o no?
8: No, jo només dic ni França ni Espanya, països catalans.
1: Molt bé. Assumpte, tu què dius? Tu sí que el veuràs?
5: Sí, sí. Bueno, quan arribi, quan el deixis anar, sí, sí, sí.
1: Serà
5: sí.
1: les 9, sí. O sigui, arribaràs 9
5: arribaré
1: i què?
5: Arribaré 9 i algo.
1: 9 i algo.
5: I m'hauré perdut un algo.
1: Potser el Josep trigarà una miqueta
5: trigaràs
1: més en arribar.
5: Trigaràs un algo més.
17: Sí, arribar... sí, arribaré a les 10.
1: Arribaràs a les 10.
17: A la segona part, escoltaré la primera per la ràdio.
1: Escolta'm, què? Deixa'm que et pregunti, Josep, el tema de Mariano Rajoy, tu com ho has viscut?
17: És un tio simpàtic, el Rajoy. Un tio que viu allà a Galícia, tranquil, viu un tio feliç, i diu el que li sembla. Jo no sé amb quina intenció ho ha dit, ni ho deixa dir, per la importància que té. El que sí que jo que el conec és que no és racista, segur. I bueno, però he fet aquestes agressions com hagués pogut fer un efecte.
1: Ja. Josep Martí Blanc, què t'ha semblat a tu?
18: Doncs a mi m'ha semblat que un expresident del govern arrastra fins que es more una càrrega simbòlica que l'ha de fer conscient de les seues paraules. I un home de la seva experiència sap o ha de saber quin recorregut tindran les seves paraules i quan s'equivoca. És a dir, fins i tot atribuint-li la millor de les intencions, crec que hi ha dos errors, un darrere l'altre. El primer, pensar que pel fet d'escriure en un diari menor i abraçar el gènere sarcàstic, ell pot fer de Ricky Gervais. No pot, és l'expresident d'Espanya. I quan parla, parla de l'expresident d'Espanya. I després, una vegada, veus per la via dels fets que t'has equivocat, insisteixo, otorgant-li la millor de les intencions, o la menys dolenta, no? No rectificar. Perquè dius, escolta, vols que posi amb la lupa? Doncs mira, és veritat, els francesos els hi toca sobreactuar perquè tenen un problema gros en el sentiment de pertinença, l'atorgació de la pertinença a tercers, la integració, i per tant allà això és nitroglicerina i el govern no té altra que qualsevol comentari posar-se a cavalcar a sobre. El govern espanyol ha aprofitat això per a la lluita domèstica? Sí, el ministre d'Exteriors, en lloc de gelar la pilota, que és el que normalment es fa quan es preveu una cosa que pot escalar diplomàticament, doncs en lloc d'això ho ha incentivat. Però és igual. Això és la segona part. La primera és que t'has equivocat, que tu no pots dir aquestes coses. Si li atribuïixo la millor de les intencions, dos errors, escriure-ho i no rectificar. Yeah. I després hi ha un escenari pitjor, que és doncs que creguis realment aquestes paraules, perquè aquest és el discurs. És a dir, no té res a veure amb les polítiques d'immigració, de si s'han de controlar els fluxes, si podem assimilar tanta gent i tan ràpid. No té res a veure amb això. És portar el racisme al vell mig del taulell, lligar la pertinença a una comunitat, a la sang, al color de pell, a la religió, totes aquestes coses. I això és molt perillós, perquè al final del camí el que hi ha són lleis racials. Per tant, aquesta porta no la pots obrir. I menys encara dient, no, és que faig una broma amb els francesos, però és que el debat ja el tenim aquí. Fa unes setmanes, fa uns mesos, al camp de l'Espanyol, els aficionats de la Roja cantaven voti, voti, voti, musulmà, el que no voti. I, per tant, aquesta idea de que viure a Espanya o tindre la nacionalitat espanyola, si et dius ja mal, si ets negre, si reses de cara a la Meca, no podràs ser mai espanyol, doncs és una porta que no pots obrir, independentment de quin sigui el teu capteniment sobre el fenomen de la immigració.
1: No, el que ha estat significatiu, Assumpte, és fins i tot Le Pen, no? Criticant aquestes paraules. No?
5: Amb una cosa que ha dit el Jean Martí, no? Que és reforçar el sentiment de pertinença que no tenen. França tampoc no és integradora. El seu urbanisme, per exemple, ha sigut sempre, les balies són ben bé el model de l'urbanisme no integrador, però jo crec que, clar, necessita reforçar i està clar. I, a més, jo crec, no sé si el Rajoy ho va pensar o no va pensar, però, en tot cas, hi ha una cosa que és certa, és expresident del govern, ho serà sempre, i, per tant, les teves paraules seran sempre analitzades i seran sempre vistes, no ets... I, a més, a mi el que em sorprèn és, no només que em deia Josep Martí, no que utilitzi un mitjà així que li sembli que és més seu d'un mitjà. No, no, és que, a més, quan escrius, normalment repasses i, per tant, no és parlant que se't pot escapar una expressió. És que escrius i, per tant, penses més quan escrius, no? O repasses i tornes a veure l'expressió que has posat. I, per tant, jo crec que és que li surt de l'ànima, que és que realment és el que deu pensar, no?
1: En qualsevol cas, ens ho deia l'Antonio, ahir va ser tot un escàndol, avui la plana esportiva doncs ha tapat qualsevol altra qüestió i el que passarà demà serà que la gent parlarà del resultat, que ja veurem, a veure com queda la cosa. En qualsevol cas, jo els insisteixo, nosaltres a partir de les 9 tenim una entrevista interessantíssima que si vostès avui no poden perquè prefereixen el futbol, el recomano molt que l'escoltin demà. Demà o aquesta mateixa nit a través de RTB Play, perquè avui ens acompanyarà Rafael Dezcàller, va ser director general d'exteriors del govern espanyol en l'època de Zapatero, ha estat diplomàtic, ha estat ambaixador a Etiòpia, Alemanya, a la Xina, i ha publicat un llibre que és interessantíssim, es diu El ascenso de China. En parlarem després de les 9 amb el senyor Rafael Dezcàller. D'una altra banda, el nom del dia és el de David Sánchez, que ha estat condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació. Això no ha deixat indiferent ningú. El govern ha dit que és una vergonya. Que és una vergonya perquè és una afronta directament contra el govern, mentre que el Partit Popular ha demanat la dimissió de Pedro Sánchez. Qui vol començar? Vinga, Josep Totosau, sí.
17: Mira, allò del... que li ha passat al germà del president, que l'han condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació. Vull que sàpiga la gent que hi ha molts alcaldes que se'ls condemna per prevaricació, per errors que fan, per errors, eh? Alguns volent, altres sense voler, però com a alcalde corres el risc de fer una contractació mal feta. Jo no tinc amics de coneguts, no del meu partit, i d'altres partits, que els hi ha passat, eh? Per tant, si tu comets un error volent o sense voler, t'ho poden fer. Quan passa amb un alcalde, ha passat amb molts, ningú diu que els jutges són dolents. Diuen que els jutges són dolents perquè és el germà del president. Si no fos el germà del president, ningú hagués dit res. Però simplement perquè és el germà del president. Escolta, germà del president, jo no sé... Ara, en aquest moment, ja ha comès un delicte, perquè ho han dit els jutges. Però si haguessin dit que no, una falta d'ètica brutal. És d'una falta d'ètica brutal. Ara estem de moda, perquè hem dit que ser políticament correctes, que jo no ho soc, el senyor Zapatero és que, no, home, és que la presumpció d'innocència. I estic d'acord, si és culpable o no, de tot el que s'està dient, ho diran un jutge. És un tio sense cap tipus d'ètica, ja t'ho dic jo. Tio que té 1.300.000 euros de joies en una caixa forta, en un local del partit, sense declarar, és un tio que no té cap tipus d'ètica. Quan parlem d'expresidents, que el Rajoy ha dit una cosa que no l'hagués dit mai, parlo d'aquest expresident. És un tio sense cap tipus ni la mínima ètica personal. Serà un delinqüent o no? Ho diran els jutges. Si diuen que és un delinqüent, què diran? Que els jutges són dolents. Llavors, una cosa que hem de fer tots els polítics és no ficar-nos amb els jutges. Si són dolents o si són bons.
1: Segueixes tu, Josep?
18: Però mira, jo el que t'he de dir és que amb aquestes hores del dia el que estic és molt angoniejat per les reaccions, val? Perquè dir, el que ve, que és que sobre la base d'una sentència que pues, probablement amb aquestes hores s'haurà llegit no sé quin percentatge de tota la gent que ha d'emetre judici, no? Uh-huh. I després d'un procediment que va durar unes quantes setmanes, tampoc sé quanta gent, per curiositat, pues, va veure els testimonis principals, aquí tothom, diguem-ne, està expressant un judici sumaríssim sobre la sentència. La sentència no diu el que no diu, que és una obvietat, i ara t'en diré una altra, diu el que diu, no? I el que diu és que es va violentar el dret administratiu per crear una plaça en favor d'una persona, que és el germà del president del govern. Diu això. I el que diu també és que no s'ha pogut provar que això sigui atribuïble a tràfic d'influències. És a dir, això no s'ha pogut provar. Diguem-ne, això, amb aquestes hores de la tarda, el que serveix és per dir que els jutges de Badajoz amb prevaricat, encara que no siguin més fes paraules, no? O per dir doncs, que el govern ha de caure. El govern ha de caure, mira, és un judici d'intenció política, forma part del teatrillo, no? L'altre, amb aquesta voluntat tan taxativa de dir això és una sentència política, a mi em sorprèn molt, perquè jo el reconec, no he llegit tota la sentència, però em vaig tragar moltes hores del judici, i per allà ha passat molta gent, funcionaris de la Diputació, ha passat molta gent, i s'han escoltat coses que et donen fonament. Llavors, pots estar d'acord, pots no estar d'acord amb la sentència, però hi ha una cosa que em preocupa particularment, que és que també he vist emetre judici en funció del que et diré ara, que és no n'hi ha per tant, perquè això ho fa tothom, posem la plantilla damunt dels altres. Jo crec que aquest és un camí molt perillós per a una societat. Primera, perquè és veritat que retorçar el dret per assignar places... no t'estic parlant de crear places del càrrec, que després tu tens naturalment la potestat de nombrar qui vulguis, però t'has de posar vermell, per entendre'ns. Toni Cantó, a la Comunitat Autònoma de Madrid, dius, mira, vaig a posar-me vermell, creo una plaça del càrrec, i llavors tinc la llibertat de donar-li qui vulgui. Però altres places, concurs de mèrit, igualtat a lliure competència, tots els ciutadans, no es poden crear places per a persones concretes, estiguin com es diguin. I llavors... a mi, de veritat, que com a ciutadà que aspira a la màxima exigència en la manera de fer dels poders públics, ara, a les 8 de la tarda, el que et dic és a mi em sorprèn el país que tenim entre els dits que una hora més tard d'una sentència que s'ha de llegir en detall i que el judici s'havia de seguir és capaç de pronunciar-se en els termes guerra civilistes que ho està fent. No dono crèdit, de veritat, Toni.
1: Assumpta, tu què dius?
5: A mi el que em sorprèn realment és que hi ha altres casos similars on les coses s'han arxivat. Per exemple, la germana del Juanma Moreno va guanyar una plaça de directora de dansa a Màlaga, no tenia la millor puntuació, era clar que també, com deia, diu Gemma, retorça el dret, jo crec que són casos totalment diferents, i hi va haver un recurs i es va arxivar. Per tant, a mi el que em sorprèn és que siguem capaços... O sigui, que tenim, no una societat, un estat, i sobretot un poder judicial i policial. Ho deia l'altre dia el Raimon Obiols en l'acte de celebració dels 50 anys al míting de la llibertat, en una entrevista que li van fer. Ell deia, hi va haver una reforma de l'exèrcit, no hi va ser ni a la policia ni a la judicatura, i jo crec que en aquest moment s'està usant la judicatura, o hi ha jutges que hi juguen, i per tant jo respectaré la justícia quan la justícia deixi de fer política, i tens raó, hi ha alcaldes que hi van a parar. També hi ha algú que ha acabat davant del jutjat amb per prevaricació, que no hi ha res, però perquè hi ha un moviment veïnal o algú que li diu, però com és un polític, tothom fa així fins al final, i al final, doncs mira, per sort l'absolen. Algun, els altres no. A mi el que em sorprèn és que fa 9 anys d'aquests frets, que durant el judici hi han hagut 53 testimonis que han negat el que deia l'informe de la UCO. Que la UCO, la unitat d'èlit de la Guàrdia Civil, investigui una cosa que és purament administrativa, que és una miqueta fort. Sembla que aquí hi ha hagut 9 anys, i en el moment en què hi ha l'adjudicació, Pedro Sánchez no és ni tan sols secretari general del PSOE, ni és president del govern, ni és res. Era en aquell moment on havien hagut els fets de Ferraz i tal, i no era ni secretari general. 53 testimonis que desmenteixen l'informe i que no es tenen en compte. Un sumari, s'ha de llegir 374 pàgines, sembla un manual més que una sentència, de les quals, així que valgui la pena, hi deuen haver-hi 3 pàgines, però la resta no és això. Llavors, hi ha aquí una mena de no jutjar, sinó copiar doncs, el que pot dir un informe de la policia, que és bastant greu, perquè hi ha un punt en el que diu hi ha 2 mails que són clarament acusatoris. Un els que convoquen la plaça li diuen al president de la Diputació de Badajoz que necessiten tants diners, diríem, perquè en general volen donar prestigi a la plaça, i els altres, i el president els diu, això és molt car. No, no penso posar tants diners en el pressupost, penso que us heu d'arreglar els de cultura d'una altra manera, que és lo lògic, amb un govern. I l'altre que li diuen, bueno, al final li comuniquen el resultat de tot amb altres comunicacions i diu, estupendo. Si això és incriminatori d'algú, a mi em deuran matxacar la vida, perquè jo ho dic de més sovint. Ah, mira, estupendo, no? Perquè són coses... De veritat, que hi ha coses que estan agafades pels pèls, i sobretot, 9 anys, mirem qui són també les acusacions particulars, i en un moment en què aquest senyor no era el germà de ningú.
1: Olga, no t'hem escoltat a tu,
8: sí,
1: encara.
8: Sí, no, d'acord amb l'assumpte, de fet, no ens sorprèn. Els independentistes, i en concret Esquerra, que, lligant amb el que parlàvem abans de la llei d'amnistia, no? Hem patit repressió, presó, exili, per posar unes urnes. Mm-hmm. Que dius que un país democràtic doncs, hagi condemnat amb més de 100 anys els que van fer possible el referèndum d'octubre, que encara avui en dia estiguin inhabilitats, per això també és important el dictamen que sortirà el dia 16 de juliol, no?, del Tribunal de la Unió Europea, perquè al final és un examen també de la democràcia d'Espanya, de l'estat espanyol, i aquí doncs crec que es diu molt que és un estat democràtic, però s'ha de demostrar amb fets. El company deia, els polítics no han d'entrar en justícia, bueno, els jutges no han de ser la tercera cambra tampoc d'Espanya. No poden fer política, tampoc han de fer justícia. Cadascú que fes el seu, però que ho fes bé. I aquí, doncs, també important això que deia, que fa 9 anys, just surt ara, quan estan aquí, doncs, pressions perquè s'acabi la legislatura. O sigui, és que tot sembla, al final, una obra de teatre, de mal gust.
1: Vols afegir alguna cosa, Josep? És que com no et veig, no ho sé.
18: Sí, volia comentar que és a dir, l'argument de que Pedro Sánchez ni tan sols era secretari general del PSOE, no serveix. És a dir, perquè
5: no servia,
18: la sentència... No, perquè la sentència el que dona per provat és que s'ha creat una plaça per a algú expressament. Perquè contra aquest argument, diguem-ne, té el mateix valor, i que tampoc crec que el tingui, dir, bueno, doncs mira, no se sabia, vam fer una aposta, i després quan el president va ser Sánchez... i va fer-se amb el total control del partit, doncs va ser agraït, i contra la voluntat del socialisme extremeny, doncs va col·locar a la persona que li havia fet el favor en son germà. Té el mateix valor aquest argument que l'altre, perquè si un crea una plaça per algú, la pot crear per 1000 motius. Un d'ells, l'amistat. L'altre, perquè se sent obligat. L'altre, per 1000 motius. El que vinc a dir és defensar que aquesta sentència se situa en el lawfare perquè en el moment de crear-se la plaça el president del govern no era ni president del govern i encara no se sabia que recuperaria la secretaria general del PSOE, té una validesa limitada. Per a mi cap, igual que en té cap, dir, mira, després li va tornar el president, ahir li va tornar el favor i el va convertir en candidat a la Junta contra l'opinió de tot el socialisme extremeny perquè li havia fet un favor. Són arguments...
5: Deus llegir molt sobre el socialisme extremeny perquè et veig molt informat.
18: Doncs ho és suficient per a poder fer la meva feina en una
5: ara
18: mica
5: miraré
18: de rigor.
5: Ara miraré algun dia el Comitè Federal a veure si et trobo allà darrere.
18: No m'hi trobaràs, però els teus companys, diguem-ne, que quan surten alguns parlen, sí.
1: Josep Totosau, sí.
4: Mira, Assumpta, fem un mal tremendo a la democràcia i a la llibertat, diguent aquestes coses que dius. Però un mal tremendo. Si fos el germà del Feijó, estaries aquí sobre la taula cridant que és un... Que seria, que... I tot això que expliques no seria. Escolta una cosa. El del germà del president, la gràcia és que no li van donar feina, només li pagaven. Us imagineu aquest pobre home treballant? No sabia on estava la feina, no sabia qui depenia d'ell, no sabia on estava...
5: Aquest pobre home que tu dius és un músic de prestigi internacional. És que aquí acabem. De veritat, és delirant, això.
4: Sumpte, deixa'm acabar. No sabia on estava el despatx. No sabia quan tenia que anar a treballar. No sabia qui tenia per sota. No sabia qui tenia per sobre. No sabia qui depenia d'ell. No sabia d'on cobrava. Que és una broma, això.
5: Això qui ho diu? No ho diu la sentència?
4: No, no, ho diu ell. No, no, ho diu el germà del president, no.
8: No saben qui és l'M. Rajoy, vull dir.
4: No, no, escolta, sí, l'M. Rajoy ho diu un representant d'Esquerra que es presenta a les eleccions amb Bildu. Diu que ens dono classes de democràcia i de llibertat. I parla de l'M. Rajoy. L'M. Rajoy, doncs deu ser el Mariano Rajoy. Deu ser el Mariano Rajoy. I si el germà del Feijó li hagués passat això, jo diria ole perquè l'han condemnat.
5: Ole, pues mira, la germana del
17: la germana Juan Moreno... No l'han condemnat per res.
5: No, senzillament no. Ho van arxivar. Mira que és curiós.
17: Exacte, perquè o sigui, nosaltres creiem que tots els jutges tenen 240 anys, van néixer quan el Franco era un sargento, tots els jutges d'Espanya són franquistes. Tinc un exjutge que no són franquistes, jo tinc els meus jutges, que de franquistes no tenen absolutament res. Més aviat són d'esquerres. I amics meus. I més aviat tots els amics que jo tinc jutges són d'esquerres. I fan les sentències que creu que tenen que fer. O sigui, tots els jutges jutgen no per les proves que tenen, sinó per la seva ideologia. Estem fent un mal favor a la democràcia i la llibertat.
5: Jo crec que aquí està fent, de veritat...
17: Que hi ha algun jutge dolent, clar, hi ha algun polític, hi ha algun alcalde, hi ha algun president del govern...
5: No, qui està fent un mal horrorós a la democràcia i a l'estat de dret és qui utilitza de manera sistemàtica el lawfare, per una banda, però sobretot que en lloc de fer política, que jo crec en la política, i per tant crec que la política és diàleg, és la capacitat de fer, la capacitat de posar-te d'acord i la capacitat d'assumir també els errors, el que fa és, per la porta del darrere, a través d'altres mecanismes, intentar burlar la democràcia que, i per tant, derrocar o intentar que es convoquin eleccions quan no toca o el que sigui. Això és el que està fent mal a la democràcia. El que està fent mal a la democràcia és veure barbaritats, eh? És a dir, que passa un incendi en lloc de posar-se tots d'acord, el primer que surt és la confrontació. El que fa mal a la... Sí, no vaig ser jo, va ser el PP qui va començar dient Andalusia. Sort que el Juanma Moreno els hi va posar fre, però va començar ell, eh? No, ja

0: Ara s'hi oposen, és a dir, és molt difícil. El legislador fa una llei, la llei d'amnistia. Hi ha una voluntat clara del Parlament i el Tribunal Suprem l'interpreta a la contra, diguéssim. Està contradint la voluntat del legislador o la pròpia expressió del Tribunal Constitucional. Jo crec que això és el que fa mal a la democràcia, de veritat, eh?
1: Josep, vols dir alguna cosa, Josep Martí?
2: Sí, sí, però un top mig bromista, tot i que no ho és. És una vinyeta del José Luis Martín, que l'altre dia va publicar a la Vanguardia. Saps que la Vanguardia i el País van treure fa uns dies dos enquestes sobre la manca de confiança del ciutadà en la justícia, i que la nota que treien entre la ciutadania era del 4,60 o així, bueno, que suspenien, no? Que la gent, diguem això, la justícia no s'ho acaba de creure. I llavors la vinyeta, que em va semblar molt oportuna, era representar un polític que, de cap sigla, simplement de l'ofici, traient pit d'això i, diguem-ne, llegint la cartilla als jutges. I llavors hi havia una fletxeta d'aquestes que posen els ninotaires, que sortia d'un cantó, no se sap qui ho deia, i deia, mira, el polític està molt emprenyat amb els jutges i els acusa de destruir la democràcia tenint un 4 i pico de nota entre la ciutadania. Diu, els polítics ne tenen el 2 i pico, no? T'ho vinc a dir perquè crec que amb aquestes alçades atribuir a un únic col·lectiu, i crec que tots els col·lectius tenen la cua de palla, però diguem-ne que el que no val és veure la gepa dels altres i no veure la pròpia. Diguem-ne que crec que tothom està fent bastant perquè la mirada sobre la qualitat democràtica del nostre país doncs sigui cada vegada més escèptica.
1: La Junta m'està assenyalant una televisió, ara comentàvem efectivament les notícies de les 8, aquest nou foc a Rubió, a la noia. Tu m'ho deies també, Josep, no? Que la cosa és potent, no?
3: És un foc que té potencial. No sabré dir el potencial que té, però té un potencial. El potencial vol dir la quantitat de bosc, d'hectàrees que es poden arribar a cremar. Per exemple, el de Pontons en tenia un mínim de 2.000. Doncs aquest és un foc amb potencial. A més, hi ha un parc eòlic bastant gran, bastant important a Rubió, jo hi he estat, i ja ha començat en una hora que a partir d'aquí mitja hora deixen de funcionar els mitjans aeris, per tant deixen de funcionar les aigües, les avionetes...
0: Es veu molta massa boscosa, amb aquestes imatges.
3: Que no sé el potencial, però conec Rubió i sé que té potencial per cremar hectàrees.
1: És que el tema de la massa boscosa és el tema del que portem parlant una setmana que hem fet.
0: I de la gestió forestal.
1: És la gestió forestal.
3: És complicada.
1: Tenia ganes de comentar-vos-ho, encara que no tenim tampoc massa minuts per parlar del tema, però hem parlat diverses vegades d'aquella visió que tenen alguns de determinades localitats, de dir, ostres, massa decisió des de despatxos de Barcelona, i escoltar poc el territori. Aquesta és una cosa que l'hem sentit molt en els últims dies.
3: És que ho tenim claríssim, La massa forestal a Catalunya de fa, no sé si no fa 40 o 50 anys, era d'un 30%, i ha passat un 60%, perquè s'han deixat els conreus, avui ja no hi ha els camps de blats que hi havia, ni hi ha les vinyes que hi havia, i això no s'està mirant. I llavors, clar, si tens un ecologista que li talles un pi i diu que has fet un crim, escolti, no, es cremarà. És igual, si no un tallo, es cremarà.
1: Ja. Digues, Assumpta.
0: No, que és això, no? És a dir, el sector primari i llavors la massa boscosa ha anat creixent, tenim una massa boscosa increïble, jo crec que s'hauran de prendre decisions en aquest sentit, Jo crec que l'altre dia el David Borrell també ho explicava, el cap de bombers, no? A part de que explicava aquest canvi una mica en l'operativa, que, clar, quan tu tens simultaneïtat de focs, tens una manera d'operar totalment diferent, perquè si no, no podries... També parlava, no?, de la gestió... A mi el que em dol és que cada any parlem de la gestió forestal...
1: Fins que s'apaguen els focs.
0: Fins que s'apaguen els focs, sí.
1: Exacte.
0: I aleshores ens costa tornar-ho a abordar, però realment no només és sector primari. Per exemple, fem més productiva la fusta i fem més productiu els boscos, no? Perquè el 74% és que és privat. La propietat dels boscos.
1: Què dius, Olga?
4: Sí, de fet, des d'això sempre parlem del mateix. Fa molts anys que es parla del canvi climàtic i ara doncs estem veient les conseqüències. Això passa doncs, per això, per fer un canvi, potenciar ramaderia i agricultura... fer una millor gestió, bueno, el que aneu dient, no? El que sí que és veritat que doncs, això, un 65% de massa boscosa som dels països doncs, europeus.

0: som més bosc i això doncs requereix una bona gestió i més quan estem a les portes de que molts diuen, no? Així és mig en conya i mig la veritat que potser és a l'estiu més fresc dels propers anys. Yeah. I estem en principis de juliol i mireu quants incendis, centenars i complicats.
1: Va, escoltem el Josep Martí i ens anem al Liceu. Josep, vols afegir alguna cosa?
2: Bueno, que aquest imperatiu de hem de, en veritat se traduïs en anem fent el contrari. Perquè sí, hem de posar en valor, hem de fer atractiu, tal. Dius, escolti, mira, tens tot el llevant del Mediterrani que es feien taronges i que s'han tingut que arrencar els arbres perquè són més barates portar-les de Sud-àfrica i de Centràfrica. I les autoritats europees, diguem-ne, avalen tot això. Per tant, dius, la fusta, doncs la fusta d'aquí no la pots rentabilitzar perquè a d'altres puestos estan especialitzats, tenim tractats de lliure comerç i les coses surten més barates a d'altres llocs. El que dèiem la setmana passada, és a dir, el problema és gros, té molt a veure amb la manera que hem triat de viure, amb l'escala de valors de la societat, que és, diguem-ne, la societat urbana ha fet urbana la societat rural, no passat al revés, no? I Catalunya particularment és una societat urbana cada vegada més de dalt a baix i per tant aquest problema malauradament en seguirem parlant tots els anys.
1: Clarament. Ahir vam tenir un programa brutal. A les 9 de la nit vam tenir a 3 membres premiats d'aquests Premis Princesa de Girona. Patrícia Imà, ara mateix estic veient el titular de Radio Televisió Espanyola, sóc una entrenadora de bactèries, ha aconseguit fer una cosa meravellosa, que a través de les bactèries crear plàstic biodegradable. Però ho dic perquè l'he tingut a la mà. És un plàstic absolutament igual, una miqueta més car, però una miqueta més car, tampoc excessivament més car. Ara, evidentment, com m'explicava ahir la Patrícia, cal convèncer als empresaris. Però no va venir ella sola, va venir també la Gemma Blasco, Premi Princesa de Girona d'Art per la seva pel·lícula La Fúria i per tot el que ha aconseguit amb aquesta pel·lícula. I també un altre testimoni, el Hatim Azari, fundador de Joves Units del Poble Sec, una associació que utilitza l'esport com a eina d'inclusió. Veritablement una entrevista meravellosa que els hi recomano moltíssim. Anem a veure com ha anat l'acte al Liceu. Allà tenim el Pau Alemany. Hola, Pau, què tal? Bon vespre.
3: Hola, bon vespre, Toni.
1: M'imagino que ja ha acabat la cosa, no?
3: Correcte, sí. Justet fa una estona acaba de finalitzar la gala que s'ha celebrat aquí al Liceu i on ha acudit tota la família reial.
1: Molt bé. Quins són els grans moments que destacaries ara mateix, Pau?
3: Doncs mira, com bé deies, a l'entrevista que vau oferir ahir s'han repetit uns discursos amb molta mirada social, amb molt de compromís social per part dels 6 premiats. Durant l'acte el pati de butaques estava pràcticament ple, només hi havia algun lloc lliure a l'amfiteatre, i ja et dic, han sigut uns discursos breus però amb molt de caràcter social, amb molta precisió en aquest sentit i amb aquest intent de compartir els respectius projectes, no?, de les distintes disciplines, astronomia, empresa, qüestions també d'integració social, però sempre amb un caràcter una miqueta més social. I a banda també hem tingut actuacions de dos grans artistes, com són Luz Casal i Solea Morente, que han posat fins i tot a cantar el públic al final de la gala.
1: Caram, si està al Liceu i no cantar, sabria com greu. Està molt bé. M'ha agradat una cosa que destaca avui la premsa sobre les declaracions de la princesa Leonor a desvetllar quines són les seves influencers. Diu, intel·ligències naturals que utilitzen la intel·ligència artificial amb cap. Ha dit, ha estat així, no?
3: Sí, correcte. Leonor se n'ha encarregat de la part final del discurs, ja que el seu pare, el Felip VI, s'ha encarregat del discurs d'obertura, i això, Leonor ha assegurat que els 6 premiats són els seus influencers preferits. De fet, bueno, escoltem ara com s'ha referit a ells després de repassar els seus projectes.
4: I fins aquí els meus 6 intel·ligents naturals. Fins aquí el meu necessàriament petit, brevíssim, relat de la vida i l'obra extraordinàries d'aquests 6 creadors de pensament i coneixement, més que no pas de contingut, que tant m'influeixen.
3: intel·ligents naturals, no? Els mencionava i bé, ara una vegada finalitzat l'acte, mm-hmm. tant la princesa Eleonor com la infanta Sofia i els reis Felip VI i Letícia estan compartint una estona amb els 6 guardonats per poder compartir impressions en un diàleg una miqueta més informal.
1: Molt bé. Pau, moltíssimes gràcies com sempre, una forta abraçada. Bona tarda.
3: Una abraçada, Toni.
1: 3 minuts i arribem a 9:15. El comentari ha estat... El mateix hem fet tots, no? Té català de Barcelona. És cosa meva?
0: Més obert,
1: Té català de Barcelona, la princesa Eleonor.
0: Més obert.
1: Sí, és veritat, no?
5: Sí, la ciutat, sí, té un català de Barcelona. De Barcelona. De poble que és diferent. A més, ho notem, eh? Per exemple, al sí. Penedès hi ha un català diferent. Sempre vas cap al sud de Catalunya, sempre vas cap al nord, a Girona. Sí.
1: Josep, català, de ciutat. Com l'has sentit, tu?
2: Sí. No sé identificar l'accent.
1: Home!
2: No
1: m'ho puc creure que no sàpigues identificar l'accent de Barcelona. No m'ho crec, això.
2: El de Barcelona?
1: Sí.
2: Normalment és el català mal parlat.
0: Això no és veritat.
5: El de Poble Sec.
0: Ja, vaja.
5: El de Poble Sec, eh? La meva mare de Poble Sec, el de Poble Sec.
2: No, és broma.
1: Escolta'm, de tota manera, a mi ahir vaig al·lucinar amb aquests 3 joves, però són 3 joves. Són 3 ments absolutament privilegiades, 3 maneres de veure cadascú el seu, no? És a dir, el cas del Hatim em va encantar, perquè és un nano que va arribar i es va trobar de sobte al mig d'un barri on hi havia tot aquest problema del que estàvem parlant abans, i es va donar que l'esport era una eina integradora. Mira, abans parlàvem de les paraules de la Minyamal, i efectivament ell anava a parar aquí mateix, no? O aquesta altra noia, de veritat, heu de treure el cap per el que fa Patrícia Aymà, que és una investigadora en bactèries, és a dir, gràcies a les bactèries ha acabat fent aquest pla. Això és brutal, perquè estem parlant d'una aposta de futur claríssima, no?
0: Com acabar amb el plàstic?
1: Home.
5: Però la pobra...
1: Espera, que no sé què passa ara. Digues. Sí, és el micròfon que ha fallat. De cop ha fallat. Ara li canviem el micròfon al Josep Totosaus. Olga, entretant.
0: No, important això, que també siguin joves, que s'enfoquen també a la innovació. Jo recordo també fa uns anys m'ensenyaven uns plats fets amb pela de taronja, que deies això, la veritat. I important el que comentaves, també que no suposi un cost addicional, perquè al final el capitalisme també és el que mana, no? I si són invents que es poden implementar que no suposa un sobrecost, doncs realment el medi ambient ho agrairà molt, i nosaltres també, doncs, per tindre un molt més sostenible. O sigui, és que en aquest cas, doncs, genial, ja el buscaré, no he seguit. I el tema de l'esport, molt important, bueno, coincideixo plenament també amb el que deia el Jamin, no? I que és una eina de cohesió social importantíssima, l'esport base.
1: Les nostres bactèries t'han fet un micronó. Va,
5: fixem-ho. L'assumpte, que en té mania.
0: No, no tinc desconnectat res.
1: No, és veritat.
5: El plàstic no sabré dir, perquè no és un... Tinc un familiar que ven molt de plàstic. No sé quin tant per cent, però crec que un tant per cent molt elevat ve de Xina. Dic que s'està fabricant a Xina. Yeah. Per tant, canviar-ho això, i amb uns preus que deies tu, que suposo que ve de Xina, perquè deu ser molt més econòmic que poder fabricar-lo aquí, i per tant tindrà feina a convèncer els xinos a poder fer això, eh?
0: Sí, però és veritat que són apostes importants d'innovació, no? I que com a mínim obren la porta, perquè és que, com dèiem abans, el canvi climàtic que està aquí, comencem a usar també, comencem a respectar una mica el planeta i a nosaltres, o serà
5: sí,
0: difícil?
5: Però el plàstic...
0: I que ens segueixin, en tot cas.
5: Sí, però la fabricació del plàstic és d'una part del petroli, vull dir que si no el fabriques l'has de cremar. Vull dir que el petroli té unes, del querosen o el gasoil, la benzina, tal, hi ha una part que va pel plàstic. I el plàstic, estem comprant plàstic reciclat a Xina. Tothom té molt clar que en aquest moment que les ampolles de vidre les tira en el contenidor verd, que el paper també, i el plàstic es pot llençar a qualsevol lloc. Si el plàstic és tan reciclable com vulguem i tantes vegades com vulguem. Però tant, si tu el plàstic el recicles... Que Espanya està comprant només... Crec que només tenim un 2% del plàstic reciclat que necessitem. Plàstic reciclat se'n fa servir moltes coses. La fabricació de cotxes, de tots els plàstics que van als cotxes, les bosses d'escombraries, per moltíssimes coses. I no n'hi ha de plàstic reciclat, perquè no s'acaba de reciclar el plàstic. Sí que és veritat que per països d'Àfrica o Tercer Món són famosos per la quantitat de plàstic que hi ha llançats per tot el món i pels mars.
1: Clar. Josep Martí, en aquest cas.
2: Pues mira, molt content per aquests xavals, i les meves espelmetes són per a que puguem fer la carrera d'investigació aquí, saps?
1: Clar.
2: Perquè, malauradament, en molt pocs dies, dues persones joves del meu entorn més proper, doncs una a Texas i l'altra a Austràlia, a fer la mateixa feina que aquí, una en el terreny de la investigació, l'altra amb una empresa del sector químic, però amb salaris ajustats a la seva vàlua. M'explico? No. I, per tant, per a mi aquest és el desig, que tota aquesta gent amb talent que tenim la puguem tractar i cuidar prou bé com perquè el preu que posem al seu talent els permeti fer tota la carrera aquí, perquè quan un a edats tan joves ha fet coses tan rellevants, doncs ja no és el que ha fet, sinó el que està en disposició de fer si té les eines, no? I les eines, doncs pel jove també són estar prou ben pagat com per poder construir un projecte vital de qualitat i a l'alçada de les seues capacitats i coneixements.
1: Clar. A veure qui no està d'acord amb això, no? Efectivament, una aposta per la innovació de casa. Dit d'una altra manera, que la gent no hagi de marxar fora, no, Olga?
6: Bueno, a vegades que marxin i facin intercanvis...
1: I tornin
6: a estar
1: pagant.
6: I tornin. Clar. I hi ha molts investigadors que se'n van en camps com la salut, la biologia, i que tornen. Ara, a més, estem rebent alguns investigadors que fugen d'Estats Units i venen cap aquí. Vull dir que també som captadors de talent. També tampoc és tan negatiu, però... És veritat que jo crec que ara s'ha de fer una aposta i realment, com deia, se'ls ha de pagar.
1: Digues, Olga.
7: No, completament d'acord. O milloren les condicions salarials o al final, doncs, veiem això, com el talent també va fugint. Sí que és veritat allò dels Estats Units, que per sort van tornant, però bueno, també són forces majors, diguem.
1: Bueno, estem només a 10 minuts de les 9 de la nit. Veiem fins i tot samarretes de la selecció al control de so d'aquesta casa. Jo crec que és una cosa ja que ara quan sortim... Bueno, ara quan sortim, no quan sortiu vosaltres, imagino que les tindreu per tot arreu. Josep, tu estàs ja a Badalona, no?
2: Jo...
1: Hola? Ostres, doncs ha desaparegut. Ha desaparegut.
7: Ara
1: fan
7: un bon lloc.
1: Sí. No, però és interessant veure la gent com surt al carrer i com viu aquestes històries. És brutal. O sigui, aquest és el típic partit que pots seure en una terrassa sense pantalles... i en tot moment saps com va, no?
6: Sí.
1: Obres les finestres i és una cosa que la veus
6: i
1: claríssima,
6: veus,
1: no?
6: I veus l'ambient, també, sí.
1: Està bé, no? I és allò de la gent, veus que aquest és un tema que de seguida s'hi apunta, no, Josep? Que també va bé, d'alguna manera, que ens donin alegries altres coses que no siguin les de sempre, no?
5: Sí, pobres francesos, si avui que és el dia de la festa nacional seva perden, serà molt dur per ells, eh?
1: Molt bé. Em sembla que hem d'acomiadar el Josep Martí Blanc. Hola, Josep!
2: Toni, t'he de deixar que vaig a posar-me amb aquesta altra feina que tinc que fer.
1: Molt bé, ja estàs a Badalona, eh?
2: Ara he arribat, sí, aparcaré i vaig a veure el futbol i a prendre notes.
1: Ja, demà et llegim, doncs.
2: La temporada continua o hi acabem?
1: No, avui és l'últim dia fins al setembre, és a dir, que ja en parlarem, eh? Ens retrobem al setembre.
2: Un besito als morros.
1: Una abraçada molt forta. Moltes gràcies.
2: Adéu,
1: Josep. Adeu. Sí, perquè estem a 9 minuts de les 9. Què m'estàs ensenyant, Josep? Em vols ensenyar alguna cosa? Molt bé. És allò que comentaves abans de el bon funcionament de tothom en el que són la gestió dels incendis. M'estaves ensenyant un missatge de la consellera Parlon.
5: Acaben de confinar... suposo que
1: Els de Rubió també,
5: suposo que acaben de confinar.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quin malson. Esperem que la cosa s'acabi aviat i efectivament que aprenguem una mica les lliçons, perquè això que deia abans l'assumpte d'Escarp ho hem repetit en més d'una ocasió aquí al programa, que en parlem molt de la gestió forestal fins que s'apaga el foc. És igual una mica que amb l'aigua, no? Que parlem molt de les sequeres fins que plou, i en el moment que plou, doncs ja, com tenim aigua, doncs ens oblidem.
5: La gestió forestal mica, no? És complicada, perquè avui el pi està a 20 euros la tonelada. Val més diners tallar-lo. O sigui,
1: un pes... A 20 euros la tona?
5: La tona.
1: Ah, sí.
6: Això deia,
1: sí,
6: s'ha de fer rentar.
5: No es fa servir la llenya.
1: Ja.
5: Fa 50 o 60 anys, una persona que tenia 100 hectàrees de bosc li traia un profit, perquè tot funcionava amb llenya. Aquí no teniu, no feu servir la llenya a ningú, a Barcelona. Com tots voleu venir a viure aquí, a pilotonats uns sobre els altres, aquí no feu servir llenya perquè no teniu foc, no? I, per tant, la llenya no té massa valor. Sí que es desfà i es fa... el pèl·lec, crec que el fa per algun tipus, però no té massa valor. Llavors, a 20 euros la tonelada no pagues tallar-la, pràcticament. Per tant, no se'n treu profit. I en tema de l'ecologisme i del canvi climàtic, hi ha entesos, molt entesos, que diuen, escolta, els boscos s'han de cremar. I els que naixeran preparats per aquest canvi climàtic. Són opinions, eh? Són opinions. Hi ha opinions de tots tipus. I la gestió és com tota la vida. És un tema de pressupostos.
1: Sí, sí.
5: I dedicar-hi diners a una gestió forestal, doncs a no deixar creure tants anar, a netejar boscos. Netejar boscos vol dir cada 10 pins deixar-ne 2. Això és netejar un bosc, eh? Netejar un bosc no és passar una desbrossadora que al cap de 3 mesos, si plou, torna a créixer. Torna a estar com estava. Vol dir que cada 10 pins se n'ha de deixar 2 o 3, s'han d'obrir camins, s'han d'obrir tallafocs, s'han d'obrir camins perquè es pugui arribar molt de pressa en cas de que hi hagi un foc.
6: I s'han de plantejar les urbanitzacions.
5: Les urbanitzacions tenim un problema, que són de l'època franquista, de fa 60 anys, totes il·legals, jo les pateixo, jo les pateixo.
6: Coneixem,
5: i...
6: però...
7: Oh, per sort, la gent ara, per això és més conscient. Tant, almenys aquesta setmana ha sigut com un boom de què s'ha de fer si tens un incendi a prop, no? Perquè la gent, això, tendeix a marxar, no? Pot estar a cada casa... Sí.
1: Déu-n'hi-do.
7: Mica en mica, almenys, fem
1: una mica de sensibilització. Estem a 6 minuts i una mica més per arribar a les 9 de la nit. És l'hora del Toni Mata. Toni Mata, què tal? Bona nit, senyor.
8: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i amants dels pèl·lets. Com esteu?
1: Amants dels pèl·lets? Doncs estem bé, estem molt bé. El colofó del dia, on el situes avui, Toni?
8: Doncs mira, jo vull posar el colofó a la tertúlia parlant d'un partit de futbol que es juga avui. No sé si ho heu sentit, però avui la selecció espanyola i la francesa s'enfronten d'aquí uns minuts per accedir a la final del Mundial de Futbol de la FIFA. Potser no ho havíeu sentit gaire perquè se n'ha parlat poc, segurament, eh? Crec que només n'ha parlat un senyor gallec que es diu Mariano Rajoy en una columna. Penseu que Galícia ens ha donat Franco, Fidel Castro, Fraga i Rajoy, eh? No sé què esperem per donar la independència a Galícia. Però bueno, la Galícia del Sud es diu Portugal, eh? Ja és independent, i la Catalunya del Nord es diu França, de moment. Avui pateixo, Toni Marín, per una persona molt especialment, Joan Laporta, president del Futbol Club Barcelona, un home més independentista que Guifré, el Pilós, i que avui és a Dallas, perquè hi ha molts jugadors i del Barça a la selecció espanyola. Està a Dallas, i jo només espero que digui Suela, n'ets un pandó en algun moment. És un home que no té selecció pròpia, Joan Laporta, per animar avui, com podria ser un ciutadà d'Escòcia o els Països Baixos, i que si avui Espanya guanya, serà el focus de tots els mitjans per veure com reacciona. Com reacciona. Estem a 2 gols que li cridin a la porta que ponen tu DNI, la mateixa Espanya que cridava a por ellos i que es bronca Lamine Yamal per ser negre i musulmà. Lamine, que a més és català, que només li falta ser homosexual per ser l'anticrist de l'Espanya rància que tots coneixem i denostem. En aquesta dicotomia es troben avui el 41% dels catalans, que segons l'últim estudi del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió, se sentien més només catalans o més catalans que espanyols. Només un 11,6% dels catalans se sentien més espanyols que catalans o només espanyols. O sigui que estem posant pantalles gegants a les nostres ciutats per un 11,6% de la població. L'altre 44%, on està la majoria, se senten tant catalans com espanyols. Per tant, suposo que els hi va bé qui jugui. Que jo vull que... avui vull que guanyi Espanya, que quedi clar. I Laporta, m'atreveixo a profetitzar, que també, pels jugadors que estimem, diguéssim, i per proximitat emocional amb una idea naïf d'una Espanya identitàriament inclusiva. Dic naïf per les contínues hòsties fallides dels darrers anys. Avui, per tant, molts catalans viuran aquest partit amb l'as tapat, amb una alegria íntima i una mica sadomasoquista si guanya Espanya, i amb un tant mafot prou còmode si perden. Jo crec que és una anomalia, però com en tantes altres coses, secretament i sense reconèixer-ho mai, els espanyols de fora de Catalunya, diguéssim, de la resta d'Espanya, avui íntimament es preguntaran, tindríem èxit sense els catalans? Afrontar aquesta pregunta amb maduresa i sinceritat jo crec que facilitaria un millor encaix de les dues corones que es van unir al segle XV i que avui es proposen novament, Toni Marín, dominar el futbol mundial.
1: És el comentari del Toni Mata. Gràcies, Toni. Una abraçada. Que vagi molt bé. Fins demà. Sí, com sigui. Més enllà del que diguin les enquestes i els percentatges, Jo crec que agafar la moto i anar a fer un tomb per Barcelona, i em permetran, el centralisme de l'afirmació, i anar passant pels bars, segurament ens faria adonar que, més enllà de les lectures polítiques que fem de les coses, està el sentiment de la gent. I és veritat que quan es pregunta vostè què és una cosa o l'altra, et fan decidir a la pregunta. Però hi ha molta gent que jo tinc la sensació, que probablement sigui equivocada, que més enllà d'una resposta, després fa la seva vida amb total normalitat i li és completament igual. I per això dic que a mi que estiguem fent tot això per un 11%, sincerament, no m'ho crec. Avui no m'ho crec.
6: No, jo tampoc. Jo crec que la gent hi és i té ganes de que guanyi Espanya i al final estàs allà.
1: És que hi ha massa política en tot. Hi ha massa política. Acabem posant la política en tot.
6: I massa interpretació.
1: I després entenem que la gent està cansada de la política, però és que quan no estan cansats... I jo sóc el primer que poso política en tot, Però, home... No.
5: La llibertat és que cadascú faci el que vulgui, que pensi el que vulgui, que se senti el que vulgui.
6: I massa interpretació.
5: Que no sé més si senten catalans, però si
6: ara
5: som feliços...
6: Ara tots interpretem... No.
5: Pues, escolta, jo sóc molt feliç siguent català i ningú em pot decidir que hi ha una balança per dir si ho sóc. Jo sóc català, sóc espanyol, sóc europeu i sóc un tio que l'assumpte encau perfecte perquè som joves.
1: Home,
5: i ens dediquem
1: més
5: a la política.
1: Som joves, aquí no li pot caure bé l'assumpte.
6: I... Sóc simpàtica.
5: Som gent jove, la gent, perquè no ens veuen aquí, l'Ara, però som gent jove, que estem il·lusionats i... Per tant, escolta, la llibertat és molt maco. Escolta,
1: el que és molt maco
5: no
1: és...
5: Ella no espanyola, però ens ha de fantàstic.
1: El que és molt maco és...
5: Que no senti espanyola,
1: el que és molt maco és que gent lliure se senti davant dels micròfons, cadascú defensant la seva llibertat.
5: Clar.
1: I que puguem portar-nos bé i això tenir bon rotllo i que hi hagi amistat, efectivament, i discrepància i maneres diferents de veure les coses i, sobretot, respecte per poder parlar i, sobretot, per poder escoltar, perquè parlant no s'aprèn. Escoltant, sí.
5: Sí.
1: Això és...
5: Jo tinc dos nets avui a casa que no saben si són catalans, si són russos, no saben res de política. I veuran el futbol perquè els agrada el futbol. Juguen a futbol i els agrada el futbol. I veuran el futbol.
1: Escolta'm, que tingueu un estiu meravellós. Jo crec que ja no ens veurem en el que queda de setmana. No? Avui és dimarts. Si voleu tornar, demà passat.
6: T'ho agraïm, però la veritat prefereixo despedir-me avui.
1: Molt bé. Assumpte, Escarpa, ha estat un luxe tenir-te totes aquestes setmanes.
6: Un ple.
1: Ens retrobem al setembre, Olga Hidalgo, el mateix, Ja tens les vacances a punt o no?
7: Bueno, sí, però encara queda.
1: Sí,
7: Fins a finals d'agost no m'escap uns dies.
1: Molt bé. Josep Totosaus, ànims i gràcies per l'esforç, Espera, ara se li ha tornat en el micro. Bueno,
5: sí.
1: Ara tens.
5: Em sembla que em teniu mania avui,
1: No, home, no, al contrari.
5: No, gràcies a tu, gràcies. Com sempre, per convidar-me.
1: Molt bé. Senyores, senyors, una petita pausa, les notícies a les 9 i després més plaer aquí a Ràdio 4. Ara tornem.
9: Són les 9.
10: Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bona nit. Protecció Civil ha ordenat a través d'un missatge és alerta al confinament de tres urbanitzacions per un incendi de vegetació a Cunit que ja han donat per estabilitzat, on hi treballen encara amb 10 dotacions. El confinament afecta les urbanitzacions de la Costa a Cunit, els Jardins a Cunit i Trencarroques a Castellet i la Gornal. Es demana tancar portes i finestres, no sortir al carrer i seguir sempre les indicacions de les autoritats. D'altra banda, continua actiu l'incendi forestal a Rubió, a l'Anoia, ara mateix hi continua. Continuen treballant intensament els bombers amb 62 dotacions terrestres, de les quals 13 són mitjans aeris. Encara que l'incendi continua actiu, els bombers asseguren que està més tranquil i que ha baixat la columna de fum. El flanc dret baixa d'intensitat, però preocupa de cara demà al matí perquè està previst que el vent de ponent pugui fer-lo més viu. Segons les dades provisionals dels agents rurals, el foc afecta una superfície de 47 hectàrees i, malgrat no hi ha cap nucli confinat, algunes masies disseminades a la vora del foc sí que se'ls ha recomanat confinar-se. L'incendi afecta els termes municipals de Castellfollit del Boix, a la comarca del Bages, i a Rubió, a l'Anoia. Els agents rurals treballen en la investigació de les causes d'aquest foc. Com es preveia, el ple del Congrés dels Diputats ha descartat els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic, el primer pas per als nous pressupostos generals de l'Estat que prepara el govern espanyol. La votació ha decaigut per l'oposició del Partit Popular, Vox i Junts, disconformes amb el marge de dèficit del 0,1% cedit a les comunitats. Ara l'executiu té un mes per remetre'ls de nou a la cambra, que els votarà previsiblement la setmana que ve. El ple ha donat llum verda, però, al decret llei que injecta 6.200 milions més d'euros més entre 2026 i 2027 per finançar la dependència. Ho ha fet amb els vots a favor de tots els grups, excepte Vox, que s'hi ha oposat. A banda, la Cambra Baixa ha aprovat la reforma de les lleis de discapacitat i dependència amb l'abstenció del PP. Els sindicats educatius a Catalunya demanen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració de dues agents del cos en una assemblea de docents, Laura Hurtado.
11: L'Austec, la Intersindical i la COS titllen d'insuficients les compareixences de Parlon i Trapero en les comissions d'investigació al Parlament aquesta tarda sobre els casos d'espionatge a moviments socials. Iolanda Segura, portaveu d'Austec.
12: Davant de la falta de respostes i, sembla, doncs, la falta de voluntat de donar aquestes respostes, nosaltres, Austec Estès, ens reiterem en demanar la destitució del director Trapero i de la dimissió immediata de la consellera d'Interior per inoperància i per falta de responsabilitat.
11: El sindicat ha informat que la demanda que van interposar per vulneració de drets fonamentals ha estat admesa a tràmit.
9: També us expliquem que la tercera onada de calor de l'estiu a Catalunya agafa força les properes hores i, segons apunten els pronòstics, tocarà sostre al llarg d'un dimecres que es preveu infernal. Rosa Guitllet.
13: El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat la primera tanda d'avisos de nivell vermell, el més sever que hi ha, per advertir de les temperatures extremes que es viuran a zones del Vallès o del Baix Llobregat. Les previsions apunten que demà dimecres se superarà el llindar dels 40 graus a gran part del territori català, i en alguns punts fins i tot se superaran els 42 graus. Davant d'aquestes previsions, les autoritats demanen a la població a extremar precaucions davant el perill que suposen les altes temperatures per la salut de les persones i per l'elevat risc d'incendi.
9: En esports, en marxa ara mateix l'enfrontament entre Espanya i França al Mundial. De moment, amb el marcador a 0, es disputa en la primera semifinal del torneig a Dallas. De les 10 semifinals d'un gran torneig que ha disputat la Roja, n'ha superat 9 de 10. A més, els de Luis de la Fuente s'han adjudicat els dos últims enfrontaments davant el combinat gal a les semis del Campionat d'Europa del 2024 i de la Nations League de l'any passat. I a un quart de nou ha finalitzat la gala dels Premis Princesa de Girona, celebrada al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Enguany ha reconegut sis joves per les seves trajectòries en àmbits ben diversos i pel seu compromís amb la societat. Tot plegat amb la presència dels reis i la princesa Leonor i la infanta Sofia. Ho ha seguit el Pau Alemany.
3: Els reis i les seves filles es troben hores d'ara compartint impressions amb els sis guardonats una vegada finalitzat la gala. Al seu discurs d'obertura, el rei Felip VI ha defensat la importància de cooperar i d'afrontar els reptes des del treball compartit, mentre que a la cloenda la princesa Eleonor ha assegurat que els sis premiats són els seus influencers preferits. Així s'ha referit a ells després de repassar els seus projectes.
4: I fins aquí els meus sis intel·ligents naturals. Fins aquí el meu necessàriament petit, brevíssim, relat de la vida i l'obra extraordinàries d'aquests sis creadors de pensament i coneixement, més que no pas de contingut, que tant m'influeixen.
3: Els sis guardonats, vinculats a projectes d'astronomia, inclusió social, economia, empresa i cultura, han intervingut breument per explicar la seva feina amb un missatge marcat per la mirada social i la voluntat de transformar la realitat.
9: Gràcies, doncs això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
10: Ràdio 4. Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela. I es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia bisum al 02076 o entra a comitéemergència.org. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
1: Deixem enrere les notícies de les 9 i ens disposem a compartir una darrera hora realment interessantíssima de ràdio. I els dic ara que la part final d'aquesta hora arribarà, com sempre, al Jordi Merca amb intenció de posar un punt de somriure a unes jornades que són veritablement complicades. En un dia en el que, d'altra banda, hi ha molta gent més pendent del futbol que d'una altra cosa. En qualsevol cas, ben és cert que l'entrevista d'avui serà una d'aquelles entrevistes, estem del tot convençuts, que també repicarà molt a través de xarxes socials, perquè el tema és interessantíssim i està escrita per un home interessantíssim. El currículum de Rafael Dizcaller és veritablement espectacular. Ha estat ambaixador d'Espanya a la Xina entre 2018 i 2024, però durant la seva carrera diplomàtica ha estat també ambaixador a Alemanya, Etiòpia, ha estat destinat a Rússia, Israel, a Colòmbia, Cuba, Hondures i fins i tot a la Santa Seu. I d'altra banda, pel que fa a la qüestió literària, és autor de tot un seguit de llibres, fins i tot un llibre infantil. La veritat és que aquest últim llibre, de tota manera, posa l'accent en un tema que ens té a tots amb la mirada posada allà. El ascenso de China, una mirada a la otra gran potencia. Rafael Dizcaller, ¿qué tal? Buenas noches.
14: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Ante todo, la enhorabuena por este libro que viene realmente a publicarse en un momento en el que ha crecido, cómo no, muchísimo el interés general por China, ¿no?
14: Pues muchas gracias. Es lógico que haya crecido, porque China antes era un país mucho menos importante que ahora, mucho más débil económicamente y políticamente, y ahora, en cambio, es una gran potencia.
1: Lo que viene a explicar usted en el libro, de alguna forma, es cómo ha podido pasar eso, ¿no? Porque justamente el comienzo del libro sirve para que los lectores conozcamos el contexto previo a la llegada de Xi Jinping al poder en 2012, ¿no?
14: Sí, China históricamente siempre ha sido una gran potencia. Cuando llegan las guerras del opio en 1839, antes China llevaba dos o tres milenios, siendo una potencia importantísima. En los años 20 del siglo XIX tenía más o menos la cuarta parte de la economía mundial, ¿no? Y ahí es un imperio muy grande. Lo que pasa es que ese imperio se mantenía al margen del resto del mundo.
1: Ya.
14: Y ahora China no puede permitirse ese lujo.
1: Usted pone el foco en Deng Xiaoping, que recordemos fue presidente desde 1978 hasta 1993, y llega a referirse a él como el responsable de levantar la tapa de la olla y permitir que los chinos volvieran a hacer lo que siempre han hecho bien, es decir, trabajar y comerciar, ¿no?
14: Así es. Una cosa que le chocó a Deng Xiaoping es que los chinos fuera de China eran comunidades prósperas, ricas, les iba muy bien, y dijo, ¿y por qué en China no? Y claro, la respuesta era que en China no les dejaban, ¿no?
1: Claro.
14: Hizo un viaje a Singapur, en el que es un país en el que la cuota china de la población es muy importante, y se dio cuenta de lo que se podía hacer en un régimen que, además, como el de Singapur, tampoco es democrático, es autoritario.
1: Yeah.
14: Ese viaje fue muy influyente. Y empezó una serie de reformas que acabaron convirtiendo a China en un país con una economía capitalista.
1: ¿Cuáles fueron las principales reformas que impulsó Deng Xiaoping?
14: Pues la primera fue la de la agricultura. La gente no tenía para comer, y permitiendo que hubiera una mayor libertad de producción y de venta de productos agrarios, hubo un estallido de la producción agrícola y la gente empezó a comer bien.
1: Uh-huh.
14: Y curiosamente empezó a vivir mejor en el campo que en la ciudad. Luego, por supuesto, también en la ciudad llegaron a recibir alimentos. Pero eso fue lo primero. Y a partir de ahí, pues con ese dinero que se fue generando, se empezó una inversión en industrias modestas, industrias de consumo modestas, que poco a poco fueron expandiéndose hacia sectores de más alto nivel añadido y más alta componente tecnológico. Y todo esto con un mecanismo muy prudente, ¿no? Deng decía que para cruzar el río hay que tentar las piedras. O sea, hacía pruebas, hacía zonas especiales en las que probaba si una cosa funcionaba bien o mal, y las que funcionaban mejor, pues las aplicaba en el resto del país.
1: Es interesante porque, por tanto, cuando llega Xi Jinping al poder, se encuentra con un transatlántico que va a un ritmo potente, pero desde luego a él le toca acabar de rematar el trabajo, dicho de otra forma, ¿no? Desde que llega Xi Jinping al poder, ¿cómo consigue gobernar la nave hasta la dirección que ha tomado en la actualidad?
14: Cuando llega Xi Jinping al poder, China ya es una potencia económica muy importante. Lo que pasa es que Xi Jinping era un leninista convencido y tenía miedo de que la nueva sociedad china, con una economía próspera y con empresas importantes y con gente que tenía independencia económica del Estado, se evolucionara en un sentido que pusiera en cuestión, que pusiera en peligro el control del partido sobre la política, sobre el poder en China. Y había cosas como la corrupción que desprestigiaba al partido, había atentados al medio ambiente que hacían que la población estuviera muy descontenta, había gente que viajaba y que traía ideas modernizadoras, en fin, había una serie de factores que le preocupaban. Y la forma de intentar controlar eso fue cerrar un poco más la mano en el tema de las libertades y en el tema político y fortalecer mucho al partido, porque Xi Jinping es un gran creyente en el partido. Uh-huh. Piensa que el partido tiene una misión trascendental, que es la salvación de la nación china. Y entonces, fortaleciendo el partido, fortaleciendo el componente ideológico del régimen para que la gente creyera más en lo que estaba haciendo. Y eso se hizo con una combinación de medidas, algunas represivas también, pero otras también de autocontrol del partido. O sea, el partido tenía que acabar con fenómenos como la corrupción. Yeah. Había que introducir más autocrítica. Y luego había que introducir también una crítica interna de las políticas, porque en China no hay libertad de expresión, pero dentro del partido, hasta ahora por lo menos, porque ahora con Xi Jinping en los últimos años se ha reducido, hasta ahora sí que había una discusión de las políticas para que fueran las mejores, ¿no?
1: Ya. Es interesante sobre el partido. Efectivamente, dedica usted un capítulo entero a hablar de un partido que parece como si la sociedad china hubiese aceptado la forma de funcionar, ¿no? Prosperidad a cambio de entregar la libertad, ¿no?
14: Bueno, pensemos que China no viene del mundo filosófico de Occidente, no viene de Grecia ni de Roma, que colocan al individuo en el centro y sobre todo piensan en la libertad y los derechos de las personas como objetivo fundamental. No, para China el objetivo fundamental es la armonía del conjunto, la armonía de la sociedad, que es una idea confuciana, ¿no? Uh-huh. Entonces, los chinos, en primer lugar, tienen una base filosófica distinta. En segundo lugar, nunca han conocido la democracia y es difícil exigir algo que se desconoce.
1: Claro.
14: Y en tercer lugar, el partido les ha resultado muy competente a la hora de mejorar su situación económica, con lo cual hay una serie de factores que explican esta falta de demanda de democracia en China.
1: Claro, entenderá usted nuestro desconocimiento en general sobre el tema, pero siempre hablamos del partido y no de los partidos. No hay una oposición real en China.
14: No, China es una dictadura.
1: Claro.
14: Una dictadura leninista del Partido Comunista. No se permite la libertad de expresión, ni la libertad de asociación, ni la libertad de manifestación. China es una dictadura.
1: ¿Ha llegado usted a vivir alguno de los congresos del Partido Comunista? Porque debe ser espectacular, ¿no?
14: Sí, la verdad es que sí. Son momentos de movilización de los 90 y pico millones de personas que formaban el partido cuando yo estaba allí. Ahora, por lo visto, han pasado ya de 100. Primero para hacer piña, ¿no? Para romper cualquier tipo de división interna y hacerla en torno al líder, a Xi Jinping, y a la propia posición del partido en la sociedad, porque Xi Jinping tiene una frase en un congreso del partido, precisamente pronunció esta frase: el partido lo controla todo, el norte y el sur, el este y el oeste. Es decir, lo que ha hecho Xi ha sido colocar al partido en una posición todavía mucho más de control de la sociedad china.
1: Ya. Una sociedad que ha dejado al mundo con la boca abierta, sobre todo en los últimos años, ha pasado de ser la fábrica del mundo a liderar la mayoría de los sectores de alta tecnología, como el coche eléctrico o la inteligencia artificial, ¿no? ¿Ha pecado Occidente desde su punto de vista de ingenuidad?
14: Ciertamente. El presidente Clinton y otros líderes de finales de los 90 promovieron la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio con la convicción de que la prosperidad económica llevaría a una apertura política y un acercamiento a Occidente. Y no entendieron que el partido tiene una visión. El partido no está en la cosa de aceptar visiones ajenas. Tiene la suya propia. Yeah. Y la suya propia está centrada en el control. Hay una obsesión, sobre todo en la época de Xi Jinping, con el control por parte del partido de todos los elementos de la sociedad china. Y el partido tiene una tarea que no es nada fácil, que es combinar una economía capitalista con un sistema político leninista. La economía capitalista empuja hacia la libertad de decisión económica de los individuos y el leninismo a todo lo contrario en la política. Con lo cual, combinar estas dos cosas no es nada fácil, y mantener el equilibrio entre ambas es la misión fundamental del partido.
1: Claro. Bueno, desde luego eso le ha ido muy bien a nivel de política exterior, ¿no? Porque hemos visto, y ha sido bastante evidente, ¿no?, el pulso que ha habido entre la administración china y la de la Casa Blanca, y cómo efectivamente no les ha temblado en ningún momento el pulso a la administración de Xi Jinping, ¿no?
14: Bueno, los chinos planean muy bien sus movimientos. Cuando hacen algo, lo han pensado primero muy bien, han calculado los riesgos, las posibilidades, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y no han puntado sin hilo. No puede decirse lo mismo de la administración Trump. Entonces, si tienes a dos contrincantes, que lo son, dos rivales, en el que uno no planea las cosas a fondo y otro sí, no es sorprendente que el que las planea a fondo acabe en una mejor posición.
1: Pero sí que ha sorprendido, imagino que entiende la ignorancia que muchos tenemos sobre China, cada vez menos, pero que efectivamente nos hemos visto obligados a mirar en los últimos tiempos con mucha más atención. Sí que es sorprendente la pasividad, y lo pongo entre comillas, que China ha mantenido cuando Estados Unidos ha acusado a países que eran aliados de alguna forma de China. Estoy pensando en Irán o en Venezuela, ¿no?
14: Pues sí, efectivamente, y eso inevitablemente también ha dañado los avances que China está haciendo en el mundo en desarrollo. Porque claro, la gente dice, sí, China es estupenda para invertir y para comerciar, pero no nos podemos fiar de ella a la hora de tener garantías de seguridad, por ejemplo. Lo que pasa es que China es un país extremadamente cauto y solamente planta cara allá donde está convencido de que puede ganar. Y es muy consciente de que su capacidad militar fuera de su entorno inmediato es infinitamente menor que la de Estados Unidos. Por lo tanto, llegó hasta donde llegó, pero no se planteó en ningún caso hacer frente a Estados Unidos por la fuerza, ni en Venezuela ni en Irán.
1: Es curioso realmente eso. Hay quien, algún cronista internacional, le he leído que decía no descartar una especie de pacto entre Estados Unidos y China como repartiéndose el mundo, ¿no? Una especie de para mí Groenlandia y para ti Taiwán, ¿no? ¿Usted cree que eso es posible?
14: No han llegado hasta eso, pero esa idea está claramente en la visión del mundo tanto de Estados Unidos como de China, la idea de las esferas de influencia. Es decir, yo soy el país grande y los demás que están en mi zona se aguantan y hacen lo que yo digo. Eso está en la idea de Trump y la forma en la que se ha relacionado con Iberoamérica, con Venezuela, con Cuba, con otros países, y ciertamente también China, porque China dice, bueno, vale, tú te encargas de América, de Iberoamérica, pero déjame a mí Taiwán, y déjame a mí el mar del sur de China, claro, y déjame mi zona inmediata, ¿no? Y eso está, esto pues por supuesto también está en la idea de Putin. La guerra de Crimea no se entiende si Putin no creyera que tiene derecho a una zona de influencia en lo que era la antigua Unión Soviética.
1: Claro.
14: Esa es la visión que tienen estos tres países, y aunque China no lo dice tan abiertamente, también la defiende. Y por eso Europa, que más bien piensa que cada país tiene derecho a elegir su propio destino, que no tiene que obligatoriamente aceptar someterse a las decisiones del país más grande que está en su vecindad, Europa tiene que defenderse contra eso.
1: Contra eso y contra tantas otras cosas, ¿no, señor Dezcayer? Pues sí. Últimamente, ¿no? Lo estamos viendo que le están creciendo los enemigos a Europa por momentos, ¿no?
14: Es que Europa, tenemos, al final, cuando tenemos problemas, tenemos que buscar la solución en nuestros propios errores y no achacárselos a nadie, ¿no? Europa salió de la Segunda Guerra Mundial hecha muy, muy debilitada, y no tuvo más remedio que aceptar la dependencia militar de Estados Unidos para defenderse de la Unión Soviética. Uh-huh. Pero cuando se desarrolló económicamente, pues no le importó mucho seguir con la dependencia militar, que generaba, por supuesto, dependencia política, porque le permitía gastar menos en defensa y más en gastos sociales, cosa que está muy bien. Pero claro, el precio es que pierdes tu soberanía, claro. Es decir, que pierdes tu independencia.
1: Corríjame si me equivoco, pero quiero recordar, porque lo estoy diciendo de memoria, que era Angela Merkel la que decía que al menos una vez al año cualquier dirigente europeo tendría que ir a China. Parece que Pedro Sánchez le ha hecho caso a Angela Merkel y parece que le está yendo bastante bien. No sé qué opinión tiene usted al respecto.
14: Pues yo también pienso un poco como usted. Yo creo que Angela Merkel, de hecho, viajó a China, no sé si fue en 13 o 12 o 13 veces, durante el tiempo en que estuvo en el poder, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lleva ya 3 o 4 viajes seguidos. Lo importante es comprensible, ¿no?, que se trate de tener la mejor relación posible con China, que es una gran potencia económica, con la que tenemos un problema de desequilibrio comercial que hay que corregir, y me consta que el presidente del gobierno ha trabajado. Yo, por ejemplo, estuve como embajador en su primera visita, y ese fue uno de los temas fundamentales que colocó sobre la mesa, en la que hay que también atraer inversiones chinas, pero siempre que supongan una transferencia de tecnología y que no sean meras plantas de ensamblaje. En fin, todo eso es razonable, pero todo eso hay que hacerlo dentro de las coordenadas fundamentales de la política europea hacia China. Y yo, sinceramente, creo que el presidente del gobierno está haciéndolo así hasta ahora.
1: Dedica usted la última parte del libro a hablar sobre los límites que puede tener China para mantenerse la cúspide del poder global. ¿Cuáles serían esos desafíos a los que deberá sortear China en los próximos tiempos?
14: Bueno, China ha hecho grandes, inmensos progresos, pero China es muy consciente de que todavía Estados Unidos sigue siendo la primera potencia global, tanto en tecnología como en economía, como en poder militar, como en poder blando también, ¿no? Entonces China nos hace ilusiones, pero China tiene como objetivo ponerse a la par de Estados Unidos. El objetivo de China es que Estados Unidos nunca más pueda dominarla, nunca más pueda condicionarla, que su tecnología, por ejemplo, no dependa de las exportaciones americanas, sino que sea propia. Ese es el objetivo de China. Ese objetivo no es fácil de alcanzar, porque ese objetivo exige una capacidad, una productividad mayor de la que tiene actualmente la economía china, una creatividad de sus empresarios, que en algunos sectores existe y en otros, en cambio, está muy condicionada por las decisiones del partido, porque hay un sector público muy controlado por el partido, una capacidad de emprendimiento, una capacidad de innovación, que en algunos sectores existe, pero que es todavía irregular, ¿no? Y China por eso insiste mucho en querer buscar el desarrollo en los sectores de alta calidad. No quiere ya seguir siendo la fábrica del mundo en productos de menor valor añadido. Pero eso exige lo que acabo de decir. Productividad, capacidad de subir en las cadenas de valor globales. Los años de Xi Jinping han sido años en los que la influencia del partido y de la política sobre la economía han crecido. Y eso, en principio, no es una buena receta para liberar todas las fuerzas del mercado.
1: Claro. Seguramente uno de los desafíos más interesantes, diríamos, seguramente, ¿no?, que tiene por delante China es acertar a la hora de escoger al que será el sucesor de Xi Jinping, ¿no?
14: Bueno, es uno de los temas fundamentales y mucha gente está ya pensando en eso. Probablemente el que menos está pensando en eso es Xi Jinping. Es decir, no porque no piense en eso, sino porque lo sabe muy bien y trata de evitarlo por todos los medios. Claro. Por eso se ha preocupado de no crear a nadie a su alrededor que pueda ser considerado como un posible sucesor. Xi Jinping es un hombre que cree que tiene una misión. Tiene una visión de China y piensa que tiene una misión, que es hacer posible que esa China que él ve en el lugar que tiene que jugar en la política internacional y la potencia económica que tiene que alcanzar, que todo eso, su misión es conseguirlo, ¿no? Y eso, por eso yo creo que va a estar en el poder todo el tiempo que él considere que puede hacerlo y que puede contribuir a su objetivo.
1: Ya. El llibre es diu El ascenso de China, una mirada a la otra gran potència. De veritat que és un llibre imprescindible, ara mateix tenint en compte la necessitat que tenim de saber més coses sobre la Xina. Però més allà d'això, senyor Ezcallar, vostè ha sido, lo decíamos al principio, director general de política exterior d'Espanya entre 2004 i 2008 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Debe ser apasionante, ¿no?, eso de dirigir lo que es la política exterior de un país.
14: Hombre, un director general hace lo que puede, pero el director general, que lo dirige de verdad,
1: es el ministro,
14: presidente,
1: ¿no?,
14: del gobierno, bueno, con el ministro, claro. Y yo lo que podía hacer el director general era tratar de ayudarles en esa tarea todo lo que pudiera, ¿no? Pero sí, la verdad es que es un puesto muy bonito, porque tienes la visión general de lo que, de los intereses de España, de sus objetivos, de sus fuerzas, de sus puntos fuertes, de sus puntos débiles. Y yo solo puedo decir que estoy muy agradecido a la carrera que he tenido y a las posibilidades que he tenido de hacer cosas interesantes y bonitas.
1: Hombre, decíamos al principio, repasábamos algunos datos de su currículum. Ha sido este embajador en Alemania, en Etiopía, ha sido destinado a Rusia, Israel, a Colombia, a Cuba, a Honduras, a la Santa Sede. La visión que usted tiene del mundo es una visión realmente privilegiada, ¿eh?
14: Como le digo, estoy muy agradecido a la suerte, a la vida que profesional que he tenido y a la suerte que he tenido a ir a sitios como estos, ¿no? En los que realmente sí que hay se dirimen cosas importantes. A mí siempre me han interesado más los sitios, aunque sean menos cómodos, pero que son más llenos de contenido que los más sencillos, pero más superficiales.
1: ¿El mundo está peor hoy? Es decir, porque me imagino que entiende la pregunta, ¿no? En el sentido en el que parece como si las relaciones internacionales hayan dado paso, o lo que ha sido la diplomacia, ha dado paso a otro tipo de relación entre países, ¿no?
14: Sí, los consensos que antes existían sobre el papel de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, sobre el uso de la fuerza o no uso de la fuerza, sobre el respeto a la soberanía de otros países, esos consensos se están rompiendo. Y eso sí que es grave para Europa, porque Europa sí cree en que la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional hay que tratar de respaldarlos, o los derechos humanos. Y no es por cuestión de ser bonito o de pensar que yo respeto derecho y tú no. Es porque de eso depende que el fuerte no puede hacer lo que le da la gana e imponer su voluntad al débil.
1: Claro.
14: Necesitamos defender, o sea, el derecho es una forma de defender a los débiles. Y si tenemos un mundo que es una ley de la selva, en el que las grandes potencias hacen lo que les da la gana y no sienten la necesidad de dar cuenta de nada de lo que hacen, pues estamos perdidos. La Carta de Naciones Unidas y las propias Naciones Unidas tienen muchos defectos y muchas limitaciones, pero supone un cambio sustancial con respecto al mundo que existía antes.
1: Yeah.
14: Porque hay una referencia de lo que se puede y lo que no se puede. Luego tú lo harás. Pero por lo menos está claro lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y si eso no lo cargamos, volvemos absolutamente a la ley de la jungla.
1: Claro. A mí lo que me tiene impresionado, se lo digo de verdad, señor Dezcayer, es que viendo lo que ha sido su actividad, siempre he encontrado un momento para escribir, ¿no? Porque tiene unos cuantos libros y además de temáticas muy distintas, ¿no? Porque efectivamente hay ensayos, como este del que estamos hablando, el que dedica usted a Israel, Tierra de Israel, Tierra de Palestina, pero también hay libros de literatura pura y dura e incluso de literatura infantil, ¿no?
14: Bueno, tampoco es para tanto. Mire, yo cuando mis hijos eran pequeñitos les contaba cuentos. Y al final, una amiga mía, que sabía que yo había escrito libros, dijo, ¿y por qué no los escribes? Y pues a mí no se había ocurrido. Y me dio la idea y la verdad, ese libro sí que le tengo cariño, porque claro, son los cuentos que contaba yo a mis hijos, ¿no?
1: Claro.
14: Y es un libro muy, muy especial para mí, sí, la verdad.
1: Bueno, señor Dezcayer, le agradezco de verdad muchísimo que haya estado hoy con nosotros. Le agradezco esta lección sobre China que nos ha entregado en este libro, El ascenso de China, una mirada a la otra gran potencia. Ha sido muy amable, muchísimas gracias.
14: Moltes gràcies a vostè.
1: Gràcies. Fem una gràcies. Petita pausa, de seguida més Radio 4, més Pla B, ara amb Jordi Merca.
15: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
16: Metròpoli, amb Xavi Collado.

0: vertical del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda. Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio
1: 4. El Pla B, amb Toni Marín.
2: Doncs ja ho tenim, això, eh?
3: Què passa?
2: No, què passa tu?
3: Ah, vale.
2: No, clar, tu creus que pots començar una secció d'en què passa?
3: No, jo no he començat, de fet no...
2: Jo he dit, ja ho tenim això.
3: Sí, jo he dit, què passa?
2: Què passa?
3: Però no he començat perquè no m'has ni presentat.
2: Bueno, clar.
3: Perquè avui no he estat jo a l'entrevista, perquè tenia una, bueno, unes coses que han passat aquí a la redacció, que estava sí. Jo, pues, que no s'havia imprès el guió, sí. I estava... Vaja, estava mala per dir que he arribat tard, eh?
2: L'ha escrit a mà. Sí. Avui el guió l'ha escrit a mà amb... Tu feies, ara que arriben les vacances, tu feies quaders de cal·ligrafia?
3: Hombre, jo feia vacaciones santillana.
2: Hola.
3: Sí, al meu col·le, perquè la societat espanyola s'ha dividit. Ara mateix, de la gent que tenim 40 i molts, 50 i pocs,
2: sí?
3: Es divideix entre gent que feia cuadernos santillana,
2: sí,
3: vacaciones santillana o cuadernos rubio.
2: És veritat.
3: Que els cuadernos rubio han tornat per a adultos.
2: Ah, sí?
3: Sí, esto está molt de moda. Diu, això és una moda...
2: Veient com estan les coses,
3: sí, ja va bé que la gent
2: practiqui. Han decidit que sí.
3: Això és una cosa que està molt de moda, que no entenc, que és que la penya adulta, o sigui, no els nens, perquè jo, la meva nena, ara tenen la feineta aquesta d'estiu, perquè no se'ls oblidi. No sigui que en 2 mesos la meva filla se l'oblidi llegir.
2: Ja.
3: I arriba el setembre...
2: No, però que llegeixi una mica no està més, eh?
3: Sí, però que ha de fer matemàtic, ha de fer de tot, perquè potser en 2 mesos a un nen se li oblida.
2: Ja.
3: Perquè anar amb bicicleta no se t'oblida.
2: Ja, però les matemàtiques sí.
3: Però diuen que...
2: Però tu saps fer el màximo com un divisor?
3: Home,
2: o el mínimo com un múltiplo?
3: És que jo soc más de mínimo com un múltiplo.
2: Ah, sí?
3: Sí, jo cada dia...
2: Más de mínimo, más de común o más de múltiplo?
3: Podria ser un nom una mica de companyia, de partit polític, eh?
2: Mínim com un múltiplo.
3: Mínim com un múltiplo.
2: Sí, el màximo com un divisor.
3: Per l'Ajuntament de Barcelona es presenta Jordi Merca.
2: Sí, exacte.
3: Amb el partit mínimo com un múltiplo.
2: Déu-n'hi-do. Home, algú et votaria.
3: Sau, home, ma mare, com a mínim.
2: Per exemple.
3: Que no és de Barcelona.
2: I alguns del que van fer la EGB, també, no?
3: També podria ser. També podria
2: a tot
3: ser.
2: Això, la secció d'avui,
3: sí.
2: Qui no l'escoltaria de cap
3: mira,
2: manera?
3: Avui...
2: A qui no li agradaria, perdó?
3: Avui l'última secció de la temporada. Avui és l'últim dia, eh?
2: De la temporada.
3: De la temporada. Avui sí, avui, perquè tu... Sí, el tema és, tu m'has dit, l'any que ve tornes, no?
2: Clar.
3: I jo t'he dit, sí.
2: Sí.
3: Però no ho hem signat, a cap
2: lloc. No ho hem signat, no.
3: En el moment no està signat.
2: No hi ha res signat.
3: Esto, no és, però...
2: Però, home, hi ha la paraula mútua.
3: Sí. Però potser jo ara ho faig, avui ho faig fatal.
2: Ja.
3: I em dius, no vinguis.
2: Ja.
3: Podria passar això?
2: No, crec.
3: Sí, avui...
2: Hauria de ser molt, molt, molt horrorós.
3: Perquè jo estava a casa pensant...
2: T'hauria d'agafar una bogeria d'aquelles de...
3: Cap a malament.
2: De sortir a les notícies.

0: no voldria jo que ningú d'aquest programa, ningú oient o oienta d'aquest programa es quedés sense vacances aquest estiu, perquè quedar-se sense vacances aquest estiu seria molt trist. És trist.
1: És trist.
0: Unes vacances sense estiu... No, al revés. Un estiu... Un estiu sense vacances és molt trist. És més trist que anar a una boda sense soltero.
1: És molt... No és, no, és molt trist anar a un casament sense solter.
0: Anar a un casament sense solter és molt trist.
1: Per què?
0: Perquè t'asseuen a la taula dels solters.
1: No és veritat.
0: Sí, tu vas... Tu
1: perquè
0: vas
1: jo, jo he anat a molts casaments solter.
0: Que tu... De solters, casaments de solters.
1: Casaments, bueno, és que eren solters i es van casar.
0: Són comiats de solters.
1: No, i casaments, de, i casaments també.
0: No, tu quan ets solter i te conviden a una boda, l'has cagat. Perquè te fotran a una taula random, perquè... De totes, o sigui, tu a la boda hi ha
1: ets
0: totes
1: el que
0: les
1: sobres,
0: taules.
1: No? Ah, ets el que sobres.
0: Hi ha una taula de sobres. Clar. La taula de sobres. Saps, saps aquell plat que t'ha sobrat de sopar a la nit, sí, i l'has posat a la nevera,
1: sí,
0: i queda allà 3 setmanes? Perquè sempre sobra una mica de pollo, dius, el guardo.
1: 3 setmanes?
0: O sigui, a mi em passa. Jo dic, m'ha sobrat una mica de...
1: Però el pollo torna a volar, no?
0: Correcte, correcte. Va. Dius, m'ha quedat una mica de pollo, ja me'l menjaré demà.
1: Ja.
0: I el dia següent dius, home, no dinaré el mateix que he sopat, no?
1: I així un dia per l'altre, un dia per l'altre...
0: Exacte, doncs aquesta taula de solters és el mateix. Estàs tu amb una senyora d'uns 60 molts anys que ja no és soltera, però és viuda. Ja et dic, però escolta, ja els que no s'emparejen ahir.
1: El soltero con la viuda, no?
0: Sí. Dos tietes, en aquella taula hi ha dos tietes que no han tingut molta sort a la vida amorosa i s'han quedat solteres per sempre.
1: Això t'ha sortit molt rubiana.
0: Això és molt
1: rubiana,
0: soltera per sempre.
1: Sí, sí.
0: Un senyor, un cosí llunyà del nòvio,
1: sí,
0: que pues, la vida no l'ha tractat bé perquè bueno, va tenir uns problemes.
1: Però vols dir que qualsevol persona que seu en aquella taula i que per tant és solter, sí, és una persona a la que la vida no l'ha tractat
0: correcte,
1: bé?
0: Correcte, correcte.
1: O sigui, estàs dient-me que sí, a mi la vida no m'ha tractat bé.
0: És una indirecta, és una indirecta.
1: Però per què?
0: Aquell cosí que va tenir algun problemilla amb la justícia. Saps? I clar, i aquell problemilla li ha fet pues, que les parelles no li hagin sortit bé, no?
1: Clar.
0: I sobretot t'asseuen i sobretot tot t'asseuen amb una amiga soltera de la nòvia.
1: Sí. Això passa
0: durant...
1: sempre.
0: Exacte. I durant tota la punyetera nit,
1: sí,
0: algú es passa dient-te la frase de cunyau, perquè mira, és una frase molt de cunyau de que a les 2 o les 3 no. Amb aquest soroll de cunyau.
1: Aquesta nit, eh?
0: Que d'una boda sale otra boda.
1: Ai, sí, que pesats, eh?
0: Què dius? Si la teva amiga de 47 anys està soltera...
1: De tota la gent que m'has posat a la, sí, taula, a mi m'ha agradat el cosí delinqüent.
0: Sí, és... Bueno,
1: el cosí delinqüent és la personalitat... O sigui, que ho has dit?
0: Jo he dit que ha tingut algun problema...
1: Amb la justícia. Clar, o sigui, cosí delinqüent.
0: I no ha conservat la seva vida ni totes les dents.
1: Doncs a mi...
0: Saps aquella gent?
1: Sí, sí.
0: Saps aquella gent...
1: Ara m'ho has fet una mica menys atractiu, el
0: sí,
1: teu.
0: Sí, home, sí, aquell xaval no és atractiu, perquè porta tatus que li ha fet algú que no sap dibuixar.
1: Ostres, sí.
0: Saps aquells tatus?
1: Això ho hauríem de prohibir, eh? Això hauria d'haver-hi una policia?
0: La policia dels tatus.
1: La policia dels tatus que es dediqués a perseguir, bueno, gent que porta determinats tatus.
0: Sí, hi ha tatus que dius, te l'has fet amb la mà esquerra, te l'has fet tu mateix,
1: sí,
0: i amb la mà esquerra.
1: Sí, sí.
0: Perquè, clar, hi ha penya...
1: Tu jugaves al Dicció Pinta.
0: Al Piccionari.
1: Al Piccionari, exacte.
0: Exacte, eh?
1: Exacte.
0: I no aconseguia... Saps, jo tenia un col·lega en el barri, teníem un col·lega que li llamàvem el piano.
1: Per què?
0: Perquè tenia la boca com un piano, una fitxa blanca, una negra.
1: Ai,
0: una blanca, una negra.
1: Pobre,
0: doncs aquest xaval és una...
1: Però era també delinqüent.
0: Bueno... Era del barri.
1: Era del barri.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé. Bueno, què?
0: Vale, llavors, així que si hi ha algú, perquè possiblement encara hi ha algú que no sap on anar de vacances.
1: Clar.
0: Va tard? Sí.
1: Sí.
0: Ho té tot perdut? No. Perquè podem donar-nos pressa. Vamos, anem a deixar-nos ja de xinxons, de ximpons, perquè potser nosaltres,
1: sí,
0: no som agents de viatge.
1: Ja, no.
0: Has entrevistat en aquest programa alguna gent de viatges aquests últims dies?
1: Aquests últims dies no, però moltes vegades
0: has
1: sí.
0: Has fallat.
1: No, home, no.
0: Home, però si és la típica entrevista d'última setmana,
1: ja,
0: eh?
1: Ja, però és per això, que és com típica.
0: Per això.
1: I que nosaltres no fem coses típiques.
0: Bueno, a veure.
1: Què?
0: Però això va bé, la gent. És informació que la gent li va bé. Rotllo, on podem anar aquest any?
1: És perquè, molt interessant, sí.
0: Perquè, a més, aquest any és on podem anar per evitar la calor.
1: Per evitar la calor, sí.
0: Aquest any és on podem anar on no faci calor. Dius, pues no sé, com no sé, dentro del Mercadona, que és l'únic lloc d'Espanya que no fa calor.
1: És veritat. Sí, sí.
0: Llavors...
1: Surt barato.
0: Ens deixem de xurrades? Home, barato.
1: Bueno, va.
0: Mercadona has d'anar gastant. Perquè no volem improvisar i volem tenir una solució. Llavors, hem anat a veure què opina la gent.
1: Ah, sí?
0: Exacte. Per què? Perquè en aquesta vida hi ha una cosa que ens agrada molt a la gent, que és

0: opinar.
1: Sí, senyor.
0: Tu vas a un lloc i opines. Encara que no tinguis...
1: Ni punyetera
0: ni
1: idea.
0: Ni punyetera idea.
1: És igual,
0: tu
1: sí.
0: Tu que vas, opines. Clar. Per què?
1: No només opines. No, no, i tens raó, eh?
0: A mi no facis...
1: Ets.
0: Ets. Què passa?
1: I tens raó, eh? No és només que opinis, jo, tu. No és només que opinis, sinó que tens raó.
0: Home, i que opines...
1: Hombre!
0: Opines de coses que no tens ni,
1: ni punyetera idea. Sí, sí.
0: I penya que l'ha fet amb idea...
1: Sí, sí.
0: Tu tens més idea que
1: ell. Tu ho saps
0: perquè
1: més.
0: No tenen ni idea.
1: Home, em vas a parar.
0: I això saps per què passa?
1: Per què?
0: Perquè opinar és gratis.
1: És veritat.
0: Una cosa gratis. De les poques coses gratis que podem fer.
1: Ja.
0: Perquè ja no hi ha coses gratis en aquesta vida.
1: Opinar, sí.
0: Opinar és gratis.
1: Sí.
0: Tu, encara que no hagis anat, i després ho comprovarem, pots opinar.
1: Sí, sí.
0: Tu te fots a TripAdvisor?
1: Bueno, jo no sé si et donarà temps, eh? Perquè no? Jo veig que no acceleres massa,
0: home, si
1: i van passant els minuts.
0: No, home, si encara queden 20 minuts,
1: ah, sí?
0: Això, sí, home,
1: bueno.
0: No.
1: Tira,
0: crec,
1: tira.
0: Crec, crec. O s'ha sigut molt llarga l'entrevista.
1: No, no, va, tira.
0: Vale, vale. Per què? Perquè si tu cobressis un cèntim, ja no et dic un euro, 5 cèntims per opinar a internet,
1: sí,
0: la gent no opinaria.
1: Clar.
0: Perquè ja ens costaria pasta i diria una merda.
1: Clar, clar.
0: Vale? Llavors he anat a buscar coses pel món a veure què opina de la gent de coses.
1: Molt bé.
0: I si jo he de... Mira, m'ho casseu els papers, eh? Si jo
1: sí.
0: He de començar un lloc a veure què opinen la gent, per on hem de començar en aquest programa que es diu Pla B de Ràdio 4?
1: Què?
0: Què volem saber? D'on volem saber què opina la gent?
1: De què?
0: De Chinchón.
1: Ah, de Chinchón. Sí,
0: he anat
1: sí.
0: A Chinchón.
1: Has anat a Chinchón?
0: Home, no, bueno, no he anat a Chinchón.
1: Has anat a mirar què diu la gent a Chinchón?
0: Parlant de Chinchón, l'altre dia em vaig recordar molt de tu, vaig fer una foto i no te la vaig enviar. Vaig sortir d'aquí, parlant de Chinchón, Chinchón, Chinchón, me foto a l'autopista,
1: sí.
0: Davant meu un camió transporta Chinchón.
1: Ah, sí?
0: Bé, és el que, destino.
1: És que,
0: que hi ha una, vaig buscar, hi ha una empresa de transport molt important que es Transportes Chinchón.
1: Ah, sí, eh?
0: Està a Chinchón.
1: Clar, Chinchón. Però si no...
0: Què opina la gent de Chinchón? Doncs pues mira, Rosa Maria B, ¿vale? Perquè Chinchón ja vam dir que era un dels pobles més macos d'Espanya.
1: Sí,
0: ¿vale?
1: Ho has dit tu, sí.
0: I que té la plaça, que es diu la plaça d'Espanya, que és molt maca.
1: Molt.
0: Jo no he anat encara, no ho he comprovat. Però a la Rosa Maria no li va agradar gaire.
1: No li va agradar,
0: no.
1: Pobra.
0: Diu, así nos va. O sigui, el títol és, así nos va.
1: Ah, sí, el títol. Ui,
0: el títol que posa,
1: va sortir molt enfadada, eh?
0: Así nos va, diu... Clar. Per entrar a la plaça nos pidieron 5 euros por persona.
1: Ostres.
0: Que es veu que per entrar a la plaça de Chinchón has de pagar.
1: Has de pagar.
0: Hòstia, vaig flipar.
1: Oh, jo també.
0: Hòstia, per això, així ha de ser de maca, eh? 5 pavos, eh?
1: Clar, clar, la gent.
0: Com la Sagrada Família, preciosa, més o menys, eh?
1: Clar.
0: Pues digo, queríamos sentarnos en una terraza fuera de la plaza, pero después de esperar nuestro turno, han llegado unos del pueblo... I la camarera li ha permitit sentar-se a ells abans que a nosaltres.
1: Ho sento, però jo estic d'acord amb això.
0: La Rosa Maria...
1: Jo ho sento, Rosa Maria, però jo crec que està bé passar per davant la gent dels llocs.
0: Vienen de fuera a agitarnos a nuestras mujeres.
1: Exacto.
0: No
1: o ser. Nuestras terrazas.
0: No puede ser.
1: O nuestros bares.
0: Exacto. La gent de... Jo això també ho veig bé, perquè a vegades vas a llocs que tu ets habitual...
1: Sí.
0: I dius, ai, si aquest és el meu bar de sempre... Per què no puc ser?
1: A mi saps què em passava això? Molt amb els taxis. Perquè va haver-hi una època que jo agafava molt taxi.
0: Sí?
1: Però aleshores de cop...
0: Tenies peles, eh?
1: No, perquè me'ls pagaven.
0: Ah, vale.
1: Però,
0: per això els agafava.
1: Però n'agafava molts. Però molts. I la cosa era que, clar, tu normalment sorties, aixecaves la mà i pam, parava. Però el dia que plovia...
0: Home...
1: El dia que plovia, tothom es posava a buscar taxi. Sí. I no servia de res que tu fossis un habitual, eh?
0: No.
1: No.
0: No, perquè, clar, no hi ha un... No hi ha una senyal. Clar, molaria, la gent com demana el taxi, aixeca la mà. Molaria que els que són habituals, quan ja has fet molts de taxis...
1: Tinguessis una manera...
0: T'assellin un paper...
1: Sí, alguna cosa.
0: Alguna compostela...
1: O regalin un llum, alguna cosa,
0: no,
1: que tu puguis estar al carrer...
0: Que aixequis el braç i facis un gesto que és habitual.
1: Sí, és habitual.
0: Aquest és habitual, se'l sap el gesto d'aquest
1: mes. I passes per de banda.
0: Clar,
1: no?
0: I dius, no... a l'habitual que ens ha donat.
1: Rosa Maria, vale. Ho sento, però estem d'acord amb la
0: terrassa. Jo també. Els de la gent del poble té prioritat.
1: Tenen prioritat.
0: Esto va por la derecha, tiene prioritat.
1: Vinga.
0: Al Museu del Prado. Has anat al Museu del Prado?
1: Oh, que m'agrada.
0: Maquíssim.
1: Vaig
0: maquíssim,
1: molt al Museu,
0: eh? Maquíssim,
1: Prado,
0: el Museu del Prado. Però potser no a tothom li agrada el Museu del Prado.
1: No? Tu creus que algú pot no agradar-li al Museu del Prado?
0: L'Andrea A...
1: Però és de Chinchón, també?
0: No, el Museu del Prado no està a Chinchón.
1: Ah, jo què sé, però potser des de Chinchón opines sobre el Museu del Prado.
0: De Chinchón al mundo. Diu, Andrea diu, ja sé que los pintores son famosos por sus obras. Diu, pero yo no es que odie el arte. Si ya... Si tu ja comences
1: dient... Ja no comences bé, no comences bé.
0: No, a veure... No es que yo odie el arte. Però, perquè a mi m'encanta dibujar, diu.
1: Ah, molt bé.
0: Diu, home, clar, gràcies per avisar que t'encanta
1: dibujar. Pues Velázquez Goya, ella...
0: Diu, lo que no me gusta, y es que no le veo sentido, es que publiquen obras de arte de hombres o mujeres que no sabían ni hacer un dibujo.
1: Què diu?
0: Perquè, clar, al... els quadres abstractes ja passa una mica.
1: Però ella ha anat al Prado?
0: No, però... Sí, però li agrada dibuixar.
1: Ah, va, clar.
0: I com que amb ella li agrada dibuixar...
1: Clar, clar.
0: No li agrada que la gent no... que els pintors no sàpiguen dibuixar.
1: Déu-n'hi-do.
0: Saps quan hi ha un quadre
1: és una, és una opinió molt interessant, aquesta.
0: Que això, sí, denota que és molt interessant. Denota sí, sí. Que dius... Aquesta tia...
1: Aquesta
0: tia
1: noia saps on mereixeria estar?
0: Al xinxon.
1: No, no, a la taula del casament amb el cosí delinqüent.
0: Aquesta podria anar amb...
1: Aquesta... Aquesta hauria d'estar en aquella taula.
0: Però li agrada dibuixar. I bueno, no té en res en contra de l'art.
1: Mentre l'altre li explica la seva, els seus problemes amb la justícia...
0: Que potser diu... que diu, Andrea, potser el que et passa és que... no tens ni idea... de arte.
1: Ja.
0: Oh, que golpe, m'he dado con el micro i ara. Vale, vaig passant perquè...
1: No, no, vas bé, vas
0: Casa
1: bé.
0: Batlló.
1: La Casa Batlló,
0: has
1: sí.
0: Has anat a la Casa Batlló, home, maquíssima.
1: Maquíssima.
0: La Casa Batlló és molt maco. Però hi ha un que es diu Ilichi Ramírez.
1: Ilichi?
0: Ilichi Ramírez, que no li va agradar. Diu, mira al cielo, pero es carísimo. Aunque sea bonito, no vas a parar de ver la mochila de North Face del de delante.
1: No, però és que amb això té raó.
0: Aquí té raó.
1: Perdona, és que té raó.
0: El
1: és
0: Covid ens va donar una cosa
1: senyor,
0: molt bona.
1: Aquest senyor no està dient que la Casa Batlló no és maca.
0: Diu que només ha vist...
1: Diu que és un borregueo de turisme...
0: Correcte.
1: ...en el que només veus la motxilla del davant.
0: Però la Casa Batlló...
1: La Casa Batlló és una passada.
0: Què culpa té d'això?
1: Però no, no critica la Casa Batlló.
0: Home, critica... Sí, perquè la crítica li ha posat a la Casa Batlló.
1: Bueno, a l'assistència a la Casa Batlló.
0: Ja, això és veritat, això és veritat. Però això em passa a mi que diuen... L'espectacle m'ha agradat molt, però les cadires eren molt incòmodes. Un, dos.
1: Clar. I ah, dius, sí?
0: Però què tindrà a veure el meu... El espectacle me ha gustado mucho, però el de al lado ha comido un caramelo...
1: I hacía ruido.
0: I hacía ruido. I dius... Critica el del lado. Vete a la trapa lo del lado, no el mío.
1: Clar, clar.
0: Home.
1: Ah, però la gent fa aquestes crítiques,
0: la gent fa aquestes
1: eh?
0: Crítiques, sí, ah, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. El Parque del Retiro del Madrid.
1: Del Madrid, no, del Madrid.
0: De Madrid. Parque sí. Del Retiro. Has anat al Parque
1: I
0: del
1: tant.
0: Retiro? Està maco, està bé.
1: És molt maco,
0: és
1: molt
0: lloc.
1: Sí.
0: És molt lloc.
1: Menys per la Fira del Llibre de Madrid.
0: Perquè hi ha molta gent.
1: Ah, massa sí. Gent, i els passatges sí. Són molt estrets i una mica gòbio.
0: Sí, sí, sí. Però hi ha un tio que es diu Little Lady,
1: a
0: Montserrat, tia, Little Lady,
1: sí.
0: 1970-2014,
1: que
0: dius, hi ha el nom que t'has posat.
1: 1970-2014.
0: Diu, un desastre de parque. Esta m'ha gustat. No li ha agradat el parque, fixa, perquè diu, se caen las ramas de los árboles y me caen encima.
1: Ah, clar.
0: Es veu que li va caure una branca. Diu,
1: és està. Que... O sigui, lo... Quina poca previsió.
0: A veure, senyor... Com s'anomena l'alcalde de Madrid? El senyor
1: que...
0: No li vull dir Almeida. Almeida, talla amb les branques que li cau. Ma, estàs en un bosc! Estàs en un parc i què vols? Si te caigués un ovni...
1: Clar, si et diries, cau un ovni, potser sí tens raó per queixar-te.
0: Vaya mierda parque que me ha caído un ovni.
1: O se't cau una farola.
0: O se li cau una persona.
1: O una farola.
0: O una farola, diu, home.
1: La farola sí.
0: Però un
1: senyora
0: arbre.
1: Almeida, por favor.
0: Però un arbre.
1: Però un arbre no.
0: Diu, hay muchos accidentes de esta índole. Jo no conec ningú.
1: Jo tampoc.
0: Sí, podríem ara trucar al servei de notícies de Ràdio Nacional, Ràdio 4?
1: Sí.
0: La noia aquesta que ara quan acabem fa el pip, pip, pip.
1: Sí.
0: Són les 10, notícies.
1: Sí, sí.
0: A veure, li podíem preguntar ara quantes notícies ha donat de gent que li ha caigut un arbre al cap?
1: Una branca d'un arbre al Retiro.
0: Ah. Diu, cuidado con las insolaciones. Perquè es veu que també fa
1: home,
0: sol.
1: Hi ha zones...
0: Li va caure... Hace un sol de miedo. Si vols, senyora Little Lady, te posem aire condicionat allà al Retiro.
1: Mira.
0: Fa calor tot Espanya, però al Retiro també. Diu, en este parque se encuentra en el monumento al ángel caído.
1: Sí.
0: Diu... que es un monumento dedicado al diablo. Así que por eso hay tan mala energía.
1: Ai, què diu, pobreta.
0: Està mal.
1: Està
0: aquesta
1: fatal,
0: a la taula del sud-est, també.
1: No, aquesta no.
0: Aquesta no la convidem
1: aquesta
0: a la boda.
1: Aquesta passem
0: directament,
1: d'ella.
0: La Catedral de Santiago.
1: Ah, mira.
0: Maquíssima.
1: Maquíssima.
0: Has anat?
1: Sí.
0: Maca. Molt. Per fora?
1: Molt maca.
0: Bé.
1: Sí.
0: Per dintre? L'hòstia.
1: Sí.
0: Pues a Juan M. diu, viéndola en imágenes esta catedral nunca me pareció nada del otro mundo. Y viéndola en directo aún es peor.
1: Ai, ai.
0: I de sobte diu... Tu has anat, a Santiago?
1: Sí.
0: Has anat a la catedral,
1: Sí.
0: I diu... En el interior no hay nada reseñable. Collons! Però si hi ha el Botafumeiro!
1: Que sí, que sí.
0: Però si hi ha el catxarro aquell!
1: El Botafumeiro, aquell que t'agafa?
0: Allò t'agafa?
1: Et deixa maco, eh?
0: Et deixa pitjor que la soltera, si t'agafa la soltera de la boda, eh?
1: La boca pitjor que la del cosí delinqüent.
0: I diu que no hi ha res! I diu... No hi ha nada. El Botafumeiro te parece poc.
1: Juan M.
0: Juan M.
1: Potser és que havia
0: Juan
1: fet...
0: Juan Magán, no.
1: Potser és que havia fet un excés de cognom.
0: Sí, sí. M de MA.
1: Exacte.
0: De
1: MA, potser, potser va sí, ser sí, això sí. I no ho sé.
0: I després però... diu, l'exterior està en obres i tampoc me lo pude apreciar. Home, pues, sí, a vegades passa que
1: això
0: vas
1: passa,
0: a...
1: Això passa, eh?
0: Això fa ràbia, eh?
1: Això fa molta ràbia.
0: Fa ràbia, eh?
1: Saps on em va passar a mi?
0: A on?
1: A Notre Dame.
0: Oh! Bueno, perquè s'ha cremat, cony.
1: No, no, ja, però abans que es cremés.
0: Ah, abans que es cremés,
1: abans
0: ja havia
1: anat. Abans que es cremés, ja havia anat, sí. Jo. I
0: això fa ràbia, perquè tu arribes... Ai, home!
1: Oi.
0: Però ara, fan, ara posen una foto, o sigui, a la vestida... Li posen una... La tela
1: sí,
0: és una foto.
1: És una foto de la...
0: Ah, perquè més, perquè vegin.
1: Està molt bé.
0: Clar, aquest tio diu, si queréis ver catedrales bonitas, os aconsejo Burgos. La més bonita
1: bueno, la catedral de Burgos és molt
0: bonica. Aquest senyor serà de Burgos.
1: Home, segur.
0: M'ho imagino. La catedral de Burgos és molt bonita. I té allò, com es diu allò que té la catedral de Burgos? Els... Allò que cada hora fa... I fa com un...
1: Un rellotge?
0: Sí, no, és un rellotge. Cada hora surten uns...
1: Un carrillon?
0: No, surten...
1: Ah, uns senyors.
0: Sí,
1: no sé com es diu,
0: no
1: això.
0: Vale, Montserrat, monestiri de Montserrat.
1: Val.
0: La muntanya... Alberto Pi diu... La muntanya és molt curiosa. O sigui, aquest senyor... veu aquella cachaco de muntanya i diu... És curiosa.
1: És curiosa.
0: Diu... El museu...
1: Bueno.
0: Bueno. Diu, bueno, el museu... Sí. Bueno. Pero pequeño.
1: Ja.
0: El visitar el monasterio en el que se encuentra la patrona de Catalunya no compensa l'excursió.
1: Ah, no?
0: Potser aquest senyor ha vingut caminant des de Vilassar de Dalt, allò
1: potser
0: que
1: sí,
0: tu,
1: sí.
0: I diu, home, des de Vilassar... Depèn. Des de Vilassar aquí... Això oi, passa
1: hi ha
0: molt.
1: Gent que ho fa, eh?
0: Això passa molt, que va... Sí.
1: Hi ha gent que se'n va tota la nit caminant sí,
0: des
1: fins
0: de Badalona,
1: a Montserrat,
0: hi ha un
1: eh?
0: Cop a l'any, que és ara cap a l'agost, que des de Badalona és una excursió
1: sí, sí.
0: Fins a Montserrat. Jo no ho he fet mai,
1: jo
0: els espero a dalt, sempre. Això va passar molt, que tu vas a veure també una catedral, te diuen, anem a veure la Moreneta. I vas allà... I la veus petita.
1: Ja.
0: A mi em va passar amb el Pilar.
1: Amb el Pilar el vas veure petit?
0: La Pilarica?
1: Sí.
0: No, el Pilar és gran. O sigui, la catedral...
1: Ah, la Pilarica vas
0: la
1: veure
0: catedral,
1: petit. És impressionant.
0: O sigui, allò per escombrar-ho, el sí, sí. Rumba se te vuelve loco, eh?
1: Clar.
0: El Rumba te pide la baja.
1: Ai, està bé. El Rumba te pide la baja m'agrada molt.
0: Home, allò sí, és sí. Més gran que la casa del Julio Iglesias,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, m'agrada molt, això.
0: Però
1: sí.
0: Vas a veure la Verge...
1: I és petiteta. Bueno,
0: però si és un clauer.
1: Ja...
0: És petita, per això es diu la Pilarica.
1: Sí, sí. Això passa en molts suposo. Llocs, eh?
0: Sí.
1: Que trobes i arribes i ui, quina
0: diu,
1: cosa.
0: Sí, te'n passa amb molta il·lusió, de sobte dius...
1: Sí, ui,
0: no era pa tanto.
1: Bueno.
0: Què és lo bo? Quan rato em queda? Quan rato em queda?
1: No ho sé.
0: Quan queda,
1: ara t'ho diré, ara t'ho
0: sí,
1: diré.
0: Vale, vale. Ah, no miro un rellotge per veure què hora és. Vale, sí. Vale. Què és lo bo del TripAdvisor, que m'he trobat ara al TripAdvisor? Ja no només les
1: ens
0: crítiques...
1: Queda, ens queden 8 minuts.
0: 8 minuts, ah, vale, està perfecte. Què és lo que m'agrada del TripAdvisor?
1: A veure.
0: Que he descobert avui, jo això no ho sabia, ho he descobert a mitja secció, m'ha agradat molt. Que no només tu pots criticar, sinó que la penya...
1: Et pot criticar a tu.
0: Pot, o sigui, el dueño de lo que és, te pot contestar.
1: I tant.
0: Llavors aquí he vist un mundo...
1: Ah, sí?
0: Boníssim.
1: Oh, però això està molt bé.
0: Això normalment passa amb els restaurants. Perquè, clar, si tu critiques el Pilar, pues, l'obispo potser té coses a fer. O a una muntanya. O a una ciutat. Potser no l'alcalde... No s'està llendo la vida ara mateix. Potser l'alcalde de Chinchón no pot estar contestant a la tia dels 5 euros.
1: Ja.
0: Però els dels restaurants i aquestes coses sí.
1: Ja.
0: Llavors, per exemple, mira, una persona diu... Va a un bar i diu... 2.30 per un cafè i encima mal puesto. Me río yo de Ocean's Eleven. Esto sí que es la mayor estafa de mi vida. Eso sí, el baño muy bonito, se puede plantar un pino muy a gusto.
1: Oi.
0: El tio va anar de graciós.
1: Que desagradable, no?
0: El tio va anar de graciosillo. Diu, vaig a posar una crítica graciosilla.
1: Ja, i li
0: però
1: va contestar...
0: Bar,
1: li va contestar.
0: El del bar, que a vegades té ratos que no fa que res, i contesta, diu... Gracias, Sergio. Agradecemos tu sinceridad y por lo menos nos alegramos de haber podido satisfacer una necesidad tan importante para ti.
1: Doncs encara s'ho va prendre.
0: Tomamos nota, eh? Un abrazo.
1: Ah, doncs ho va prendre
0: sí.
1: Bé.
0: Sí, sí, sí. Igual que s'ho va prendre bé la d'aquest hotel, perquè algú diu... Mala insonorización de las habitaciones. Tuve una pareja en la habitación de al lado haciendo el amor y hablando toda la noche. No conseguí dormir nada. Això també passa.
1: Això és un rotllo quan
0: perquè
1: et
0: diu,
1: passa.
0: Perquè diu, tipo de viaje de negocios. Aquest senyor que anava de negocis...
1: Que tenia una reunió a primera hora
0: clar,
1: del matí.
0: Has d'estar...
1: Que està pringat allà sol.
0: Has d'estar escoltant una parella al costat teu. Dale, que te pego toda la noche.
1: Tot l'amor, amb tot l'amor.
0: Toda la noche. Que hi ha moments que dius, me vindria de gust picar i dir, os ayudo?
1: Clar.
0: Per acabar antes,
1: no,
0: digo.
1: No, per entretenir-me una mica.
0: No, i per acabar abans.
1: Bueno, potser t'allargues, eh?
0: No, així, així, més ràpid, més ràpid. Llavors, la gent de l'hotel diu, Vaya, cuánto lo sentimos. Si nos hubiera comentado la recepción, le habríamos cambiado de habitación por otra más alejada. Lamentamos su noche y nos alegramos por la noche de sus vecinos.
1: Ah, sí? Ah, doncs està bé.
0: Home, perquè... No, no.
1: Això és un bon community manager.
0: Clar, això són els bons community... Això són.
1: Community manager.
0: Community manager. Clar, algú entra a un bar i diu bocadillos caros y muy pequeños.
1: Vaya.
0: A la que el bar li respon para que luego digan que el tamaño no importa.
1: Sí, sí, està bé.
0: Espectacular.
1: Està molt bé.
0: Algú que es diu Oli...
1: No.
0: Dius, no, no te posis de
1: nom, favor,
0: Oli.
1: No.
0: Diu, es la primera vez que pido y desgraciadamente la comida no era buena. La hamburguesa de pollo picante no tenía sabor y estaba absolutamente empapada de mayonesa. Las patatas fritas estaban frías, las porciones eran pequeñas y estaban gomosas. La carne del kebab era insípida. Las alitas picantes tampoco picaban tanto.
1: Ya veus.
0: Y dius...
1: Quin desastre.
0: Quin desastre. Clar, si jo et dic que aquesta crítica es va fer el dia 19 de desembre... de 2020.
1: Sí.
0: Tu te'n recordes que passava el dia...
1: Home, no.
0: 19 de desembre? Sí, te'n recordaràs. Perquè diu, li contesta, lamento que no haya disfrutado de su comida. Lo que sí que me preocupa es que diga que tres de los platos no tienen sabor y son insípidos. Sin embargo, están llenos de sabor.
1: Ah, pel COVID.
0: El sentido del gusto es un síntoma de la COVID-19.
1: Hola! És boníssima aquesta resposta.
0: Tu estàs criticant...
1: És boníssima.
0: Clar, tu estàs criticant que res de sabor i el tio del kebab, aquell senyor del kebab...
1: Diu, però vostè està bé.
0: I diu, possiblement, senyor, tu di que un kebab no pica, és fotut. Perquè un kebab, tu sabes que aquello te va,
1: pica,
0: te, va,
1: sí.
0: te va quemar la vida i te va quemar la todo. Te va quemar todo. Diu, potser és que t'hauries de fer una prova d'aquelles del nas, eh? Diu, aquest m'agrada, diu, poca cantidad de ingredientes, las pizzas y servicio muy lento. A la que le contesta, hola, Jean. Somos un refugio de animales y no servimos pizzas en nuestros locales.
1: ¡Hala!
0: ¡Es va equivocar!
1: Ay, va
0: criticar... I va criticar allà on no tocava, tio.
1: Ai, pobre.
0: I el del refugio d'animals dient, però què està parlant de pizzas? I aquí tenim pardalets.
1: Ai, pobrets
0: meus. I serps que s'estan a punt de morir.
1: Ai.
0: La última?
1: Vinga.
0: Vinga, a veure, tinc tres. Vale, diu... És que són les tres buenas, diu. Pedí una pizza y me entregaron media pizza. Me llamaron para decirme que tenía que pagar por otra pizza si quería otra media pizza. Un negocio ridículo que hay que evitar. Y el de la pizzería diu, hola Jenny. Es que se llamaba Jenny. Diu, hola Jenny, espero que estés bien. Pediste una pizza calzone.
1: Ai!
0: I la Jenny...
1: La Jenny saps per què va fer aquest comentari?
0: Per què?
1: Perquè una vez se comió la pizza, no se quedó bastante Jenny.
0: No se
1: quedó... Ai, ho sento.
0: No se quedó muy Jenny.
1: No se quedó muy Jenny.
0: Jo acabaria l'any...
1: Així ja,
0: acabaria
1: no?
0: la nostra temporada... De l'1 al 10, jo li posaria un 10 a la nostra
1: sí,
0: temporada.
1: T'he de dir... T'he de dir
0: que posem nosaltres el
1: d'això. Sí, però que m'agrada. A mi m'agrada.
0: T'he
1: de confessar públicament que m'agrades.
0: És
1: la primera vegada que em declaro públicament algú.
0: T'he dit una cosa, ens ho hem passat molt
1: bé. Ens ho hem passat molt bé, eh?
0: No sé si a la gent li haurà agradat.
1: Jo crec que sí.
0: No sé a l'EGM què dirà.
1: No ho sé, jo tampoc.
0: No sé, la jefa...
1: Està contenta.
0: Està contenta. Jo me'l vaig trobar l'altre dia i em va fer una abraçada.
1: Veus?
0: Sense dir-me res, eh? No em va dir res.
1: Ah, no?
0: Ni hola. Va abraçar i va marxar.
1: Ai, però ni hola?
0: Ni hola.
1: Ja veus.
0: Vaig mirar-me la cartera i la portava.
1: Jordi Merca.
0: Vinga, va.
1: Escolta'm, passa un bon estiu.
0: Al setembre, no?
1: I al setembre se'n tornem.
0: Vinga, al setembre, val? Primer dimarts de setembre, ja, directament.
1: No, primer o el segon, no me'n recordo.
0: Ah,
1: no sé si serà dimarts o serà dimecres, o ja ho acabarem de tancar.
0: Ah, potser em canvies el dia?
1: Potser, sí.
0: Ah, val.
1: Ja veurem, això.
0: Tu penses que jo no tinc res a fer, no?
1: No, sé.
0: Vale. No, en veritat, no tinc res.
1: Bueno, tens casaments aquest estiu?
0: No, no, jo ja no tinc amics que se casen.
1: No, aquí
0: no.
1: Espera't.
0: Sí.
1: Els tornaràs de tenir.
0: És que jo crec que arribarà un moment...
1: I tant, que arribarà.
0: Sí, perquè això és com... No passa mai, i quan passa no para de passar. És com l'altre, gràcies.
1: Senyor, que hem d'acabar.
0: Vinga, va.
1: Una abraçada, Jordi.
0: Gràcies, fins bon estiu, eh?
1: Fins i això, fins i quan? Fins setembre.
0: Fins a setembre. Cuidado que venen onades de calor.
1: Ja.
0: Estarem una darrere una altra, eh?
1: Senyors i senyors, demà tornem. Ja ho saben, quan sigui les 7 de la tarda ens hi tornem a posar aquí a Ràdio 4, aquí al Pla B, ara de seguida les notícies de les 10 i la Sílvia Tarragona, i per arribar-hi, com sempre, una mica de música. Que passin una bona nit. Fins demà. Gràcies. Adéu.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Protecció Civil ha aixecat els confinaments a les urbanitzacions de la Costa Cunit, als Jardins de Cunit i Trencarroques, a Castellet i la Gornal, un cop estabilitzat l'incendi forestal proper, a quan quedaven pocs minuts per les 9 de la nit. Amb tot, demana als veïns mantenir la prudència i continuar seguint les indicacions de les autoritats. Pel que fa a l'incendi de Rubió, a l'Anoia es manté actiu, però de moment no presenta focus secundaris. Hi ha unes 25 hectàrees afectades. Aquesta és la darrera hora d'aquest dimarts 14 de juliol, que també ens deixa d'altres titulars. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez, germà del president del govern espanyol, a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació en considerar que la plaça que va ocupar la Diputació es va crear expressament per beneficiar-lo. El Tribunal Pro descarta el delicte de tràfic d'influències i, per tant, qualsevol pena de presó. La defensa de Sánchez ja ha dit que recorreran i que arriba en un moment de màxima pressió política sobre l'executiu de Sánchez. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat 2 dies de dol oficial i, a més, ha convocat aquest dimecres a les 8 del vespre un minut de silenci per la mort de dos germans bessons d'11 anys al riu Ter, al seu pas pel municipi. Els Mossos d'Esquadra han trobat els cossos de dos nens que estaven desapareguts des de dilluns quan els pares dels menors van denunciar que, després d'anar a jugar a futbol, no havien tornat a casa. El govern espanyol ha aprovat l'avantprojecte de la primera llei integral contra la violència vicària. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
2: La violència vicària és violència de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género.
0: La norma incorpora aquesta forma de violència al Codi Penal com a agreujant de la violència masclista i estableix que els maltractadors condemnats amb sentència ferma perdin automàticament la pàtria potestat. S'obre una nova etapa entre la Unió Europea i el Regne Unit. Ja s'ha materialitzat l'acord perquè Gibraltar passi a formar part de l'espai Schengen de lliure circulació. Suposarà la desaparició de la tanca que separa el penyal de la línia de la Concepción des de l'any 1969, tanca que caurà oficialment a partir de la mitjanit. La mesura afecta persones i mercaderies i beneficiarà més de 15.000 treballadors transfronterers que cada dia han de fer front a controls d'accés i temps d'espera. Així ho ha definit Salvador Molina, president de l'Associació de Treballadors Espanyols, a Gibraltar, en declaracions a Ràdio Nacional.
3: Ha caigut el muro, no el muro de Berlín, però el muro de las penas, el muro de la tragedia, el muro de ir a trabajar a otro sitio que no sea España, y después entre la entrada y la salida de Gibraltar, trabajar en vez de 8 horas, trabajar 16.
0: Junts abandona el govern municipal de Girona, una decisió que deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. L'alcalde Lluc Salelles acusa Junts d'actuar per interessos electorals, mentre que la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa Salelles de personalista.
4: I em sap greu que per tacticisme electoral i per por d'extrema dreta es canviï el guió.
5: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no?
0: I aquest vespre s'ha celebrat des del Gran Teatre del Liceu la cerimònia d'entrega dels Premis Princesa de Girona. El rei Felip VI i la princesa d'Astúries i de Girona han entregat els 6 guardons. Entre els guardonats hi ha hagut els barcelonins Gemma Blasco i Azim Azari o l'udonenca Patricia Aymà. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Espanya guanya per 1-0 a França al descans de la primera semifinal del Mundial que s'està disputant a l'estadi de Dallas. La selecció espanyola s'ha avançat al minut 22 amb un gol de penal que ha xutat Mikel Oyarzabal, penal provocat per Lamine Yamal i que de moment dona avantatge al conjunt espanyol. Veurem com evoluciona la segona part d'aquest partit que decidirà el primer finalista del Mundial. I pel que fa al temps, la tercera onada de calor de l'estiu a Catalunya agafa força les properes hores i, segons apunten els pronòstics, tocarà sostre al llarg d'un dimecres que es preveu infernal. Ens fixem en la previsió meteorològica per demà. A EMET, Juan Carlos Piña, bona nit.
6: Què tal? Bona nit. Demà dimecres a Catalunya continuarem amb temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pujaran més notablement al litoral i prelitoral. Arribarem a màximes de 41 graus a Lleida, 39 a Girona, 35 a Barcelona i 33 a Tarragona. L'EMET activarà l'avís per calor a tota la comunitat, serà de nivell taronja perill important a la província de Lleida i a l'interior de Girona i Barcelona. És una informació d'EMET.
0: És tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.
7: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
8: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
9: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
10: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
11: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
12: Com sempre, salut i perdida.
13: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
14: La veritat per davant de tot.
15: Andy i... jo no penso dir la paraula.
16: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
17: M'he quedat esparverada.
18: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
19: Nena, nena, nena, nena!
1: Ràdio 4.
20: Bona nit i benvinguts. Estimats oïdors de la pública, com estan, com es troben? I els hi pregunto d'una manera activa i directa, perquè ja han escoltat el que ens ha comentat la nostra companya dels serveis informatius fa només 6 minuts. Si avui l'aixafogor era impresentable, demà la calorada serà insuportable. Així doncs que els hi demano prudència, els hi demano que s'ho prenguin en calma i, sobretot, paciència. La que tenim nosaltres i la que repartim a tots vostès quan els hem d'explicar notícies que tenen a veure amb la realitat que ens embolcalla avui dimarts, 14 de juliol del 2026. Que sí, que és molt probable que vostès no ens estiguin escoltant avui, que ja ho sé, o que potser combinin l'audiència de Ràdio 4, potser ho farà ara, aquí penso, combinin, com els hi deia, l'antena de Ràdio Nacional d'Espanya-Catalunya amb les imatges d'aquest Espanya-França que fa que tothom estigui absolutament cardíac. De moment, el nostre país va molt i molt bé, eh? Així doncs, que espero que continuem per aquest camí. Però nosaltres hem de seguir també pel nostre, i el nostre és explicar-los el que passa. Mirin, avui en Consell de Ministres hem sabut que ja s'està posant fil a l'agulla per aquest avantprojecte de llei que tipifica de forma específica el Codi Penal la violència vicària com un delicte sobre la integritat de les dones. Acaba la pàtria potestat als pares condemnats per maltractament. I aquesta, malgrat les xifres que tenim damunt de la taula, perquè portem molts pocs mesos de l'any, estem al juliol, han estat assassinats 3 nens i des del 2013, quan va començar l'estadística oficial, 68. Aquesta estadística només inclou a les víctimes que són fills i filles de les dones, no les mares, germanes, parelles, també assassinades. És una xifra que només llegir-la a mi particularment em mareja, m'enrabia i fa que pensi que alguna cosa estem fent molt malament, perquè aquí a la ràdio pública i també a la televisió pública, Ràdio Televisió Espanyola, ens fem un fart d'explicar la realitat. Així doncs que caldrà explicar millor que el que significa la violència vicària és no només l'horror a la terra, sinó també alguna cosa que ja feia molt de temps que havia d'estar tipificada al Codi Penal. Avui també hem sabut que aquests incendis que estan donant-nos tan mala vida, que ens fan patir, que ens van estar en perenne estat de neguit, arriben a una intensitat 9 vegades superior a la que poden afrontar els bombers, i això no és bo. El turisme calcula créixer un 2,7% aquest any per l'efecte refugi de la guerra d'Iran. S'ho poden creure? El fort i inesperat creixement entre març i maig ha incrementat les vendes de les empreses en un 4,2%. Avui hem sabut que algú que vaig tenir el goig d'entrevistar una vegada i que em va impressionar per la seva seriositat i també, òbviament, per la seva saviesa, ha mort. Luis Goytisolo formava part d'una nissaga brutal d'intel·lectuals. Ell va ser un narrador profund que va explorar molts camins i que, fins i tot, va refusar interpretar Sant Joan per Pasolini. Ell va dir que li va dir a Pier Paolo Pasolini: no ho faré perquè jo no sóc precisament un sant. Una senyora que tampoc ho és, Rosa Montero, li agafa el testimoni al nostre company de Ràdio Nacional d'Espanya, Fran Sevilla, que l'any passat va ser guardonat amb el Premi de Periodisme Francisco Cerecedo. Aquesta periodista total, aquesta dona que explica com ningú la veritat, ha estat guardonada als 75 anys i jo estic encantada. També hem sabut avui que una cara habitual al cinema i a Broadway, Ellen Burstyn, rebrà Lleó d'Or a la seva trajectòria al Festival de Venècia. 50 anys de carrera. Serà entre el 2 i el 12 de setembre i en aquesta 83a edició no només s'emportarà aquest premi aquesta senyora, sinó que també s'ho emportarà George Clooney. Ella arribarà a Venècia per presentar un curtmetratge que es diu Flash Impact, dirigit per Maggie Gyllenhaal, dedicat a Marilyn Monroe, i en el que Burstyn diu Maggie Gyllenhaal ofereix una extraordinària demostració del seu excepcional talent interpretatiu. I és que aquesta senyora, l'any 1975, es va convertir en la tercera dona a la història en guanyar un premi Tony i un premi Oscar al mateix temps. Recordin que és i va ser cofundadora i copresentadora d'Actors Studio, l'escola més influent del cinema. Va ser fundada aquesta escola, ja ho saben, l'any 1947, sobre la base de la tècnica desenvolupada per Lee Strasberg, i allà han estudiat Marlon Brando, Paul Newman, Marilyn Monroe, James Dean, Jane Fonda, Steve McQueen, Al Pacino, Dustin Hoffman, Montgomery Clift, Joan Woodward, Sissy Spacek, Robert De Niro i el gran Sidney Pollack, un dels meus directors preferits, els he de dir. Avui, Variety ha dit que Sidney Pollack va ser un dels grans directors de la generació del cinema dels 80. No oblidem que Sidney Pollack va dirigir, per exemple, Memòries d'Àfrica, que Sidney Pollack va dirigir Danzat d'Alzat Malditos, que Sidney Pollack va dirigir aquella pel·lícula meravellosa amb Harrison Ford i Kristen Scott Thomas que es deia Random Hearts, que va dirigir Havana, i que, sobretot, Sidney Pollack va ser l'artífex d'una pel·lícula que a mi em torna especialment boja. Protagonitzada per Dustin Hoffman i Jessica Lange, Sidney Pollack va ser l'artífex de Tutsi. Ganes tinc de llegir aquesta biografia autoritzada d'aquest autor nord-americà, un autèntic, bé, si els hi diria bé, seria parlar d'un tòtem interpretatiu. Era actor, era productor, era director, era guionista, i que Variety ha arribat a la conclusió que és un dels més grans de la seva generació. I clar, si parlo de Sidney Pollack, ha de sonar aquesta cançó. Banda sonora de Tutsi. Ja saben, aquell actor maldestre que no hi ha manera que trobi feina fins que decideix vestir-se de dona i interpretar un paper femení en una de les sèries més importants de la ABC nord-americana dels anys 80. El film és meravellós i aquesta cançó encara més. És una peça fantàstica, escrita per Dave Grusin, que va interpretar Stephen Bishop, que va guanyar un Oscar de l'Acadèmia i que es titula It Might Be You, alguna cosa així com: potser sí que aquesta vegada l'he encertat i ets tu.

Jo que els hi deia que estava segura i convençuda que a part de la família, els mestres i quatre amics, ningú estaria escoltant la ràdio, que estarà pendents de l'Espanya-França i del França-Espanya. Mirin, m'he equivocat, veuen? No es pot ser tan pessimista la vida. Ens ha trucat, ha marcat el 900-454-455 la Mercè Miret per dir-nos que ens està sentint. Així doncs, que senyora Miret, gràcies. I ja sap, fins a la mitjanit li farem companyia a vostè i a tots aquells que a partir d'ara s'endollin a la sintonia de la pública. Comencem.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: I amb Pau Robert, i amb Gerard Trevé, i també, evidentment, amb el nostre sotsdirector Julio Leal. I jo, que estava somiant desperta amb aquesta meravella de cançó de Stephen Bishop, It Might Be You, pensava que el món encara era meravellós i que encara teníem possibilitat per sentir-nos bé, però la dura realitat sempre colpeja. Atenció, perquè el foc avança a una zona sense població, això sí, a Anoia. Així doncs que estarem molt pendents d'aquest últim incendi, que fa que estiguem preocupats, òbviament, i sempre pendent, no només del cel, sinó sobretot de la terra i dels matolls. Mirin, avui contactarem immediatament amb Àlex Carazo, company dels serveis informatius i d'esports, òbviament, d'aquesta casa, que ens explicarà com està anant aquest França-Espanya, que pot ser cardíac. Amb Ernest Pasqual donarem un cop d'ull a l'actualitat internacional, parlarem de la mostra de feminismes fílmics, que poden disfrutar d'ells a la Filmoteca, amb Alexandra Laudo, la seva comissària. Parlarem també de l'angoixa en els joves amb un còmic que han fet a quatre mans Àurea Muñoz i Judit Creuet, còmic Respira, i també sobre el TDAH de Lluita a l'estratègia, un llibre meravellós que ha escrit la doctora Juncal Sevilla. Així doncs, que ja ho saben, ens quedem aquí ben enganxats a l'actualitat. Si volen, poden, i si poden, volen marcar el 900 454 455. Vinga, som-hi.

0: Aquest moviment sandunguero de la Shakira és el, sense cap mena de dubte, la banda sonora original d'aquest Mundial Espanya-França-França-Espanya. Els he de dir que avui la redacció tothom estava molt nerviós, en Gerard, sobretot, que és hipermega futbolero, en Julio, l'Eduard, en Pau, en Jordi Mañas, tothom estava nerviosíssim. Jo estava tan nerviosa que avui us he de confessar que he sopat un gelat i m'ha caigut el gelat al damunt, perquè és clar que tants nervis i tanta exaltació. Abans de donar pas a en Gerard Travé, que és el que efectivament ens posarà el comptador a zero en tot el que està relacionat amb aquest important partit, contactem amb Àlex Carazo, agraint-li que estigui amb nosaltres. Àlex, bona nit. Un gol. Hem sentit un gol en directe. Atenció, per un moment m'ha agafat com un ensurt, però no, no.
1: Es vol ajudar vosaltres mateixos, gol ara mateix d'Espanya, el segon gol a Pedro Porro, minut 58, explota aquí a l'Estadi Olímpic de Terrassa, amb aquest gol d'Espanya, 2.500, que s'ha aquí a les graderies de l'Estadi Olímpic de Terrassa, ara mateix Espanya guanya 0-2 amb aquest gol de Pedro Porro.
0: Àlex, no podem dir res més, més que minut i resultat, com deien els clàssics, com deia el mestre José María García, com deien Puyol, minut i resultat, doncs minut i resultat, perquè és casualitat, no diguin vostès. Li dic bona nit a l'Àlex i diu gol.
1: Fixa la casualitat, fixa la casualitat, connexió i gol. Què més podem demanar?
0: No podem demanar res més, ara el que hem de fer, no sé, és comprar un número de la grossa de Nadal perquè ens tocarà alguna cosa. Àlex, que no volem molestar-te, que estàs aquí concentrat explicant-ho pels oients i pels telespectadors de Ràdio i Televisió Espanyola. Àlex, el partit està sent cardíac, com ho sembla a mi?
1: Sí, sí, molts nervis, t'ho pots imaginar, Espanya ha estat millor dominant, però potser té molta qualitat en atac, i la gent ho sap, aquí ha estat molt nerviosa, però aquest gol ara mateix dona molta tranquil·litat, us amics explicant el tabler deportiu en ràdio.
0: Doncs, Àlex Carazo, moltíssimes gràcies. Això sí que és no causalitat ni casualitat, sinó bona feina, perquè, és clar, Àlex Carazo, com tots els companys de Ràdio Televisió Espanyola i de Ràdio 4, estan en el lloc adequat en el moment oportú. De moment, guanya Espanya 2-0, així doncs que pensem i resem perquè aquesta nit sigui curta, acabi ràpid el partit i puguem tenir aquesta bona sort. Gràcies, Àlex, una abraçada ben forta. Fins aviat. Gràcies, rei. Només 9 minuts i arribarem al punt just de 11:45 de la nit. Clar, jo m'imagino l'escridassar dels municipis de Barcelona que han instal·lat una pantalla gegant per veure la semifinal del Mundial entre Espanya i França. Són moltes, moltes els que d'alguna manera han optat per instal·lar aquesta pantalla gegant. Barcelona és una d'elles, perquè el partit ja saben que s'està celebrant a la ciutat de Dallas, a Badalona, a Sabadell, bé, a moltes altres zones del país, a Castelldefels, així doncs que tots aquells que ens estan escoltant, que segur que ho estan fent des de, per exemple, Cornellà, segur que també han cridat com l'Àlex Carazo. Però fixin-se vostès que vull llegir un article molt interessant de què és el que mengen els jugadors de la selecció espanyola durant la concentració per al Mundial, per estar bé, per estar forts, no? Bé, doncs, mengen moniato, s'ho poden creure? Mengen molt moniato perquè sembla ser que el moniato és una font inesgotable d'hidrats de carboni. I també es prenen mojitos sense alcohol, que ja els he dit ara, que és el que ens prendrem dijous al migdia, tot l'equip del programa, no sé com sortirà dijous a la nit, l'últim de nit, perquè ens conspirem un mojito amb alcohol, també tot s'ha de dir, perquè des de l'una del migdia fins a les 10 de la nit, jo penso que ja ho haurem paït tot plegat. No sé si pairà Mariano Rajoy el que ha dit Lamine Yamal, perquè saben vostès que els comentaris del senyor Rajoy no van ser gaire benvinguts, i Lamine Yamal ho va rematar. Escoltin, escoltin.
2: Bueno, yo creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un mundial. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol si sirve para algo es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
0: No hablar de lo que ha dicho otra persona, però sí parlar del que han fet ells, que és extraordinari. Avui veia la cara de Lamine Yamal, seriós, concentrat, allà mirant a l'àrbitre. Bé, però qui ho ha mirat fil per randa ha estat el nostre estimadíssim Gerard Travé, que els he de dir que ha vingut amb una bandera aquí a la redacció, que cada vegada que un jugador de la nostra selecció es movia, bé, onejava la bandera com si no hi hagués un dia que arribaria l'endemà. Estimat Gerard, content 2-0?
3: Molt content.
0: Ja et veig la cara.
3: Bona nit, Sílvia. Doncs sí, i la meva bandera crec que ha donat sort.
0: Jo crec que sí.
3: Crec que ha donat sort.
0: Clar que
3: ha sigut treure-la, i ha marcat Mikel Oyarzabal, 0-2, I tot pinta molt bé de cara a arribar a aquesta final.
0: Clar que sí, tu traus la bandera. És que han de fitxar, Déu no ho vulgui, que nosaltres el necessitem molt, el Gerard, aquí, però han de fitxar Gerard Travé com el xaman de la selecció espanyola, perquè ha estat treure la bandera i pam, golaço. Explica'ns com ha anat.
3: Bueno, posem ara el comptador a zero. Ara, en aquests moments, segona part, Espanya domina el marcador, guanya per 2-0. Recordem, a la primera part, Mikel Oyarzabal ha transformat un penal comès per al lateral francès Lucas Digne sobre Lamine Yamal. I ara, en el minut 58, com dèiem amb el Àlex Carazo, ha marcat Pedro Porro. I cal recordar que per Espanya aquesta és la segona semifinal mundialista de la seva història i per França, en canvi, aquesta ja seria la seva tercera semifinal consecutiva en un mundial. Fins ara el partit, com dèiem, està sent molt igualat. És cert que potser les ocasions més clares estan sent per la selecció espanyola, tot i que França continua generant perill amb les seves arribades sense acabar de rematar del tot a la porteria d'Unai Simón. Recordem que Espanya va quedar primera a la fase de grups i està ara disputant les semifinals després de superar Àustria i Portugal a quarts de final, Sílvia.
0: Ai, aquests quarts de finals que sense cap mena de dubte aniran molt i molt bé, ho això espero. Gràcies, Gerard Travé.
3: A tu, Sílvia.
0: I a continuar disfrutant i no patint. Avui, però, hi ha hagut una nota de tendresa, perquè, mirin, tenim l'obligació d'explicar tantes desgràcies que al final jo ja busco sota les pedres, els hi asseguro, una nota de tendresa, una nota de sensibilitat, una nota d'amor al mar de tantes males notícies que els hi hem de donar, no? I avui el seleccionador espanyol ha tingut un detall que l'ha honorat i l'ha emocionat. Un company li ha fet aquesta pregunta, escolti'm.
4: Me voy a poner un poco intenso y emocional porque le quería preguntar por tres personas que ya no están, que en su libro reflejaba que siempre te acuerdas mucho de ellos, son tus padres y tu hermano Óscar. ¿Cuánto te has acordado de ellos en los últimos días, en las últimas horas? Gracias.
5: Quedado ahí, ¿eh? Pues mucho, todos los días. Yo me acuerdo mucho de mi familia, de mis padres y de mi hermano que falleció hace 3 años también. Y les hubiera encantado disfrutar de esto que estoy viviendo yo, como disfrutando mi etapa de futbolista y también de entrenador cuando empezaba a entrenar. Me acuerdo mucho todos los días de ellos. Y gracias por la pregunta porque... Gracias.
0: A mi, que Luis de la Fuente, entrenador i seleccionador de La Roja, no? Del que ens representa, que deu estar vivint una tensió, vaja, que no ens ho podem imaginar, hagi tingut aquest moment tan emocional, tan d'ànima, miri, avui m'ha donat una alegria i per aquesta raó ho hem volgut compartir amb tots vostès. Només 3 minuts i arribarem al punt just de 11:15 de la nit. Han escoltat el golaç de la selecció a Ràdio 4, eh? Recordin, ha estat dir Àlex Carazo, bona nit i gol! Escolti, per un moment determinat he pensat que passava alguna cosa amb la connexió que no el teníem, però no, era Àlex Carazo absolutament exaltat, com no pot ser d'una altra manera, explicant que havíem fet un gol. Així doncs que, de moment, la nit promet alegries. Ens quedarem amb aquest titular. No sé si tot el que ens explicarà ara el nostre estimadíssim doctor Pasqual, el nostre politòleg de capçalera, també ens donarà una treva per l'alegria, perquè la veritat és que tot el que està relacionat amb bé, la informació més internacional no és per llançar masses orgues ni tampoc per dir gaire romansos, però ho intentarem. Així doncs que agafem aire i conversem amb Ernest Pasqual.
6: De nit, amb Sílvia Tarragona.

0: Tantes nits, tantes hores, tants minuts compartits amb el doctor Pascual, que bé, ens ha ajudat a entendre aquest món cambalatge, com diria el tango, en el que vivim, tan complicat, tan dur, tan immisericorda, que dir-li que aquest és l'últim de nit, però que òbviament al setembre, en un altre moment i una altra circumstància que ja descobriran i que encara no podem desvetllar, també òbviament comptarem amb la veu, l'expertesa i l'alegria d'Ernest Pascual. Doctor Pascual, bona nit.
1: Bona nit.
0: Que està content, 2-0.
1: No, estava més content perquè pensava que amb el gol de Lamine Yamal em pagaria el triple, 3-0.
0: De veritat.
1: Perquè hem quedat així, no? Si Espanya fica 4, doncs...
0: Perdoni, no. No, disculpe, no s'inventi vostè sopes de duro.
1: No, que
0: vostè està explicant un aventi com Juan Mercè, perdoni, no hem quedat així. Hem quedat que vostè i jo ens estimem, som bons amics, i jo sóc la seva alumna avantatjada, espero, i que gràcies a vostè hem intentat entendre, i ho hem aconseguit, tot el que té a veure amb una actualitat internacional cada vegada més atapeïda i més dura. Perquè avui, per exemple, senyor Pascual, hem vist Emmanuel Macron celebrant el seu últim 14 de juliol amb una exhibició de rearmament europeu. Els militars francesos han desfilat al costat de tropes dels països de la coalició de voluntaris que recolza a Ucraïna per llançar un missatge d'unitat i de poder davant de Rússia, no? I veia la imatge de Macron i pensava, aquest senyor sembla Napoleó Bonaparte una mica, no?
1: Bueno, és que la imatge d'aquestes hores és molt potent en aquest aspecte, perquè França celebra el seu 14 de juliol amb una gran desfilada militar europea, perquè el que ha fet és posar davant una cumbre perquè vinguessin tots els amics d'Ucraïna, no?, per dir-ho així, i en comparació amb el que estem veient als Estats Units, no?, que acumulen decisions contradictòries sobre immigració, sancions, Hormuz, justícia civil en general, o sigui, totes aquestes coses que estan passant, doncs el contrast és molt fort entre el poder que vol escenificar ordre, com ho està fent, i el poder que governa a cop de pressió, rectificació i conflicte, no? Macron ha convertit aquest seu últim 14 de juliol en un missatge polític, claríssimament, senyora Tarragona. França vol dir a Europa que ja no n'hi ha prou en tenir valors, que cal tenir múscul militar, indústria de defensa i capacitat pròpia per crear-la. O sigui, és la tesi francesa, no d'ara, ni tampoc de l'època Trump. És una resolució francesa de fa molts anys.
0: És a dir, que el màxim responsable de l'OTAN deu estar encantat amb aquesta postura de Macron, no?
1: Sí, clar. Però la paradoxa està implícita. Per suposat, hi ha una significació que no agrada a la OTAN o a certa part de la OTAN, però també és veritat que políticament França està fragmentada i té un discurs de gran potència, però no sempre té una majoria interna sòlida per sostenir-ho, no? I menys dins de la Unió Europea. Té ambició en aquest aspecte europeana, però continua a Europa, no ens hem de cridar l'engany, no? Continua dividida sobre com pagar, com fabricar, què fabricar, on fabricar-ho i coordinar tota aquesta defensa. És a dir, els francesos tenen això al cap. Macron ho té molt clarament al cap. Però el problema és que per dur a efecte aquesta idea fan falta molts passos que encara no tenim.
0: Un pas que té a veure també amb la realitat de que l'armament també pot provocar més guerres, doctor Pascual, una guerra que no té per què lliurar-se en un camp de batalla, una guerra que es pot lliurar, per exemple, a un estat tan tranquil com l'estat de Maine, perquè, bé, escoltin, ja són 6 persones les que han mort a mans dels ICE, René Good, Silberto Villegas González, Alex Preti, Lorenzo Salgado Araujo i en Rubi Ray Martínez, a part de en Joan Sebastián Guerrero, aquest ciutadà colombià que anava amb la seva esposa, amb la seva nena de 3 anys, i va ser assassinat, permetin que ho digui així, per un agent de la ICE, no? El cas de Maine és el més recent. Escolti'm, és que jo quan vaig saber que havia passat això a un estat com Maine, Biddeford, sí, que és un estat molt tranquil, sí, i sí, molt demòcrata, a més, i avorridíssim. Clar, no, no passa res, no passa res més que recordar aquella meravella de frase de aquella...

0: precisament em posa més els pèls de punta és el que conec com es construeixen les forces policials nord-americanes. Tot això que ens diu, o sigui, ens hauríem de fixar no en la part de les pel·lícules que parlen dels superhéroes, sinó en la part de les pel·lícules que parlen de la descoordinació de les forces de l'ordre nord-americà. En aquest aspecte, Alice és el paradigma de tot això. Uns senyors que venen d'altres llocs, que no són professionals, que han sigut contractats perquè Alice ha rebut més calés que qualsevol altra força d'ordre als Estats Units i que té aquests diners i que està pagant molt bé a gent que no està formada. Repeteixo, no està formada. Com no ho estan la gran majoria dels cors de seguretat dels Estats Units. Només l'FBI té un programa real i després altres policies, però no són moltes. Aleshores, a partir d'aquí es produeixen aquest tipus d'atemptats per a l'abús, i si a això li afegim a l'ús evident de la força, més en general, més a l'ús desmesurat de la violència amb les armes, doncs tenim aquests resultats. També és veritat, senyor Tarragona, que no s'atura la política migratòria de Trump, però que s'atura ni l'agenda de deportacions que hi té al cap, o la seva administració té al cap. El que s'està limitant és una pràctica concreta, que és la d'aturar vehicles en determinats operatius migratoris, cosa que ja està bé, no dic que no, però clar, s'ha vist per això, perquè la falta d'operativitat real d'aquestes forces, que ho hem vist en altres casos, però en aquest ha sigut ja molt rellevant, aquest aspecte.
1: Molt rellevant i, a més, molt preocupant, perquè, esclar, avui hem sabut que els ICE ordenen suspendre les detencions de vehicles després de la mort d'aquests dos migrants, que dèiem, a Texas i a Maine, tenint en compte que, a més, tots dos els agents han dit que no eren objectius originals de les operacions, és a dir, que estaven en el lloc equivocat en el moment incorrecte per ells, òbviament, no? Això no ho pot aturar massa més Trump, És a dir, immediatament després de que aquest pare de família fos assassinat per ICE, va haver un revolutum en aquesta ciutat tan tranquil·la de Maine. Hi han hagut moltíssimes manifestacions arreu dels Estats Units. Esclar, això ja no ho pot aturar gaire més, i jo prefereixo creure que el país que ens ha format a vostè i a mi no donarà confiança en aquest individu al mes de novembre, doctor Pasqual, perquè aleshores apaga i vamonos.
0: No li donarà confiança, però jo això ho crec sincerament. Però pensi vostè que el que estem veient, no rectifica la seva política migratòria. Ell no rectificarà. El que ha corregit és una tècnica operativa perquè estava generant-li massa risc legal, massa pressió mediàtica, massa contestació social, totes aquestes coses que ja sap que el Trump no li agraden, perquè comença a cremar-li les mans, no? I com vostè ha dit, no? Quan hi ha aquestes dissensions entre el que es veu als vídeos, a les càmeres corporals, els testimonis, les contradiccions, més aviat l'absència de càmeres corporals, el que vol dir que potser ja anaven predisposats a alguna cosa, no? Pues el cost polític està augmentant. Però Alice, i ho hem d'entendre així, s'ha convertit en una institució simbòlica. Per als votants de Trump, està representant el control fronterer i la pròpia sobirania americana, i en canvi, per als crítics, representa el que nosaltres veiem i estem comentant aquí: l'abús, la por, l'opacitat, la falta d'escrúpols en moltes situacions, etcètera, etcètera.
1: Etcètera, etcètera, que ho diu vostè molt bé, que vol dir també no només als Estats Units hi ha aquesta patata calenta, si em permet, d'aquestes eleccions que tenim aquí a la cantonada, que Déu-n'hi-do quin any ens espera l'any vinent, doctor Pasqual, Les midterms elections als Estats Units, eleccions aquí al nostre país, així doncs que Déu-n'hi-do, Però avui ja alguns congressistes han demanat a Trump, congressistes republicans, no s'ho perdi, que aixequi les sancions a Veneçuela per gestionar la catàstrofe del terratrèmol. 14 representants demòcrates i

0: Dos de republicans han enviat una carta al costat de 17 ONGs en les que adverteix que les restriccions financeres el que fan és que no es puguin travar, no hi ha les persones vives, òbviament, sinó les persones mortes, i que no faran, evidentment, que recuperi el país d'una manera ràpida, no? I no té ni la commiseració, ni el fair play, ni la pietat, si em permet, d'aixecar aquesta sanció.
1: És que, bueno, hem de partir de la idea de que el punt polític és claríssim, no? Les sancions són eines de pressió i per això ho ha posat, però no són quirúrgiques, i a partir d'aquí sovint es presenten com un càstig contra dirigents, però en realitat acaben afectant els hospitals, a les infraestructures, que això és una cosa que s'ha dit a Gaza moltes vegades, i perquè Europa ajudava a l'estat palestí i tal, bàsicament perquè la població es moria, i és exactament el que està passant ara a Venezuela, que la gent ho està passant molt malament. Què passa? Que aquestes sancions es dissenyen contra els governs, però sovint les paguen les societats senceres. Què ha fet Delcy Rodríguez? Ha posat com a cap de gabinet el seu home a Washington. Per què? Precisament per intentar afablir la posició nord-americana i que finalment puguin donar cobertura a les necessitats reals que té Venezuela. Ho veurem, eh? Jo crec que aquesta carta és un primer esgraó, i probablement Trump, si veu que això, com hem dit a Malice, captiva el cor dels seus votants i dels altres, de l'opinió pública en general, pot canviar aquesta decisió tan ferma que tenen aquests mots.
0: Aquesta circumstància que fa que Donald Trump continua sent, sense cap mena de dubte, a l'ull de l'huracà, no? Ja sap vostè que les forces armades nord-americanes han reimposat avui dimarts el bloqueig naval a Iran, a l'estret d'Hormuz, a part de llançar una nova onada de bombardejos. Això ho acaba d'explicar el comandament central de l'exèrcit nord-americà, no? Ell mateix s'ha autoanomenat el guardià de l'estret d'Hormuz, que és un títol meravellós per un capítol de Joc de Trons o d'una novel·la de J.K. Rowling, però és clar, és que aquest senyor és el president dels Estats Units.
1: Jo començo a pensar, a senyora Tarragona, que abans parlàvem, això ha sigut per enveja amb l'Obama i no podia consentir el pacte de 2015 i totes aquestes coses. Pues jo ja començo a pensar que no, que és que ell volia això. I li explico. Precisament perquè he sentit aquesta entrevista amb ell una breu estona i, clar, hem d'entendre, no? L'estret d'Hormuz passa una part fonamental del petroli i el gas mundial, i Trump el que ha plantejat és cobrar un peatge del 20% als vaixells. Un peatge que abans no existia, no? I ara, clar, amb aquesta desestabilització utilitza el mateix argument que utilitza amb l'OTAN, que és la idea aquesta de si jo protegeixo, jo ho cobro, no? Que és el que ha dit en l'entrevista d'avui. És aquesta mateixa lògica que està aplicant a l'OTAN, al comerç, a les aliances, a tot. És una òptica plenament capitalista, no? El que passa és que, clar, Hormuz no és una autopista privada. També pensem en la idea de Trump sobre Panamà, sobre Venezuela, sobre Cuba. Ja no ens en recordem, però va dir que també volia recuperar la sobirania sobre l'estret de Panamà, no? O sigui, que és que és aquesta idea. Jo, al final, penso que ell té una visió mercantilista de l'assumpte i ho fa a tot arreu, no?
0: Clar, i perquè, a més, ell és una mica, abans que fèiem la comparació de Macron amb Napoleó, ell és una mica Napoleó, no? Perquè el que vol és annexionar territori. Panamà... Sí, però no podem oblidar Groenlàndia,
1: Sí, per suposat, i Groenlàndia, sí. O sigui, les seves idees imperialistes són increïbles, però a Groenlàndia, el que... a part, jo continuo pensant, a lo millor sóc molt naïf, no? Però sí que crec que aquí sí que té una influència bàsica dels militars més propers, que el que pensen és que Rússia està guanyant la batalla de l'Àrtic i, a més, poden travessar i he dit, arribar fins amb els submarins fins a la costa de Nova York, precisament, no? I per això aquí sí que hi ha un interès estratègic. que, clar, es podia resoldre d'una altra manera molt més senzilla, que és el simple fet de portar més tropes de la OTAN allà, i ja està, i cap problema, no? Que ningú li diria que no.
0: Fixi's que avui, a més, a part d'imposar aquest bloqueig naval a Iran, notificar el Congrés del reinici de la guerra, per cert, doctor Pasqual, veig els meus companys, en Julio, en Gerard, l'Eduard i en Pau, absolutament exaltats, els hi he preguntat, un altre gol? No. Sembla ser que el porter espanyol ha fet una aturada estratosfèrica, segons el nostre realitzador, d'un gol que anava directe a porteria per part de França. És a dir, doncs que si està patint, encara estem a 2-0, Encara hi ha esperança. Vale. Encara hi ha esperança.
1: Perfecte.
0: Vostè ho veu bé, això de l'Espanya-França, o veu que hi haurà algun tipus de sorpresa? Home, clar, hi ha 8 minuts, 10 minuts que queden de partit, miracles a Lourdes. Doctor Pasqual, no?
1: No digui això, o sigui, és futbol...
0: Per què?
1: Li recordo que en el Nou Camp, el guapíssim David Beckham va llançar un córner a l'últim segon d'un partit i això el Manchester United va guanyar després d'anar perdent el partit 0-2, o sigui que ell va guanyar 3-2 al Nou Camp, no li estic posant un altre exemple,
0: És que jo sé què
1: per
0: passa.
1: No parlar-li d'Ancelotti amb cara de tragant-se el xicle després de que Rafa Benítez amb el Liverpool li remuntés un 3-0 que anaven guanyant amb una final de Champions també. O sigui que tot és possible, senyora Tarragona.
0: Escolti'm, miri, ara aquí tots els companys l'estan aplaudint perquè vostè és, escolti'm, un professional de la vida, perquè jo li poso Heidi, canta, li parlo de l'Espanyol o de l'Espanyà-França, dels partits, i vostè aquí ens fa una lliçó magistral de futbol que, miri, no faig una genuflexió perquè estic asseguda amb els auriculars, que si no li faria una genuflexió. Sap què passa? Que com jo de futbol no n'entenc gens ni mica, i tot el que explico a través de la ràdio és perquè els companys esports m'asseuen i em diuen, Sílvia, entén el que et direm. Va, jo m'apunto. En Gerard em diu, va, jo m'apunto. És a dir, tota l'estona, quan estic parlant d'esports, pensin que faig veure que sé del que parlo, no sé mai del que parlo. Però, home, sí, clar, tot és possible. Però, escolti'm, perdona, jo sóc una persona lògica i amb 11 minuts són 2 gols. Què faran? 3 gols, els francesos? Disculpi, és que ara ja m'ha tocat una mica el voraviu.
1: És possible, tot és possible.
0: Però com que facin 3 gols en 10 minuts? Perdoni!
1: Bueno, vostè, com ha dit, no hi entenc i no hi creu. Doncs
0: no,
1: deixa-ho
0: crec,
1: córrer,
0: no
1: ja està, no passa res. O sigui, no passa res.
0: Vinga, doncs escolti'm, ja sabem. No sé, aquí tots estan rient, no sé què passarà, però que passi el millor pel nostre país. Escolti'm, ara ja quan parlo jo dels peatges de tram, perquè és clar, a mi això de que vulgui cobrar peatges a Hormuz com si fos el túnel de Willsboro a Nova York o el túnel de Lincoln a Nova York, és una cosa que em fa molta gràcia. Clar, com que no pot cobrar peatges, és tan usures que ho substitueix per inversions de països del Golf. Sap què ha de veure, doctor Pasqual, si no l'ha vist encara? L'agència, The Agency. Aquesta sèrie...
1: Vaig començar a veure-la, però no... Sap per què?
0: Per què?
1: Perquè l'agència és una còpia d'una sèrie francesa que es diu L'Infiltrat i que és molt més bona, perquè els serveis secrets de francesos als països àrabes tenen el seu, És molt maca aquesta. Si no l'ha vist, jo li recomano. No. I l'agència, ja sé... està Fassbinder i per això a vostè li agrada molt, no?
0: Una mica, sí, perquè ens hem d'enganyar. Perdoni.
1: Ja m'imagino.
0: Jo no vull ser desagradable, però perdoni'm, Michael Fassbinder és un ésser humà al que se l'ha de tractar d'una manera diferent als altres, disculpi. Però...
1: Ja ho entenc. Veu com jo ja sé per on va vostè?
0: No, però escolti, independentment de Michael Fassbinder i la seva bellesa i la seva elegància, és una sèrie que està molt ben ideada, que evidentment va ser primer una sèrie francesa, perquè és una sèrie que t'explica els entramats de la geopolítica, que no només tenen a veure amb aquests països que ara estàvem anomenant, Estats Units, els països del Golf, per exemple, amb tots els països que formen part d'Àfrica, no? Com Etiòpia, com Sudan, són països que pobres, i dic pobres amb tot el respecte del món, no tenen cap tipus de possibilitat de poder triar què fan amb la seva vida i que són altres països i altres territoris els que els governen i els que els expolien, que és el que està fent Donald Trump d'alguna manera, no?
1: No, bàsicament és això. la idea aquesta de si jo protegeixo, jo cobro, el que ha passat és que bàsicament és una ruta marítima internacional i el món li ha dit que hi està sotmesa, per tant, a les normes del dret marítim, a les aliances, als drets de navegació, a tot això que hem conegut sempre i tota la vida, no? I a partir d'aquí, per això Trump ha tingut que rectificar i substitueix el peatge per no, ja farem tractats, acords i totes aquestes coses. Però bàsicament la mentalitat de la que hem parlat continua viva. Però és part del que hem estat tractant tota aquesta temporada, senyora Tarragona, que és el fet que estem en un canvi generacional, o sigui, de com concebim al món i les relacions internacionals. Fins ara hi havia una sèrie, una institucionalitat al voltant de certes coses i ara és l'ús de la força. Ja està. I hem de saber què és això i que estem en aquest punt mercè a la administració de Trump.
0: Una administració que veurem cap a on va i què és el que li passa, perquè si parlàvem fins ara de Donald Trump i tot el que està relacionat amb la política internacional, a casa també té un problema, eh? Perquè el president ha pagat 5,6 milions de dòlars com indemnització pel seu abús sexual contra la escriptora Jean Carroll. Podria pagar uns altres 83 després de ser condemnat el 2024 per difamació a aquesta senyora que la va difamar. És una prestigiosa columnista. Així doncs que, home, de fora vingueren, cada cas ens traguera. No només és el de fora, sinó que, clar, és el que els jutges estan decidint de la manera menys tenidora i superbia i absolutament aclaparadora de tracte que té Trump cap als altres, no?
1: Aquesta sentència té dues lectures per mi. La primera és claríssimament institucional, que és, i precisament parla en favor de les institucions, com hem anat dient al llarg de o sigui, la qüestió és, pot haver-hi o no una democràcia forta als Estats Units amb un president tan extraordinari, que ha concentrat tan extraordinàriament el poder? Pues veiem que fins i tot un president com aquest, en un poder polític que dic que és extraordinari, acaba pagant per una decisió judicial d'un tribunal que ell ha anomenat majoritàriament i que té el seu sesgo polític, no? I la segona és més política, que és que Trump ha aconseguit que molts dels seus problemes judicials no el debilitin electoralment, sinó que alimenten el seu relat de la persecució. Però en aquest cas, atenció, perquè ell habitualment transforma aquests revessos judicials en munició política, però ja sabem, si Estats Units no ha perdut el nord del tot, sabem que les agressions sexuals, la moralitat i tal, continua sent un tabú molt clar a la política nord-americana.
0: Amb aquesta frase acabem en todo lo alto, com diuen els clàssics. Doctor Pasqual, gràcies per un any magnífic, gràcies per tenir tanta paciència, tanta cintura, per ser amb nosaltres a moments importants de la història del món, com el dia que el Sant Pare va ser a Barcelona i també, òbviament, altres circumstàncies que han estat notícia. Doctor Pasqual, gràcies i fins setembre. Una abraçada i que passi vostè un bon estiu.
1: Una abraçada a tots, als oients i a tot l'equip.
0: Gràcies. Molt amable. Gràcies, adéu-siau. Parlem de feminismes fílmics. Recordin que avui acabem el programa amb Pep Gorgori conversant amb el mestre Josep Pons. Seguim.
2: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia avís al 02076 o entra a comitèemergència.org.

0: Que sí, que ara tot sembla molt fàcil, eh? I que sembla meravellós i que hem estat sempre on havíem d'estar. Bé, no ho estem ara, tampoc, eh? Tampoc cal cantar victòria ni cal menystenir l'audiència de Ràdio 4, cosa que nosaltres no fem mai perquè ja saben que els hi parlem des del respecte i des del rigor. Però si mirem cap enrere i veiem què és el que ha passat els darrers 50 anys en aquest país, bé, doncs, per exemple, celebrarem i commemorarem que en Ràdio 4 està d'aniversari 5 dècades acompanyant-los en català, entretenint-los en català, informant-los en català, però també 5 dècades d'alguna cosa molt important. La manera com les dones han entès el cinema, la manera com les dones han pogut construir una mirada pública, una mirada en el llenguatge audiovisual. Jo estic encantada perquè s'ha inaugurat una exposició que han d'anar a veure, Feminismes Fílmics 1976-2026. És una revisió ambiciosa de mig segle de creació audiovisual creada per dones. Dones que no els hi van posar fàcil. Recordin que aquesta visita l'han de fer sí o sí abans del 29 de novembre, que coincidirà amb el 50è aniversari d'aquella jornada celebrada pocs mesos després de la mort de Franco. Però em dona la sensació que la nostàlgia aquí no hi és. Ens ho explica la seva comissària, que li agraeixo especialment que ens acompanyi aquestes hores, Alexandra Laudo, comissària de Feminismes Fílmics 1976-2026. Alexandra, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com estàs?
1: Estic molt bé, contenta de que dediqueu aquesta atenció a l'exposició.
0: Només faltaria dedicar l'atenció a l'exposició, com tu dius, és dedicar l'atenció al nostre passat, el de les nostres mares, el de les nostres àvies i el de les dones que molt poc temps després de la mort de Franco tenien clar que calia una revisitació feminista de tot el que està relacionat amb el món audiovisual, oi, Alexandra?
1: Sí, exactament, exactament. A les jornades es van debatre moltes qüestions que tenien a veure amb les necessitats, les demandes, les inquietuds que tenien les dones després d'haver viscut durant tants anys sota una dictadura, amb l'agravant també, que potser no tenien tant els homes, de participar també d'unes estructures socials molt heteropatriarcals.
0: Vosaltres el que feu és reunir fragments de pel·lícules, peces de videoart, reportatges televisius realitzats per 55 cineastes i artistes, pioneres com Eugènia Balcells, Helena Lumbreres, Mari Jordà o com Rosa Vergés, Judit Cullell o creadores contemporànies com Carla Simón, no? La mirada femenina, que és una mirada molt polièdrica, Alexandra.
1: Sí, exacte, és polièdrica. Parles segurament de l'experiència particular de la dona o que ve condicionada, com dèiem, doncs, per aquestes manques de llibertat que ha patit, sobretot doncs, en dècades anteriors, però com tu també deies en la introducció del programa, doncs també ara. Però també és polièdrica perquè s'interessa per tot els temes possibles, igual que ho fan també els homes cineastes, no? És a dir, no està reduïda només a les experiències específiques de les dones, sinó a tots els àmbits de la vida i de l'experiència de viure.
0: Fixa't que hi ha molts debats que van formar part d'aquelles jornades feministes de l'any 1976 i vosaltres ho proposeu i ho articuleu entorn a 9 grans temes, no? Treball, barris, família, educació, mitjans de comunicació, política, legislació, ruralitat i sexualitat. I em quedo en aquest darrer punt, no? La sexualitat d'aleshores, on moltes dones no podien sortir del país si no tenien un permís del seu marit, del seu germà o del seu pare. Moltes dones no podien obrir un compte corrent si no tenien un permís. Estem parlant de fa només 50 anys, ja, senyores i senyors, estem parlant del Pleistoceno Superior. Bé, doncs parlar de sexualitat és molt rellevant.
1: Sí, del tot, de sexualitat i de totes aquestes altres temàtiques que mencionaves, que de fet són els mateixos temes que van articular els debats de les jornades a l'any 76. És a dir, quan pensàvem com crear una exposició que pogués reflectir la influència dels feminismes en la pràctica cinematogràfica i la pràctica audiovisual, una qüestió important era pensar quins temes triàvem, no?, per reflectir aquestes qüestions, I era difícil, perquè, com dèiem, no, la mirada de les dones i els seus interessos com a creadores són sumament polièdrics. Quins temes triem? Per què uns? Per què no uns altres? I aleshores una qüestió clau va ser trobar, doncs, aquest programa de les jornades del 76 i identificar els nou temes que s'havien tractat i adonar-nos-en que eren absolutament encara pertinents i rellevants, no? Perquè, de fet, tots aquests temes són molt, molt estructurals a l'hora de pensar i construir-nos com a societat.
0: És important tenir-ho clar, és important també entendre com es farà aquesta manera d'entendre el món, però vosaltres també heu pensat que els drets i les llibertats que avui disfrutem les dones són fruit d'aquelles reivindicacions. Jo he tingut claríssim, si no hagués tingut una mare feminista i una àvia feminista, probablement no seria la dona que sóc ara, no? Si no m'haguessin ensenyat un codi i m'haguessin ensenyat a ser independent i a pensar per mi mateixa i a no tenir que dependre de ningú, ni econòmica ni moralment, no? Però és clar, jo que tinc 58 anys, no totes les dones de la meva edat van tenir aquesta sort, Alexandra.
1: Sí, és cert, del tot. I les dones de generacions posteriors, a vegades no sé si són prou conscients de l'impacte que va tenir aquell esdeveniment i de com les estructures i les iniciatives que es van crear arran d'aquests debats del 76 han permès consolidar mai del tot, no? Sempre, no? Simone de Beauvoir ens alerta de que els drets de les dones sempre poden retrocedir, no? Mai els hem de donar per garantits, però sí que han permès afiançar en certa manera drets, llibertats, dels que ara, doncs, moltes dones gaudim, potser sense ser prou conscients de que, com tu deies, no fa tant, eren drets que no estaven ni molt menys garantits. Parlem de fa 50 anys, però de fet molts dels drets i de les reivindicacions d'aquelles dones del 76 es van assolir molt més tard, alguns en èpoques molt recents, no? Hi ha certes qüestions legals que es van abolir posteriorment. Aleshores, sí, com deies, també és una exposició que d'alguna manera es vol centrar sobretot en el cinema, no? I en establir una conversa entre aquestes dones cineastes de diferents generacions, però també no deixa de ser un reconeixement i un agraïment cap a aquelles lluites i cap a aquelles reivindicacions d'aquelles dones.
0: Unes reivindicacions que no podem deixar que s'oblidin, no? L'espai és interessant, l'espai que veuran vostès a la Filmoteca. L'exposició té dos ales diferenciades. El primer, documentació, publicacions, cartells, revistes i materials, on hi ha aquestes xarxes de pensament, intercanvi i col·laboració. I el segon, una espècie d'àgora audiovisual amb tots els temes, totes les projeccions procedents de diferents èpoques i generacions. Quina feinada, Alexandra.
1: Sí, però no he estat sola. Hem tingut un equip curatorial important, molt, molt sòlid. Jo, per desenvolupar la meva feina curatorial, he comptat amb l'assessorament de dues dones molt i molt expertes, d'absoluta referència en el que és el cinema i el feminisme, que són l'Anna Solà i la Marta Selva. I després he comptat també amb la Pilar Montsell, cineasta, que s'ha ocupat de fer el muntatge, l'edició d'aquests fragments per conformar com aquestes nou peces audiovisuals diferenciades. He comptat amb tot l'equip de la Filmoteca, amb moltíssima experiència i en especial, doncs, amb la coordinadora d'exposicions que s'ha fet càrrec d'aquesta exposició, no? la Núria Expósito i també la Ona Manzanares, que m'han ajudat moltíssim i s'han responsabilitzat, doncs, de gestionar, doncs, els drets d'autor, de localitzar documents, de fet un munt de gestions que a mi, doncs, en certa manera m'han alliberat d'aquesta tasca més pròpia de la producció, tot i que sempre les de fer també com a comissària, i m'han permès també dedicar-me molt, doncs, a fer recerca i a investigar, no? Per tant, per res el mèrit és meu, sinó que és un mèrit també molt col·lectiu, mirar una mica com el dels feminismes, no? Que això és també una qüestió que volíem destacar, no? Fer visible aquesta força col·lectiva de totes aquestes dones.
0: I feu una cosa molt interessant també, que és que obriu la gana, vull dir, amb aquests materials funcionen també com una invitació per descobrir obres completes, que moltes d'elles són a la biblioteca i als fons de la pròpia Filmoteca, no? És a dir, nosaltres veiem alguna cosa que està, no sé, que proposa Judit Colell, doncs podem aprofundir molt més, no, Alexandra?
1: Exactament, exactament. Jo crec que la Filmoteca fa una molt bona tasca en pensar el cinema, no només com el programa que es passa a les seves sales, sinó des de totes les seves dimensions. Llavors, el fons, la biblioteca desenvolupen una tasca important, els programes públics, les activitats educatives, plantegen també marcs de contacte i d'interpretació amb les pràctiques cinematogràfiques que van més enllà del visionat de les pel·lícules. I en aquesta exposició també passa això, és a dir, això que nosaltres presentem a les sales, troba la seva continuïtat doncs, a la biblioteca, on, tal com deies, es poden trobar totes aquestes pel·lícules i molts dels llibres que presentem a sales, també en el programa públic, on es desenvoluparan i es programaran diferents activitats que acompanyen aquesta proposta expositiva. I sí, m'agrada molt el que dius d'aquesta incitació a descobrir la pel·lícula o el conjunt de pel·lícules en la seva totalitat, no? Sí que treballem molt sobre el fragment, perquè era difícil, d'altra banda, si no, construir una exposició que pogués ser tan col·lectiva, en la que poguessin mostrar-se pel·lícules i pràctiques de tantes dones, de tantes èpoques diferents, i no fer-ho des de la fragmentació, no? Però, evidentment, tal com dius, volem que aquest fragment no s'entengui com un punt d'arribada, sinó com un punt d'inici que ens convidi a voler aprofundir en totes aquestes pel·lícules i en tots aquests referents que estem compartint.
0: Vosaltres dieu molt clarament, Alexandra, que sense les imatges creades per dones no es pot explicar ni la història del cinema català ni la història dels feminismes a Catalunya ni tan sols la història del país. Però fixa't que també dieu alguna cosa que m'agrada molt, i és que aquesta mostra, forma part del programa estatal Espanya en llibertat, 50 anys de democràcia, que la comissionada Carmina Gustran ha explicat que s'ha de recuperar la memòria de allò que vam aconseguir amb la transició, on les dones hi van tenir un paper molt important.
1: Sí, exacte. El que deies de que sense les imatges de les dones no es pot explicar la història del cinema ni tan sols doncs la història de les dones ni tan sols la història del país, és quelcom molt bonic que va dir la consellera de Cultura a la roda de premsa i que penso que és del tot encertat, no? Jo crec que un mandat que tenim i que tenen les institucions, i jo crec que la Filmoteca justament és una institució que sempre s'ha preocupat bastant de fer això, perquè ja va donar suport a la mostra de cinema de dones i a iniciatives anteriors des del seu inici, no? Però, com deia, crec que tenim el mandat de reexplicar la història des del feminisme i des d'altres posicions que no han sigut les hegemòniques, no? Des d'altres subjectes, des de la visió i l'experiència d'altres col·lectius. Aleshores, i de reconèixer doncs això que deies, no? Que sense aquestes visions, sense aquestes narratives, la història que coneixem mai serà completa, no es podrà explicar, no? I això és una tasca inacabable. No es limita a una exposició, es limita a uns programes, no? Sinó que passa per assumir això com una necessitat que requereix una acció constant. Després, deies també, a part d'això, no? Em parlaves del paper i d'aquest projecte doncs a nivell estatal, no? d'aquests 50 anys d'Espanya en llibertat i de la comissionada. I, en efecte, nosaltres vam coincidir i ens vam entendre molt en parlar de la necessitat de revisar la memòria, però també la necessitat de revisar-la a vegades des de punts que no siguin només combatius i crítics, sinó també reivindicant la joia i reivindicant la possibilitat de la celebració, no? Des de l'alegria, perquè evidentment hi ha moltes qüestions que encara requereixen seguir lluitant i i també mai podem com relaxar-nos, sempre, sempre hi ha d'haver un estat d'alerta, però també és cert, i exposicions com aquesta permeten constatar-ho, no? que també hem avançat, no? I hem aconseguit com moltes coses, i que la lluita col·lectiva de les dones no ha estat en va, no? I això també, per què no, és un motiu de celebració i de joia. I en aquest plantejament, com deia, coincidíem molt amb la posició, doncs, d'aquest projecte estatal de celebrar i de commemorar i de revisitar també críticament, doncs, aquests 50 anys del país, no?
0: I de moment, com ho està rebent tothom? Com s'està vivint això?
1: Doncs estem tenint respostes molt positives i molt interès per part de molts mitjans de comunicació des de que vam presentar-la a finals de la setmana passada, i per part també de col·lectius, de persones tant de l'àmbit pròpiament de la creació cinematogràfica, però també en general del camp de la creació, i també d'altres altres espais de la societat que no estan necessàriament lligats a la creació cultural, no? I això jo crec que és un motiu molt gran de satisfacció. Penso que també és cert que presentem aquesta exposició en un moment en què el feminisme té un abast transversal popular que ni molt menys tenia en el moment en què aquestes dones van celebrar aquesta trobada, no? I per tant, això també, que hi hagi aquesta acceptació social i aquest gran interès, doncs també, com deies, un motiu segurament com de satisfacció, no?
0: Absolutament, un motiu de satisfacció, així doncs, que totes i tots hem d'anar a la Filmoteca a disfrutar d'aquest moment tan especial. Moltíssimes gràcies, Alexandra Laudo, comissària de Feminismes Fílmics 1976-2026. Ens veiem aviat, una abraçada i felicitats.
1: Moltíssimes gràcies, Sílvia, ens veiem aviat.
0: A tu.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
2: De nit, amb Sílvia Tarragona.
0: Déu del cel, escoltin, no, és que estem aquí tots absolutament al·lucinats. Aquí tenim en Víctor, la Mònica, el Martín, tècnics d'aquesta casa, de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, que porten pel passadís aquesta alegria. Són els únics que s'han atrevit a entrar, també els hi dic. No ha volgut entrar en Gerard, ni l'Eduard, ni un company de Cantàbria, ni el Julio, ni el company de Control Central, ni en Pau, que no pot perquè està aquí, fent de realitzador. Resumint, aquesta alegria és perquè Espanya hem passat a la final. Visca Mikel Oyarzabal, visca Pedro Porro. Mònica, Víctor, Martín, esteu feliços?
3: Molt feliços.
0: Molt feliços. Molt feliços. Doncs vinga, això és el més important. És que havíem de celebrar aquest passe a la final, que és meravellós. Nois, fins demà, gràcies, eh? Podeu continuar cantant, eh? És que la gent jove ha de cantar. A veure, ara ens posem seriosos, que tenim dues convidades aquí que no sé pas si voldran entrar en directe a Ràdio 4 i al de nit.
4: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
5: Metròpoli, amb Xavi Collado.

0: Recorden, estimats oïdors de la pública del de nit de Ràdio 4, que hi vam parlar de les persones joves que pateixen TDAH, I la psiquiatra que ens va acompanyar ens va dir alguna cosa que a mi em va semblar terrible i que diu molt poc d'aquells que no saben mirar amb la mirada adequada ni saben escoltar amb les oïdes adequades, no? Que és que hi ha algunes persones que pensen, o que bé les persones que tenen TDAH, són unes exagerades, són unes maleducades o unes dramàtiques, no? Tots hem sentit alguna vegada la sensació d'ofec, no? De que, com dic jo sempre, no pots donar la volta, que estàs tan angoixat que és com si tinguessis un tel aquí al mig del pit i no poguessis respirar bé, no? Aquesta és una sensació que molts hem tingut, però que potser mai s'ha transformat en una crisi d'angoixa. Una crisi d'angoixa, els que l'han patit saben que és alguna cosa molt propera a tenir la sensació de que te'n vas, i que no hi ha camí de tornada, no? L'Àurea Muñoz és una jove molt interessant, la Judit Creuet, una altra jove molt interessant, que han associat els seus talents per fer aquest Respira, que edita Planeta Còmic. Uau, i que sí que ajuda a respirar bé. Àurea Muñoz, bona nit.
1: Bona nit.
0: Benvinguda, gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Només faltaria. Judit, per molts anys, benvinguda.
1: Per molts anys.
0: Sí, home, les dues, però és que els dibuixos que has fet, tot el que has pintat, no m'agradaria ser menys tenedora amb les paraules, m'han semblat molt, molt alliberadors d'una situació o d'una patologia, o d'un trastorn, o d'un moment que viu la protagonista, la Liz, que pot fer que ella se senti molt ofegada, no? I, en canvi, els teus dibuixos donen tot el contrari, no donen ofec, no?
1: Moltes gràcies. M'alegro d'haver-ho aconseguit, llavors.
0: A mi m'ha donat aquesta sensació. Àurea, tu expliques una història molt personal. Quan jo estava explicant la sensació de l'angoixa, tu anaves fent que sí amb el cap. És així, no?
1: Sí. És que l'angoixa, quan tu tens ansietat, és una sensació que moltes vegades et pot fer sentir aïllada i que penses, ostres, si no ho puc explicar bé o si la gent no m'escolta, no? És difícil que m'entenguin, perquè és una cosa tan personal, tan difícil de transmetre, perquè si tu expliques a algú, és que estic passant això, és que noto que el cor se m'accelera, és que noto que no puc respirar per un motiu que no té una lògica aparent, no? Perquè no t'està passant res que sigui greu realment. És complicat que la gent entengui.
0: És molt complicat, però en el principi ja ho deixeu ben clar amb aquest dibuix, no? amb aquestes notes de la Judit, no? Omple els teus pulmons d'aire, inhala, exhala i respira. Però això a vegades és molt complicat per una persona que està patint angoixa, no?
1: Mm-hmm. És molt difícil respirar, de veritat, quan tens ansietat, perquè un dels símptomes que són els més... que més relaciona les persones que tenen ansietat és la sensació aquesta que has dit tu abans molt bé, crec jo, que tens un tel al pit, no? Que notes la sensació de que estàs respirant superficialment perquè hi ha alguna cosa que t'està fent sentir un pànic que no és lògic, que és totalment irracional, i tu estàs intentant agafar aire d'allà on pots i és com, no? Para un moment, intenta inhalar, intenta respirar correctament, però és que hi ha alguna cosa que t'ho està impedint.
0: Que per més que ho intentes no hi ha manera de respirar bé, no? Vas sentir alguna vegada, t'ho pregunto, malgrat sé que la resposta és sí, però pel que he vist, aïllada, mal entesa, incompresa, menystinguda, subestimada?
1: M'he sentit en el món de l'ansietat potser incompresa, en el sentit de dir, ostres, tens aquesta sensació o sentiment que és tan difícil d'explicar i que quan ho intentes sembla que la gent et diu sí, o sigui, t'estic escoltant però no t'entenc del tot, perquè si estàs parlant amb una persona que no ho ha sentit abans, que no ha experimentat això que experimentes tu, potser que et diguin sí, però en el fons és un, però no sé per què t'està passant això, no? Perquè no estàs visquent res que sigui tan dramàtic com perquè puguis tenir aquest sentiment ara. Per tant, hi ha una part d'això, de sentir-te com aïllat, sí.
0: Aïllat i, a més, de no poder anar endavant, no? A les primeres pàgines veiem que la Liz intenta escriure perquè li diuen que escriure ajuda, no? I aquesta manera com has dibuixat aquest quadern que va com desfent-se la tinta, que va regalimant per la taula, aquesta sensació d'odi que té la protagonista, no? Aquest soroll dels carrers que tant li molesten, el soroll de la gent que tant el molesta, és una manera molt gràfica de dibuixar-ho, no? Com vas arribar a entendre-ho així i dibuixar-ho així, Judit?
2: Jo he de dir que, en aquest cas, tot el mèrit és de l'Àurea, perquè era ella, quan m'explicava com sentia aquestes sensacions, m'ho descrivia, així. La gran majoria de metàfores visuals que hi ha en el còmic venien d'idees que em deia ella, perquè jo tinc la sort de que no he experimentat aquests... No he experimentat mai un atac d'ansietat, no sóc una persona ansiosa. Llavors em troba amb aquest problema de... És un sentiment que costa d'entendre si no l'has viscut. Per sort, ella, l'Àurea, sap explicar-se molt bé. Escriu d'una forma molt poètica, amb moltes metàfores visuals que donaven molt de joc per portar-ho a un terreny gràfic.
3: Una de les característiques d'aquest còmic i dels teus dibuixos i de la història de l'Àurea és la solitud. Em dona la sensació, no? L'aïllament. Com si ningú et volgués entendre, com si ningú volgués posar-se a la teva pell. Bé, t'entén la lluna, t'entén el mar, no? Que és molt important en aquest còmic també. Però hi ha un sentiment de solitud, com si la persona que està angoixada donés problemes, entre cometes, i ens volguéssim allunyar d'aquests problemes, no?
1: També és una cosa que crec que quan tu estàs patint un procés d'ansietat, moltes vegades ets tu mateix el que estàs tan centrat en els teus propis sentiments, en el teu cap, que ets tu qui t'aïlles. No és que el món s'estigui aïllant de tu, sinó que tu estàs posant com una barrera entre tu i el món i tu estàs dient, ostres, és que jo m'estic sentint així, jo em veig petita, jo em veig poca cosa, jo em veig com algú insignificant. I realment no és així, realment hi ha molta gent al teu voltant que et vol escoltar, que et vol preguntar, que vol saber sobre tu, però ets tu la que ets incapaç de processar tot això i estàs sentint-te tan aïllat, tan estrany en aquest món, no? En el cas de l'Alice, per exemple, ella el que li passa és que és una persona molt introvertida i doncs ella veu que la seva introversió, la seva necessitat d'estar en calma, de no tenir una vida tan estimulada com representa que l'hem de tenir avui en dia, perquè les xarxes socials, tot això ens porta, no?, una mica aquest soroll, doncs ella veure que aquest soroll no va amb ella la fa sentir una mica petita, no? Una mica com en aquest món jo no encaixo. Per tant, és això el que li provoca aquesta ansietat, el fet de m'estic comparant constantment amb aquesta vida que diuen que jo he de tenir i que no és la vida que jo busco per mi. I és això el que l'ofega, sobretot. Jo no sóc així.
3: L'ofega, tenint en compte que som, per cert, amb l'Àurea Muñoz, que va néixer a Barcelona l'any 1998, i la Judit, que va néixer a Figueres el mateix any, eh? Són de la mateixa generació. Són persones molt joves. Jo no sabia que, segons les últimes dades, el 30% de les joves i els joves pateixen angoixa i estrès continu, no? El 30% és una xifra molt elevada, perquè, clar, són molt joves, no? És a dir, quan una persona tan jove pateix angoixa, aquesta angoixa sí o sí ha de deixar unes ferides, no? I aquestes ferides també estan dibuixades per tu, Judit, en el còmic.
2: Sí.
3: Com les vas dibuixar? Com les vas pensar?
2: Doncs, com he dit abans, moltes coses venien de l'Àurea, de les seves idees, però també s'utilitza molt un estil de dibuix, sobretot quan comences el còmic, les primeres pàgines, veu de seguida a l'atac de pànic, utilitzo molt el recurs d'emplenar la pàgina de soroll, emplenar-la d'imatges molt estretes, molt apretades, molt claustrofòbiques, no fer un pla obert on hi ha molt d'espai, sinó moltes vinyetes de petits detalls perquè no estàs veient les imatges en perspectiva i de molt de text dels pensaments, com una sobreestimulació constant però que està naixent de dins teu. I òbviament també s'utilitza la metàfora de l'aigua en aquesta història. Tota l'estona el mar representa l'ansietat de l'Alice, la protagonista, i llavors servia molt per representar d'una forma molt literal el sentiment que explicava l'Àurea d'ofegar-te.
3: Clar, és que tot es va fer molt petit, molt petit, molt petit, no? Però els colors també es fan petits. Vull dir, a mi m'ha donat la sensació que tot allò més cromàtic del que està relacionat amb els còmics, amb el còmic, també té molt a veure amb una angoixa personal. No és un color brillant, no és un color clar, és un color que es va enfosquint a mesura que va arribant l'angoixa i a mesura que va arribant l'opacitat, no, Judit? També suposo que, evidentment, això està fet ex professo, clar.
2: Clar, o sigui, aquí els colors van molt de la mà amb les emocions que està sentint la protagonista. Al principi de la història tot és molt més apagat, molt més gris, perquè així es sent ella. I a mesura que va avançant com es sent, també van avançant la saturació dels colors, com de molt brillen. Quan ella se sent més eufòrica perquè sent que està complint amb els rols que s'esperen d'ella, els seus colors són més brillants, però no acaben d'encaixar del tot, són una mica caòtics. I quan està més en pau sí que per fi comencen a brillar una mica els colors.
3: Uns colors meravellosos, com la vida, que també ho és malgrat tot, eh? Com va començar la primera crisi d'angoixa? Àurea, te'n recordes?
1: En el meu cas, la meva, vols dir? Doncs no t'ho sabria dir, la veritat. És que quan tu ets una persona que té una personalitat ansiosa, que també he de dir, quan es parla de l'ansietat, he tingut com moltes discussions internes de saber com parlar correctament sobre aquest sentiment, no? Perquè vam estar parlant amb el psicòleg Oxymorons, que ens va dir en una presentació a Madrid, que ens va dir que l'ansietat és un sentiment, i crec que al utilitzar aquesta paraula va ser com el clic que em faltava a mi en el cap per poder parlar d'això correctament, perquè moltes vegades es parla de trastorn, no? un problema de salut mental, i a mi era com paraules que no m'acabaven d'encaixar, perquè jo pensava, en el meu cas crec que sempre he tingut una mica una personalitat ansiosa, pels motius que sigui, uh-huh. No? Quan et trobes davant d'una situació, dius, ostres, pues a mi el que em dona és per sentir aquesta sensació d'ansietat, de dir, se'm descontrola el cap, el pensament et comença a anar a 100 per hora i no saps aturar-ho, i és una cosa que m'ha vingut una mica de sempre. Però vaig trobar molt interessant que ens explicaven que això és el dia de l'ansietat, que és un sentiment, no? És com, si sents molta felicitat, de cop és eufòria. Si sents molta tristesa, pot derivar una depressió. I si tens molta ansietat, si durant un període llarg de temps, doncs estem parlant d'un trastorn, no? Però que sí que tots l'hem viscut en algun moment i que és inevitable que tothom hagi passat per aquest sentiment perquè és universal.
3: De fet, hi ha un capítol que es titula Eufòria en el llibre, eh? Així doncs que no ho oblidem. Parlarem ara d'una cosa que tu vas dir, Judit, que a tu t'agradava molt la història perquè era molt senzilla i molt humana. I és veritat, tothom es pot sentir identificat amb el que expliqueu, però quan ho estaves escrivint, no t'agobiaves recordant el que estaves passant o el que havies passat?
1: Era més una catarsi.
3: Ah, molt bé.
1: Era un sentiment absolut de dir, vale, he de treure tot això perquè jo ho he experimentat d'alguna manera i doncs ho he de treure. I el treure-ho és aquesta sensació d'alliberament absolut, de això està sortint de mi, ara està en un paper, ara ja no forma part del teu cap, sinó està aquí plasmat, i ho has viscut i ara està fora.
3: Doncs està molt bé que estigui fora. A mesura que van canviant els capítols del llibre, que per cert edita Planeta Còmic, el que han de fer és llegir-lo, hi ha també una sensualitat, hi ha també una sexualitat, hi ha també uns cossos que tu has dibuixat d'una manera molt concreta i que ho has fet d'una manera molt clara, Judit, no? És a dir, quan tu dibuixes els cossos aquell moment de la platja, quan parlen de les tauletes, no? De l'abdomen d'una noia i diu, no, a mi m'agrada més aquella altra que potser és més natural. Clar, tot això forma part d'una conversa natural de la gent de la vostra edat, no?
2: Sí, clar.
3: De fet, clar, diu.
2: No, però en el sentit
3: de la seva edat i de la nostra també, atenció, eh?
2: Que és, va molt de la mà amb les expectatives no només de com vols ser tu, sinó de què vols en la gent amb la que et relaciones romànticament i sexualment, no tant per tu, sinó s'està començant a parlar molt d'això de sortir amb algú per quedar bé amb els amics, no perquè tu vulguis.
3: Caram.
2: Vaig amb la noia més guapa de la festa perquè sé que quedaré com el més guai.
3: Però això és molt retrògrada, eh? Molt masclista.
2: Sí. Mm-hmm. Però passa en totes les direccions, també et dic. Importa
3: també
2: molt
3: en les relacions de tot tipus. És a dir,
2: sí, de
3: no
2: poder dir, mira amb qui he estat, amb aquesta persona tan guapa.
3: Sigui una dona o sigui un home.
2: I sembla que et doni punts socials perquè estàs fent allò que és celebrat socialment. Sembla com un èxit, una medalla que et pots penjar. I és algo que veig bastant, també molt de la mà de tots els temes de aquest còmic, de les expectatives que ens posem a nosaltres mateixos i entre nosaltres, de com et compares, de què es veu a les redes socials, quins cossos es veuen, quines expectatives comencen a formar-se. I aquí volíem ensenyar una mica el contrari, que ella comença a escoltar tots aquests discursos, comença a comprar-los, de suposo que això és el que hauria de voler, perquè tothom ho vol, suposo que jo també hauria de desitjar estar amb un noi molt guapo.
3: O jo mateixa està molt guapa, no?
2: I jo també, mm-hmm, està molt guapa. Però quan ho intenta, descobreix que no li està fent tan feliç com a la resta de la gent, o com ella creu que a tothom això li funciona, però a mi no. Així que potser hi ha un problema amb mi perquè no estic complint aquestes expectatives.
3: O potser un problema amb la societat, perquè, clar, em deixeu de pedra, nascudes al 98, no? Que encara ara estiguem escoltant, no és una crítica, és un comentari que m'ha agradat molt i a més us agraeixo la sinceritat i la claretat, no? Que estiguem pensant, home, encara hi ha persones que valoren a les altres persones pel que semblen i no verdaderament pel que saben, no? És inevitable que ens hem de preocupar per la imatge que donem als altres, perquè si verdaderament això que dieu que és així, és molt trist que sigui d'aquesta manera, no? Que sigui, mm-hmm, el que hem de fer, preocupar-nos per la cara dels altres i per la cara que nosaltres fem envers els altres.
1: és molt trist, però també és el món de les xarxes socials.
3: Ja.
1: Perquè és que avui dia, o sigui, és un pensament molt retrògrada, perquè és cert que això ve arrastrat, no?, de moltes coses, però crec que ara es veu inclús amplificat amb les xarxes socials, on tu tens constantment un riu de cares boniques, de cossos bonics, de cossos molt normatius també, d'una cosa molt, no? Has de ser d'aquesta manera super concreta i no et pots sortir del cànon, i si no ets així, hi ha alguna cosa que no està funcionant en tu, i has de fer o aquesta rutina d'exercicis, o potser t'has de comprar aquest maquillatge, o potser has d'intentar canviar una mica la teva vida i canviar el teu cercle d'amistats per trobar el noi guapo, o per trobar el grup d'amics que et pugui fer anar de festa en aquests jocs tan exclusius. O sigui, és una constant comparativa i una constant xarxa d'informació que t'arriba al cap de has de ser una cosa que tu no ets i constantment has d'estar millorant, perquè si no, no ets ningú.
3: Doncs no sap molt que tingueu un atac d'angoixa, perquè amb aquesta pressió i aquesta necessitat de sentir-vos perfectes i que els altres també us vegin perfectes, ha de ser esgotador, la veritat, ho entén perfectament. Fixeu-vos que hi ha un capítol en la que l'Alice té un atac d'angoixa en una festa, i allò està explicat en el còmic com una onomatopeia, Judit?
2: Sí. Això també, com tota la resta, està basat en una cosa que em deia molt Laura, perquè en l'escena aquesta que descrius, ella està en una festa i s'està escoltant el bum, bum, bum dels baixos de la música, i quan comença a angoixar-se marxa, però aquest soroll que abans era de la música es converteix en un bum, bum, bum, bum dels seus batecs del cor. Que això es basa en una expressió que em deia molt Laura sempre, de que tu pots marxar d'una festa, però el soroll ve amb tu, l'arrossegues amb tu, no fas que es caigui tots els teus pensaments, tota l'angoixa que estàs sentint. I així és com ho representem aquí.
3: És una manera de representar-ho meravellosa, una manera meravellosa de pensar-ho i de sentir-ho. No busquin el lloc aquest meravellós idíl·lic de la platja, perquè no existeix, no? Però està basat en Calella de Palafrugell, pot ser?
2: Sí, sí, sí. De fet, nosaltres no volíem fer un escenari que fos molt específic. La nostra idea era lloc, entre cometes, idíl·lic, perquè al final cadascú està còmode en espais diferents, on anar a passar les vacances d'estiu. I llavors ens imaginàvem poble coster estàndard, d'aquests que es veuen molt cookies a les fotos, que semblen molt tranquils. I recordo que li vaig preguntar al meu pare: quin poble coneixes que pugui...
3: Que sigui cookie.
2: Que sigui cookie. I vam anar els dos d'excursió a passar el dia a Calella de Palafrugell a fer fotos per tindre referències pel còmic.
3: Doncs ha sortit molt cuqui, eh? Ha sortit molt cuqui. Judit Crehuet, Àuria Muñoz, moltíssimes gràcies per molts anys. Respireu bé les dues ara? Respireu profundament? Sí?
2: Sí.
3: Sí? Tu sí. També, Àuria?
1: Sí. Sí?
3: Molt bé. Si ara ens està escoltant algú per acabar, que sentint-te aquestes, com t'ho diria, símptomes que has explicat, ells també o elles també els senten, què els hi recomanaries?
1: Parla. Comunicar-se, perquè crec que és la cosa més important que hi ha. Si tu estàs passant per un procés així, sé que fa molta por o que pot ser molt intimidant en un principi, el fet de dir ostres, he de comunicar que m'està passant això, però prometo que sempre hi ha una persona al teu costat que estarà disposada a escoltar-te, i que les persones tenen empatia, perquè dona aquesta impressió del que dèiem abans de la soledat, no? De que estem com molt sols i que la gent no és accessible, però sí que ho som, i som humans i tots volem escoltar-nos. Doncs si estàs passant per una cosa així, comunica-ho.
3: Doncs comunica-ho, que això és el que has de fer, comunicar-ho i no deixar-ho de fer. Moltíssimes gràcies, Judit Crehuet i Àuria Muñoz, edita Planeta Còmic. Respira, respirem tots. Gràcies, bon estiu. I ja saben vostès que som aus nocturnes. Ja saben vostès que nosaltres dormim quan la majoria dels oients del de nit estan fent la seva. Som una mica vampirs, però en el bon sentit, tot i que, escolti'm, a mi el personatge de la novel·la de Bram Stoker m'encantava per moltes coses que ara no venen al cas, tot s'ha de dir. Però aquest matí, quan m'he llevat, perquè, clar, arribem a casa, no puc dormir, què els he d'explicar de la vida d'aquesta pobra mortal radiofonista que els explica el que passa al món tan turbi, tan fosc i tan difícil cada nit aquí a la ràdio pública. Bé, aquest matí quan m'he llevat, mig endormiscada, he trobat un missatge del meu germà amic Pep Gorgori, que em deia: fem-la grossa. I he pensat: ah, no, però nosaltres mai la fem petita. Vull dir, en Gorgori, si ens hi posem, ens hi posem. Mestre Gorgori, bona nit.
4: Això d'estar a punt de presentar el nostre entrevistat d'avui citant els vampirs i a Dràcula de Bram Stoker és alguna cosa que no l'havia vist a venir. Senyora Tarragona, li confesso.
3: Perdoni, potser tampoc el nostre convidat ho ha vist a venir, potser està en aquests moments desmaiat en el lloc on es troba, que no sabem on és ni li preguntarem, tot i que ens ho podem imaginar. No, és que quan en Pep i jo comencem a pensar, doncs sorgeixen meravelles com el podcast d'Escolta Poblet, per al que van concedir en aquesta casa i a nosaltres el Premi Ràdio Associació de Catalunya, o, per exemple, moments èpics com el fet de poder conversar amb algú que per mi és un mite absolut. No li he volgut dir micròfon tancat perquè no podia quedar com el que sóc, una dona cursi, antiga com Lisboa i absolutament naïf. Però és que parlar amb aquest senyor, quan m'ho ha dit aquest matí, mestre Gorgori, gairebé caig del llit. Quina il·lusió!
4: És que és molt escaient, perquè el tenim ara dirigint les funcions de Falstaff al Gran Teatre del Liceu. Divendres de la setmana vinent, dia 24 de juliol, dirigeix la vuitena de Mahler, que es titula així, s'anomena, se la coneix com la Simfonia dels Mil, precisament perquè no hi ha poca gent al damunt de l'escenari interpretant-la, i és el mestre Josep Pons, que s'acomiada així del públic del Liceu, on ha estat director titular de l'orquestra els darrers 12 anys.
3: 12 anys, tota una vida, i en la que nosaltres

0: Pons.
1: Moltes gràcies.
0: És així?
1: Procuro ser dins. Crec que sí, o sigui, no... no com t'ho diria? Jo crec que hi ha la diferència, o jo... Hi ha dos elements que voldria diferenciar. Un és, diguem, el que serveix o intenta servir la música i el que serveix de la música. Jo intento servir a la música. I també la visió de dos aspectes diferents de la llum, que a mi m'agrada aplicar-los a la música, que són enlluernar o il·luminar. I a mi m'interessa molt més poder il·luminar o treballar per il·luminar que no per enlluernar. L'enlluernament és evanescent si un treballa per la il·luminació, això reverbera, et pot reverberar el dia següent. Per tant, sí, procuro ficar-m'hi amb tot el cor, diria, no? Procuro.
0: Doncs,
1: és la intenció.
0: Ho aconsegueix, ho aconsegueix.
2: I després estan, mestre Pons, les obres que il·luminen i al mateix temps enlluernen. Divendres de la setmana vinent podrem tenir el goig d'escoltar la vuitena de Mahler al Liceu de Barcelona. Per què aquesta obra com a comiat, d'alguna manera? No del públic, però sí que d'aquesta etapa, com a mínim.
1: Per moltes raons, diguem, per l'obra mateix, per també el gaudi del públic, pel gaudi mateix de l'orquestra, perquè en el fons, o sigui, nosaltres som un teatre d'òpera, Mahler no va fer mai cap òpera, tot i que va viure sempre, diguem, en teatres d'òpera. Però què és una sinfonia de Mahler? Doncs una sinfonia de Mahler és una sinfonia amb el món a dins, amb tot el que el món conté o els pensaments que conté el món. I en les seves sinfonies Mahler ens parla molt d'ell, de les seves preocupacions, de les seves pors, de les seves inquietuds, etc, etc. Però aquesta ens parla essencialment de l'amor. Encara que jo entenc el que digués d'enlluernar, però ell seguia amb la intenció de poder il·luminar, perquè la primera part és l'amor que emana de la divinitat amb el Veni Creator Spiritus, i ell el que pretenia aquí deia estrictament que volia poder crear un cant de les esferes, o sigui, com si la bòveda celeste es posés a cantar o es posés a fer polifonia, no? I en canvi la segona part, en el segon Goethe, en el segon Faust escrit per Goethe, és com un viatge iniciàtic, ja amb Faust mort, que es va elevant, que a més comença amb els anacoretes de Montserrat, o sigui, comença amb els anacoretes de Montserrat, el que sabia, diguem, Goethe a través de Wilhelm von Humboldt, i en aquest viatge que li fan a Faust fins a arribar a la cèl·lula més alta i més pura, que és el de la Mater Gloriosa, doncs és tot un cant a l'amor, on hi ha la seva alma, la seva mare Maria, alma mater, és tot un compendi penso, de molts ingredients que són ideals per un adéu, perquè és, també és aquest anar-se'n, és aquesta elevació, diguem, del mateix Faust, ja convertit en després de mort, ja, no? Podria, molts arguments penso que podrien donar, i evidentment podem posar en això també a tota l'orquestra, o sigui, tenim tots els cossos possibles. Penso que és bonic com a despedida, com a adéu.
0: No, li deia, mestre Pons, aquest anar-se'n, vostè feia aquesta comparació, no, aquesta alegoria. Clar, vostè fa 14 anys que forma part d'una de les institucions més importants, no només de Barcelona, de Catalunya, d'Espanya, del món, de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, no? Aquest adéu és un adéu que costa, independentment de les raons, que òbviament no li preguntarem, mestre Pons, però quan un tanca una etapa, sempre té la tendència natural de mirar cap enrere i pensar, el balanç ha estat positiu, negatiu, dir adéu costa, mestre Pons?
1: Jo he estat 14 anys, i per tant amb 14 anys he pogut... Hi havia molta feina a fer, diguem-hi, l'hem fet, i hi ha hagut dues crisis pel mig. O sigui, fer la feina vol dir moltes coses.

0: però una d'elles també vol dir tenir les eines, i a part d'aquestes eines també són diners, no? Hi ha hagut la crisi, el resultat de la crisi del 8, o sigui, jo entro ja en una crisi fortíssima el 12, i a més hi ha hagut la crisi de la pandèmia. Per tant, tot el que era recuperació de places, renovació, volia dir una inversió, això s'ha fet, o sigui, el número acordat queda, pam, aniquilat, o sigui, al cap d'aquests 14 anys, el viatge previst, diguem, s'ha pogut complir. Per tant, agraeixo el temps per poder fer aquesta feina, diguem, jo crec que no és obra d'un, vull dir, jo sóc la cara visible, per això vol el concurs de tota l'orquestra, de moltíssima gent que també que s'hi han deixat la pell també. Dic també perquè jo m'hi he deixat, o sigui, una feina com aquesta és com entrar al convent, ho dic moltes vegades, vull dir que, o sigui, un teatre d'òpera t'invisibilitza essencialment, perquè, o sigui, d'aquests 14 anys, si vols fer la feina, t'hi has de dedicar molt, moltíssim, has d'exercir com una paternitat, i vol dir que has de dir no constantment a coses que t'ofereixen de fora. Però sóc molt conscient de que les nostres feines han de tenir un temps limitat, per tant, per no, jo entenc que la seva pregunta hi havia, diguem, si faig un dol, si hi ha una tristesa, em preparo per això. També ja tinc una certa edat, per tant, ja hi he passat per aquí. O sigui, a més, he estat longeu allà on he sigut. El llibre van ser 12 anys, a Granada van ser 10 anys, a Madrid van ser 10 anys, i aquí han estat 14 anys. Per tant, conec bé el recorregut i normalment ja em preparo. O sigui, jo decideixo, a l'última renovació, he tingut 3 renovacions al Liceu, l'última renovació, el contracte vaig fer escriure explícitament que no era possible una altra renovació. I el primer em deia, home, i potser la circumstància porta, vaig dir, no, ja és el temps suficient, i tenim amb aquests 2 anys que queden, o 3, no sé quan era, ja el temps suficient com per buscar. I també amb l'orquestra, que és on hi podria tenir jo el lligam més íntim, perquè jo formo part d'això, no? No de l'exterior, que hi ha molt soroll, sinó el meu món és estrictament el de la música, és el de l'assaig, és el del concert i és el treball amb l'orquestra. Jo fa 2 anys els hi vaig dir, dic, jo us deixo, o sigui, me'n vaig, no perquè no us estimi, sinó perquè us estimo molt, justament el contrari, i penso que és el millor. Penso que hem de saber dir fins aquí, i per tant porto temps preparant-me per no passar aquest dol i per acabar-ho alegrement. També he d'agrair infinitament el teatre, hòstia, el bé que em tracten aquest final, i l'orquestra, per suposat, els missatges que estic rebent, o sigui, m'han fet director honorari, o sigui, només rebo, acabem bé, o sigui, tanquem l'etapa, hem nomenat un bon relleu per mi, per tant, la meva millor alegria és que quan vagi a escoltar un títol d'òpera o un concert em senti orgullosíssim de la feina que hem fet i de dir, oh, que bé, i han superat allò que vam fer nosaltres, i ja està. No. Vaja, no he passat tristesa en les etapes anteriors, espero que tampoc, tal com veig, o sigui, que acabem amb joia i ja està. No sé, potser passaré els dols tots acumulats d'aquí uns anys, no sé.
1: El dol del llibre, el dol de l'Orquestra de Granada, clar, el que va fer vostè l'any 1985 amb l'Orquestra de Cambra. Exacte. Del Teatre Lliure, sí. Va ser meravellós, li dic, perquè, és clar, jo recordo que de ben petita el meu pare, els pares, en pau descansi, no em portaven el llibre i em portaven a escoltar-lo, no? Jo ja tinc també una edat, mestre Pons, en tinc 58. Així doncs, que recordo que, i això ho diem sempre amb el Pep, que jo li estic tan agraïda que formi part de l'equip d'aquest programa i que ens il·lumini amb la seva sabidoria i amb la seva saviesa, que el que vostès fan i no se n'adonen és crear un món paral·lel on un pensa que és capaç d'anar endavant. Vull dir, per exemple, jo sóc una seguidora absoluta, a part de vostè, de Nadine Sierra, li he d'assegurar. La persegueixo allà on va, i com sap en Pep, la vaig a veure a tot arreu. Clar, quan tenim el plaer d'escoltar-lo a vostè dirigir Falstaff, o escoltem a Nadine Sierra, tots aquells problemes, aquella incapacitat que tenim de dir el que sentim, és que el que vostès fan no és només pedagogia cultural, és també pedagogia emocional, mestre.
0: Sí, no, jo no sé, clar, és això, però molt curiós, per un debat molt interessant de situar-nos en un mateix punt i a veure què rep l'oient i què intenta i què projectem nosaltres i què sentim nosaltres, no? O sigui, és clar, perquè bueno, jo li diria que procuro pagar amb la millor moneda, pagar amb bona moneda, i que, diguem, el que fem sigui autèntic i que el que fem sigui fruit d'un acord, perquè nosaltres treballem sempre, encara que siguem molts, treballem per la singularitat. En el fons és una orquestra, és una secció, hem de treballar per... I intentem que això, o sigui, posar tots els ingredients perquè es materialitzi. Llavors, com arriba, com es rep, clar, és quelcom que ja escapa de nosaltres també, no? Inclús el fet emocional, pensi que inclús l'obsè, que amb obres n'hi ha molt, amb música d'òpera, doncs l'obsè, l'etimologia és obscena, fora de l'escena, perquè eren molt conscients de que si no es mostra, en el fons, l'activitat de l'oient, o el que hi pugui posar l'oient, que és com un lector, o sigui, l'escriptor escriu el llibre, però com el rep l'oient, no ho podrà controlar mai l'escriptor, perquè es pot magnificar o es pot reduir, perquè passa ja per una altra naturalesa. O sigui, en el fons, quan nosaltres... Això li passa al compositor. Ja. El compositor, quan ha fet l'obra, ja no és del compositor, és nostre, ja. I ha de ser nostre, ens l'hem de fer nostre. Però nosaltres també, ja, quan emetem, quan marxa el so i us arriba a vosaltres al pati de butaques, és vostre, ja. És vostre. I el com la rebi un, això ja no ho... O sigui, ja no, és impossible controlar-ho perquè passa per un filtre que és el teu, de la teva vida, la teva experiència, la teva percepció, i que és diferent de que potser pot no haver-hi coincidència inclús el com emetem. Això fos interessant poder sobre una mateixa obra veure com la rep un, com jo l'intento emetre i com la rep a l'altre costat.
1: Ai, quina alegria.
0: Bueno, això, el Gorgori fa crítica, això és molt divertit.
1: Sí, sí,
0: veure,
1: això ho explica.
0: Veure la crítica,
1: sí, senyor.
0: Com algú diu no sé què, i com veus que no s'ha enterat de res, però de res, de res, de res. Quin ignorant, com és que no el despedeixen? I un altre diu, hòstia, com és que ha vist tantes coses, no? Però és així.
1: Ahir som en directe amb el mestre Josep Pons, agraint-li el seu temps, el de nit de Ràdio 4, que se'ns en va, bé, se'ns en va de l'Orquestra Simfònica de Liceu, però continuarà amb moltes altres coses. Pep.
2: Se'n va a la Deutsche Radio Philharmonie.
1: Exacte.
2: No estarà malament tractat, segueix sent director honorífic de l'Orquestra de Liceu, segueix sent director honorífic de l'Orquestra Nacional d'Espanya, no és director honorífic, malauradament, de l'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure, perquè aquella orquestra la seguim enyorant d'ençà que no hi és, i ara al final hem vist aquest Josep Pons. El Josep Pons és un mestre d'una solidesa intel·lectual i d'un rigor absoluts. L'hem fet posar una mica transcendent, mestre Pons, parlant de la vuitena, però al final ja ha sortit aquí la broma. El comiat dirigint òpera, també vostè ha escollit Falstaff, que és la gran broma de Giuseppe Verdi, amb aquest sentit de l'humor que el caracteritza a vostè. Com s'ho està passant en aquestes funcions? Perquè també hi ha hagut crítiques molt diverses.
0: No he llegit cap ni una.
2: No cal, no cal, creguin.
0: No,
2: cal.
0: Però és que no les llegeixo mai. Que ara ja em deia una cosa molt intel·ligent, que era, diu, és que la crítica és un joc que si et creus les bones també t'has de creure les dolentes, i si t'ho creus, si entres en aquest joc també. Schoenberg te'n tenia una de molt bona, a part que tu no sé si has vist el retrat d'un crític, perquè Schoenberg pintava també, té un quadre amb retrat d'un crític que és molt divertit, i el Schoenberg deia, diu, el que més em molesta, diu, és una bona crítica per motius equivocats. O sigui, el que més em molesta és una bona crítica, però per motius erronis, no? Perquè no havien vist. No he vist. A mi, en tot cas, jo discutiria amb els crítics, partitura en mà, important, si davant de la partitura discutiria de l'obra. Això m'agradaria, més enllà d'això, no, perquè llavors ningú sap millor que nosaltres mateixos el que hi ha allà dins. Però la pregunta era si ens hem divertit. Sí, moltíssim.
2: Jo la vaig gaudir moltíssim, a nivell musical i a nivell de representació, però m'imagino que sempre em queda el dubte, dirigint una òpera així, tu passes bé o la pateixes? Com, què pesa més?
0: Perquè és dificilíssim, allò. Nosaltres, sí, sí, a veure, pateixes a vegades l'òpera, o sigui, en els mons moderns, jo ja hi porto prou temps amb això, però com per haver vist que hi ha els camins de com es construeix una òpera, jo crec que s'han de revisar i s'han de, internament en els teatres se n'ha de parlar, perquè les anades vingudes de cantants, les arribades, això és un suplici, el temps cada vegada menor per preparar, o sigui, és o sigui, jo encara he viscut quan el primer dia d'assaig tenies tot el castellà, el primer dia d'assaig tenies un musical amb tots. Això ja és com una vaja, és que ja no ho coneixem, això. I llavors, llavors has de lluitar, sobretot amb una obra tan coral com és el Falstaff, has de lluitar això, però no, ho gaudim moltíssim, perquè bueno, és una obra mestra, no hi ha altres paraules, o sigui, és una obra mestra, una obra que, clar, evidentment és una comèdia, però amb la comèdia pots dir-les més clares i més gruixudes que no pas amb el drama, eh? O sigui, normalment els diaris, l'acudit és on van més enllà, on s'atreveixen més, on poden creuar línies que un amb un article no podria, no gosaria. I aquí aquesta broma i aquest final, no? Amb tot en el món de burlar, i es dirigeixen al públic i diuen tutti, o sigui, tots enganyats. Si es dirigeixen al públic i diuen tots enganyats, o sigui, ens han enredat a tots. Bueno, és genial. I la fuga, tothom veu el sorprenent, oh, que va amb una fuga, oh, no sé què, no n'havia fet. La fuga és la conseqüència lògica pel que s'havia plantejat ell, o sigui, Falstaff fa una revisió del món, o sigui, fa una mirada enrere. En el fons, el Falstaff té més a veure amb Mozart que amb el mateix Verdi, amb Mozart, perquè considerant Mozart òpera italiana, eh? O sigui, amb aquesta òpera de tradició italiana clàssica. O sigui, en el fons va buscar les arrels aquí. Molts concertants, que si pots fer un final amb 5, aquest fa un final amb 8 solistes, amb el cor, o sigui, és molt més esclatant. Però és una obra com mozartiana, amb els accents Verdi, amb els staccatos Verdi, on ja hi ha passat Rossini també abans, però... és una visió de mirada enrere sàvia, en do major. També Schoenberg va dir al final de la vida, va dir, encara es poden escriure moltes coses en do major, es poden escriure molt bona música en do major. O sigui, és una declaració d'intencions en tants sentits que et posa el cas de punta, i poder-ho fer, en som molt conscients. O sigui, des del fossat som molt conscients d'això, i des de l'escena també, i els cantants, jo crec que la fuga... va ser meravellós. O sigui, la fuga, pensa que la fuga la vam treballar una hora, la fuga, perquè es transparentessin tots els temes. Vam fer gairebé com un anàlisi escolàstic de la fuga.
2: Déu-n'hi-do, quina feinada que hi ha darrere de qualsevol funció, en realitat.
1: Qualsevol funció és...
0: No us ho podeu imaginar. Sí,
1: és feina, és intensitat, és energia, és tot. Mestre Pons, ha estat un honor i un luxe. Escolti'm, que tingui una feliç etapa, que vagi molt bé aquesta nova circumstància, aquest nou camí que comença ara, i esperem veure'l ben aviat per aquí.
0: Moltes gràcies, i igualment un goig, espero no espantar-vos els oients en aquest programa, no?
1: Que va, al contrari.
0: Però ha estat un goig també estar amb vosaltres.
1: Que va, al contrari, ha estat un luxe. Gràcies, mestre, bona nit.
0: Bona nit.

0: He de dir alguna cosa perquè si no dic res no parlarem mai més. Vull dir, per mi és tan impressionant Mahler, aquesta peça en la que sembla que no hi sigui ni son el cor, que canten amb aquesta calidesa, amb aquesta elegància, amb aquesta capacitat per desaparèixer. No em digui vostè que això no és meravellós, Gorgori.
1: S'anomena la Simfonia dels Mil perquè per interpretar-la es necessiten no mil, però moltíssimes persones al damunt de l'escenari. És una hora i vint de sinfonia amb orquestra simfònica gran, molt gran, cor, solistes vocals, i és una hora i vint d'estar contínuament transportat i fent pujades, clímax, anticlímax, aquest Mahler tan absolutament descomunal i tan humanament inabastable, amb què s'acomiada Josep Pons d'aquesta etapa seva al capdavant de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. El tenim dirigint Falstaff fins al 19 de juliol, fins al dia 24, i el dia 24 li podrem escoltar aquest Mahler tan monumental i tan meravellós, per al qual el Liceu no ha escatimat en recursos, perquè els solistes vocals són d'absoluta primera fila, i a banda hi haurà el Coro Nacional d'Espanya interpretant la part coral. Increïble, té tots els ingredients per ser una vetllada realment inoblidable.
0: Escolti'm, no ens ho perdrem, eh? Jo, desgraciadament, no seré aquí a Espanya per veure-ho, però vostè m'ho explicarà i segur que després es podrà recuperar, perquè aquesta magnificència, aquesta capacitat per fer-nos sentir, només la pot tenir Mahler, dirigida, òbviament, la peça per el mestre Pons. Escolti'm, hem parlat molt de Falstaff, què li sembla? Sí, escoltem una mica Falstaff.
1: Anem a escoltar la fuga final de Falstaff. És aquesta broma enorme de Giuseppe Verdi, el qual va escriure només dues comèdies. Una al principi de la seva carrera, va ser la seva primera òpera. Fracàs estrepitós, li van dir de tot, que no en tenia ni punyetera idea, que allò no feia cap mena de gràcia, que és una cosa bastant similar a la que li van dir al Conservatori de Milà quan els professors van veure una fuga escrita per el jove Giuseppe Verdi. Li van dir que no en tenia ni punyetera idea.
0: Sempre ha d'haver algun savi.
1: En la seva última aportació al repertori operístic, el Verdi fa una comèdia, Falstaff, que acaba a més amb una fuga perfectament feta, com dient, apa, aquí us quedeu. El títol, tot en el mundo es burla, tot en el món és una broma, heu estat tots enganyats i ens prenem les coses massa seriosament. A mi m'encanta que el Josep Pons precisament hagi escollit aquesta òpera com a última òpera que fa aquí el Liceu al capdavant de l'orquestra com a director titular.
0: Doncs escolti'm, ja ho sabem, no ens prenguem res massa seriosament perquè tota la vida és una broma i en el fons i en la forma mai passa res. El que sí passa és que he d'agrair al professor i al mestre Gorgori tants anys de lleialtat, d'amistat personal, això per suposar, perquè, com li dic sempre, de mi no se'n podrà desfer ni a mega calenta, però sempre tenim la possibilitat de fer pedagogia musical, pedagogia de la sensibilitat, gràcies a en Gorgori, que continuarà evidentment al setembre, continuarem al setembre.
1: Avisi'm amb temps.
0: Sí, jo no pateixi, que ho direm, ràpid. Ho direm
1: ja
0: ràpid.
1: Sap que jo dormo aquí, a la segona planta.
0: Sí, en una espècie
1: d'habitacioneta. Vostè em ve, em desperta i em diu, vinga, a fer una secció.
0: Vinga, a fer una secció, que no passa absolutament res. Gorgori, gràcies i fins al setembre.
1: Adéu-siau.
0: Gràcies. Vinga, Falstaff, som-hi.

No s'ho perdin, eh? Tenen temps encara d'anar-hi, un Falstaff absolutament genial i una òpera que parla de la brutalitat, de la comicitat i, per què no dir-ho, del sarcasme de la vida. Nosaltres hi tornem demà, última setmana del De Nit, que els anem avisant, eh? Ara no ens poden fallar. Si no ens han fallat al llarg dels darrers mesos, tampoc ho poden fer ara. Que descansin, fins demà, bona nit.

Una nit que coneixerem dues artistes i la seva música. Comencem amb la Irene Cortés, que ja la tenim als estudis de Ràdio 4. I anirem fins a Ràdio Nacional d'Espanya, a Mallorca, perquè allà aquesta nit tenim la Xisc. La seva música és la que omplirà aquest programa fins a la 1:00 de la matinada. Prometo.

0: Irene Cortés, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt contenta de ser aquí.
0: Compositora, barcelonina, cantant, arribes al panorama musical amb una proposta de pop d'autor.
1: Sí.
0: Què significa pop d'autor?
1: Bé, al final és cançons popular, pop, en el sentit de que no són complicades, són per tots els públics, es poden escoltar i no estem parlant d'un jazz o una música sinfònica, no? Melodies fàcils d'escoltar i d'autor, també perquè al final doncs, tracta temes més o menys seriosos, però sense perdre el sentit de l'humor.
0: Quan miri al cel, un cant a l'amor i al dol.
1: Sí.
0: Per què?
1: Doncs és una cançó que parla sobre l'absència i sobre el dol, però molt centrat en l'amor. És una cançó que, més que centrar-se en el que es va perdre, està centrada en el que es va viure. I és una cançó que li dedico a una amiga que la seva filla petita de mesos va morir i bueno, li vaig voler fer com aquesta cançó també així, sobretot això, recordant doncs, tots aquests moments bonics que va viure amb ella.

0: què et va dir aquesta amiga quan va escoltar la cançó?
1: Doncs li va agradar molt, moltíssim. Realment li vaig passar la maqueta cantada amb guitarra i veu des del mòbil. Li va agradar moltíssim i llavors li vaig dir, què et sembla si la produeixo també, la produïm i la fem bé. I aquí la tenim.
0: Parlem d'una sonoritat pop però amb influències de rumba catalana.
1: Sí, sempre té una miqueta també de rumbeta. Al final és una cançó alegre, és divertida, no, ja et dic, no cau en el dramatisme i molt estiuenca.
0: D'alguna manera t'agrada que les teves cançons siguin inspirades en fets reals?
1: Sí. Jo crec que gairebé totes de moment ho són, parlant de preocupacions, de dubtes, de tot el que ens passa a totes les generacions, no? Que ens preocupem per les inseguretats, per el nostre futur, i tot això doncs, plasmat també en cançó.
0: És un tema produït per el Roger Rodés, no? Ja sabem que ell va guanyar un Grammy l'any 25, el 21 un altre, ha treballat amb Shakira, en Rosalía, Nati Peluso, Estopa, Alfred García. Per què vas escollir el Roger?
1: Home, en Roger és que és un gran productor i jo el coneixia també a nivell laboral, el coneixia i xerrant i comentant-li que estava començant el meu projecte personal, va dir, ostres, per què no treballem junts? I fa moltíssima il·lusió doncs, poder treballar amb ell. És un gran professional i estic molt contenta de poder estar amb ell.
0: Ara que dius que havies treballat amb ell a nivell professional, com és treballar per una discogràfica com treballaves tu abans, ara... ser cantant d'una discogràfica?
1: Bé, és divertit perquè al final estàs a totes les bandes, no? Veus la part més invisible que no vol dir que no treballis perquè les parts de darrere estan poc valorades. Però és divertit doncs, veure tota la feina que hi ha darrere i ets molt més conscient de tot el que implica treure una cançó, no? Clar. Només la composició i la producció, sinó que hi ha gent darrere doncs, treballant per la promoció, la comunicació. Bé, quan tens una companyia darrere que t'ajudi amb els independents, doncs ho has de fer tot tu.
0: Evidentment, ara portes ja crec que 9-10 anys d'experiència amb això de la música, no? Com ha estat la teva evolució?
1: Doncs... inicialment vaig començar amb molta vergonya cantant a bars musicals que ni tan sols mirava la gent i ara una de les coses que més m'agrada és mirar els ulls de la gent, mira què et dic.
0: És el més important, eh?
1: Sí, és com comunicar i veure que aquesta gent, a més és un públic molt exigent el dels bars musicals, perquè no et venen a veure tu, no han pagat una entrada per veure't, poden estar parlant i amb la primera cançó, amb els primers segons te'ls has de guanyar, si no ja aquella hora seràs invisible. Però és molt divertit veure com te'ls vas guanyant i alguna vegada acaben fent la conga i tot.
0: Hem de dir que aquest estiu et veurem arreu de Catalunya, no?
1: Sí, doncs faré les prèvies, encara segueixo en espais petitonets, però bé, molt contenta de poder doncs, també tenir aquests espais a festivals. Hi ha el festival Sant Bifest, que és el 1 d'agost a Sant Vicenç de Montalt, i després el festival Mar d'Estiu, que és a Santa Susana, el 12 d'agost, que és el dia que canta la Leire Martínez Marlena.
0: Vull escoltar tus estrofes favorites.
1: Som-hi. Prometo

0: Tus estrofes favorites és un tema, és una cançó pop, però que té una certa ànima de bolero, no?
1: Sí, sí, m'agraden els boleros. Al final cada cançó té una mica un estil diferent perquè m'agrada tot tipus de música i aquesta volia que sonés una mica més, això, antiga, més, sense perdre una mica que hi ha guitarres elèctriques i hi ha també una sonoritat més o menys moderna, diguéssim. Bueno, no tan moderna com amb autotune, diguéssim, però per aquí va. Però segueix amb l'ànima de bolero, amb una cançó que parla d'amor, però també la gràcia és una cançó que parla quan ja se'n van les papallones, diguéssim, no? I ja comences a parlar de les manies, de la quotidianitat, de les repeticions, i com tot això es converteix en un altre tipus d'amor.
0: És a dir, que parles de l'amor del dia a dia, no?
1: Sí, totalment.
0: Aquell que compartim, de l'amor quotidià, vaja.
1: Totalment, sí. I a més, el videoclip també era com una cosa que tenia molt clara que volia fer, que era fer que passés tot en un sofà de casa. Perquè era com les grans històries d'amor, potser no cal que passin a París o a un lloc superromàntic. Sí. Al final, una història d'amor pot passar en el sofà del teu menjador i fer des de la primera cita fins a la bellesa, no? I fins a la mort.
0: T'agraden a tu el que són els videoclips?
1: Sí.
0: Sí?
1: M'agraden.
0: Què li donen? Què aporten amb una cançó?
1: Aporten que pots reforçar una mica també la idea i explicar històries i també explicar una mica la imatge de qui ets i de què vols comunicar. Però bé, també amb autoproduccions és complicat. Al final és molta producció que un mateix s'ha de fer i es pateix una mica, però clar, després val la pena.
0: I que tot val diners, eh?
1: Clar,
0: que
1: clar,
0: tot,
1: totalment.
0: Qualsevol moviment que es fa són diners.
1: Sí, estic tirant molt de gent que confia en mi, amics que també es dediquen a això i que m'estan ajudant, però vaja, sí, al final no hi ha res gratis.
0: I plasmar aquell sentiment de la cançó amb imatge és complicat o no?
1: Sí, a vegades, clar, potser un sentiment com el plasmes en imatge, no? La primera cançó, per exemple, Lo cortés no me quita lo valiente, és una mica més onírica perquè realment és com una declaració d'intencions i és un venir a jugar i llavors era més difícil com això plasmar-ho, no? Però, per exemple, amb Tus estrofes favorites ho tenia molt més clar. I en Vida regular era una finalització de la jornada laboral, com parla una mica de les rutines i de la falta de temps i del qüestionar-se del qui ets, doncs el videoclip es transforma en una finalització de jornada i tornar a casa.
0: Perfecte. Escoltem Lo cortés no me quita lo valiente. A cada temps

0: Lo corté es una maquita lo valiente va ser el primer single, no? De, del que és el teu treball, no?
1: Sí.
0: El punt de partida.
1: El punt de partida,
0: pop, sí. Pop-rock i rumba, influència de rock hispano-argentí.
1: Sí, una mica un tema així alegre, és una declaració d'intencions. Una mica, jo crec que el vaig fer per convèncer-me a mi mateixa per començar el projecte, també. Mm. I és una cançó que anima a tota la gent que tingui ganes d'iniciar una cosa que li apassioni i està esperant el moment perfecte i, en realitat, aquest moment perfecte no existeix perquè sempre trobaràs moltes excuses per no fer-ho i al final és dir, per què no? Fes-ho i llença't a la piscina.
0: Ens porta, d'alguna manera, ens transporta, vaja, als anys 2000.
1: Sí, sí, sí, una mica, tota la música em sembla que és una mica 2000-era.
0: Sí, no? T'agrada sí. Molt? Són les teves influències?
1: Jo crec que sí, al final tinc 38 anys, ja no sóc una jovenzuela, així que m'agrada la música dels 2000, sí.
0: Irene, per què vas voler començar a cantar?
1: Doncs crec que és una forma d'expressar els sentiments, totes les coses que sents i que no saps molt bé a vegades com explicar-les i amb cançó és molt més fàcil d'explicar.
0: Mm. Què és per tu la música?
1: Una forma de comunicar i també de compartir. Sí, amb tota la gent.
0: Va ser complicat deixar una feina a una companyia discogràfica per dedicar-te a cantar?
1: No. bé, sí, sempre ho he anat combinant al final i combino doncs el que són feines i que intento que la meva feina al dia a dia també estigui una mica vinculada al món de la cultura perquè és una cosa que m'apassiona però, i la meva idea és seguir-ho combinant perquè viure només de la música és complicat.
0: És molt complicat. Mm. Les balades t'agraden?
1: M'agrada molt el dramatisme.
0: Però, és dramàtica, llavors.
1: Bueno, no, és que és molt fàcil composar en els moments dramàtics. Però m'estic obligant, perquè el meu objectiu al final amb el disc i el concert és que siguin concerts on t'ho puguis passar bé.
0: La tristor dona molt, llavors, per composar.
1: Sí. Però ja et dic que m'estic obligant una mica a obligar-me. O sigui, realment el procés de composició que estic fent és més metòdic que inspiracional i m'obligo a fer com dues cançons cada mes, passi el que passi. Llavors, doncs, bueno, si un dia he de fer una cançó sobre un flan, doncs potser l'hauré de fer sobre un flan perquè no sé què més explicar aquell dia. Mm.
0: Per exemple, Vida regular és una balada pop.
1: Sí, sí, aquesta va sortir en moment de dramatisme.
0: Infància i adolescència, no? I una vida adulta marcada per el que passa moltes vegades, no? Per la precarietat, manca de temps, inestabilitat.
1: Sí, correcte. És una mica una conversa amb la nena petita que es pensava que als 30 anys ho tindria tot resolt i ara amb 38, doncs encara no tinc ni idea de què acabarà sent de mi. Però sí, la manca de temps, és que anem tots tan revolucionats que no hi ha temps per parar a pensar a vegades.

0: Irene, què esperes de la música?
1: Doncs espero passar-m'ho bé. Crec que és el principal objectiu. M'ha costat molt decidir-me a iniciar un projecte personal, però al final el que vull és passar-m'ho bé, i si arribo a gent a qui també li agrada i pot gaudir també de la meva música, doncs serà espectacular i meravellós. Però bueno, a poc a poc.
0: Quan no treballes, què fas a la teva vida? Quan no fas música?
1: Ostres, estic gairebé sempre fent música,
0: sempre,
1: en realitat. Bé, o sigui, treballo... Ara estic treballant a l'auditori, per tant també estic, doncs, envoltada de música clàssica, de música simfònica, que també és com un altre input. I quan no estic treballant, acostumo a descansar, també. És veritat que treballo gairebé sempre. Cada cap de setmana estic cantant els vers musicals. I quan no canto, intento tenir una mica de vida social, també, que va bé.
0: Tu estàs formada en interpretació, en comunicació, cant, arpa i guitarra, no? El que més em sobta és el tema de l'arpa.
1: Sí, vaig fer el conservatori amb l'arpa i, bueno, vaig estar molts anys. Li tinc ara molt de carinyo. Va ser dur, tot el... Al final, les formacions clàssiques, doncs a vegades són molt exigents i no era molt bon estudiant, he de confessar, però li tinc molt de carinyo i vaig aprendre molt també.
0: Molt difícil, no, l'arpa? O no?
1: Bé, jo... Al final és... com el piano, o com tots els instruments, crec que tenen la seva complexitat i has de tenir molta, molta disciplina. Sí que he de dir que quan a vegades veig orquestres tocant l'arpa i amb lo difícil, o sigui, les peces que hi ha difícils d'arpa i pobres, després arriben a l'orquestra i fan 4 acords i ja està, i dic, ostres, però si segur que saben tocar molt més aquesta gent. Però bé, que és molt interessant i és un instrument que si el toques malament, com jo, que no era molt bona, sona igualment molt bé. Els veïns estaven encantats.
0: A Catalunya, a Barcelona, concretament, tenim bars musicals nocturns per poder escoltar bona música?
1: Hi han, però cada vegada menys. I és una cosa que és una llàstima perquè s'està perdent i és l'escola i és l'universitat de futurs artistes. Si no tenim aquests espais per practicar, com crearem nous artistes grans? I en el meu cas jo estic al New Fizz i al Mediterráneo, que són dos bars bastant mítics.
0: Ja portes anys.
1: Sí, és la meva escola inicial. Sí, jo vaig començar allà i allà segueixo. I ja està, 10 anys allà tocant tots els caps de setmana, 4 vegades cada cap de setmana, diguéssim. I és molt interessant perquè no et venen a escoltar a tu i te'ls has de guanyar des de l'inici.
0: Fixa't que el Mediterráneo, que ara parles del Mediterráneo, ja van començar artistes, doncs Alberto Romero va començar per allà,
1: sí.
0: I la Rosalía.
1: Rosalía ha actuat allà també en els seus superinicis, per exemple. Sí, i hi ha molta gent que... Molts humoristes, el David
0: Guapo,
1: també, per exemple, va estar allà. I és una cantera d'artistes molt interessants.
0: Doncs jo em quedo amb la teva música, Irene.
1: Moltíssimes
0: aquí gràcies. A Ràdio 4. Moltíssimes gràcies per venir aquesta nit per aquí.
1: A tu.
0: Que vagi molt bé.
1: Flae.

0: Aquesta nit anem fins a Ràdio Nacional d'Espanya, Mallorca. Allà tenim la Xisc. Benvinguda, bona nit.
1: Hola, què tal, com estàs?
0: Molt bé, tu què tal? Amb nou disc sota el braç.
1: Amb nou disc, sí, quasi acabat d'estrenar i una mica intentant assentar tot el que està passant.
0: M'agrada molt el nom, Dolenties. Per què?
1: És una expressió que jo crec que a Catalunya també existeix, o és una mica diferent, no? Dolenteries, crec que deis per allà. Però me feia moltes ganes com tenir aquest adjectiu que defineix molt bé com a molt de tipus de fer coses entremaliades, tant a nivell com a sexual, a nivell sensual, a nivell de protesta, i era una mica una paraula que encaixava molt bé amb tot el que és el concepte del disc en general.
0: El que dones és veu allò que sovint incomoda, no? Poses el focus amb les vivències de dones i dissidències, com deies, no, sexuals i de gènere.
1: Sí, totalment. O sigui, l'objectiu principal era això, com a tenir... També m'ha passat de reflexionar, sobretot amb discs i àlbums que han sortit. Posava altres entrevistes a la referència de Rosalia, no? Que sortia més com amb aquest aspecte de sant, de tornar una mica a lo establert, i volia sortir una mica d'allà i donar pas a que incomodar i fer reflexionar la gent que t'escolta també és important.
0: Llavors entenc que d'alguna manera aquest àlbum té tot un fil conductor.
1: Sí, se podria dir que sí. O sigui, no va sortir amb aquesta iniciativa, amb aquest objectiu, però ha anat agafant forma des d'aquest sentit i de manera com a molt natural i molt orgànica. I és una cosa que me fa sentir com a molt satisfeta del final poder plasmar el que me passa o poder plasmar coses molt diferents amb gèneres de música semblants, perquè tots parteixen de l'electrònica, però també diferents entre si, i era una mica agafar tot aquest conjunt i donar-li un sentit.
0: Xix, diries que aquest disc és un disc feminista o és un disc que explora les profunditats dels sentiments des d'una perspectiva feminista?

0: indicant X coses, però és que és el dia a dia i a mi també m'interessa molt plasmar aquestes coses més quotidianes i més habituals i sobretot com aquestes vivències i realitats que viuen les persones que m'envolten i el conjunt de col·lectius i comunitats que amb les que puc establir converses i veure que hi ha coses que tenim en comú i que s'han de posar damunt la taula.
1: Estem escoltant un disc de profundes emocions. Llavors, és fàcil traduir les emocions en cançons, en melodies?
0: He de dir que des del punt de vista del nou disc m'ha estat una mica més... ha estat com una cosa que, no, que m'ha costat. M'ha costat. O sigui, jo partia molt des de la vulnerabilitat, des de els discs anteriors sí que eren una cosa que jo m'hi sentia més còmoda perquè transportar-me o intentar fer composicions des de la melangia i des de melodies com a molt oníriques era una cosa que se m'adonava molt bé i que jo m'hi sentia molt còmoda. I amb aquest sí que m'he hagut de ficar en un paper de passar-m'ho bé i de tancar-me a l'estudi a sentir-me una mica empoderada i alliberada amb el sentit de poder fer coses que no m'havia plantejat i que a nivell producció errors que m'han anat sorgint a nivell tècnic, convertir-los en una cosa diferent. I No sé molt bé si m'estic anant una mica per ses branques, però sí, és una mica això. Totes

0: Estem escoltant que ara una cançó que neix des de la sonoritat i la força col·lectiva. Quina és la història d'aquesta cançó?
1: O sigui, aquesta cançó té diferents vessants. Una d'elles és que jo ja l'havia començada, tenia una demo feta, i de manera paral·lela tenim un grup de WhatsApp amb ses col·legues, i jo, més que res també perquè ja sortia una mica de que ja tenia sa tornada feta d'aquesta cançó, vaig demanar que m'explicassin amb notes d'àudio coses que li havien passat, violències que havien viscut, situacions incòmodes en ses que s'havien trobat ses meves col·legues, i no era una primera idea agafar aquests àudios i ficar-los en el tema, però jo record que les vaig agafar i vaig dir, buah, és que tenen espai. Vull dir, de manera com a molt natural, la producció, la demo ja tenia aquests espais on hi entraven aquests àudios, i vaig decidir com afegir-los i tornar a passar aquesta demo pel grup de WhatsApp i dir, què vos sembla? Estau còmodes amb això? Voleu formar part del testimoni d'aquest tema? I va ser una cosa molt xula, però també té un altre vessant, que és que aquest any i l'any passat sí que vaig estar com en entorns de militància i d'activisme molt heavies, anar a moltes presentacions de llibre de persones dissidents, trobar-me en situacions d'entrar com a d'estar en comú amb dissidències, amb persones no binàries, amb persones trans, i amb moltes d'elles vaig tenir unes converses que me varen fer revisar-me molt.

0: moltíssim, jo sent com a dona cis i que també patesc segons quines violències, però poder formar part d'aquestes converses i xerrar amb aquestes persones me varen donar un punt de vista de que dins el no privilegi també tenc privilegis i que hi ha persones que pateixen unes violències que jo no sóc capaç de poder viure, que no viuré mai, però sí que puc empatitzar i afegir-les una mica en el seu testimoni en els temes que faig.
1: Dolenties és un àlbum que el conformen 9 cançons. Com ha estat tota la producció d'aquest àlbum?
0: Està molt guai, eh? Vull dir, sí que m'havia passat que altres discs havien tingut com a molt de temps d'espera i els temes ja les tenia fets i no les havia revisat, i aquest disc ha estat des del punt de jo trobar-me, tancar-me a l'estudi, donar-li forma i anar un darrere l'altre. També tinc la sort de que vaig a tramuntar en estudi, que és en Jaume Gelabert, que ha fet feina amb molt d'artistes d'aquí de Mallorca, i va passar una cosa amb aquest que jo anava, li duia el tema i me deia: tia, és que no hi puc fer res. O sigui, no li puc tocar res de producció, com a molta diré que ja està per mescla, o li donam dues voltetes a una cosa en concret que potser a mi me generava algo i ja està. I al final també és molt satisfactori veure que el procés d'aprenentatge que he pogut fer i que l'he fet també de la mà d'en Jaume, i que al final ha anat sortint de jo sentir-me com a molt còmode amb lo que estava produint, i de veure que també hi ha aquest punt o aquest sentiment de síndrome de l'impostora que l'havia d'abandonar i li havia de donar un cop de puny, bàsicament.

0: estem escoltant, Reina, la història quina és? Va acompanyada d'un videoclip, per cert.
1: Sí, sí, sí.
0: És tu la del vídeo?
1: Soc jo i sa meva germana. Sí, aquest vídeo el vaig recuperar de que el tenia amb VHS, se diu,
0: sí.
1: I el tenia allà amagat i vaig pensar, hòstia, és que, de fet, en aquell vídeo, jo crec que tinc 2 anys i estàvem escoltant o estàvem mirant la primera edició d'Operació Triunfo i em va semblar com oportú acompanyar el tema de Reina amb aquest vídeo, perquè me semblava com jo de petita projectant el que volia ser de gran sense saber que anava a passar o que realment m'hi anava a tirar. I Sirena per jo és un... Reina, és un dels temes que li tinc més apreci pel sentit de lo que jo me vull comunicar i de lo que me vull dir a mi mateixa, no? Com també tornes a síndrome de l'impostora i aquest tema és per recordar-me i per recordar també a la gent que s'hi pugui sentir identificada, que al final ses veus que tu mateixa i el diàleg que tu tens amb tu mateixa és important i que al final lo que passa en el voltant no té gaire sentit si tu tens un discurs fort amb tu mateixa i tens una convicció de que lo que estàs fent és el que t'agrada i és amb el que te sents còmode.
0: Llavors entenc que d'alguna manera des de ben petita ja tenies clar el que volies fer a la vida, no? Que era la música.
1: No sé molt bé si era conscient, però sí que la música m'ha anat acompanyant sempre i des d'un punt que... Vull dir, a casa meva i a la meva família no hi ha ningú que se dediqui a això i en cap moment hi ha hagut alguna motivació relacionada, però sí que jo aprofitava i agafava els CDs, agafava vinils que tenia mon pare i mon mare a l'armari de casa. I sempre he anat com interessant-me per això, interessant-me pel so, agafant cassets, vull dir, anava com experimentant i escoltant moltes referències i molt de gèneres que potser jo no m'agradaven de primeres, però sí que sempre li trobava una cosa interessant i al final pues, s'ha anat plasmant de que sí, de que el resultat era que m'agradava molt i que me volia dedicar una mica en això. I també com tinc la meva vessant artística, no? M'agrada fer música, però també m'encanta el so, m'encanta tot el que té a veure amb aquesta física i sí, és com una cosa premonitòria, però curiosa, perquè no era una cosa que me plantejava, que m'havia plantejat o que a mesura que m'anava fent gran m'anava plantejant, però sí que sempre he anat tantejant aquest aspecte.
0: Barreges música urbana i electrònica. Com és aquesta fusió?
1: Mira, pues, crec que és la primera vegada que ho diré, però a mi l'electrònica me flipa. Sempre m'ha encantat, és una cosa que he escoltat. Tinc una playlist infinita de cançons que me vaig trobant i de clàssics que ja existeixen, no? I que vaig afegint, i tinc pues, això, una àmplia llista de cançons que se relacionen amb l'electrònica. Però curiosament l'any passat nosaltres, que vaig fer un tema amb una DJ Trapella, que se deia Gap, en aquell tema, clar, vaig coincidir a l'estudi amb ella i mos estàvem plantejant què volíem fer, per quin gènere de música volíem tirar, i era una cosa que realment ja sabia, no? una teoria que ja existeix, que és el tema dels BPMs, no? De quan vas a 160 pots passar la meitat i té una relació entre el que estàs fent, vull dir, hi ha una relació orgànica amb el ritme de la música. I amb aquest disc vaig plasmar una mica això, poder jugar amb dividir el tempo i augmentar-lo i veure de quina manera funcionava, i m'adonava com aquest sentit híbrid i natural de poder combinar les dues coses i poder combinar els dos gèneres de manera com molt natural i molt divertida, no? Per poder anar jugant amb aquestes coses és una manera també de motivar-te a nivell de produir, a nivell de poder fer coses diferents i que no t'avorresquis.

0: tots.
1: Estem escoltant, Sirena, quina és la seva història?
0: Aquesta sí que... jo la tenc com... intent que no se m'oblidi i espero que no se m'oblidi mai i crec que no ho faré, perquè parteix d'un somni. A mi me costa molt en recordar-me de lo que som i és una cosa que me fa bastanta ràbia de dir, hòstia, és que segur que ha estat una cosa superxula i no ho record, o ha estat una cosa que m'ha impactat i no ho record. I amb Sirena me va passar que vaig tenir un somni on hi havia com un paisatge molt molt abstracte, hi havia ones, hi havia una cova amb gavines i va sorgir que hi havia també sirenes que no li es veia sa cara perquè eren gegants, però sí que anaven passant per damunt jo, i va ser un moment que me va encantar i que quan vaig despertar va ser com una imatge que crec que no m'acostarà molt oblidar-me. I me feia ganes com trobar el punt de poder explicar aquell paisatge i aquella imatge a través de la música i a través dels sons. I crec que vaig poder combinar les dues coses i és un dels temes que més m'agrada, he de dir. Va ser rapidíssim i jo crec que en un dia el vaig tenir fet i el tenc molt, com a molt personal, i me l'enduc des d'un sentit d'emoció, de dir, hòstia, és que crec que he pogut plasmar això i que la gent que l'escolta o persones properes en les que he pogut xerrar i que m'han dit, uah, aquest tema té algo que t'atrapa, i és bàsicament el somni que vaig tenir.
1: La producció final la fas tu?
0: Algunes vegades sí, algunes no. En aquest disc hi ha bastant de temes que sí, que la producció final és meva i que en Jaume Gelabert fa la mescla, i Charlie Chicago, que és un tio de locos que està a Barcelona, li fa el màster. Però he de dir que amb aquest disc sí que he pogut... he pogut trobar-me jo com a productora 100% i trobar el punt de saber realment el que volia i poder-ho fer sense tenir una altra persona que m'hagi de donar un cop de mà.
1: I quan deixes lliure el tema? Quan s'ha acabat de produir? En quin moment dius fins aquí?
0: Hi ha vegades que és molt frustrant, perquè sempre li trobes alguna cosa o sempre vols canviar alguna cosa, però jo... he intentat fer un exercici de escoltar-me i escoltar el que el cos me demana. Hi ha vegades que te juga com una mala passada, perquè com que cerques una cosa més i vols intentar trobar una altra cosa, però és que els temes o les cançons en general són també un progrés. Hi ha vegades que has de dir basta, i si aquell tema en qualque moment te desperta motivació per tornar-lo a reescoltar i a reproduir, pues ja tornarà a passar. Però sí que he intentat fer un exercici de dir, el meu cos m'està dient que ja està, que fins aquí ha arribat el camí de produir-lo i punt, i no hi ha més.
1: Quan arriba el moment de que deixes ja la cançó, aquesta cançó passa a ser del públic, i les cançons tenen una vida pròpia als concerts. Tu conceps d'aquesta manera?
0: Realment té... O sigui, jo crec que de manera objectiva és així. O sigui, tu tens els teus temes que quan les tens a casa són una cosa, però quan les ensenyes en el públic són una altra. A mi me passa que és vera que a nivell quan les tenc fetes o quan tenc fetes les demos, jo les compartesc a molta gent, a moltes col·legues, a moltes persones que conec, que estan ficades amb el tema de la música, i que m'agrada també tenir aquesta perspectiva de que les escoltin abans, perquè també és com una mostra d'agraïment i de que de demostrar que m'estan acompanyant i que estic molt, molt agraïda per això. Però amb el directe a mi m'agrada molt donar-los una volta. Fa molt de temps que tenc de referència en Britney Spears, però no tant amb lo que està, amb lo que és ara, no? i amb lo que era abans, sinó a nivell de directe. Tenia una cosa molt potent, que era que els temes no sonaven igual que sonaven en el disc. I a mi me passa molt que, clar, jo no tenc una banda, no? Jo no faig música que tingui un espai com a molt obert a que hi pugui haver músics a damunt l'escenari, i que al final també a mi el que m'agrada és produir i mesclar els temes en directe, i donar-los una volta per fer-los diferents, fer un remix, canviar el gènere que tenien, a lo millor d'un drum and bass passar un hard bounce, pues és una cosa que me motiva i que també és com intentar donar una experiència diferent en el públic. I que encara que no m'hagin escoltat, remoure els temes en directe fa que la gent s'aturi a escoltar-los i que alguns que li escrigui l'atenció vagin a revisar com són i veure que són molt diferents també és una cosa de generar incertesa i de generar motivació a la gent i que també se motivin en la música, no? Que no és posar el tema i ja està, sinó li dones una volta perquè també puguin reflexionar i veure que són coses diferents i que se poden fer 50 milions de coses amb la música.
1: Doncs sí, i quina és la història de Sex Tape?
0: Uau, aquesta cançó no té gaire misteri.
1: No.
0: Jo me feia moltes ganes d'explorar un gènere una mica més tranquil, també perquè el disc anava molt de, pues això, agafar molt de seqüenciadors d'arpegis, d'àcid, baixos molt potents, els bombos molt forts, i entrar en un altre espai era una cosa que me motivava molt, en el sentit de dir, el disc és complet, no? És potent, però també hi ha moments de descans, de que la gent que potser no està superint amb el tema de l'electrònica també tingui un espai per poder escoltar i dir, ai, aquest és una mica més el rotllo que jo vull. I era una mica també això, com a cercar maneres diferents de concebre el disc i de que no has de, si t'agrada fer reggaeton, no has de fer reggaeton tot el temps, sinó que pots anar variant i que la gent que t'escolta pugui trobar també els temes que més s'acostin a ells o a elles, i Sex Tape és això, i també com a sortir una mica cap a la sensualitat i cap a una imatge o una història que qualcú se pugui sentir representada o que se pugui sentir que alguna vegada li ha passat.

0: És el més nou d'aquesta mallorquina, es diu Dolenties. Cisc, moltíssimes gràcies per haver-te apropat aquesta nit a Ràdio Nacional d'Espanya Mallorca i haver compartit aquesta estona de ràdio amb nosaltres. Gràcies, bona nit.
1: Moltes gràcies a tu, ha estat increïble. Estic dominant el

0: Radio 4.
1: La barrera del so. Amb Irene Desumvila. A Radio 4.

Fer una mirada a la música des d'una perspectiva històrica és el que proposa la secció La Guitza, avui nova edició d'aquest espai que ens ha anat explicant els quès i els perquès de la música sempre doncs, responent al seu context social. Avui centrats en aquest espai, però també tindrem temps per algunes recomanacions literàries musicals. Ens visitarà el Toni Casternado, això serà a la segona part del programa, editor de Sílex i grandíssim lector, coneixedor també de molts llibres sobre música, avui amb algunes perles. Per tant, no us perdeu ja, comencem La Barrera del So.

0: I ara estàvem fent amb el Carles Esquits i ho hem fet bé, eh? Sí. Després de dues temporades...
1: L'hem clavat.
0: Ara l'hem clavat, eh? Què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt acalorat, però aquí refugi climàtic, sí, a Ràdio 4, així que venim a xerrar una mica i tant.
0: Com estàs avui, a última guita de la temporada? Què ens portaràs?
1: Doncs mira, un programa bastant significatiu. Durant tota aquesta temporada hem parlat una mica, bueno, com sempre a la guisa, no? Aquesta triangulació entre música, entre història i entre anàlisis crític de la música, de la història, i l'hem mesclat una mica amb què té a veure la música amb els conflictes bèl·lics, amb la violència, amb l'humor, inclús amb les drogues. Vam fer un programa. I l'últim va ser concretament sobre els cantautors i posant una mica de relleu com la cançó és aquesta unitat bàsica, no?, que dialoga entre la persona que crea música i la persona que l'escolta. I avui desenvoluparem una mica més aquest fil i veurem una mica quins hàbits tenim i hem tingut històricament a l'hora de consumir-la, no? Quins usos en fem, com l'apreciem, com la gaudim i sobretot com l'hem intentat retenir, com l'hem copiat, l'hem difós i l'hem compartit amb la resta de persones.

0: volies començar amb un concepte important. Dius, la música és una art en el temps.
1: Exacte, i és un concepte que vaig aprendre a la carrera d'Història de l'Art, i crec que el va formular la Magda Polo, que, si
0: home,
1: no m'equivoco, és col·laboradora d'aquest programa.
0: Sí.
1: La música com a art en el temps. Què vol dir? Això agrupa la música amb la dansa, amb el teatre, és a dir, són aquelles arts que existeixen mentre un artista, un intèrpret, les està executant en aquell moment, i que això les diferencia de les arts visuals, que l'artista doncs les crea, i quan es desvinculen ja de l'artista, al final de la seva interacció com a creadors i creadores, l'obra roman, l'obra segueix en allà. Llavors, parlarem avui una mica sobre aquesta obsessió que jo crec que ha copsat a l'ésser humà des dels albors de la història, de com ha intentat codificar i tractar de fixar més enllà del temps aquestes obres musicals perquè no caiguin en l'oblit.

0: En aquest espai hem escoltat i hem parlat força també de música tradicional i de folk.
1: Exacte, és un dels meus grans temes, sí, ja ho saps. M'agrada també identificar la música tradicional, el folk, la música popular, podríem dir també, hi ha moltes acceptacions, com tota aquella música feta fora de l'acadèmia i sobretot per les classes humils i destacant que no tenen coneixement o no han tingut accés a coneixements musicals previs. Existeix un element interessant i és que la transmissió d'aquest coneixement sempre es fa des de la oralitat, és a dir, que salta d'una generació a l'altra per pura transmissió oral. Llavors, clar, això està totalment al marge de ser codificat o difós en un suport físic, no?, que la capti en allà, com per exemple poden ser les partitures, sinó que les melodies i les lletres de les cançons populars es transmetien d'una generació a l'altra simplement d'oïda i per pura intuïció musical.
0: Fa poc parlàvem amb la Júlia Colom i ens explicava aquella anècdota que la vam posar bastant en relleu, que era, hi havia una cançó tradicional mallorquina que ella havia anat a buscar d'un pagès de Mallorca i que realment l'havia anat tocant en directe i mai ningú l'havia reconegut. I llavors això li va fer pensar que aquell pagès, en concret es diu Biel Majoral, era la darrera persona, l'última persona que
1: això
0: estava...
1: Això és fortíssim.
0: És fortíssim.
1: Això em fica la pell de gallina, sí, només de pensar-ho. Sí, sí,
0: sí, sí.
1: Parlarem una mica d'això, perquè de fet porto algunes situacions curioses, com el que destaques ara, precisament d'això, no?, de recollir música tradicional. I és que abans que existís qualsevol tipus de suport amb el qual codificar aquesta música i deixar-la com present de manera material, era molt comú que els músics assistissin, no?, a les festes de la comarca, de la vall, d'on fos, i els agradés una melodia, com el que estem escoltant ara mateix, i tractessin de recordar-la dins del cervell i tornessin a casa caminant i intentant-la taralejar tota l'estona perquè no se'ls oblidés, i a l'arribar a casa, doncs, amb un acordió, amb una guitarra, amb l'instrument que fos, doncs, tractessin de recordar-la. Més tard, amb l'aparició de la ràdio, això també succeïa, de que els músics estaven a casa i llavors escoltaven una melodia, doncs, que els hi cridava l'atenció, i llavors, en aquell moment, mentre durava la pròpia reproducció a la ràdio, doncs, mentre l'escoltaven, la tractessin de treure-la i reproduir-la. Llavors, un factor que els etnomusicòlegs destaquen com a molt curiós és que, clar, per molt bons que fossin aquests músics, aquests intèrprets, sempre podia haver-hi petites alteracions fruit de llacunes a la memòria o de
0: clar,
1: descuits,
0: clar,
1: o del que fos, de que el camí a casa et trobessis en Pepito, en no sé qui, i et saludés. Llavors, aquestes petites llacunes es tractaven d'omplir amb la pròpia creativitat del músic, no? I això donava pas a petites còpies imperfectes de la cançó original, que això, lluny de ser com un element distorsionador, és un fet que, al meu parer, dona un valor afegit a la música tradicional.
0: És curiós ara, perquè també, en realitat, els etnomusicòlegs, m'imagino que la seva tasca també serà tractar de preservar tot aquest material, perquè davant l'allau de tantíssimes cançons que es creen i que es creen també amb les noves eines, el que serà més difícil és intentar, doncs, conservar aquests tresors que tenim, doncs, gravats amb alguns musicòlegs que van fer algunes petites gravacions d'aquestes cançons tradicionals, però que tota aquesta informació pugui conviure amb tot aquest, doncs, amalgama de música que ja no sabem com s'ha creat, serà, penso, potser un dels reptes, no?
1: Exacte. Doncs anem a parlar d'aquesta gent, dels etnomusicòlegs. Som-hi.

0: Escoltem el Pep Jimeno Botifarra.
1: Fantàstic.
0: I m'encanta. També la importància d'això, doncs, de documentar qui toca, no?
1: Exacte. Tot això sorgeix una mica al tema dels folcloristes, els etnomusicòlegs. Sobretot jo crec que al segle XIX, quan es creen com les identitats nacionals, de dir, hòstia, som tot un plegat de gent que vivim en un mateix territori, parlem una llengua comuna, i malgrat com la diversitat, que a la vegada és una riquesa, doncs tenim un marc cultural comú, i davant d'aquesta amenaça de que tot això, la revolució industrial i tot plegat, caigui en l'ostracisme, doncs deixar testimoni de tot plegat. Segurament el cas més conegut internacionalment és el d'Alan Lomax, que parlàvem a l'últim programa, que és aquest etnomusicòleg que treballa per la Biblioteca del Congrés dels Estats Units i que va començar a enregistrar música popular arreu del món. Va començar, sobretot és molt coneguda la seva tasca amb els afroamericans de Mississippi, van a casa seva, van als camps de cotó, inclús va entrar dins de les presons a documentar-ho i a gravar-ho tot, però va viatjar per tot el món, inclús va estar a Catalunya.
0: A Catalunya, sí, sí.
1: Llavors, com dèiem ara, als Països Catalans és molt valuosa la tasca de Pep Jimeno Botifarra, que l'escoltem ara, del País Valencià, i de l'Artur Blasco a Catalunya, que és un gran, grandíssim recuperador i divulgador del cançoner tradicional del Pirineu i que recentment a l'Enderroc li va donar el Premi d'Honor als seus 92 anys.
0: És gran, però mira, fa poc el vaig veure en directe tocant pel Montcau a l'Arnau Obiols, per l'Arnau Obiols.
1: Fantàstic.
0: Que també és increïble i fa una tasca de recuperació de cançons tradicionals barrejades amb una manera de tocar completament contemporània. I va convidar l'Artur Blasco, i van cantar junts. I va ser preciós veure tantes generacions diferents unides, no?
1: Sí, sí, de l'Artur Blasco vull dues coses. El discurs que va fer en els Premis Enderrocs, que va dir que durant molt de temps com a poble, com a nació, havíem donat l'esquena a totes aquestes comunitats, a totes aquestes valls del Pirineu i a tota aquesta riquesa que, a més, eren persones que no tenien accés a l'educació en aquells moments i que tenen una riquesa patrimonial, de patrimoni immaterial bestial.
0: Totalment.
1: I després que, precisament, de petits anàvem amb un germà i jo anàvem a les colònies de folk del Pirineu.
0: Que bo.
1: Que les dirigia l'Artur Blasco i li tinc molta simpatia també per
0: home,
1: això.
0: Home, doncs ara m'explico també una mica la teva trajectòria musical, eh?
1: Sí, són tot d'influències i venim d'allà mateix.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. Llavors, com dèiem, el Botifarra, l'Alan Lomax, l'Artur Blasco i tantíssims noms de persones que s'han dedicat a recuperar el patrimoni immaterial, perquè al final, si no vas estar per la seva tasca, centenars o inclús podríem arribar a dir milers de cançons que parlen precisament sobre qui som nosaltres, sobre com ens pensem nosaltres mateixos com a pobles, quines formes tenim i hem tingut de viure. Si no vas estar per la tasca d'aquestes persones, haguéssim desaparegut aquestes cançons per sempre. I a més, amb una pròpia autocrítica a tota aquesta tasca que fa el propi Artur Blasco, que diu que la música tradicional només es conserva si es canta i es transmet. És a dir, quan deixa de formar part de la nostra vida quotidiana, jo què sé, que arriben les festes majors i s'omplen les places de música, tot plegat, si deixa de formar part d'aquesta vida quotidiana és quan es converteix en una peça de museu.
0: Absolutament d'acord, i també acceptar que és una cosa viva i que, per tant, com a tradició i com a doncs, element que es va barrejant amb el present, doncs també va canviant i també va esdevenint en noves músiques, no? Vull dir, ara tenim tant reguitzell d'artistes que prenen la tradició com a font d'inspiració i que també la fan seva pròpia i la converteixen en quelcom nou, que penso que l'important és això, preservar-la com a entitat viva, també, no?
1: Sí, jo crec que una de les claus, i d'això n'hem parlat també molt en aquesta secció, són les hibridacions, és a dir, per exemple, parlaves de la Júlia Colom i tot aquest reguitzell d'artistes que ara ho mesclen amb música electrònica, per exemple. Tenim les Alosa, que li donen com una essència una mica més pop, a Trèvol, que li dona una essència més jazz. Llavors jo crec que...
0: O Fetus.
1: Exacte,
0: més punk,
1: garage,
0: no?
1: Més punk. Al final és actualitzar una mica tot aquest repertori, no? Perquè estigui viu i perquè no ho veiem com una peça de museu, sí, com no com algo.
0: Exacte, que també
1: present.
0: Ens el fem propi i nosaltres també vulguem conservar-lo, que al final conservar-lo és també fer-lo servir, no?
1: Exacte.

0: I quan sona Bach, doncs el millor, no sé, és potser callar o... Perquè, clar, és, realment és impressionant, el gran mestre, no? Ara també ens parlaràs d'aquesta música una mica, doncs, més culta, potser?
1: Clar, ens anem d'un extrem a l'altre, d'aquesta música de les classes humils, classes populars, classes que no tenien accés a l'alfabetització, a l'educació tradicional, històricament. Ens anem a la música culta o música acadèmica, que és aquella producció cultural generada per les classes dominants, que són classes, doncs, que històricament han estat associades, doncs, a això, alfabetització, i que, per tant, han tingut més accés o han tingut més facilitat per deixar constància material del seu llegat. De fet, una de les primeres constàncies d'escriptura musical que tenim és a Mesopotàmia, amb les tauletes cuneïformes, perdó, d'Ugarit del segle XIV abans de Crist, que es diu...
0: Wow.
1: Es diu ràpid. Són himnes, però encara tenen una notació musical molt arcaica, que ja es troba una mica més sofisticada a l'antiga Grècia, amb l'epitafi de Seikilos, al segle I abans de Crist. Saltem a l'edat mitjana, en el qual ens trobem les neumes, que són, és molt curiós, és una notació escrita, narrativa, vull dir, paraules. Llavors hi ha com unes petites indicacions de la direcció de les notes, si van cap amunt, cap a l'agut, cap al greu, i d'alguns accents. Llavors, el precedent més directe de les partitures que utilitzem avui en dia ho trobaríem al segle XI amb Guido d'Arezzo, que ja introdueix les notes, ut, que seria el do actual, ut, re, mi, fa, sol, la, el si encara l'havíem d'inventar, i es col·locaven amb precisió ja en el que era conegut com el tetragrama. Quatre línies, faltarien encara uns segles perquè arribés al pentagrama actual. I res, tot canvia, de fet, amb l'aparició de la impremta, perquè les partitures no s'hauran de copiar una a una a mà, sinó que es podran produir i reproduir massivament per enviar a tots els intèrprets del món. I també val a dir que, conforme va avançant la història de la música clàssica, cada cop hi ha com una obsessió més curosa a les notes i les marques d'expressivitat. Uh-huh. I això jo crec que respon a una clara voluntat de que les obres no fossin com un enigma tancat, sinó que fossin unes indicacions molt clares i molt curoses i molt precises i molt exactes, perquè el compositor, la seva idea inicial fos el més propera a l'execució final que un intèrpret de l'altra punta del món pogués arribar a fer.
0: Mm-hmm, molt interessant.
1: Sí, sí. Tot i que, clar, ara sí, amb tenim un suport físic en el qual poder codificar aquesta cançó, però clar, també perdre una partitura també és perdre música. Hem avançat de la transmissió oral d'una generació a l'altra, ja tenim una partitura que deixa constància d'aquella obra, però a la vegada, si la perdem, sobretot si és manuscrita, doncs perdem aquella música. Clar, ara pensem que tots aquests compositors, no, formen part dels grans noms de la història de la música clàssica, però en cada moment tenia, doncs, els seus gustos, les seves modes, i així és com, per exemple, Johann Sebastian Bach, que estem escoltant La Passió segons Sant Mateu, a la seva mort el 1750 va passar a l'ostracisme totalment, i la majoria de les seves obres van ser oblidades o moltes repartides o desaparegudes, i no va ser fins a un segle més tard que Felix Mendelssohn va trobar el manuscrit de La Passió segons Sant Mateu i va començar a recuperar una mica les obres de Bach. I va passar també amb Vivaldi. Vivaldi és un dels grandíssims noms de la història de la música clàssica, i la majoria de la seva obra es creia desapareguda fins que el 1926, és a dir, fa 100 anys, justos, es van trobar els seus manuscrits en un col·legi religiós del Piemont, i així es va poder començar a recuperar la seva obra.
0: La importància de recuperar aquesta informació, perquè... Què hagués passat, no?, si ens haguéssim perdut aquesta música?
1: Exacte, tot i que existien partitures, és a dir, no és una cosa que li expliqués un violinista veia un violinista jove, de dir, mira, aquesta melodia fa així. És a dir, això el diferenciava una mica de la música popular.

0: Doncs no em sembla malament anar de vaca a la Velvet.
1: Exacte, quina ha estat la paràbola que hem fet servir aquí. Mira, és interessant perquè aquesta cançó, I'll Be Your Mirror, parla precisament d'això, de reflexar alguna cosa, no? I és el que parlarem ara, d'aquests enregistraments sonors. Ho farem a través de Walter Benjamin, del pensador marxista alemany, que parla en la seva obra, L'obra d'art a l'època de la reproductivitat tècnica, i ho he dit tot d'una tirada. A mi m'interessa bastant el seu anàlisi, perquè parla bastant sobre com el fet de copiar i reproduir en massa una obra d'art fa que aquesta perdi la seva aura, que la identifica com a única, no? Ell parlava sobretot d'això aplicat a la fotografia, de com el fet de que aparegui la fotografia, es puguin copiar les fotografies o es pugui captar la naturalesa, la realitat amb una fotografia, les arts visuals, la pintura, per exemple, deixa de tenir sentit en si mateix, i això és una manera de com la pintura deixa de ser naturalista i realista i tendeix progressivament des d'aquest moment cap a l'abstracció cada cop més. Però el raonament és igual de vàlid cap a la música, ja que amb l'aparició dels primers enregistraments sonors i la reproducció massiva de les cançons, en diferents suports, primer van venir els cilindres, després els vinils, les cintes, els CDs, la música deixa de ser un art del temps, que és el que hem començat dient, no? Que necessitaves tenir un intèrpret allà tocant el violí, la guitarra, l'acordió, el que fos, sinó que tu, si tens accés en el suport físic i mitjà per poder-lo reproduir, doncs pots escoltar aquella cançó tants cops com et dongui la gana, la veritat.
0: M'encanta aquests paral·lelismes que traces entre arts i les seves històries, no?
1: Sí, al final, totes les arts, amb algunes diferències, no? El cinema arriba una mica més tard, però totes avancen en un mateix cauce comú,

0: suposo que estem escoltant a Rodríguez per la seva història o la història que retrata el documental.
1: Exacte, parlarem una mica d'això, de que veníem dient que hi ha un pas endavant, no, amb aquests enregistraments sonors, ja que tu, si tens doncs, la cinta de, o el vinil i tens els mitjans per poder-ho reproduir, per primer cop a la història de la humanitat tens accés a una art del temps que ha estat capturada en un suport físic i tu la pots escoltar tants cops i la pots gaudir tants cops com et vingui de gust. Però aquí està la clau, és a dir, a banda de la ràdio, per exemple, la difusió i l'accés d'aquests enregistraments no sempre ha estat igual de fàcil per motius geogràfics, de classe o de conjuntura sociopolítica. També vam parlar fa molt de temps com en els països de l'òrbita soviètica el rock va estar prohibit i perseguit durant molt de temps, mentre a Occident estava plenament difós. I la història, sempre capritxosa, ens ha deixat curiositats sorprenents, com venies dient ara, i una d'elles és la història recollida en el documental Searching for the Sugar Man, que és, jo crec, un dels millors documentals de música que s'han fet mai. Que
0: explica aquesta... l'Oscar, també.
1: Sí. Explica aquesta història com a la dècada dels 70... va entrar misteriosament un enregistrament d'aquest Sugar Man a Sud-àfrica. Encara no se sap, crec que no acaben dient qui o com va col·locar el primer vinil, suposo que devia ser en el moment allà a Sud-àfrica. I aquesta cançó es va acabar convertint a Sud-àfrica en el moment en un autèntic símbol i himne de la lluita contra l'apartheid. Mentre, a l'altra banda del món, als Estats Units, que és el... era de Detroit, si no m'equivoco, el Rodríguez,
0: sí.
1: Ni ell ni la seva família van saber mai de l'èxit i l'abast de la seva cançó i de la seva obra. Llavors, aquesta és una de les grans paradoxes, no? Podem capturar la veu d'aquest home, però a Sud-àfrica pot estar passant una cosa als anys 70 i a Detroit no tenir-ne cap tipus de coneixement. I al final el tio acaba tenint una carrera abocada al fracàs mentre era un dels símbols a l'altra punta del món de la lluita contra l'apartheid.
0: Sí, hi ha gent que diu també que aquest documental li van posar una mica més pa que formatge, però sempre hi ha la cosa aquella, vull dir que millor van inflar una mica la història, però sempre hi ha la cosa aquella, penso jo, que com diu la pel·lícula aquella de 24 Hours Party People, de que si dubtes entre explicar la història o la llegenda, sempre explica
1: sempre,
0: la llegenda.
1: Sempre.
0: I és un documental absolutament increïble, i a més la música de Rodríguez és increïble, vull dir que és que...
1: Sí, sí.
0: Mira, ens queden uns minutets molt poquets per acabar, jo et diria que potser escolleixis una cançó i anéssim fent el tancament?
1: Sí, mira, em ve bastant bé el que estàvem explicant ara, no? Perquè tot i tenir aquests enregistraments sonors i poder-los reproduir tots els cops que vulguem per lluitar contra l'apartheid, per Palestina, per el que vulguem, sí que és veritat que doncs fa 30, 40, 50 anys es podien produir aquestes situacions que en una punta del món estigués passant una cosa amb aquest vinil i a l'altra punta del món no es tingués constància. Això es trenca totalment amb l'streaming. En el qual no fa falta tenir un suport físic, sinó que tenint accés a internet o en aquella aplicació, doncs ens podem connectar i compartir música d'una banda a l'altra del món. Jo crec que encara és una mica massa d'hora per avaluar una mica les implicacions socials que tindrà el streaming per la música. Jo crec que un dels dubtes que em va venir més juntat una mica amb la pandèmia del Covid, que vam passar fa uns anys i tal, és que el tema, i a més vam començar a proliferar molt els lives del Tiny Desk, el Bizarrap, i això també donava diners, de que el tema de la música en directe es devalués en favor de l'streaming i dels lives a internet, a YouTube, totes aquestes coses... I jo crec que no ha acabat passant, tot i que sí que els macrofestivals, que és qui ha agafat una mica la veu de la música en directe ara mateix, ja no fiquen la música i la música en directe, les actuacions en directe de les bandes i artistes, al centre de tot, sinó que és com s'esforcen a donar una experiència com més plural i més completa, no? Que no únicament musical com fa uns anys.
0: Ho veurem, estic d'acord que potser és aviat, però sí que és cert que l'streaming ha impactat directament la música i com es fa música, com es composa, i de fet és una cosa que hem intentat anar explicant aquí també en aquest programa, i avui la veritat és que em sembla meravellosa aquesta traçabilitat que has fet tan extensa d'un lloc a un altre tan llarg, però que ens ha permès doncs, entendre una mica com com captem la música, no? O sigui, com la copiem, com la difonem, com la reproduïm, com la compartim, com l'escoltem al final, no? Per tant, avui una guitza per acabar la temporada.
1: Exacte.
0: Fantàstica. D'aquí
1: 50
0: tema?
1: Anys.
0: D'aquí 50 anys.
1: D'aquí 50 anys farem aquest programa i direm l'streaming en realitat sí. va ser això. Sí. Ens tornem a trobar d'aquí 50 anys.
0: Molt bé, una cançó per acabar.
1: Doncs aquesta perquè m'agrada molt, és fantàstica i em recorda molt a l'estiu, el setè cel de Jaume Sisa.
0: Som-hi.

0: I avui volíem començar doncs, amb un absolut big hit, no? Amb aquesta melodia doncs, immaterial, perquè volem doncs, saludar ara mateix el Toni Casternado, l'editor de Silex. Què tal, amic? Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, molt contenta per escoltar els Beatles i al final hem escollit aquest With a Little Help of My Friend, perquè avui ve el friend Toni Casternado a explicar-me algunes recomanacions literàries doncs, que de tant en tant visita el programa i a mi que m'encanta. I em sembla que avui els Beatles doncs, seran un dels protagonistes també d'aquestes recomanacions. Abans de res, com estàs?
1: Molt bé, doncs mira, content amb la taula trufada de llibres. Llibres avui crec... una miqueta diferents, n'hi ha de tot, n'hi ha fins i tot novel·la musical per aquí, llibres fotogràfics, bueno, ara en parlarem, però bé, molt content, ja amb l'estiu ja a sobre, amb ganes de vacances encara ens queda, però bueno, content, com sempre, d'estar aquí amb tu i parlar de literatura musical.
0: Veig molts formats diferents, així a simple vista, cosa que m'agrada, i a més també el Toni, que ve ara, fa poquet que has vingut de la Fira de Madrid, no?
1: Sí, la Fira del Libro de Madrid, que hem estat allà amb la meva editorial Silex, 17 dies.
0: 17 dies, és que quan vas allà, ja m'ho dius, eh? Diu, per Madrid m'he de preparar, saps? Una
1: sí,
0: mica?
1: Sí, 17 dies, 3 caps de setmana, signatures diàries als nostres autors, i una fira que no te l'acabes, però bueno, jo la disfruto, la gaudeixo molt. És molt xulo també compartir amb altres editors, amb els autors, a fer una tarda i anar-te a passejar i veure què tenen també les altres editorials, compartir també objectius, anar també a l'Argonauta a veure els nostres llibres de música, a les 8 i media a veure els llibres de cinema, bueno, i anar a compartir, i crec que és molt interessant. Però al final creiem que les indústries són totes molt grans i tal, i al final són nichos molt tancats, i al final hem d'ajudar entre tots. I, i bueno, jo la fira és molt cansada, però jo crec que és molt... Per l'altra banda, és molt nutritiva, no?
0: I tornes amb bon sabor de boca, perquè ho hem anat explicant i ja vam tenir, per exemple, la segona edició del Book Music Festival aquí a Catalunya i a Barcelona. Continuem amb aquest bon estat de salut del llibre musical?
1: Sí, sí que continua. Mira, una cosa que m'he trobat i m'he fixat és que cada vegada més es comença a parar també gent jove a l'estat, no? I els crida l'atenció perquè moltes vegades no és perquè tinguem un llibre de Taylor Swift o un llibre com entret ara com el de Latinas, no? Sobre l'escena latina en femení amb Shakira, Jennifer López i tot el que ha vingut després, sinó perquè moltes vegades tenen la influència dels pares, pot ser amb Beatles, pot ser amb Stones, o per exemple tenim un llibre de Springsteen al catàleg i van venir diversos joves entre els 15 i el 20, que influenciats pels pares, són molt fans del Bots. I era molt xulo, no? Va venir un dia un noi jove amb els seus avis i ell li va dir, ja jo, ¿puedo comprar el libro para el papa? Aunque luego me lo voy a leer yo.
0: Bueno.
1: I crec que està bé també obrir-nos també cap a temàtiques d'ara també, perquè al final això no s'acaba amb les bandes que ens agraden a nosaltres, no? I crec que és important també, bueno, rastrejar entre el que es publica ara, les tendències que tenim, les escenes musicals que tenim, i estar alerta, però al final d'allà també pot sortir literatura musical interessant i necessària, no?
0: Doncs anem a rastrejar una mica, i ja que parlaves de l'estiu i que doncs, ara d'aquí poc esperem que tinguem vacances, les estem desitjant una mica, no ens amagarem, però sí que a mi m'agrada molt sempre el moment aquell especial en el que trio els llibres que posaré a la maleta.
1: Vale.
0: I a més són llibres que d'alguna manera, si per exemple me'ls enduc a la platja o alguna cosa, no, fins i tot no m'importa d'alguna manera que aquella vivència estiuenca es noti en el llibre. Si està una mica doblegat o fins i tot humit del mar i tal, no em molesta,
1: no,
0: saps?
1: No,
0: m'agrada, perquè vol dir que l'he llegit de manera apassionada.
1: I
0: no?
1: Que el llibre té vida, no?
0: Exacte.
1: O que ha tingut vida, no?
0: Sí.
1: De fet, això que dius de triar els llibres per les vacances o per l'estiu, a mi, com a tots, ens passa que durant l'any anem acumulant llibres, no? Bueno, ja me'l llegiré,
0: Sí,
1: al final, tens la, com diu una companya meva, la Cris, l'antibiblioteca, no? La...
0: Tal qual.
1: Que la tens allà, no? L'antibiblioteca, i s'acumulen, no? I...
0: A mi em passa amb la tauleta de nit, eh?
1: Sí,
0: a vegades
1: no?
0: Hi ha una torre allà que dius, tots començats i cap acabat,
1: sí, no,
0: fatal.
1: No, no.

0: Uns, alguns, però molt pocs. Pocs, eh? Pocs.
1: Sí, no?
0: Però sí, ara m'he, o sigui, m'he acabat un dels Rollings, per variar.
1: Com no?
0: Però, per exemple, el de la Patti, que m'agrada molt, el nou de la
1: sí?
0: Patti Smith, és meravellós i espectacular, i m'encanta com descriu...
1: Pan de Ángel,
0: En català també està editat, Pa d'Àngel,
1: sí, sí.
0: I m'encanta com descriu tota la seva infància i tot, és espectacular, on ja s'intueix tota la seva personalitat i tot. I m'he quedat enmig i no segueixo.
1: I no segueixes.
0: No puc, la vida no em deixa.
1: No, és que...
0: O excuses, també, però...
1: Sí, excuses. Però, bueno, tenim els llibres,
0: sí.
1: És com els discos.
0: Exacte.
1: Sempre estan allà.
0: Exacte.
1: I un dia, o no, tindran la seva oportunitat,
0: sí.
1: No?
0: Anem-hi amb els que ens recomanes avui, que tinc moltes ganes, dèiem els Beatles, però també veig molts noms aquí sobre la taula.
1: Mira, comencem, mira, per Miles Davis, que és el que tens més a prop.
0: Sí.
1: És un llibre... coordinat pel Pere Pons, que és una eminència del jazz català i que ha escrit a molts llocs, que ha fet molts llibres, va fer un llibre també molt interessant sobre en Tete Montolio. I és un llibre que, aprofitant el centenari del Miles Davis i també s'ha complert l'aniversari de la seva primera visita a Barcelona, és com un compendi d'articles, revisions... parers de gent que va viure el Miles Davis, i és un llibre com molt, molt, bueno, sense un ritme, un guió definit, però que ve molt de gust llegir, perquè dius, va, em llegeixo aquest article, o aquesta columna que ha escrit tal periodista, o mira, aquest retall de diari, què tal. I crec que és un llibre molt xulo, com a fan del Miles Davis, de fet jo ara porto una temporada, una altra vegada, escoltant-lo molt, i és un llibre xulo i ens posa en perspectiva, no?, de les seves cròniques, del seu pas per Catalunya també, i com va deixar una empremta, no?, al negoci musical d'aquí a els Països Catalans, no?
0: Forma part d'aquesta col·lecció d'Enderroc llibres, que la veritat és que estan fent llibres bastant meravellosos.
1: No, molt xulos, sí.
0: Sí, i que permeten aquesta perspectiva des de casa nostra, des de Catalunya, i que, per exemple, ho han fet també amb el llibre dels Rollings, que abans d'ahir estàvem fent just aquest programa especial dedicat al nou disc dels Stones i també la visita dels Stones a l'estat espanyol, que en aquest cas doncs, va ser a partir de Barcelona l'any 76, i realment... És molt interessant perquè poden anar a investigar una mica més sobre aquesta visió més particular nostra, no? Per exemple, en aquest de Miles Davis també hi ha un apartat especial de l'opinió dels músics catalans sota la influència de Davis, no? Llavors
1: sí.
0: Doncs hi ha paraules del Carles Benavent, del Josep Maria Ferràs, de molts músics doncs, que també, de la Irene Reig, gent doncs, també més actual.
1: Sí, gent d'ara, no?
0: Que... Sí. I que també doncs, ens fan una mica més de perspectiva de Miles Davis, doncs molt... i a més Pere Pons, una eminència del jazz, que per cert recomana també des d'aquí doncs, tots els seus programes de l'home del jazz de Ràdio 4, que són espectaculars. Molt bé, molt interessant.
1: Un llibre molt adient i molt d'estiu.
0: Ah, sí.
1: Molt, a part de llegir-te, agafar els cascos,
0: sí.
1: Posar-te els discos amb l'Spotify, o qui tingui encara a casa un Discman. Jo...
0: Encara... Tu tens Discman,
1: jo
0: ja
1: tinc
0: ho has
1: Discman,
0: dit.
1: Jo
0: sí.
1: Tinc Discman, sí, sí.
0: Sí, brutal.
1: De viatge no me'l porto, però a casa l'utilitzo.
0: Clar, jo tinc un fotimer de CDs allà abandonats, no, que no sé què els hi passarà, perquè estan, no es mouen mai.
1: S'han de rentabilitzar, tenim sí. Allà molta inversió feta.
0: Exacte. Bueno, i sobretot les estanteries del Toni, si les veiéssiu, mare.
1: Sí, alguna vegada
0: no sé.
1: les he penjat a Instagram. I
0: uah,
1: sí,
0: és increïble, Toni, vius entre discos.
1: Sí, sí, són molts.
0: Bueno. Molt bé, fantàstic, aquest Miles Davis... Sketches of Catalonia,
1: molt bé.
0: D'Enderroc llibres, molt bé. Què més tenim?
1: Mira, tenim Federico García Lorca.
0: Wow.
1: Nada Miles Davis a Lorca.
0: M'encanta aquest tres.
1: És meravellós. I aquest llibre l'ha editat una editorial que es diu Ya lo dijo Casimiro Parker, que s'ha embolcat molt en rescatar l'obra de Federico García Lorca. L'any passat van treure unes integrals amb tota la seva poesia i una altra amb el seu teatre, que podies comprar-te tant la integral com els llibres per separats. I aquest any han tret aquest Cancionero Popular, que és tan bonic, és tan maco, no? Perquè ve amb les partitures, amb els textos, amb la inspiració que provocava també. N'hi ha un text fantàstic de la Carmen Linares, una de las cantadoras

0: el flamenc clàssic, i ve també amb dibuixets, il·lustracions. És un llibre molt ben editat, en tapa dura, i que, bueno, si vols endinsar-te en el món lorquiano, doncs és fantàstic.
1: Em sembla espectacular, perquè estic veient les seves partitures.
0: Sí.
1: Increïble. Boli vermell.
0: Boli vermell, sí.
1: Curiós, eh?
0: Sí, sí. Boli vermell sang.
1: Vermell sang. Ho he pensat.
0: Ah, que sí?
1: Ho he pensat. Sí, sí, que et connecta directament, malauradament,
0: sí,
1: doncs,
0: amb la seva mort.
1: Amb la seva mort, no? Que, per cert, s'està fent també... sembla que estigui fent falques de la casa tota l'estona, però...
0: Fes-les.
1: No, que Radio Televisió Espanyola està preparant un documental precisament doncs, dedicat a Lorca i també a la seva mort, que
0: bueno,
1: vol també
0: i l'ambient tindrem el centenari de Generació del 27.
1: Exacte.
0: Allà.
1: Sí. I em sembla espectacular. I un llibre que, de fet... diguéssim que obre el llibre una màxima, una frase de Lorca que diu "Ante todo, soy músico".
0: Sí.
1: És curiós això,
0: sí,
1: eh?
0: Mira, no m'havia fixat. Sí que és molt curiós i hauríem d'investigar. Mira, li preguntaré a l'editor del llibre, al Marcos Almendros, d'on va treure aquesta frase,
1: sí,
0: i el per què.
1: Sí. Potser, potser ens parla fins i tot de la relació de les arts, no?
0: Sí, segurament.
1: Directament, però és com fascinant que ell digués, acunyés aquesta frase, no? Sí.
0: Quan al final el relacionem sobretot amb la poesia i amb el teatre, no?
1: Clar.
0: Després és veritat que molts músics, Miguel Poveda, no?, que és un boig del món lorquiano, no?, de fet, el Miguel va tatuat en coses de Lorca per tot el cos, no?, i ara ha fet un documental, crec, no?, que ha estat perseguint tot el llegat de Lorca, no només per Espanya, per tota Llatinoamèrica i tal, i no, és un llibre super, super maco.
1: Increïble, eh? I m'encanta l'edició, també, molt cuidada, tapa així més dura, una mica més gran, eh?
0: Sí.
1: Però espectacular poder veure les partitures de Lorca escrites, em sembla increïble. I pels músics, els músics que ens escoltin, partitures que també pots tocar, clar.
0: I a la contraportada n'hi ha una foto, sí, d'ell tocant el piano.
1: Exacte.
0: D'ell tocant el piano, que potser sí que és vital, que ante todo era músico.
1: Clar. Ah.
0: Molt bé.
1: Uau, de Lorca, de Miles Davis a Lorca, increïble.
0: Sí.
1: Va, ara cap on vas?
0: Pues mira, parlaré de dos llibres curiosos, que són... Una és un... Bueno, les dues són novel·les, no? Però les dues amb un trasfons musical. Un és De Trigo y Musgo, de Anari Alberdi. Anari, la cantautora basca, a mi em flipa. De fet, aquella teoria de cas d'entendre les lletres per gaudir la música, moltes vegades no és que sigui mentida, no?, cadascú, però no estic d'acord, no? A vegades el sentiment el pots tenir sense entendre el que t'estan cantant, no? I a mi això em va passar amb els primers discos d'Anari i, bueno, i en tota la seva carrera, m'agraden tots, no? I llavors, Pepitas, una editorial que crec que està a Logroño, crec, va publicar l'any passat les seves lletres en basc traduïdes al castellà, una edició molt maca, i ara han tret la seva primera novel·la escrita per ella. Ella és música, però també és professora, llavors està acostumada...
1: Ante todo es profesora.
0: Ante todo es profesora. T'imagines? Ante todo profesora. I és una novel·la que parla sobretot del viatge, de com ho fem, quan ho fem, per què ho fem, no? I al final és ficar-te en un cotxe i començar a veure paisatges, no? Per això el títol, no?, De Trigo y Musgo, no?, que són tots aquests paratges. De fet, la portada és com una mena de camió que porta arbres.
1: Quina passada, la portada,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, és molt curiosa, no?
1: Trasllat d'arbres, no?
0: Trasllat d'arbres, sí, sí. I bé, és un llibre molt xulo, si connectes amb la prosa, amb la manera d'explicar les coses de la Nari, és un llibre super disfrutable.
1: Doncs aquí està aquesta recomanació també de Trigo y Musgo, de la Nari Alberdi, que d'aquí diuen que és la PJ Harvey basca, he llegit,
0: sí,
1: en algun lloc.
0: Sí, d'alguna manera, sí, sí. Era com la comparació fàcil, no?, a l'època,
1: sí,
0: però van coincidir en temps, als 90 i tal, però sí, sí que tenia aquest punt de rasgar guitarra, d'aquella veu, d'aquella força
1: Doncs molt, m'ho apunto, eh?
0: Sí.
1: Molt recomanable aquesta novel·la. I tenies una altra novel·la,
0: I
1: també.
0: I tenia una altra novel·la, que això és una recuperació d'un llibre perdut d'en Kiko Rivas. Kiko Rivas és un escriptor, però sobretot era un intel·lectual que va parlar molt de contracultura, sobretot a Sevilla. I llavors és un personatge que la gent que li agrada aquest punt underground i de rastrejar sobretot a finals dels 60 i els 70, doncs el Kiko Rivas és una referència. Jo el vaig conèixer a través d'un amic, en Fran Matute, que també és escriptor i que va publicar un llibre sobretot el underground sevillana a finals dels 60, i ell me'l va descobrir, ha fet el pròleg, i és un llibre molt xulo perquè també té aquestes referències, parla d'esmars, dels gongs, de nuevos tiempos i de tota aquella psicodèlia i l'electroshock i també de tota aquella gent lúcida però no lúcida, no? Tot aquells herois caiguts d'aquella Sevilla també que s'havia de viure, no? I és un llibre curtet, però bueno, està superben escrit, amb una prosa meravellosa, i m'agrada molt la portada també, no? És una foto antiga, publicat per Colectivo Bruixista, que és una editorial que fan coses molt, molt, molt xules. A mi m'agrada molt. Ells publiquen des de llibres de surf. Bueno, no tenen com un camí molt definit, però sempre tiren cap a coses, bueno, podríem dir no massa comercials i amb un punt de nou underground, no?
1: M'encanta, doncs, aquest punt de partida de la Sevilla contracultural d'aquell moment. La descriu com la novel·la perdida de Kiko Rivas, un viatge a la Sevilla psicodèlica de finales de los 60, Smash Gongs de nuevos tiempos, diu la de los primeros porros en el parque y las melenas al viento.
0: Ah, exacte.
1: Té bona pinta, eh? Aquest sí. Tinc curiositat, molt exacte, molt 70, eh?
0: Moltes idees, eh? Sí. Trobaràs avui aquí per l'estiu, per la maleta.
1: Totalment. Meravellós. Lo que dura una canción. El títol també m'agrada molt.
0: Molt bé, i ja no sé com anem de temps.
1: Ara, doncs, tenim una miqueta d'espai per a una última, una mica de recomanació. Un parell
0: mira,
1: més.
0: Sí, vinga. Un de molt ràpid, que es diu El Drugstore, que és un llibre ambientat en un nanny newsletter, no? Aquella cosa entre el blog i bueno, és com un llibre com molt de consulta, és com una revista gairebé, com un fanzine, és entre blog i fanzine, i és sobre el Drugstore, que van funcionar durant 3 anys, bueno, i és un llibre com molt ameno, no? Que poden parlar de Robert Wyatt, Grateful Dead, Alice Coltrane, o de Sun Ra, o de samarretes de Tupac, no? O de NBA, de plantes i de piscines, no? I és un llibre molt curiós.
1: Hosti, però em recorda ben bé, o sigui, té aquesta estètica fanzine total, eh?
0: Sí, no,
1: que és una portada aquí groga, el format és un llibre com allargat, amb les pàgines
0: és,
1: així com curtes,
0: no? L'edició
1: és
0: molt maca, és molt agradable, molt de portar al bolso, no?
1: Sí.
0: I bé, el publica Libros Walden, i bueno, i què més? I tenim un llibre del qual hem parlat al principi, abans de l'emissió, que és un llibre, ja que hem parlat d'Stones, hem de parlar de Beatles, no?
1: Vinga, va, d'acord.
0: I de l'època Beatles, Hamburgo.
1: Hamburgo.
0: Que molta gent diu que és la millor època, no? Hamburgo i el Star Club. El llibre es diu Dinot Hata Neinde, l'ha publicat Silex, el Fernando Silva Salas, i aquest escriptor ha estat mitja vida investigant, fent molts viatges, i el llibre és una barbaritat. Té com 400 referències fotogràfiques, des de les rajoles del primer club on van tocar, als carrers que van trepitjar.
1: Quina passada.
0: I bé, és un llibre d'investigació i, bueno, fantàstic pels tots els bojos que n'hi han dels Beatles al món. És un llibre inèdit, mai s'havia escrit aquí a Espanya sobre aquesta etapa dels Beatles, i, bueno, i és un molt bon llibre.
1: És quan un es pregunta, encara queden coses per explicar dels Beatles, però és que encara en queden moltes, no? I encara queda gent absolutament, doncs, apassionada per la música de... potser la millor, o sens dubte una de les millors bandes de la història de la música, I em sembla increïble que s'ho haurà passat, no s'ho haurà passat malament tampoc investigant tot
0: No.
1: El bueno, tio l'ha disfrutat.
0: Viu pels Beatles, de fet, el seu email és el seu nom i acaba amb algú relacionat amb els Beatles.
1: Tot, no?
0: Sí, tot.
1: I quantes, déu-n'hi-do, eh? És un totxo,
0: no,
1: eh?
0: No, són 600 planes.
1: O sigui, editar això, com a editors d'això que ho heu editat vosaltres, també, a nivell de referències, fotografies, cartells, detalls, no?
0: Editar a nivell de textos és una bogeria, però clar, és molt llarg. I després, la feinada és maquetar-lo.
1: Clar.
0: Amb 400 imatges, algunes petites, algunes en resolucions de tal, on les poses, com les pots compartir. I amb això, la nostra maquetadora, la Eva, que és fantàstica, i va tenir una feinada.
1: Clar. I tu allà, minga, a descobrir coses dels Beatles,
0: sí,
1: no?
0: Sí, no.
1: Detalls, allò, jo no sabia que aquesta rajola...
0: No, aquesta rajola no era de l'Star Club, sí, que no era d'un club on vam fer un assaig, sí.
1: Està bé, molt bé. Home, acabem amb un llibre fantàstic.
0: Un llibre de fotografia, que també hem de reivindicar la fotografia musical. Tenim molts amics i companys fotògrafs que estan allà als concerts, ara amb els festivals, patint aquella calor, esperança, amb normatives dels músics, de vegades...
1: Qüestionables.
0: Uns qüestionables. I hem de valorar, al final, el fotògraf, no? I, bueno, tenim aquest llibre, Soundtrack, que són les fotografies de Juan Pérez Fajardo, que a Madrid és una autèntica eminència. Uh-huh. És un fotògraf de los rockeros, una miqueta, però fa fotografies a tothom, a Rafael, a Edurne, a Rosalía, a Pablo Alborán, però... Bueno, el Juan és molt crac, ha fotografiat tothom. És un llibre, sobretot, de retrats. De fet, n'hi ha només dues fotos de directe i són fotos de backstage, de sessions fotogràfiques per discos. Com bé has dit, n'hi ha moltes fotos que ja estan dintre el nostre ideari mental, no? Perquè ja les hem vist, uh-huh, a revistes, discos i tal, com a fotos promocionals. I, bueno, és un llibre molt maco per entretenir-te en cada fotografia, en cada lloc... Per exemple, aquesta foto de Miguel Ríos a un carrer de Madrid...
1: Amb un paraigües, ell sol, de nit...
0: Amb un paraigües, ell sol, de nit... Ah, n'hi ha fotos meravelloses. N'hi ha, sí, unes 300 i pico fotos.
1: Uau.
0: Un muntatge molt, molt maco, un format així apaisado, sí, molt xulo, i amb molta gent que parla molt bé d'ell, no? Des del Bumburi, el Leiva... El pròleg l'ha escrit Coque Maya i l'epíleg, que és de Fito Cabrales... I, bueno, com diu Enrique Bumburi, no? Juan Pérez Fajardo ha abierto una brecha en la fotografía musical española, por lo que se han colado toneladas de rock and roll.
1: És que una, no?, de les virtuts, penso, de la fotografia musical, i en aquest cas de la fotografia musical de retrat, clar, o sigui, d'alguna manera has de captar la identitat i essència del músic, sí, i ho aconsegueixen algunes imatges, aconsegueixes traslladar una, no sé, des de sobrietat, vigor, elegància, potència, o sigui, depèn del personatge, no? Però em sembla espectacular que una imatge sigui capaç de captar el que imprimeix el músic en la seva música, no? I aquestes relacions també entre, en aquest cas, fotografia i música són molt curioses i especials.
0: Has de dir que una cosa que relaxa molt és agafar un llibre de fotografia, sí, que sigui... musical.
1: Aquest sí que l'acabarem.
0: No? Però també té feinada, perquè cada foto... Sí. Passa que és veritat que l'intel·lecte va per una altra banda, però és molt xulo, no? Es relaxa molt, veus una foto, et pares, la contemples, l'analitzes, la gaudeixes i, bueno, és un altre art. I com a... Bueno, a la vida tot està relacionat, no? La música, el cinema, la fotografia, la pintura, al final el teatre, la poesia i tenim la sort, no?, de comptar amb tot això.
1: I nosaltres tenim la sort de comptar amb el Toni Casternado, que ve de tant en tant a fer-nos recomanacions literàries molt relacionades amb la música, i també, com vèiem, amb les altres arts. I avui, doncs, molt contentes d'aquest camí que hem traçat des de Miles Davis, passant per Lorca. He al·lucinat, amb el de Lorca.
0: Amb el de Lorca, no?
1: Molt. Que penso que el de Lorca és com el que més m'ha impactat, no, per veure les seves partitures del seu puny i lletra, no? Vull dir,
0: no, és una edició, de fet, abans que parlàvem de Fria del Libro de Madrid, els hi va funcionar molt bé, molt bé. Perquè és un llibre llaminer.
1: Clar.
0: És que l'agafes i dius, hòstia, sí, que maco,
1: sí, sí.
0: No?
1: Exacte. Bueno, exacte, estàs palpant la història viva d'ara ja fa tant de temps, no? I que, bé, ens ha marcat tantíssim. Miles Davis, Lorca, la Sevilla dels 60-70, els Beatles, les novel·les de l'Anari Alberdi, per tant, doncs, aquestes recomanacions.
0: I fins i tot portaven un llibre de ambientat a Buenos Aires.
1: Ah.
0: Música, llibreries... I és un llibre ambientat a Buenos Aires, una novel·la d'un autor, es diu Ezequiel Ambrustolo, i es diu Música nocturna. És un llibre que aquest sí que a la piscina, en un parell de tardes, te l'acabes.
1: Aquest és més, sí, sí, més té, assumible, eh? Sí.
0: Té 90 planes, no? I té aquell vocabulari argentí, aquella manera d'expressar aquell sentiment, aquella gautxa, no? Que,
1: sí.
0: I és un llibre que està molt bé, no? I bueno, l'he portat també perquè he portat bastanta novel·la musical, ara que ve l'estiu, i tenim ganes d'endissar-nos en altres vides i universos, i també està bé perquè la música inspira molt, sí.
1: Que bé, Toni, que bé, perquè ens recordes que per fi doncs, podem deixar segurament ja d'aquí molt poc d'anar a treballar i poder gaudir de la vida, obrir un llibre, relaxar-nos, endinsar-nos en la música i en les històries de totes aquestes planes. Toni Castarnado, editor de Silex.
0: Molt bé, gràcies.
1: Bon estiu, eh?
0: Bon estiu. A passar-ho bé, a desconnectar.
1: Descansa,
0: si
1: no vagis a cap fira.
0: No, i a llegir per plaer, no per feina.
1: Llegir per plaer i prometo acabar-me un dels llibres que tinc a la antibiblioteca.
0: Antibiblioteca, t'ha agradat el terme?
1: Gràcies, Toni.
0: Gràcies a tu, ciao.